0: dimecres tindrem un canvi que es notarà més a partir del migdia. Matí amb cel variable i molt pendents a la tarda dels ruixats i tempestes localment intenses a la meitat est, al Pirineu i al Prepirineu i la Catalunya central, amb més de 40 mil·límetres en 30 minuts, pluja torrencial. Al vespre s'intensificaran el litoral i el prelitoral central fins al Camp de Tarragona, on poden ser molt abundants. Molta precaució.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'ampliació de l'aeroport del Prat fa una passa més. El govern espanyol ha donat el vistiplau al nou pla d'inversions d'Aena, que inclou partides per activar l'obra a partir del 2032. Abans, Aena preveu destinar 1.760 milions d'euros per modernitzar les dues terminals. Madrid, Dani Sainz-Deja.
2: La Terminal 2, la més antiga, es renovarà per complet i es vol traslladar l'icònic mural de Miró a la Terminal 1, que també guanyarà espai per ampliar la zona de facturació. Estes són les obres que Aena farà els pròxims 5 anys al Prat. No inclouen ni l'ampliació de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, però sí diners per comprar els terrenys, pagar indemnitzacions i fer els estudis ambientals. Seran els passos previs d'unes obres que haurien de començar a partir del 2032 si, com apunta el Ministeri de Transports, Óscar Puente, reben l'aval d'Europa.
3: Todo el trabajo, el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, sería posible esa ampliación de la pista.
2: I és que tant la Moncloa com el govern d'Illa aposten per l'ampliació, malgrat que l'oposició dels seus socis es manté i ha arribat al Consell de Ministres. Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
4: Que nosotros en esto no vamos a parar, que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista y que nosotros vamos a seguir trabajando para que no vayamos a la locura, no solo de cargarnos los humedales de la Ricarda, sino de ir a un crecimiento de los pasajeros del Prat de 55 a 70 millones con una ciudad de Barcelona que ya está excesivamente tensionada por el turismo.
2: El que sí que ha hagut de rectificar el Ministeri de Transports és la pujada de taxes aeroportuàries que volia Aena i que va posar les aerolínies en peu de guerra. Pràcticament es congelen per 5 anys i pujaran només 3 cèntims per passatger.
0: La Generalitat celebra l'aprovació d'aquesta primera partida pressupostària per l'ampliació de l'aeroport i assegura que demostra que hi ha voluntat de complir els acords. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha tret importància al desacord amb els socis parlamentaris.
5: Ni formava part dels acords d'investidura, és un anunci fet i conegut, i que per altra banda el fem des del punt de vista del govern, treballant en el Ministeri amb les màximes garanties ambientals.
0: Tampoc ho veuen igual els ajuntaments del Prat de Llobregat i de Gavà, dos dels municipis a tocar de les pistes. L'alcaldessa del Prat, Alba Bou, lamenta que no se'ls hagi consultat, mentre que la de Gavà, Gemma Badia, considera que ells hi sortiran guanyant.
6: De nou, s'aprova un document important per a un territori al qual no se'ns ha tingut en compte.
7: L'ampliació de la pista, doncs, per nosaltres és una bona notícia, no només per la necessitat que pugui tenir l'aeroport, Barcelona, l'economia, etc., sinó com a municipi el que més ens interessa és que no ens afecti el soroll de la manera que ens afecta a data d'avui.
0: Tant la Cambra de Comerç de Barcelona com la patronal Foment del Treball creuen que el pla aprovat es queda curt. Alicia Casart és la directora d'Infraestructures de la Cambra i Lluís Moreno, vicepresident de Foment.
8: Cal donar la màxima prioritat a tots aquests estudis i tramitacions per iniciar una altra cosa que és summament prioritària, que és l'inici d'obres.
9: El que passarà és que arrisquem anys de saturació de l'aeroport. És a dir, què pot passar? Que l'aeroport es transformi en un nou Rodalies.
0: Diumenge que ve es farà al centre de Barcelona una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La convoca la plataforma Aeroport amb el suport de més de 200 entitats.
1: 3CAT Info.
0: Un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit i es troba en estat crític a Tarragona, mentre tots dos operaris feien tasques de manteniment al mercat central de la ciutat. Els operaris treballaven en el manteniment d'una fossa sèptica a la tercera planta de l'aparcament subterrani. Fonts dels bombers han explicat que eren el desguàs, on un embussament ha provocat una acumulació de monòxid de carboni. Els bombers han trobat inconscients els dos treballadors i el ferit ha estat traslladat a l'hospital. Xavier Ferrer és cap territorial dels bombers a Tarragona.
10: Les víctimes eren operaris d'una empresa de manteniment perquè s'havia obturat el bombeig de les aigües fecals, les aigües brutes de l'edifici. I s'ha cridat aquesta empresa i els operaris estan treballant just a l'arqueta. Allí s'ha generat, amb les aigües fecals generen monòxid i s'ha trobat que les medicions eren molt altes en aquella zona.
0: A conseqüència de l'incident s'ha hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. L'aparcament del supermercat quedarà tancat perquè els Mossos puguin fer la investigació. El govern no concreta cap calendari per assolir la inversió en educació equivalent al 6% del PIB, però treballa amb l'horitzó que d'aquí 10 anys s'hi pugui arribar. Els recursos s'hi destinaran de manera progressiva, segons la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, que també ha destacat que la voluntat política hi és.
5: Això ha de ser un increment gradual. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual. Si ha d'arribar amb pressupostos i amb la millora del finançament.
0: Aquest és un dels compromisos que va anunciar el president Salvador Illa en la conferència de mig mandat de presidència, juntament amb l'acord de país en l'àmbit educatiu. I ara per ara no compta amb el suport dels grups parlamentaris. Junts, principal partit de l'oposició, hi participarà, però avisa que aquest pacte no el pot liderar un govern que ha fracassat en polítiques educatives i posa d'exemple les proves PISA. Sentim el juntaire Salvador Vergés i la popular Lorena Roldán.
11: No té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó.
12: El primer que han de fer és començar a acatar les sentències lingüístiques, que no ho fan. Començar a respectar els drets dels alumnes i de les famílies, que no ho fan.
0: Els socis parlamentaris del govern, Esquerra i els Comuns, també s'hi sumaran, però la portaveu republicana, Esther Capella, vol que el debat es construeixi des de la base i Jessica Albiach reclama celeritat en la climatització dels centres.
13: Amb aquesta voluntat d'impulsar una entesa de país que vagi de baix a dalt, no des dels òrgans de dalt, i parlant els de sempre.
14: Li diem al president Illa que accelere i que el que ha anunciat que farà en 4 anys ho faça en 2.
0: La CUP espera tenir detalls de la proposta per decidir si s'hi suma i Vox creu que és una pèrdua de temps. I el Consell d'Educació de Catalunya, que capitanejarà el debat sobre l'educació anunciat pel govern, demana serenitat i bona fe per començar el procés. Assegura que cal recosir la confiança entre els actors de la comunitat educativa i demana pactar solucions. El govern s'ha compromès a arribar al 6% del PIB, que recull la llei d'educació i que no s'ha executat en 17 anys. El president del Consell Educatiu, Joan Manel del Pozo, assegura a 3Cat Info que el diagnòstic dels problemes del sistema està fet i posa d'exemple l'escola inclusiva.
15: Després de no discutir el principi, que crec que no el discuteix ningú, però acceptat el principi, dir la pràctica està creant certament dificultats, intentem veure què podem fer per millorar aquesta pràctica i quines són les condicions perquè aquesta pràctica es pugui portar a terme.
0: La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, demana anar al gra. Ho deia a 3Cat Info.
16: Cal aterrar-ho a una realitat negociadora. És de la manera que tirarem endavant totes les mesures que puguin donar solució a les necessitats que tenim en el nostre sistema educatiu públic. Per tant, debats no. No cal perdre el temps. Hem ja a negociar.
0: Comissions Obreres demana als grups del Parlament que la inversió del 6% es fixi independentment dels governs. Eduard Núñez és el secretari general de Comissions Obreres Educació.
17: És bo que el conjunt dels partits polítics debatin sobre això i el que cal que facin ara és que en el marc d'aquest debat tenen aquí al Parlament la iniciativa que pot fer això possible. Per tant, es tracta de concretar això i de provar la ILP.
0: Des del Consell reconeixen que encara no hi ha cap calendari tancat sobre com s'ha de desplegar aquest procés. I l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, l'ACRA, celebra el pla de climatització del govern per les residències, però avisa que cal més inversió per al sector. El govern invertirà 58 milions per climatitzar una cinquantena de residències públiques de gent gran i de persones amb discapacitats i també donarà ajudes per als equipaments concertats. Ho ha explicat al Catalunya al Dia Antoni Vidal, director general de l'ACRA.
18: Hem de posar més diners en dependència, més diners en les persones més vulnerables, en gent gran, i aquest pla d'ajuda de 50 milions per una banda en línies de crèdit, de préstecs, i aquests altres 58 milions creiem que és un primer pas, creiem que va en la bona direcció, però necessitarem molt més si realment volem que la dependència doncs, sigui una prioritat de país.
0: La patronal recorda que el 70% de les residències de Catalunya tenen finançament públic.
1: 3CAT Info.
0: Els preus s'han enfilat a Catalunya un 4% a l'agost en comparació amb fa un any. El principal motiu del repunt de la inflació ha estat l'increment del preu de la gasolina, un 17%, i del gasoil, un 30%, coincidint a més amb la reducció parcial de les bonificacions als combustibles. De retruc s'han encarit altres productes i serveis. Girona és la demarcació on més s'ha notat l'augment. Mentre la patronal parla d'una inflació transitòria pel xoc energètic, els sindicats consideren que també en tenen la culpa als marges empresarials. Demanen millores salarials i clàusules de revisió que protegeixin els treballadors de l'alça de preus. Ara només les preveuen 3 de cada 10 convenis. Òscar Riu, de la UGT.
19: Ens costa anar al supermercat. Ens costa omplir el dipòsit de la benzina del nostre cotxe. Ens costa tornar a l'escola i comprar tot el material escolar i els llibres. I ens costa pagar les assegurances i el rebut de la llum. És per això que reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. És per això que reclamem que els salaris s'actualitzin.
0: En el cas dels aliments, la inflació s'enfila fins al 2,3%, 7 dècimes més que el juliol. Al conjunt de l'Estat, l'IPC ha escalat fins al 4,8%, segons les dades de l'Institut d'Estadística. I abans de la previsió del temps, expliquem també que Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses aquest dimecres a la tarda. L'episodi afectarà principalment la Catalunya central, comarques de Girona i del litoral i prelitoral central, amb registres superiors als 40 litres en menys de mitja hora. És per això que Protecció Civil demana molta precaució en els desplaçaments i evitar activitats a l'exterior i zones inundables. Tot i que les condicions meteorològiques són molt semblants a les de l'episodi de pluges de la setmana passada, no es preveu tanta intensitat. Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil, en declaracions a aquesta emissora.
20: En quant a característiques meteorològiques sembla ser que sí, pel que ens diu el Meteocat. De tota manera, la intensitat esperada de moment, doncs aleshores en aquell episodi últim doncs sí que teníem, diguéssim, avisos de 5 sobre 6. En aquest cas, doncs no, l'avís màxim, de perill que tenim ara mateix és de 4 sobre 6.
0: Malgrat això, aquest dimecres es farà una reunió del Comitè Tècnic de seguiment per determinar si finalment cal prendre alguna mesura. A la Catalunya central i les comarques de Girona s'espera que les pluges comencin a la tarda i que durant la nit i matinada es desplacin a la zona litoral central.
1: El temps.
0: Quan passa un minut d'un quart sentim la previsió de Gemma Puig.
21: El canvi de temps torna a arribar un dimecres i tindrem un dimecres marcat per aquest augment de la nuvolositat, sobretot ja des del matí, un cel més enterbolit, més ennuvolat, respecte a aquests dies que hem tingut aquest cel tan clar. Les temperatures a primera hora encara no variaran gaire. Mantenim les mínimes tropicals a la façana litoral. Nuvolositat que anirà en augment, algun primer ruixat en mig matí, migdia, però sobretot la part més activa de tota aquesta entrada d'aire fred arribarà de cara a la tarda. Tarda, ruixats, tempestes localment intenses, molta precaució, afectant durant les primeres hores de la tarda les comarques del nord-est, des de la Garrotxa, arribant al Gironès, la Selva, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, ruixats que poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa o amb cops de vent, i després al vespre aquesta inestabilitat es anirà concentrant cap al litoral i prelitoral central, Camp de Tarragona, també localment intensos, fins i tot doncs, amb aquesta intensitat de 90 litres per metre quadrat en 3 hores en aquest sector, des del Tarragonès fins al Baix Llobregat. Molta precaució en aquest sentit, que es mantindria ben bé fins la matinada. Pel que fa a les temperatures, baixaran, es notarà, i força cap a comarques interiors i cap al Pirineu. Deixarem enrere aquests valors disparats i les màximes més altes els hi costarà de passar dels 31 o 32 graus.
0: El Suprem desacata la justícia europea i es torna a negar a amnistiar Carles Puigdemont. Com us explicàvem la setmana passada, el jutge Pablo Llarena no mourà fitxa fins que el Constitucional es pronunciï a favor d'amnistiar la malversació, i això passarà d'aquí poques setmanes. Madrid, Paula Brujats.
3: El jutge Llarena espera l'aval del Constitucional per aixecar l'ordre de detenció Puigdemont i Comín i de moment desobeeix la justícia europea. En un escrit, Llarena recorda que la sentència del juliol d'Europa només descartava que el procés afectés les finances de la Unió Europea, però no avala, segons el seu parer, amnistiar la malversació de l'1 d'octubre perquè van ser diners públics invertits a un objectiu personal dels líders independentistes. Tot i això, el jutge sap que el Constitucional sí que li desmuntarà la tesi d'aquí a pocs dies i per això, per primer cop, deixa entreveure que li queda poc temps per resistir-se a aplicar la llei. Ho celebra el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que creu que l'amnistia per Puigdemont és més a prop que mai.
4: L'aplicació plena de la ley de amnistía es cuestión de tiempo. Hoy la más importante novedad es que menciona, tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto.
3: El Constitucional començarà la setmana que ve a resoldre aquests recursos, a discutir els casos de Puigdemont i els exconsellers. La previsió és dictar la primera sentència a principis d'octubre i, si és clara, el Suprem no tindrà més remei que permetre que Puigdemont torni lliure a Catalunya.
0: El govern del Marroc envia un correu electrònic als eurodiputats per mirar d'influir en una votació sobre Ceuta al Parlament Europeu. Al correu, les autoritats marroquines es comprometen a readmetre tots els migrants que van entrar a la ciutat espanyola, incloent-hi els menors d'edat i els ciutadans d'altres països. Ho diuen abans que l'Eurocambra voti aquest dijous una resolució simbòlica sobre la crisi migratòria. A Estrasburg, Bruno Forteamiras.
22: La diplomàcia marroquina entra en escena quan el text definitiu que es portarà al ple encara és a mig fer i quan encara hi ha la incògnita de saber si el Partit Popular Europeu farà pinya amb l'extrema dreta per aprovar una resolució més dura o bé si els populars consensuaran un redactat diferent amb els socialistes i els liberals europeus. El correu electrònic enviat als eurodiputats el signen des de l'ambaixada del Marroc davant la Unió Europea i el missatge, Rabat, es presenta com un soci fiable i diu que investiga què és el que va passar durant els dies de l'entrada massiva. Tot i això, aquest dimarts, el Partit Popular Europeu, per boca de Dolors Montserrat, n'ha culpat el govern marroquí.
23: Marruecos es responsable también por acción o por omisión y como socio europeo debe responder con respeto, legalidad y reciprocidad con la Unión Europea.
22: L'extrema dreta de Vox ha demanat la suspensió dels acords entre la Unió Europea i el Marroc, mentre que la líder dels socialistes a l'Eurocambra, l'espanyola Iratxe García, ha passat de puntetes per la polèmica amb Rabat i ha entrat en el cos a cos amb el PP.
23: Si de verdad les importa Ceuta, participen en el reparto de menores en las comunidades autónomas donde gobiernan.
22: Amb aquest panorama, el Parlament Europeu fixarà aquest dijous la seva posició sobre la crisi de Ceuta.
0: I mentrestant, Itàlia i Espanya prorroguen 15 dies més els controls fronterers per als ciutadans procedents dels dos països. El govern de Giorgia Meloni ha anunciat que allarga la mesura perquè hi continua veient els riscos per la seguretat després de l'arribada multitudinària d'immigrants a Ceuta. El ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ho ha titllat un cop més de lamentable.
24: Es absurdo, es inútil y es una vergüenza. Y es, desde luego, un ataque directo a la dignidad de los españoles.
0: Més qüestions. Donald Trump acusa l'esquerra radical de coaccionar i manipular el Tribunal Suprem dels Estats Units, que aquest dimarts ha rebutjat les mesures cautelars sol·licitades per la Casa Blanca per restringir el vot per correu en les pròximes eleccions legislatives del novembre. El president nord-americà acusa els jutges del Suprem de fer retrocedir el país 100 anys enrere. Washington, Oriol Serra.
25: Després que el Tribunal Suprem, incloent-hi els vots de 4 dels 6 jutges republicans, hagi frenat la seva intenció de bloquejar el vot per correu de milions de nord-americans, Donald Trump ha escrit un missatge llarguíssim a la seva xarxa social. Considera que es tracta d'una nova decisió dolenta i acusa un cop més els demòcrates d'estar destruint el país. Donald Trump també assegura que la decisió judicial encara fa més fàcil les trampes electorals dels demòcrates. Aquests ja han respost advertint que els consta que Trump està desviant els esforços de l'FBI en favor del seu relat conspiratori. Charles Schumer és el líder dels demòcrates al Senat.
26: Una font interna del Departament de Seguretat adverteix que el Departament està retirant centenars d'agents federals de les seues funcions per enviar-los a fer tasques inútils i absurdes. L'objectiu és intentar demostrar les tristes feixugues i des de fa temps desmuntades teories conspiratòries electorals de Trump.
25: Des de l'oficina electoral nord-americana han advertit reiteradament del caos que podria suposar que els plans de Trump tiressin endavant. El líder dels republicans sosté que va guanyar les eleccions del 2020 davant de Joe Biden després que els demòcrates incorreguessin en frau electoral perquè el vot per correu, segons diu, facilita el vot il·legal d'estrangers.

0: La que sentiu és la cançó de la Ludwig van Enganyar-te, que ha guanyat el Premi Cerverí, que organitza Catalunya Ràdio, ICAT i la revista Enderroc. És un dels guardons dels Premis Literaris de Girona que s'han anunciat aquest dimarts a l'Auditori Gironí. Al juny se'n van fer públics alguns, com el Prudenci Bertran a la novel·la Per fer cantar els arbres, de Jordi Campó i Boada. Girona, Maria Rovira.
1: 4 anys després de guanyar un primer Premi Cerverí, la Ludwig van ha recollit un segon Per enganyar-te, una lletra sobre una infidelitat. L'autor Quim Carandell, que no ha pogut venir a Girona, agraïa en un vídeo un nou reconeixement per una part molt important de les cançons.
2: Primer de tot, moltes gràcies per aquest premi, la veritat és que em fa molta il·lusió. A mi i a tots els meus companys de grup. És un reconeixement que no és molt típic en el nostre camp de la música, que es reconeguin les lletres, però sempre intentem donar-los molt valor, cuidar-les i tractar-les bé.
1: En una gala amb la reivindicació de la llengua catalana a les Illes com a fil conductor, també s'han donat a conèixer el Premi Aurora Bertrana per una traducció d'Ester Tallada dels Invictes, de William Faulkner, i el Lletra pel projecte de la plataforma digital per lectors Librish. També han recollit la resta de premis fets públics al juny. El productor musical i escriptor Jordi Campó i Boada reivindicava la lentitud d'oficis com el de Lutier, en recollir el Prudenci Bertrana de novel·la Per fer cantar els arbres.
3: Esperar. Em semblava, volia contraposar aquest ofici tan lent en aquest món contemporani on tot necessita tanta velocitat.
1: En Terra de Quixots, Joan Manuel Soldevilla recollia el Premi d'Assaig per una exploració de l'empremta de Cervantes a l'Empordà. El poemari i orografia de Joan Tomàs Martínez Grimalt s'han dut el Miquel de Palol de Poesia i la Fuga de Laia Aguilar al Premi de Literatura Juvenil.

0: amb Joan Fitó.
1: El Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina del 2029, així ho ha decidit el comitè executiu de la UEFA, reunit a Salònica. El president del Barça, Joan Laporta, ho valora molt positivament i es mostra agraït per aquesta decisió.
2: Cert que la confiança que es fa a la UEFA, que agraeixo doncs profundament, de dir que posa en valor la dimensió i l'ambició del projecte de l'Spotify Camp Nou, que estem tots els barcelonistes molt orgullosos.
1: Serà la tercera vegada que el camp del Barça acollirà una final de la Lliga de Campions, després de les edicions del 1989 i del 1999. En clau esportiva, el Barça juga aquest dimecres, ara en parlarem, però aquest dimarts ja s'han disputat partits d'aquesta sisena jornada de Lliga. L'Espanyol ha perdut per 2-1 contra el Rayo Vallecano en un partit marcat per la primera meitat, per la mala primera meitat del conjunt de Manolo.
3: No ha sortit bé, òbviament, i a partir d'aquí hem anat a remolc, però torno a dir que a part de, ja sabem com va tot, que l'alineació, ara és culpa d'alineació, perquè a part la segona part de l'equip ha sigut molt bona, però clar, al final dona igual que juguis, i quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol, jo sóc conscient de que no ha sortit bé, però clar, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar. Però són 11 jugadors i no 3 només.
1: El Rayo s'ha avançat molt d'hora, guanyava 2-0 al descans i ja la segona part Roberto ha fet el gol blanquiblau. L'Espanyol ho ha intentat, però no ha pogut fer el gol de l'empat. Els blanquiblaus sumen ara 7 punts de 18 possibles a la Lliga. El Madrid, en canvi, sí que ha sumat els 3 punts, ho ha fet al camp de l'Elx, amb un gol de Carlos Espí al temps afegit. El Madrid guanyava per 0-2 al descans, amb gols d'Arda Güler i Mbappé, però l'Elx a la segona meitat ha empatat el partit. Ja al tram final, Carlos Espí ha fet el definitiu 2-3. José Mourinho, tècnic blanc.
4: Tenemos banquillo con muchas, muchas soluciones y en 10 minutos hemos tenido aproximaciones muy peligrosas a área. Marcamos, ganamos 3 puntos y nada más.
1: També ha jugat aquest dimarts l'Alavés 0, València 1. El València ha guanyat el primer partit d'aquesta temporada a primera.
5: 3CAT Info.
1: El Barça rebrà el Racing de Santander aquest dimecres al Camp Nou a 9:15 del vespre. Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, encara no ha decidit, però si farà rotacions o no.
6: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
1: Aquest Barça Racing en directe des de les 8 del vespre en una edició especial de la TDT conjunta amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona a la prèvia per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. I encara un apunt de futbol perquè Leo Messi ha entrat a la llista de convocats amb la selecció argentina per disputar els 3 pròxims partits internacionals amb l'Albiceleste. 3 partits que serviran per acomiadar l'exfutbolista del Barça que fa unes setmanes va anunciar que es retirava de la selecció.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En bàsquet, el València ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot Nikola Mirotić per una temporada. Mirotić, de 35 anys, ha jugat també al Milà, al Mònaco, al Barça, al Madrid i a l'NBA i ja podria debutar aquest mateix cap de setmana a la Supercopa CB, precisament contra el Barça. En motociclisme, Maverick Viñales continuarà de baixa al Gran Premi d'Àustria de MotoGP, que es disputarà aquest cap de setmana al circuit de Spielberg. El substituirà per quarta vegada consecutiva Pol Espargaró. L'equip KTM espera que Viñales es pugui reincorporar al Mundial de Motos durant la disputa del Gran Premi del Japó del 2 d'octubre vinent. I en waterpolo, la Copa Catalunya femenina, victòria del Sabadell en l'últim partit de tornada dels quarts de final. Sabadell 14, Atlètic Barceloneta 8. Amb aquest resultat, amb aquesta victòria del Sabadell, han quedat definides les semifinals d'aquesta Copa Catalunya. D'una banda, una semifinal la disputaran el Mataró i el Terrassa, i de l'altra enfrontarà el Sabadell amb el Catalunya.
5: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena que destina 1.700 milions per modernitzar-lo. El gruix dels diners és ara per ampliar la T1 i remodelar la T2. El govern marca un termini de 10 anys per assolir la inversió en educació del 6% del PIB. Serà una injecció de recursos progressiva, però sense concretar el calendari. Un treballador ha mort i un altre es troba en estat crític a Tarragona per l'acumulació de monòxid de carboni en una fossa sèptica de l'aparcament del Mercat Central. Els bombers han desallotjat el recinte. A partir d'ara us explicarem que el govern anuncia la construcció de 4 terminals ferroviàries de mercaderies per incentivar aquest transport. Ara mateix, només un 3% de les mercaderies es transporten per tren a Catalunya. També us explicarem que des d'aquest dimarts el govern xinès pot prohibir als ciutadans viatjar fora del país si creuen que està en risc la seguretat industrial o tecnològica. I l'ESCAC aconsegueix per primer cop el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood per l'obra The Dragon Letter.
1: Esports.
0: Joan Fitó, què destaquem?
2: Que el Camp Nou acollirà la final de la Lliga de Campions masculina de futbol del 2029. Així ho ha decidit aquest dimarts el comitè executiu de la UEFA. També jugats aquest dimarts a primera, Rayo Vallecano 2, Espanyol 1 i Elx 2, Real Madrid 3.
0: I el temps, dimecres tindrem un canvi que es notarà més a partir del migdia. Matí amb cel variable i molt pendents a la tarda de ruixats i tempestes localment intenses a la meitat est, al Pirineu, al Prepirineu i la Catalunya Central, amb més de 40 mil·límetres en 30 minuts, pluja torrencial. Al vespre s'intensificaran el litoral i el prelitoral central fins al Camp de Tarragona, on poden ser molt abundants. L'ampliació de l'aeroport del Prat fa una passa més. El govern espanyol ha donat el vistiplau al nou pla d'inversions d'Aena, que inclou partides per activar l'obra a partir del 2032. Abans, Aena preveu destinar 1.760 milions d'euros per modernitzar les dues terminals. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: La Terminal 2, la més antiga, es renovarà per complet i es vol traslladar l'icònic mural de Miró a la Terminal 1, que també guanyarà espai per ampliar la zona de facturació. Estes són les obres que Aena farà els pròxims 5 anys al Prat. No inclouen ni l'ampliació de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, però sí diners per comprar els terrenys, pagar indemnitzacions i fer els estudis ambientals. Seran els passos previs d'unes obres que haurien de començar a partir del 2032, si, com apunta el ministre de Transports, Óscar Puente, reben l'aval d'Europa.
4: Todo el trabajo, o el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se

0: Informar. Explicar. Entendre.
1: Un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit i es troba en estat crític a Tarragona mentre tots dos operaris feien tasques de manteniment al mercat central de la ciutat. Els operaris treballaven en el manteniment d'una fossa sèptica a la tercera planta de l'aparcament subterrani. Fonts dels bombers han explicat que eren el desguàs on un embussament ha provocat una acumulació de monòxid de carboni. Els bombers han trobat inconscients els dos treballadors i el ferit ha estat traslladat a l'hospital. Xavier Ferrer és cap territorial dels bombers a Tarragona.
2: Les víctimes eren operaris d'una empresa de manteniment perquè s'havia obturat el bombeig de les aigües fecals, les aigües brutes de l'edifici. I s'ha cridat aquesta empresa i els operaris estan treballant just a l'arqueta. Allí s'ha generat, amb les aigües fecals generen monòxid i s'ha trobat que les medicions eren molt altes en aquella zona.
1: A conseqüència de l'incident s'ha hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. L'aparcament del supermercat quedarà tancat perquè els Mossos puguin fer la investigació.
0: 3Cat Info.
1: El govern no concreta cap calendari per assolir la inversió en educació equivalent al 6% del PIB, però treballa amb l'horitzó que d'aquí 10 anys s'hi pugui arribar. Els recursos s'hi destinaran de manera progressiva, segons la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, que també ha destacat que la voluntat política hi és.
3: Això ha de ser un increment gradual. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual. S'hi ha d'arribar amb pressupostos i amb la millora del finançament.
1: Aquest és un dels compromisos que va anunciar el president Salvador Illa en la conferència de mig mandat de presidència, juntament amb l'acord de país en l'àmbit educatiu. I ara per ara no compta amb el suport de tots els grups parlamentaris. Junts, principal partit de l'oposició, hi participarà, però avisa que aquest pacte no el pot liderar un govern que ha fracassat en polítiques educatives i posa d'exemple les proves PISA. Sentim el juntaire Salvador Vergés i la popular Lorena Roldán.
4: No té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó.
5: El primer que han de fer és començar a acatar les sentències lingüístiques, que no ho fan. Començar a respectar els drets dels alumnes i de les famílies, que no ho fan.
1: Els socis parlamentaris del govern, Esquerra i els comuns, també s'hi sumaran, però la portaveu republicana, Esther Capella, vol que el debat es construeixi des de la base i Jessica Albiach reclama celeritat en la climatització dels centres.
6: Amb aquesta voluntat d'impulsar una entesa de país que vagi de baix a dalt, no des dels òrgans de dalt, i parlant els de sempre.
7: Li diem al president Illa que accelere i que el que ha anunciat que farà en 4 anys ho faça en 2.
1: La CUP espera tenir detalls de la proposta per decidir si s'hi suma i Vox creu que és una pèrdua de temps. En plana internacional, la Unió Europea denuncia l'escalada de provocacions russes després de nous incidents amb Dinamarca i Lituània i les emmarca dins d'una estratègia d'accions híbrides. Dos avions italians de l'OTAN han interceptat en l'espai aeri lituà un dron que provenia de Bielorússia. L'anàlisi de les restes de l'aparell ha determinat que portava càrrega explosiva, segons el govern lituà, que n'ha responsabilitzat Moscou. D'altra banda, una fragata russa ha disparat bengales a un helicòpter de reconeixement danès en aigües internacionals del Bàltic pròximes a Dinamarca. En cap dels dos casos hi ha hagut danys personals. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha afirmat que aquestes accions no són accidentals.
8: Això no són accidents. Són intents calculats de Rússia per debilitar la nostra determinació, posar a prova la nostra unitat i jugar amb la por d'una escalada.
1: Kallas demana una reacció més contundent dels 27 i noves sancions a Moscou. I l'ONU alerta de greus conseqüències humanitàries i per l'economia global si es tanca l'estret de Bab el-Mandeb pel conflicte del Iemen. El Consell de Seguretat de les Nacions Unides ha fet una reunió d'urgència després de l'avanç dels rebels hutis aliats de l'Iran, que ja controlen aquest estret per on passa el 12% del comerç marítim mundial. Això ha fet que el petroli continuï pujant i hagi superat els $109 al barril de Brent. El subsecretari de l'ONU per a l'Orient Mitjà, Khaled Hariri, ha demanat contenció a les parts i la tornada a la negociació per evitar una crisi internacional.
9: Una escalada més gran comportaria conseqüències greus per la pau i la seguretat internacionals, els mercats energètics mundials, la seguretat alimentària i les economies de països situats més enllà de la regió, especialment els més vulnerables.

0: particularly the most vulnerable.
1: L'Aràbia Saudita, que ha paralitzat les seves exportacions de petroli pel Mar Roig, ha intercanviat atacs amb els Houthis durant les últimes hores. El conflicte ha provocat més de 125.000 desplaçats interns. A més, unes 2.500 persones més han marxat per mar cap a Djibouti, a la banya d'Àfrica, fent la ruta contrària a la de la migració africana. I des d'aquest dimarts, la Xina ha endurit les restriccions per viatjar fora del país i podrà vetar la sortida de ciutadans si creu que està en risc la seguretat nacional, industrial o tecnològica. D'aquesta manera, el president Xi Jinping busca controlar sectors com la intel·ligència artificial i poder competir amb els Estats Units. Pequín, Francesc Canals.
2: La Xina estreny encara més el control sobre la seva població, en particular tothom que no vol que acabi treballant per a rivals com els Estats Units, particularment en sectors d'alta tecnologia i els que puguin desafiar l'autoritat del règim. Un nou reglament permet impedir la sortida de la República Popular de persones implicades en activitats que el text qualifica de perjudicials per a la seguretat nacional. S'estableix una prohibició de sortida del país entre 6 mesos i 3 anys. La norma simplement s'afegeix al control que el règim ja exerceix sobre els moviments de tot ciutadà. Ja ha impedit la sortida de desenvolupadors d'intel·ligència artificial, impedir, doncs, la fuga de cervells, i de fa molts anys els funcionaris i treballadors d'entitats públiques tenen el passaport retingut a voluntat de l'empresa. També entre els supòsits que recull el nou sistema hi figura tot ciutadà xinès que hagi pogut cometre un acte que amenaci la Xina fora del territori nacional. Aquest punt preocupa en particular les ONGs pro drets humans perquè deixen la indefensió qualsevol xinès que fora del seu país hagi participat en activitats no il·legals, per exemple una manifestació, però que la Xina pot interpretar com una amenaça. L'arbitrarietat en l'aplicació de la llei a la Xina implica, sense anar més lluny, per exemple, que ministres o caps de l'exèrcit puguin desaparèixer de la llum pública durant mesos sense ser acusats o jutjats.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Un centenar de persones s'han concentrat aquest dimarts al vespre davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Travessera de les Corts de Barcelona i han tallat aquesta via per demanar la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. La protesta l'havia convocat l'Assemblea Nacional Catalana per denunciar l'actuació dels Mossos durant els aldarulls que hi va haver al passeig de Sant Joan de Barcelona la nit de la Diada. Ignasi Rigau, coordinador de mobilitzacions de l'ANC, ha criticat l'actuació policial i el tracte als 8 menors detinguts.
4: Volem denunciar el cos dels Mossos d'Esquadra per la seva impunitat, per el seu carrusel que van fer amb tots els joves. Els Mossos d'Esquadra tenien gent encapsulada, sense cap perill, els van agafar, els van tirar a terra, els hi van fer ferides.
1: Més qüestions. L'Ajuntament de Lleida vol sancionar l'ús del vel integral a la ciutat amb multes que poden arribar als 750 euros. És una de les mesures de la nova ordenança de civisme que el govern municipal intentarà aprovar al pròxim ple. El 2010 ja es va intentar una prohibició semblant, però la justícia la va acabar tombant. Lleida, Júlia Albacar.
5: La Paeria defensa que la prohibició està orientada ara com una política feminista i no per una qüestió de seguretat com es plantejava el 2010. Tot i això, el redactat del text estableix la prohibició de portar la cara tapada i no es fa referència directa al burca o al vel integral. Es permetran algunes excepcions, com als centres de culte, als moments socialment acceptats i quan s'estigui exercint un dret fonamental, tot i que en este darrer supòsit l'alcalde Félix Larrosa confia que es podrà multar.
6: La ordenança sí ho diu, però és que també t'he de dir que hem parlat amb islamistes, eh? No hi ha cap precepte al Corán que digui que les dones han d'anar tapades, ni un.
5: La nova ordenança es debatrà al proper ple municipal i el PSC haurà de buscar suports perquè pugui tirar endavant. De moment, el debat en comissió d'este dimarts, Junts i Vox s'han abstingut i el PP i Esquerra hi han votat en contra. Xavi Palau del PP i Jordina Freixinet d'Esquerra.
7: Hem presentat 76 esmenes, 3 ens les han acceptat i 4 ens les han transaccionat, per tant, ni el 10% de les esmenes.
8: Hem presentat més de 70 pàgines d'anàlisi i propostes alternatives i el govern pràcticament no n'ha volgut ni parlar.
5: La Rosa assegura per la seva banda que continuaran negociant.
1: A l'audiència de Lleida ha començat el judici del conegut com a cas Carreteres, en què l'excap de Carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet, s'enfronta a una petició de 12 anys de presó per suposades irregularitats en contractes d'obra pública. Els Mossos asseguren que la relació de l'acusat amb els empresaris d'una constructora accedia al vincle professional. Lleida, Pere Joan Álvarez.
0: Benet està acusat de presumptes irregularitats en adjudicacions d'obra pública a canvi de diners, regals i altres contraprestacions. Els Mossos han declarat que les converses telefòniques van evidenciar una relació molt intensa entre Benet i responsables de la constructora MJ Grues. Sentim el mosso instructor del cas.
9: És una relació molt intensa, mantenida en el tiempo y con un grado de afinidad que excedía lo que podía ser la relación normal entre empresario y administración.
0: Fiscalía també acusa un ex responsable de conservació de carreteres, una filla de Benet i dos directius de l'empresa. Aquest cas és una peça separada del conegut com a cas Boreas sobre suposada corrupció a la Diputació de Lleida entre els anys 2011 i 2018. Un cas que va comportar la detenció de l'aleshores president d'ALENS, Joan Renyer.
1: Els 2.000 moderadors de contingut acomiadats per Meta a Barcelona l'any passat demanen que se'ls torni a admetre en el judici contra la companyia. Denuncien que les reclamacions laborals que havien fet prèviament a Meta per discriminació lingüística i danys de salut mental van influir en el trasllat de la producció perquè Meta no hi volia respondre. L'acusació creu que si la demanda prospera, l'impacte que hauria d'afrontar la companyia podria superar els 90 milions d'euros. Enrique Leiva és l'advocat del sindicat demandant FIST.
10: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? Això és una de les coses que s'han de resoldre avui aquí i és l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
1: Meta, que va actuar a través d'empreses subcontractades, defensa que no hi havia cap pla més enllà de la reorganització laboral i que els acomiadaments es van pactar amb el comitè. Per això demana la nul·litat del judici, però la part demandant recorda que Comissions Obreres i la UGT, els sindicats que van arribar a l'acord, també estan demandats per connivència amb Meta.
3: El temps.
1: És moment per la previsió de Gemma Puig.
11: El canvi de temps torna a arribar un dimecres i tindrem un dimecres marcat per aquest augment de la nuvolositat, sobretot ja des del matí, un cel més enterbolit, més ennuvolat, respecte a aquests dies que hem tingut aquest cel tan clar. Les temperatures a primera hora encara no variaran gaire. Mantenim les mínimes tropicals a la façana litoral. Nuvolositat que anirà en augment, algun primer ruixat a mig matí i migdia, però sobretot la part més activa de tota aquesta entrada d'aire fred arribarà de cara a la tarda. Ruixats tan tempestes localment intenses, molta precaució, afectant durant les primeres hores de la tarda les comarques del nord-est, des de la Garrotxa, arribant al Gironès, la Selva, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, ruixats que poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa o amb cops de vent, i després al vespre aquesta inestabilitat es anirà concentrant cap al litoral i prelitoral central, Camp de Tarragona, també localment intensos, fins i tot doncs, amb aquesta intensitat de 90 litres per metre quadrat en 3 hores en aquest sector, des del Tarragonès fins al Baix Llobregat. Molta precaució en aquest sentit que es mantindria ben bé fins la matinada. Pel que fa a les temperatures, baixaran, es notarà i força cap a comarques interiors i cap al Pirineu. Deixarem enrere aquests valors disparats i les màximes més altes els hi costarà de passar dels 31 o 32 graus.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Protecció Civil s'obre a plantejar un calendari i uns horaris més amplis dels serveis de socorrisme després de l'increment de morts a les zones de bany aquest estiu. La plataforma SOS Socorristes ha convocat una mobilització aquest dimecres al matí a Barcelona per reclamar una nova normativa per millorar la seguretat i acabar amb la precarització del sector. Tarragona, Ricard Buigas.
12: Aquest estiu han mort ofegades 43 persones, 17 més que l'any passat. 27 d'aquests ofegaments s'han registrat a les platges, la resta en piscines i aigües interiors. La Costa Daurada és la que ha tingut més ofegaments mortals, un total de 14, 8 més que l'estiu passat. Protecció Civil associa les xifres a l'increment d'usuaris a les zones de bany per les onades de calor. El subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, ha explicat a 3catinfo que reuniran amb el sector a través del grup tècnic de platges per avaluar canvis.
13: Doncs allà també es prendran decisions relacionades amb qüestions com la vigilància, els horaris, els calendaris de vigilància i totes aquestes qüestions que estan per plantejar i a les quals doncs, s'ha d'arribar amb un consens i amb un equilibri perquè puguem millorar aquestes xifres.
12: Precisament la plataforma SOS Socorrista reclama allargar la temporada des de Setmana Santa fins a l'octubre. Amb el suport de la UGT han convocat una mobilització aquest dimecres a les 10 del matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar una nova normativa que substitueixi la del 1972. volen que el text determini uns criteris mínims per garantir la seguretat del litoral català sense dependre dels que ara aplica cada ajuntament, que és l'administració que té competències directes en la gestió del servei.
1: L'Ajuntament d'Alcanar, al Montsià, comença les negociacions amb els veïns de les cases situades en zona inundable. Un cop comprades, les cases s'enderrocaran per renaturalitzar un barranc. Alcanar, Jordi Barranca.
14: Són 10 els habitatges afectats que estan situats literalment al vell mig del barranc del Llop a la zona de la urbanització Serra Mar. Consistori i veïns han començat a parlar un cop ja estan les taxacions fetes i 9 mesos després que Ajuntament, Generalitat i Agència Catalana de l'Aigua signessin un protocol d'actuacions. Marc Xavalera, alcalde d'Alcanar, en declaracions a Catalunya al Dia.
15: Ara estem en estos 10 mesos, que ja tenim algunes coses ja bastant avançades, no? Com poden ser aquestes taxacions que estaven previstes entre el 10 i el mes 10 i el mes 20. I una vegada arribem en estos 20 mesos, seria quan entraria la tercera fase.
14: Mentrestant, els veïns desitgen que tot acabi com més aviat millor. Didac Pla, un dels afectats, també a Trescatinfo.
16: Lo que volem nosaltres realment, la nostra família, ells que vivim aquí, és viure tranquils.
17: Quan fas el pas de buscar l'altra casa, quan fas el pas de buscar un domicili, ja sigui de lloguer o ja sigui per adquirir-lo, no? Perquè no saps si fas el pas i això no es porta a terme per X motius, perquè no tenim cap acord realment ferm. Tenim un document.
14: A tot estirar el projecte amb la renaturalització ja inclosa, estarà acabat a començaments del 2029.
1: Han localitzat per primera vegada a Europa les restes d'un diplodocus. La troballa s'ha fet al jaciment del Castellar, a Terol, i és la primera vegada que es troben restes d'aquest dinosaure fora de Nord-Amèrica. Els investigadors han trobat 14 vèrtebres de la zona posterior i de la cua d'aquest dinosaure, que tindria 150 milions d'anys d'antiguitat. El paleontòleg i investigador d'aquest jaciment, Sergio Sánchez, t'ha explicat a Trescatinfo les característiques de l'animal.
18: Aquest exemplar, comparat amb els exemplars més complets dels Estats Units, tindria una longitud aproximada d'entorn a 25 metres. D'acord, estem parlant d'un animal d'unes dimensions brutals, un animal que s'alimentaria principalment de plantes i que, sobretot, està en l'imaginari popular per aquesta cua extremadament llarga.
1: Després d'aquesta troballa, els investigadors no descarten trobar més restes en altres jaciments de la zona. Els resultats d'aquesta investigació s'han publicat a la revista internacional especialitzada Journal of Vertebrate Paleontology, mentre les restes estan exposades a la sala de dinosaures del Museu Aragonès de Paleontologia de Dinòpolis. L'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya ha aconseguit per primer cop el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. L'obra premiada, The Dragon Letter, del jove cineasta indi Tanzim Jikmet, format a Barcelona, opta doncs a la cursa pels Premis Òscar. El curtmetratge, que ha rebut el Golden Student Academy Award en una gala celebrada al Festival de Cinema de Toronto, ha superat 3.000 treballs finalistes d'uns 900 centres d'arreu del món i aconsegueix el primer d'aquests guardons per a l'ESCAC. Durant la gala, el director ha parlat així de l'Escola Catalana.
19: Vinc d'un poblet molt petit als Alts Himàlaies de l'Índia. Vaig aprendre a fer cinema amb YouTube. L'ESCAC, la meva escola de cinema a Barcelona, m'ha canviat la vida perquè m'ha donat formació, una comunitat i la possibilitat de fer The Dragon Letter.
1: El guardó situa l'ESCAC al podi de les escoles de cinema a tot el món, com ha explicat el director del centre, Sergi Casamitjana.
20: Tècnicament, en aquest moment, som la número 1 del món. O sigui, de les 900 escoles que s'han presentat, la que hem guanyat som nosaltres, amb la qual avui per avui podem dir que l'ESCAC és la número 1 del món fins que l'any que ve vingui un altre i ens ho prengui. Els Student Academy Awards, això ho fa l'Acadèmia de Hollywood, són els, com si diguéssim, les prèvies per la shortlist de desembre, on ja seleccionen 10 curs.
1: L'Acadèmia de Hollywood ha reconegut en total 16 estudiants de cinema en les 4 categories dels premis. Tots ells podran optar a competir en la 99a edició dels Premis Òscar en categories com millor curtmetratge de ficció, d'animació o documental. El Liceu inaugurarà temporada el 25 de setembre amb una Ida de Verdi totalment renovada que fa un crit contra la guerra. L'artista iraniana Shirin Neshat és la directora d'escena amb una proposta minimalista que porta a Barcelona després de passar per Salzburg i París. La famosa marxa triomfant d'Ida és a ulls de l'artista el retrat del dolor de la guerra i lamenta si el públic es pot arribar a trasbalsar.
2: I don't want to be apologetic.
21: No vull disculpar-me davant d'algú que diu com s'atreveix a portar el dolor, el patiment i els cadàvers a l'escenari. Doncs perquè això està passant i no podem tancar els ulls davant d'aquesta realitat. L'art no és propaganda, és un reflex de la realitat.
2: But art is a reflection of reality.
1: Amb direcció musical d'Antonello Manacorda, el muntatge té un repartiment encapçalat per la soprano russa-austríaca Anna Netrebko i la italiana Anna Pirozzi en el paper d'Aida.
3: Esports.
1: Amb Joan Fitó.
22: El Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina del 2029, així ho ha decidit el comitè executiu de la UEFA, reunit a Salònica. El president del Barça, Joan Laporta, ho valora molt positivament i es mostra agraït per aquesta decisió.
23: Cert que la confiança que es fa a la UEFA, que agraeixo doncs profundament, de dir que posa en valor la dimensió i l'ambició del projecte de l'Spotify Camp Nou, que estem tots els barcelonistes molt orgullosos.
22: Serà la tercera vegada que el Camp del Barça acollirà una final de la Lliga de Campions després de les edicions del 1989 i del 1999. També s'ha decidit que la final del 2028 es jugarà a Múnich i la de la Champions femenina jugarà a Lió el 2028 i a Cardiff el 2029. En clau esportiva, el Barça jugarà aquest dimecres, ara en parlarem, però aquest dimarts ja s'han disputat partits d'aquesta sisena jornada de Lliga.
3: 3CAT Info.
22: Derrota de l'Espanyol contra el Rayo Vallecano per 2-1 en un partit marcat per la mala primera meitat del conjunt de Manolo González.
24: No ha sortit bé, òbviament, i a partir d'aquí hem anat a remolc, però torno a dir que a part de, bueno, ja sabem com va tot, que l'alineació, pues, ha d'escoltar l'alineació, perquè a part la segona part de l'equip ha sigut molt bona, però clar, al final dona igual qui juguis, si quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol, jo sóc conscient de que no ha sortit bé, però clar, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar, però són 11 jugadors i no 3 només.
22: El Rayo s'ha avançat molt d'hora, guanyava 2-0 al descans i ja la segona part Roberto ha fet el gol blanquiblau. L'Espanyol ho ha intentat, però no ha pogut fer el gol de l'empat. Els blanquiblaus sumen ara 7 punts de 18 possibles a la Lliga. El Madrid, per la seva banda, també ha sumat els 3 punts. Ho ha fet al camp de l'Elx amb un gol de Carlos Espí al temps afegit. Els blancs guanyaven per 0-2 al descans amb gols d'Arda Güler i Mbappé, però l'Elx a la segona meitat ha empatat el partit. Ja al tram final, Carlos Espí ha fet el definitiu 2-3. José Mourinho és el tècnic blanc.
25: La cosa buena después es que de la dificultad, de la presión de perder puntos, el equipo reacciona y gana. Y después al final es lo más importante. Cosa buena también es que los partidos de Real Madrid, que nadie se aburre porque son muy divertidos.
22: També ha jugat aquest dimarts l'Alavés 0, València 1. El València ha guanyat el primer partit aquesta temporada a primera.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
22: El Barça rebrà el Racing de Santander aquest dimecres a 2:15 del vespre al Camp Nou. I Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, encara no ha decidit si farà rotacions o no.
26: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
22: Aquest Barça Racing en directe des de les 8 del vespre en una edició especial de la TDT conjunta amb el Keti Jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. I encara un apunt més de futbol, perquè Leo Messi ha entrat a la llista de convocats amb la selecció argentina per disputar els 3 pròxims partits internacionals amb l'Albiceleste, 3 partits que serviran per acomiadar l'exfutbolista del Barça, que fa unes setmanes va anunciar que es retirava de la selecció. I encara un apunt de bàsquet, perquè el València ha fet oficial aquest matí el fitxatge de l'aler pivot Nikola Mirotić per una temporada. Mirotić, de 35 anys, ha jugat també al Milà, al Mònaco, al Barça, al Madrid i a l'NBA. I ara ho farà el València. Mirotić ja podria debutar aquest cap de setmana a la Supercopa CB, que es jugarà a Badalona i ho faria contra el Barça.
3: 3CAT Info. Tresca Info.

0: Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena que destina 1.700 milions per modernitzar-lo. El pla no recull l'allargament de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, però sí els recursos necessaris per redactar el projecte i reservar els terrenys per a les mesures ambientals. El gruix dels diners és ara per ampliar la T1 i remodelar la T2. Un treballador ha mort i un altre es troba en estat crític a Tarragona per l'acumulació de monòxid de carboni en una fossa sèptica de l'aparcament del Mercat Central. Els bombers han hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. El govern marca un termini de 10 anys per assolir la inversió en educació del 6% del PIB. Serà una injecció de recursos progressiva, segons assegura l'executiu, però sense concretar el calendari. Pel que fa a l'acord de país en l'àmbit educatiu, Junts i els socis parlamentaris del govern, Esquerra i els comuns, hi participaran, però en critiquen el plantejament. L'encariment dels carburants dispara la inflació. Els preus van pujar un 4% a l'agost a Catalunya. Girona és la demarcació on més s'ha notat l'augment. Els sindicats demanen revisions salarials per protegir el poder adquisitiu dels treballadors. El Marroc intenta influir en el debat sobre Ceuta d'aquesta setmana a l'Eurocambra. L'ambaixada marroquina davant la Unió Europea ha enviat correus a diversos parlamentaris desvinculant-se de l'origen de l'entrada massiva i amb el compromís de permetre el retorn dels immigrants. Dijous, la cambra vota sobre la qüestió en una resolució no vinculant. Donald Trump carrega contra el Tribunal Suprem dels Estats Units després que el màxim òrgan judicial li ha tombat les restriccions que volia posar al vot per correu un mes i mig abans de les eleccions de mig mandat. Trump diu que la decisió del Suprem és una gran derrota per als republicans i per al país. La cançó de la Ludwig van Enganyar-te ha guanyat el Premi Cerverí que organitza Catalunya Ràdio, ICAT i la revista Enderroc. És un dels guardons dels Premis Literaris de Girona que s'han anunciat aquest dimarts a l'Auditori Gironí. L'Aurora Bertrana de traducció ha estat per Esther Tallada per la traducció dels Invictes de William Faulkner. Esports.
1: El Camp Nou acollirà la final de la Lliga de Campions Masculina de Futbol del 2029. Així ho ha decidit aquest dimarts el Comitè Executiu de la UEFA. Derrota de l'Espanyol davant del Rayo Vallecano per 2-1 en una primera part molt dolenta. Roberto ha fet el gol blanc i blau. En canvi, victòria del Madrid per 2-3 al Camp de l'Elx amb un gol de Carlos Espí al temps afegit. El Barça jugarà aquest dimecres a 2:15 al Camp Nou contra el Racing de Santander. Hansi Flick ha assegurat que encara no ha decidit si farà rotacions o no.
0: I al temps, dimecres tindrem un canvi que es notarà més a partir del migdia. Matí amb cel variable i molt pendents a la tarda dels ruixats i tempestes localment intenses a la meitat est, al Pirineu i al Prepirineu i la Catalunya central, amb més de 40 mil·límetres en 30 minuts, pluja torrencial. Al vespre s'intensificaran el litoral i el prelitoral central fins al Camp de Tarragona, on poden ser molt abundants. Molta precaució. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'ampliació de l'aeroport del Prat fa una passa més. El govern espanyol ha donat el vistiplau al nou pla d'inversions d'Aena, que inclou partides per activar l'obra a partir del 2032. Abans Aena preveu destinar 1.760 milions d'euros per modernitzar les dues terminals. Madrid, Dani Saindeja.
3: La Terminal 2, la més antiga, es renovarà per complet i es vol traslladar l'icònic mural de Miró a la Terminal 1, que també guanyarà espai per ampliar la zona de facturació. Estes són les obres que Aena farà els pròxims 5 anys al Prat. No inclouen ni l'ampliació de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, però sí diners per comprar els terrenys, pagar indemnitzacions i fer els estudis ambientals. Seran els passos previs d'unes obres que haurien de començar a partir del 2032 si, com apunta el ministre de Transports, Óscar Puente, reben l'aval d'Europa.
4: Todo el trabajo, o el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, seria possible esa ampliación de la pista.
3: I és que tant la Moncloa com el govern d'Illa aposten per l'ampliació, malgrat que l'oposició dels seus socis es manté i ha arribat al Consell de Ministres. Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
5: Que nosotros en esto no vamos a parar. Que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista y que nosotros vamos a seguir trabajando para que no vayamos a la locura, no solo de cargarnos los humedales de la Ricarda, sino de ir a un crecimiento de los pasajeros del Prat de 55 a 70 millones con una ciudad de Barcelona que ya está excesivamente tensionada por el turismo.
3: El que sí que ha hagut de rectificar el Ministeri de Transports és la pujada de taxes aeroportuàries que volia Aena i que va posar les aerolínies en peu de guerra. Pràcticament es congelen per 5 anys i pujaran només 3 cèntims per passatger.
0: La Generalitat celebra l'aprovació d'aquesta primera partida pressupostària per l'ampliació de l'aeroport i assegura que demostra que hi ha voluntat de complir els acords. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha tret importància al desacord amb els socis parlamentaris.
6: Ni formava part dels acords d'investidura, és un anunci fet i conegut, i que per altra banda el fem des del punt de vista del govern, treballant en el ministeri amb les màximes garanties ambientals.
0: Tampoc ho veuen igual els ajuntaments del Prat de Llobregat i de Gavà, dos dels municipis a tocar de les pistes. L'alcaldessa del Prat, Alba Bou, lamenta que no se'ls hagi consultat, mentre que la de Gavà, Gemma Badia, considera que ells hi sortiran guanyant.
7: De nou, s'aprova un document important per a un territori al qual no se'ns ha tingut en compte.
8: L'ampliació de la pista, doncs, per nosaltres és una bona notícia, no només per la necessitat que pugui tenir l'aeroport, Barcelona, l'economia, etc., sinó com a municipi el que més ens interessa és que no ens afecti el soroll de la manera que ens afecta a data d'avui.
0: Tant la Cambra de Comerç de Barcelona com la patronal Foment del Treball creuen que el pla aprovat es queda curt. Alicia Casart és la directora d'Infraestructures de la Cambra i Lluís Moreno, vicepresident de Foment.
9: Cal donar la màxima prioritat a tots aquests estudis i tramitacions per iniciar una altra cosa que és summament prioritària, que és l'inici d'obres.
10: El que passarà és que arrisquem anys de saturació de l'aeroport. És a dir, què pot passar? Que l'aeroport es transformi en un nou Rodalies.
0: Diumenge que ve es farà al centre de Barcelona una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La convoca la plataforma Aeroport amb el suport de més de 200 entitats.
2: 3CAT Info.
0: Un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit i es troba en estat crític a Tarragona, mentre tots dos operaris feien tasques de manteniment al mercat central de la ciutat. Els operaris treballaven en el manteniment d'una fossa sèptica a la tercera planta de l'aparcament subterrani. Fons dels bombers han explicat que eren el desguàs, on un embussament ha provocat una acumulació de monòxid de carboni. Els bombers han trobat inconscients els dos treballadors i el ferit ha estat traslladat a l'hospital. Xavier Ferrer és cap territorial dels bombers a Tarragona.
11: Les víctimes eren operaris d'una empresa de manteniment perquè s'havia obturat el bombeig de les aigües fecals, les aigües brutes de l'edifici. I s'ha cridat aquesta empresa i els operaris estan treballant just a l'arqueta. Allí s'ha generat, amb les aigües fecals generen monòxid i s'ha trobat que les medicions eren molt altes en aquella zona.
0: A conseqüència de l'incident s'ha hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. L'aparcament del supermercat quedarà tancat perquè els Mossos puguin fer la investigació. El govern no concreta cap calendari per assolir la inversió en educació equivalent al 6% del PIB, però treballa amb l'horitzó que d'aquí 10 anys s'hi pugui arribar. Els recursos s'hi destinaran de manera progressiva, segons la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, que també ha destacat que la voluntat política hi és.
6: Això ha de ser un increment gradual. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual. S'hi ha d'arribar amb pressupostos i amb la millora del finançament.
0: Aquest és un dels compromisos que va anunciar el president Salvador Illa en la conferència de mig mandat de presidència, juntament amb l'acord de país en l'àmbit educatiu. I ara per ara no compta amb el suport dels grups parlamentaris. Junts, principal partit de l'oposició, hi participarà, però avisa que aquest pacte no el pot liderar un govern que ha fracassat en polítiques educatives i posa d'exemple les proves PISA. Sentim el juntaire Salvador Vergés i la popular Lorena Roldán.
12: No té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó.
13: El primer que han de fer és començar a acatar les sentències lingüístiques, que no ho fan. Començar a respectar els drets dels alumnes i de les famílies, que no ho fan.
0: Els socis parlamentaris del govern, Esquerra i els comuns, també s'hi sumaran, però la portaveu republicana, Esther Capella, vol que el debat es construeixi des de la base i Jessica Albiach reclama celeritat en la climatització dels centres.
14: Amb aquesta voluntat d'impulsar una entesa de país que vagi de baix a dalt, no des dels òrgans de dalt, i parlant els de sempre.
15: Li diem al president Illa que accelere i que el que ha anunciat que farà en 4 anys ho faça en 2.
0: La CUP espera tenir detalls de la proposta per decidir si s'hi suma i Vox creu que és una pèrdua de temps. I el Consell d'Educació de Catalunya, que capitanejarà el debat sobre l'educació anunciat pel govern, demana serenitat i bona fe per començar el procés. Assegura que cal recosir la confiança entre els actors de la comunitat educativa i demana pactar solucions. El govern s'ha compromès a arribar al 6% del PIB, que recull la llei d'educació i que no s'ha executat en 17 anys. El president del Consell Educatiu, Joan Manel del Pozo, assegura a 3Cat Info que el diagnòstic dels problemes del sistema està fet i posa d'exemple l'escola inclusiva.
16: Després de no discutir el principi, que crec que no el discuteix ningú, però acceptat el principi, dir la pràctica està creant certament dificultats, intentem veure què podem fer per millorar aquesta pràctica i quines són les condicions perquè aquesta pràctica es pugui portar a terme.
0: La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, demana anar al gra. Ho deia a 3Cat Info.
17: Cal aterrar-ho a una realitat negociadora. És de la manera que tirarem endavant totes les mesures que puguin donar solució a les necessitats que tenim en el nostre sistema educatiu públic. Per tant, debats no. No cal perdre el temps. Serem ja a negociar.
0: Comissions Obreres demana als grups del Parlament que la inversió del 6% es fixi independentment dels governs. Eduard Núñez és el secretari general de Comissions Obreres Educació.
18: És bo que el conjunt dels partits polítics debatin sobre això i el que cal que facin ara és que en el marc d'aquest debat tenen aquí al Parlament la iniciativa que pot fer això possible. Per tant, es tracta de concretar això i de provar la ILP.
0: Des del Consell reconeixen que encara no hi ha cap calendari tancat sobre com s'ha de desplegar aquest procés. I l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, l'ACRA, celebra el pla de climatització del govern per les residències, però avisa que cal més inversió per al sector. El govern invertirà 58 milions per climatitzar una cinquantena de residències públiques de gent gran i de persones amb discapacitats i també donarà ajudes per als equipaments concertats. Ho ha explicat al Catalunya al Dia Antoni Vidal, director general de l'ACRA.
19: Hem de posar més diners en dependència, més diners en les persones més vulnerables, en gent gran, i aquest pla d'ajuda de 50 milions per una banda en línies de crèdit, de préstecs, i aquests altres 58 milions creiem que és un primer pas, creiem que va en la bona direcció, però necessitarem molt més si realment volem que la dependència doncs, sigui una prioritat de país.
0: La patronal recorda que el 70% de les residències de Catalunya tenen finançament públic.
2: 3Cat Info.
0: Els preus s'han enfilat a Catalunya un 4% a l'agost en comparació amb fa un any. El principal motiu del repunt de la inflació ha estat l'increment del preu de la gasolina, un 17%, i del gasoil, un 30%, coincidint a més amb la reducció parcial de les bonificacions als combustibles. De retruc s'han encarit altres productes i serveis. Girona és la demarcació on més s'ha notat l'augment. Mentre la patronal parla d'una inflació transitòria pel xoc energètic, els sindicats consideren que també en tenen la culpa els marges empresarials. Demanen millores salarials i clàusules de revisió que protegeixin els treballadors de l'alça de preus. Ara només les preveuen 3 de cada 10 convenis. Òscar Riu, de la UGT.
20: Ens costa anar al supermercat. Ens costa omplir el dipòsit de la benzina del nostre cotxe. Ens costa tornar a l'escola i comprar tot el material escolar i els llibres. I ens costa pagar les assegurances i el rebut de la llum. És per això que reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. És per això que reclamem que els salaris s'actualitzin.
0: En el cas dels aliments, la inflació s'enfila fins al 2,3%, 7 dècimes més que el juliol. Al conjunt de l'Estat, l'IPC ha escalat fins al 4,8%, segons les dades de l'Institut d'Estadística. I abans de la previsió del temps, expliquem també que Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses aquest dimecres a la tarda. L'episodi afectarà principalment la Catalunya Central, comarques de Girona i del litoral i prelitoral central, amb registres superiors als 40 litres en menys de mitja hora. És per això que Protecció Civil demana molta precaució en els desplaçaments i evitar activitats a l'exterior i zones inundables. Tot i que les condicions meteorològiques són molt semblants a les de l'episodi de pluges de la setmana passada, no es preveu tanta intensitat. Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil, en declaracions a aquesta emissora.
1: En quant a característiques meteorològiques sembla ser que sí, pel que ens diu el Meteocat. De tota manera, la intensitat esperada de moment, doncs aleshores, en aquell episodi últim, doncs sí que teníem, diguéssim, avisos de 5 sobre 6. En aquest cas, doncs no, l'avís màxim, màxim de perill que tenim ara mateix és de 4 sobre 6.
0: Malgrat això, aquest dimecres es farà una reunió del Comitè Tècnic de Seguiment per determinar si finalment cal prendre alguna mesura. A la Catalunya central i les comarques de Girona s'espera que les pluges comencin a la tarda i que durant la nit i matinada es desplacin a la zona litoral central.
2: El temps.
0: Quan passa un minut d'un quart sentim la previsió de Gemma Puig.
21: El canvi de temps torna a arribar un dimecres i tindrem un dimecres marcat per aquest augment de la nuvolositat, sobretot ja des del matí, un cel més enterbolit, més ennuvolat respecte a aquests dies que hem tingut aquest cel tan clar. Les temperatures a primera hora encara no variaran gaire. Mantenim les mínimes tropicals a la façana litoral. Nuvolositat que anirà en augment, algun primer ruixat a mig matí, migdia, però sobretot la part més activa de tota aquesta entrada d'aire fred arribarà de cara a la tarda. Tarda, ruixats, tempestes localment intenses, molta precaució, afectant durant les primeres hores de la tarda les comarques del nord-est, des de la Garrotxa, arribant al Gironès, la Selva, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, ruixats que poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa o amb cops de vent, i després al vespre aquesta inestabilitat es anirà concentrant cap al litoral i prelitoral central, Camp de Tarragona, també localment intensos, fins i tot doncs, amb aquesta intensitat de 90 litres per metre quadrat en 3 hores en aquest sector, des del Tarragonès fins al Baix Llobregat. Molta precaució en aquest sentit que es mantindria ben bé fins la matinada. Pel que fa a les temperatures, baixaran, es notarà, i força cap a comarques interiors i cap al Pirineu. Deixarem enrere aquests valors disparats i les màximes més altes els hi costarà de passar dels 31 o 32 graus.
0: El Suprem desacata la justícia europea i es torna a negar amnistia a Carles Puigdemont. Com us explicàvem la setmana passada, el jutge Pablo Llarena no mourà fitxa fins que el Constitucional es pronunciï a favor d'amnistiar la malversació, i això passarà d'aquí poques setmanes. Madrid, Paula Brujats.
22: El jutge Llarena espera l'aval del Constitucional per aixecar l'ordre de detenció Puigdemont i Comín i de moment desobeeix la justícia europea. En un escrit, Llarena recorda que la sentència del juliol d'Europa només descartava que el procés afectés les finances de la Unió Europea, però no avala, segons el seu parer, amnistiar la malversació de l'1 d'octubre perquè van ser diners públics invertits a un objectiu personal dels líders independentistes. Tot i això, el jutge sap que el Constitucional sí que li desmuntarà la tesi d'aquí a pocs dies i per això, per primer cop, deixa entreveure que li queda poc temps per resistir-se a aplicar la llei. Ho celebra el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que creu que l'amnistia per a Puigdemont és més a prop que mai.
23: L'aplicació plena de la ley de amnistía es cuestión de tiempo. Hoy la más importante novedad es que menciona, tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto.
22: El Constitucional començarà la setmana que ve a resoldre aquests recursos, a discutir els casos de Puigdemont i els exconsellers. La previsió és dictar la primera sentència a principis d'octubre i, si és clara, el Suprem no tindrà més remei que permetre que Puigdemont torni lliure a Catalunya.
0: El govern del Marroc envia un correu electrònic als eurodiputats per mirar d'influir en una votació sobre Ceuta al Parlament Europeu. Al correu, les autoritats marroquines es comprometen a readmetre tots els migrants que van entrar a la ciutat espanyola, incloent-hi els menors d'edat i els ciutadans d'altres països. Ho diuen abans que l'Eurocambra voti aquest dijous una resolució simbòlica sobre la crisi migratòria. A Estrasburg, Bruno Forteamiras.
24: La diplomàcia marroquina entra en escena quan el text definitiu que es portarà al ple encara és a mig fer i quan encara hi ha la incògnita de saber si el Partit Popular Europeu farà pinya amb l'extrema dreta per aprovar una resolució més dura o bé si els populars consensuaran un redactat diferent amb els socialistes i els liberals europeus. El correu electrònic enviat als eurodiputats el signen des de l'ambaixada del Marroc davant la Unió Europea i el missatge rebat es presenta com un soci fiable i diu que investiga què és el que va passar durant els dies de l'entrada massiva. Tot i això, aquest dimarts, el Partit Popular Europeu, per boca de Dolors Montserrat, n'ha culpat el govern marroquí.
3: Marruecos es responsable también por acción o por omisión y como socio europeo debe responder con respeto, legalidad y reciprocidad con la Unión Europea.
24: L'extrema dreta de Vox ha demanat la suspensió dels acords entre la Unió Europea i el Marroc, mentre que la líder dels socialistes a l'Eurocambra, l'espanyola Iratxe García, ha passat de puntetes per la polèmica amb Rabat i ha entrat en el cos a cos amb el PP.
3: Si de verdad les importa Ceuta, participen en el reparto de menores en las comunidades autónomas donde gobiernan.
24: Amb aquest panorama, el Parlament Europeu fixarà aquest dijous la seva posició sobre la crisi de Ceuta.
0: I mentrestant, Itàlia i Espanya prorroguen 15 dies més els controls fronterers per als ciutadans procedents dels dos països. El govern de Giorgia Meloni ha anunciat que allarga la mesura perquè hi continua veient els riscos per la seguretat després de l'arribada multitudinària d'immigrants a Ceuta. El ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ho ha titllat un cop més de lamentable.
4: Es absurdo, es inútil y es una vergüenza. Y es, desde luego, un ataque directo a la dignidad de los españoles.
0: Més qüestions. Donald Trump acusa l'esquerra radical de coaccionar i manipular el Tribunal Suprem dels Estats Units, que aquest dimarts ha rebutjat les mesures cautelars sol·licitades per la Casa Blanca per restringir el vot per correu en les pròximes eleccions legislatives del novembre. El president nord-americà acusa els jutges del Suprem de fer retrocedir el país 100 anys enrere. Washington, Oriol Serra.
5: Després que el Tribunal Suprem, incloent-hi els vots de 4 dels 6 jutges republicans, hagi frenat la seva intenció de bloquejar el vot per correu de milions de nord-americans, Donald Trump ha escrit un missatge llarguíssim a la seva xarxa social. Considera que es tracta d'una nova decisió dolenta i acusa un cop més els demòcrates d'estar destruint el país. Donald Trump també assegura que la decisió judicial encara fa més fàcil les trampes electorals dels demòcrates. Aquests ja han respost advertint que els consta que Trump està desviant els esforços de l'FBI en favor del seu relat conspiratori. Charles Schumer és el líder dels demòcrates al Senat.
7: Una font interna del Departament de Seguretat adverteix que el Departament està retirant centenars d'agents federals de les seues funcions per enviar-los a fer tasques inútils i absurdes. L'objectiu és intentar demostrar les tristes feixugues i des de fa temps desmuntades teories conspiratòries electorals de Trump.
5: Des de l'oficina electoral nord-americana, ha advertit reiterat del caos que podria suposar que els plans de Trump tiressin endavant. El líder dels republicans sosté que va guanyar les eleccions del 2020 davant de Joe Biden després que els demòcrates incorreguessin en frau electoral perquè el vot per correu, segons diu, facilita el vot il·legal d'estrangers.

0: La que sentiu és la cançó de la Ludwig Van, Enganyar-te, que ha guanyat el Premi Cerverí, que organitza Catalunya Ràdio, ICAT i la revista Enderroc. És un dels guardons dels Premis Literaris de Girona que s'han anunciat aquest dimarts a l'Auditori Gironí. Al juny se'n van fer públics alguns, com el Prudenci Bertran a la novel·la Per fer cantar els arbres, de Jordi Campó i Boada. Girona, Maria Rovira.
1: 4 anys després de guanyar un primer Premi Cerverí, la Ludwig Van ha recollit un segon per Enganyar-te, una lletra sobre una infidelitat. L'autor Quim Carandell, que no ha pogut venir a Girona, agraïa en un vídeo un nou reconeixement per una part molt important de les cançons.
2: Primer de tot, moltes gràcies per aquest premi, la veritat és que em fa molta il·lusió. A mi i a tots els meus companys de grup. És un reconeixement que no és molt típic en el nostre camp de la música, que es reconeguin les lletres, però sempre intentem donar-les molt valor, cuidar-les i tractar-les bé.
1: En una gala amb la reivindicació de la llengua catalana a les Illes com a fil conductor, també s'han donat a conèixer el Premi Aurora Bertrana per una traducció d'Esther Tallada dels Invictes de William Faulkner i el Lletra pel projecte de la plataforma digital per lectors Librish. També han recollit la resta de premis fets públics al juny. El productor musical i escriptor Jordi Campó i Boada reivindicava la lentitud d'oficis com el de Lutier en recollir el Prudenci Bertrana de novel·la Per fer cantar els arbres.
3: Esperar. Em semblava, volia contraposar aquest ofici tan lent en aquest món contemporani on tot necessita tanta velocitat.
1: En Terra de Quixots, Joan Manuel Soldevilla recollia el Premi d'Assaig per una exploració de l'empremta de Cervantes a l'Empordà. El poemari Orografia de Joan Tomàs Martínez Grimalt s'ha endut el Miquel de Palol de Poesia i la Fuga de Laia Aguilar al Premi de Literatura Juvenil.

0: amb Joan Fitó.
1: El Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina del 2029, així ho ha decidit el comitè executiu de la UEFA, reunit a Salònica. El president del Barça, Joan Laporta, ho valora molt positivament i es mostra agraït per aquesta decisió.
2: Cert que la confiança que es fa a la UEFA, que agraeixo doncs profundament, de dir que posa en valor la dimensió i l'ambició del projecte de l'Spotify Camp Nou, que estem tots els barcelonistes molt orgullosos.
1: Serà la tercera vegada que el camp del Barça acollirà una final de la Lliga de Campions, després de les edicions del 1989 i del 1999. En clau esportiva, el Barça juga aquest dimecres, ara en parlarem, però aquest dimarts ja s'han disputat partits d'aquesta sisena jornada de Lliga. L'Espanyol ha perdut per 2-1 contra el Rayo Vallecano en un partit marcat per la primera meitat, per la mala primera meitat del conjunt de Manolo.
3: No ha sortit bé, òbviament, i a partir d'aquí pues, hem anat a remolc, però torno a dir que a part de, ja sabem com va tot, que l'alineació, pues, ara es culpa l'alineació, perquè a part la segona part de l'equip ha sigut molt bona, però clar, al final dona igual que juguis, si quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol, jo sóc conscient de que no ha sortit bé, però clar, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar. Però són 11 jugadors i no 3 només.
1: El Rayo s'ha avançat molt d'hora, guanyava 2-0 al descans i ja la segona part Roberto ha fet el gol blanquiblau. L'Espanyol ho ha intentat però no ha pogut fer el gol de l'empat. Els blanquiblaus sumen ara 7 punts de 18 possibles a la Lliga. El Madrid, en canvi, sí que ha sumat els 3 punts, ho ha fet al camp de l'Elx amb un gol de Carlos Espí al temps afegit. El Madrid guanyava per 0-2 al descans amb gols d'Arda Güler i Mbappé, però l'Elx a la segona meitat ha empatat el partit. Ja al tram final, Carlos Espí ha fet el definitiu 2-3. José Mourinho, tècnic blanc.
4: Tenemos banquillo con muchas, muchas soluciones y en 10 minutos hemos tenido aproximaciones muy peligrosas a área. Marcamos, ganamos 3 puntos y nada más.
1: També ha jugat aquest dimarts l'Alavés 0, València 1. El València ha guanyat el primer partit d'aquesta temporada a primera.
5: 3CAT Info.
1: El Barça rebrà el Racing de Santander aquest dimecres al Camp Nou a 2:15 del vespre. Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, encara no ha decidit, però si farà rotacions o no.
6: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
1: Aquest Barça Racing en directe des de les 8 del vespre en una edició especial de la TDT conjunta amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona a la prèvia per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. I encara un apunt de futbol perquè Leo Messi ha entrat a la llista de convocats amb la selecció argentina per disputar els 3 pròxims partits internacionals amb l'Albiceleste. 3 partits que serviran per acomiadar l'exfutbolista del Barça que fa unes setmanes va anunciar que es retirava de la selecció.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En bàsquet, el València ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot Nikola Mirotić per una temporada. Mirotić, de 35 anys, ha jugat també al Milà, al Mònaco, al Barça, al Madrid i a l'NBA i ja podria debutar aquest mateix cap de setmana a la Supercopa CB, precisament contra el Barça. En motociclisme, Maverick Viñales continuarà de baixa al Gran Premi d'Àustria de MotoGP, que es disputarà aquest cap de setmana al circuit de Spielberg. El substituirà per quarta vegada consecutiva Pol Espargaró. L'equip KTM espera que Viñales es pugui reincorporar al Mundial de Motos durant la disputa del Gran Premi del Japó del 2 d'octubre vinent. I en waterpolo, la Copa Catalunya femenina, victòria del Sabadell en l'últim partit de tornada dels quarts de final. Sabadell 14, Atlètic Barceloneta 8. Amb aquest resultat, amb aquesta victòria del Sabadell, han quedat definides les semifinals d'aquesta Copa Catalunya. D'una banda, una semifinal la disputaran el Mataró i el Terrassa, i de l'altra enfrontarà el Sabadell amb el Catalunya.
5: 3CAT Info. Són dos quarts de quatre.

0: Aquestes són les principals informacions. Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena que destina 1.700 milions per modernitzar-lo. El gruix dels diners és ara per ampliar la T1 i remodelar la T2. El govern marca un termini de 10 anys per assolir la inversió en educació del 6% del PIB. Serà una injecció de recursos progressiva, però sense concretar el calendari. Un treballador ha mort i un altre es troba en estat crític a Tarragona per l'acumulació de monòxid de carboni en una fossa sèptica de l'aparcament del Mercat Central. Els bombers han desallotjat el recinte. A partir d'ara us explicarem que el govern anuncia la construcció de 4 terminals ferroviàries de mercaderies per incentivar aquest transport. Ara mateix, només un 3% de les mercaderies es transporten per tren a Catalunya. També us explicarem que des d'aquest dimarts el govern xinès pot prohibir als ciutadans viatjar fora del país si creuen que està en risc la seguretat industrial o tecnològica. I l'ESCAC aconsegueix per primer cop el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood per l'obra The Dragon Letter.
1: Esports.
0: Joan Fitó, què destaquem?
2: Que el Camp Nou acollirà la final de la Lliga de Campions masculina de futbol del 2029. Així ho ha decidit aquest dimarts el comitè executiu de la UEFA. També jugats aquest dimarts a primera, Rayo Vallecano 2, Espanyol 1 i Elx 2, Real Madrid 3.
0: I el temps, dimecres tindrem un canvi que es notarà més a partir del migdia. Matí amb cel variable i molt pendents a la tarda de ruixats i tempestes localment intenses a la meitat est, al Pirineu, al Prepirineu i la Catalunya Central, amb més de 40 mil·límetres en 30 minuts. Pluja torrencial. Al vespre s'intensificaran el litoral i el prelitoral central fins al Camp de Tarragona, on poden ser molt abundants. L'ampliació de l'aeroport del Prat fa una passa més. El govern espanyol ha donat el vistiplau al nou pla d'inversions d'Aena, que inclou partides per activar l'obra a partir del 2032. Abans, Aena preveu destinar 1.760 milions d'euros per modernitzar les dues terminals. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: La Terminal 2, la més antiga, es renovarà per complet i es vol traslladar l'icònic mural de Miró a la Terminal 1, que també guanyarà espai per ampliar la zona de facturació. Estes són les obres que Aena farà els pròxims 5 anys al Prat. No inclouen ni l'ampliació de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, però sí diners per comprar els terrenys, pagar indemnitzacions i fer els estudis ambientals. Seran els passos previs d'unes obres que haurien de començar a partir del 2032, si, com apunta el ministre de Transports, Óscar Puente, reben l'aval d'Europa.
4: Todo el trabajo, el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, seria possible esa ampliación de la pista.
3: I és que tant la Moncloa com el govern d'Illa aposten per l'ampliació, malgrat que l'oposició dels seus socis es manté i ha arribat al Consell de Ministres. Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
5: Que nosotros en esto no vamos a parar. Que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista. Y que nosotros vamos a seguir trabajando para que no vayamos a la locura, no solo de cargarnos los humedales de la Ricarda, sino de ir a un crecimiento de los pasajeros del Prat de 55 a 70 millones con una ciudad de Barcelona que ya está excesivamente tensionada por el turismo.
3: El que sí que ha hagut de rectificar el Ministeri de Transports és la pujada de taxes aeroportuàries que volia Aena i que va posar les aerolínies en peu de guerra. Pràcticament es congelen per 5 anys i pujaran només 3 cèntims per passatger.
0: El transport ferroviari de mercaderies és una altra de les assignatures pendents a Catalunya. L'any passat només el 3% dels transports es van fer amb tren i la resta amb camions. És la xifra més baixa des de fa 20 anys i queda molt lluny de l'objectiu del 30% fixat per Europa de cara al 2030. Davant d'això, el govern ha anunciat la construcció de 4 noves terminals de mercaderies a l'Empordà, al Penedès, l'Ebre i Lleida. Les vol tenir enllestides d'aquí a 5 anys i hi invertirà 127 milions. S'afegiran a les que ja funcionen als ports de Barcelona i Tarragona i a la Llagosta. El pla també preveu dotar d'ample europeu l'actual terminal de Portbou.

0: dos treballadors i el ferit ha estat traslladat a l'hospital. Xavier Ferrer és cap territorial dels bombers a Tarragona.
1: Les víctimes eren operaris d'una empresa de manteniment perquè s'havia obturat el bombeig de les aigües fecals, les aigües brutes de l'edifici. I s'ha cridat aquesta empresa i els operaris estan treballant just a l'arqueta. Allí s'ha generat, amb les aigües fecals generen monòxid i s'ha trobat que les medicions eren molt altes en aquella zona.
0: A conseqüència de l'incident s'ha hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. L'aparcament del supermercat quedarà tancat perquè els Mossos puguin fer la investigació.
2: 3Cat Info.
0: El govern no concreta cap calendari per assolir la inversió en educació equivalent al 6% del PIB, però treballa amb l'horitzó que d'aquí 10 anys s'hi pugui arribar. Els recursos s'hi destinaran de manera progressiva, segons la portaveu de l'executiu, Sílvia Paniqué, que també ha destacat que la voluntat política hi és.
3: Això ha de ser un increment gradual. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual. S'hi ha d'arribar amb pressupostos i amb la millora del finançament.
0: Aquest és un dels compromisos que va anunciar el president Salvador Illa en la conferència de mig mandat de presidència, juntament amb l'acord de país en l'àmbit educatiu. I ara per ara no compta amb el suport de tots els grups parlamentaris. Junts, principal partit a l'oposició, hi participarà, però avisa que aquest pacte no el pot liderar un govern que ha fracassat en polítiques educatives i posa d'exemple les proves PISA. Sentim el juntaire Salvador Vergés i la popular Lorena Roldán.
4: No té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó.
5: El primer que han de fer és començar a acatar les sentències lingüístiques, que no ho fan. Començar a respectar els drets dels alumnes i de les famílies, que no ho fan.
0: Els socis parlamentaris del govern, Esquerra i els comuns, també s'hi sumaran, però la portaveu republicana, Esther Capella, vol que el debat es construeixi des de la base i Jessica Albiach reclama celeritat en la climatització dels centres.
6: Amb aquesta voluntat d'impulsar una entesa de país que vagi de baix a dalt, no des dels òrgans de dalt, i parlant els de sempre.
7: Li diem al president Illa que accelere i que el que ha anunciat que farà en 4 anys ho faça en 2.
0: La CUP espera tenir detalls de la proposta per decidir si s'hi suma i Vox creu que és una pèrdua de temps. En plana internacional, la Unió Europea denuncia l'escalada de provocacions russes després de nous incidents amb Dinamarca i Lituània i les emmarca dins d'una estratègia d'accions híbrides. Dos avions italians de l'OTAN han interceptat en l'espai aeri lituà un dron que provenia de Bielorússia. L'anàlisi de les restes de l'aparell ha determinat que portava càrrega explosiva, segons el govern lituà, que n'ha responsabilitzat Moscou. D'altra banda, una fragata russa ha disparat bengales a un helicòpter de reconeixement danès en aigües internacionals del Bàltic, pròximes a Dinamarca. En cap dels dos casos hi ha hagut danys personals. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha afirmat que aquestes accions no són accidentals.
8: Això no són accidents. Són intents calculats de Rússia per debilitar la nostra determinació, posar a prova la nostra unitat i jugar amb la por d'una escalada.
0: Kallas demana una reacció més contundent dels 27 i noves sancions a Moscou. I l'ONU alerta de greus conseqüències humanitàries i per l'economia global si es tanca l'estret de Bab el-Mandeb pel conflicte del Iemen. El Consell de Seguretat de les Nacions Unides ha fet una reunió d'urgència després de l'avanç dels rebels hutis aliats de l'Iran, que ja controlen aquest estret per on passa el 12% del comerç marítim mundial. Això ha fet que el petroli continuï pujant i hagi superat els $109 al barril de Brent. El subsecretari de l'ONU per a l'Orient Mitjà, Khaled Hariri, ha demanat contenció a les parts i la tornada a la negociació per evitar una crisi internacional.
9: Una escalada més gran comportaria conseqüències greus per la pau i la seguretat internacionals, els mercats energètics mundials, la seguretat alimentària i les economies de països situats més enllà de la regió, especialment els més vulnerables.
0: L'Aràbia Saudita, que ha paralitzat les seves exportacions de petroli pel Mar Roig, ha intercanviat atacs amb els hutis durant les últimes hores. El conflicte ha provocat més de 125.000 desplaçats interns. A més, unes 2.500 persones més han marxat per mar cap a Djibouti, a la banya d'Àfrica, fent la ruta contrària a la de la migració africana. I des d'aquest dimarts, la Xina ha endurit les restriccions per viatjar fora del país i podrà vetar la sortida de ciutadans si creu que està en risc la seguretat nacional, industrial o tecnològica. D'aquesta manera, el president Xi Jinping...

0: busca controlar sectors com la intel·ligència artificial i poder competir amb els Estats Units. Pequín, Francesc Canals.
1: La Xina estreny encara més el control sobre la seva població, en particular tothom que no vol que acabi treballant per a rivals com els Estats Units, particularment en sectors d'alta tecnologia i els que puguin desafiar l'autoritat del règim. Un nou reglament permet impedir la sortida de la República Popular de persones implicades en activitats que el text qualifica de perjudicials per a la seguretat nacional. S'estableix una prohibició de sortida del país entre 6 mesos i 3 anys. La norma simplement s'afegeix al control que el règim ja exerceix sobre els moviments de tot ciutadà. Ja ha impedit la sortida de desenvolupadors d'intel·ligència artificial, impedir, doncs, la fuga de cervells, i de fa molts anys els funcionaris i treballadors d'entitats públiques tenen el passaport retingut a voluntat de l'empresa. També entre els supòsits que recull el nou sistema hi figura tot ciutadà xinès que hagi pogut cometre un acte que amenaci la Xina fora del territori nacional. Aquest punt preocupa en particular les ONGs pro drets humans perquè deixen la indefensió qualsevol xinès que fora del seu país hagi participat en activitats no il·legals, per exemple una manifestació, però que la Xina pot interpretar com una amenaça. L'arbitrarietat en l'aplicació de la llei a la Xina implica, sense anar més lluny, per exemple, que ministres o caps de l'exèrcit puguin desaparèixer de la llum pública durant mesos sense ser acusats o jutjats.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Un centenar de persones s'han concentrat aquest dimarts al vespre davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Travessera de les Corts de Barcelona i han tallat aquesta via per demanar la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. La protesta l'havia convocat l'Assemblea Nacional Catalana per denunciar l'actuació dels Mossos durant els aldarulls que hi va haver al passeig de Sant Joan de Barcelona la nit de la Diada. Ignasi Rigau, coordinador de mobilitzacions de l'ANC, ha criticat l'actuació policial i el tracte als 8 menors detinguts.
3: Volem denunciar el cos dels Mossos d'Esquadra per la seva impunitat, per el seu carrusel que van fer amb tots els joves. Els Mossos d'Esquadra tenien gent encapsulada, sense cap perill, els van agafar, els van tirar a terra, els hi van fer ferides.
0: Més qüestions. L'Ajuntament de Lleida vol sancionar l'ús del vel integral a la ciutat amb multes que poden arribar als 750 euros. És una de les mesures de la nova ordenança de civisme que el govern municipal intentarà aprovar al pròxim ple. El 2010 ja es va intentar una prohibició semblant, però la justícia la va acabar tombant. Lleida, Júlia Albacar.
4: La Paeria defensa que la prohibició està orientada ara com una política feminista i no per una qüestió de seguretat com es plantejava el 2010. Tot i això, el redactat del text estableix la prohibició de portar la cara tapada i no es fa referència directa al burca o al vel integral. Es permetran algunes excepcions, com als centres de culte, als moments socialment acceptats i quan s'estigui exercint un dret fonamental, tot i que en este darrer supòsit l'alcalde Félix Larroix Rosa confia que es podrà multar.
5: La ordenança sí ho diu, però és que també t'he de dir que han parlat amb islamistes, eh? No hi ha cap precepte al Corán que digui que les dones han d'anar tapades, ni un.
4: La nova ordenança es debatrà al proper ple municipal i el PSC haurà de buscar suports perquè pugui tirar endavant. De moment, el debat en comissió d'este dimarts, Junts i Vox s'han abstingut i el PP i Esquerra hi han votat en contra. Xavi Palau del PP i Jordina Freixinet d'Esquerra.
6: Han presentat 76 esmenes, 3 ens les han acceptat i 4 ens les han transaccionat, per tant, ni el 10% de les esmenes.
7: Hem presentat més de 70 pàgines d'anàlisi i propostes alternatives i el govern pràcticament no n'ha volgut ni parlar.
4: La Rosa assegura per la seva banda que continuaran negociant.
0: A l'audiència de Lleida ha començat el judici del conegut com a cas Carreteres, en què l'excap de Carreteres de la Generalitat, a Lleida, Jordi Benet, s'enfronta a una petició de 12 anys de presó per suposades irregularitats en contractes d'obra pública. Els Mossos asseguren que la relació de l'acusat amb els empresaris d'una constructora excedia el vincle professional. Lleida, Pere Joan Álvarez.
8: Benet està acusat de presumptes irregularitats en adjudicacions d'obra pública a canvi de diners, regals i altres contraprestacions. Els Mossos han declarat que les converses telefòniques van evidenciar una relació molt intensa entre Benet i responsables de la constructora MJ Grues. Sentim el mosso instructor del cas.
9: És una relació molt intensa, mantenida en el tiempo i con un grado de afinidad que excedía lo que podía ser la relación normal entre empresario y administración.
8: Fiscalía també acusa un ex responsable de conservació de carreteres, una filla de Benet i dos directius de l'empresa. Aquest cas és una peça separada del conegut com a cas Boreas sobre suposada corrupció a la Diputació de Lleida entre els anys 2011 i 2018. Un cas que va comportar la detenció de l'aleshores president de l'ENS, Joan Renyer.
0: Els 2.000 moderadors de contingut acomiadats per Meta a Barcelona l'any passat demanen que se'ls torni a admetre en el judici contra la companyia. Denuncien que les reclamacions laborals que havien fet prèviament a Meta per discriminació lingüística i danys de salut mental van influir en el trasllat de la producció, perquè Meta no hi volia respondre. L'acusació creu que si la demanda prospera, l'impacte que hauria d'afrontar la companyia podria superar els 90 milions d'euros. Enrique Leiva és l'advocat del sindicat demandant FIST.
10: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? Això és una de les coses que s'han de resoldre avui aquí i és l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
0: Meta, que va actuar a través d'empreses subcontractades, defensa que no hi havia cap pla més enllà de la reorganització laboral i que els acomiadaments es van pactar amb el comitè. Per això demana la nul·litat del judici, però la part demandant recorda que Comissions Obreres i la UGT, els sindicats que van arribar a l'acord, també estan demandats per connivència amb Meta.
2: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
11: El canvi de temps torna a arribar un dimecres i tindrem un dimecres marcat per aquest augment de la nuvolositat, sobretot ja des del matí, un cel més enterbolit, més ennuvolat, respecte a aquests dies que hem tingut aquest cel tan clar. Les temperatures a primera hora encara no variaran gaire. Mantenim les mínimes tropicals a la façana litoral. Nuvolositat que anirà en augment, algun primer ruixat a mig matí, migdia, però sobretot la part més activa de tota aquesta entrada d'aire fred arribarà de cara a la tarda. Ruixats, tempestes, localment intenses, molta precaució, afectant durant les primeres hores de la tarda les comarques del nord-est, des de la Garrotxa, arribant al Gironès, la Selva, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, ruixats que poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa o amb cops de vent, i després al vespre aquesta inestabilitat es anirà concentrant cap al litoral i prelitoral central, Camp de Tarragona, també localment intensos, fins i tot doncs, amb aquesta intensitat de 90 litres per metre quadrat en 3 hores en aquest sector, des del Tarragonès fins al Baix Llobregat. Molta precaució en aquest sentit, que es mantindria ben bé fins la matinada. Pel que fa a les temperatures, baixaran, es notarà, i força cap a comarques interiors i cap al Pirineu. Deixarem enrere aquests valors disparats i les màximes més altes els hi costarà de passar dels 31 o 32 graus.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Protecció Civil s'obre a plantejar un calendari i uns horaris més amplis dels serveis de socorrisme després de l'increment de morts a les zones de bany aquest estiu. La plataforma SOS Socorristes ha convocat una mobilització aquest dimecres al matí a Barcelona per reclamar una nova normativa per millorar la seguretat i acabar amb la precarització del sector. Tarragona, Ricard Buigas.
12: Aquest estiu han mort ofegades 43 persones, 17 més que l'any passat. 27 d'aquests ofegaments s'han registrat a les platges, la resta en piscines i aigües interiors. La Costa Daurada és la que ha tingut més ofegaments mortals, un total de 14, 8 més que l'estiu passat. Protecció Civil associa les xifres a l'increment d'usuaris a les zones de bany per les onades de calor. El subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, ha explicat a 3Cat Info que es reuniran amb el sector a través del grup tècnic de platges per avaluar canvis.
13: Doncs allà també es prendran decisions relacionades amb qüestions com la vigilància, els horaris, els calendaris de vigilància i totes aquestes qüestions que estan per plantejar i a les quals doncs, s'ha d'arribar amb un consens i amb un equilibri perquè puguem millorar aquestes xifres.
12: Precisament la plataforma SOS Socorrista reclama allargar la temporada des de Setmana Santa fins a l'octubre. Amb el suport de la UGT han convocat una mobilització aquest dimecres a les 10 del matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar una nova normativa que substitueixi la del 1972. Volen que el text determini uns criteris mínims per garantir la seguretat al litoral català sense dependre dels que ara aplica cada ajuntament, que és l'administració que té competències directes en la gestió del servei.
0: L'Ajuntament d'Alcanar, al Montsià, comença les negociacions amb els veïns de les cases situades en zona inundable. Un cop comprades, les cases s'enderrocaran per renaturalitzar un barranc. Alcanar, Jordi Barranca.
14: Són 10 els habitatges afectats que estan situats literalment al vell mig del barranc del Llop a la zona de la urbanització Serramar. Consistori i veïns han començat a parlar un cop ja estan les taxacions fetes i 9 mesos després que Ajuntament, Generalitat i Agència Catalana de l'Aigua signessin un protocol d'actuacions. Marc Xavalera, alcalde d'Alcanar, en declaracions a Catalunya al dia.
15: Ara estem en estos 10 mesos, que ja tenim algunes coses ja bastant avançades, no? Com poden ser aquestes taxacions que estaven previstes entre el 10 el mes 10 i el mes 20. I una vegada arribem en estos 20 mesos, seria quan entraria la tercera fase.
14: Mentrestant, els veïns desitgen que tot acabi com més aviat millor. Didac Pla, un dels afectats, també a Trescatinfo.
16: Lo que volem nosaltres realment, la nostra família i els que vivim aquí, és viure tranquils.
17: Quan fas el pas de buscar l'altra casa, quan fas el pas de buscar un domicili, ja sigui de lloguer o ja sigui per adquirir-lo, no? Perquè no saps si fas el pas i això no es porta pas i això no es porta a terme per X motius, perquè no tenim cap acord realment ferm, tenim un document.
14: A tot estirar, el projecte amb la renaturalització ja inclosa estarà acabat a començaments del 2029.
0: Han localitzat per primera vegada a Europa les restes d'un diplodocus. La troballa s'ha fet al jaciment del Castellar, a Terol, i és la primera vegada que es troben restes d'aquest dinosaure fora de Nord-Amèrica. Els investigadors han trobat 14 vèrtebres de la zona posterior i de la cua d'aquest dinosaure, que tindria 150 milions d'anys d'antiguitat. El paleontòleg i investigador d'aquest jaciment, Sergio Sánchez, t'ha explicat a Trescatinfo les característiques de l'animal.
18: Aquest exemplar, comparat amb els exemplars més complets dels Estats Units, tindria una longitud aproximada d'entorn a 25 metres. D'acord, estem parlant d'un animal d'unes dimensions brutals, un animal que s'alimentaria principalment de plantes i que, sobretot, està en l'imaginari popular per aquesta cua extremadament llarga.
0: Després d'aquesta troballa, els investigadors no descarten trobar més restes en altres jaciments de la zona. Els resultats d'aquesta investigació s'han publicat a la revista internacional especialitzada Journal of Vertebrate Paleontology, mentre les restes estan exposades a la sala de dinosaures del Museu Aragonès de Paleontologia de Dinòpolis. L'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya ha aconseguit per primer cop el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. L'obra premiada, The Dragon Letter, del jove cineasta indi Tanzim Jikmet, format a Barcelona, opta doncs a la cursa pels Premis Òscar. El curtmetratge, que ha rebut el Golden Student Academy Award en una gala celebrada al Festival de Cinema de Toronto, ha superat 3.000 treballs finalistes d'uns 900 centres d'arreu del món i aconsegueix el primer d'aquests guardons per a l'ESCAC. Durant la gala, el director ha parlat així de l'Escola Catalana.
19: Vinc d'un poblet molt petit als Alts Himàlaies de l'Índia. Vaig aprendre a fer cinema amb YouTube. L'ESCAC, la meva escola de cinema a Barcelona, m'ha canviat la vida perquè m'ha donat formació, una comunitat i la possibilitat de fer The Dragon Letter.
0: El guardó situa l'ESCAC al podi de les escoles de cinema a tot el món, com ha explicat el director del centre, Sergi Casamitjana.
20: Tècnicament, en aquest moment, som la número 1 del món. O sigui, de les 900 escoles que s'han presentat, la que hem guanyat som nosaltres, amb la qual avui per avui podem dir que l'ESCAC és la número 1 del món fins que l'any que ve vingui un altre i ens ho prengui. Els Student Academy Awards, això ho fa l'Acadèmia de Hollywood, i són els, com si diguéssim, les prèvies per la shortlist de desembre, on ja seleccionen 10 curs.
0: L'Acadèmia de Hollywood ha reconegut en total 16 estudiants de cinema en les 4 categories dels premis. Tots ells podran optar a competir en la 99a edició dels Premis Òscar en categories com millor curtmetratge de ficció, d'animació o documental. El Liceu inaugurarà temporada el 25 de setembre amb una Ida de Verdi totalment renovada que fa un crit contra la guerra. L'artista iraniana Shirin Neshat és la directora d'escena amb una proposta minimalista que porta a Barcelona després de passar per Salzburg i París. La famosa marxa triomfant d'Aïda és a ulls de l'artista el retrat del dolor de la guerra i lamenta si el públic es pot arribar a trasbalsar.
21: I don't want to be apologetic.
22: No vull disculpar-me davant d'algú que diu com s'atreveix a portar el dolor, el patiment i els cadàvers a l'escenari. Doncs perquè això està passant i no podem tancar els ulls davant d'aquesta realitat. L'art no és propaganda, és un reflex de la realitat.
0: Amb direcció musical d'Antonello Manacorda, el muntatge té un repartiment encapçalat per la soprano russa-austríaca Anna Netrebko i la italiana Anna Pirozzi en el paper d'Aida.
2: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
1: El Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina del 2029, així ho ha decidit el comitè executiu de la UEFA, reunit a Salònica. El president del Barça, Joan Laporta, ho valora molt positivament i es mostra agraït per aquesta decisió.
3: Cert que la confiança que ens fa la UEFA, que agraeixo doncs profundament, de dir que posa en valor la dimensió i l'ambició del projecte de l'Spotify Camp Nou, que estem tots els barcelonistes molt orgullosos.
1: Serà la tercera vegada que el Camp del Barça acollirà una final de la Lliga de Campions després de les edicions del 1989 i del 1999. També s'ha decidit que la final del 2028 es jugarà a Múnich i la de la Champions femenina jugarà a Lió el 2028 i a Cardiff el 2029. En clau esportiva, el Barça jugarà aquest dimecres, ara en parlarem, però aquest dimarts ja s'han disputat partits d'aquesta sisena jornada de Lliga.
2: 3CAT Info.
1: Derrota de l'Espanyol contra el Rayo Vallecano per 2-1 en un partit marcat per la mala primera meitat del conjunt de Manolo González.
5: No ha sortit bé, òbviament, i a partir d'aquí hem anat a remolc, però torno a dir que ja sabem com va tot, que l'alineació, ara es culpa l'alineació, perquè a part la segona part de l'equip ha sigut molt bona, però clar, al final dona igual qui jugui, si quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol, jo sóc conscient de que no ha sortit bé, però clar, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar, però són 11 jugadors i no 3 només.
1: El Rayo s'ha avançat molt d'hora, guanyava 2-0 al descans i ja a la segona part Roberto ha fet el gol blanquiblau. L'Espanyol ho ha intentat, però no ha pogut fer el gol de l'empat. Els blanquiblaus sumen ara 7 punts de 18 possibles a la Lliga. El Madrid, per la seva banda, també ha sumat els 3 punts. Ho ha fet al camp de l'Elx amb un gol de Carlos Espí al temps afegit. Els blancs guanyaven per 0-2 al descans amb gols d'Arda Güler i Mbappé, però l'Elx a la segona meitat ha empatat el partit. Ja al tram final, Carlos Espí ha fet el definitiu 2-3. José Mourinho és el tècnic blanc.
23: La cosa buena después es que ni la dificultad ni la presión de perder puntos, el equipo reacciona y gana, que después al final es lo más importante. Cosa buena también es que los partidos de Real Madrid, que nadie se aburre porque son muy divertidos.
1: També ha jugat aquest dimarts l'Alavés 0, València 1. El València ha guanyat el primer partit aquesta temporada a primera.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Barça rebrà el Racing de Santander aquest dimecres a 9:15 del vespre al Camp Nou. I Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, encara no ha decidit si farà rotacions o no.
24: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
1: Aquest Barça Racing en directe des de les 8 del vespre en una edició especial de la TDT conjunta amb el Keti Jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. I encara un apunt més de futbol, perquè Leo Messi ha entrat a la llista de convocats amb la selecció argentina per disputar els 3 pròxims partits internacionals amb l'Albiceleste, 3 partits que serviran per acomiadar l'exfutbolista del Barça, que fa unes setmanes va anunciar que es retirava de la selecció. I encara un apunt de bàsquet, perquè el València ha fet oficial aquest matí el fitxatge de l'aler pivot Nikola Mirotić per una temporada. Mirotić, de 35 anys, ha jugat també al Milà, al Mònaco, al Barça, al Madrid i a l'NBA. I ara ho farà el València. Mirotić ja podria debutar aquest cap de setmana a la Supercopa CB, que es jugarà a Badalona, i ho faria contra el Barça.
2: 3CAT Info. Fresca Info.

0: Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena que destina 1.700 milions per modernitzar-lo. El pla no recull l'allargament de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, però sí els recursos necessaris per redactar el projecte i reservar els terrenys per a les mesures ambientals. El gruix dels diners és ara per ampliar la T1 i remodelar la T2. Un treballador ha mort i un altre es troba en estat crític a Tarragona per l'acumulació de monòxid de carboni en una fossa sèptica de l'aparcament del Mercat Central. Els bombers han hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. El govern marca un termini de 10 anys per assolir la inversió en educació del 6% del PIB. Serà una injecció de recursos progressiva, segons assegura l'executiu, però sense concretar el calendari. Pel que fa a l'acord de país en l'àmbit educatiu, Junts i els socis parlamentaris del govern, Esquerra i els comuns, hi participaran, però en critiquen el plantejament. L'encariment dels carburants dispara la inflació. Els preus van pujar un 4% a l'agost a Catalunya. Girona és la demarcació on més s'ha notat l'augment. Els sindicats demanen revisions salarials per protegir el poder adquisitiu dels treballadors. El Marroc intenta influir en el debat sobre Ceuta d'aquesta setmana a l'Eurocambra. L'ambaixada marroquina davant la Unió Europea ha enviat correus a diversos parlamentaris desvinculant-se de l'origen de l'entrada massiva i amb el compromís de permetre el retorn dels immigrants. Dijous, la cambra vota sobre la qüestió en una resolució no vinculant. Donald Trump carrega contra el Tribunal Suprem dels Estats Units després que el màxim òrgan judicial li ha tombat les restriccions que volia posar al vot per correu un mes i mig abans de les eleccions de mig mandat. Trump diu que la decisió del Suprem és una gran derrota per als republicans i per al país. La cançó de la Ludwig van Enganyar-te ha guanyat el Premi Cerverí que organitza Catalunya Ràdio, ICAT i la revista Enderroc. És un dels guardons dels Premis Literaris de Girona que s'han anunciat aquest dimarts a l'Auditori Gironí. L'Aurora Bertrana de traducció ha estat per Esther Tallada per la traducció dels Invictes de William Faulkner.
1: Esports.
2: El Camp Nou acollirà la final de la Lliga de Campions masculina de futbol del 2029. Així ho ha decidit aquest dimarts el comitè executiu de la UEFA. Derrota de l'Espanyol davant del Rayo Vallecano per 2-1 en una primera part molt dolenta. Roberto ha fet el gol blanc i blau. En canvi, victòria del Madrid per 2-3 al Camp de l'Elx amb un gol de Carlos Espí al temps afegit. El Barça jugarà aquest dimecres a 2:15 al Camp Nou contra el Racing de Santander. Hansi Flick ha assegurat que encara no ha decidit si farà rotacions o no.
0: I al temps, dimecres tindrem un canvi que es notarà més a partir del migdia. Matí amb cel variable i molt pendents a la tarda dels ruixats i tempestes localment intenses a la meitat est, al Pirineu i al Prepirineu i la Catalunya Central, amb més de 40 mil·límetres en 30 minuts, pluja torrencial. Al vespre s'intensificaran el litoral i el prelitoral central fins al Camp de Tarragona, on poden ser molt abundants. Molta precaució.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: L'ampliació de l'aeroport del Prat fa una passa més. El govern espanyol ha donat el vistiplau al nou pla d'inversions d'Aena, que inclou partides per activar l'obra a partir del 2032. Abans Aena preveu destinar 1.760 milions d'euros per modernitzar les dues terminals. Madrid, Dani Sainz-Beja.
3: La Terminal 2, la més antiga, es renovarà per complet i es vol traslladar l'icònic mural de Miró a la Terminal 1, que també guanyarà espai per ampliar la zona de facturació. Estes són les obres que Aena farà els pròxims 5 anys al Prat. No inclouen ni l'ampliació de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, però sí diners per comprar els terrenys, pagar indemnitzacions i fer els estudis ambientals. Seran els passos previs d'unes obres que haurien de començar a partir del 2032, si, com apunta el Ministeri de Transports, Óscar Puente, reben l'aval d'Europa.
4: Todo el trabajo, o el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, sería posible esa ampliación de la pista.
3: I és que tant la Moncloa com el govern d'Illa aposten per l'ampliació, malgrat que l'oposició dels seus socis es manté i ha arribat al Consell de Ministres. Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
5: Que nosotros en esto no vamos a parar. Que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista y que nosotros vamos a seguir trabajando para que no vayamos a la locura, no solo de cargarnos los humedales de la Ricarda, sino de ir a un crecimiento de los pasajeros del Prat de 55 a 70 millones con una ciudad de Barcelona que ya está excesivamente tensionada por el turismo.
3: El que sí que ha hagut de rectificar el Ministeri de Transports és la pujada de taxes aeroportuàries que volia Aena i que va posar les aerolínies en peu de guerra. Pràcticament es congelen per 5 anys i pujaran només 3 cèntims per passatger.
0: La Generalitat celebra l'aprovació d'aquesta primera partida pressupostària per l'ampliació de l'aeroport i assegura que demostra que hi ha voluntat de complir els acords. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha tret importància al desacord amb els socis parlamentaris.
6: Ni formava part dels acords d'investidura, és un anunci fet i conegut, i que per altra banda el fem des del punt de vista del govern, treballant amb el Ministeri amb les màximes garanties ambientals.
0: Tampoc ho veuen igual els ajuntaments del Prat de Llobregat i de Gavà, dos dels municipis a tocar de les pistes. L'alcaldessa del Prat, Alba Bou, lamenta que no se'ls hagi consultat, mentre que la de Gavà, Gemma Badia, considera que ells hi sortiran guanyant.
7: De nou, s'aprova un document important per a un territori al qual no se'ns ha tingut en compte.
8: L'ampliació de la pista, doncs, per nosaltres és una bona notícia, no només per la necessitat que pugui tenir l'aeroport, Barcelona, l'economia, etc., sinó com a municipi el que més ens interessa és que no ens afecti el soroll de la manera que ens afecta a data d'avui.
0: Tant la Cambra de Comerç de Barcelona com la patronal Foment del Treball creuen que el pla aprovat es queda curt. Alicia Casart és la directora d'Infraestructures de la Cambra i Lluís Moreno, vicepresident de Foment.
9: Cal donar la màxima prioritat a tots aquests estudis i tramitacions per iniciar una altra cosa que és summament prioritària, que és l'inici d'obres.
10: I el que passarà és que arrisquem anys de saturació de l'aeroport. És a dir, què pot passar? Que l'aeroport es transformi en un nou Rodalies.
0: Diumenge que ve es farà al centre de Barcelona una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La convoca la plataforma Aeroport amb el suport de més de 200 entitats.
1: 3CAT Info.
0: Un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit i es troba en estat crític a Tarragona, mentre tots dos operaris feien tasques de manteniment al mercat central de la ciutat. Els operaris treballaven en el manteniment d'una fossa sèptica a la tercera planta de l'aparcament subterrani. Fonts dels bombers han explicat que eren el desguàs, on un embussament ha provocat una acumulació de monòxid de carboni. Els bombers han trobat inconscients els dos treballadors i el ferit ha estat traslladat a l'hospital. Xavier Ferrer és cap territorial dels bombers a Tarragona.
11: Les víctimes eren operaris d'una empresa de manteniment perquè s'havia obturat el bombeig de les aigües fecals, les aigües brutes de l'edifici. I s'ha cridat aquesta empresa i els operaris estan treballant just a l'arqueta. Allí s'ha generat, amb les aigües fecals generen monòxid i s'ha trobat que les medicions eren molt altes en aquella zona.
0: A conseqüència de l'incident s'ha hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. L'aparcament del supermercat quedarà tancat perquè els Mossos puguin fer la investigació. El govern no concreta cap calendari per assolir la inversió en educació equivalent al 6% del PIB, però treballa amb l'horitzó que d'aquí 10 anys s'hi pugui arribar. Els recursos s'hi destinaran de manera progressiva, segons la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, que també ha destacat que la voluntat política hi és.
6: Això ha de ser un increment gradual. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual. S'hi ha d'arribar amb pressupostos i amb la millora del finançament.
0: Aquest és un dels compromisos que va anunciar el president Salvador Illa en la conferència de mig mandat de presidència, juntament amb l'acord de país en l'àmbit educatiu. I ara per ara no compta amb el suport dels grups parlamentaris. Junts, principal partit de l'oposició, hi participarà, però avisa que aquest pacte no el pot liderar un govern que ha fracassat en polítiques educatives i posa d'exemple les proves PISA. Sentim el juntaire Salvador Vergés i la popular Lorena Roldán.
12: No té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó.
13: El primer que han de fer és començar a acatar les sentències lingüístiques, que no ho fan. Començar a respectar els drets dels alumnes i de les famílies, que no ho fan.
0: Els socis parlamentaris del govern, Esquerra i els comuns, també s'hi sumaran, però la portaveu republicana, Esther Capella, vol que el debat es construeixi des de la base i Jessica Albiach reclama celeritat en la climatització dels centres.
14: Amb aquesta voluntat d'impulsar una entesa de país que vagi de baix a dalt, no des dels òrgans de dalt, i parlant els de sempre.
15: Li diem al president Illa que accelere i que el que ha anunciat que farà en 4 anys ho faça en 2.
0: La CUP espera tenir detalls de la proposta per decidir si s'hi suma i Vox creu que és una pèrdua de temps. I el Consell d'Educació de Catalunya, que capitanejarà el debat sobre l'educació anunciat pel govern, demana serenitat i bona fe per començar el procés. Assegura que cal recosir la confiança entre els actors de la comunitat educativa i demana pactar solucions. El govern s'ha compromès a arribar al 6% del PIB, que recull la llei d'educació i que no s'ha executat en 17 anys. El president del Consell Educatiu, Joan Manel del Pozo, assegura a 3CAT Info que el diagnòstic dels problemes del sistema està fet i posa d'exemple l'escola inclusiva.
16: Després de no discutir el principi, que crec que no el discuteix ningú, però acceptat el principi, dir la pràctica està creant certament dificultats, intentem veure què podem fer per millorar aquesta pràctica i quines són les condicions perquè aquesta pràctica es pugui portar a terme.
0: La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, demana anar al gra. Ho deia a 3CAT Info.
17: Cal aterrar-ho a una realitat negociadora. És de la manera que tirarem endavant totes les mesures que puguin donar solució a les necessitats que tenim en el nostre sistema educatiu públic. Per tant, debats no. No cal perdre el temps. Hem ja a negociar.
0: Comissions Obreres demana als grups del Parlament que la inversió del 6% es fixi independentment dels governs. Eduard Núñez és el secretari general de Comissions Obreres Educació.
18: És bo que el conjunt dels partits polítics debatin sobre això i el que facin ara és que en el marc d'aquest debat tenen aquí al Parlament la iniciativa que pot fer això possible. Per tant, es tracta de concretar això i de provar la ILP.
0: Des del Consell reconeixen que encara no hi ha cap calendari tancat sobre com s'ha de desplegar aquest procés. I l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, l'ACRA, celebra el pla de climatització del govern per les residències, però avisa que cal més inversió per al sector. El govern invertirà 58 milions per climatitzar una cinquantena de residències públiques de gent gran i de persones amb discapacitats i també donarà ajudes per als equipaments concertats. Ho ha explicat al Catalunya al Dia Antoni Vidal, director general de l'ACRA.
19: Hem de posar més diners en dependència, més diners en les persones més vulnerables, en gent gran, i aquest pla d'ajuda de 50 milions per una banda en línies de crèdit, de préstecs, i aquests altres 58 milions creiem que és un primer pas, creiem que va en la bona direcció, però necessitarem molt més si realment volem que la dependència doncs, sigui una prioritat de país.
0: La patronal recorda que el 70% de les residències de Catalunya tenen finançament públic.
1: 3CAT Info.
0: Els preus s'han enfilat a Catalunya un 4% a l'agost en comparació amb fa un any. El principal motiu del repunt de la inflació ha estat l'increment del preu de la gasolina, un 17%, i del gasoil, un 30%, coincidint a més amb la reducció parcial de les bonificacions als combustibles. De retruc s'han encarit altres productes i serveis. Girona és la demarcació on més s'ha notat l'augment. Mentre la patronal parla d'una inflació transitòria pel xoc energètic, els sindicats consideren que també en tenen la culpa als marges empresarials. Demanen millores salarials i clàusules de revisió que protegeixin els treballadors de l'alça de preus. Ara només les preveuen 3 de cada 10 convenis. Òscar Riu, de la UGT.
20: Ens costa anar al supermercat. Ens costa omplir el dipòsit de la benzina del nostre cotxe. Ens costa tornar a l'escola i comprar tot el material escolar i els llibres. I ens costa pagar les assegurances i el rebut de la llum. És per això que reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. És per això que reclamem que els salaris s'actualitzin.
0: En el cas dels aliments, la inflació s'enfila fins al 2,3%, 7 dècimes més que el juliol. Al conjunt de l'Estat, l'IPC ha escalat fins al 4,8%, segons les dades de l'Institut d'Estadística. I abans de la previsió del temps, expliquem també que Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses aquest dimecres a la tarda. L'episodi afectarà principalment la Catalunya Central, comarques de Girona i del litoral i prelitoral central, amb registres superiors als 40 litres en menys de mitja hora. És per això que Protecció Civil demana molta precaució en els desplaçaments i evitar activitats a l'exterior i zones inundables. Tot i que les condicions meteorològiques són molt semblants a les de l'episodi de pluges de la setmana passada, no es preveu tanta intensitat. Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil, en declaracions a aquesta emissora.
2: En quant a característiques meteorològiques sembla ser que sí, pel que ens diu el Meteocat. De tota manera, la intensitat esperada de moment, doncs aleshores en aquell episodi últim doncs sí que teníem, diguéssim, avisos de 5 sobre 6. En aquest cas, doncs no, l'avís màxim, de perill que tenim ara mateix és de 4 sobre 6.
0: Malgrat això, aquest dimecres es farà una reunió del Comitè Tècnic de Seguiment per determinar si finalment cal prendre alguna mesura. A la Catalunya central i les comarques de Girona s'espera que les pluges comencin a la tarda i que durant la nit i matinada es desplacin a la zona litoral central.
1: El temps.
0: Quan passa un minut d'un quart sentim la previsió de Gemma Puig.
21: El canvi de temps torna a arribar un dimecres i tindrem un dimecres marcat per aquest augment de la nuvolositat, sobretot ja des del matí, un cel més enterbolit, més ennuvolat respecte a aquests dies que hem tingut aquest cel tan clar. Les temperatures a primera hora encara no variaran gaire. Mantenim les mínimes tropicals a la façana litoral. Nuvolositat que anirà en augment, algun primer ruixat en mig matí, migdia, però sobretot la part més activa de tota aquesta entrada d'aire fred arribarà de cara a la tarda. Tarda, ruixats, tempestes localment intenses, molta precaució, afectant durant les primeres hores de la tarda les comarques del nord-est, des de la Garrotxa, arribant al Gironès, la Selva, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, ruixats que poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa o amb cops de vent, i després al vespre aquesta inestabilitat es anirà concentrant cap al litoral i prelitoral central, Camp de Tarragona, també localment intensos, fins i tot doncs, amb aquesta intensitat de 90 litres per metre quadrat en 3 hores en aquest sector, des del Tarragonès fins al Baix Llobregat. Molta precaució en aquest sentit que es mantindria ben bé fins la matinada. Pel que fa a les temperatures, baixaran, es notarà, i força cap a comarques interiors i cap al Pirineu. Deixarem enrere aquests valors disparats i les màximes més altes els hi costarà de passar dels 31 o 32 graus.
0: El Suprem desacata la justícia europea i es torna a negar amnistiar Carles Puigdemont. Com us explicàvem la setmana passada, el jutge Pablo Llarena no mourà fitxa fins que el Constitucional es pronunciï a favor d'amnistiar la malversació, i això passarà d'aquí poques setmanes. Madrid, Paula Brujats.
22: El jutge Llarena espera l'aval del Constitucional per aixecar l'ordre d'atenció Puigdemont i Comín i de moment desobeeix la justícia europea. En un escrit, Llarena recorda que la sentència del juliol d'Europa només descartava que el procés afectés les finances de la Unió Europea, però no avala, segons el seu parer, amnistiar la malversació de l'1 d'octubre perquè van ser diners públics invertits a un objectiu personal dels líders independentistes. Tot i això, el jutge sap que el Constitucional sí que li desmuntarà la tesi d'aquí a pocs dies i per això, per primer cop, deixa entreveure que li queda poc temps per resistir-se a aplicar la llei. Ho celebra el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que creu que l'amnistia per a Puigdemont és més a prop que mai.
23: L'aplicació plena de la ley amnistía es cuestión de tiempo. Hoy la más importante novedad es que menciona, tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto.
22: El Constitucional començarà la setmana que ve a resoldre aquests recursos, a discutir els casos de Puigdemont Puigdemont i els exconsellers. La previsió és dictar la primera sentència a principis d'octubre i, si és clara, el Suprem no tindrà més remei que permetre que Puigdemont torni lliure a Catalunya.
0: El govern del Marroc envia un correu electrònic als eurodiputats per mirar d'influir en una votació sobre Ceuta al Parlament Europeu. Al correu, les autoritats marroquines es comprometen a readmetre tots els migrants que van entrar a la ciutat espanyola, incloent-hi els menors d'edat i els ciutadans d'altres països. Ho diuen abans que l'Eurocambra voti aquest dijous una resolució simbòlica sobre la crisi migratòria. A Estrasburg, Bruno Forteamiras.
24: La diplomàcia marroquina entra en escena quan el text definitiu que es portarà al ple encara és a mig fer i quan encara hi ha la incògnita de saber si el Partit Popular Europeu farà pinya amb l'extrema dreta per aprovar una resolució més dura o bé si els populars consensuaran un redactat diferent amb els socialistes i els liberals europeus. El correu electrònic enviat als eurodiputats el signen des de l'ambaixada del Marroc davant la Unió Europea i el missatge rebat es presenta com un soci fiable i diu que investiga què és el que va passar durant els dies de l'entrada massiva. Tot i això, aquest dimarts, el Partit Popular Europeu, per boca de Dolors Montserrat, n'ha culpat el govern marroquí.
3: Marruecos es responsable también por acción o por omisión y como socio europeo debe responder con respeto, legalidad y reciprocidad con la Unión Europea.
24: L'extrema dreta de Vox ha demanat la suspensió dels acords entre la Unió Europea i el Marroc, mentre que la líder dels socialistes a l'Eurocambra, l'espanyola Iratxe García, ha passat de puntetes per la polèmica amb Rabat i ha entrat en el cos a cos amb el PP.
3: Si de verdad les importa Ceuta, participen en el reparto de menores en las comunidades autónomas donde gobiernan.
24: Amb aquest panorama, el Parlament Europeu fixarà aquest dijous la seva posició sobre la crisi de Ceuta.
0: I mentrestant, Itàlia i Espanya prorroguen 15 dies més els controls fronterers per als ciutadans procedents dels dos països. El govern de Giorgia Meloni ha anunciat que allarga la mesura perquè hi continua veient els riscos per la seguretat després de l'arribada multitudinària d'immigrants a Ceuta. El ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ho ha titllat un cop més de lamentable.
4: Es absurdo, es inútil y es una vergüenza. Y es, desde luego, un ataque directo a la dignidad de los españoles.
0: Més qüestions. Donald Trump acusa l'esquerra radical de coaccionar i manipular el Tribunal Suprem dels Estats Units, que aquest dimarts ha rebutjat les mesures cautelars sol·licitades per la Casa Blanca per restringir el vot per correu en les pròximes eleccions legislatives del novembre. El president nord-americà acusa els jutges del Suprem de fer retrocedir el país 100 anys enrere. Washington, Oriol Serra.
5: Després que el Tribunal Suprem, incloent-hi els vots de 4 dels 6 jutges republicans, hagi frenat la seva intenció de bloquejar el vot per correu de milions de nord-americans, Donald Trump ha escrit un missatge llarguíssim a la seva xarxa social. Considera que es tracta d'una nova decisió dolenta i acusa un cop més els demòcrates d'estar destruint el país. Donald Trump també assegura que la decisió judicial encara fa més fàcil les trampes electorals dels demòcrates. Aquests ja han respost advertint que els consta que Trump està desviant els esforços de l'FBI en favor del seu relat conspiratori. Charles Schumer és el líder dels demòcrates al Senat.
7: Una font interna del Departament de Seguretat advertix que el Departament està retirant centenars d'agents federals de les seues funcions per enviar-los a fer tasques inútils i absurdes. L'objectiu és intentar demostrar les tristes feixugues i des de fa temps desmuntades teories conspiratòries electorals de Trump.
5: Des de l'oficina electoral nord-americana ha advertit reiteradament del caos que podria suposar que els plans de Trump tiressin endavant. El líder dels republicans sosté que va guanyar les eleccions del 2020 davant de Joe Biden després que els demòcrates incorreguessin en frau electoral perquè el vot per correu, segons diu, facilita el vot il·legal d'estrangers.

0: La que sentiu és la cançó de la Ludwig van Enganyar-te, que ha guanyat el Premi Cerverí, que organitza Catalunya Ràdio, ICAT i la revista Enderroc. És un dels guardons dels Premis Literaris de Girona que s'han anunciat aquest dimarts a l'Auditori Gironí. Al juny se'n van fer públics alguns, com el Prudenci Bertran a la novel·la Per fer cantar els arbres, de Jordi Campó i Boada. Girona, Maria Rovira.
1: 4 anys després de guanyar un primer Premi Cerverí, la Ludwig van ha recollit un segon Per enganyar-te, una lletra sobre una infidelitat. L'autor Quim Carandell, que no ha pogut venir a Girona, agraïa en un vídeo un nou reconeixement per una part molt important de les cançons.
2: Primer de tot, moltes gràcies per aquest premi, la veritat és que em fa molta il·lusió. A mi i a tots els meus companys de grup, és un reconeixement que no és molt típic en el nostre camp de la música, que es reconeguin les lletres, però sempre intentem donar-los molt valor, cuidar-les i tractar-les bé.
1: En una gala amb la reivindicació de la llengua catalana a les Illes com a fil conductor, també s'han donat a conèixer el Premi Aurora Bertrana per una traducció d'Ester Tallada dels Invictes, de William Faulkner, i el Lletra pel projecte de la plataforma digital per lectors Librish. També han recollit la resta de premis fets públics al juny. El productor musical i escriptor Jordi Campó i Boada reivindicava la lentitud d'oficis com el de Lutier, en recollir el Prudenci Bertrana de novel·la Per fer cantar els arbres.
3: Esperar. Em semblava, volia contraposar aquest ofici tan lent en aquest món contemporani on tot necessita tanta velocitat.
1: En terra de Quixots, Joan Manuel Soldevilla recollia el Premi d'Assaig per una exploració de l'empremta de Cervantes a l'Empordà. El poemari i orografia de Joan Tomàs Martínez Grimalt s'ha endut el Miquel de Palol de Poesia i la Fuga de Laia Aguilar al Premi de Literatura Juvenil.

0: amb Joan Fitó.
1: El Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina del 2029, així ho ha decidit el comitè executiu de la UEFA, reunit a Salònica. El president del Barça, Joan Laporta, ho valora molt positivament i es mostra agraït per aquesta decisió.
2: Cert que la confiança que es fa a la UEFA, que agraeixo doncs profundament, de dir que posa en valor la dimensió i l'ambició del projecte de l'Spotify Camp Nou, que estem tots els barcelonistes molt orgullosos.
1: Serà la tercera vegada que el camp del Barça acollirà una final de la Lliga de Campions, després de les edicions del 1989 i del 1999. En clau esportiva, el Barça juga aquest dimecres, ara en parlarem, però aquest dimarts ja s'han disputat partits d'aquesta sisena jornada de Lliga. L'Espanyol ha perdut per 2-1 contra el Rayo Vallecano en un partit marcat per la primera meitat, per la mala primera meitat del conjunt de Manolo.
3: No ha sortit bé, òbviament, i a partir d'aquí hem anat a remolc, però torno a dir que a part de, ja sabem com va tot, que l'alineació, ha d'esculpar l'alineació, perquè a part la segona part de l'equip ha sigut molt bona, però clar, al final dona igual que juguis, i quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol, jo sóc conscient de que no ha sortit bé, però clar, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar. Però són 11 jugadors i no 3 només.
1: El Rayo s'ha avançat molt d'hora, guanyava 2-0 al descans i ja la segona part Roberto ha fet el gol blanquiblau. L'Espanyol ho ha intentat, però no ha pogut fer el gol de l'empat. Els blanquiblaus sumen ara 7 punts de 18 possibles a la Lliga. El Madrid, en canvi, sí que ha sumat els 3 punts, ho ha fet al camp de l'Elx amb un gol de Carlos Espí al temps afegit. El Madrid guanyava per 0-2 al descans amb gols d'Arda Güler i Mbappé, però l'Elx a la segona meitat ha empatat el partit. Ja al tram final, Carlos Espí ha fet el definitiu 2-3. José Mourinho, tècnic blanc.
4: Tenemos banquillo con muchas, muchas soluciones y en 10 minutos hemos tenido aproximaciones muy peligrosas a área. Marcamos, ganamos 3 puntos y nada más.
1: També ha jugat aquest dimarts l'Alavés 0, València 1. El València ha guanyat el primer partit d'aquesta temporada a primera.
5: 3CAT Info.
1: El Barça rebrà el Racing de Santander aquest dimecres al Camp Nou a 9:15 del vespre. Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, encara no ha decidit, però si farà rotacions o no.
6: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
1: Aquest Barça Racing en directe des de les 8 del vespre en una edició especial de la TDT conjunta amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona a la prèvia per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. I encara un apunt de futbol perquè Leo Messi ha entrat a la llista de convocats amb la selecció argentina per disputar els 3 pròxims partits internacionals amb l'Albiceleste. 3 partits que serviran per acomiadar l'exfutbolista del Barça que fa unes setmanes va anunciar que es retirava de la selecció.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En bàsquet, el València ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot Nikola Mirotić per una temporada. Mirotić, de 35 anys, ha jugat també al Milà, al Mònaco, al Barça, al Madrid i a l'NBA i ja podria debutar aquest mateix cap de setmana a la Supercopa CB, precisament contra el Barça. En motociclisme, Maverick Viñales continuarà de baixa al Gran Premi d'Àustria de MotoGP, que es disputarà aquest cap de setmana al circuit de Spielberg. El substituirà per quarta vegada consecutiva Pol Espargaró. L'equip KTM espera que Viñales es pugui reincorporar al Mundial de Motos durant la disputa del Gran Premi del Japó del 2 d'octubre vinent. I en waterpolo, la Copa Catalunya femenina, victòria del Sabadell en l'últim partit de tornada dels quarts de final. Sabadell 14, Atlètic Barceloneta 8. Amb aquest resultat, amb aquesta victòria del Sabadell, han quedat definides les semifinals d'aquesta Copa Catalunya. D'una banda, una semifinal la disputaran el Mataró i el Terrassa, i de l'altra enfrontarà el Sabadell amb el Catalunya.
5: 3CAT Info. són 4:45.

0: Aquestes són les principals informacions. Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena que destina 1.700 milions per modernitzar-lo. El gruix dels diners és ara per ampliar la T1 i remodelar la T2. El govern marca un termini de 10 anys per assolir la inversió en educació del 6% del PIB. Serà una injecció de recursos progressiva, però sense concretar el calendari. Un treballador ha mort i un altre es troba en estat crític a Tarragona per l'acumulació de monòxid de carboni en una fossa sèptica de l'aparcament del Mercat Central. Els bombers han desallotjat el recinte. A partir d'ara us explicarem que el govern anuncia la construcció de 4 terminals ferroviàries de mercaderies per incentivar aquest transport. Ara mateix, només un 3% de les mercaderies es transporten per tren a Catalunya. També us explicarem que des d'aquest dimarts el govern xinès pot prohibir als ciutadans viatjar fora del país si creuen que està en risc la seguretat industrial o tecnològica. I l'ESCAC aconsegueix per primer cop el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood per l'obra The Dragon Letter.
1: Esports.
0: Joan Fitó, què destaquem?
2: Que el Camp Nou acollirà la final de la Lliga de Campions masculina de futbol del 2029. Així ho ha decidit aquest dimarts el comitè executiu de la UEFA. També jugats aquest dimarts a primera, Rayo Vallecano 2, Espanyol 1 i Elx 2, Real Madrid 3.
0: I el temps, dimecres tindrem un canvi que es notarà més a partir del migdia. Matí amb cel variable i molt pendents a la tarda de ruixats i tempestes localment intenses a la meitat est, al Pirineu, al Prepirineu i la Catalunya Central, amb més de 40 mil·límetres en 30 minuts, pluja torrencial. Al vespre s'intensificaran el litoral i el prelitoral central fins al Camp de Tarragona, on poden ser molt abundants. L'ampliació de l'aeroport del Prat fa una passa més. El govern espanyol ha donat el vistiplau al nou pla d'inversions d'Aena, que inclou partides per activar l'obra a partir del 2032. Abans, Aena preveu destinar 1.760 milions d'euros per modernitzar les dues terminals. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: La Terminal 2, la més antiga, es renovarà per complet i es vol traslladar l'icònic mural de Miró a la Terminal 1, que també guanyarà espai per ampliar la zona de facturació. Estes són les obres que Aena farà els pròxims 5 anys al Prat. No inclouen ni l'ampliació de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, però sí diners per comprar els terrenys, pagar indemnitzacions i fer els estudis ambientals. Seran els passos previs d'unes obres que haurien de començar a partir del 2032 si, com apunta el ministre de Transports, Oscar Puente, reben l'aval d'Europa.
4: Todo el trabajo, el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, seria possible esa ampliación de la pista.
3: I és que tant la Moncloa com el govern d'Illa aposten per l'ampliació, malgrat que l'oposició dels seus socis es manté i ha arribat al Consell de Ministres. Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
5: Que nosotros en esto no vamos a parar. Que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista. Y que nosotros vamos a seguir trabajando para que no vayamos a la locura, no solo de cargarnos los humedales de la Ricarda, sino de ir a un crecimiento de los pasajeros del Prat de 55 a 70 millones con una ciudad de Barcelona que ya está excesivamente tensionada por el turismo.
3: El que sí que ha hagut de rectificar el Ministeri de Transports és la pujada de taxes aeroportuàries que volia Aena i que va posar les aerolínies en peu de guerra. Pràcticament es congelen per 5 anys i pujaran només 3 cèntims per passatger.
0: El transport ferroviari de mercaderies és una altra de les assignatures pendents a Catalunya. L'any passat només el 3% dels transports es van fer amb tren i la resta amb camions. És la xifra més baixa des de fa 20 anys i queda molt lluny de l'objectiu del 30% fixat per Europa de cara al 2030. Davant d'això, el govern ha anunciat la construcció de 4 noves terminals de mercaderies a l'Empordà, al Penedès, l'Ebre i Lleida. Les vol tenir enllestides d'aquí a 5 anys i hi invertirà 127 milions. S'afegiran a les que ja funcionen als ports de Barcelona i Tarragona i a la Llagosta. El pla també preveu dotar d'ample europeu l'actual terminal de Portbou.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit i es troba en estat crític a Tarragona mentre tots dos operaris feien tasques de manteniment al mercat central de la ciutat. Els operaris treballaven en el manteniment d'una fossa sèptica a la tercera planta de l'aparcament subterrani. Fons dels bombers han explicat que eren el desguàs on un embussament ha provocat una acumulació de monòxid de carboni. Els bombers han trobat inconscients els dos treballadors i el ferit ha estat traslladat a l'hospital. Xavier Ferrer és cap

0: Inversió equivalent al 6% del PIB, però treballa amb l'horitzó que d'aquí 10 anys s'hi pugui arribar. Els recursos s'hi destinaran de manera progressiva, segons la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, que també ha destacat que la voluntat política hi és.
1: Això ha de ser un increment gradual. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual. S'hi ha d'arribar amb pressupostos i amb la millora del finançament.
0: Aquest és un dels compromisos que va anunciar el president Salvador Illa en la conferència de mig mandat de presidència, juntament amb l'acord de país en l'àmbit educatiu, i ara per ara no compta amb el suport de tots els grups parlamentaris. Junts, principal partit de l'oposició, hi participarà, però avisa que aquest pacte no el pot liderar un govern que ha fracassat en polítiques educatives i posa d'exemple les proves PISA. Sentim el juntaire Salvador Vergés i la popular Lorena Roldán.
2: No té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó.
3: El primer que han de fer és començar a acatar les sentències lingüístiques, que no ho fan. Començar a respectar els drets dels alumnes i de les famílies, que no ho fan.
0: Els socis parlamentaris del govern, Esquerra i els comuns, també s'hi sumaran, però la portaveu republicana, Esther Capella, vol que el debat es construeixi des de la base i Jessica Albiach reclama celeritat en la climatització dels centres.
4: Amb aquesta voluntat d'impulsar una entesa de país que vagi de baix a dalt, no des dels òrgans de dalt i parlant els de sempre.
5: Li diem al president Illa que accelere i que el que ha anunciat que farà en 4 anys ho faça en 2.
0: La CUP espera tenir detalls de la proposta per decidir si s'hi suma i Vox creu que és una pèrdua de temps. En plana internacional, la Unió Europea denuncia l'escalada de provocacions russes després de nous incidents amb Dinamarca i Lituània i les emmarca dins d'una estratègia d'accions híbrides. Dos avions italians de l'OTAN han interceptat en l'espai aeri lituà un dron que provenia de Bielorússia. L'anàlisi de les restes de l'aparell ha determinat que portava càrrega explosiva, segons el govern lituà, que n'ha responsabilitzat Moscou. D'altra banda, una fragata russa ha disparat bengales a un helicòpter de reconeixement danès en aigües internacionals del Bàltic pròximes a Dinamarca. En cap dels dos casos hi ha hagut danys personals. La cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, ha afirmat que aquestes accions no són accidentals.
6: Això no són accidents. Són intents calculats de Rússia per debilitar la nostra determinació, posar a prova la nostra unitat i jugar amb la por d'una escalada.
0: Kallas demana una reacció més contundent dels 27 i noves sancions a Moscou. I l'ONU alerta de greus conseqüències humanitàries i per l'economia global si es tanca l'estret de Bab el-Mandeb pel conflicte del Iemen. El Consell de Seguretat de les Nacions Unides ha fet una reunió d'urgència després de l'avanç dels rebels hutis aliats de l'Iran, que ja controlen aquest estret per on passa el 12% del comerç marítim mundial. Això ha fet que el petroli continuï pujant i hagi superat els $109 al barril de Brent. El subsecretari de l'ONU per a l'Orient Mitjà, Khaled Hariri, ha demanat contenció a les parts i la tornada a la negociació per evitar una crisi internacional.
7: Una escalada més gran comportaria conseqüències greus per la pau i la seguretat internacionals, els mercats energètics mundials, la seguretat alimentària i les economies de països situats més enllà de la regió, especialment els més vulnerables.
0: L'Aràbia Saudita, que ha paralitzat les seves exportacions de petroli pel Mar Roig, ha intercanviat atacs amb els hutis durant les últimes hores. El conflicte ha provocat més de 125.000 desplaçats interns. A més, unes 2.500 persones més han marxat per mar cap a Djibouti, a la banya d'Àfrica, fent la ruta contrària a la de la migració africana. I des d'aquest dimarts, la Xina ha endurit les restriccions per viatjar fora del país i podrà vetar la sortida de ciutadans si creu que està en risc la seguretat nacional, industrial o tecnològica. D'aquesta manera, el president Xi Jinping busca controlar sectors com la intel·ligència artificial i poder competir amb els Estats Units. Pequín, Francesc Canals.
8: La Xina estreny encara més el control sobre la seva població, en particular tothom que no vol que acabi treballant per a rivals com els Estats Units, particularment en sectors d'alta tecnologia i els que puguin desafiar l'autoritat del règim. Un nou reglament permet impedir la sortida de la República Popular de persones implicades en activitats que el text qualifica de perjudicials per a la seguretat nacional. S'estableix una prohibició de sortida del país entre 6 mesos i 3 anys. La norma simplement s'afegeix al control que el règim ja exerceix sobre els moviments de tot ciutadà. Ja ha impactat

0: ha dit la sortida de desenvolupadors d'intel·ligència artificial, impedir, doncs, la fuga de cervells, i de fa molts anys els funcionaris i treballadors d'entitats públiques tenen el passaport retingut a voluntat de l'empresa. També entre els supòsits que recull el nou sistema hi figura tot ciutadà xinès que hagi pogut cometre un acte que amenaci la Xina fora del territori nacional. Aquest punt preocupa en particular les ONGs pro drets humans perquè deixen la indefensió qualsevol xinès que fora del seu país hagi participat en activitats no il·legals, per exemple una manifestació, però que la Xina pot interpretar com una amenaça. L'arbitrarietat en l'aplicació de la llei a la Xina implica, sense anar més lluny, per exemple, que ministres o caps de l'exèrcit puguin desaparèixer de la llum pública durant mesos sense ser acusats o jutjats.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: Un centenar de persones s'han concentrat aquest dimarts al vespre davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra, de la travessera de les Corts de Barcelona, i han tallat aquesta via per demanar la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. La protesta l'havia convocat l'Assemblea Nacional Catalana per denunciar l'actuació dels Mossos durant els aldarulls que hi va haver al passeig de Sant Joan de Barcelona la nit de la Diada. Ignasi Rigau, coordinador de mobilitzacions de l'ANC, ha criticat l'actuació policial i el tracte als 8 menors detinguts.
3: Volem denunciar el cos dels Mossos d'Esquadra per la seva impunitat, per el seu carrusel que van fer amb tots els joves. Els Mossos d'Esquadra tenien gent encapsulada, sense cap perill, els van agafar, els van tirar a terra, els hi van fer ferides.
2: Més qüestions. L'Ajuntament de Lleida vol sancionar l'ús del vel integral a la ciutat amb multes que poden arribar als 750 euros. És una de les mesures de la nova ordenança de civisme que el govern municipal intentarà aprovar al pròxim ple. El 2010 ja es va intentar una prohibició semblant, però la justícia la va acabar tombant. Lleida, Júlia Albacar.
4: La paeria defensa que la prohibició està orientada ara com una política feminista i no per una qüestió de seguretat com es plantejava el 2010. Tot i això, el redactat del text estableix la prohibició de portar la cara tapada i no es fa referència directa al burca o al vel integral. Es permetran algunes excepcions, com als centres de culte, als moments socialment acceptats i quan s'estigui exercint un dret fonamental, tot i que en este darrer supòsit l'alcalde Félix Larrosa se confia que es podrà multar.
5: La ordenança així ho diu, però és que també t'he de dir que hem parlat amb islamistes, eh? No hi ha cap precepte al Corán que digui que les dones han d'anar tapades, ni un.
4: La nova ordenança es debatrà al proper ple municipal i el PSC haurà de buscar suports perquè pugui tirar endavant. De moment, el debat en comissió d'este dimarts, Junts i Vox s'han abstingut i el PP i Esquerra hi han votat en contra. Xavi Palau del PP i Jordina Freixinet, Esquerra.
6: Hem presentat 76 esmenes, 3 ens les han acceptat i 4 ens les han transaccionat, per tant, ni el 10% de les esmenes.
7: Hem presentat més de 70 pàgines d'anàlisi i propostes alternatives i el govern pràcticament no n'ha volgut ni parlar.
4: La Rosa assegura per la seva banda que continuaran negociant.
2: A l'audiència de Lleida ha començat el judici del conegut com a cas Carreteres, en què l'excap de Carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet, s'enfronta a una petició de 12 anys de presó per suposades irregularitats en contractes d'obra pública. Els Mossos asseguren que la relació de l'acusat amb els empresaris d'una constructora excedia el vincle professional. Lleida, Pere Joan Álvarez.
8: Benet està acusat de presumptes irregularitats en adjudicacions d'obra pública a canvi de diners, regals i altres contraprestacions. Els Mossos han declarat que les converses telefòniques van evidenciar una relació molt intensa entre Benet i responsables de la constructora MJ Grues. Sentim el mosso instructor del cas.
9: És una relació molt intensa, mantenida en el tiempo i con un grado de afinidad que excedía lo que podía ser la relación normal entre empresario y administración.
8: Fiscalía també acusa un ex responsable de conservació de carreteres, una filla de Benet i dos directius de l'empresa. Aquest cas és una peça separada del conegut com a cas Boreas sobre suposada corrupció a la Diputació de Lleida entre els anys 2011 i 2018. Un cas que va comportar la detenció de l'aleshores president de l'ENS, Joan Renyer.
2: Els 2.000 moderadors de contingut acomiadats per Meta a Barcelona l'any passat demanen que se'ls torni a admetre en el judici contra la companyia. Denuncien que les reclamacions laborals que havien fet prèviament a Meta per discriminació lingüística i danys de salut mental van influir en el trasllat de la producció perquè Meta no hi volia respondre. L'acusació creu que si la demanda prospera, l'impacte que hauria d'afrontar la companyia podria superar els 90 milions d'euros. Enrique Leiva és l'advocat del sindicat demandant FIST.
10: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? Això és una de les coses que s'han de resoldre avui aquí i és l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
2: Meta, que va actuar a través d'empreses subcontractades, defensa que no hi havia cap pla més enllà de la reorganització laboral i que els acomiadaments es van pactar amb el comitè. Per això demana la nul·litat del judici, però la part demandant recorda que Comissions Obreres i la UGT, els sindicats que van arribar a l'acord, també estan demandats per connivència amb Meta.
1: El temps.
2: És moment per la previsió de Gemma Puig.
11: El canvi de temps torna a arribar un dimecres i tindrem un dimecres marcat per aquest augment de la nuvolositat, sobretot ja des del matí, un cel més enterbolit, més ennuvolat, respecte a aquests dies que hem tingut aquest cel tan clar. Les temperatures a primera hora encara no variaran gaire. Mantenim les mínimes tropicals a la façana litoral. Nuvolositat que anirà en augment, algun primer ruixat a mig matí, migdia, però sobretot la part més activa de tota aquesta entrada d'aire fred arribarà de cara a la tarda. Ruixats també localment intenses, molta precaució, afectant durant les primeres hores de la tarda les comarques del nord-est, des de la Garrotxa, arribant al Gironès, la Selva, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, ruixats que poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa o amb cops de vent, i després al vespre aquesta inestabilitat es anirà concentrant cap al litoral i prelitoral central, Camp de Tarragona, també localment intensos, fins i tot doncs, amb aquesta intensitat de 90 litres per metre quadrat en 3 hores en aquest sector, des del Tarragonès fins al Baix Llobregat. Molta precaució en aquest sentit, que es mantindria ben bé fins la matinada. Pel que fa a les temperatures, baixaran, es notarà, i força cap a comarques interiors i cap al Pirineu. Deixarem enrere aquests valors disparats i les màximes més altes els hi costarà de passar dels 31 o 32 graus.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3cadinfoviari.
2: Protecció Civil s'obre a plantejar un calendari i uns horaris més amplis dels serveis de socorrisme després de l'increment de morts a les zones de bany aquest estiu. La plataforma SOS Socorristes ha convocat una mobilització aquest dimecres al matí a Barcelona per reclamar una nova normativa per millorar la seguretat i acabar amb la precarització del sector. Tarragona, Ricard Buigas.
12: Aquest estiu han mort ofegades 43 persones, 17 més que l'any passat. 27 d'aquests ofegaments s'han registrat a les platges, la resta en piscines i aigües interiors. La Costa Daurada és la que ha tingut més ofegaments mortals, un total de 14, 8 més que l'estiu passat. Protecció Civil associa les xifres a l'increment d'usuaris a les zones de bany per les onades de calor. El subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, ha explicat a 3Cat Info que es reuniran amb el sector a través del grup tècnic de platges per avaluar canvis.
13: Doncs allà també es prendran decisions relacionades amb qüestions com la vigilància, els horaris, els calendaris de vigilància i totes aquestes qüestions que estan per plantejar i a les quals doncs, s'ha d'arribar amb un consens i amb un equilibri perquè puguem millorar aquestes xifres.
12: Precisament la plataforma SOS Socorrista reclama allargar la temporada des de Setmana Santa fins a l'octubre. Amb el suport de la UGT han convocat una mobilització aquest dimecres a les 10 del matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar una nova normativa que substitueixi la del 1972. Volen que el text determini uns criteris mínims per garantir la seguretat del litoral català sense dependre dels que ara aplica cada ajuntament, que és l'administració que té competències directes en la gestió del servei.
2: L'Ajuntament d'Alcanar, al Montsià, comença les negociacions amb els veïns de les cases situades en zona inundable. Un cop comprades, les cases s'enderrocaran per renaturalitzar un barranc. Alcanar, Jordi Barranca.
14: Són 10 els habitatges afectats que estan situats literalment al vell mig del barranc del Llop a la zona de la urbanització Serra Mar. Consistori i veïns han començat a parlar un cop ja estan les taxacions fetes i 9 mesos després que Ajuntament, Generalitat i Agència Catalana de l'Aigua signessin un protocol d'actuacions. Marc Xavalera, alcalde d'Alcanar, en declaracions a Catalunya al dia.
15: Ara estem en estos 10 mesos, que ja tenim algunes coses ja bastant avançades, no? Com puguem ser aquestes taxacions que estaven previstes entre el 10 i el mes 10 i el mes 20. I una vegada arribem en estos 20 mesos, seria quan entraria la tercera fase.
14: Mentrestant, els veïns desitgen que tot acabi com més aviat millor. Didac Pla, un dels afectats, també a 3Cat Info.
16: El que volem nosaltres realment, la nostra família, ells que vivim aquí, és viure tranquils.
17: Quan fas el pas de buscar l'altra casa? Quan fas el pas de buscar
16: buscar un domicili, ja sigui de lloguer o ja sigui per adquirir-lo, no? Perquè no saps si fas el pas i això no es porta a terme per X motius, perquè no tenim cap acord realment ferm, tenim un document.
14: A tot estirar, el projecte amb la renaturalització ja inclosa estarà acabat a començaments del 2029.
2: Han localitzat per primera vegada a Europa les restes d'un diplodocus. La troballa s'ha fet al jaciment del Castellar, a Terol, i és la primera vegada que es troben restes d'aquest dinosaure fora de Nord-Amèrica. Els investigadors han trobat 14 vèrtebres de la zona posterior i de la cua d'aquest dinosaure, que tindria 150 milions d'anys d'antiguitat. El paleontòleg i investigador d'aquest jaciment, Sergio Sánchez, ha explicat a 3CAT Info les característiques de l'animal.
17: Aquest exemplar, comparat amb els exemplars més complets dels Estats Units, tindria una longitud aproximada d'entorn a 25 metres. A part, estem parlant d'un animal d'unes dimensions brutals, un animal que s'alimentaria principalment de plantes i que, sobretot, està en l'imaginari popular per aquesta cua extremadament llarga.
2: Després d'aquesta troballa, els investigadors no descarten trobar més restes en altres jaciments de la zona. Els resultats d'aquesta investigació s'han publicat a la revista internacional especialitzada Journal of Vertebrate Paleontology, mentre les restes estan exposades a la sala de dinosaures del Museu Aragonès de Paleontologia d'Adinòpolis. L'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya ha aconseguit per primer cop el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. L'obra premiada, The Dragon Letter, del jove cineasta indi Stanzin Jikmet, format a Barcelona, opta doncs a la cursa pels Premis Òscar. El curtmetratge, que ha rebut el Golden Student Academy Award en una gala celebrada al Festival de Cinema de Toronto, ha superat 3.000 treballs finalistes d'uns 900 centres d'arreu del món i aconsegueix el primer d'aquests guardons per a l'ESCAC. Durant la gala, el director ha parlat així de l'escola catalana.
18: Vinc d'un poblet molt petit als Alts Himàlaies de l'Índia. Vaig aprendre a fer cinema amb YouTube. L'ESCAC, la meva escola de cinema a Barcelona, m'ha canviat la vida perquè m'ha donat formació, una comunitat i la possibilitat de fer The Dragon Letter.
2: El guardó situa l'ESCAC al podi de les escoles de cinema a tot el món, com ha explicat el director del centre, Sergi Casamitjana.
19: Tècnicament, en aquest moment, som la número 1 del món. O sigui, de les 900 escoles que s'han presentat, la que hem guanyat som nosaltres, amb la qual avui per avui podem dir que l'ESCAC és la número 1 del món fins que l'any que vingui un altre i ens ho prengui. Els Student Academy Awards, això ho fa l'Acadèmia de Hollywood, i són els, com siguéssim, les prèvies per la shortlist de desembre, on ja seleccionen 10 curs.
2: L'Acadèmia de Hollywood ha reconegut en total 16 estudiants de cinema en les 4 categories dels premis. Tots ells podran optar a competir en la 99a edició dels Premis Òscar, en categories com millor curtmetratge de ficció, d'animació o documental. El Liceu inaugurarà temporada el 25 de setembre amb una Ida de Verdi totalment renovada que fa un crit contra la guerra. L'artista iraniana Shirin Neshat és la directora d'escena amb una proposta minimalista que porta a Barcelona després de passar per Salzburg i París. La famosa Marxa triomfant d'Ida és a ulls de l'artista el retrat del dolor de la guerra i lamenta si el públic es pot arribar a trasbalsar.
20: I don't want to be apologetic.
21: No vull disculpar-me davant d'algú que diu com s'atreveix a portar el dolor, el patiment i els cadàvers a l'escenari. Doncs perquè això està passant i no podem tancar els ulls davant d'aquesta realitat. L'art no és propaganda, és un reflex de la realitat.
2: Amb direcció musical d'Antonello Manacorda, el muntatge té un repartiment encapçalat per la soprano russa-austríaca Anna Netrebko i la italiana Anna Pirozzi en el paper d'Ida.
1: Esports.
2: Amb Joan Fitó.
22: El Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina del 2029, així ho ha decidit el comitè executiu de la UEFA, reunit a Salònica. El president del Barça, Joan Laporta, ho valora molt positivament i es mostra agraït per aquesta decisió.
23: Cert que la confiança que es fa a la UEFA, que agraeixo doncs profundament,
0: de dir que posa en valor la dimensió i l'ambició del projecte de l'Spotify Camp Nou, que estem tots els barcelonistes molt orgullosos.
22: Serà la tercera vegada que el Camp del Barça acollirà una final de la Lliga de Campions després de les edicions del 1989 i del 1999. També s'ha decidit que la final del 2028 es jugarà a Múnich i la de la Champions femenina jugarà a Lió el 2028 i a Cardiff el 2029. En clau esportiva, el Barça jugarà aquest dimecres, ara en parlarem, però aquest dimarts ja s'han disputat partits d'aquesta sisena jornada de Lliga.
1: 3CAT Info.
22: Derrota de l'Espanyol contra el Rayo Vallecano per 2-1 en un partit marcat per la mala primera meitat del conjunt de Manolo González.
3: No ha sortit bé, òbviament, i a partir d'aquí pues, hem anat a remolc, però torno a dir que a part de, bueno, ja sabem com va tot, que l'alineació, pues, ara es culpa l'alineació, perquè a part la segona part de l'equip ha sigut molt bona, però clar, al final dona igual que juguis, si quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. Jo sóc conscient de que no ha sortit bé, però clar, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar, però són 11 jugadors i no 3 només.
22: El Rayo s'ha avançat molt d'hora, guanyava 2-0 al descans i ja la segona part Roberto ha fet el gol blanquiblau. L'Espanyol ho ha intentat, però no ha pogut fer el gol de l'empat. Els blanquiblaus sumen ara 7 punts de 18 possibles a la Lliga. El Madrid, per la seva banda, també ha sumat els 3 punts. Ho ha fet al camp de l'Elx amb un gol de Carlos Espí al temps afegit. Els blancs guanyaven per 0-2 al descans amb gols d'Arda Güler i Mbappé, però l'Elx a la segona meitat ha empatat el partit. Ja al tram final, Carlos Espí ha fet el definitiu 2-3. José Mourinho és el tècnic blanc.
5: La cosa buena después es que en la dificultad, en la presión de perder puntos, el equipo reacciona y gana. Y después al final es lo más importante. Cosa buena también es que los partidos de Real Madrid, que nadie se aburre porque son muy divertidos.
22: També ha jugat aquest dimarts l'Alavés 0, València 1. El València ha guanyat el primer partit aquesta temporada a primera.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
22: El Barça rebrà el Racing de Santander aquest dimecres a 9:15 del vespre al Camp Nou. I Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, encara no ha decidit si farà rotacions o no.
23: We see today or was more.
24: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
23: On starting 11, but we have to manage it.
22: Aquest Barça Racing en directe des de les 8 del vespre en una edició especial de la TDT conjunta amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. I encara un apunt més de futbol perquè Leo Messi ha entrat a la llista de convocats amb la selecció argentina per disputar els 3 pròxims partits internacionals amb l'Albiceleste, 3 partits que serviran per acomiadar l'exfutbolista del Barça que fa unes setmanes va anunciar que es retirava de la selecció. I encara un apunt de bàsquet, perquè el València ha fet oficial aquest matí el fitxatge de l'aler pivot Nikola Mirotić per una temporada. Mirotić, de 35 anys, ha jugat també al Milà, al Mònaco, al Barça, al Madrid i a l'NBA. I ara ho farà el València. Mirotić ja podria debutar aquest cap de setmana a la Supercopa CB, que es jugarà a Badalona i ho faria contra el Barça.
1: 3CAT Info. Tresca Info.

0: Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena que destina 1.700 milions per modernitzar-lo. El pla no recull l'allargament de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, però sí els recursos necessaris per redactar el projecte i reservar els terrenys per a les mesures ambientals. El gruix dels diners és ara per ampliar la T1 i remodelar la T2. Un treballador ha mort i un altre es troba en estat crític a Tarragona per l'acumulació de monòxid de carboni en una fossa sèptica de l'aparcament del Mercat Central. Els bombers han hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. El govern marca un termini de 10 anys per assolir la inversió en educació del 6% del PIB. Serà una injecció de recursos progressiva, segons assegura l'executiu, però sense concretar el calendari. Pel que fa a l'acord de país en l'àmbit educatiu, Junts i els socis parlamentaris del govern, Esquerra i els comuns, hi participaran, però en critiquen el plantejament. L'encariment dels carburants dispara la inflació. Els preus van pujar un 4% a l'agost a Catalunya. Girona és la demarcació on més s'ha notat l'augment. Els sindicats demanen revisions salarials per protegir el poder adquisitiu dels treballadors. El Marroc intenta influir en el debat sobre Ceuta d'aquesta setmana a l'Eurocambra. L'ambaixada marroquina davant la Unió Europea ha enviat correus a diversos parlamentaris desvinculant-se de l'origen de l'entrada massiva i amb el compromís de permetre el retorn dels immigrants. Dijous, la cambra vota sobre la qüestió en una resolució no vinculant. Donald Trump carrega contra el Tribunal Suprem dels Estats Units després que el màxim òrgan judicial li ha tombat les restriccions que volia posar al vot per correu un mes i mig abans de les eleccions de mig mandat. Trump diu que la decisió del Suprem és una gran derrota per als republicans i per al país. La cançó de la Ludwig van Enganyar-te ha guanyat el Premi Cerverí que organitza Catalunya Ràdio, ICAT i la revista Enderroc. És un dels guardons dels Premis Literaris de Girona que s'han anunciat aquest dimarts a l'Auditori Gironí. L'Aurora Bertrana de traducció ha estat per Esther Tallada per la traducció dels Invictes de William Faulkner.
1: Esports.
2: El Camp Nou acollirà la final de la Lliga de Campions masculina de futbol del 2029. Així ho ha decidit aquest dimarts el comitè executiu de la UEFA. Derrota de l'Espanyol davant del Rayo Vallecano per 2-1 en una primera part molt dolenta. Roberto ha fet el gol blanc i blau. En canvi, victòria del Madrid per 2-3 al Camp de l'Elx amb un gol de Carlos Espí al temps afegit. El Barça jugarà aquest dimecres a 2:15 al Camp Nou contra el Racing de Santander. Hansi Flick ha assegurat que encara no ha decidit si farà rotacions o no.
0: I el temps, dimecres tindrem un canvi que es notarà més a partir del migdia. Matí amb cel variable i molt pendents a la tarda dels ruixats i tempestes localment intenses a la meitat est, al Pirineu i al Prepirineu i la Catalunya central, amb més de 40 mil·límetres en 30 minuts, pluja torrencial. Al vespre s'intensificaran el litoral i el prelitoral central fins al Camp de Tarragona, on poden ser molt abundants. Molta precaució.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'ampliació de l'aeroport del Prat fa una passa més. El govern espanyol ha donat el vistiplau al nou pla d'inversions d'Aena, que inclou partides per activar l'obra a partir del 2032. Abans, Aena preveu destinar 1.760 milions d'euros per modernitzar les dues terminals. Madrid, Dani Sainz-Deja.
3: La Terminal 2, la més antiga, es renovarà per complet i es vol traslladar l'icònic mural de Miró a la Terminal 1, que també guanyarà espai per ampliar la zona de facturació. Estes són les obres que Aena farà els pròxims 5 anys al Prat. No inclouen ni l'ampliació de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, però sí diners per comprar els terrenys, pagar indemnitzacions i fer els estudis ambientals. Seran els passos previs d'unes obres que haurien de començar a partir del 2032, si, com apunta el ministre de Transports, Óscar Puente, reben l'aval d'Europa.
4: Todo el trabajo, el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, sería posible esa ampliación de la pista.
3: I és que tant la Moncloa com el govern d'Illa aposten per l'ampliació, malgrat que l'oposició dels seus socis es manté i ha arribat al Consell de Ministres. Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
5: Que nosotros en esto no vamos a parar, que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista y que nosotros vamos a seguir trabajando para que no vayamos a la locura, no solo de cargarnos los humedales de la Ricarda, sino de ir a un crecimiento de los pasajeros del Prat de 55 a 70 millones con una ciudad de Barcelona que ya está excesivamente tensionada por el turismo.
3: El que sí que ha hagut de rectificar el Ministeri de Transports és la pujada de taxes aeroportuàries que volia Aena i que va posar les aerolínies en peu de guerra. Pràcticament es congelen per 5 anys i pujaran només 3 cèntims per passatger.
0: La Generalitat celebra l'aprovació d'aquesta primera partida pressupostària per l'ampliació de l'aeroport i assegura que demostra que hi ha voluntat de complir els acords. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha tret importància al desacord amb els socis parlamentaris.
6: Ni formava part dels acords d'investidura, és un anunci fet i conegut, i que per altra banda el fem des del punt de vista del govern, treballant en el Ministeri amb les màximes garanties ambientals.
0: Tampoc ho veuen igual els ajuntaments del Prat de Llobregat i de Gavà, dos dels municipis a tocar de les pistes. L'alcaldessa del Prat, Alba Bou, lamenta que no se'ls hagi consultat, mentre que la de Gavà, Gemma Badia, considera que ells hi sortiran guanyant.
7: De nou, s'aprova un document important per un territori al qual no se'ns ha tingut en compte.
8: L'ampliació de la pista, doncs, per nosaltres és una bona notícia, no només per la necessitat que pugui tenir l'aeroport, Barcelona, l'economia, etc., sinó com a municipi el que més ens interessa és que no ens afecti el soroll de la manera que ens afecta a data d'avui.
0: Tant la Cambra de Comerç de Barcelona com la patronal Foment del Treball creuen que el pla aprovat es queda curt. Alicia Casart és la directora d'Infraestructures de la Cambra i Lluís Moreno, vicepresident de Foment.
9: Cal donar la màxima prioritat a tots aquests estudis i tramitacions per iniciar una altra cosa que és summament prioritària, que és l'inici d'obres.
10: El que passarà és que arrisquem anys de saturació de l'aeroport. És a dir, què pot passar? Que l'aeroport es transformi en un nou Rodalies.
0: Diumenge que ve es farà al centre de Barcelona una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La convoca la plataforma Aeroport amb el suport de més de 200 entitats.
1: 3CAT Info.
0: Un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit i es troba en estat crític a Tarragona, mentre tots dos operaris feien tasques de manteniment al mercat central de la ciutat. Els operaris treballaven en el manteniment d'una fossa sèptica a la tercera planta de l'aparcament subterrani. Fonts dels bombers han explicat que eren el desguàs, on un embussament ha provocat una acumulació de monòxid de carboni. Els bombers han trobat inconscients els dos treballadors i el ferit ha estat traslladat a l'hospital. Xavier Ferrer és cap territorial dels bombers a Tarragona.
11: Les víctimes eren operaris d'una empresa de manteniment perquè s'havia obturat el bombeig de les aigües fecals, les aigües brutes de l'edifici. I s'ha cridat aquesta empresa i els operaris estan treballant just a l'arqueta. Allí s'ha generat, amb les aigües fecals generen monòxid i s'ha trobat que les medicions eren molt altes en aquella zona.
0: A conseqüència de l'incident s'ha hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. L'aparcament del supermercat quedarà tancat perquè els Mossos puguin fer la investigació. El govern no concreta cap calendari per assolir la inversió en educació equivalent al 6% del PIB, però treballa amb l'horitzó que d'aquí 10 anys s'hi pugui arribar. Els recursos s'hi destinaran de manera progressiva, segons la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, que també ha destacat que la voluntat política hi és.
6: Això ha de ser un increment gradual. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual. S'hi ha d'arribar amb pressupostos i amb la millora del finançament.
0: Aquest és un dels compromisos que va anunciar el president Salvador Illa en la conferència de mig mandat de presidència, juntament amb l'acord de país en l'àmbit educatiu. I ara per ara no compta amb el suport dels grups parlamentaris. Junts, principal partit de l'oposició, hi participarà, però avisa que aquest pacte no el pot liderar un govern que ha fracassat en polítiques educatives i posa d'exemple les proves PISA. Sentim el juntaire Salvador Vergés i la popular Lorena Roldán.
12: No té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó.
13: El primer que han de fer és començar a acatar les sentències lingüístiques, que no ho fan. Començar a respectar els drets dels alumnes i de les famílies, que no ho fan.
0: Els socis parlamentaris del govern, Esquerra i els comuns, també s'hi sumaran, però la portaveu republicana, Esther Capella, vol que el debat es construeixi des de la base i Jessica Albiach reclama celeritat en la climatització dels centres.
14: Amb aquesta voluntat d'impulsar una entesa de país que vagi de baix a dalt, no des dels òrgans de dalt, i parlant els de sempre.
15: Li diem al president Illa que accelere i que el que ha anunciat que farà en 4 anys ho faça en 2.
0: La CUP espera tenir detalls de la proposta per decidir si s'hi suma i Vox creu que és una pèrdua de temps. I el Consell d'Educació de Catalunya, que capitanejarà el debat sobre l'educació anunciat pel govern, demana serenitat i bona fe per començar el procés. Assegura que cal recosir la confiança entre els actors de la comunitat educativa i demana pactar solucions. El govern s'ha compromès a arribar al 6% del PIB, que recull la llei d'educació i que no s'ha executat en 17 anys. El president del Consell Educatiu, Joan Manel del Pozo, assegura a 3Cat Info que el diagnòstic dels problemes del sistema està fet i posa d'exemple l'escola inclusiva.
16: Després de no discutir el principi, que crec que no el discuteix ningú, però acceptat el principi, dir la pràctica està creant certament dificultats, intentem veure què podem fer per millorar aquesta pràctica i quines són les condicions perquè aquesta pràctica es pugui portar a terme.
0: La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, demana anar al gra. Ho deia a 3Cat Info.
17: Cal aterrar-ho a una realitat negociadora. És de la manera que tirarem endavant totes les mesures que puguin donar solució a les necessitats que tenim en el nostre sistema educatiu públic. Per tant, debats no, no cal perdre el temps, hem ja a negociar.
0: Comissions Obreres demana als grups del Parlament que la inversió del 6% es fixi independentment dels governs. Eduard Núñez és el secretari general de Comissions Obreres Educació.
18: És bo que el conjunt dels partits polítics debatin sobre això i el que facin ara és que en el marc d'aquest debat tenen aquí al Parlament la iniciativa que pot fer això possible. Per tant, es tracta de concretar això i de provar la ILP.
0: Des del Consell reconeixen que encara no hi ha cap calendari tancat sobre com s'ha de desplegar aquest procés. I l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, l'ACRA, celebra el pla de climatització del govern per les residències, però avisa que cal més inversió per al sector. El govern invertirà 58 milions per climatitzar una cinquantena de residències públiques de gent gran i de persones amb discapacitats i també donarà ajudes per als equipaments concertats. Ho ha explicat al Catalunya al Dia Antoni Vidal, director general de l'ACRA.
19: Hem de posar més diners en dependència, més diners en les persones més vulnerables, en gent gran, i aquest pla d'ajuda de 50 milions per una banda en línies de crèdit, de préstecs, i aquests altres 58 milions creiem que és un primer pas, creiem que va en la bona direcció, però necessitarem molt més si realment volem que la dependència doncs, sigui una prioritat de país.
0: La patronal recorda que el 70% de les residències de Catalunya tenen finançament públic.
1: 3Cat Info.
0: Els preus s'han enfilat a Catalunya un 4% a l'agost en comparació amb fa un any. El principal motiu del repunt de la inflació ha estat l'increment del preu de la gasolina, un 17%, i del gasoil, un 30%, coincidint a més amb la reducció parcial de les bonificacions als combustibles. De retruc s'han encarit altres productes i serveis. Girona és la demarcació on més s'ha notat l'augment. Mentre la patronal parla d'una inflació transitòria pel xoc energètic, els sindicats consideren que també en tenen la culpa als marges empresarials. Demanen millores salarials i clàusules de revisió que protegeixin els treballadors de l'alça de preus. Ara només les preveuen 3 de cada 10 convenis. Òscar Riu, de la UGT.
20: Ens costa anar al supermercat. Ens costa omplir el dipòsit de la benzina del nostre cotxe. Ens costa tornar a l'escola i comprar tot el material escolar i els llibres. I ens costa pagar les assegurances i el rebut de la llum. És per això que reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. És per això que reclamem que els salaris s'actualitzin.
0: En el cas dels aliments, la inflació s'enfila fins al 2,3%, 7 dècimes més que el juliol. Al conjunt de l'Estat, l'IPC ha escalat fins al 4,8%, segons les dades de l'Institut d'Estadística. I abans de la previsió del temps, expliquem també que Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses aquest dimecres a la tarda. L'episodi afectarà principalment la Catalunya Central, comarques de Girona i del litoral i prelitoral central, amb registres superiors als 40 litres en menys de mitja hora. És per això que Protecció Civil demana molta precaució en els desplaçaments i evitar activitats a l'exterior i zones inundables. Tot i que les condicions meteorològiques són molt semblants a les de l'episodi de pluges de la setmana passada, no es preveu tanta intensitat. Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil, en declaracions a aquesta emissora.
2: En quant a característiques meteorològiques sembla ser que sí, pel que ens diu el Meteocat. De tota manera, la intensitat esperada de moment, doncs aleshores en aquell episodi últim doncs sí que teníem, diguéssim, avisos de 5 sobre 6. En aquest cas, doncs no, l'avís màxim, l'avís màxim de perill que tenim ara mateix és de 4 sobre 6.
0: Malgrat això, aquest dimecres es farà una reunió del Comitè Tècnic de Seguiment per determinar si finalment cal prendre alguna mesura. A la Catalunya central i les comarques de Girona s'espera que les pluges comencin a la tarda i que durant la nit i matinada es desplacin a la zona litoral central.
1: El temps.
0: Quan passa un minut d'un quart, sentim la previsió de Gemma Puig.
21: El canvi de temps torna a arribar un dimecres i tindrem un dimecres marcat per aquest augment de la nuvolositat, sobretot ja des del matí, un cel més enterbolit, més ennuvolat, respecte a aquests dies que hem tingut aquest cel tan clar. Les temperatures a primera hora encara no variaran gaire. Mantenim les mínimes tropicals a la façana litoral. Nuvolositat que anirà en augment, algun primer ruixat a mig matí, migdia, però sobretot la part més activa de tota aquesta entrada d'aire fred arribarà de cara a la tarda, ruixats, tempestes localment intenses, molta precaució, afectant durant les primeres hores de la tarda les comarques del nord-est, des de la Garrotxa, arribant al Gironès, la Selva, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, ruixats que poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa o amb cops de vent, i després al vespre aquesta inestabilitat es anirà concentrant cap al litoral i prelitoral central, Camp de Tarragona, també localment intensos, fins i tot doncs, amb aquesta intensitat de 90 litres per metre quadrat en 3 hores en aquest sector, des del Tarragonès fins al Baix Llobregat. Molta precaució en aquest sentit, que es mantindria ben bé fins la matinada. Pel que fa a les temperatures, baixaran, es notarà, i força cap a comarques interiors i cap al Pirineu. Deixarem enrere aquests valors disparats i les màximes més altes els hi costarà de passar dels 31 o 32 graus.
0: El Suprem desacata la justícia europea i es torna a negar amnistia Carles Puigdemont. Com us explicàvem la setmana passada, el jutge Pablo Llarena no mourà fitxa fins que el Constitucional es pronunciï a favor d'amnistiar la malversació, i això passarà d'aquí poques setmanes. Madrid, Paula Brujats.
22: El jutge Llarena espera l'aval del Constitucional per aixecar l'ordre de detenció Puigdemont i Comín i de moment desobeeix la justícia europea. En un escrit, Llarena recorda que la sentència del juliol d'Europa només descartava que el procés afectés les finances de la Unió Europea, però no avala, segons el seu parer, amnistiar la malversació de l'1 d'octubre perquè van ser diners públics invertits a un objectiu personal dels líders independentistes. Tot i això, el jutge sap que el Constitucional sí que li desmuntarà la tesi d'aquí a pocs dies, i per això, per primer cop, deixa entreveure que li queda poc temps per resistir-se a aplicar la llei. Ho celebra el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que creu que l'amnistia per a Puigdemont és més a prop que mai.
23: L'aplicació plena de la ley de amnistía es cuestión de tiempo. Hoy la más importante novedad es que menciona, tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto.
22: El Constitucional començarà la setmana que ve a resoldre aquests recursos, a discutir els casos de Puigdemont i els exconsellers. La previsió és dictar la primera sentència a principis d'octubre, i si és clara, el Suprem no tindrà més remei que permetre que Puigdemont torni lliure a Catalunya.
0: El govern del Marroc envia un correu electrònic als eurodiputats per mirar d'influir en una votació sobre Ceuta al Parlament Europeu. Al correu, les autoritats marroquines es comprometen a readmetre tots els migrants que van entrar a la ciutat espanyola, incloent-hi els menors d'edat i els ciutadans d'altres països. Ho diuen abans que l'Eurocambra voti aquest dijous una resolució simbòlica sobre la crisi migratòria. A Estrasburg, Bruno Forteamiras.
24: La diplomàcia marroquina entra en escena quan el text definitiu que es portarà al ple encara és a mig fer i quan encara hi ha la incògnita de saber si el Partit Popular Europeu farà pinya amb l'extrema dreta per aprovar una resolució més dura o bé si els populars consensuaran un redactat diferent amb els socialistes i els liberals europeus. El correu electrònic enviat als eurodiputats el signen des de l'ambaixada del Marroc davant la Unió Europea i el missatge, Rabat, es presenta com un soci fiable i diu que investiga què és el que va passar durant els dies de l'entrada massiva. Tot i això, aquest dimarts, el Partit Popular Europeu, per boca de Dolors Montserrat, n'ha culpat el govern marroquí.
25: Marruecos es responsable también
3: por acción o por omisión. Y como socio europeo debe responder con respeto, legalidad y reciprocidad con la Unión Europea.
24: L'extrema dreta de Vox ha demanat la suspensió dels acords entre la Unió Europea i el Marroc, mentre que la líder dels socialistes a l'Eurocambra, l'espanyola Iratxe García, ha passat de puntetes per la polèmica amb Rabat i ha entrat en el cos a cos amb el PP.
3: Si de verdad les importa Ceuta, participen en el reparto de menores en las comunidades autónomas donde gobiernan.
24: Amb aquest panorama, el Parlament Europeu fixarà aquest dijous la seva posició sobre la crisi de Ceuta.
0: I mentrestant, Itàlia i Espanya prorroguen 15 dies més els controls fronterers per als ciutadans procedents dels dos països. El govern de Giorgia Meloni ha anunciat que allarga la mesura perquè hi continua veient els riscos per la seguretat, després de l'arribada multitudinària d'immigrants a Ceuta. El ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ho ha titllat un cop més de lamentable.
4: Es absurdo, es inútil y es una vergüenza. Y es, desde luego, un ataque directo a la dignidad de los españoles.
0: Més qüestions. Donald Trump acusa l'esquerra radical de coaccionar i manipular el Tribunal Suprem dels Estats Units, que aquest dimarts ha rebutjat les mesures cautelars sol·licitades per la Casa Blanca per restringir el vot per correu en les pròximes eleccions legislatives del novembre. El president nord-americà acusa els jutges del Suprem de fer retrocedir el país 100 anys enrere. Washington, Oriol Serra.
5: Després que el Tribunal Suprem, incloent-hi els vots de 4 dels 6 jutges republicans, hagi frenat la seva intenció de bloquejar el vot per correu de milions de nord-americans, Donald Trump ha escrit un missatge llarguíssim a la seva xarxa social. Considera que es tracta d'una nova decisió dolenta i acusa un cop més els demòcrates d'estar destruint el país. Donald Trump també assegura que la decisió judicial encara fa més fàcil les trampes electorals dels demòcrates. Aquests ja han respost advertint que els consta que Trump està desviant els esforços de l'FBI en favor del seu relat conspiratori. Charles Schumer és el líder dels demòcrates al Senat.
7: Una font interna del Departament de Seguretat adverteix que el Departament està retirant centenars d'agents federals de les seues funcions per enviar-los a fer tasques inútils i absurdes. L'objectiu és intentar demostrar les tristes feixugues i des de fa temps desmuntades teories conspiratòries electorals de Trump.
5: Des de l'oficina electoral nord-americana, el partit reiteradament del caos que podria suposar que els plans de Trump tiressin endavant. El líder dels republicans sosté que va guanyar les eleccions del 2020 davant de Joe Biden després que els demòcrates incorreguessin en frau electoral perquè el vot per correu, segons diu, facilita el vot il·legal d'estrangers.

0: La que sentiu és la cançó de la Ludwig van Enganyar-te, que ha guanyat el Premi Cerverí, que organitza Catalunya Ràdio, ICAT i la revista Enderroc. És un dels guardons dels Premis Literaris de Girona que s'han anunciat aquest dimarts a l'Auditori Gironí. Al juny se'n van fer públics alguns, com el Prudenci Bertran a la novel·la Per fer cantar els arbres, de Jordi Campó i Boada. Girona, Maria Rovira.
1: 4 anys després de guanyar un primer Premi Cerverí, la Ludwig van ha recollit un segon Per enganyar-te, una lletra sobre una infidelitat. L'autor Quim Carandell, que no ha pogut venir a Girona, agraïa en un vídeo un nou reconeixement per una part molt important de les cançons.
2: Primer de tot, moltes gràcies per aquest premi, la veritat és que em fa molta il·lusió. A mi i a tots els meus companys de grup. És un reconeixement que no és molt típic en el nostre camp de la música, que es reconeguin les lletres, però sempre intentem donar-los molt valor, cuidar-les i tractar-les bé.
1: En una gala amb la reivindicació de la llengua catalana a les Illes com a fil conductor, també s'han donat a conèixer el Premi Aurora Bertrana per una traducció d'Ester Tallada dels Invictes de William Faulkner i el Lletra pel projecte de la plataforma digital per lectors Librish. També han recollit la resta de premis fets públics al juny el productor musical i escriptor Jordi Campó i Boada. Reivindicava la lentitud d'oficis com el de Lutier en recollir el Prudenci Bertrana de novel·la Per fer cantar els arbres.
3: Esperar, esperar, esperar. Em semblava, volia contraposar aquest ofici tan lent en aquest món contemporani on tot necessita tanta velocitat.
1: En terra de Quixots, Joan Manuel Soldevilla recollia el Premi d'Assaig per una exploració de l'empremta de Cervantes a l'Empordà. El poemari i orografia de Joan Tomàs Martínez Grimalt s'ha endut el Miquel de Palol de Poesia i la Fuga de Laia Aguilar al Premi de Literatura Juvenil.

0: amb Joan Fitó.
1: El Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina del 2029, així ho ha decidit el comitè executiu de la UEFA, reunit a Salònica. El president del Barça, Joan Laporta, ho valora molt positivament i es mostra agraït per aquesta decisió.
2: Cert que la confiança que es fa a la UEFA, que agraeixo doncs profundament, de dir que posa en valor la dimensió i l'ambició del projecte de l'Spotify Camp Nou, que estem tots els barcelonistes molt orgullosos.
1: Serà la tercera vegada que el camp del Barça acollirà una final de la Lliga de Campions, després de les edicions del 1989 i del 1999. En clau esportiva, el Barça juga aquest dimecres, ara en parlarem, però aquest dimarts ja s'han disputat partits d'aquesta sisena jornada de Lliga. L'Espanyol ha perdut per 2-1 contra el Rayo Vallecano en un partit marcat per la primera meitat, per la mala primera meitat del conjunt de Manolo.
3: No ha sortit bé, òbviament, i a partir d'aquí pues, hem anat a remolc, però torno a dir que a part de, ja sabem com va tot, que l'alineació, pues, ara és culpa d'alineació, perquè a part la segona part de l'equip ha sigut molt bona, però clar, al final dona igual que juguis, si quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol, jo sóc conscient de que no ha sortit bé, però clar, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar. Però són 11 jugadors i no 3 només.
1: El Rayo s'ha avançat molt d'hora, guanyava 2-0 al descans i ja la segona part Roberto ha fet el gol blanquiblau. L'Espanyol ho ha intentat però no ha pogut fer el gol de l'empat. Els blanquiblaus sumen ara 7 punts de 18 possibles a la Lliga. El Madrid, en canvi, sí que ha sumat els 3 punts, ho ha fet al camp de l'Elx amb un gol de Carlos Espí al temps afegit. El Madrid guanyava per 0-2 al descans amb gols d'Arda Güler i Mbappé, però l'Elx a la segona meitat ha empatat el partit. Ja al tram final, Carlos Espí ha fet el definitiu 2-3. José Mourinho, tècnic blanc.
4: Tenemos banquillo con muchas, muchas soluciones y en 10 minutos hemos tenido aproximaciones muy peligrosas a área. Marcamos, ganamos 3 puntos y nada más.
1: També ha jugat aquest dimarts l'Alavés 0, València 1. El València ha guanyat el primer partit d'aquesta temporada a primera.
5: 3CAT Info.
1: El Barça rebrà el Racing de Santander aquest dimecres al Camp Nou a 9:15 del vespre. Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, encara no ha decidit, però si farà rotacions o no.
6: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
1: Aquest Barça Racing en directe des de les 8 del vespre en una edició especial de la TDT conjunta amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona a la prèvia per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. I encara un apunt de futbol perquè Leo Messi ha entrat a la llista de convocats amb la selecció argentina per disputar els 3 pròxims partits internacionals amb l'Albiceleste. 3 partits que serviran per acomiadar l'exfutbolista del Barça que fa unes setmanes va anunciar que es retirava de la selecció.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En bàsquet, el València ha fet oficial el fitxatge de l'aler pivot Nikola Mirotić per una temporada. Mirotić, de 35 anys, ha jugat també al Milà, al Mònaco, al Barça, al Madrid i a l'NBA, i ja podria debutar aquest mateix cap de setmana a la Supercopa CB, precisament contra el Barça. En motociclisme, Maverick Viñales continuarà de baixa al Gran Premi d'Àustria de MotoGP, que es disputarà aquest cap de setmana al circuit de Spielberg. El substituirà per quarta vegada consecutiva Pol Espargaró. L'equip KTM espera que Viñales es pugui reincorporar al Mundial de Motos durant la disputa del Gran Premi del Japó del 2 d'octubre vinent. I en waterpolo, la Copa Catalunya femenina, victòria del Sabadell en l'últim partit de tornada dels quarts de final. Sabadell 14, Atlètic Barceloneta 8. Amb aquest resultat, amb aquesta victòria del Sabadell, han quedat definides les semifinals d'aquesta Copa Catalunya. D'una banda, una semifinal la disputaran el Mataró i el Terrassa, i de l'altra enfrontarà el Sabadell amb el Catalunya.
5: 3CAT Info. Són 6:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena que destina 1.700 milions per modernitzar-lo. El gruix dels diners és ara per ampliar la T1 i remodelar la T2. El govern marca un termini de 10 anys per assolir la inversió en educació del 6% del PIB. Serà una injecció de recursos progressiva, però sense concretar el calendari. Un treballador ha mort i un altre es troba en estat crític a Tarragona per l'acumulació de monòxid de carboni en una fossa sèptica de l'aparcament del Mercat Central. Els bombers han desallotjat el recinte. A partir d'ara us explicarem que el govern anuncia la construcció de 4 terminals ferroviàries de mercaderies per incentivar aquest transport. Ara mateix, només un 3% de les mercaderies es transporten per tren a Catalunya. També us explicarem que des d'aquest dimarts el govern xinès pot prohibir als ciutadans viatjar fora del país si creuen que està en risc la seguretat industrial o tecnològica. I l'ESCAC aconsegueix per primer cop el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood per l'obra The Dragon Letter.
1: Esports.
0: Joan Fitó, què destaquem?
2: Que el Camp Nou acollirà la final de la Lliga de Campions masculina de futbol del 2029. Així ho ha decidit aquest dimarts el comitè executiu de la UEFA. També jugats aquest dimarts a primera, Rayo Vallecano 2, Espanyol 1 i Elx 2, Real Madrid 3.
0: I el temps, dimecres tindrem un canvi que es notarà més a partir del migdia. Matí amb cel variable i molt pendents a la tarda de ruixats i tempestes localment intenses a la meitat est, al Pirineu, al Prepirineu i la Catalunya Central, amb més de 40 mil·límetres en 30 minuts, pluja torrencial. Al vespre s'intensificaran el litoral i el prelitoral central fins al Camp de Tarragona, on poden ser molt abundants. L'ampliació de l'aeroport del Prat fa una passa més. El govern espanyol ha donat el vistiplau al nou pla d'inversions d'Aena, que inclou partides per activar l'obra a partir del 2032. Abans, Aena preveu destinar 1.760 milions d'euros per modernitzar les dues terminals. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: La Terminal 2, la més antiga, es renovarà per complet i es vol traslladar l'icònic mural de Miró a la Terminal 1, que també guanyarà espai per ampliar la zona de facturació. Estes són les obres que Aena farà els pròxims 5 anys al Prat. No inclouen ni l'ampliació de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, però sí diners per comprar els terrenys, pagar indemnitzacions i fer els estudis ambientals. Seran els passos previs d'unes obres que haurien de començar a partir del 2032 si, com apunta el Ministeri de Transports, Óscar Puente, reben l'aval d'Europa.
4: Todo el trabajo, el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, sería posible esa ampliación de la pista.
3: I és que tant la Moncloa com el govern d'Illa aposten per l'ampliació, malgrat que l'oposició dels seus socis es manté i ha arribat al Consell de Ministres. Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
5: Que nosotros en esto no vamos a parar, que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista y que nosotros vamos a seguir trabajando para que no vayamos a la locura, no solo de cargarnos los humedales de la Ricarda, sino de ir a un crecimiento de los pasajeros del Prat de 55 a 70 millones con una ciudad de Barcelona que ya está excesivamente tensionada por el turismo.
3: El que sí que ha hagut de rectificar el Ministeri de Transports és la pujada de taxes aeroportuàries que volia Aena i que va posar les aerolínies en peu de guerra. Pràcticament es congelen per 5 anys i pujaran només 3 cèntims per passatger.
0: El transport ferroviari de mercaderies és una altra de les assignatures pendents a Catalunya. L'any passat, només el 3% dels transports es van fer amb tren i la resta amb camions. És la xifra més baixa des de fa 20 anys i queda molt lluny de l'objectiu del 30% fixat per Europa de cara al 2030. Davant d'això, el govern ha anunciat la construcció de 4 noves terminals de mercaderies a l'Empordà, al Penedès, l'Ebre i Lleida. Les vol tenir enllestides d'aquí a 5 anys i hi invertirà 127 milions. S'afegiran a les que ja funcionen als ports de Barcelona i Tarragona i a la Llagosta. El pla també preveu dotar d'ample europeu l'actual terminal de Portbou.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit i es troba en estat crític a Tarragona mentre tots dos operaris feien tasques de manteniment al mercat central de la ciutat. Els operaris treballaven en el manteniment d'una fossa sèptica a la tercera planta de l'aparcament subterrani. Fons dels bombers han explicat que eren el desguàs on un embussament ha provocat una acumulació de monòxid de carboni. Els bombers han trobat inconscients els dos treballadors i el ferit ha estat traslladat a l'hospital. Xavier Ferrer és cap territorial dels bombers a Tarragona.
6: Les víctimes eren operaris d'una empresa de manteniment perquè s'havia obturat el bombeig de les aigües fecals, les aigües brutes de l'edifici. I s'ha cridat aquesta empresa i els operaris estan treballant just a l'arqueta. Allí s'ha generat, amb les aigües fecals generen monòxid i s'ha trobat que les medicions eren molt altes en aquella zona.
0: A conseqüència de l'incident s'ha hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. L'aparcament del supermercat quedarà tancat perquè els Mossos puguin fer la investigació.
1: 3CAT Info.
0: El govern no concreta cap calendari per assolir la inversió en educació equivalent al 6% del PIB, però treballa amb l'horitzó que d'aquí 10 anys

0: amb el suport de tots els grups parlamentaris. Junts, principal partit a l'oposició, hi participarà, però avisa que aquest pacte no el pot liderar un govern que ha fracassat en polítiques educatives i posa d'exemple les proves PISA. Sentim el juntaire Salvador Vergés i la popular Lorena Roldán.
1: No té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó.
2: El primer que han de fer és començar a acatar les sentències lingüístiques, que no ho fan. Començar a respectar els drets dels alumnes i de les famílies, que no ho fan.
0: Els socis parlamentaris del govern, Esquerra i els comuns, també s'hi sumaran, però la portaveu republicana, Esther Capella, vol que el debat es construeixi des de la base i Jessica Albiach reclama celeritat en la climatització dels centres.
3: Amb aquesta voluntat d'impulsar una entesa de país que vagi de baix a dalt, no des dels òrgans de dalt, i parlant els de sempre.
4: Li diem al president Illa que accelere i que el que ha anunciat que farà en 4 anys ho faça en 2.
0: La CUP espera tenir detalls de la proposta per decidir si s'hi suma i Vox creu que és una pèrdua de temps. En plana internacional, la Unió Europea denuncia l'escalada de provocacions russes després de nous incidents amb Dinamarca i Lituània i les emmarca dins d'una estratègia d'accions híbrides. Dos avions italians de l'OTAN han interceptat en l'espai aeri lituà un dron que provenia de Bielorússia. L'anàlisi de les restes de l'aparell ha determinat que portava càrrega explosiva, segons el govern lituà, que n'ha responsabilitzat Moscou. D'altra banda, una fragata russa ha disparat bengales a un helicòpter de reconeixement danès en aigües internacionals del Bàltic, pròximes a Dinamarca. En cap dels dos casos hi ha hagut danys personals. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha afirmat que aquestes accions no són accidentals.
5: Això no són accidents. Són intents calculats de Rússia per debilitar la nostra determinació, posar a prova la nostra unitat i jugar amb la por d'una escalada.
0: Kallas demana una reacció més contundent dels 27 i noves sancions a Moscou. I l'ONU alerta de greus conseqüències humanitàries i per l'economia global si es tanca l'estret de Bab el-Mandeb pel conflicte del Iemen. El Consell de Seguretat de les Nacions Unides ha fet una reunió d'urgència després de l'avanç dels rebels hutis aliats de l'Iran, que ja controlen aquest estret per on passa el 12% del comerç marítim mundial. Això ha fet que el petroli continuï pujant i hagi superat els $109 al barril de Brent. El subsecretari de l'ONU per a l'Orient Mitjà, Khaled Hariri, ha demanat contenció a les parts i la tornada a la negociació per evitar una crisi internacional.
6: Una escalada més gran comportaria conseqüències greus per la pau i la seguretat internacionals, els mercats energètics mundials, la seguretat alimentària i les economies de països situats més enllà de la regió, especialment els més vulnerables. Particularly the
0: most vulnerable. L'Aràbia Saudita, que ha paralitzat les seves exportacions de petroli pel Mar Roig, ha intercanviat atacs amb els hutis durant les últimes hores. El conflicte ha provocat més de 125.000 desplaçats interns. A més, unes 2.500 persones més han marxat per mar cap a Djibouti, a la banya d'Àfrica, fent la ruta contrària a la de la migració africana. I des d'aquest dimarts, la Xina ha endurit les restriccions per viatjar fora del país i podrà vetar la sortida de ciutadans si creu que està en risc la seguretat nacional, industrial o tecnològica. D'aquesta manera, el president Xi Jinping busca controlar sectors com la intel·ligència artificial i poder competir amb els Estats Units. Pequín, Francesc Canals.
7: La Xina estreny encara més el control sobre la seva població, en particular tothom que no vol que acabi treballant per a rivals com els Estats Units, particularment en sectors d'alta tecnologia i els que puguin desafiar l'autoritat del règim. Un nou reglament permet impedir la sortida de la República Popular de persones implicades en activitats que el text qualifica de perjudicials per a la seguretat nacional. S'estableix una prohibició de sortida del país entre 6 mesos i 3 anys. La norma simplement s'afegeix al control que el règim ja exerceix sobre els moviments de tot ciutadà. Ja ha impedit la sortida de desenvolupadors d'intel·ligència artificial, impedir, doncs, la fuga de cervells, i de fa molts anys els funcionaris i treballadors d'entitats públiques tenen el passaport retingut a voluntat de l'empresa. També entre els supòsits que recull el nou sistema hi figura tot ciutadà xinès que hagi pogut cometre un acte que amenaci la Xina fora del territori nacional. Aquest punt preocupa en particular les ONGs pro drets humans perquè deixen la indefensió qualsevol xinès que fora del seu país hagi participat en activitats no il·legals, per exemple una manifestació, però que la Xina pot interpretar com una

0: amenaça. L'arbitrarietat en l'aplicació de la llei a la Xina implica, sense anar més lluny, per exemple, que ministres o caps de l'exèrcit puguin desaparèixer de la llum pública durant mesos sense ser acusats o jutjats.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: Un centenar de persones s'han concentrat aquest dimarts al vespre davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la travessera de les Corts de Barcelona i han tallat aquesta via per demanar la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. La protesta l'havia convocat l'Assemblea Nacional Catalana per denunciar l'actuació dels Mossos durant els aldarulls que hi va haver al passeig de Sant Joan de Barcelona la nit de la Diada. Ignasi Rigau, coordinador de mobilitzacions de l'ANC, ha criticat l'actuació policial i el tracte als 8 menors detinguts.
3: Volem denunciar el cos dels Mossos d'Esquadra per la seva impunitat, per el seu carrusel que van fer amb tots els joves. Els Mossos d'Esquadra tenien gent encapsulada, sense cap perill, els van agafar, els van tirar a terra, els hi van fer ferides.
2: Més qüestions. L'Ajuntament de Lleida vol sancionar l'ús del vel integral a la ciutat amb multes que poden arribar als 750 euros. És una de les mesures de la nova ordenança de civisme que el govern municipal intentarà aprovar al pròxim ple. El 2010 ja es va intentar una prohibició semblant, però la justícia la va acabar tombant. Lleida, Júlia Albacar.
4: La Paeria defensa que la prohibició està orientada ara com una política feminista i no per una qüestió de seguretat com es plantejava el 2010. Tot i això, el redactat del text estableix la prohibició de portar la cara tapada i no es fa referència directa al burca o al vel integral. Es permetran algunes excepcions, com als centres de culte, als moments socialment acceptats i quan s'estigui exercint un dret fonamental, tot i que en este darrer supòsit l'alcalde Félix Larrosa confia que es podrà multar.
5: La ordenança sí ho diu, però és que també t'he de dir que hem parlat amb islamistes, eh? No hi ha cap precepte al Corán que digui que les dones han d'anar tapades, ni un.
4: La nova ordenança es debatrà al proper ple municipal i el PSC haurà de buscar suports perquè pugui tirar endavant. De moment, el debat en comissió d'este dimarts, Junts i Vox s'han abstingut i el PP i Esquerra hi han votat en contra. Xavi Palau del PP i Jordina Freixinet Esquerra.
6: Hem presentat 76 esmenes, 3 ens les han acceptat i 4 ens les han transaccionat, per tant, ni el 10% de les esmenes.
7: Hem presentat més de 70 pàgines d'anàlisi i propostes alternatives i el govern pràcticament no n'ha volgut ni parlar.
4: La Rosa assegura per la seva banda que continuaran negociant.
2: A l'audiència de Lleida ha començat el judici del conegut com a cas Carreteres, en què l'excap de Carreteres de la Generalitat, a Lleida, Jordi Benet, s'enfronta a una petició de 12 anys de presó per suposades irregularitats en contractes d'obra pública. Els Mossos asseguren que la relació de l'acusat amb els empresaris d'una constructora excedia el vincle professional. Lleida, Pere Joan Álvarez.
8: Benet està acusat de presumptes irregularitats en adjudicacions d'obra pública a canvi de diners, regals i altres contraprestacions. Els Mossos han declarat que les converses telefòniques van evidenciar una relació molt intensa entre Benet i responsables de la constructora MJ Grues. Sentim el mosso instructor del cas.
9: És una relació molt intensa, mantenida en el tiempo i con un grado de afinidad que excedía lo que podía ser la relación normal entre empresario y administración.
8: Fiscalía també acusa un ex responsable de conservació de carreteres, una filla de Benet i dos directius de l'empresa. Aquest cas és una peça separada del conegut com a cas Boreas sobre suposada corrupció a la Diputació de Lleida entre els anys 2011 i 2018. Un cas que va comportar la detenció de l'aleshores president de l'ENS, Joan Renyer.
2: Els 2.000 moderadors de contingut acomiadats per Meta a Barcelona l'any passat demanen que se'ls torni a admetre en el judici contra la companyia. Denuncien que les reclamacions laborals que havien fet prèviament a Meta per discriminació lingüística i danys de salut mental van influir en el trasllat de la producció perquè Meta no hi volia respondre. L'acusació creu que si la demanda prospera, l'impacte que hauria d'afrontar la companyia podria superar els 90 milions d'euros. Enrique Leiva és l'advocat del sindicat demandant FIST.
10: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? Això és una de les coses que s'han de resoldre avui aquí i és l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
2: Meta, que va actuar a través d'empreses subcontractades, defensa que no hi havia cap pla més enllà de la reorganització laboral i que els acomiadaments es van pactar amb el comitè. Per això demana la nul·litat del judici, però la part demandant recorda que Comissions Obreres i la UGT, els sindicats que van arribar a l'acord, també estan demandats per connivència amb Meta.
1: El temps.
2: És moment per la previsió de Gemma Puig.
11: El canvi de temps torna a arribar un dimecres i tindrem un dimecres marcat per aquest augment de la nuvolositat, sobretot ja des del matí, un cel més enterbolit, més ennuvolat, respecte a aquests dies que hem tingut aquest cel tan clar. Les temperatures a primera hora encara no variaran gaire. Mantenim les mínimes tropicals a la façana litoral. Nuvolositat que anirà en augment, algun primer ruixat a mig matí, migdia, però sobretot la part més activa de tota aquesta entrada d'aire fred arribarà de cara a la tarda. Ruixats, tempestes localment intenses, molta precaució, afectant durant les primeres hores de la tarda les comarques del nord-est, des de la Garrotxa, arribant al Gironès, la Selva, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, ruixats que poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa o amb cops de vent, i després al vespre aquesta inestabilitat es anirà concentrant cap al litoral i prelitoral central, Camp de Tarragona, també localment intensos, fins i tot doncs, amb aquesta intensitat de 90 litres per metre quadrat en 3 hores en aquest sector, des del Tarragonès fins al Baix Llobregat. Molta precaució en aquest sentit, que es mantindria ben bé fins la matinada. Pel que fa a les temperatures, baixaran, es notarà, i força cap a comarques interiors i cap al Pirineu. Deixarem enrere aquests valors disparats i les màximes més altes els hi costarà de passar dels 31 o 32 graus.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Protecció Civil s'obre a plantejar un calendari i uns horaris més amplis dels serveis de socorrisme després de l'increment de morts a les zones de bany aquest estiu. La plataforma SOS Socorristes ha convocat una mobilització aquest dimecres al matí a Barcelona per reclamar una nova normativa per millorar la seguretat i acabar amb la precarització del sector. Tarragona, Ricard Buigas.
12: Aquest estiu han mort ofegades 43 persones, 17 més que l'any passat. 27 d'aquests ofegaments s'han registrat a les platges, la resta en piscines i aigües interiors. La Costa Daurada és la que ha tingut més ofegaments mortals, un total de 14, 8 més que l'estiu passat. Protecció Civil associa les xifres a l'increment d'usuaris a les zones de bany per les onades de calor. El subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, ha explicat a 3Cat Info que es reuniran amb el sector a través del grup tècnic de platges per avaluar canvis.
13: Doncs allà també es prendran decisions relacionades amb qüestions com la vigilància, els horaris, els calendaris de vigilància i totes aquestes qüestions que estan per plantejar i a les quals doncs, s'ha d'arribar amb un consens i amb un equilibri perquè puguem millorar aquestes xifres.
12: Precisament la plataforma SOS Socorrista reclama allargar la temporada des de Setmana Santa fins a l'octubre. Amb el suport de la UGT han convocat una mobilització aquest dimecres a les 10 del matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar una nova normativa que substitueixi la del 1972. Volen que el text determini uns criteris mínims per garantir la seguretat del litoral català sense dependre dels que ara aplica cada ajuntament, que és l'administració que té competències directes en la gestió del servei.
2: L'Ajuntament d'Alcanar, al Montsià, comença les negociacions amb els veïns de les cases situades en zona inundable. Un cop comprades, les cases s'enderrocaran per renaturalitzar un barranc. Alcanar, Jordi Barranca.
14: Són 10 els habitatges afectats que estan situats literalment al vell mig del barranc del Llop a la zona de la urbanització Serramar. Consistori i veïns han començat a parlar un cop ja estan les taxacions fetes i 9 mesos després que Ajuntament, Generalitat i Agència Catalana de l'Aigua signessin un protocol d'actuacions. Marc Xavalera, alcalde d'Alcanar, en declaracions a Catalunya al dia.
15: Ara estem en estos 10 mesos, que ja tenim algunes coses ja bastant avançades, no? Com puguen ser aquestes taxacions que estaven previstes entre el 10 i el mes 10 i el mes 20. I una vegada arribem en estos 20 mesos, seria quan entraria la tercera fase.
14: Mentrestant, els veïns desitgen que tot acabi com més aviat millor. Didac Pla, un dels afectats, també a 3Cat Info.
16: Lo que volem nosaltres realment, la nostra família, els que vivim aquí, és viure tranquils.
17: Quan fas el pas de buscar l'altra casa, quan fas el pas de buscar un domicili, ja sigui de lloguer o ja sigui per adquirir-lo, no? Perquè no saps si fas el pas i això no es porta a terme per X motius, perquè no tenim cap acord realment ferm. Tenim un document.
14: A tot estirar el projecte amb la renaturalització ja inclosa estarà acabat a començaments del 2029.
2: Han localitzat per primera vegada a Europa les restes d'un diplodocus. La troballa s'ha fet al jaciment del Castellar, a Terol, i és la primera vegada que es troben restes d'aquest dinosaure fora de Nord-Amèrica. Els investigadors han trobat 14 vèrtebres de la zona posterior i de la cua d'aquest dinosaure, que tindria 150 milions d'anys d'antiguitat. El paleontòleg i investigador d'aquest jaciment, Sergio Sánchez, ha explicat a 3Cat Info les característiques de l'animal.
18: Aquest exemplar, comparat amb els exemplars més complets dels Estats Units, tindria una longitud aproximada d'entorn a 25 metres. nosaltres. D'acord? Estem parlant d'un animal d'unes dimensions brutals, un animal que s'alimentaria principalment de plantes i que, sobretot, està en l'imaginari popular per aquesta cua extremadament llarga.
2: Després d'aquesta troballa, els investigadors no descarten trobar més restes en altres jaciments de la zona. Els resultats d'aquesta investigació s'han publicat a la revista internacional especialitzada Journal of Vertebrate Paleontology, mentre les restes estan exposades a la sala de dinosaures del Museu Aragonès de Paleontologia de Dinòpolis. L'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya ha aconseguit per primer cop el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. L'obra premiada, The Dragon Letter, del jove cineasta indi Stanzin Jikmet, format a Barcelona, opta, doncs, a la cursa pels Premis Òscar. El curtmetratge, que ha rebut el Golden Student Academy Award en una gala celebrada al Festival de Cinema de Toronto, ha superat 3.000 treballs finalistes d'uns 900 centres d'arreu del món i aconsegueix el primer d'aquests guardons per a l'ESCAC. Durant la gala, el director ha parlat així de l'Escola Catalana.
19: Vinc d'un poblet molt petit als Alts Himàlaies de l'Índia. Vaig aprendre a fer cinema amb YouTube. L'ESCAC, la meva escola de cinema a Barcelona, m'ha canviat la vida perquè m'ha donat formació, una comunitat i la possibilitat de fer The Dragon Letter.
2: El guardó situa l'ESCAC al podi de les escoles de cinema a tot el món, com ha explicat el director del centre, Sergi Casamitjana.
20: Tècnicament, en aquest moment, som la número 1 del món. O sigui, de les 900 escoles que s'han presentat, la que hem guanyat som nosaltres, amb la qual avui per avui podem dir que l'ESCAC és la número 1 del món fins que l'any que ve vingui un altre i ens ho prengui. Els Student Academy Awards, això ho fa l'Acadèmia de Hollywood, i són els, com si diguéssim, les prèvies per la shortlist de desembre, on ja seleccionen 10 curs.
2: L'Acadèmia de Hollywood ha reconegut en total 16 estudiants de cinema en les 4 categories dels premis. Tots ells podran optar a competir en la 99a edició dels Premis Òscar en categories com millor curtmetratge de ficció, d'animació o documental. El Liceu inaugurarà temporada el 25 de setembre amb una Ida de Verdi totalment renovada que fa un crit contra la guerra. L'artista iraniana Shirin Neshat és la directora d'escena amb una proposta minimalista que porta a Barcelona després de passar per Salzburg i París. La famosa Marxa Triomfant d'Ida és a ulls de l'artista el retrat del dolor de la guerra i lamenta si el públic es pot arribar a trasbalsar.
21: I don't want to be apologetic.
22: No vull disculpar-me davant d'algú que diu com s'atreveix a portar el dolor, el patiment i els cadàvers a l'escenari. Doncs perquè això està passant i no podem tancar els ulls davant d'aquesta realitat. L'art no és propaganda. És un reflex de la realitat.
21: But art is a reflection of reality.
2: Amb direcció musical d'Antonello Manacorda, el muntatge té un repartiment encapçalat per la soprano russa austríaca Anna Netrebko i la italiana Anna Pirozzi en el paper d'Ida.
1: Esports.
2: Amb Joan Fitó.
23: El Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina del 2029, així ho ha decidit el comitè executiu de la UEFA, reunit a Salònica. El president del Barça, Joan Laporta, ho valora molt positivament i es mostra agraït per aquesta decisió.
24: És cert que la confiança que es fa a la UEFA, que agraeixo doncs profundament, de dir que posa en valor la dimensió i l'ambició del projecte de l'Spotify Camp Nou, que estem tots els barcelonistes molt orgullosos.
23: Serà la tercera vegada que el Camp del Barça acollirà una final de la Lliga de Campions després de les edicions del 1989 i del 1999. També s'ha decidit que la final del 2028 es jugarà a Múnich i la de la Champions femenina jugarà a Lió el 2028 i a Cardiff el 2029. En clau esportiva, el Barça jugarà aquest dimecres, ara en parlarem, però aquest dimarts ja s'han disputat partits d'aquesta sisena jornada de Lliga.
1: 3CAT Info.
23: Derrota de l'Espanyol contra el Rayo Vallecano per 2-1 en un partit marcat per la mala primera meitat del conjunt de Manolo González.
25: No ha sortit bé, òbviament,
0: i a partir d'aquí pues, hem anat a remolc, però torno a dir que a partir, a part de, bueno, ja sabem com va tot, que l'Ignacio, pues, ara es culpa l'Ignacio, perquè a part la segona part de l'equip ha sigut molt bona, però clar, al final dona igual que juguis, si quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol, jo sóc conscient de que no ha sortit bé, però clar, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar, però són 11 jugadors i no 3 només.
23: El Rayo s'ha avançat molt d'hora, guanyava 2-0 al descans i ja la segona part Roberto ha fet el gol blanquiblau. L'Espanyol ho ha intentat, però no ha pogut fer el gol de l'empat. Els blanquiblaus sumen ara 7 punts de 18 possibles a la Lliga. El Madrid, per la seva banda, també ha sumat els 3 punts. Ho ha fet al camp de l'Elx amb un gol de Carlos Espí al temps afegit. Els blancs guanyaven per 0-2 al descans amb gols d'Arda Güler i Mbappé, però l'Elx a la segona meitat ha empatat el partit. Ja al tram final, Carlos Espí ha fet el definitiu 2-3. José Mourinho és el tècnic blanc.
3: La cosa buena después es que en la dificultad, en la presión de perder puntos, el equipo reacciona y gana. Y después al final es lo más importante. Cosa buena también es que los partidos de Real Madrid, que nadie se aburre porque son muy divertidos.
23: També ha jugat aquest dimarts l'Alavés 0, València 1. El València ha guanyat el primer partit aquesta temporada a primera.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: El Barça rebrà el Racing de Santander aquest dimecres a 2:15 del vespre al Camp Nou. I Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, encara no ha decidit si farà rotacions o no.
5: Hem vist avui que era un dia més aviat a recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
23: Aquest Barça Racing en directe des de les 8 del vespre en una edició especial de la TDT conjunta amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. I encara un apunt més de futbol perquè Leo Messi ha entrat a la llista de convocats amb la selecció argentina per disputar els 3 pròxims partits internacionals amb l'Albiceleste, 3 partits que serviran per acomiadar l'exfutbolista del Barça que fa unes setmanes va anunciar que es retirava de la selecció. I encara un apunt de bàsquet, perquè el València ha fet oficial aquest matí el fitxatge de l'aler pivot Nikola Mirotić per una temporada. Mirotić, de 35 anys, ha jugat també al Milà, al Mònaco, al Barça, al Madrid i a l'NBA. I ara ho farà el València. Mirotić ja podria debutar aquest cap de setmana a la Supercopa CB, que es jugarà a Badalona i ho faria contra el Barça.
1: 3CAT Info.
6: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6. Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Avui tornen les pluges. A la tarda tenim més de mig país en alerta per ruixats intensos i aquest cop, però, no s'han enviat alertes als telèfons mòbils ni tampoc s'han explicat, en aquest cas, restriccions. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, a partir d'aquest migdia tenim totes aquestes tempestes fortes, violentes, alguns aiguats, calamarsades. Les tempestes més fortes cauran al Pirineu Oriental, a la Catalunya Central, a l'interior Girona i tot el litoral i prelitoral de Tarragona, de Barcelona i potser l'extrem sud de la Costa Brava. Compten aquests sectors del litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona perquè serà on podem tenir els aiguats més violents que poden deixar gairebé 100 litres per metre quadrat poca estona.
0: 100 litres?
1: Sí. Bé, hi ha un avís de 90 litres en 3 hores en tota aquesta zona.
0: Per tant, o sigui, una situació com la que vam viure la setmana passada, en algun punt.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, amb una petita diferència, però que no és despreciable, i és que tot això passa a la tarda, després d'un matí càlid.
0: No, la diferència és que en el moment no hi ha previst tancar escoles. Aquesta és la diferència.
1: Bueno, sí, això és a nivell formal.
0: Sí, no, però això s'haurà d'explicar, perquè és a dir, si la situació que m'estàs explicant és semblant a la setmana passada, és perquè la setmana passada es van prendre unes mesures i aquesta no.
1: Hi ha una altra diferència, és que els aiguats es preveien a primera hora del matí, la setmana passada.
0: Sí.
1: Aquests aiguats els preveiem durant la tarda. Per tant, hi ha marge també durant aquest matí, en cas que es vegi que la situació sigui més violenta, per activar doncs, mesures més contundents.
0: Sí, el matí seria normal i a la tarda veurem doncs, si cal més mesures.
1: Exacte.
0: Doncs ho seguirem. Gràcies, Eloi. Fins ara.
1: Perfecte, fins ara.
0: Tot això avui que Europa proposarà també formalment prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. Està previst que ho anunciï la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, durant el discurs de l'Estat de la Unió Europea a Estrasburg. Es busca així unificar les iniciatives engegades a diversos estats.
2: We need age-appropriate restrictions to platforms.
0: Al mes de juny, von der Leyen ja va avançar que calia restringir-ho, dient que no es tracta de quan els nens accedeixen a les xarxes, sinó que es tracta de quan les xarxes accedeixen als nostres nens. La presidenta de la comissió també abordarà la crisi de Ceuta, que, per cert, a Madrid tornarà a centrar avui la sessió de control a Pedro Sánchez. I sobre Ceuta, dues coses de les últimes hores.
3: En una ciudad española que todos llevamos en el corazón y en la mente estos días.
0: Aquesta és la primera, el rei ha parlat. Per primer cop, Felip VI ha parlat un mes i mig després de la crisi de Ceuta. I segona, hi ha una imatge que s'ha fet viral també aquesta nit, just abans del partit de futbol entre l'Elx i el Madrid.

0: els jugadors dels dos equips que han sortit al camp amb samarretes de suport a Ceuta, però Mbappé, Vinícius i Konaté portaven la samarreta mal posada expressament perquè no es llegís aquest missatge. En fi, coses del futbol que es veu que no són política. I això el dia en què el president Salvador Illa serà també avui a Extremadura per celebrar els actes de la Diada a aquella comunitat. A sobre hem conegut també una nova negativa del jutge Llarena a concedir l'amnistia a Puigdemont. És probable que sigui l'últim cop abans que es pronunciï el Constitucional. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
1: Bon dia. El Suprem desacata la justícia europea i nega l'amnistia a Carles Puigdemont a l'espera que el Constitucional l'avali d'aquí poques setmanes. Per primer cop, el jutge Pablo Llarena reconeix que la seva resistència a l'amnistia pot tenir els dies comptats.
0: Tot plegat en parlarem també avui en temps d'Àgora a partir de 8:45 amb l'expresident també de la Generalitat, José Montilla. I a l'Àgora també parlarem de la butxaca. Amb l'economista Santiago Niño Becerra, col·laborador d'aquest programa, comentarem aquest augment de la inflació d'un 4% aquest agost. Els preus pugen en pesos pels carburants. Rafael de Ribot, bon dia.
2: Bon dia. El principal motiu del repunt de la inflació ha estat l'increment del preu de la gasolina, un 17%, i el del gasoil, un 30%, coincidint a més amb la reducció parcial de les bonificacions als combustibles. De retruc, s'han carit altres productes i serveis. Girona és la demarcació on més s'ha notat l'augment dels preus.
0: I encara avui us avançarem una altra cosa al matí de Catalunya Ràdio, i és que els que tenen cotxe elèctric esquiven el preu de la benzina, però atenció, hi ha altres entrebancs que troben. Avui avancem en aquest programa que un 23% dels punts de recàrrega públics a Catalunya no funcionen. Van parats. Després ho ampliarem. I en esports, avui Barça Racing de Santander. A Catalunya Ràdio seguirem celebrant també aquests 50 anys de transmissions de futbol en català amb una prèvia molt especial, perquè avui, des de les 8 del vespre, hi haurà una edició especial de la TDT que farem conjuntament amb Ràdio Barcelona, amb el que t'hi jugues Barça. Per tant, Ràdio Barcelona i Catalunya Ràdio avui s'ajuntaran per celebrar aquests 50 anys de futbol en català, des d'on el Puyal va narrar aquell mític Barça Les Palmes el 5 de setembre de 1976. Ja és dimecres.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara és moment d'entrar a l'actualitat. Francesc Soler, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
0: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
0: Ens actualitzem. I comencem pel president Salvador Illa, que avui celebrarà la Diada, en aquest cas, a Extremadura.
4: La Generalitat ha descentralitzat per primera vegada aquest acte institucional perquè fins ara sempre s'havia celebrat a Madrid. Coincidint amb el viatge, Illa també es reunirà avui amb la presidenta extremenya Maria Guardiola del PP.
0: Enviat especial a Mèrida, Albert Prats.
5: El govern ha decidit treure l'acte tradicional de Madrid i portar-lo a Extremadura per homenatjar les més de 100.000 persones d'aquesta comunitat que van emigrar a Catalunya el segle passat. La primera parada aquest matí de Salvador Illa serà a la Zarza, un poblet de Badajoz que s'ha convertit en un símbol d'aquella diàspora. A la tarda el president encapçalarà l'acte central de la Diada, serà aquí a Mèrida, on es projectarà el 47 per reivindicar la història de Manuel Vital, l'extremeny que va liderar la lluita veïnal del barri de Torre Baró de Barcelona. Illa també aprofitarà aquest viatge de dos dies per reprendre la ronda de trobades amb els presidents autonòmics i a l'equador del mandat ja va camí del 7 amb la popular Maria Guardiola, que governa amb Vox a la Junta d'Extremadura. Des de Mèrida, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentrestant, el Tribunal Suprem ignora la sentència de la justícia europea i torna a negar l'amnistia a Carles Puigdemont.
6: El jutge Llarena no mou fitxa fins que el Constitucional avali amnistia la malversació i això passarà d'aquí poques setmanes.
0: Anem cap a Madrid, Paula Brujats.
7: I per primer cop, Pablo Llarena assumeix que la seva resistència a l'amnistia té els dies comptats, que haurà d'acatar l'aval previsible del Constitucional a favor d'amnistia a la malversació. Llarena ho deixa entreveure en un escrit i ho celebra el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que ho veu a tocar.
8: Tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto y, por tanto, la aplicación plena de la ley de amnistía es cuestión de tiempo.
7: De moment, Llarena diu que l'aval de la justícia europea a l'amnistia no l'afecta perquè no va resoldre el cas concret de Puigdemont i els exconsellers, sí que ho farà el Constitucional. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I per cert que l'Audiència de Barcelona jutja avui també tres comandaments de la Policia Nacional i la gent de, que en aquest cas que l'1 d'octubre del 2017 va buidar un ull amb un tret de bala de goma a Roger Espanyol.
4: S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun. La Fiscalia en demana l'absolució. Al judici assisteixen observadors internacionals de les principals organitzacions de drets humans.
0: Ho amplia Miquel Jarque.
9: És l'únic cas de violència policial de l'1 d'octubre que arriba a judici després que la resta d'agents implicats en altres càrregues hagin estat amnistiats. Els quatre processats són l'agent Escobater, que va disparar un inspector i dos sotsinspectors. La Fiscalia demana l'absolució de l'Escobater i dels comandaments considera que en l'actuació policial es va fer un ús legítim de la força i que van actuar en un context de greu alteració de l'ordre públic. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentrestant, més coses. El govern espanyol dona el tret de sortida a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
6: Ahir va aprovar el nou pla d'inversions d'Aena, que inclou partides per engegar l'obra a partir del 2032. Abans, Aena destinarà 1.760 milions d'euros a modernitzar les dues terminals.
0: Madrid, Dani Sánchez de Aja.
10: En concret, s'amplia la zona de facturació de la T1 i es renova completament la T2. Són totes les obres que farà Aena al Prat els pròxims 5 anys, mentre es prepara l'allargament de la pista i la nova terminal satèl·lit. Per això, també inclou una partida de quasi 200 milions destinada a comprar terrenys i fer els estudis sobre l'impacte a l'espai natural de la Ricarda, una qüestió que divideix el PSOE i Sumar.
11: L'ampliació de pista de l'aeropuerto del Prat és un desideratum, sin duda, que està en el ánimo de del gobierno.
12: Que nosotros en esto no vamos a parar, que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista.
10: Eren els ministres Òscar Puente i Ernest Urtasun. Des de Madrid, Dani Sánchez Vieja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I la reacció ha estat la celebració per part de la Generalitat d'aquesta primera partida pressupostària per l'ampliació de l'aeroport.
4: Per l'executiu demostra que hi ha voluntat de complir els acords i resta importància el desacord amb els socis parlamentaris. Sílvia Paneque, portaveu del govern.
13: Ni formava part dels acords d'investidura, és un anunci fet i conegut i que, per altra banda, el fem des del punt de vista del govern, treballant amb el Ministeri, amb les màximes garanties ambientals.
4: Mentrestant, l'alcaldessa del Prat de Llobregat, Alba Bou, lamenta que no se'ls hagi consultat res i, en canvi, la de Gavà, Gemma Badia, creu que el municipi sortirà guanyant.
14: De nou,
2: s'aprova un document important per a un territori al qual no se'ns ha tingut en compte.
3: L'ampliació de la pista, doncs, per nosaltres és una bona notícia, no només per la necessitat que pugui tenir l'aeroport, Barcelona, l'economia, etc., sinó com a municipi el que més ens interessa és que no ens afecti el soroll de la manera que ens afecta a data d'avui.
0: I també hi ha reaccions, en aquest cas, del sector econòmic, que hi posa dubtes. Sílvia.
6: Sí, tant la Cambra de Comerç de Barcelona com la patronal Foment del Treball creuen que el pla que s'ha aprovat queda curt. Alicia Casart és la directora d'Infraestructures de la Cambra i Lluís Moreno, vicepresident de Foment.
14: Cal donar la màxima prioritat a tots aquests estudis i tramitacions per iniciar una altra cosa que és sumament prioritària, que és l'inici d'obres.
15: I el que passarà és que arrisquem anys de saturació de l'aeroport. És a dir, què pot passar? Que l'aeroport es transformi en un nou Rodalies.
6: Diumenge que ve es farà una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat al centre de Barcelona.
0: I aquest matí és quan la Comissió Europea proposarà restringir l'accés als menors a les xarxes socials a tot el club comunitari.
4: Ho anunciarà la mateixa presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, aprofitant que hi ha el debat sobre l'estat de la Unió Europea. És l'examen al qual von der Leyen se sotmet cada any davant del Parlament Europeu per defensar la seva acció de govern i rebatre les crítiques dels eurodiputats.
0: Anem cap a Estrasburg. Bruno Fortea.
16: Tot a punt perquè arrenqui la cita més esperada de l'any a l'Eurocambra. Von der Leyen hi arriba amb una mesura estrella sota el braç. La idea de restringir l'accés dels menors a les xarxes anirà en línia del que va recomanar un grup d'experts a Brussel·les. Ells van plantejar un veto més estricte per als menors de 13 anys i una obertura gradual de les xarxes per als nens d'entre 13 i 15 anys. En el seu discurs, von der Leyen també tractarà els riscos de la intel·ligència artificial, la desigualtat comercial amb la Xina o la crisi migratòria a Ceuta. El debat sobre l'estat de la Unió és un bon aparador per anunciar noves lleis, però von der Leyen també haurà de lidiar amb crítiques a dreta i esquerra en un Parlament Europeu més fragmentat que mai i amb rècord de diputats euroescèptics. Des d'Estrasburg, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Recordem que els 2.000 moderadors de contingut acomiadats per Meta Barcelona l'any passat ara també demanen en el judici contra la companyia que se'ls torni a admetre.
6: Denuncien que Meta no volia respondre a les reclamacions laborals que els treballadors havien fet per discriminació lingüística i danys de salut mental i que això va influir en el trasllat de la producció fora de Barcelona. En canvi, Meta defensa que els va acomiadar per raons estrictament organitzatives. L'acusació creu que si la demanda prospera, a l'empresa li podria arribar a costar més de 90 milions d'euros. Enrique Leiva és l'advocat del sindicat demandant FIST.
17: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? És l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
6: Meta va actuar a través d'empreses subcontractades i demana la nul·litat del judici. La part demandant, però, recorda que Comissions Obreres i la UGT, els sindicats que van arribar a l'acord pels acomiadaments, també estan demandats per connivència amb Meta.
0: I avui també és notícia a Lleida, perquè l'Ajuntament de Lleida vol sancionar l'ús del vel integral a la ciutat, amb multes que poden arribar fins als 750 euros.
4: És una mesura que preveu la nova ordenança de civisme que el PSC vol aprovar en el proper ple, tot i que ara està buscant suports, una mesura que ja es va intentar implementar el 2010, però llavors la justícia la va acabar tombant.
0: Ho amplia des de Lleida, Júlia Albacar.
18: La paeria defensa que la prohibició està orientada ara com una política feminista i no per una qüestió de seguretat com es plantejava fa 15 anys. Tot i que es prohibeix portar la cara tapada en espais públics, es permetran algunes excepcions, com els centres de culte, els moments socialment acceptats i quan s'estigui exercint un dret fonamental. Tot i que en este darrer supòsit, l'alcalde Félix Larrosa confia que es podrà multar.
19: La ordenança així ho diu, però és que també té idea. Dic, hem parlat amb islamistes, eh? No hi ha cap precepte al Corán que digui que les dones han d'anar tapades, ni un.
18: Perquè es pugui aprovar el proper ple, el PSC haurà de buscar suports després que ahir en un debat a comissió Junts i Vox s'abstinguessin i el PP i Esquerra hi votessin en contra. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I la crisi migratòria de Ceuta és protagonista tant al Congrés dels Diputats com també al Parlament Europeu.
6: A Madrid avui hi ha sessió de control al govern espanyol i, per tant, un nou cara a cara amb Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que vol continuar forgant en la ferida d'aquesta crisi. Sánchez també haurà d'afrontar preguntes sobre aquesta qüestió d'altres grups. És la primera sessió de control després de la desclassificació de 40 documents sobre els avisos previs a l'entrada massiva de migrants. I a l'Eurocambra demà s'hi vota una resolució simbòlica sobre la crisi migratòria de Ceuta i si Marroc hi vol influir. És per això que ha enviat un correu electrònic als eurodiputats en què es compromet a readmetre tots els migrants que van entrar a la ciutat espanyola, incloent-hi els menors d'edat i els ciutadans d'altres països.
0: I una dada que us avancem avui al matí de Catalunya Ràdio. Atenció, perquè el 23% dels punts de recàrrega públics de Catalunya no funcionen.
4: Del dels 15.500 carregadors municipals que hi ha instal·lats arreu del territori, 3.600 estan fora de servei. És un de cada quatre, són dades de l'ANFAC, la patronal que representa els fabricants de vehicles. Aquests punts no funcionen perquè estan avariats o bé perquè encara no s'han pogut connectar a la xarxa elèctrica. L'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics lamenta que un dels principals inconvenients de comprar-se un vehicle d'aquest tipus és justament el mal estat de la infraestructura de recàrrega. Albert Segarra n'és el representant.
20: Tenim un manteniment insuficient, una baixa disponibilitat. La inversió no acaba amb la inauguració dels punts de recàrrega. És a partir d'aquell moment quan comença la veritable gestió. Un carregador fora de cervell és una oportunitat perduda per impulsar la mobilitat elèctrica. Els usuaris necessiten una xarxa fiable, no només extensa.
4: A la bústia de queixes i denúncies del Matí de Catalunya Ràdio vam rebre justament la queixa d'una veïna de Sabadell, la Sara, que es troba amb el mateix problema.
21: Des del juny m'ha resultat impossible carregar el cotxe elèctric a Sabadell. Els carregadors públics no funcionen. Sempre tinc l'opció de carregar-lo a casa, però no entenc per què d'una banda les administracions promocionen el cotxe elèctric i de l'altra no hi ha manera de poder carregar-los en els punts públics.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons amb Marta Viana. Bon dia.
22: Molt bon dia.
0: La primera.
23: Voleu anar amb bicicleta?
24: No, ai, no.
23: Que es feixuca el pedalant.
22: Avui arrenca el mercat de música Viva de Vic. Fins diumenge hi passaran una setantena d'artistes, entre ells Lluc i Valverde, que presentarà disc, Momi Maiga, Nacho Vegas i Quimi Portet, que sentim ara i que tancarà el festival.
0: La segona.

0: Enganyarte, aquest tema de la Ludwig van ha guanyat el Premi Cerverí a la millor lletra, que un premi que organitzen Catalunya Ràdio, ICAT i la revista On The Rock. Això es va anunciar ahir durant la gala dels Premis Literaris de Girona.
1: I la tercera.
0: I quatre artistes més abandonen la gira d'Ed Sheeran als Estats Units en solidaritat al raper Michael Moore, que va fer unes declaracions a favor de Palestina. Són Lucas Graham, Beoga, que sentim ara, i el productor Phineas, germà i col·laborador musical de Billie Eilish.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat.
2: El Barça rep avui el Racing de Santander a 2:15. La prèvia de la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio, ja a partir de les 8, serà conjunta amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. L'Espanyol perd 2-1 contra el Rayo Vallecano i el Madrid guanya 2-3 al Camp de l'Elx, gol del Madrid al temps afegit.
3: El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
1: Tot això avui, que és dimecres 16 de setembre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Loreto, quan passaven 11 minuts de les 3 de la matinada a l'Hospital Clínic de Barcelona. I pel que fa al temps, atenció a les tempestes fortes que tindrem aquesta tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, després d'un matí que serà assolellat, aquest migdia començaran a aparèixer ruixats, tempestes en molts llocs de Catalunya i poden acabar sent violentes, amb aiguats forts i també calamarsades. Compten tota la zona de les comarques de Girona, de Barcelona i tot el litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Precisament és aquí, en aquest sector del litoral i prelitoral, on es preveuen els aiguats més forts. Alguns models que s'acaben d'actualitzar ens marquen acumulacions de 100 i puntualment fins a 150 litres per metre quadrat al voltant del Penedès, de la zona de Montserrat. Seria en aquesta zona que aquests models, insisteixo, són uns concrets aquest matí, marquen aquestes acumulacions. A la resta, acumulacions de més de 50 litres, però que poden caure en poca estona. I destaquem també la baixada de la temperatura. Avui baixarà uns 4-5 graus, de cara a demà baixaran 4-5 graus més, per tant, baixada contundent les pròximes 48 hores.
1: Ara són les 6:21. Cada dia a aquesta hora el que farem és voltar pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres, i avui ho farem també de la mà dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Comencem per París. Isabel Galí, bonjour.
5: Bonjour, Ricard.
1: Des de Washington, Oriol Serra, good morning.
6: Good morning, Ricard.
1: Saludem també el corresponsal comunitari Bruno Fortea, bonjour.
7: Hola, bonjour.
1: I des de Madrid, Paula Brujats, bon dia.
8: Què tal, bon dia.
1: Comencem avui per França, perquè tothom parla de l'alça del preu dels carburants, com afecta també a casa nostra. Qui més protesta en aquest cas a hores d'ara són els pescadors, que han bloquejat, atenció, l'accés a un dipòsit de petroli a Fos-sur-Mer. Isabel.
5: Els pescadors del Mediterrani són els que es queixen aquests dies, però la pujada del preu del barril pot fer ressorgir el moviment de les armilles grogues. Les protestes al sud de França de moment no han anat més enllà d'escaramusses amb les forces de l'ordre, però són molts els sectors econòmics afectats per la pujada del preu del carburant que provoca la guerra entre els Estats Units i l'Iran. Tant és així que el ministre d'Economia ha anunciat que estudien donar ajudes a alguns sectors per fer front a aquesta pujada dels costos. És un mal any per permetre que el país s'encengui.
1: I Califòrnia, i més concretament en aquest cas a Los Angeles, hi ha uns veïns cada cop més nombrosos i que tot sovint es presenten a les cases sense que els convidin. Parlem, atenció, dels ossos negres. Sembla una broma, però és més aviat un ensurt. Oriol.
9: Efectivament, sortir a comprar el pa i trobar-te de cara amb un os negre de 200 quilos és un ensurt descomunal. Es calcula que a l'estat de Califòrnia n'hi ha una població d'uns 60.000 exemplars. De fet, d'entre les 8 espècies d'ossos que hi ha al món, és l'única que no para de créixer. El problema és que aquests animals majestuosos s'estan movent cada cop més de les muntanyes cap als entorns urbans perquè hi busquen menjar i refugi. Ara bé, a Califòrnia l'os el tenen fins i tot a la bandera. O sigui que potser sí que els animals s'hi senten una mica convidats.
1: I atenció, si us agraden en aquest cas els trens nocturns. Esteu d'enhorabona perquè aquesta setmana ha començat a circular un tren que uneix el nord d'Itàlia amb la capital comunitària. Bruno, pots pujar el tren a Milà a la tarda i despertar-te l'endemà, per tant, a Brussel·les.
10: Sí, Ricard, i els preus van des dels 59 euros per un seient fins als 99 euros per una llitera. En qualsevol cas, compartiríeu l'habitació amb altres persones, però si busqueu més privacitat, us haureu de gratar una mica la butxaca. El tren nocturn és una bona alternativa a l'avió si voleu gaudir del paisatge, arribar directament al centre de les ciutats i, sobretot, si aneu amb temps. La ruta entre Milà i Brussel·les és de 20 hores i fa parades a Suïssa i Alemanya. La companyia companyia que l'ofereix es diu European Sleepers, que ja té oberta una ruta entre París i Berlín i una altra entre Brussel·les i Praga.
1: Doncs última parada, en aquest cas a Madrid, el boicot a Allianz pel seu suport a Israel obliga l'asseguradora a retirar-se pel Festival de les Idees de Madrid, que comença justament demà. N'era el patrocinador principal, Paula.
0: Sí, la pressió dels artistes ha funcionat. Rodrigo Cuevas, El Niño de Elche, l'escriptora Lana Portero o el cineasta Rodrigo Sorogoyen i 30 artistes més es negaven a participar en el festival si Allianz no se n'apartava, denunciant que la companyia alemanya és el principal comprador de bons a Israel i que amb això es compra armament i es finança el genocidi a Gaza. Els artistes no volien ser còmplices de l'asseguradora ni tampoc blanquejar-la i finalment han aconseguit que Allianz, que posava nom a l'escenari principal a la plaça d'Espanya, s'hagi apartat del festival.
1: Doncs, així tenim el món. I ara volem parlar d'un dels grans noms de la intel·ligència artificial que no s'ha afegit a aquestes peticions de frenar aquest desenvolupament de la tecnologia i també de regular-la. És Nvidia. Frederic Vincent, bon dia.
6: Bon dia. Nvidia és l'empresa més valuosa del món ara mateix. Va començar amb gràfics 3D per videojocs, amb uns xips que eren capaços de fer moltes operacions matemàtiques alhora. Això és justament el que necessiten els models d'intel·ligència artificial i és per això que quan esclata la intel·ligència artificial, Nvidia es converteix en el referent. De fet, hi ha hagut algun punt en què el 80% dels xips que es feien servir per la intel·ligència artificial eren d'Nvidia. El que passa és que aquesta empresa no només fa xips, també inverteix en altres companyies. De fet, alguns anomenen Nvidia el banc central de la intel·ligència artificial.
7: We're announcing a whole bunch of partnerships with them. This is the golden ages for Korea, as you know.
6: Aquest és el seu conseller delegat, es diu Jensen Huang, i diuen el Taylor Swift de la tecnologia. Com dèiem, Nvidia deixa diners a altres empreses del sector a canvi d'entrar a l'accionariat o els fa de garantia en inversions. En 3 anys s'ha compromès a invertir més de 70.000 milions de dòlars en empreses emergents i ha ofert 300.000 milions en suport financer. Fa tot just un mes. Nvidia va oferir una garantia de més de 100.000 milions d'euros per un enorme centre de dades a Ohio. Quin és el tema de tot això? Que totes aquestes empreses, on Nvidia deixa molts i molts i molts diners, totes aquestes empreses són clients d'Nvidia, són clients seus, li compren els xips. Per tant, està deixant diners literalment perquè li comprin coses.
8: Te hace súper rico. Esta es tu ocasión. Lo tienes súper fácil con la financiación. No pagas ni un recibo hasta el 90.
6: Això no és estrany. Ja fa molts anys que, com sentíem, els cotxes s'anuncien dient que deixen diners per comprar-ne un, però amb aquestes magnituds hi ha el risc del que en diuen finançament circular. Per entendre-ho, posem que Nvidia et deixa 100 euros a una empresa i aquesta empresa li compra 100 euros en xips a Nvidia. Tècnicament, Nvidia pot dir, mira, he venut 100 euros en xips. Què és el que passa? Que els diners han sortit de la seva caixa. Han sortit d'Nvidia. Això pot inflar els números i pot ser perillós si el negoci afluixa. Sobretot perquè hi ha un precedent molt clar. Als anys 90, els fabricants de mòdems i equips de telecomunicacions van deixar milions als proveïdors d'internet que els havien comprat equipament. Què és el que va passar? Quan peta la demanda o quan baixa la demanda, no els van poder comprar, no van poder tornar els diners i va començar a esclatar el que es coneix com la bombolla dels .com. És veritat que la situació és diferent, Nvidia té números molt sòlids, però hi ha experts que alerten d'una línia molt i molt fina entre satisfer una demanda i crear-la. De fet, el conseller delegat d'Nvidia li van preguntar pels riscos d'això del finançament circular i ell va respondre, si poso un dòlar i en rebo 100, això és circular?
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
11: Assaboreix Àsia amb Lidl. Ara diferents varietats de fideus asiàtics des de 0,59 la unitat i 400 grams de delícies de pollastre amb salsa siratxa a 3,99. Gaudeix dels autèntics sabors de Vitàcia. Lidl, val la pena.
12: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: 3 minuts seran 6:45 del matí. I pel que fa als esports, el Barça rep avui el Racing de Santander, això és a 6:45 del vespre, en una edició especial de la TDT de Catalunya Ràdio.
2: Sí, perquè a partir de les 8 del vespre farem aquesta transmissió tan especial per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. Farem la prèvia conjunta amb el Keti Joves Barça de Ràdio Barcelona. En la plana esportiva, el tècnic blaugrana Hansi Flick encara no ha decidit si farà o no rotacions.
13: We see today was more Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
2: El Camp Nou serà a la seu de la final de la Champions masculina del 2029.
1: I l'Espanyol perd 2-1 contra el Rayo Vallecano.
2: Partit marcat per la mala primera meitat del conjunt de Manolo González, que va acabar 2-0. Roberto va fer el 2-1 per l'Espanyol a la segona, que ja seria definitiu. Manolo González, tècnic blanquiblau.
14: Al final dona igual qui juguis, quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. Jo sóc conscient de que no ha sortit bé, però clar, no hem fet res bé a la primera part. I això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar. Però són 11 jugadors i no 3 només.
2: També a primera, la B0 València 1, avui Atlètic de Madrid, Osasuna i Depor Sevilla a les 7 i llevant Atlètic Club a partir de quarts de 10.
1: I el Madrid guanya el Camp de l'Elx a la seva manera. Gol a l'últim minut.
2: 2-3 pel Madrid, que dominava 0-2 a la mitja part. L'Elx va aconseguir empatar fins que el descompte. Carlos Espí va fer el gol de la victòria del Madrid. José Mourinho, tècnic blanc.
15: Marcamos, ganamos. 3 puntos y nada más.

0: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui el sol sortirà a Bonastre, al Baix Penedès, a les 7:36.
1: I es pondrà a les 8:02 del vespre.
0: I temperatures a aquesta hora?
2: A Benissanet 20 graus, a Badalona 22 i al Guaire 17.
0: Pel que fa al temps, avui tindrem atenció activat al pla Inuncat en alerta pels aiguats que es preveuen durant la tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, seran tempestes que poden deixar més de 40 litres en mitja hora en comarques de Girona, de Barcelona i el Camp de Tarragona, i algunes acumulacions al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona que alguns models ens indiquen que podrien arribar a superar els 100 litres per metre quadrat. Aquesta situació es podria allargar durant la nit i part de la matinada.
0: I com tenim aquesta hora les carreteres i el transport públic? Maria Fernández Noguera.
4: Doncs pel que fa al trànsit, ja comencem a veure les primeres retencions a la Ronda de Dalt, al Nus de la Trinitat, i a la Litoral en sentit Llobregat, també a la C58 d'entrada a Barcelona i a la C59 a Mollet del Vallès. I pel que fa al transport públic, un nou robatori de cable de coure a l'estació de França Falaguitza, als passatgers de l'R2 Sud, la línia del Garraf, i a retards només circulen dos trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França, i hi ha parada a totes les estacions.
0: Tot això avui, que és dimecres 16 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Extremadura.
1: El president Salvador Illa celebra avui la diada de l'11 de setembre en aquesta comunitat autònoma i farà l'acte institucional que fins ara sempre s'havia fet a Madrid, i els reunirà amb la seva homòloga Maria Guardiola, del PP.
0: El segon, Llarena.
2: El magistrat del Tribunal Suprem rebutja aplicar ja l'amnistia a Carles Puigdemont i esperarà que es pronunciï el Constitucional. Mentrestant, avui l'Audiència de Barcelona jutja 4 agents de la Policia Nacional per l'impacte d'una bala de goma que l'1 d'octubre del 17 va buidar un ull a Roger Espanyol.
0: El tercer, Von der Leyen.
1: La Comissió Europea proposarà avui la prohibició d'accedir a les xarxes socials als menors de 15 anys a tot l'espai europeu. La presidenta de l'executiu comunitari ho anunciarà en el seu discurs a l'Eurocambra que inaugura el curs polític europeu.
0: El quart, aeroport.
2: El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena que destinarà 1.700 milions al Prat. No recull l'allargament de la tercera pista ni la terminal satèl·lit, però sí els recursos per redactar el projecte i reservar terrenys per les mesures ambientals.
0: El cinquè, punts de recàrrega públics.
1: El 23% dels que hi ha a Catalunya no funcionen, segons us avança avui al matí de Catalunya Ràdio, en concret dels 15.500 carregadors municipals que hi ha instal·lats arreu del territori, 3.600 estan fora de servei. Un de cada quatre, són dades de la patronal ANFAC.
0: I què més ens deixa aquesta matinada a Brussel·les, Frederic?
5: Doncs França, que està pressionant altres països de la Unió perquè aixequin les sancions contra un oligarca uzbeco-rus que es diu Alisher Usmanov. Segons diu el Financial Times, el govern francès ho està reclamant per facilitar un acord amb l'Azerbaijan, ja ho han dit bé, per intercanvi de presoners. En concret, per alliberar diversos francesos que estan retinguts en aquell país.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
5: Doncs amb una crida una miqueta estranya del Pentàgon a càrrecs militars perquè assisteixin al discurs que farà el secretari de Defensa, Pete Hegseth, a finals de mes. El que passa és que, segons explica el Wall Street Journal, han fet un comunicat on diu explícitament que en aquest discurs només hi vagin els militars que estiguin en bones condicions físiques i que estiguin prims. En concret, es diu que han de complir els requisits de relació entre el perímetre de la cintura i l'alçada, superar una prova de condició física i mostrar una imatge i un uniforme impecables.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
5: Amb la inauguració d'un canal, el canal de Pinglu, uneix la província de Guangxi amb el golf de Tonkin, que està a la frontera amb el Vietnam, evitarà un desviament de més de 500 quilòmetres i facilitarà una connexió logística més gran amb el sud-est asiàtic.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Avui, Marc Jurado, centrades en Ceuta.
6: Exacte, Europa aposta per reforçar les fronteres arran de l'assalt de Ceuta, ho llegim a La Vanguardia. Per la seva banda, el periódico titula que el govern espanyol instal·larà centres permanents per migrants a Ceuta i Melilla. I a Madrid, El País obre edició amb una foto que ocupa mitja pàgina. És fosc, és una platja plena de tendes de campanya i un jove que mira a càmera. Al peu de foto ho diu tot, últimes nits el trampolín, la platja de la vergonya. També en portada, ara ho dèiem, el Prat inicia els preparatius per l'ampliació a 1.700 milions. Ho veiem en diversos diaris i també hi llegim que Llarena rebutja amnistia Puigdemont abans que es pronunciï el TC. I acabem amb l'Ara, on llegim que la inflació es dispara a Catalunya un 4%, al màxim des de fa vora 4 anys. Aquest diari també entrevistat, el veiem en foto de portada, Karim Adeyemi, el jugador del Barça, diu que són imparables, molt perillosos, el millor equip del món.
0: I què trobem també a la premsa comarcal, Lara García.
7: Al Regió 7 llegim que els ramaders afectats per atacs de llop estan resignats i en desacord davant l'expansió del depredador. La reunió de la Comissió del Llop de la Catalunya Central clarifica les posicions de l'administració i dels ramaders, però no hi ha propostes per avançar, lamenta el diari. A Tarragona, la Universitat Rovira i Virgili alerta del deteriorament educatiu. Assegura que els alumnes arriben cada vegada amb més carències de coneixements bàsics. Segons explica el diari de Tarragona, les facultats científiques lamenten que la degradació del sistema educatiu es noten al nivell dels estudiants. I el Diari de Girona avui destaca que la província se situa entre les regions espanyoles amb més habitatge que té un certificat d'eficiència energètica. En concret, el 47% del parc residencial gironí està certificat, gairebé 9 punts per sobre de la mitjana estatal, que és del 39%.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat?
8: El Barça que rep el Racing de Santander a quarts de 10, la prèvia de la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio ja a partir de les 8, serà conjunta amb el Getis Jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. L'Espanyol perd 2-1 contra el Rayo Vallecano i el Madrid guanya 2-3 al Camp de l'Elx. Gol al temps afegit.
0: Queden 48 dies ja per les midterm, les eleccions a mig mandat dels Estats Units, i aquesta és l'anàlisi que ens fa Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
9: Good morning, Catalunya. Durant els últims anys, l'oposició més frontal a Donald Trump ha sigut la dels presentadors dels Late Night de màxima audiència. De fet, molta gent havia especulat amb la possibilitat que els dos màxims representants d'aquest art televisiu, Stephen Colbert i Jimmy Kimmel, acabessin presentant-se de candidats a les eleccions del 2028. El president dels Estats Units ha pressionat cadenes com la CBS i l'ABC perquè facin fora aquestes estrelles a través de la intromissió de la Comissió Federal de Comunicacions. Amb Colbert ho va aconseguir i a Kimmel se li ha prohibit que entrevisti els polítics que vulgui. Però l'humorista ha estat més hàbil que els censors i fa dies va interviuar una de les estrelles emergents dels candidats demòcrates, el texà James Tallarico. Doncs bé, podeu anar a YouTube i comprovar com l'entrevista ja suma 5 milions de reproduccions i ha aconseguit de pas que Tallarico ja sigui una estrella a nivell nacional.
10: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
11: I supem a les millors taules del món.
12: En aquesta terra protegim i acollim.
13: Fem barri i fem pinya.
14: I fem i no deixem de fer.
15: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.

0: Maria Guardiola del PP, que governa amb Vox. Amb aquest gest, el govern vol homenatjar les més de 100.000 persones d'aquesta comunitat que van emigrar a Catalunya. La primera parada serà la Zarza, un poblet de Badajoz que s'ha convertit en símbol d'aquella emigració. A la tarda es projectarà el 47.
1: El Tribunal Suprem torna a negar l'amnistia a Carles Puigdemont.
0: Sí, el jutge Llarena ignora la sentència europea i diu que de moment la resolució no l'afecta perquè no va resoldre el cas concret de Puigdemont i els consellers. Sí que acabarà movent fitxa quan el Constitucional avali amnistiar la malversació. Això passarà d'aquí a poques setmanes. Ho deixa entreveure, de fet, en un escrit, i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho celebra.
2: Tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto y, por tanto, la aplicación plena de la ley amnistía es cuestión de tiempo.
1: L'Audiència de Barcelona jutja avui tres comandaments de la Policia Nacional i la gent que l'1 d'octubre del 17 li van buidar un ull amb un tret de bala de goma a Roger Espanyol.
0: S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascú. La Fiscalia en demana l'absolució. Al judici assisteixen observadors internacionals de les principals organitzacions de drets humans.
1: Aquest matí la Comissió Europea proposarà restringir l'accés dels menors a les xarxes socials a tot el club comunitari.
0: Ho anunciarà la mateixa presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, aprofitant que hi ha el debat sobre l'estat de la Unió a Estrasburg. La restricció anirà en la línia del que ja va presentar un grup d'experts a Brussel·les que va recomanar un veto als menors de 13 anys i una obertura gradual fins als 15. Von der Leyen també tractarà la intel·ligència artificial i la crisi a Ceuta, però espera crítiques a dreta i esquerra a un Parlament Europeu amb rècord de diputats euroescèptics.
1: Els 2.000 moderadors de contingut acomiadats per Meta Barcelona l'any passat demanen en el judici contra la companyia que se'ls torni a admetre.
0: Denuncien que Meta no volia respondre a les reclamacions laborals que els treballadors havien fet per discriminació lingüística i danys a la salut mental i que això va influir en el trasllat de la producció fora de Barcelona. En canvi, Meta defensa que els va acomiadar per raons estrictament organitzatives. L'acusació creu que si la demanda prospera, l'empresa li podrien arribar a costar més de 90 milions d'euros. Enrique Leiva és advocat del sindicat demandant, FIST.
3: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? És l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
0: Meta va actuar a través d'empreses subcontractades i demana la nul·litat del judici.
1: I Donald Trump carrega durament contra el Tribunal Suprem dels Estats Units després que li tombés les restriccions que volia imposar el vot per correu.
0: Una resolució que arriba un mes i mig abans de les eleccions de mig mandat.
1: Washington, Oriol Serra.
4: Donald Trump ha comprovat com una vegada més la justícia nord-americana no s'ha deixat atrapar pels seus tentacles. De fet, 4 dels 6 jutges afins al seu partit se li han girat en contra i amb els seus vots han impedit que el servei postal dels Estats Units pugui bloquejar milions de vots per correu en un país on una tercera part de l'electorat utilitza aquesta modalitat. Des del Partit Demòcrata han advertit que els consta que Trump està desviant esforços de l'FBI en favor del seu relat conspiratori.
5: Una font interna del Departament de Seguretat advertís que el Departament està retirant centenars d'agents federals de les seues funcions per enviar-los a fer tasques inútils i absurdes. L'objectiu és intentar demostrar les tristes feixugues i des de fa temps desmuntades teories conspiratòries electorals de Trump.
4: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: 10 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Els tirotejos en foc real han crescut un 45% al primer semestre de l'any. Segons ha avançat BTV, n'hi ha hagut 68, i això són 21 més que el mateix període del 2025. L'epicentre és a Barcelona.
0: I és que pràcticament el 90% dels incidents han passat a Barcelona i la seva àrea metropolitana. De fet, dels 15 homicidis que hi ha hagut a la capital catalana des del gener, 5 s'han produït amb armes de foc. Aquest augment contrasta amb els incidents amb armes blanques, furts i molta reincidència que van a la baixa, tot i que encara falta saber la xifra definitiva de l'estiu. Pel que fa a armes blanques, des del gener a Barcelona hi ha hagut un 20% menys incidents que fa un any i se n'han intervingut 1.700. La radiografia que fan els mesos de juliol i agost és que els furts han baixat un 24% i els delictes associats a la multireincidència un 19%.
1: I un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit crític a Tarragona mentre feia tasques de manteniment en una fossa sèptica.
0: La fossa està situada a la tercera planta de l'aparcament soterrani del mercat central de la ciutat. Segons els bombers, ahir al vespre els operaris treballaven al desguàs on s'havia acumulat monòxid de carboni. El treballador ferit està ingressat a l'Hospital Joan 23. Xavier Ferrés, el cap territorial dels bombers a Tarragona.
6: Les víctimes eren operaris d'una empresa de manteniment perquè s'havia obturat el bombeig de les aigües fecals, les aigües brutes de l'edifici. I s'ha cridat aquesta empresa i els operaris estan treballant just a l'arqueta. Allí s'ha generat, amb les aigües fecals generen monòxid i s'ha trobat que les medicions eren molt altes en aquella zona.
0: L'aparcament ha quedat tancat perquè els Mossos puguin fer la investigació.
1: I la crònica cultural comencem a Girona.

0: encara.
1: Perquè aquest tema, Enganyar-te, de la cançó La Ludwig Bank, ha guanyat el Premi Cerveri a la millor lletra que organitza Catalunya Ràdio, i Cat i la revista Enderroc.
2: Es va anunciar ahir durant la gala dels Premis Literaris de Girona, on es van recollir altres premis ja anunciats, com el Prudenci Bertrana per la novel·la Fer cantar els arbres, de Jordi Campoy Boada.
1: Girona, Maria Rovira.
3: L'autor de la lletra premiada, Quim Carandell, agraïa en un vídeo un nou reconeixement per una part molt important, diu, de les cançons.
4: És un reconeixement que no és molt típic en el nostre camp de la música, que es reconeguin les lletres, però sempre intentem donar-los molt valor, cuidar-les i tractar-les bé.
3: També es van recollir la resta de premis ja fets públics, com el Bertrana per Fer cantar els arbres, de Jordi Campoy Boada, que reivindicava la lentitud d'oficis com el de Lutier.
5: Esperar, esperar, esperar. Em semblava, volia contraposar aquest ofici tan lent en aquest món contemporani on tot necessita tanta velocitat.
3: Joan Manuel Soldevilla recollia el Premi d'Assaig per Terra de Quixots, Orografia, de Joan Tomàs Martínez Grimal, es va endur el de Poesia, i La Fuga, de Laia Aguilar, el de Literatura Juvenil. També es va fer públic l'Aurora Bertrana per una complexa traducció d'Esther Tallada dels Invictes, de William Faulkner. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara anem a Vic.
2: On avui comença el mercat de música viva, que estarà en marxa fins diumenge amb més de 70 propostes diferents.
1: Marc Ruiz.
6: Ja sorprèn des del títol, Non Concertos, una proposta de la dramaturga Lucia del Greco basada en el disc Una longuíssima ombra, d'Andrea Laszlo de Simone, que vol fer pensar en quin lloc té la música en un concert avui dia. Després d'aquest primer impacte hi haurà més de 70 propostes artístiques fins diumenge, més electròniques com Marina Herlop, Vino o Vito Blasu, jazzístiques com Playground, Irene Reig o Àlex Abril, pop com Socum Bohemio o Ginestà, delicades com Marc Pujol, que estrenarà disc, folk com l'Arenà, música urbana com Caral Laoz, Lia Cali o el Macarrisme de Valle Valle, el rock de Per al Boi al Comboi, Mujeres, Remei de Calafresca o Romàntic Dimoni, i grans clàssics com Nacho Vegas i Quimic Portet. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I òpera!

0: El Liceu inaugura temporada el 25 de setembre i ho fa amb una Ida de Verdi totalment renovada i que vol ser un crit contra la guerra.
1: L'artista iraniana Shirin Nejat és la directora d'escena i fa una proposta minimalista que porta a Barcelona després de passar per Salzburg i París. Nejat diu que cada vegada són més insensibles davant l'horror de la guerra i el patiment i ha confessat que per això ha portat aquesta proposta a escena.
2: I don't want to be apologetic.
3: No vull disculpar-me davant d'algú que diu com s'atreveix a portar el dolor, el patiment i els cadàvers a l'escenari. Doncs perquè això està passant i no podem tancar els ulls davant d'aquesta realitat. L'art no és propaganda, és un reflex de la realitat.
2: But art is a reflection of reality.
1: Amb direcció musical d'Antonello Manacorda, el muntatge té un repartiment encapçalat per la soprano russo-austríaca Anna Netbeko i la italiana Anna Pirozzi en el paper d'Aida.
0: Passa un minut de 6:45 del matí. Pel que fa al temps, avui tenim alerta per tempestes fortes. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Hola, bon dia. Sí, les tempestes arribaran aquesta tarda després d'un matí que encara serà càlid. Ara mateix tenim temperatures de 24 graus a Barcelona, 23 a Palamós, 20 graus a Escola, Ribera d'Ebre i no ha baixat gaire la temperatura a l'interior, amb 18 graus a la Pobla, segur. Avui sí que la baixada de la temperatura la notarem de cara al vespre, nit i durant la tarda, als llocs on hi hagi tempesta i sobretot també de cara a demà, i amb tempestes fortes que poden caure a les comarques de Girona, a les de Barcelona i al Camp de Tarragona. En tots aquests llocs podem tenir aiguats de més de 40 litres en mitja hora i atenció algunes acumulacions que podrien arribar o superar puntualment els 100 litres per metre quadrat al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Compten aquestes zones perquè també els aiguats encara es podrien allargar durant la matinada.
0: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
5: Pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi ha retencions a la Ronda de Dalt, al nus de la Trinitat i a la Litoral, en sentit Llobregat. També a la C58 d'entrada a Barcelona, a la C59 a Mollet del Vallès i a la C17 a Parets del Vallès. Pel que fa al transport públic, atenció als usuaris de l'R2 Sud, la línia del Garraf, perquè hi ha hagut un nou robatori de cable de coure a l'estació de França. Això fa que hi hagi retards. Només circulen dos trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França i hi ha parada a totes les estacions. És el sisè robatori de cable de coure en una setmana a la zona de l'estació de França.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
7: Avui hem rebut el missatge de l'Edmond de Badalona. Viu al centre i es queixa de la presència de deposicions de gossos a la zona del carrer del Mar i del carrer Canonja Baranera.
8: I jo he pogut constatar com això ha conduït a un estat deplorable del terra que trepitgem. Una ciutat com Badalona ja fa temps que ha superat el límit per acollir gossos d'una manera sostenible.
7: L'Ajuntament nega que hi hagi un increment de deposicions a la zona on viu l'Edmond i defensa que aquests carrers es netegen cada dia, incloent la neteja manual o la d'aigua a pressió. L'Edmond insisteix, però, que cal actuar davant l'incivisme d'alguns propietaris.
6: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar ahir totes tenyides de vermell, pressionades per l'alça del petroli i les expectatives que avui la Reserva Federal dels Estats Units apugi els tipus d'interès. De la mateixa manera, Wall Street, el Dow Jones i el Nasdaq han tancat amb caigudes d'entre un 0,60 i un 0,80%. Després de les caigudes dels darrers dies, el sector tecnològic agafa una mica d'aire. Les accions d'Nvidia, per exemple, es recuperen i creixen un 1%. Això fa que les borses asiàtiques també operin amb guanys. Aquesta hora el Nikkei de Tòquio guanya un 0,40%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
9: A Cotet tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
10: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
11: 80 anys de tardes de diumenge enganxats al transistor. 80 anys de gols a l'últim sospir que ho canvien tot. 80 anys de rialles, laments i, de sort, la pròxima jornada. 80 anys d'abraçades, estadis plens i bufandes al vent. 80 anys de futbol, 80 anys de la quiniela i amb la il·lusió del primer dia. Ara, en futbol femení. Aquesta jornada pot a 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 10 minuts a les 7 del matí. A aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Tarragona. Ricard Buigas, bon dia.
13: Hola, bon dia.
0: Girona, Núria Paraire, bon dia.
14: Bon dia.
0: A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
15: Molt bon dia.
0: I des de Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
16: Bon dia.
0: Comencem avui, doncs, al sud del país. Aquest matí estarem atents al que diuen els portaveus de la taula de consens del Delta de l'Ebre. El col·lectiu, que lluita contra la greu regressió costanera que viu la zona, es pronunciarà sobre el projecte del Reial Decret per la gestió de riscos d'inundació, el Ricard.
17: Sí, val a dir que els integrants de la taula de consens del Delta estan preocupats per l'afectació que aquesta normativa pugui tenir en el projecte de protecció d'una zona molt afectada pel canvi climàtic i també la manca de sediments. Precisament avui es tanca el període per presentar al·legacions a aquest projecte del Reial Decret. A l'Ebre no estan d'acord amb els terrenys que l'Estat vol expropiar per frenar els embats del mar durant els temporals i pensen que aquest projecte normatiu pot empitjorar encara més les coses.
0: Parlant de costes i del mar, a les comarques gironines hi ha sorpresa per part dels investigadors del Centre d'Estudis Avançats de Blanes pels bons resultats d'un estudi amb esponges marines. Núria.
18: Doncs sí, han descobert l'eficàcia d'una esponja mediterrània per depurar espais submarins degradats com els dels ports esportius. És a dir, han vist que les esponges són eficaces per filtrar la contaminació i que l'aigua torni a quedar ben neta. Van triar esponges de 5 espècies diferents. Només una va sobreviure en un entorn contaminat com el del port marina de Palamós. I no només això, sinó que s'ha adaptat molt bé. Han vist com a l'entorn de les esponges s'hi han instal·lat colònies de peixos, hi ha estrelles de mar que normalment defugen els espais contaminats i ara doncs esperen aconseguir finançament per poder continuar amb l'estudi.
0: A Barcelona, pendents dels veïns afectats per l'esvoranc del Putxet.
15: Avui faran una roda de premsa per presentar la reclamació jurídica conjunta que estan impulsant tots els afectats per l'esvoranc de la línia L9 del metro. Recordem que encara hi ha diverses famílies que no han pogut tornar a casa 2 mesos i mig després que es generés el forat. Això en un dia en el qual a Barcelona es farà també la presentació de les festes de la Mercè d'enguany, els detalls a les 11 i més tard el Festival de Jazz de Barcelona presentarà l'edició per celebrar el 60è aniversari i més cultura. Francesc, ara a Vic, avui es fa el concert inaugural del Mercat de Música Viva, dirigit per Lucia del Greco. Més tard, Marina Herlop hi presentarà el seu nou espectacle.
0: I més cultura, acabem a la Plana de Lleida. Avui, Júlia, la vista estarà posada en el Castell del Remei.
16: Sí, perquè l'arxiu històric d'este castell, construït al segle XIX, es cedirà a la Generalitat de Catalunya perquè passi a formar part del fons de l'arxiu comarcal del Pla d'Urgell. Avui, este migdia, de fet, s'oficialitzarà la cessió de la documentació i del fons fotogràfic. Recordem que el celler del Castell del Remei és el més antic de Catalunya en l'elaboració de vins de criança, per tant, molt lligat a la història vinícola del país.
0: Doncs així tenim el país quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I els esports, Robert Prat.
20: El Barça rep avui el Racing de Santander a partir de 2:15, la prèvia de la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio, ja a partir de les 8, serà conjunta amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. L'Espanyol perd 2-1 contra el Rayo Vallecano i el Real Madrid guanya 2-3 al Camp de l'Elx. Gol al temps afegit del conjunt blanc.
0: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
21: Ja hem estrenat la Lliga Catalana i a portes de la Supercopa de Badalona crec que compaginar la banqueta del Barça de bàsquet amb una selecció, Eslovènia en aquest cas, tenint 11 jugadors nous és una temeritat i una falta de respecte al projecte. Construir un equip des de zero requereix lideratge presencial les 24 hores, no un sèculo i temps parcial a la pretemporada i pendent de si s'acaba escapant a les finestres FIBA. Per crear les estructures de joc i la química del col·lectiu, cada entrenament sense el primer coach és un dia perdut. El Barça no és un banc de proves. L'exigència del Palau demana focus absolut. Delegar la pretemporada o la gestió diària en els assistents és començar la casa per la teulada. Independentment dels resultats, aquesta doble responsabilitat és una taca imperdonable en la planificació esportiva.
0: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
22: Gol del nou, gol del nou, gol del nou, gol del nou.
13: Tot és possible un dia de partit.
14: Gol de Rafinha, que no para de fer gol.
13: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui a partir de 8:45, la TDT del Barça Racing a Catalunya Ràdio.
22: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
23: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
24: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
22: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre les últimes paraules de Feijó sobre Pedro Sánchez.
25: El líder del PP, Núñez Feijó, va usar ahir la dada d'audiència de l'Hormiguero, que havia entrevistat al president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, i que va superar l'audiència de l'Intermedio, que entrevistava el president del govern, Pedro Sánchez, per qualificar a este últim de perdedor i assegurar que la gent sap que és un mentider i que per això no el veu. Una mica agafat pels pèls el discurs de Feijó.
0: I a la recomanació del dia, davant del moviment del Regne Unit per la defensa del dret a l'autodeterminació dels líders de Gal·les, Escòcia i Irlanda del Nord, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie This Town.
26: Del creador de Peaky Blinders ens transporta a la Gran Bretanya dels principis dels anys 80, en plena efervescència política i social durant l'era Thatcher. Ens atrapa amb la història d'uns protagonistes joves que busquen el seu lloc al món i troben en la música la via d'escapament de les tensions i conflictes del carrer, que inclouen també vincles amb l'ira. Una aproximació diferent a aquest període històric on hi ha lloc per l'acció i el drama, però també per l'humor i la tendresa. Amb un bon càsting i una banda sonora destacable, This Town s'ha incorporat recentment a HBO i també la trobareu a Movistar Plus.
0: I ahir què deien els altres, Joan?
27: Ahir vam sentir com els ànims al programa En Boca de Todos, comandat per Nacho Abad, estan més caldejats que mai. Primer es va enganxar amb el tertulià Ramon Espinar.
28: Que no, que vayas al contenido, que no te metas con los medios.
29: Otra interrupción de Antonio. Me meto con quien me da la gana, Nacho. Y decir que el presidente del gobierno...
27: I minuts més tard, Nacho Abad va veure com Pablo Fernández, de Podemos, deixava el programa perquè una tertuliana va insultar les seves companyes de partit.
30: Irene Montero son unas mamarrachas y tú compartes partido con ellos. Entonces, si nos ponemos a...
31: Espero que rectifiques, porque ese insulto yo no lo permito. Si no rectificas el insulto, me voy.
27: I alerta, que comença Santa Tecla i al matí de Catalunya Ràdio us vam avisar del perill de les mamadetes.
32: Res, un parell o tres de mamadetes i vaig acabar que encara ho recordava la setmana següent, eh?
33: Sí. Estàs apodent amb la mamadeta.
27: A quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.
0: Gràcies, Jovany.
13: El matí de Catalunya Ràdio.

0: Bon dia, Canalias.
1: Bon dia, Soler, què tal?
0: Prou bé, amb quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música dels valencians O i aquesta cançó que esteu escoltant, que es diu Avant, i és que tal dia com avui, un 16 de setembre, però de l'any 1998, es va crear l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. La seva funció principal va ser establir normatives oficials i vetllar per l'ús de la llengua valenciana, basant-se en la seva tradició. Això sí, tot i que la llei va ser aprovada el 1998, l'acadèmia no va quedar completament constituïda fins al 23 de juliol de l'any 2001.

0: Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Comencem un dia en què, atenció, tornarà a ploure fort. Sobretot a partir d'aquesta tarda, les zones més afectades seran, d'entrada, la Catalunya Central i les comarques de Girona. Més endavant, les tempestes descarregarien el litoral i el prelitoral. Protecció Civil, que ja ha activat en fase d'alerta el pla per possibles inundacions.
1: En aquell episodi últim, doncs, sí que teníem avisos de 5 sobre 6. En aquest cas, doncs, no, l'avís màxim, de perill que tenim ara mateix és de 4 sobre 6.
0: Així ho deia Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil. De moment no s'han enviat alertes als telèfons mòbils ni s'ha aplicat tampoc restriccions, tot i que aquest matí es farà també una reunió del Comitè Tècnic de Seguiment per determinar si finalment cal prendre alguna mesura. I a banda d'això, avui la notícia també la tindrem a Europa i a les xarxes socials.
2: This is not about whether children can access social media. It is about whether and when social media can access our children.
0: No es tracta de si els nens poden accedir a les xarxes socials, sinó es tracta de que les xarxes socials s'hi poden accedir als nostres nens. Així ho deia fa unes setmanes la presidenta de la Comissió Europea. Avui Ursula von der Leyen concretarà també aquests plans per regular l'ús de les xarxes per part dels més joves. En concret, proposarà que els menors de 15 anys no puguin obrir comptes a Instagram o a TikTok sense permís dels pares. Ho plantejarà el discurs de l'Estat de la Unió, que és on la presidenta de la Comissió defensa la seva acció de govern davant de tot el Parlament d'Europa. A Estrasburg, Bruno Fortea.
3: Tot a punt perquè arrenqui la cita més esperada de l'any a l'Eurocambra. Von der Leyen hi arriba amb una mesura estrella sota el braç. La idea de restringir l'accés dels menors a les xarxes anirà en línia del que va recomanar un grup d'experts a Brussel·les. Ells van plantejar un veto més estricte per als menors de 13 anys i una obertura gradual de les xarxes per als nens d'entre 13 i 15 anys. En el seu discurs, von der Leyen també tractarà els riscos de la intel·ligència artificial, la desigualtat comercial amb la Xina o la crisi migratòria a Ceuta. El debat sobre l'estat de la Unió és un bon aparador per anunciar noves lleis, però von der Leyen també haurà de lidiar amb crítiques a dreta i esquerra en un Parlament europeu més fragmentat que mai i amb rècord de diputats euroescèptics. Des d'Estrasburg, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La proposta de la Comissió Europea busca així unificar també les iniciatives engegades a diversos estats europeus. Frederic Vincent, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Des que Austràlia va ser el primer país en prohibir les xarxes als menors de 16 anys, és veritat que diversos governs europeus ja han impulsat iniciatives en aquesta línia. Per exemple, Espanya.
4: Sí, Pedro Sánchez va anunciar al febrer que Espanya seguiria l'exemple d'Austràlia, però des de febrer aquesta anomenada llei per la protecció dels menors en entorns digitals encara s'està tramitant, ni tan sols té data d'aprovació. La norma planteja limitar l'accés dels menors de 16 anys a algunes xarxes i també té altres punts. Per exemple, es vol fer que la manipulació dels algoritmes, la manipulació deliberada, sigui delicte.
0: Dinamarca va ser qui va obrir el debat també a Europa.
4: Aquí la mesura s'adreça a les plataformes que textualment estan associades a riscos documentats com els dissenys addictius i el contingut il·legal o nociu. És un text que va rebre el suport d'una majoria al Parlament danès. Contemplava, això sí, una excepció per als menors de 13 anys. Els pares podien autoritzar l'accés a les xarxes socials en alguns casos.
0: Un altre cas, França.
4: La llei es va aprovar el juliol, aquí es posa el límit als 15 anys, però s'ha hagut de canviar després que el Consell Constitucional el vetés perquè veia una vulneració desproporcionada de la llibertat d'expressió. El nou text es centra en limitar les funcions que poden generar més addicció, com la reproducció automàtica de vídeos.
0: I una llista que continua.
4: Sí, que és llarga, a més a més, perquè el Parlament italià també planteja prohibir l'accés als menors de 15 anys. La mesura està estancada per el de sempre, les dificultats d'establir un sistema eficaç de verificació de l'edat. A Portugal, el projecte de llei es va aprovar al febrer, s'està tramitant. A Alemanya s'està estudiant, però és un tema que és veritat que divideix el govern de coalició.
0: I per això Europa vol endreçar-ho una mica i marcar també unes línies comunes. En tot cas, no és l'única notícia també relacionada amb les xarxes socials del dia d'avui. Perquè ha començat també a Barcelona el judici de 2.000 moderadors de contingut acomiadats per Meta l'any passat. Demanen que se'ls torni a admetre.
4: Denuncien que Meta, que és l'empresa matriu de Facebook o Instagram, no volia respondre a les reclamacions laborals que els treballadors havien fet per discriminació lingüística i danys de salut mental i que això va influir en el trasllat de la producció fora de Barcelona. Què diu Meta? Doncs que els va fer fora per raons estrictament organitzatives. L'acusació creu que si la demanda prospera, a l'empresa li podria arribar a costar 90 milions d'euros.
0: 90
5: Poden
0: milions
5: les
0: d'euros.
5: Transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? És l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
4: És el que deia Enrique Leiva, advocat del sindicat demandant. Meta va actuar a través d'empreses subcontractades, demana la nul·litat del judici. La part demandant, però, recorda que Comissions Obreres i la UGT, els sindicats van arribar a un acord pels acomiadaments i que també estan demandats per connivència amb Meta.
0: Avui en parlarem de xarxes socials també a l'Àgora del Matí amb Montserrat Nebrera, David Madí, Pere Rossinyol i Eva Pomares. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
6: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
7: Avui és dimecres 16 de setembre, el dia comença amb 23 graus a l'Ametlla de Mar, 24 a Badalona, no ha refrescat gaire a l'interior, amb 18 graus a Balaguer, 17 a Manresa. Avui es preuen màximes de 25 a 30 graus, potser una mica més altes al sud i a les comarques de Ponent, on hi haurà més estones de sol. En canvi, la resta de Catalunya tindrem tempestes, i tempestes que poden ser violentes a les comarques de Girona, a les de Barcelona i al Camp de Tarragona. Compte el litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona, que és on preveiem els aiguats més forts, que poden arribar fins i tot superar els 100 litres per metre quadrat.
8: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, ens despertem amb retencions d'entrada a Barcelona per la C32 Esplugues per un vehicle avariat, aturades a la C58 a Sant Quirze i Montcada i a les dues rondes de Barcelona, sobretot a la del litoral, des del nus de la Trinitat fins al Poble Nou.
0: Ara són les 7 i 6 d'un dia en què entrevistarem en aquest programa el president, l'expresident de la Generalitat, José Montilla. Però abans repassem el que cal saber del dia d'avui, que és 16 de setembre, amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
9: Bon dia.
0: A Extremadura.
10: El president Salvador Illa celebra avui per primer cop la diada de l'11 de setembre a Extremadura. És un acte que fins ara sempre s'havia fet a Madrid. També té agendada una reunió amb la presidenta popular, Maria Guardiola.
11: El govern ha decidit treure l'acte tradicional de Madrid i portar-lo a Extremadura per homenatjar les més de 100.000 persones d'aquesta comunitat que van emigrar a Catalunya el segle passat. La primera parada aquest matí de Salvador Illa serà a la Zarza, un poblet de Badajoz que s'ha convertit en un símbol d'aquella diàspora. A la tarda el president encapçalarà l'acte central de la diada, serà aquí a Mèrida, on es projectarà el 47 per reivindicar la història de Manuel Vital, l'extremeny que va liderar la lluita veïnal del barri de Torre Baró de Barcelona. Illa també aprofitarà aquest viatge de dos dies per reprendre la ronda de trobades amb els presidents autonòmics i a l'equador del mandat ja va camí del 7 amb la popular Maria Guardiola, que governa amb Vox a la Junta d'Extremadura. Des de Mèrida, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Policies a judici.
12: 9 anys després, avui arrenca el judici contra 4 policies nacionals, 3 comandaments i un agent per haver buidat un ull a Roger Espanyol amb una bala de goma durant l'1 d'octubre.
13: És l'únic cas de violència policial que arriba a judici, ja que la resta de causes relacionades amb les càrregues han quedat amnistiades.
0: Es resisteix fins al final.
14: Parlant de l'amnistia, el jutge del Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat el recurs de Carles Puigdemont en què li reclamava l'amnistia després de les sentències de la justícia europea. Possiblement serà l'últim no de Llarena abans del pronunciament del Constitucional.
15: I per primer cop, Pablo Llarena assumeix que la seva resistència a l'amnistia té els dies comptats, que haurà d'acatar l'aval previsible del Constitucional a favor d'amnistia a la malversació. Llarena ho deixa entreveure en un escrit i ho celebra el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que ho veu a tocar.
16: Tienen cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto y, por tanto, la aplicación plena de la ley amnistía es cuestión de tiempo.
15: De moment, Llarena diu que l'aval de la justícia europea a l'amnistia no l'afecta perquè no va resoldre el cas concret de Puigdemont i els exconsellers, sí que ho farà el Constitucional. Des de Madrid, Pol Abrujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui tindrem un nou cara a cara.
10: A partir de les 9 seguirem la sessió de control al Congrés. Serà el primer cara a cara entre Sánchez i Feijóo després de la desclassificació dels informes policials sobre l'entrada massiva a Ceuta. Això després que aquesta crisi protagonitzés també el ple del Parlament Europeu.
17: We are committed to continue working together on returns of those remaining in Ceuta.
12: El Marroc ha enviat una carta a tots els eurodiputats en què es compromet a readmetre tots els migrants i aprofita per recordar que el govern espanyol no ha trobat proves per incriminar Rabat.
0: Acte de protesta.
13: Encara sobre Ceuta, els jugadors del Real Madrid, Mbappé, Vinícius i Konaté, han esquivat aquesta nit tornar a donar suport a la ciutat autònoma.
14: Era l'inici del partit entre l'Elx i el Real Madrid, quan els jugadors saltaven a la gespa. Ho feien els dos equips amb una samarreta d'ànims a Ceuta, però aquests tres jugadors del Real Madrid portava la samarreta mal posada, expressament perquè no s'hi llegís el missatge. És un gest que ha estat molt comentat i molt criticat a les xarxes socials.
0: Prohibir el burca.
10: Nou intent de l'Ajuntament de Lleida per sancionar l'ús del vel integral als espais públics. El PSC vol aprovar-ho al proper ple, però encara no té suports suficients.
0: Llei d'ajuda al becar.
15: La Paeria defensa que la prohibició està orientada ara com una política feminista i no per una qüestió de seguretat com es plantejava fa 15 anys. Tot i que es prohibeix portar la cara tapada en espais públics, es permetran algunes excepcions, com els centres de culte, els moments socialment acceptats i quan s'estigui exercint un dret fonamental. Tot i que en este darrer supòsit, l'alcalde Fèlix Larrosa confia que es podrà multar.
9: La ordenança així ho diu, però és que també t'he de dir que han parlat amb islamistes, eh? No hi ha cap precepte al Corán que digui que els dones han d'anar tapats. Ni un.
15: Perquè es pugui aprovar el proper ple, el PSC haurà de buscar suports després que ahir en un debat a comissió Junts i Vox s'abstinguessin i el PP i Esquerra hi votessin en contra. Des de Lleida, Julià Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Accident laboral mortal.
12: Un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit crític a Tarragona mentre ahir al vespre feien tasques de manteniment en una fossa sèptica. La fossa està situada a la tercera planta de l'aparcament soterrani del Mercat Central on s'hi havia acumulat monòxid de carboni. Xavier Ferrer és cap dels bombers de Tarragona.
18: Les víctimes eren operaris d'una empresa de manteniment perquè s'havia obturat el bombeig de les aigües fecals o les aigües brutes de l'edifici. I s'ha cridat aquesta empresa i els operaris estan treballant just a l'arqueta. Allí s'ha generat, amb les aigües fecals generen monòxid i s'ha trobat que les medicions eren molt altes en aquella zona.
0: Robatori de coure.
13: Avui hi ha hagut el sisè robatori de cable de coure en poc més d'una setmana a l'estació de França. Això fa que hi hagi retards i menys trens a l'R2 Sud i també afecta els regionals del Sud. El Ministeri de Transports ja ha adjudicat la instal·lació de càmeres de vigilància a l'estació de França per evitar nous robatoris.
0: Una aire antiguerra.
14: El Liceu inaugurarà temporada el 25 de setembre amb aquesta òpera de Verdi. Hi haurà només 17 funcions fins al 15 d'octubre i al capdavant de la direcció escènica hi haurà l'artista iraniana Shirin Nejat.
19: No vull disculpar-me davant d'algú que diu com s'atreveix a portar el dolor, el patiment i els cadàvers a l'escenari. Doncs perquè això està passant i no podem tancar els ulls davant d'aquesta realitat. L'art no és propaganda. És un reflex de la realitat. But art is a
0: reflection of reality. Doncs relacionat amb el conflicte, a l'Orient Mitjà, 38.000 milions de dòlars.
15: És el que, segons el Congrés dels Estats Units, ha costat la guerra contra l'Iran al Departament de Defensa. El càlcul és fins l'1 d'agost. En funció de la intensitat dels atacs, caldrà anar-hi afegint entre 2.000 i 3.000 milions cada mes.
0: Per culpa dels carburants.
12: La guerra explica la pujada del preu dels carburants i el preu de la benzina explica bona part de la inflació del 4% que hem viscut aquest passat mes d'agost. A partir de les 9 parlarem de com ens afectarà la butxaca amb l'economista Santiago Niño Becerra.
0: No funcionen.
13: Us ho avança el Matí de Catalunya Ràdio, el 23% dels punts de recàrrega públics a Catalunya estan fora de servei. Són 3.600 dels 15.500 instal·lats, o bé estan avariats, o bé encara no s'han pogut connectar a la xarxa elèctrica. L'Associació d'Usuaris critica que aquest és el principal inconvenient amb què es troba en Albert Segarra.
20: Tenim un manteniment insuficient, una baixa disponibilitat. La inversió no acaba amb la inauguració dels punts de recàrrega. És a partir d'aquell moment quan comença la veritable gestió. Un carregador fora de servei és una oportunitat perduda per impulsar la mobilitat elèctrica. Els usuaris necessiten una xarxa fiable, no només extensa.
0: I Premi Nacional de Poesia.
14: Per a l'escriptor mallorquí Sebastià Alzamora, el Ministeri de Cultura ha distingit la seva obra Sala Augusta seguit de llengua materna. En una entrevista al 3Cat Info, l'escriptor defensava la llengua en què l'ha escrit.
0: I en esport, Robert Prat, la transmissió més especial.
21: La del Barça Racing de Santander, que farem des de les 8. Aquesta prèvia serà conjunta entre la TDT de Catalunya Ràdio i el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de la primera transmissió de futbol en català. El partit començarà a 2:15 amb un Hansi Flick que no ha confirmat si farà rotacions.
22: Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
21: L'Espanyol que perd 2-1 contra el Rayo Vallecano i el Madrid guanya 2-3 al Camp de l'Elx amb un gol al temps afegit.
0: Un minut i serà 7:45 del matí. Anem ara al quiosc.
23: Doncs us saludem des del quiosc del costat de la ràdio amb el Calet. Calet, molt bon dia.
24: Molt bon dia a tothom. Bon dia, Ricard. Com esteu?
23: El Calet, avui ha de canviar el temps. Tu ets més d'estiu o d'hivern?
24: Jo sóc més d'hivern. Jo, a l'estiu, no és bon campanyero, perquè jo pateixo molt per l'estiu, i a més, cada vegada ja anem a pitjor per al tema del canvi climàtic, jo prefereixo, la veritat, l'hivern.
23: Doncs avui ja canviarà una mica el temps, diuen, eh?
24: Sí, avui canvia el temps, sembla, i em fa falta ja, per respirar una mica millor.
23: Doncs Calet, et deixem respirar. Mentrestant, nosaltres us expliquem que les portades d'avui estan centrades sobretot en Ceuta. La Vanguardia explica que Europa aposta per reforçar les fronteres arran de l'assalt de Ceuta, i el periòdico que el govern espanyol instal·larà centres permanents per migrants a Ceuta i Melilla. El País també en parla i en portada hi veiem una fotografia que ocupa mitja pàgina. És fosc, és en una platja plena de tendes de campanya i un jove que mira a càmera. Al peu de la foto ho diu tot: últimes nits al trampolín, la platja de la vergonya. Els temes que llegim en les portades d'avui: que el Prat inicia els preparatius per l'ampliació amb 1.700 milions d'euros i que avui s'inaugura l'exposició de Dalí a Casa Ametlla, al Passeig de Gràcia, una exposició que, per cert, ja us vam poder explicar dilluns en primícia al Matí de Catalunya Ràdio. Acabem al diari Ara amb entrevista reposada al nou jugador del Barça, Karim Adeyemi. El veiem també en portada i diu: som imparables, som molt perillosos, per mi el Barça és el millor equip del món.
6: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
7: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 15 graus a Berga, 19 a Cubelles i 22 a Santa Coloma de Gramenet. Carreteres, Mireia Sala.
8: Retencions per entrar a Barcelona per la C58 i la C33 des del Vallès, i a l'A2, la C32 i la B23 al Baix Llobregat. A la P7 hi ha un vehicle avariat a l'altura de Vilafranca que talla un carril en sentit sud.
7: Atenció a la dada, els tiroteixos amb foc han crescut a la demarcació un 45% al primer semestre de l'any. Segons ha avançat BTV, n'hi ha hagut 68, i això són 21 més que el mateix període de l'any passat.
1: I és que pràcticament el 90% dels incidents de Catalunya han estat a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Dels 15 homicidis que hi ha hagut a la capital des del gener, 5 s'han produït amb armes de foc. Aquest augment contrasta amb els incidents amb armes blanques, furts i multireincidència, que van a la baixa.
2: Pel que fa armes blanques, des del gener a Barcelona hi ha hagut un 20% menys d'incidents que fa un any i seran intervingut 1.700.
7: Més notícies. Al Vallès Oriental, Mollet reclama continuar com a zona tensionada per mantenir el topall dels lloguers.
1: Demanen al govern que revisi els criteris perquè hi ha zones vulnerables a la ciutat.
7: Mollet, Marta Vallès.
3: La regidora d'habitatge de Mollet, Marina Escribano, apunta una possible solució.
4: La possibilitat aquesta que et deia de subàmbits dins el municipi. No podem posar en dubte com s'estan fent els anàlisis, però a lo millor els hem de mirar molt més rigor per no produir, doncs, unes conseqüències negatives cap a la població.
5: Explica que l'anunci de la sortida de la ciutat de la llista de zones de mercat residencial tensionat ha preocupat els veïns. Des de Mollet, Marta Vallès, pel Matí de Catalunya Ràdio.
7: El Bages Sallent ja treballa en l'adequació d'una nova plaça en forma d'amfiteatre.
2: És un espai cèntric al carrer de Molí, prop de l'Ajuntament, que va passar a ser municipal després d'una permuta amb l'Incasol. Ho llegim al Regió 7.
7: I cultura. La Fundació Vila Casas reivindica als espais Volar de Barcelona els pintors Romà Vallès i Josep Maria de Sucre, dos grans renovadors de l'art català de la postguerra, Montse Mas.
25: La mostra sobre Romà Vallès, pioner de l'informalisme, sovint eclipsat per Antoni Tàpies, inclou peces inèdites de la col·lecció de Rafael Tous i està cocomissariada per la seva filla, Bel Vallès.
26: Ell va formar part de tot aquest món de l'informalisme, com altres artistes, que no ens va dir mai si era competició o no del Tàpies, no, més aviat que compartien.
25: I la retrospectiva més gran fins ara de Josep Maria Sucre, gran retratista de l'angoixa humana, reprodueix el seu paper de poeta, crític i agitador cultural, un artista generós que va morir en la misèria més absoluta. Montse Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
7: I ara, música. Zeina Terra, avui a Barcelona. La cantant palestino-jordana presenta el seu primer àlbum de R&B a la Sala Apolo. Jo serà avui a partir de les 9 del vespre. Ara passen 4 minuts d'un quart de 8. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
6: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
27: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
28: 5, 6, 10, 27 i 42, i els sols, l'1 i el 8.
27: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
29: El Matí de Catalunya Ràdio.
30: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
31: I des de 16.400 euros.
30: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara passen 5 minuts d'un quart de 8 del matí. Avui és dimecres 16 de setembre del 2026. És un dia que sona així.
6: Els sons del matí.
0: El Tribunal Suprem ignora la sentència de la Justícia Europea i torna a negar l'amnistia a Carles Puigdemont.
9: Per primer cop, Pablo Llarena assumeix que la seva resistència a l'amnistia té els dies comptats, que haurà d'acatar l'aval previsible del Constitucional a favor d'amnistia a la malversació.
10: S'amplia la zona de facturació de la T1 i es renova completament la T2.
11: L'ampliació de pista de l'aeropuerto del Prat és un desideratum.
12: Seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice l'alargamiento de la pista.
13: La idea de restringir l'accés dels menors a les xarxes anirà en línia del que va recomanar un grup d'experts a Brussel·les.
0: L'Ajuntament de Lleida vol sancionar l'ús del vel integral a la ciutat.
14: La paeria defensa que la prohibició està orientada ara com una política feminista i no per una qüestió de seguretat com es plantejava fa 15 anys.
0: Aquests són els sons del matí, ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia amb Francesc Soler. Vincle.
15: Lligam emocional, afectiu o de qualsevol altra naturalesa que hi entra dues o més persones. El president de la Generalitat s'emporta enguany la diada de Madrid a Extremadura. Salvador Illa vol posar en valor els vincles entre catalans i extremenys amb un homenatge a Manolo Vital, protagonista de la pel·lícula El 47. I aquí pot pensar que amb aquest trasllat el president Illa també desvincula la diada de Madrid.
0: Buidar.
15: Deixar buit un receptacle, traient-ne allò que conté. A Roger Espanyol, l'1 d'octubre del 17, li van buidar l'ull dret, literalment, amb una pilota de goma. Avui s'asseuran al banc dels acusats quatre agents de la Policia Nacional per respondre per aquella acció. El cas d'Espanyol és l'únic que jutjarà l'actuació policial de l'1 d'octubre.
0: Moderador.
15: En entorns digitals, vigilar xats, fòrums o xarxes socials, esborrar missatges ofensius i fer complir les normes de la comunitat. Just quan aquí queda vist per sentència el judici per l'acomiadament massiu de moderadors en una empresa que treballava per Meta Barcelona, la Comissió Europea es proposa prohibir l'accés als menors de 15 anys a les xarxes socials, que no són ni moderadament aconsellables per als adolescents.
0: Posem tres xifres amb Lara García. 3.600.
9: Són els carregadors de vehicles elèctrics d'accés públic que no funcionen a Catalunya. Són un 23% dels 15.500 que hi ha instal·lats. És una dada que us avancem avui en aquest programa i que ens facilita l'ENFAC, la patronal de representants dels fabricants de vehicles.
0: 361.074.
9: Són els delictes que s'han registrat a Catalunya entre el gener i l'agost. En són 32.800 delictes menys que en el mateix període de l'any passat, cosa que es tradueix en una reducció del 8,4%. És una taxa de 44 delictes per cada 1.000 habitants.
0: 75.
9: Són els anys que ha estat en actiu el cinema Guiu de la Seu d'Urgell, que ha anunciat que tanca. L'Ajuntament busca fórmules per reobrir-lo. Està negociant amb la propietat per comprar l'immoble i assegurar que la població no quedi sense cine.
0: I ara veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig els jugadors del Madrid, Mbappé, Vinícius i Konaté en el terreny de joc, amb una samarreta blanca remengada que no deixa acabar de llegir el missatge que hi ha escrit. Sí que hi puc mig llegir, todos somos.
2: És la samarreta amb què els jugadors de l'Elx i el Madrid van saltar al camp per fer un gest de solidaritat amb Ceuta. El missatge hi deia todos somos caballes. Caballes és la forma popular de referir-se als ciutadans de Ceuta. Doncs bé, tots tres jugadors lluïen el missatge, tots els jugadors lluïen el missatge, menys aquests tres que se la van a pujar expressament. El club Llegim el País entén que l'actitud d'aquests tres futbolistes respon a sensibilitats personals que no coincideix amb la posició de la institució. És una imatge que circula per xarxes i els diaris digitals.
0: A la segona imatge hi veig tot d'alumnes d'esquena, amb motxilles escolars, potser hi ha una trentena, i estan en un passadís d'una escola o institut que sembla que estan sortint cap a l'exterior.
2: Sí, és la imatge que ha triat l'Ara per explicar que Espanya és el tercer país de l'OCDE on més es repeteix curs. Detalla que el 22% dels alumnes de 15 anys han repetit. Es basa en dades PISA, que ha analitzat ESADE, ECPOL i Save the Children.
0: I a la tercera imatge hi veig l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, amb el mocador morat de Santa Tecla al coll, parlant davant d'una plaça de la Font plena de gom a gom. Ricard Buigas, què està fent Viñuales?
16: Doncs mira, està tancant l'acte de la crida que obre oficialment les festes de Santa Tecla aquí a Tarragona. Viñuales, damunt de l'escenari, agafa els dos micròfons de Flexum les mans, enmig dels xiulets d'una part de la plaça. Es dirigeix als ciutadans per demanar que gaudeixin d'unes festes que pertanyen a una multitud i no a un petit grup que el xiula. Bé, com marca la tradició, l'alcalde pronuncia el tradicional visca Santa Tecla, que precedeix l'encesa dels 11 morters de Santa Tecla i la primera tronada.
17: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: Avui a La cara B del temps analitzem, atenció, el canvi de temps d'aquesta tarda i les diferències amb l'episodi que vam tenir fa exactament una setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
18: Bon dia. Sí, el canvi arriba un dimecres, igual que la setmana passada, i en realitat té moltes semblances també amb aquell episodi, perquè passa un front amb aire fred en altura,
7: Després arriba també, després d'uns dies extremadament càlids, ahir vam tenir 38 i 39 graus al sud de Catalunya, dimarts de la passada setmana veníem de 40 graus a les comarques de Girona, i aquesta setmana sí que el mar no està tan calent, però vaja, segueix a 26-27 graus. I quines són les diferències? Doncs la principal diferència és que les tempestes es preveuen durant la segona meitat del dia, no pas durant el matí. I això farà que tinguem una aportació extra d'energia pel sol i per la calor que haurà fet aquest matí, cosa que és molt rellevant perquè les tempestes més fortes es formaran directament a terra ferma i seran més violentes. Recordem que la setmana passada les tempestes més violentes es van formar sobre el mar.
0: El mar, sí.
7: Exacte. I una altra diferència és que les capes mitjanes de l'atmosfera avui fa menys vent. Per tant, les tempestes que es formin es mouran més a poc i podran deixar més aigua sobre el mateix lloc.
1: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
3: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
4: Ai, dimarts l'Enigmàrius feia la composició trobadoresca que excitava la Turner. I la resposta era sextina. Una sextina és una composició poètica formada per 6 estrofes de 6 versos rimats amb una tornada de 3. I, llegit tot separat, es llegeix sextina. Avui dimecres, un Enigmàrius lingüístic. La llengua ameríndia que apel·la a la família. De 6 lletres. La llengua ameríndia que apel·la a la família. 6 lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula a aquesta hora. Un granger crea un parc temàtic infantil i la seva atracció estrella és un vaixell que recrea l'enfonsament del Titanic. Marc Amorós, bon dia.
5: Bon dia. La notícia mostra la imatge de l'atracció enmig d'una granja. Veiem un vaixell negre amb una franja vermella a la part de sota, una petita franja blanca i també hi veiem la característica barana de la proa del vaixell i les xemeneies icòniques del Titanic. Per si de cas algú encara no lliga caps, el vaixell inclou un rètol gran al seu lateral on hi ha escrit en lletres la paraula Titanic. L'atracció és per nens i els seus tiquets d'accés simulen targetes d'embarcament del vaixell. Un cop a dins, els nens s'asseuen en uns tobogans interiors i quan l'atracció s'activa s'aixeca la part del darrere del vaixell de manera que se simula el seu enfonsament i els nens s'allisquen pel tobogan fins a caure. Ara bé, no cauen dins l'aigua, sinó en un matalàs de seguretat.
0: I això és real o fals?
29: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Ja a la venda, bitllets de Ouigo per viatjar fins a l'agost del 2027 des de 9 euros i Madrid-Barcelona a partir de 19 euros. Fes la compra fins al 23 de setembre i tingues l'oportunitat de viure una experiència a la residència de les Mujeres Ja No Lloren a Madrid. Consulta les condicions i tarifes a Ouigo.com.
5: Vinga, va, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que un granger crea un parc temàtic infantil i la seva atracció estrella és un vaixell que recrea l'enfonsament del Titanic és una notícia real. Si voleu, la trobareu a la ciutat anglesa de Hitching, a uns 60 quilòmetres de Londres. L'atracció ha provocat les queixes d'algunes persones que la troben de mal gust, sobretot perquè és una atracció per nens. El granger propietari del parc temàtic, en canvi, no ho veu igual. Es defensa dient que cada dia pugen a l'atracció més de 500 persones i que al final només unes quantes han expressat disgust o malestar per la seva existència.
0: Gràcies, Marc.
5: Adéu, bon dia.
0: Hi ha un minut per arribar al punt de 8:15. Sapiguem ara per què avui pot ser un bon dia amb la Nerea Sanfe.
19: Perquè ja no juguem a la petanca o al parxís. O a les cartes. Bo, potser sí que és jugar, però ha quedat reduït a un públic minoritari i més bé d'una edat avançada. Avui és un bon dia per recordar tots els jocs tradicionals que jugàvem quan érem més xicotets. A casa, al carrer, amb amigues o amb els iaios i les iaies. M'encantaven. Potser és el ferme major i allò que diuen la nostàlgia. O potser és que era la millor fent trampes al parxís i em crea tendres a pensar en aquella Nerea de 10 anys.
20: Sé que no ho he fet bé 30.000 cops, jo també he estimat malament. Se'm fa difícil reconèixer els meus errors. Jo vull córrer pels camps, yeah, yeah, yeah, yeah. Com quan tenia 10 anys, yeah,

0: Corre pels camps, com quan tenia 10 anys,
1: Són 7:45. Avui és dimecres 16 de setembre, ens despertem amb 16 graus ara mateix a Blancafort, 19 a Banyoles i 14 al Parc Natural dels Ports, el dia en què entrevistarem en aquest programa l'expresident José Montilla a 9:15 del matí. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Cida Solana, Robert Prat, bon dia!
2: Bon dia!
3: Que avui Europa proposarà restringir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys, ho proposarà la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, en el discurs de l'Estat de la Unió.
2: Mentre el president Illa va a Extremadura celebrar-hi per primer cop els actes de la Diada al Congrés a partir de les 9, sessió de control amb cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo.
3: La crisi a Ceuta ha arribat aquesta nit al futbol. Els jugadors del Madrid, Mbappé, Vinícius i Konaté s'han negat a lluir un missatge d'ànim a la ciutat autònoma com sí que han fet els seus companys abans del partit d'ahir contra l'Els.
2: L'Ajuntament de Lleida intentarà un altre cop prohibir l'ús del vel integral als espais públics. El PSC vol aprovar-ho al proper ple, però encara no té prou suports.
3: Avui arrenca el judici contra 4 policies per haver buidat un ull a Roger Espanyol durant l'1 d'octubre amb una bala de goma. És l'únic cas de violència policial que no ha estat amnistiat.
2: Un treballador mort i un altre resultat ferit crític mentre feien tasques de manteniment en una fossa sèptica al soterrani del Mercat Central, on s'havia acumulat monòxid de carboni.
3: I una dada que us avancem avui al matí de Catalunya Ràdio, el 23% dels punts de recàrrega públics de Catalunya per a cotxes elèctrics estan fora de servei. Alguns estan avariats, però d'altres no han arribat mai a entrar en funcionament.
4: En esports, el Barça rep avui el Racing a 9:15. La prèvia de la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio ja a partir de les 8 serà conjunta amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. L'Espanyol perd 2-1 contra el Rayo i el Madrid guanya 2-3 al Camp de Bells amb un gol al temps de descompte.
1: Tot això avui un dia en què, atenció, tornen les tempestes i també possibles aiguats a Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia, sí, tempestes que apareixeran a la tarda a les comarques de Girona, les de Barcelona i també el litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. En tota aquesta zona es poden acumular més de 40 litres en mitja hora. Hi ha probabilitat que arribin els 100 litres en aquests sectors del litoral i prelitoral de Barcelona i del nord de la Costa Daurada, i amb una baixada important de la temperatura que notarem ja aquesta tarda i també de cara a la pròxima matinada.
1: I mobilitat també aquesta hora amb retards a l'R2 Sud i als regionals del Sud per un nou robatori de coure a l'estació de França. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia, és el 6è robatori de cable de coure a l'estació de França en poc més d'una setmana i això vol dir que avui, un dia més, hi ha retards a l'R2 Sud i també, com deies, als regionals del Sud. A l'R2 Sud s'ha reduït la freqüència de trens. Només en circulen 2 per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França i hi ha parada a totes les estacions. Al marge d'això veiem altres retards a la xarxa ferroviària, com per exemple el tren de l'R16 que està anant de Tortosa cap a Barcelona i que va un quart d'hora tard, o el de l'RL4 que va de Manresa a Lleida i que circula amb una demora de 25 minuts.
1: I a les carreteres els principals problemes els tenim a l'AP7 i a la C58. Mireia Sala.
7: Sí, a l'AP7 hi ha cua de Mollet a Barberà i a la C58 de Terrassa a Sant Quirze i més endavant a l'entrada pel nus de la Trinitat. Problemes també a l'A2, la C32 i la B23 al Baix Llobregat i a les dues rondes de Barcelona.
1: I ho rebatem amb les portades. Marc Jurado.
8: Centrades avui, Ricard, sobretot en Ceuta, Europa aposta per reforçar les fronteres arran de l'assalt. Ho llegim a La Vanguardia. Per la seva banda, el periódico titula que el govern espanyol instal·larà centres permanents per migrants a Ceuta i Melilla. També en portada, el Prat inicia els preparatius per l'ampliació amb 1.700 milions. Ho llegim en diversos diaris i també veiem Llarena que rebutja amnistia Puigdemont abans que es pronunciï el TC a explicar el periódico. I acabem amb l'Ara, on llegim que la inflació es dispara a Catalunya un 4%. Aquest diari també ha entrevistat, el veiem en foto de portada, Karim Adeyemi i el jugador del Barça diu que són imparables, molt perillosos, el millor equip del món.
1: Avui en parlarem a l'àgora dels diferents temes d'actualitat, també de la inflació que està disparada un 4% a Catalunya. Ho farem a partir de 9:15 del matí, avui amb Montserrat Nebrera, David Madí, Pere Rossinyol i Eva Pomares. Quan són les 7:34. I aquesta hora obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pau Foradada, bon dia.
9: Bon dia.
1: Avui articles sobre temes variats com educació, emancipació dels joves o aliança catalana.
9: Sí, La Vanguardia, per exemple, creu que és urgent i necessari un debat educatiu a Catalunya, però adverteix que hi ha el risc que es converteixi en una sèrie interminable de discussions que faci perdre més el temps. També creu que això sí cal accelerar els terminis per climatitzar als centres educatius. A l'Ara, el filòsof Josep Ramonet es pregunta si l'obertura del debat educatiu pot ser suficient per rellançar un govern que fins ara diu ha tingut un perfil més aviat baix. Al periòdico, la periodista Pilar Rahola condemna l'assetjament violent que assegura que pateix la gent d'Aliança Catalana per part del que anomena grupuscles d'extrema esquerra. També acusa de cínic el president Illa per criticar Aliança quan, diu Rahola, ell mateix es manifestava amb Vox.
1: O sigui que defensa Aliança, Rahola, ara.
9: Com a mínim, critica els que la critiquen.
1: Ja.
9: I el Mundo dedica l'editorial a l'endarreriment de l'edat d'emancipació dels joves, que està ja als 30,2 anys. Denuncia que Espanya porta massa temps tractant aquesta anomalia com si fos inevitable.
1: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Xita Robert.
10: Llegeixo al New York Times que el còmic i locutor nord-americà Ron Bennington, presentador de The Bennington Show, acaba de ser diagnosticat d'un càncer de còlon en fase 4 i que, inspirat per la gran onada de suport dels fans i dels companys còmics, ha convertit els seus tractaments de quimioteràpia en un podcast. Diu el següent: em dedico a fer que la gent pensi en coses tabú. I què hi ha més tabú que la mort? Durant l'estiu, Bennington ha estat transformant la seva habitació a oncologia en l'estudi de podcast més estel·lar de la ciutat de Nova York.
11: 45.712.
12: Em toca?
11: Això és el número de la loteria, ara?
12: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
13: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Condicions a Citroën.es.
14: Ja em veig fent lloc per una catifa del bazar de Samarcanda. La teva maleta ja està pensant en tot allò que s'ha d'emportar. Nosaltres, en què vagis ben acompanyat. Viatge amb viatgers experts de B-Travel o Uzbekistan 9 dies amb pensió completa i guia acompanyant des de 2.160 euros. B-Travel. Viatja't la vida.
15: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el centre d'investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
16: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
17: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
18: Iaia, he reservat entrades per a no veure juntes una exposició demà.
19: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
18: Iaia, no dius pas podem tot?
19: Sí, que puc, sí, sí que puc.
20: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges.

0: cultural jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: 7:38, repassem aquesta hora altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Qui ha hagut de fer marxa enrere?
3: A punt, la televisió valenciana ha retirat el programa en castellà de Telemadrid Sopa de Letres arran del fracàs de l'estrena. L'espai que es va comprar a Telemadrid es va emetre sense cap retoc, tot en castellà i amb tots els concursants madrilenys. Va tenir 9.000 espectadors i una llau de crítiques. La direcció l'ha tret i argumenta un error de programació al seu lloc i ha posat una sèrie, ho he vist a VilaWeb.
2: Quin altre ús han vist que té la llana de les ovelles?
4: Salvar les glaceres. Suïssa ha aprovat aquest estiu una alternativa a les lones de plàstic que passa per mantes fabricades amb llana d'ovella suïssa. Han cobert la glacera Sant Fleron, el glacier 3000, amb aquestes mantes per comprovar què passava i han vist que són més eficaces, més eficients per aturar el gel de gel. L'experiment forma part del projecte Keep It Wool del Centre d'Investigació de la Universitat de Lausana. Ho llegim a La Vanguardia.
2: Sempre quedarà a la pop.
3: Uns lladres van robar una bicicleta valorada en 3.400 euros i el seu propietari, un veí de Maçanet de la Selva, la va trobar l'endemà a la venda a Wallapop per 1.200. L'anunci estava publicat des d'un perfil que situava la venda a Tordera, però poc temps després la publicació va desaparèixer de la plataforma i ja no va poder seguir-li el fil. Els Mossos mantenen oberta la investigació, ho llegim al diari de Girona.
2: I avui, atenció, 16 de setembre comença oficialment el compte enrere per...

0: Perquè falta poc per Nadal, Freddy. Si la ràdio parlés.
1: Doncs falten exactament 100 dies per Nadal. De fet, Vigo ja fa setmanes que col·loca milions de llums LED. A Nova York ja han posat a la venda les entrades per la pista de gel de Rock

0: I a aquesta hora us expliquem també els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
1: El Guardian destaca en portada que cada dia 1.500 persones deixen la feina per cuidar un familiar. El diari cita nous estudis que calculen en 1 milió les persones que han hagut de deixar de treballar per fer-se càrrec d'una persona gran o malalta. A Alemanya, el Süddeutsche Zeitung recull que el canceller Friedrich Merz promet un alleujament dels preus del combustible poc abans de les eleccions estatals d'aquest cap de setmana, on podria tornar a guanyar l'extrema dreta. El Wall Street Journal recull la crida que el Pentàgon ha fet a càrrecs militars perquè assisteixin al discurs que farà el secretari de Defensa Pete Hegseth a finals de mes. Només els prims i els que estiguin en millors condicions físiques, en un concret, en un comunicat intern que cita el diari, s'ha enviat a les tropes demanant que només assisteixin al discurs els que compleixin els requisits de relació entre el perímetre de la cintura i l'alçada, que superin una prova física i que mostrin una imatge i un uniforme impecables. La premsa argentina, com el Clarín o la Nación, recullen que Messi tindrà el seu comiat a la selecció. Destaquen tots dos diaris que Scaloni ha convocat l'exjugador del Barça per l'amistós previst pel 6 d'octubre.
2: I avui la premsa econòmica se centra en l'encariment dels preus. Expansión escriu que la borrasca inflacionària arrasa, no només s'expandeix. Assegura que l'alça de l'IPC de l'agost preludia majors crescudes a curt i mitjà termini. L'economista preveu que les pensions pugin un 3,5% el 2027, lligat a l'alça de l'IPC, cosa que comportarà una despesa pública de 8.000 milions en aquestes prestacions. Alguns economistes alerten a 5 dies que el petroli podria escalar les pròximes setmanes fins als 150 dòlars al barril i llegim al periòdico que el centre comercial Diagonal Mar de Barcelona està en venda. El propietari, el banc alemany Deutsche Bank, busca comprador una dècada després d'adquirir-lo per 493 milions d'euros.
0: 7:42 i a la premsa esportiva Robert Prat destaquem la victòria in extremis al temps afegit del Madrid de Mourinho.
3: Un Madrid que guanya i guanya 2-3 al Camp de l'Elx. El descompte, passi el que passi, el Madrid sempre acaba guanyant, això sí, a la seva manera. La Vanguardia diu que els de Mourinho s'adormen a ells i que suspenen en actitud, només salvats per la botzina. El periòdico parla d'un Madrid que fa el gandul i que voreja un altre fiasc, fent una segona part que fa llàstima. El País parla d'un Madrid que es va desconnectar, pel mar que el Madrid va evitar in extremis aquesta relliscada. I el diari AS diu que el gol d'Espí, ja el descompte, va ser un salvavides pel conjunt blanc.

0: comptes i que l'esport avisa que les sensacions al Madrid van tornar a ser molt dolentes abans de jugar contra l'Atlètic de Madrid. Pel Mundo Deportivo, el nou davanter del Madrid, Carlos Espí, va ser un espidifent per José Mourinho, que va salvar els mobles i va evitar una crisi. I l'esportiu diu que és estimulant el Barça Racing d'aquesta nit. El Barça pot superar el rècord de victòries en una arrencada de competició en un dia en què a Catalunya Ràdio farem una transmissió molt especial, una prèvia conjunta amb Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de transmissions en català.
1: Ara sí!
2: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia amb Xavi Canalías i Gerard Jubany. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Això perquè multen un nord-americà per arribar a l'aeroport de Seattle amb gairebé 9 quilos d'embotit de Mercadona sense declarar.
4: Sí, portava un bon arsenal a la maleta, carn de porc, principalment embotits, comercialitzats això per Mercadona, salxitxes de cérvol, xoriços, sobrassada, fuet, llom, de tot. Un cop inspeccionat i amb tots els productes requisats va arribar l'hora de pagar la multa, $500. Ho hem llegit al Mundo.
2: El truc d'Inés García, nòvia de Lamine Yamal, per resoldre els seus problemes de son. Diu, em poso el perfum per dormir tranquil·la.
5: Llegim a 20 minuts que ho ha explicat a través de les seves xarxes socials. La creadora de contingut ha dit als seus seguidors que té problemes per conciliar el son i que ha trobat la solució per dormir tranquil·la. Posar-se el perfum del seu nòvio per fer olor d'ell. García ha acabat el vídeo dient a dormir con los angelitos y a ver fotitos de mis perros.
2: I Rosa Peral es gradua en dret a la presó i vol representar-se a si mateixa com a advocada.
4: Nació Digital explica que un cop graduada Peral vol col·legiar-se i substituir la seva lletrada que va renunciar al cas. Ara però li tocaria cursar un màster d'advocacia perquè no es pot representar ella mateixa quan hi ha un cert grau d'implicació en un cas. Tot i això, no podrà actuar de lletrada fins a 10 anys després del final de la seva condemna.
2: I què fan avui, Canalías?
5: Avui hi ha dues actrius que fan anys, Rosy de Palma, que en fa 62, també suma un any més l'actriu Assumpta Serna, en fa 69, i també felicitem Samantha Villar, la periodista, que avui en fa 51.
2: Els petons des d'aquí, el santoral.
5: Avui és Sant Corneli, Sant Cebrià, Sant Abundi i Sant Abundanci. Abundància, abundància.
2: És molt abundant avui el santoral.
5: Sí, noi.
2: Acabem el repàs a la premsa en el quios vintage amb Albert Om.
6: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
7: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
8: 16 de setembre de 1996, 1 milió de catalans tornaven aquell dia a les classes. Però la notícia era que per primera vegada els nens i nenes de 12 anys anirien a l'institut al primer curs de la nova ESO, el BUP, passava la història. I avui fa 30 anys TV3 estrenava programació. Mikimoto hi tenia un late show diari, Solvència Contrastada. I Andreu Buenafuente la nit del dijous presentava el Sense Títol 2. L'Espanya de Degoll de Gom omplia el dilluns i el Força Barça de l'Arús anava divendres a la nit. El 96 el TN Vespre el conduïen Carles Franzino i Àngels Barceló i el TN Migdia Fina Brunet i Josep Puigbó. Acabo amb Justo Molinero, que ara fa 30 anys organitzava a Can Zam una mega ballada de sardanes. El periòdico parlava de nou rècord Guinness amb 180.000 persones ballant la Santa Espina, entre les quals l'alcaldessa de Santa Coloma, Manuela de Madre, i l'esposa del president de la Generalitat, Marta Ferrusola.
9: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
10: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
11: Catalunya Ràdio.
2: 7:47. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. La Comissió Europea proposarà avui prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys.
12: La presidenta de l'executiu comunitari ho anunciarà en el seu discurs a l'Eurocambra que inaugura el curs polític europeu.
2: El govern celebra avui la diada de l'11 de setembre a Extremadura.
13: I farà l'acte institucional que fins ara sempre havia fet a Madrid i es reunirà amb la seva homòloga Salvador Illa, Maria Guardiola, del PP.
2: La crisi a Ceuta ha arribat aquesta nit al futbol.
12: Els jugadors del Madrid, Mbappé, Vinícius i Konaté s'han negat a lluir un missatge d'ànim a la ciutat autònoma suma, com sí que han fet els seus companys abans del partit contra l'Elx. Avui a les 9, sessió de control al Congrés, amb cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijó.
2: L'Audiència de Barcelona jutja 4 agents de la Policia Nacional per l'impacte d'una bala de goma que l'1 d'octubre del 17 va buidar un ull a Roger Espanyol.
13: S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun. La Fiscalia en demana l'absolució. Al judici assisteixen observadors internacionals.
2: El magistrat del Suprem, Pablo Llarena, rebutja aplicar ja l'amnistia a Carles Puigdemont.
12: Espera que es pronunciï el Constitucional. Això passarà d'aquí poques setmanes. Ho deixa entreveure en un escrit i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho celebra.
3: Tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto y, por tanto, la aplicación plena de la ley amnistía es cuestión de tiempo.
2: I el govern espanyol aprova el pla d'inversions d'Aena per l'ampliació del Prat.
13: Destinarà 1.700 milions al Prat, no recull l'allargament de la tercera pista ni la terminal satèl·lit, però sí els recursos per redactar el projecte i reservar terrenys per les mesures ambientals.
2: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Un de cada quatre carregadors elèctrics públics de Catalunya no funcionen.
12: En concret, dels 15.500 carregadors municipals que hi ha instal·lats arreu del territori, 3.600 estan fora de servei, són dades de la patronal ENFAC, Albert Segarra, president de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics.
14: La inversió no acaba amb la inauguració dels punts de recàrrega, és a partir d'aquell moment quan comença la veritable gestió. Un carregador fora de servei és una oportunitat perduda per impulsar la mobilitat elèctrica.
2: I avui a 11:15 sabrem quina és, atenció, la pel·lícula definitiva per representar Espanya als Oscars.
13: Les candidates són La bola negra de Los Cabis, El ser querido de Rodrigo Sorogoyen i Los domingos de l'Adua Ruiz de Azúa.
2: Aquests són els titulars del dia. Fem un cop d'ull de què més estarem pendents aquest matí a tot el país. Fem una ronda de connexions a aquesta hora. Comencem per Lleida. Estela Bussoms, bon dia.
15: Què tal, bon dia.
2: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
16: Hola, bon dia.
2: Des de Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
17: Hola, bon dia.
2: I a Girona saludem Fèlix Martí. Bon dia, Fèlix.
18: Bon dia.
2: A Lleida, avui hem sabut que s'ha detingut un fisioterapeuta acusat d'agressió sexual, Estela.
15: Sí, ho confirmen els Mossos, té 30 anys i l'han detingut en concret a Juncosa, a les Garrigues. En concret, està acusat de fer tocaments a tres dones i també d'un delicte d'assetjament. De moment, són les tres denúncies que s'han rebut, però no es descarta que se'n puguin rebre més. D'altra banda, els bombers continuen treballant per extingir l'incendi que va començar ahir a la tarda al voltant del Farràs, al Segrià. Ara a les 8, dos helicòpters se sumaran a la desena de dotacions terrestres que hi ha desplegades. El foc està estabilitzat, això sí, des de les 11 de la nit, i ha cremat unes 90 hectàrees. I encara un últim apunt. Avui la patronal Pimec presenta els resultats d'una enquesta sobre l'impacte que pot tenir en el comerç local de Lleida el nou centre comercial de Torresalses que s'està construint als afores de la ciutat i que seria el primer, serà el primer que tindrà la ciutat.
2: Això a Lleida, més successos, perquè ara a Tarragona els Mossos investiguen l'incident que ahir al vespre va causar la mort d'un treballador i un altre que va quedar ferit mentre feien tasques de manteniment en una fossa sèptica del Mercat Central de Tarragona, Clara.
16: Sí, els fets van passar a la tercera planta de l'aparcament soterrani d'aquest equipament. Segons els bombers, els operaris treballaven al desguàs on s'hi va acumular monòxid de carboni i tots dos van quedar inconscients. Durant l'emergència, el mercat va ser evacuat, però avui obriran els seus horaris habituals. Pel que fa a l'aparcament, quedarà tancat al públic fins a nou avís. En cultura, s'hi curta el Festival de curtmetratges sobre salut mental de Tarragona i Reus, selecciona 25 treballs en la seva 11a edició, que se celebrarà entre el 3 i l'11 d'octubre. Els seus responsables creuen que els films recullen maneres de com reconnectar emocions en temps d'intel·ligència artificial.
2: I a Barcelona, Marc, avui seran també notícia els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet.
17: Sí, faran, Ricard, una roda de premsa per presentar la reclamació jurídica conjunta que estan impulsant tots els afectats per l'esvoranc de la línia L9 del metro. I és que ja fa 2 mesos i mig que alguns afectats no poden viure a casa seva. Això en un dia en el qual a Barcelona es farà també la presentació de les festes de la Mercè d'enguany, els detalls a les 11 i més tard el Festival de Jazz de Barcelona presentarà l'edició per celebrar el 60è aniversari. I més cultura ara a Vic. Avui es fa el concert inaugural del Mercat de Música Viva, dirigit per Lucia del Greco, i més tard Marina Herlo, per la Santiemi, presentarà el seu nou espectacle.
2: I acabem també a les comarques gironines, perquè hi ha sorpresa per part dels investigadors del Centre d'Estudis Avançats de Blanes pels bons resultats d'un estudi amb esponges marines, Fèlix.
19: Sí, ens han dit que són resultats extraordinaris. Han descobert l'eficàcia d'una petita esponja mediterrània per depurar espais marins que estiguin degradats, com per exemple els ports esportius. Les esponges filtren quan grans volums d'aigua eliminen bacteris i virus i reciclen nutrients. Doncs bé, en aquest experiment van triar esponges de 5 espècies diferents. Només una ha sobreviscut en un entorn contaminat com el Port Marina de Palamós, el port esportiu. I no només això, sinó que s'hi ha adaptat molt bé i s'ha clonat amb nous exemplars. Han vist com a l'entorn d'aquestes esponges s'hi han instal·lat, per exemple, colònies de peixos o fins i tot estrelles de mar que normalment defugen els espais bruts. Per tant, aquest treball obre les portes per fer servir aquests nous sistemes de restauració ecològica en aquests espais marins que estiguin molt bruts.
2: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Que tingueu molt bon dia.
13: Bon dia, adéu.
18: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
2: I si ara heu de sortir de casa, sapiguem quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, l'atenció estarà posada a la tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
20: Bon dia, sí, tarda, vespre i nit, perquè durant tot aquest període les tempestes poden ser fortes, fins i tot entrada a la matinada en alguns trams de la costa. Aquesta tarda es començaran a formar les comarques de Girona, a les de Barcelona, Pirineu, també especialment entre el litoral i prelitoral que hi ha entre Barcelona i Tarragona, entre la ciutat de Barcelona i Tarragona, que és on poden tenir els aiguats més forts, que avisen el Servei Meteorològic de Catalunya que poden arribar als 90 litres per metre quadrat en 3 hores. I a més, tot plegat anirà acompanyat d'una baixada important de la temperatura.
2: I pel que fa al trànsit, problemes per un accident ara mateix a la Ronda Litoral. Mireia Sala.
21: Doncs sí, l'accident talla dos carrils a l'altura de Sant Adrià en sentit Llobregat i hi ha cua des del nus de la Trinitat. Problemes també a l'entrada a Barcelona per la C58 i la C33, a l'AP7 a Barberà i a la B23 de Molins Esplugues, a l'A2 a Sant Vicenç dels Horts i a la C32 a Viladecans.
22: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
23: El matí de Catalunya Ràdio.
24: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
25: Després d'anys de saturació digital, els consumidors busquen experiències més reals i connectades amb el món físic. Segons Radar 26, publicació impulsada pel Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya, el màrqueting Figital, que fusiona entorns físics i digitals, es consolida com una de les tendències clau. En aquest escenari, els professionals del màrqueting han de conèixer els nous comportaments de consum i adaptar-se a formats que combinen tecnologia, proximitat i connexió real.
26: T'apassionen l'estratègia, l'anàlisi i la innovació? Els graus en màrqueting de la Universitat CEU Abat Oliva et formen en màrqueting digital, noves tendències i nous models de negoci i t'ofereixen dobles graus en direcció d'empreses o publicitat. Canvia el teu present, crea el teu futur.
23: El matí de Catalunya Ràdio.
2: 5 minuts seran les 8 del matí i ara a aquesta hora és moment de repassar el preu de les coses. Avui, quant costa un tall de cabells, Sara Garcia?
27: El preu d'un tall de cabells canvia dràsticament en funció de si és per un home o per una dona. Moltes vegades el preu d'un tall per una dona dobla el preu d'un tall masculí, independentment si la clienta porta els cabells llargs o curts. És el cas, per exemple, de la perruqueria Ràfols, al barri de Sants de Barcelona.
28: Aquí el tall de dona val 43,50 i el d'home 20 euros.
27: El tall de dones normalment són més cars perquè inclouen el pentinat. Al municipi de Sant Padó, al Bages, a la perruqueria Mònica Colors, el tall també tenen preus diferents en funció del gènere, però el decalatge no és tan gran com a Barcelona.
29: Els talls d'home valen 15 euros i amb una dona rentar i pentinar i tallar són 28,50.
27: I a la perruqueria Claris de Premià de Mar, el tall d'home no arriba als 20 euros i el de dona s'acosta als 50.
30: I el preu de rentar i tallar home són 17,90 i el preu de rentar i tallar de dona ronda els 45 euros.
2: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui dimecres, què costa, atenció, un barracó? Ot Serra, bon dia.
31: Bon dia. Quan es fan obres en algun edifici i queda inhabilitat, a vegades es necessiten espais alternatius per continuar prestant el servei. Sovint s'opta per mòduls prefabricats, els anomenats barracons. El centre d'atenció primària de Vallcarca, a Barcelona, aquest any va caldre llogar-ne un i es va optar per una empresa de Navarra. El seu preu és de 2.436 euros.
2: 7:57. Elisenda Pineda, bon dia.
0: Bon dia.
2: Com estàs?
0: Molt bé, mira, reixida.
2: Reixida i concentrada amb les xarxes. Quin és el vídeo viral d'avui?
0: Doncs mira, un vídeo del que no s'han escapat ningú. L'ha vist fins i tot l'última panarola del metro de Barcelona. És un aplec festiu de joves catòlics, segurament família, entre ells, que després d'haver ingerit manta quantitat d'esprit de vi, treuen una guitarra i es posen a cantar en una terrassa de Casa Bona. Atenció a la peça musical. No es diu.

0: volta d'espant, eh?
1: Sí.
0: És un vídeo amb moltes capes, Ricard. Hi ha el de la guitarra, la senyora que pica de mans, un senyor que fa un esgarip digne de Palau Sant Jordi, l'acabem de sentir, mentre fuma tabac de liar, perquè és estrany. Sent família de casa bona, el tabac de liar no hi té cabuda. Però bé, tots ells van amb polo Ralph Lauren, pantaló camel, nàutica sense mitjó, que és una cosa imperdonable.
1: M'agrada molt, això.
0: Exacte. Sí, sí. Doncs atenció, perquè el vídeo s'ha fet tan viral que els protagonistes han hagut de respondre als haters amb una altra cançó. Hem entrat dins d'una espiral musical d'on no en podrem sortir mai més. Ja ho veus, Ricard, i és que a veces se me olvida que no estàs a mi al cap.
1: Ja, Elisenda, una abraçada, gràcies.
0: Adéu.

I aquesta hora cada dia dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. I avui, que és 16 de setembre, la dedicarem a tots aquells que feu autèntiques pluges d'idees i exercicis d'enginyeria financera per arribar a final de mes. Aquells que aneu al supermercat o a la benzinera i penseu que tot això us farà una muntanya. Sou els herois del dia a dia.

0: Bon dia, són les 8. I el primer titular a aquesta hora és pel trànsit, equip viari, endavant.
1: Un accident a la ronda del litoral talla dos carrils a l'altura de Sant Adrià del Besòs en sentit Llobregat i a cua des del nus de la Trinitat. Problemes també a l'entrada a Barcelona per la C58 i la C33, a l'AP7 a Barberà i a la B23 de Molins Esplugues, l'A2 a Sant Vicenç dels Horts i la C32 a Viladecans. Pel que fa al transport públic, hi ha retards a la línia R2 sud de Rodalies per un robatori de cable a l'estació de França. Només circulen dos trens per hora i sentit en parada a totes les estacions.
0: L'Audiència de Barcelona jutja avui tres comandaments de la policia espanyola i l'agent de l'1 d'octubre del 2017 que va buidar un ull amb un tret de bala de goma a Roger Espanyol s'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun. La fiscalia en demana l'absolució. Un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit crític al mercat de Tarragona mentre feien tasques de manteniment en una fossa sèptica. Segons els bombers, els operaris treballaven al desguàs, on s'havia acumulat monòxid de carboni. El treballador ferit està ingressat a l'Hospital Joan 23 i els Mossos d'Esquadra estan investigant els fets. Brussel·les vol posar límits a les xarxes socials per als menors de 15 anys. També es vol obligar les plataformes a verificar l'edat i eliminar mecanismes dissenyats per generar addicció. La proposta la presentarà avui la mateixa presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, aprofitant el discurs sobre l'estat de la Unió Europea. El president Salvador Illa celebra avui la Diada Nacional de Catalunya a Extremadura i farà l'acte institucional que fins ara sempre s'havia celebrat a Madrid. Coincidint amb el viatge, Illa també es reunirà avui amb la presidenta extremenya Maria Guardiola del Partit Popular. El 23% dels punts de recàrrega d'accés públic de Catalunya no funcionen, són dades de la patronal de fabricants de vehicles que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Es tracta de punts que estan avariats o bé que encara no s'han pogut connectar a la xarxa. Activada l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses a partir d'aquesta tarda, d'entrada Protecció Civil no l'equipara a la situació de la setmana passada, però aquest matí una nova reunió del comitè tècnic haurà de determinar si cal activar alguna mena de restricció. I avui comença el Mercat de Música Viva de Vic, que fins diumenge desplegarà més de 70 propostes artístiques. El concert inaugural serà el Non Concerto, dirigit per la dramaturga Lucia de Greco i basat en el disc Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Lazzo de Simone. Aquests dies també actuaran Nacho Vegas, Quimi Portet, Mujeres o Escuno Bohemio.
2: Esports.
3: El Barça rep aquest vespre al Camp Nou el Racing de Santander amb l'objectiu de sumar 3 punts més i continuar invicte al capdavant de la classificació. Hansi Flick no ha aclarit si farà o no rotacions a l'11 inicial. Ahir, derrota de l'Espanyol davant el Rayo per 2-1 després d'una molt mala primera part dels de Manolo González, que al descans ja perdien per 2-0. A la segona part, Roberto, que ja suma 6 gols, va escurçar distàncies. I el Madrid guanya novament el temps afegit, aquest cop al camp de l'Elx, per 2-3. Els blancs dominaven per 0-2. L'Elx va aconseguir empatar el partit, però un gol de Carlos Espí, al 91, dona la victòria als de Mourinho.
0: I el temps, un matí tranquil en general, amb alguns primers ruixats al migdia a les comarques de Barcelona i Girona. Entre la tarda i la nit, atenció, pluges intenses, amb més de 40 litres en 30 minuts, de caràcter torrencial, a comarques de Girona, Catalunya, Central Barcelona i nord de Tarragona. Tot plegat amb un descens de la temperatura.
4: 3CAT Info.
0: Ara passen pràcticament 4 minuts de les 8 del matí. Soc el Marc Teixidó Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 9. Bon dia.
4: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Comencem i ho fem parlant de l'Audiència de Barcelona, que jutja avui tres comandaments de la policia espanyola i la gent que l'1 d'octubre del 2017 va buidar un ull amb un tret de bala de goma a Roger Espanyol. S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun. La fiscalia en demana l'absolució. Al judici hi assisteixen observadors internacionals de les principals organitzacions de drets humans. Ho repassem amb el Miquel Jarque.
5: És l'únic cas de violència policial de l'1 d'octubre que arriba a judici després que la resta d'agents implicats en altres càrregues hagin estat amnistiats. Els quatre processats són l'agent Escopeter, que va disparar, un inspector i dos sotsinspectors. L'acusació particular exercida per Espanyol a través d'Irídia i les acusacions populars coincideixen que l'actuació policial va ser desproporcionada intencionada i antirreglamentària. Una prova d'això serien les tres trets que van disparar contra Espanyol, l'últim dels quals li va provocar la pèrdua de l'ull dret. En el judici s'haurà d'acreditar a quina distància es va disparar el tret. Un informe de la policia científica acredita que va ser entre els 14 i els 15 metres, fet que viola els protocols de seguretat. La fiscalia, en canvi, demana l'absolució de l'escopeter i els tres comandaments. Considera que l'actuació policial es va fer un ús legítim de la força i que van actuar en un context greu d'alteració de l'ordre públic. Defensen que els manifestants llançaven objectes contra la línia policial i posaven en risc la integritat dels funcionaris. El judici està dividit en quatre sessions, la d'aquest dimecres, dijous, el 30 de setembre i acabarà just 9 anys després dels fets, l'1 d'octubre.
0: Més qüestions de l'àmbit judicial. El Tribunal Suprem ignora la sentència de la Justícia Europea i torna a negar l'amnistia a Carles Puigdemont. El jutge Llarena no mourà fitxa fins que el Constitucional avali amnistia la malversació, i això passarà d'aquí a poques setmanes. Madrid, Paula Brujats.
2: I per primer cop, Pablo Llarena assumeix que la seva resistència a l'amnistia té els dies comptats, que haurà d'acatar l'aval previsible del Constitucional a favor d'amnistia la malversació. Llarena ho deixa entreveure en un escrit i ho celebra el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que ho veu a tocar.
6: Tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto y, por tanto, la aplicación plena de la ley de amnistía es cuestión de tiempo.
2: De moment, Llarena diu que l'aval de la justícia europea a l'amnistia no l'afecta perquè no va resoldre el cas concret de Puigdemont i els exconsellers. Sí que ho farà el Constitucional.
0: Més qüestions.
4: 3CAT Info.
0: Pràcticament passen 7 minuts de les 8 del matí. Un treballador mor i un altre ha quedat ferit crític a Tarragona mentre feien tasques de manteniment a una fossa sèptica. La fossa està situada a la tercera planta de l'aparcament soterrani del mercat central de la ciutat. Segons els bombers, ahir al vespre els operaris treballaven al desguàs on s'havia acumulat monòxid de carboni. El treballador ferit està ingressat a l'Hospital Joan 23. Xavier Ferrer és cap territorial dels bombers a Tarragona.
7: Les víctimes eren operaris d'una empresa de manteniment perquè s'havia obturat el bombeig de les aigües fecals o les aigües brutes de l'edifici. I s'ha cridat aquesta empresa i els operaris estan treballant just a l'arqueta. Allí s'ha generat, amb les aigües fecals generen monòxid i s'ha trobat que les medicions eren molt altes en aquella zona.
0: L'aparcament ha quedat tancat perquè els Mossos puguin fer la investigació.
4: 3CAT Info.
0: Aquest matí la Comissió Europea proposarà restringir l'accés dels menors a les xarxes socials a tot el club comunitari. Ho anunciarà la mateixa presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, aprofitant que hi ha el debat sobre l'estat de la Unió Europea. És l'examen al qual von der Leyen se sotmet cada any davant del Parlament Europeu per defensar la seva acció de govern i rebatre les crítiques dels eurodiputats. A Estrasburg, Bruno Forteamiras.
8: Tot a punt perquè arrenqui la cita més esperada de l'any a l'Eurocambra. Von der Leyen hi arriba amb una mesura estrella. La idea de restringir l'accés dels menors a les xarxes socials s'inspira en l'estudi que Brussel·les va encarregar a un grup d'experts. Ells van plantejar un veto més estricte per als menors de 13 anys i una obertura gradual per als menors d'entre 13 i 15 anys. En el seu discurs, von der Leyen també tractarà els riscos de la intel·ligència artificial, la desigualtat comercial amb la Xina o la crisi migratòria a Ceuta. El debat sobre l'estat de la Unió és un bon aparador per anunciar noves lleis, però von der Leyen també haurà de lidiar amb crítiques a dreta i a esquerra en un Parlament Europeu fragmentat i amb rècord de diputats euroescèptics.
0: N'estarem pendents a 3CAT Info. Més qüestions, l'aprovació del nou pla d'inversions d'AENA que comporta un impuls al projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat reobre les divisions entre els socis de govern. Ara per ara s'inclouen partides per engegar l'obra a partir del 2032 i més de 1.700 milions d'euros per modernitzar les dues terminals. Sigui com sigui, aquest primer pas endavant ha evidenciat les diferències entre el PSOE i Sumar sobre la convivència i la connivència d'allargar la pista. Sentim els ministres Òscar Puente i Ernest Urtasun.
9: L'ampliació de pista de l'aeropuerto del Prat és un desideratum, sin duda, que està en el ánimo de del gobierno.
10: Que nosotros en esto no vamos a parar. Que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista.
0: També s'ha rebut amb sentiments confrontats per part dels ajuntaments del Prat i de Gavà, de color polític diferent. Mentre que des de l'Alprat, l'alcaldessa Alba Bou lamenta que no se'ls hagi consultat res, la de Gavà, Gemma Badia, creu que el municipi hi sortirà guanyant.
11: De nou, s'aprova un document important per un territori al qual no se'ns ha tingut en compte.
12: L'ampliació de la pista, doncs, per nosaltres és una bona notícia, no només per la necessitat que pugui tenir l'aeroport, Barcelona, l'economia, etc., sinó com a municipi el que més ens interessa és que no ens afecti el soroll de la manera que ens afecta a data d'avui.
0: Per diumenge hi ha convocada una manifestació contra l'ampliació. Més de 200 entitats s'han afegit a la crida de la plataforma Zero Port.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El president Salvador Illa celebra avui la diada de l'11 de setembre a Extremadura. La Generalitat ha descentralitzat per primera vegada aquest acte institucional perquè fins ara sempre s'havia celebrat a Madrid. Coincidint amb el viatge, Illa també es reunirà avui amb la presidenta extremenya, Maria Guardiola, del Partit Popular. Enviat especial a Mèrida, Albert Prat.
13: El govern ha decidit treure l'acte tradicional de Madrid i portar-lo a Extremadura per homenatjar les més de 100.000 persones d'aquesta comunitat que van emigrar a Catalunya el segle passat. La primera parada aquest matí de Salvador Illa serà a la Zarza, un poblet de Badajoz que s'ha convertit en un símbol d'aquella diàspora. A la tarda el president encapçalarà l'acte central de la Diada, serà aquí a Mèrida, on es projectarà el 47 per reivindicar la història de Manuel Vital, l'extremeny que va liderar la lluita veïnal del barri de Torre Baró de Barcelona. Illa també aprofitarà aquest viatge de dos dies per reprendre la ronda de trobades amb els presidents autonòmics i a l'equador del mandat ja va camí del 7 amb la popular Maria Guardiola, que governa amb Vox a la Junta d'Extremadura.
0: La crisi migratòria de Ceuta és protagonista tant al Congrés com al Parlament Europeu. A Madrid i avui hi ha sessió de control al govern espanyol i, per tant, un nou cara a cara entre Pedro Sánchez i el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que vol continuar furgant en la ferida d'aquesta crisi. Sánchez també haurà d'afrontar preguntes sobre aquesta qüestió d'altres grups. És la primera sessió de control després de la desclassificació de 40 documents sobre els avisos previs a l'entrada massiva de migrants. I, com dèiem, també l'Eurocambra, que demà s'hi vota una resolució simbòlica sobre la crisi migratòria de Ceuta i el Marroc vol influir. És per això que ha enviat un correu electrònic als eurodiputats on Rabat es compromet a readmetre tots els migrants que van entrar a la ciutat espanyola, incloent-hi els menors d'edat i els ciutadans d'altres països. 8 i pràcticament 12 minuts. El Consell d'Educació de Catalunya, que capitanejarà el debat sobre l'educació anunciat pel govern, demana serenitat i bona fe per començar aquest procés. Apunta que cal recosir la confiança dins de la comunitat educativa i pactar solucions. El president del Consell Educatiu, Joan Manuel del Pozo, diguem-ho bé, assegura que el diagnòstic dels problemes del sistema està fet i posa, d'exemple, l'escola inclusiva.
14: Després de no discutir el principi, que crec que no el discuteix ningú, però acceptat el principi, dir la pràctica està creant certament dificultats, intentem veure què podem fer per millorar aquesta pràctica i quines són les condicions perquè aquesta pràctica es pugui portar a terme.
0: Des dels sindicats, l'OSTEC demana anar per feina i comissions obreres que la inversió del 6% es fixi independentment de futurs governs. El 23% dels punts de recàrrega d'accés públic de Catalunya no funcionen. Són dades de la patronal de fabricants de vehicles ANFAC avançades pel matí de Catalunya Ràdio. Dels 15.500 carregadors que hi ha instal·lats arreu del territori, 3.600 estan fora de servei, un de cada quatre. Aquests punts no funcionen perquè estan avariats o bé perquè encara no s'han pogut connectar a la xarxa elèctrica. L'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics lamenta que un dels principals inconvenients de comprar-se un vehicle d'aquest tipus és el mal estat de la infraestructura de recàrrega. Albert Segarra n'és el representant.
15: Tenim un manteniment insuficient, una baixa disponibilitat. La inversió no acaba amb la inauguració dels punts de recàrrega. És a partir d'aquell moment quan comença la veritable gestió. Un carregador fora de servei és una oportunitat perduda per impulsar la mobilitat elèctrica. Els usuaris necessiten una xarxa fiable, no només extensa.
0: De fet, el 40% dels conductors de l'àrea metropolitana de Barcelona no tenen ni poden instal·lar carregadors al seu pàrquing habitual. Tot i això, 7 de cada 10 noves matriculacions a Catalunya ja són de vehicles híbrids i elèctrics.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Abans de l'àrea de serveis, un darrer apunt de l'àmbit internacional. Donald Trump carrega durament contra el Tribunal Suprem dels Estats Units després que el màxim òrgan judicial li ha tombat les restriccions que volia posar al vot per correu. El mandatari de la Casa Blanca diu que la decisió del Suprem és una gran derrota per als republicans un mes i mig abans de les eleccions de mig mandat. Washington, Oriol Serra.
16: Donald Trump ha comprovat com una vegada més la justícia nord-americana no s'ha deixat atrapar pels seus tentacles. De fet, 4 dels 6 jutges afins al seu partit se li han girat en contra i amb els seus vots han impedit que el servei postal dels Estats Units pugui bloquejar milions de vots per correu, en un país on una tercera part de l'electorat utilitza aquesta modalitat. Des del Partit Demòcrata han advertit que els consta que Trump està desviant esforços de l'FBI en favor del seu relat conspiratori.
17: Una font interna del Departament de Seguretat advertís que el Departament està retirant centenars d'agents federals de les seues funcions per enviar-los a fer tasques inútils i absurdes. L'objectiu és intentar demostrar les les tristes feixugues i des de fa temps desmuntades teories conspiratòries electorals de Trump.
16: La reacció del president dels Estats Units ha estat airada i s'ha desofegat a través de la seva xarxa social, titllant la decisió judicial de dolenta.
0: En punt un quart de nou del matí, àrea de servei a 3 Cat Info. Atenció, conductors i usuaris dels transports públics del país, coneguem-ne quina és la situació a tots dos àmbits. Connectem amb l'equip viari. Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, Marc. Retencions a la P7 de Castellbisbal a Barberà en sentit Girona i de Mollet a Santa Perpètua en sentit sud. Problemes també a la B23 d'entrada a Barcelona, de Sant Feliu a Esplugues i a l'A2 de Pallejà a Sant Vicenç dels Horts. A més, hi ha retencions encara a la Ronda de Dalt, des d'Esplugues fins a Pedralbes en direcció al Nus de la Trinitat i de Vallcarca a Sarrià en sentit Llobregat. A la Ronda del Litoral també hi ha cua a Sant Adrià en sentit Llobregat i també a la zona del Port en sentit Besòs. Pel que fa al transport públic, hi ha retards a la línia R2 sud de Rodalies per un robatori de cable a l'estació de França. Només circulen dos trens per hora i sentit amb parades a totes les estacions. Això és tot, renovem dades als titulars de 8:45.
4: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
18: Matí tranquil, de moment s'alçarà a bona part del país amb alguns núvols locals, de mig matí intervals de núvols, i ja podria caure cap a les 11:12 algun primer ruixat a la costa de Barcelona, amb alguna tempesta puntual sobre el mar que pugui entrar. Serà a la tarda quan el temps es compliqui a comarques de Girona, també del centre del país, Pirineu, tempestes, ruixats, que també avançaran per les comarques de Barcelona. Ja a la tarda en poden caure i algunes seran fortes. Hi ha un perill alt de precipitacions intenses que a mitja hora puguin descarregar localment més de 40 litres. Això és caràcter torrencial. L'avís de perill alt abarca comarques d'interior i sud de Girona, també de la Catalunya Central i després de bona part de les comarques de Barcelona i del nord de Tarragona. La temperatura baixarà. La baixada serà clara respecte a les xifres d'ahir i els valors més elevats no passaran dels 29, 30 o 31 graus. Per exemple, a Móra d'Ebre pot arribar als 30 graus i les més altes 31, 32 a tot estirar. Per exemple, a Tortosa podria arribar als 32 graus.
0: L'Enric Agut ens feia referència a aquestes pluges anunciades per les properes hores. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per aquestes pluges intenses que s'esperen aquesta tarda. Es preveu que a la tarda afectin sobretot la Catalunya Central i les comarques de Girona, com ens explicaven ara els companys de l'equip de meteorologia, i que durant la nit i la matinada es desplacin a la zona litoral i prelitoral central. S'esperen registres superiors als 40 litres en menys de mitja hora. No es preveu, però, tanta intensitat com la setmana passada, com explica Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil.
19: En aquell episodi últim doncs, sí que teníem avisos de 5 sobre 6, en aquest cas doncs, no, l'avís màxim, màxim de perill que tenim ara mateix és de 4 sobre 6.
0: Aquest matí es farà una reunió del Comitè Tècnic de Seguiment per determinar si finalment cal prendre alguna mesura. El que sí que recomana Protecció Civil és precaució en els desplaçaments i evitar les activitats a l'exterior o en zones inundables.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Ara passant 18 minuts de les 8 del matí, una pausa i anem fins a Vic, que avui comença el mercat de música viva d'aquella ciutat.
4: 3Cat Info.
20: Quan veus entre setmana en un museu una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
21: i aquest? A què es dedica?
20: Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
22: 11. Ben jugat. Juga responsablement només si ets major d'edat.
23: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
24: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
23: Consulta el programa barcelona.cat / la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
4: 3Cat Info.
0: Ho dèiem, avui arrenca el mercat de música viva de Vic. Més d'una setantena d'actuacions ompliran de música a la capital d'Osona fins diumenge. Ho repassem amb en Marc Ruiz. El Mercat de Música Viva de Vic vol ser una fira, un aparador del que es fa ara mateix a Catalunya i al sud-oest d'Europa, i també un espai per pensar la música. El concert inaugural és ja una provocació en aquest sentit. Es titula Non Concerto i és una proposta de la dramaturga Lucia del Greco, basada en el disc Una longuíssima ombra, d'Andrea Lasso de Simone, que vol fer pensar en quin lloc té la música en un concert avui dia. Playground, la banda del trompetista de Stay Homes i Buos Claustronic, és una de les primeres sorpreses del dia. És un projecte que li dona molta llibertat creativa, com reconeix Catalunya Ràdio.
2: És superplural, és un llenguatge més que un estil i és una cosa que a tu et permet que realment tinguis aquella playlist amb Tupac i Beethoven i puguis dir, és que es pot jazzitzar el Tupac i es pot jazzitzar el Beethoven, s'ha fet. I qualsevol cosa que escoltis, si tu dius, va, però si jo tinc un projecte que som quatre vents i tota una banda i és així com instrumental, hip-hopero, mig electrònic, tot ho pots adaptar a aquest format. Tot pots crear des d'on vulguis en aquest format i és increïble.
0: Avui també hi haurà espai per al pop de Soc un Bohemio, que ha renovat el seu directe, i per a l'electrònica sense límits creatius de Marina Herlop i Vino. Quan acaronis l'aurora. Demà també és un dia de contrastos amb la presentació del nou disc de Marc Pujol, el jazz d'Irene Reig Quartet, la màgia de Maro Freitas i Momi Maiga i la festa del saxofonista i compositor de la Ludwig Band, Lluqui Valverde. Ja han apagat tots els llums que hi ha al paral·lel. Divendres el protagonista és Nacho Vegas, gran lletrista amb el magnetisme d'un poeta maleït. Però yo sigo cantándole a los silenciados. Arrencaran els concerts a la plaça Major de Vic amb artistes com Dan Peralbo i El Comboi, Mamaduixa i Lia Kali. També hi haurà contrastos entre la tendresa de Claramant, que actuarà a l'Església dels Dolors, i el rock dels andalusos Cerbatana. Dissabte hi torna el jazz amb Àlex Abril, l'electrònica amb Vito Blasu, la música urbana amb Caral Laoz, el pop de Ginestà, el foc electrònic de Bayuca i el macarrisme de Valle Valle. Si t'equivoques t'emportes una galeta. Aquí som el Mugaban, no floretes. No estàvem al cau, estàvem a la plazoleta. Molt lluny de modernos raros i de pijoletes. El Mercat de Música Viva de Vic tancarà diumenge amb el concert de clausura de Quimi Portet a la plaça Major. I la Ludwig Band ha guanyat per segona vegada el Premi Cerveria a millor lletra de cançó en català per Enganyar-te. El guardó organitzat conjuntament per la Fundació Bertrana amb Catalunya Ràdio es va fer públic ahir a la nit durant la gala dels Premis Literaris de Girona. També es van recollir altres guardons ja anunciats com el Bertrana de novel·la per Fer cantar els arbres de Jordi Campoy Boada. Girona, Maria Rovira. Potser mai sabrem del cert
3: si valor no va. Després de guanyar fa 4 anys un primer premi Cerverí, la Ludwig Band va recollir el segon per Enganyar-te amb lletra sobre una infidelitat i l'autor Quim Carandell, que no va poder estar a Girona, agraïa en un vídeo un nou reconeixement, diu, per una part molt important de les cançons.
5: És un reconeixement que no és molt típic en el nostre camp de la música, que es reconeguin les lletres, però sempre intentem donar-los molt valor, cuidar-les i tractar-les bé.
3: En una gala amb la reivindicació de la llengua catalana a les Illes com a fil conductor, també es van donar a conèixer el Premi Lletra pel projecte de la plataforma digital de lectors Librish i també el Premi Aurora Bertrana per una traducció d'Esther Tallada dels Invictes de William Faulkner.
6: La meva intenció és que el lector de la traducció tingui els mateixos impactes que té el de l'original. Si l'original es troba una paraula inventada i li crea estranyesa, jo vull que vosaltres us creï estranyesa.
3: També es van recollir la resta de premis fets públics al juny. El productor musical i escriptor Jordi Campoy Boada reivindicava la lentitud d'oficis com el de Luthier en recollir el Prudenci Bertrana de novel·la per fer cantar els arbres.
7: Per molt ràpid que funcionem a fora, hi ha processos que mai no es poden accelerar. I en una època on tot ho volem tan immediat, em semblava gairebé revolucionari entrar en un món on esperar forma part de l'ofici.
3: En Terra de Quixots, Joan Manuel Soldevilla recollia el Premi d'Assaig per una exploració de l'empremta de Cervantes a l'Empordà.
25: Jo ja veia el Quijote i Sancho Panza com dos empordanesos que anaven fent bertranades per la comarca.
3: El poemari Orografia de Joan Tomàs Martínez Grimal es va endur al Miquel de Palol de Poesia i La Fuga de Laia Aguilar al Premi de Literatura Juvenil.

0: I el Liceu inaugurarà temporada el 25 de setembre amb una Aïda de Verdi totalment renovada que fa un crit contra la guerra. L'artista iraniana Shirin Nejat és la directora d'escena i fa una proposta minimalista que porta Barcelona després de passar per Salzburg i París. L'artista lamenta que el públic es pugui arribar a trasbalsar.
1: I don't want to be apologetic.
2: No vull disculpar-me davant d'algú que diu com s'atreveix a portar el dolor, el patiment i els cadàvers a l'escenari. Doncs perquè això està passant i no podem tancar els ulls davant d'aquesta realitat. L'art no és propaganda, és un reflex de la realitat.
1: But art is a reflection of reality.
0: En direcció musical d'Antonello Manacorda, el muntatge té un repartiment encapçalat per la soprano russo-austríaca Anna Netrebko i la italiana Anna Poggiozzi en el paper d'Aida.
3: Esports.
0: 5 minuts fins a 8:45, Eudald Serra, bon dia.
4: Bon dia, bona hora.
5: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
4: El Barça rebrà aquest vespre al Camp Nou al Racing de Santander amb l'objectiu de sumar 3 punts i mantenir-se invicta al capdavant de la classificació de primera. El tècnic blaugrana, Hansi Flick, no ha aclarit si farà rotacions a l'11 inicial, tenint en compte que van jugar diumenge passat i ho tornaran a fer aquest proper dissabte.
6: We see today or was more...
7: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
4: El Barça Racing començarà a 9:45 del vespre i excepcionalment el podreu seguir en directe des de les 8 en una edició especial de la TDT que en farà la prèvia conjunta amb el Què t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions de futbol en català. A banda del Barça Racing, avui es jugaran 3 partits més d'aquesta 6ª jornada de primera. Són l'Atlètic de Madrid Osasuna i el Deportivo Sevilla, tots dos a partir de les 7, i el Llevant Atlètic Club de Bilbao a 9:45.
3: 3CAT Info.
4: Mentrestant, l'Espanyol va perdre ahir per 2-1 contra el Rayo Vallecano després d'una molt mala primera part dels de Manolo González, que al descans ja perdien per 2-0. Al segon temps, el tècnic blanquiblau va introduir 3 canvis d'entrada. Roberto, que ja ha anotat 6 en aquesta lliga, va escurçar distàncies, però el marcador ja no es va moure més.
8: Al final dona igual que jugui, si quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. Jo sóc conscient de que no ha sortit bé, però clar, no hem fet res bé a la primera part. I això són 11 jugadors, no? A part d'entrenador, està clar. Però són 11 jugadors i no 3 només.
4: Manolo González vol centrar-se ja en el pròxim partit, divendres davant l'Elx, però sense deixar de fer autocrítica.
8: Crec que hem entrat molt malament a Camp de la Real, amb jugadors diferents del que estan avui. Avui hem entrat molt malament al partit. I toca fer autocrítica, jo el primer, està clar, i competir al màxim nivell el dia a l'Elx.
4: Els blanquiblaus sumen 7 punts després de 6 jornades i ocupen la zona mitjana de la classificació. El Madrid, per la seva banda, va sumar els 3 punts al camp de l'Elx, novament in extremis, gràcies a un gol de Carlos Espí al temps afegit. Els de Mourinho van acabar guanyant per 2-3 després d'avançar-se 0-2 al marcador i de veure com l'Elx els empatava per finalment acabar marcant a les acaballes.
9: Tenemos banquillo con muchas, muchas soluciones y en 10 minutos hemos tenido aproximaciones muy peligrosas a área. Marcamos, ganamos 3 puntos i nada más.
4: El Madrid sumarà 15 punts de 18 possibles, els mateixos que el Barça, però amb un partit més. I jugat també ahir dimarts a la B0 València 1, els valencians van aconseguir d'aquesta manera la primera victòria de la temporada. Encara en futbol, el Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina del 2029, així ho va decidir ahir el comitè executiu de la UEFA. El president del Barça, Joan Laporta, ho valora molt positivament i es mostra agraït per aquesta decisió.
10: Cert que la confiança que es fa a la UEFA, que agraeixo doncs profundament, de dir que posa en valor la dimensió i l'ambició del projecte de l'Spotify Camp Nou, que estem tots els barcelonistes molt orgullosos.
4: I un darrer punt de futbol, Leo Messi ha entrat a la llista de convocats amb la selecció argentina per disputar els pròxims partits internacionals amb l'Albiceleste. 3 partits que serviran per acomiadar l'exfutbolista del Barça que fa unes setmanes va anunciar que retirava de la selecció.
3: 3CAT Info.
4: I en handbol, el CAC7 Granollers en rep aquest vespre a partir de 8:45 al Morvedre en partit de la tercera jornada de la Lliga Femenina. El Granollers és novè la classificació, amb una victòria i una derrota. El Morvedre és 13, amb dues derrotes i cap victòria.

0: Hem arribat a 8:45 del matí, sou a 3catinfo, fem un cop d'ull als principals temes d'aquesta hora, comencem però actualitzant la situació del trànsit i el transport públic. Equip viari, endavant.
1: Les principals retencions d'aquesta hora les trobem a les dues rondes de Barcelona. La del litoral són en sentit Llobregat a Sant Adrià i a la zona del Port en sentit Besòs. A la ronda de dalt, retencions de Cornellà a Pedralbes i del nus de la Trinitat a Pedralbes en sentit contrari. També hi ha cues a la P7 a Barberà i a la B23 a Sant Feliu i Esplugues. I pel que fa al transport públic, retards a la línia R2 Sud de Rodalies per un robatori de cable a l'estació de França.
0: Ho ampliem tot d'aquí a 15 minuts abans, però parlarem d'altres qüestions. L'Audiència de Barcelona jutja avui tres comandaments de la policia espanyola i la gent de l'1 d'octubre del 2017, que va buidar un ull amb un tret de bala de goma a Roger Espanyol. S'enfronten a penes de 13 anys de presó, cadascun. La fiscalia en demana l'absolució. Pendents també de Tarragona, un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit crític al mercat de la ciutat mentre feien tasques de manteniment en una fossa sèptica. Segons els bombers, els operaris treballaven en el desguàs on s'havia acumulat monòxid de carboni. El treballador ferit està ingressat a l'Hospital Joan 23 i els Mossos d'Esquadra estan investigant els fets. Pendents també del que passi avui a Estrasburg. Brussel·les vol posar límits a les xarxes socials per als menors de 15 anys. La proposta de la Comissió Europea preveu que els adolescents d'entre 13 i 15 anys només hi puguin accedir amb control parental. També es vol obligar les plataformes a verificar l'edat i eliminar mecanismes dissenyats per generar addicció. La proposta la presentarà avui davant l'Eurocambra la presidenta durant el discurs de la Unió, de l'Estat de la Unió Europea. La propera mitja hora i fins a les 9 parlarem però d'altres qüestions. Més tensió entre l'Aràbia Saudita i els hutis del Iemen, aliats de l'Iran. Riad assegura haver interceptat un dron al sud de la Meca, mentre que els rebels ho neguen i ho qualifiquen de mentida. Davant d'aquesta escalada d'atacs, els Estats Units demanen als seus ciutadans que no viatgin a l'Aràbia Saudita i el preu del barril de Brent es manté per sobre dels $108. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Juncos, a les Garrigues, un fisioterapeuta acusat de fer tocaments a almenys 3 dones i a Mollet del Vallès Oriental presenten al·legacions per evitar ser exclosos de la llista de municipis amb mercat residencial tensionat que, entre d'altres mesures, fixa un topall per als lloguers.
2: Esports.
0: Arribarem quan faltin 5 minuts per les 9 a Udal amb el Barça, que rep aquest vespre al Camp Nou el Racing de Santander amb l'objectiu de sumar 3 punts més i continuar invicta al capdavant de la classificació.
3: Mentrestant, ahir derrota de l'Espanyol davant el Rayo Vallecano per 2-1 i victòria del Madrid per 2-3 al Camp de l'Elx, novament amb un gol al temps afegit.
0: I el temps, matí tranquil en general amb alguns ruixats, primer al migdia a comarques de Barcelona i Girona, entre la tarda i la nit, atenció, pluges intenses amb més de 40 litres en 30 minuts de caràcter torrencial a comarques de Girona, Catalunya Central, Barcelona i nord de Tarragona, tot plegat amb un descens de la temperatura. Ara passen 3 minuts de 8:45 del matí. L'Audiència de Barcelona jutja avui tres comandaments de la policia espanyola i la gent que l'1 d'octubre del 2017 va buidar un ull amb un tret de bala de goma a Roger Espanyol. S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun. La fiscalia en demana l'absolució. Al judici assisteixen observadors internacionals de les principals organitzacions de drets humans. Miquel Jarque.
4: És l'únic cas de violència policial de l'1 d'octubre que arriba a judici després que la resta d'agents implicats en altres càrregues hagin estat amnistiats. Els quatre processats són l'agent Escopeter, que va disparar, un inspector i dos sotsinspectors. L'acusació particular exercida per Espanyol a través d'Irídia i les acusacions populars coincideixen que l'actuació policial va ser desproporcionada, intencionada i antirreglamentària. Una prova d'això serien els tres trets que van disparar contra Espanyol, l'últim dels quals li va provocar la pèrdua de l'ull dret. En el judici s'haurà d'acreditar a quina distància es va disparar el tret. Un informe de la policia científica acredita que va ser entre els 14 i els 15 metres, fet que viola els protocols de seguretat. La fiscalia, en canvi, demana l'absolució de l'Escopeter i els tres comandaments. Considera que l'actuació policial es va fer un ús legítim de la força i que van actuar en un context greu d'alteració de l'ordre públic. Defensen que els manifestants llançaven objectes contra la línia policial i posaven en risc la integritat dels funcionaris. El judici està dividit en 4 sessions, la d'aquest dimecres, dijous, el 30 de setembre i acabarà just 9 anys després dels fets, l'1 d'octubre.
0: Un treballador mort i un altre ha quedat ferit crític a Tarragona mentre feien tasques de manteniment a una fossa sèptica. La fossa està situada a la tercera planta de l'aparcament soterrani del mercat central de la ciutat. Segons els bombers, ahir al vespre els operaris treballaven al desguàs on s'havia acumulat monòxid de carboni. El treballador ferit està ingressat a l'Hospital Joan 23. Xavier Ferrer és el cap territorial dels bombers a Tarragona.
5: Les víctimes eren operaris d'una empresa de manteniment perquè s'havia obturat el bombeig de les aigües fecals, les aigües brutes de l'edifici. I s'ha cridat aquesta empresa i els operaris estan treballant just a l'arquitectura miqueta. Allí s'ha generat, amb les aigües fecals generen monòxid i s'ha trobat que les medicions eren molt altes en aquella zona.
0: L'aparcament ha quedat tancat perquè els Mossos puguin fer la investigació.
2: 3CAT Info.
0: Aquest dimecres 16 de setembre estem pendents també de la Comissió Europea que proposarà restringir l'accés dels menors a les xarxes socials a tot el club comunitari. Ho anunciarà la mateixa presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, aprofitant que hi ha el debat sobre l'estat de la Unió Europea. És l'examen al qual von der Leyen se sotmet cada any davant del Parlament Europeu per defensar la seva acció de govern i rebatre les crítiques dels eurodiputats. I a Estrasburg hi tenim el Bruno Forteamiras.
6: Tot a punt perquè arrenqui la cita més esperada de l'any a l'Eurocambra. Von der Leyen hi arriba amb una mesura estrella. La idea de restringir l'accés dels menors a les xarxes socials s'inspira en l'estudi que Brussel·les va encarregar a un grup d'experts. Ells van plantejar un veto més estricte per als menors de 13 anys i una obertura gradual per als menors d'entre 13 i 15 anys. En el seu discurs, von der Leyen també tractarà els riscos de la intel·ligència artificial, la desigualtat comercial amb la Xina o la crisi migratòria a Ceuta. El debat sobre l'estat de la Unió és un bon aparador per anunciar noves lleis, però von der Leyen també haurà de lidiar amb crítiques a dreta i esquerra, en un Parlament Europeu fragmentat i amb rècord de diputats euroescèptics.
0: La proposta de Brussel·les busca així unificar les iniciatives engegades a diversos països europeus. Des que Austràlia va ser el primer país a prohibir les xarxes als menors de 16 anys, diversos governs han impulsat iniciatives en aquesta línia. Pedro Sánchez va anunciar al febrer que Espanya seguiria l'exemple d'Austràlia, però l'anomenada llei per a la protecció dels menors en entorns digitals encara s'està tramitant i no té data d'aprovació. La norma planteja limitar l'accés dels menors de 16 anys a algunes xarxes i fer que la manipulació dels algoritmes sigui delicte. Dinamarca va ser qui va obrir el debat a Europa amb una mesura que s'adreça a les plataformes que textualment estan associades a riscos documentats, com els dissenys addictius i el contingut il·legal o nociu. El text va rebre el suport d'una majoria del Parlament i tenia en compte una excepció per als menors de 13 anys a qui els pares podrien autoritzar l'accés en alguns casos. Un altre cas és el de França. La llei es va aprovar el juliol amb el límit de 15 anys, però s'ha hagut de canviar després que el Consell Constitucional el batés perquè la veia una vulneració desproporcionada de la llibertat d'expressió. El nou text se centra a limitar les funcions que poden generar més addicció, com la reproducció automàtica de vídeos. El Parlament italià també planteja prohibir l'accés als menors de 15 anys, però la mesura està estancada per les dificultats d'establir un sistema eficaç de verificació d'edat. A Portugal, el projecte de llei es va aprovar al febrer i s'està tramitant. A Alemanya s'estudia, però el tema divideix la coalició de govern. Amb tot, els 2.000 moderadors de contingut acomiadats per Meta a Barcelona l'any passat demanen el judici contra la companyia que se'ls torni a admetre. Denuncien que Meta no volia respondre a les reclamacions laborals que els treballadors havien fet per discriminació lingüística i danys de salut lingüística i danys de salut mental, i que això va influir en el trasllat de producció fora de Barcelona. En

0: que van arribar a l'acord pels acomiadaments també estan demandats per connivència amb Meta.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: 6 minuts i arribarem a 3 quarts de 9 del matí. Brussel·les creu que Europa s'ha de començar a prendre seriosament l'amenaça russa. En les últimes hores hi ha hagut dos nous atacs que no han fet ferits, però que, segons l'executiu europeu, evidencia la voluntat del Kremlin de debilitar els països que fan costat a Ucraïna. Per una banda, s'ha abatut un dron carregat amb explosius a l'espai aeri lituà i, per l'altra, una fregata russa ha disparat bengales contra un helicòpter danès en aigües internacionals del Bàltic. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha afirmat que aquestes accions no són accidentals.
2: Això no són accidents. Són intents calculats de Rússia per debilitar la nostra determinació, posar a prova la nostra unitat i jugar amb la por d'una escalada.
0: Kallas demana una reacció més contundent dels 27 i noves sancions a Moscou. I tensió creixent entre l'Aràbia Saudita i els hutis del Iemen. Aràbia Saudita acusa els hutis d'haver intentat atacar la Meca, assegura que les seves defenses aèries han interceptat i destruït un dron abans que entrés a l'espai aeri restringit de la ciutat i també de la Ciutat Santa. I Riad ha advertit també que la seguretat de la Meca i dels peregrins és una nova línia vermella. Els hutis col·laboradors de l'Iran neguen haver atacat la ciutat i qualifiquen de mentida l'acusació saudita. L'incident es produeix després d'una setmana d'atacs dels rebels contra objectius saudites, sobretot infraestructures de transport de petroli, que han portat l'ONU a alertar de les greus conseqüències humanitàries i econòmiques si aquest conflicte continua escalant. De fet, l'Aràbia Saudita s'ha vist obligada a paralitzar les seves exportacions de petroli pel Mar Roig davant la pressió dels hutis. Davant d'aquesta situació, els Estats Units han demanat als seus ciutadans que evitin viatjar a l'Aràbia Saudita. Tot i això, empenya el preu del cru a l'alça, el barril de Brent es paga al voltant ja dels $108.
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: Descobreixen a Terol les primeres restes d'un diplodocus trobades fora de l'Amèrica del Nord. Són 14 vèrtebres de la zona posterior i de la cua d'aquest dinosaure que tindria 150 milions d'anys d'antiguitat. Sergio Sánchez és paleontòleg i investigador del jaciment de Castellà, on s'ha fet la troballa.
3: Aquest exemplar tindria una longitud aproximada d'entorn a 25 metres. D'acord? Estem parlant d'un animal d'unes dimensions brutals, un animal que s'alimentaria principalment de plantes i que, sobretot, està en l'imaginari popular per i sa cua extremadament llarga.
0: De fet, els resultats d'aquesta investigació s'han publicat a la revista internacional especialitzada Journal of Vertebrate Paleontology i la resta s'han exposat a la sala de dinosaures del Museu Aragonès de Panteologia de Dinòpolis. Més temes, la Fundació Vila Casas reivindica els espais Volart de Barcelona dels pintors Romà Vallès i Josep Maria de Sucre, dos grans renovadors de l'art català de la postguerra. Les dues exposicions simultànies que s'obren avui al públic revisen l'herència de dues figures clau de la cultura del segle XX, Montse Mas.
4: La mostra dedicada a Romà Vallès, pioner de l'informalisme i de la pintura matèrica al costat, o hi ha qui diu a l'ombra d'Antoni Tàpies, inclou les seves sèries Cosmogonies i Collage, aquesta darrera amb peces inèdites de la col·lecció Rafael Tous. L'exposició està comissariada per Conxita Oliver i Bel Vallès, filla de l'artista.
5: Hem vist aquesta matèria, ell creia que era una mica deixar-se anar, no? I fluir aquestes energies que emanen d'aquest inconscient.
6: Ell va formar part de tot aquest moment de l'informalisme, com altres artistes, que no ens va dir mai si era competició o no del Tàpies, no, més aviat que compartien. S'assemblen, de fet, mira, són del desembre del 23 els dos.
4: I la retrospectiva de Josep Maria de Sucre aprofundeix en el seu paper de poeta, crític i agitador cultural a través de la selecció d'obres i documents més àmplia feta fins ara sobre l'artista, un dels grans retratistes de l'angoixa humana. Aitor Quinell i Joan Gil en són els comissaris.
7: Era un home que era pobre, vivia molt malament, sense aigua, sense llum, no tota la vida, però sí al final de la seva vida. Un dels seus quadres més icònics es titula L'angoixa.
8: Els col·leccionistes d'Anea sí que el coneixen molt bé, no? Perquè era una persona molt generosa, regalava els dibuixos, no venia, no estava dintre dels circuits comercials. És un personatge que, bueno, et captiva.
4: El recorregut, que es podrà visitar fins a mitjans de gener, també posa en valor l'amistat i els projectes que van compartir tots dos artistes, com el d'impulsar un museu d'art contemporani a la cúpula del Cinema Coliseum de Barcelona, precedent de l'actual MACBA.
0: L'escriptor mallorquí Sebastià Alsamora obté el Premi Nacional de Poesia que atorga el Ministeri de Cultura. Se l'ha distingit per l'obra Sala Augusta, seguit de Llengua Materna. El jurat ha reconegut la seva capacitat per transitar amb la mateixa genialitat des del llenguatge ple de denúncia fins a la delicadesa de l'espai domèstic. En una entrevista a 3Cat Info, l'escriptor s'ha mostrat sorprès i destaca que el llibre està escrit en

0: català.
1: Òbviament és un llibre en llengua catalana, és un llibre sí, en llengua catalana de Mallorca, i és una cosa que a mi m'agrada molt subratllar-la i que quedi clara per tots aquells que també no només odien les llibertats i els drets de les persones, sinó també la llengua i la cultura catalanes. Que sàpiguen que seguirem escrivint en la nostra llengua, que seguirem parlant en la nostra llengua i que no serà la llengua catalana la que s'acabi, sinó que s'acabaran ells molt abans.
0: El guardó està dotat amb 30.000 euros. Pràcticament 3:15 de 9 del matí.

0: 3CAT Info.
1: I a aquesta hora, 3CAT Info, el que fem és obrir una nova àrea de serveis. Actualitzem la situació del trànsit i els transports públics i la previsió meteorològica, amb la mirada posada ja en les pluges anunciades per les properes hores. Comencem, però, connectant amb l'equip viari. Mireia Sala, bon dia.
2: Bon dia. Retencions a la B23 de Sant Feliu a l'entrada a Barcelona per la Diagonal, a la Ronda de Dalt de Cornellà-Pedralbes en sentit Besòs i de Vallcarca-Sarrià en sentit Llobregat, i problemes també a la Ronda del Litoral de Sant Adrià-Ciutat Vella i de Mercabarna-Cantunis. Pel que fa a la zona del Vallès, encara hi ha cues a la C58 i a l'AP7, a Barberà del Vallès, en els dos sentits. Pel que fa al transport públic, retards a la línia R2 Sud de Rodalies per un robatori de cable a l'estació de França. Només circulen dos trens per hora i sentit amb parada a totes les estacions. Això és tot. Tornem a més informació viària als titulars de les 9.
0: El temps.
1: Enric Agut.
3: De moment matí tranquil, però a partir del migdia ja pot caure algun ruixat, algun xàfec al voltant de la costa de Barcelona i al seu prelitoral. Serà la tarda quan les precipitacions siguin més intenses i més extenses i que primer es protegin sobretot a comarques de Girona, també Catalunya Central, Pirineu, en especial el Pirineu Oriental. Tenim un avís de perill alt aquesta tarda a comarques d'interior de Girona i al sud de la demarcació i també del nord de Barcelona, però després també l'avís de perill alt es desplaçarà a la resta de les comarques de Barcelona i del Camp de Tarragona. Entre la tarda, vespre i nit poden caure aquests xàfecs de caràcter torrencial, a mitja hora descarregar més de 40 litres a tempestes i puntualment en calamar-se. També hi poden haver-hi localment alguns fenòmens a temps violent, per exemple, fortes ventades. Cap a ponent, bona part de Tarragona el temps serà tranquil i la temperatura avui davalla. Les xifres més altes, al voltant dels 30, 31, 32 graus.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info. Catalunya al dia.
1: A 3:15 del matí a 3CAT Info és habitual que fem un cop d'ull a les informacions que ens arriben de diferents punts del país i que després al Catalunya al dia amb l'Estel Batet repassaran àmpliament. Comencem, però, a Lleida. Els Mossos han detingut a Juncosa, a les Garrigues, un fisioterapeuta acusat de fer tocaments a almenys 3 dones. Lleida, Estela Busoms.
4: El detingut té 30 anys i està acusat de 3 delictes d'agressió sexual i un d'assetjament. De moment, els Mossos han recollit les denúncies de 3 dones que consideren que el fisioterapeuta es va sobrepassar en els massatges i tractaments que els feia, i no descarten que hi hagi més afectades que s'animin a denunciar un cop ha transcendit el cas. El noi el van detenir ahir al matí a Juncosa, a les Garrigues, i de moment és a la comissaria de Lleida a l'espera de declarar davant del jutge.
1: I a Badalona, els Mossos van detenir ahir un professor del Col·legi Badalonès acusat d'assetjar sexualment a través d'Instagram dues menors de 15 i 16 anys. L'home té 32 anys i hauria intercanviat missatges amb aquestes adolescents, a qui hauria demanat fotografies de caràcter sexual i hauria convidat a casa seva. En un comunicat, el centre explica que no en van saber res fins dilluns i que el professor ha estat apartat de les tasques docents mentre es faci la investigació.
0: 3CAT Info.
1: I anem ara a Mollet del Vallès, perquè l'Ajuntament d'aquest municipi del Vallès Oriental ha presentat al·legacions contra la proposta que el municipi surti de la zona de mercat residencial tensionat que, entre d'altres mesures, fixa un topall per als lloguers. Demana al govern que revisi amb cura els criteris perquè, argumenten, hi ha zones de la ciutat vulnerables, Marta Vallès.
5: La regidora d'habitatge de Mollet, Marina Escribano, discrepa de la sortida de la ciutat de la llista i demana que revisi la proposta. Explica que el barem que resulta de fer la mitjana de tot el municipi no reflecteix la realitat i per això demana que es creïn subàmbits per protegir les zones que són més vulnerables.
6: La possibilitat aquesta que et deia de subàmbits dins del municipi, això ho preveu en la llei 12/2023 pel dret a l'habitatge, a l'article 18. Trobar la via de com el municipi pot estar protegit, no podem posar en dubte com s'estan fent els anàlisis, però a lo millor els hem de mirar amb molt més rigor per no produir doncs, unes conseqüències negatives cap a la població.
5: L'anunci que Mollet pugui sortir de la llista de zones amb mercat residencial el tensionat ha generat preocupació entre els veïns.
6: La ciutadania va quedar molt sorpresa, també espantada, quan van saber la proposta de sortir fora d'aquesta zona residencial, perquè són evidents els problemes d'accés a l'habitatge. U, per manca d'oferta, per una demanda molt gran i per uns preus molt elevats.
5: El termini per presentar al·legacions ja s'ha acabat i ara s'espera la resposta del govern.
1: I els bombers de la Generalitat han estabilitzat aquesta nit l'incendi del Farràs al Segrià. Aquest matí segueixen treballant per extingir-lo amb una dotzena de dotacions terrestres i aèries. Les flames van començar en una zona forestal i agrícola i a les 4 de la tarda i ja han calcinat unes 90 hectàrees, segons estimacions dels agents rurals. Un foc que va obligar a confinar durant unes hores uns 240 veïns del nucli d'Andaní i diverses granges de la Rodalia. També es va tallar la carretera nacional 230 en direcció al pont de Suert i la C26. Fins a 40 dotacions terrestres dels bombers van arribar a treballar en les feines d'extinció. Protecció Civil s'obre a plantejar un calendari i uns horaris més amplis dels serveis de socorrisme després de l'increment de morts a les zones de bany aquest estiu. La plataforma SOS Socorristes es manifesta avui a Barcelona. Tarragona, Ricard Buigas.
7: El subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, ha explicat a Catalunya Ràdio que es reuniran amb el sector per avaluar canvis.
8: Doncs allà també es prendran decisions relacionades amb qüestions com la vigilància, els horaris, els calendaris de vigilància i totes aquestes qüestions que estan per plantejar i a les quals doncs, s'ha d'arribar amb un consens i amb un equilibri perquè puguem millorar aquestes xifres.
7: La plataforma SOS Socorristes amb el suport de la UGT es manifesta a les 10 a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar una nova normativa que reguli el sector i millori la seguretat a la zona de bany.
0: 3CAT Info.
1: L'Ajuntament de Lleida, d'altra banda, vol sancionar l'ús del vel integral a la ciutat amb multes que poden arribar als 750 euros. És una mesura que preveu la nova ordenança de civisme que el PSC vol aprovar en el proper ple, tot i que ara està buscant suports. Una mesura que ja es va intentar implementar el 2010, però llavors la justícia la va acabar tombant. Lleida, Júlia Albacar.
9: La Paeria defensa que la prohibició està orientada ara com una política feminista i no per una qüestió de seguretat com es plantejava fa 15 anys. Tot i que es prohibeix portar la cara tapada en espais públics, es permetran algunes excepcions, com els centres de culte, els moments socialment acceptats i quan s'estigui exercint un dret fonamental. Tot i que en este darrer supòsit l'alcalde Félix Arrosa confia que es podrà multar.
10: L'ordenança així ho diu, però és que també t'he de dir que han parlat amb islamistes, eh? No hi ha cap precepte al Corán que digui que les dones han d'anar tapades, ni un.
9: Perquè es pugui aprovar el proper ple, el PSC haurà de buscar suports després que ahir en un debat a comissió Junts i Vox s'abstinguessin i el PP i Esquerra hi votessin en contra.
1: Els alcaldes del Ripollès demanen a la Generalitat i al Ministeri inspeccions i mesures de correcció a les infraestructures de telèfon i també d'electricitat. Denuncien que des de les ventades del mes de març no paren de tenir interrupcions. Se senten desemparats. Girona, Laia Claret.
11: Judit Cornellà és la presidenta del Consell d'Alcaldies del Ripollès.
12: En tot el Ripollès i de fa molts anys hi ha hagut una manca doncs, de manteniment. A partir de les ventades del mes de març, la línia cau contínuament, els talls tant de subministrament elèctric han estat molt habituals, però el que és un drama sobretot és la telefonia mòbil i l'internet.
11: I en posa exemples concrets.
12: Un alcalde, com per exemple el de Molló, per trucar al 112 s'hagi de desplaçar quilòmetres i quilòmetres, estem parlant que ha de baixar gairebé fins a la rotonda que va a Sant Joan les Abadeses, o és una comarca molt turística i no es puguin facturar les taules que tens a les 12 o a la 1 se'n va l'internet.
11: Remarca què demanen.
12: Aquí hi ha una Generalitat i aquí hi ha un ministeri que facin una inspecció i expliquin si és una qüestió doncs, de que s'han quedat obsoletes o que és una qüestió de manca de manteniment i quan tinguem aquesta auditoria feta, reclamin a les companyies que facin el que han de fer.
11: Especifica que amb la companyia elèctrica tenen un interlocutor, però amb les telefòniques fins i tot els costa posar-s'hi en contacte, asseguren.
1: L'Ajuntament del Canal Montsià comença les negociacions amb els veïns de les cases situades en zones inundables. Un cop comprades, les cases s'enderrocaran per renaturalitzar un barranc. El Canal Jordi Barranca.
13: Són 10 els habitatges afectats que estan situats literalment al vell mig del barranc del Llop a la zona de la urbanització Serra Mar. Consistori, veïns han començat a parlar un cop ja estan les taxacions fetes i 9 mesos després que Ajuntament, Generalitat i Agència Catalana de l'Aigua signessin un protocol d'actuacions. Marc Xavalera, alcalde del Canal, en declaracions a Catalunya al dia.
14: Ara estem en estos 10 mesos, que ja tenim algunes coses ja bastant avançades, no? Com poden ser aquestes taxacions, que estaven previstes entre el 10 i el mes 10 i el mes 20. I una vegada arribem en estos 20 mesos, seria quan entraria la tercera fase.
13: Mentrestant, els veïns desitgen que tot acabi com més aviat millor. Didac Pla, un dels afectats, també a 3CAT Info.
15: Lo que volem nosaltres realment, la nostra família, els que vivim aquí, és viure tranquils.
16: Quan fas el pas de buscar l'altra casa, quan fas el pas de buscar un domicili, ja sigui de lloguer o ja sigui per adquirir-lo, no? Perquè no saps si fas el pas i això no es porta a terme per X motius, perquè no tenim cap acord realment ferm, tenim un document.
13: A tot estirar el projecte amb la renaturalització ja inclosa, estarà acabat a començaments del 2029.

0: 3CAT Info.
1: Poc més de 5 minuts i arribarem a les 9 del matí. Temps pels esports.
0: Esports.
1: Hola, Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça rebrà aquest vespre al Camp Nou al Racing de Santander amb l'objectiu de sumar 3 punts més i mantenir-se invicta al capdavant de la classificació. El tècnic blaugrana Hansi Flick no ha aclarit si farà rotacions a l'11 inicial, tenint en compte que van jugar diumenge i ho tornaran a fer aquest dissabte.
3: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
2: El Barça Racing començarà a 2:15 del vespre i excepcionalment el podreu seguir en directe des de les 8 en una edició especial de la TDT que en farà la prèvia conjunta amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions de futbol en català. A banda del Barça Racing, avui es jugaran 3 partits més d'aquesta 6a jornada de primera. Són l'Atlètic de Madrid Osasuna i el Deportivo Sevilla, tots dos a partir de les 7, i el Llevant Atlètic Club de Bilbao, també a 2:15.
0: 3CAT Info.
2: Mentrestant, l'Espanyol va perdre ahir per 2-1 contra el Rayo Vallecano després d'una molt mala primera part dels de Manolo González, que al descans ja perdien per 2-0. Al segon temps, el tècnic blanquiblau va introduir 3 canvis d'entrada. Roberto, que ja ha anotat 6 en aquesta lliga, va escurçar distàncies per l'Espanyol, però el marcador ja no es va moure més.
4: Al final dona igual que juguis, quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. Jo sóc conscient de que no ha sortit bé, però clar, no hem fet res bé a la primera part. I això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar. Però són 11 jugadors i no 3 només.
2: Manolo González vol centrar-se ja en el pròxim partit, divendres davant l'Elx, però sense deixar de fer autocrítica.
4: Crec que hem entrat molt malament a Camp de la Real, amb jugadors diferents del que estan avui. Avui hem entrat molt malament al partit. I toca fer autocrítica, jo el primer, està clar, i competir al màxim nivell el dia de l'Elx.
2: Els blanquiblaus sumen 7 punts després de 6 jornades i ocupen la zona mitjana de la classificació. El Madrid, per la seva banda, va sumar els 3 punts al camp de l'Elx, novament in extremis gràcies a un gol de Carlos Espí al temps afegit. Els de Mourinho van acabar guanyant per 2-3 després d'avançar-se 0-2 al marcador i de veure com l'Elx els empatava per finalment acabar marcant a les acaballes.
5: Tenemos banquillo con muchas, muchas soluciones y en 10 minutos hemos tenido aproximaciones muy peligrosas a área. Marcamos, ganamos, 3 puntos y nada más.
2: El Madrid sumarà 15 punts de 18 possibles, els mateixos que el Barça, però amb un partit més. I jugat també ahir dimarts a la B0 València 1, els valencians van aconseguir d'aquesta manera la primera victòria de la temporada. Encara en futbol, el Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina del 2029. Així ho va decidir ahir el comitè executiu de la UEFA. El president del Barça, Joan Laporta, ho valora molt positivament i es mostra agraït per aquesta decisió.
6: Cert que la confiança que es fa a la UEFA, que agraeixo doncs profundament, de dir que posa en valor la dimensió i l'ambició del projecte de l'Spotify Camp Nou, que estem tots els barcelonistes molt orgullosos.
2: Serà la tercera vegada que el camp del Barça acollirà una final de la Lliga de Campions i un darrer punt de futbol. Leo Messi s'acomiadarà de la selecció argentina amb un partit el pròxim 6 d'octubre. L'ex del Barça fa unes setmanes va anunciar que es retirava de la selecció.
0: 3CAT Info.
2: En handbol, el CAC 7 Granollers rep aquest vespre a partir de 8:45 al Morvedre en partit de la tercera jornada de la Lliga Femenina. La jugadora de l'equip Bellasar, Raquel Moré, explica quins poden ser les claus del partit.
7: Doncs sobretot estadures en defensa, aprofitar els contraatacs i intentar millorar l'efectivitat en l'atac, que ens ha fallat en els últims partits, i sobretot que no ens guanyin el replegament.
2: El Granollers és novè la classificació de la Lliga Femenina d'handbol amb una victòria i una derrota, i el Morvedre és 13, 2 derrotes i cap victòria. I a la Copa Catalunya Femenina de Waterpolo, victòria ahir del Sabadell davant l'Atlètic Barceloneta, 14-8, en l'últim partit de tornada dels quarts de final. Amb aquest resultat han quedat definides les semifinals, que seran Mataró davant el Terrassa i el Sabadell, que s'enfrontarà al Club Natació Catalunya.
8: fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.

0: Muchas gracias, señor presidente. Por favor, silencio. Señora Nogueras tiene la palabra. Señores diputados y diputadas, silencio. Silencio. Por favor, silencio. Silencio. Por favor, silencio a todos los diputados y diputadas. Señor Tellado, señor Zaragoza, por favor, silencio. Tiene la palabra la señora Nogueras.
1: Por favor. Val la pena treballar si cada dia ens ho posen més difícil per tirar endavant? Val realment la pena esforçar-se? Això, senyor Sánchez, s'ho pregunta moltíssima gent, sobretot perquè vostès mateixos celebren com un gran èxit que cada vegada hi hagi més persones que depenguin d'una ajuda pública per sobreviure, que cada vegada hi hagi més treballadors, encara que aquests treballadors cada dia siguin més pobres. A tota aquesta gent que pregunta si val la pena, jo els diria que sí. Que sí, que esforçar-se i treballar sempre val molt la pena. Però és cert també que no és normal que treballant i que esforçant-te cada dia et costi més arribar a final de mes. No és normal que una habitació s'hagi convertit en un habitatge. No és normal que la hisenda espanyola sigui una màquina de robar als catalans. Com tampoc és normal, senyor Sánchez, que vostès inverteixin 452 euros per habitant a Madrid i només 162 euros per habitant a Catalunya. Els socialistes, senyor Sánchez, fa molts anys que maneu. Teniu tot el poder, pràcticament. Governeu el Reino d'Espanya, governeu a la Generalitat de Catalunya, governeu a la capital de Catalunya i el resultat de les seves polítiques és absolutament inqüestionable. Una societat més empobrida i també molt més polaritzada. Una extrema dreta absolutament desbocada. L'habitatge s'ha convertit en un privilegi. L'ascensor social només funciona, senyor Sánchez, de baixada. I, en canvi, la seva corrupció va de pujada. La gent esperava una vida millor. I vostès els hi estan oferint un retorn al passat amb PP i amb Vox. El seu lema de campanya era fets, no paraules. Doncs aquí tenim els fets. Són vostès una màquina de fabricar pobres i s'han convertit en l'autopista per on avança l'extrema dreta. Afortunadament, la força d'un país no la tenen els qui manen. La força d'un país la té la seva gent. Així que, visca Catalunya lliure. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, senyora Nogueras. Señor presidente, cuando quiera, por favor, pido silencio.
2: Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, señora Nogueras, yo le voy a dar tres datos de esta última semana de acciones del Gobierno de España en Cataluña. Hace pocos días se dio a conocer el dato de que son casi ya 3.000 millones de euros de ejecución por parte de la Administración General del Estado en Rodalíes, en las cercanías del transporte público en Cataluña. En segundo lugar, ayer en el Consejo de Ministros y Ministras aprobamos el Plan DORA III con 2.000 millones de euros para la modernización de toda la infraestructura aeroportuaria en Cataluña. Y hace unos días también conocimos que durante este último año se han creado 116.000 nuevos puestos de trabajo en Cataluña. Puede haber otras realidades también en Cataluña que son efectivamente complejas, difíciles de trabajar y tenemos que todas las administraciones compartir esfuerzos, como es por ejemplo en el ámbito de la vivienda. Usted ha hecho luego también, si me permite, un mejunje de distintas críticas también de si estamos subvencionando a ciudadanos, a empresas. Bueno, yo creo, señoría, que el compromiso de este gobierno, por ejemplo, para con la emancipación de los jóvenes a través del Instituto de Crédito Oficial, a través de los planes estatales de vivienda, es total y absoluto, con herramientas de intervención gracias a la ley de vivienda, con una reforma laboral que ha reducido la temporalidad a la media europea y con unos salarios que efectivamente seguro que tienen que mejorar, pero ahí está el compromiso del Gobierno de España con el salario mínimo interprofesional. Por tanto, queda mucho por hacer y espero cooperar con su grupo parlamentario para sacar adelante esas medidas.
0: Muchas gracias, señor presidente. La última pregunta se la formula la diputada doña Merche Aizpuru Arzayus, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, que tiene la palabra cuando usted quiera.
3: Señor Sánchez, la vida cada vez más cara, la inflación disparada, suben los alquileres, los alimentos, los carburantes, la electricidad, todo sube, todo menos los salarios. Hay grandes datos macroeconómicos, ganancias récords en las empresas, se está generando mucha riqueza, sí, pero esta se acumula en pocas manos y no llega a la clase trabajadora. Una clase trabajadora que ve cómo los salarios no dan y los derechos laborales arrebatados por la derecha no vuelven. Esta es la realidad que viven millones de personas y familias y que supone, junto a la vivienda, el principal problema que está lastrando a las clases populares. Para enfrentar esto, hay que actuar, subir para 2027 el SMI mucho más que para simplemente cubrir la inflación e impedir la absorción de pluses que aseguren el aumento. Permitir SMIs adaptados y propios para las diferentes realidades socioeconómicas, en nuestro caso, en Euskal Herria. Y establecer por ley la referencia del 60% del salario medio que marca la Carta Social Europea como cuantía mínima para el SMI. ¿Lo va a hacer? Recuperar indemnizaciones por despido justas y suficientes, como pide Europa, y que la ministra Díaz está dispuesta a adoptar. ¿Y usted está dispuesto? Establecer por ley cuantías de recargo obligatorias sobre las horas extras, junto con un registro horario efectivo que acabe con la estafa de miles de horas extra no pagadas por los empresarios y que suponen millones de euros robados a los trabajadores. ¿Lo va a hacer? Y recuperar también la reducción de la jornada laboral, haciendo los esfuerzos de negociación que sean necesarios. ¿Lo van a hacer? Gracias.
0: Muchas gracias, señora Aizpurua. Señor presidente.
2: Bueno, muchas gracias, señora presidenta, señora Aizpurua. Yo creo que este gobierno ha demostrado durante estos últimos 8 años que es el gobierno de la gente y particularmente de los trabajadores y trabajadoras. Es cierto, iniciamos estos sucesivos mandatos con una reforma laboral que nos ha permitido reducir la temporalidad, ganar en estabilidad laboral y por cierto, señoría, con complementos importantes, por ejemplo, como la derogación de la causa de despido objetivo que marcó la anterior reforma laboral del Partido Popular por baja médica. Incluso aún vemos algún jefe de la oposición que a la hora de hablar de bajas médicas habla de cáncer, ¿no? Esa es la sensibilidad y cómo ven un derecho tan importante, el de las bajas laborales, para los trabajadores y trabajadoras. Y en relación con el salario mínimo interprofesional, hombre, usted me podrá criticar que tenga que subir más o menos, pero la realidad es que este gobierno lo ha subido en un 66% y para que nos hagamos una idea de ese esfuerzo, estamos diciendo que hoy, el ingreso mínimo vital que nosotros implementamos nada más al llegar al gobierno durante la pandemia es de la misma cuantía que el salario mínimo interprofesional cuando Mariano Rajoy y el Partido Popular gobernaban en este país en el año 2018. Eso es lo que está haciendo este gobierno, señoría, defender a los trabajadores y trabajadoras, articular reformas que defienden precisamente la negociación colectiva, y es ahí en la negociación colectiva donde creo que está más el debate, no tanto en la decisión que tenga que tomar el gobierno, que por supuesto va a ser el 60% del salario medio europeo para fijar el salario mínimo interprofesional, sino que la patronal también sea sensible a las demandas de los sindicatos para que se mejoren las condiciones laborales de una clase media y trabajadora que no está en el salario mínimo interprofesional, pero que necesariamente tienen que ver subidas también sus retribuciones. En eso está el gobierno de España, señoría, y espero, hago ese llamamiento a la patronal para que se pueda llegar a un acuerdo.
0: Muchas gracias, señor presidente. Señora Aizpurua.
3: Sí, señor Sánchez, pero hace falta más, porque el presente sigue lleno de incertidumbres. Lo que le traslado son propuestas para que los salarios aumenten y los derechos laborales avancen. Queda poco tiempo y no vemos una determinación clara por su parte para abordar un paquete de medidas ambicioso como el que estamos proponiendo. Hágalo, porque las trabajadoras, los trabajadores vascos, los de este Estado y sus pueblos merecen recuperar el poder adquisitivo y el bienestar social que le fue arrebatado. Y también hágalo porque a estos reaccionarios se les para con más derechos para la clase trabajadora.
0: Muchas gracias, señora Aizpurua. Por favor, silencio. Tiene la palabra el señor presidente.
2: Yo simplemente quiero recordar que este gobierno es el gobierno que más recursos ha puesto para responder a los efectos energéticos, a la crisis sobre los precios y el coste de la vida de la guerra de Irán, una guerra que no avalamos, que consideramos injusta e ilegal e injustificada. Y eso, señoría, es algo que ha hecho este gobierno a diferencia de otros muchos gobiernos en Europa. Y, por ejemplo, cuando vamos a Ceuta, cuando focalizamos la cuestión en Ceuta, bueno, el gobierno ha aprobado un plan de nada más y nada menos 309 millones de euros con 80 millones de euros que vamos a inyectar en la economía ceutí de aquí a finalizar el año. El 4% de su Producto Interior Bruto.
4: Doncs ara deixem aquí aquesta sessió de control al Congrés, al president espanyol, a Pedro Sánchez. Una vegada més, la crisi migratòria de Ceuta ha tornat a centrar el cara a cara entre Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP ha acusat el president del govern espanyol de minimitzar la crisi i no posar tots els recursos per resoldre-la. Fins i tot ha insistit en que estan cobrint els responsables i li demana que assumeixi les seves responsabilitats. El que ha fet el president espanyol és dir-li que el PP sempre posa pals a les rodes i en realitat el seu patriotisme, assegura, és pura façana.
5: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
4: Més coses d'aquest dimecres 16 de setembre. L'Audiència de Barcelona jutja avui tres comandaments de la policia espanyola i la gent que l'1 d'octubre del 2017 va buidar un ull amb un tret de bala de goma roja espanyol. S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun. La fiscalia en demana l'absolució. Al judici assisteixen observadors internacionals de les principals organitzacions de drets humans. Ho està seguint a l'Audiència de Barcelona el Miquel Jarque.
6: És l'únic cas de violència policial de l'1 d'octubre que arriba a judici després que la resta d'agents implicats en altres càrregues hagin estat amnistiats. Els quatre processats són l'agent Escopater, que va disparar, un inspector i dos sotsinspectors. L'acusació particular exercida per Espanyol a través d'Irídia i les acusacions populars coincideixen que l'actuació policial va ser desproporcionada, intencionada i antirreglamentària. Una prova d'això serien els tres trets que van disparar contra Espanyol, l'últim dels quals li va provocar la pèrdua de l'ull dret. En el judici s'haurà d'acreditar a quina distància es va disparar el tret. Un informe de la policia científica acredita que va ser entre els 14 i els 15 metres, fet que viola els protocols de seguretat. La fiscalia, en canvi, demana l'absolució de l'Escopater i els tres comandaments. Considera que l'actuació policial es va fer un ús legítim de la força i que van actuar en un context greu d'alteració de l'ordre públic. Defensen que els manifestants llançaven objectes contra la línia policial i posaven en risc la integritat dels funcionaris. El judici està dividit en quatre sessions, la d'aquest dimecres, dijous, el 30 de setembre i acabarà just 9 anys després dels fets, l'1 d'octubre.
4: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'accident mortal que ahir al vespre hi va haver al pàrquing del Mercat Central de Tarragona. Un treballador va morir i un altre va quedar ferit greu mentre netejaven una fossa sèptica. Aquest matí, el mercat ha obert amb normalitat. Tarragona, Manel Sastre.
7: De moment, però, es manté tancat al públic al pàrquing soterrat on van passar els fets. Els Mossos estan recollint els indicis i han obert una investigació, com fan en tots els accidents laborals, per intentar aclarir què va passar. Xavier Ferrer, el cap territorial de bombers de Tarragona, explicava ahir a la nit que tot apunta a una bossa de monòxid de carboni que s'hauria format en una arqueta que els operaris intentaven desobturar.
8: Les víctimes eren operaris d'una empresa de manteniment perquè s'havia obturat el bombeig de les aigües fecals, les aigües brutes de l'edifici. I s'ha cridat aquesta empresa i els operaris estan treballant just a l'arqueta. Allí s'ha generat, amb les aigües fecals generen monòxid i s'ha trobat que les medicions eren molt altes en aquella zona.
7: La fossa està situada a la tercera planta de l'aparcament subterrani del Mercat Central, on ahir a la tarda treballaven l'operari que va morir i el que va quedar ferit crític, que està ingressat a l'Hospital Joan 23. El Mercat Central de Tarragona, però, ha obert amb normalitat aquest matí i només es permet l'accés de mercaderies a la primera planta del pàrquing.
4: Eudald Serra, bon dia.
9: Bon dia.
10: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
9: El Barça rebrà aquest vespre al Camp Nou el Racing de Santander amb l'objectiu de sumar 3 punts més i mantenir-se invicta al capdavant de la classificació de primera. El tècnic blaugrana Hansi Flick no ha aclarit si farà rotacions a l'11 inicial, tenint en compte que van jugar diumenge i ho tornaran a fer aquest dissabte.
11: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
9: El Barça Racing començarà a 2:15 del vespre i el podreu seguir en directe des de les 8 en una edició especial de la TDT de Catalunya Ràdio, que en farà la prèvia conjunta amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions de futbol en català. A banda del Barça Racing, avui es jugaran 3 partits més d'aquesta 6ª jornada de primera. Són l'Atlètic de Madrid Osasuna i el Deportivo de la Coruña Sevilla, tots dos a partir de les 7, i el Llevant Atlètic Club de Bilbao a 9:15. Mentrestant, l'Espanyol va perdre ahir per 2-1 contra el Rayo Vallecano després d'una mala primera part dels de Manolo González, que al descans ja perdien per 2-0. Al segon temps, el tècnic blanquiblau va introduir 3 canvis d'entrada. Roberto, que ja ha anotat 6 gols en aquesta lliga, va escurçar distàncies, però el marcador ja no es va moure més.
12: Al final dona igual que juguis, i quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. Jo sóc conscient de que no ha sortit bé, però clar, no hem fet res bé a la primera part. I això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar. Però són 11 jugadors i no 3 només.
9: Manolo González vol centrar-se ja en el pròxim partit divendres que ve davant l'Elx, però sense deixar de fer autocrítica.
12: Crec que hem entrat molt malament a Camp de la Real, amb jugadors diferents del que estan avui. Avui hem entrat molt malament al partit. I toca fer autocrítica, jo el primer, està clar, i competir al màxim nivell el dia a l'Elx.
9: Els blanquiblaus sumen ara 7 punts després de 6 jornades i ocupen la zona mitjana de la classificació.
5: 3CAT Info.
9: El Madrid, per la seva banda, va sumar els 3 punts al camp de l'Elx, novament in extremis, gràcies a un gol de Carlos Espí al temps afegit. Els de Mourinho van acabar guanyant per 2-3, després d'avançar-se 0-2 al marcador i de veure com l'Elx els empatava per finalment acabar marcant a les acaballes.
13: Tenemos banquillo con muchas, muchas soluciones y en 10 minutos hemos tenido aproximaciones muy peligrosas a área. Marcamos, ganamos 3 puntos i nada más.
9: El Madrid sumarà 15 punts de 18 possibles, els mateixos que el Barça, però amb un partit més. Jugat en aquest cas ahir també dimarts, a la B0 València 1. Els valencians van aconseguir d'aquesta manera la primera victòria de la temporada, coincidint amb el debut a la banqueta del fins ara tècnic del filial, Òscar Sánchez. I encara en futbol, el Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina del 2029. Així ho va decidir ahir el comitè executiu de la UEFA. En fa la valoració el president del Barça, Joan Laporta.
14: Cert que la confiança que es fa a la UEFA, que agraeixo doncs profundament, de dir que posa en valor la dimensió i l'ambició del projecte de l'Spotify Camp Nou, que estem tots els barcelonistes molt orgullosos.
9: Serà la tercera vegada que el camp del Barça acollirà una final de la Lliga de Campions després de les edicions del 1989 i del 1999. I un darrer apunt de futbol, Leo Messi s'acomiadarà de la selecció argentina amb un partit el pròxim dia 6 d'octubre. L'ex del Barça fa unes setmanes va anunciar que es retirava de la selecció. En handbol, el CAC 7 Granollers rep aquest vespre a partir de 9:15 al Morvedre, en partit de la tercera jornada de la Lliga Femenina. La jugadora de l'equip vallesà, Raquel Moré, explica quines poden ser les claus del partit.
15: Doncs sobretot estar dures en defensa, aprofitar els contraatacs i intentar millorar l'efectivitat en l'atac, que ens ha fallat en els últims partits, i sobretot que no ens guanyin el replegament.
9: El Granollers és 9è a la classificació de la Lliga Femenina d'handbol, mentre que el Morvedre és 13è. I a motor, el pilot català Maverick Viñales no té ara mateix lloc a la graella de MotoGP de l'any que ve, tal i com ja vam avançar a 3CAT Info. L'equip KTM Tech 3 del Mundial de MotoGP confirma l'arribada de l'australià Senna Aigus, de 20 anys, de cara a l'any que ve, en el lloc del pilot de Roses.
16: Fa 25 anys naixia Dataplanning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Dataplanning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Dataplanning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem? Dataplanning.

0: Dos quarts de deu del matí, repassa les principals informacions a aquesta hora. Està intervenint ara mateix davant la Comissió Europea la presidenta Ursula von der Leyen per defensar la proposta de restringir l'accés dels menors a les xarxes socials a tot el club comunitari, això en el marc sobre l'estat de la Unió Europea. I anirem de seguida en directe. L'Audiència de Barcelona jutja avui tres comandaments de la policia espanyola i la gent que l'1 d'octubre del 2017 va buidar un ull amb un tret de bala de goma a Roger Espanyol. S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun. I els Mossos investiguen l'accident mortal que ahir al vespre va haver al pàrquing del Mercat Central de Tarragona. Un treballador va morir i un altre va quedar ferit greu mentre netejaven una fossa sèptica. Aquest matí el mercat ha obert amb normalitat. A partir d'aquesta hora anirem, com us dèiem, a la seu de la Comissió Europea. Si hi ha temps, també us explicarem que l'Hospital del Pallars ha fet un tac en una vèrtebra d'un dinosaure que va viure fa 70 milions d'anys al Pallars Jussà i que l'obra dels pintors Romà Vallès i Josep Maria de Sucre, dos grans renovadors de l'art català de la postguerra, protagonitzen dues exposicions simultànies als espais Volar de Barcelona de la Fundació Vilacases. En esports del Dalt, el Barça rep aquest vespre al Camp Nou el Racing de Santander amb l'objectiu de sumar 3 punts més i continuar invicte al capdavant de la classificació.
1: Mentrestant, ahir derrota de l'Espanyol davant el Rayo Vallecano per 2-1 i victòria del Madrid per 2-3 al Camp de l'Elx, novament amb un gol al temps afegit.
0: I pel que fa al temps, tenim un matí tranquil, en general, amb alguns primers ruixats al migdia, com aquest de Barcelona i Girona. Entre la tarda i la nit, atenció, pluges intenses amb més de 40 mil·límetres en 30 minuts de caràcter torrencial a comarques de Girona, Catalunya Central, Barcelona i nord de Tarragona. Tot plegat amb un descens de la temperatura. Dos quarts de deu i dos minuts, anem per tant al Parlament Europeu, a Estrasburg, on està intervenint la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Com us dèiem, està defensant una proposta per restringir l'accés dels menors a les xarxes socials. És el discurs sobre l'estat de la Unió Europea, el qual se sotmet cada any per defensar la seva acció de govern i rebatre les crítiques dels eurodiputats.
2: Cuidar les cascades d'aigua per a agricultors, petites i mitjanes empreses i les cadenes d'abastiment d'energia. Deia, els riscos són coneguts ara bé. Les tuberies a Europa cada dia, o millor dit, perdren un litre de cada quatre que transporten. Normalment degut a fugues d'aigua. No ens podem permetre aquest malbaratament d'aigua. Presentarem doncs una nova iniciativa europea de bona gestió de l'aigua, ja que l'aigua és un bé escàs per la indústria i per la nostra seguretat alimentària. Els cultius necessiten reg per créixer i el bestiar per sobreviure. Les collites depenen de l'aigua, per tant, volem millorar la gestió de riscos i volem abordar les deficiències en matèria d'assegurances quan hi ha desastres climàtiques. Quan deia que els agricultors han estat a l'alçada dels reptes que ha plantejat aquest estiu. Els nostres agricultors són els millors del món i els donarem el nostre suport sempre que sigui necessari.
3: The next point is about wildfires.
2: Una altra qüestió que m'agradaria abordar té a veure amb els incendis forestals, que són cada cop més intensos, més freqüents i més devastadors, i més, doncs, més gran abast. Estic molt orgullosa de la resposta que ha donat Europa als focs, amb els efectius europeus que han volat per tot el continent sense descans. Ara bé, hem de ser més ambiciosos, hem d'aprendre més ràpidament. És per això que hem demanat a alguns dels bombers més veterans d'Europa, així com al personal d'emergències més veterà, que dirigeixin aquesta tasca d'examen de tot allò que té a veure amb la preparació i la prevenció d'incendis forestals, coordinació civil-militar, necessitat de definició de noves capacitats i competències. També he demanat a Protecció Civil que elabori propostes. Propostes que poden incloure la creació d'una nova flota europea d'extinció d'incendis. De fet, els nostres serveis d'emergència han salvat incomptables vides i llars aquest estiu. M'agradaria, de fet, compartir amb tots vostès una anècdota, una història, més que una anècdota. Un pilot danès, Rune Kine es diu, doncs la passió d'en Rune per l'aviació l'ha dut a recórrer el món sencer. Es va acabar instal·lant en una petita ciutat canadenca, Terres, i s'ha convertit en un dels pilots civils amb més experiència al Canadà. Rune volia que el seu talent es posés al servei d'una missió més ambiciosa, perquè Europa, per tal de lluitant contra els incendis forestals. Volia treballar a Europa i al juliol va dur a terme diferents missions a Grècia de manera exitosa. Se suposava que li tocava descansar de manera molt merescuda, però com que l'emergència a Grècia es trobava en un moment crític, en Roné va decidir seguir treballant i pocs dies després, malauradament va tenir un tràgic accident en el marc de la seva tasca de funcionari d'enllaç. El funcionari d'enllaç en qüestió i en Rune van perdre la vida en aquest tràgic accident com a herois. He demanat a la seva mare i els seus germans que vinguin aquí avui, són convidats especials. Estimada Margit, estimat tu, estimat Care, és un honor per nosaltres comptar amb la vostra presència. En Rune va perdre la vida intentant salvar altres persones i avui tota Europa els té un deute amb ell.

Aplaudiment dempeus al Parlament Europeu. Dedicats a Cuny Ranos. Rooney Kindle, perdoneu.

0: Honourable members.
1: Señorías,
0: el segon
1: punt d'inflexió de la nostra era és la qüestió de la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial s'ha convertit ràpidament en pedra angular de la nostra economia i de la nostra seguretat. La nostra obsessió és clara, volem aprofitar al màxim els beneficis de la intel·ligència artificial per tal de millorar la societat, la qualitat de vida i la productivitat de les empreses. He de dir que em mostro optimista. Penso que la intel·ligència artificial té el potencial de ser positiva per la humanitat si fem les coses bé. Ara bé, com passa amb qualsevol disrupció tecnològica potent, la IA va de la mà de possibilitats però també de riscos. I si no abordem els riscos, no podrem aprofitar al màxim el potencial enorme que té la IA. Els models de frontera desenvolupen cada cop més capacitats i els riscos estan tenint conseqüències cada vegada més rellevants. Els models que s'estan desenvolupant, doncs, ens poden permetre que es duguin actes de pirateria informàtica a una escala inimaginable. Poden acabar en mans d'adversaris que veuen el món d'una manera contrària a la nostra i al mateix temps els models que s'automilloren internament també tenen molts altres riscos associats. Hi ha hagut incidents amb agents d'intel·ligència artificial que s'han escapat dels entorns segurs, que han introduït malware, i això és només una pista d'allò que podria passar. L'incident Hacking Face ha donat lloc a que els mateixos desenvolupadors posin el crit al cel. Els directors

reconèixer la nostra col·laboració amb els nostres aliats, com el Canadà, el Regne Unit i altres. Seguirem col·laborant en matèria de verificació de models, així com en l'àmbit de l'alerta precoç, la seguretat de la IA i molts altres àmbits de cooperació amb els nostres aliats. De fet, convidarem els principals laboratoris de Vanguardia de la Frontera a un debat sobre com analitzar la qüestió dels riscos de la tecnologia de frontera. És ben cert que Europa necessitarà les seves pròpies capacitats en l'àmbit de la IA per tal de protegir la nostra seguretat territorial. Hem de liderar aquesta avantguarda en l'àmbit de la recerca en el món de la IA. Haurem d'impulsar la nostra capacitat computacional, haurem de definir els nostres objectius per tal d'arribar a aquest punt de manera clara, neta i eficaç. Així mateix, desenvoluparem noves maneres d'invertir fons públics i privats per tal d'invertir precisament en les empreses més prometedores, bé siguin emergents o ja consolidades. Senyories, limitar els riscos de la intel·ligència artificial ens permetrà maximitzar el seu potencial. Hem treballat ja moltíssim en aquest àmbit, amb gigafactories, amb qüestions de sobirania tecnològica, etc. Hi ha altres etapes en aquesta cursa, no només estem parlant de models d'avantguàrdia. Va passar exactament el mateix amb la premsa, no? En el passat amb la impremta, perdó. Es va inventar Alemanya primer, però després va ser a tota Europa Occidental on es va anar desenvolupant i utilitzant. Per tant, no és una qüestió només de desenvolupar tecnologies de frontera, sinó de treure'n el màxim profit possible a les mateixes tecnologies. Un aspecte clau en aquest sentit serà crear valor, el valor que la intel·ligència artificial no hagi pogut crear, assolir. Haurem de passar de la intel·ligència artificial de pantalles a una intel·ligència artificial econòmica real, en les plantes de producció, als hospitals, a l'agricultura de precisió, a les xarxes energètiques, l'ús també per la conducció autònoma, en l'àmbit de la defensa. És allí on rau realment el potencial de valor real. I és en aquests àmbits on Europa té enormes avantatges competitius. Tenim una de les indústries capdavanteres del planeta, comptem amb dades d'altíssima qualitat, dades que són un tresor, un patrimoni europeu sumament valuós, dades que poden servir-nos per impulsar models industrials d'intel·ligència artificial fets a mida. Un exemple de l'àmbit social sobre els cribatges de càncer de mama, un àmbit en el qual vostès han treballat amb molta concentració. El cribatge a través de mamografia redueix la mortalitat entre un 30 i un 40% en casos de càncer de mama, i la detecció precoç del càncer de mama és bàsica. En aquest àmbit la intel·ligència artificial pot ser cabdal. Les mamografies amb intel·ligència artificial poden detectar més casos de càncer de manera més precoç en l'etapa de cribatge. I a conseqüència d'això hi haurà una major supervivència. Necessitem, doncs, la intel·ligència artificial en el sector de la salut. Ara bé, també hem de treballar d'una manera que sigui compatible amb Europa. Volem que el nostre metge tingui accés instantani a tot el meu historial mèdic per triar un millor tractament, segons el diagnòstic, evidentment que sí. Però volem que el nostre metge acabi sent un robot? No, evidentment que no. Jo no vull que sigui un robot qui em digui si tinc o no tinc un càncer. És a dir, la intel·ligència artificial s'ha de posar al servei del ser humà, no substituir els sers humans. I això només és un de tants exemples possibles. Ens estem centrant en 5 dels sectors de major valor on la IA té el major potencial i d'on disposem, deia Europa, de dades, no? Salut, transport, el sector agroalimentari, la fabricació avançada, la defensa i l'entorn aeroespacial. El mes de novembre anunciarem un paquet d'iniciatives revolucionàries en tots aquests 5 àmbits. Convidarem, evidentment, els estats membres, així com els diputats del Parlament Europeu, els representants del sector i empresaris del sector a sumar-se a aquest projecte tan i tan ambiciós d'àmbit europeu amb un enfocament claríssim. Si volem, sí que volem intel·ligència artificial, evidentment, volem que la IA aporti valor, però també tot sobre la base de la responsabilitat i amb menor cost energètic. I evidentment també volem que la intel·ligència artificial tingui una intervenció humana associada. Heus aquí l'enfocament europeu. Honorable

0: Senyories, molts dels riscos associats a la intel·ligència artificial, de fet, s'assemblen molt i influeixen en la nostra economia social de mercat. Per alguns, la intel·ligència artificial permet accelerar tasques repetitives, millorar les capacitats, etc. Ara bé, els avantatges es reparteixen de manera molt desigual en funció de les capacitats i regions del codi postal. Pensem en els joves i en els topalls que tenen pel que fa a l'accés al primer lloc de treball. La nostra resposta ha d'estar a l'alçada de les circumstàncies. Hem d'anar acompanyant des de l'educació al lloc de treball. La IA ha de contribuir a desenvolupar capacitats, a millorar la qualitat dels llocs de treball i oferir als treballadors i treballadores oportunitats de treball justes. És per això que necessitem una llei en matèria de llocs de treball de qualitat que presentarem abans de final d'any.
1: And honorable members, next year we will celebrate the 10th anniversary.
0: L'any que ve es celebrarà també el 10è aniversari del nostre pilar europeu de drets socials. Seguirem obtenint resultats en aquest marc. Invertirem a les regions per tal que tothom tingui el dret a quedar-se. També llançarem l'acord en matèria de canvi demogràfic. De fet, hem proposat una primera llei sobre habitatge per combatre els lloguers de temporada i l'especulació, perquè, senyories, quedar-nos a les regions d'origen no és un privilegi. L'accedir a les cures no pot ser considerat un privilegi. L'habitatge no és un privilegi. Estem parlant de drets que tots els europeus han de poder gaudir.
1: And honorable members, when we proclaimed this pillar of social
0: rights 10 years ago, quan vam proclamar fa 10 anys el pilar de drets socials, el món era molt diferent. La societat ha canviat a bé en molts casos, en d'altres no tant a bé. Avui per avui, els nostres valors fonamentals estan sent qüestionats. Hi ha qui fins i tot vol anar enrere en l'àmbit dels drets de les dones, per exemple. Hi ha qui vol tornar a una època en què les dones érem ciutadanes de segona classe. Hem lluitat molt a favor de la igualtat, d'oportunitats, la igualtat de remuneració. Mireu aquest hemicicle, hi ha moltíssimes dones, per fi, presidentes, vicepresidentes, lideresses de grup, comissàries, diputades del Parlament Europeu, membres del personal, UGIES, totes. Les dones hem vingut a quedar-nos, no ens anirem enlloc, defensarem els nostres drets a capa i espasa.
1: And we will continue to stand up for our values.
0: I de fet, seguirem defensant els nostres valors dia rere dia. És per això que amb el meu estimat amic Antonio Costa organitzarem una cimera sobre els principis duraders i sostenibles del nostre pilar social. Poder els temps estiguin canviant i les tecnologies evolucionin, però els nostres valors es mantenen intactes. A Europa, les persones sempre han estat i estaran al centre. Senyories, en aquesta època de punts d'inflexió, la prosperitat i la seguretat no es construeixen només de portes endins. Aquest any hem firmat acords de lliure comerç amb la Índia, amb el Mercosur, amb Mèxic, amb Austràlia i amb Indonèsia. Disposem avui d'acords comercials amb més de 80 països. De fet, som la regió amb més acords comercials del món. Les empreses ens demanen més acords comercials. De fet, m'agradaria anunciar un nou projecte internacional avui que connectarà el cap meridional i l'Àsia central amb el mercat europeu. De fet, l'anomenarem el corredor intermig, i a través de Global Gateway, doncs l'objectiu serà d'atraure 12.000 milions d'euros en inversions, tant públiques com privades, sempre amb l'objectiu de diversificar les rutes, triplicar els fluxos comercials i reduir significativament els temps de trànsit entre avui i 2030. Per tal de fer realitat aquest projecte, organitzarem una cimera regional de connectivitat amb el primer ministre de Bulgària. Senyories, aquest tipus d'aliances, de partenariats, són, crec, estratègics per a Europa i també responen a la fractura, del sistema internacional basat en les normes que coneixíem fins fa poc. Hi ha qui creu que l'única resposta possible al context actual és quedar-nos sols, però per nosaltres això no és una alternativa. Europa sempre serà líder en la defensa d'un sistema basat en les normes. Ara bé, no podem seguir confiant en aquest sistema com a únic sistema per garantir els nostres interessos. I tampoc no podem comptar amb que les normes internacionals ens protegeixin de les amenaces tan complexes a què ens enfrontem. En aquest nou món ens hem de reimaginar les nostres aliances. Hem de forjar aliances globals a favor de la nostra resiliència i a favor de les nostres democràcies. I també veus aquí un àmbit on Europa, degut al seu tamany, pes i poder, pot liderar. És per això que he convidat el primer ministre de Canadà, Mark Carney, a assistir al debat sobre l'estat de la Unió. Moltíssimes gràcies, primer ministre.
1: Mark, your presence here is a symbol of the enduring friendship.
0: Marc, la seva presència avui aquí és símbol de la profunda amistat entre els nostres pobles. Els nostres vincles culturals, històrics i personals estan profundament imbrincats en el teixit de les nostres societats. Gràcies per tot, perquè el nostre comerç bilateral ha crescut significativament menys d'una dècada, això posa de manifest el resultat dels nostres efectes comercials. Veiem el món d'una manera molt similar, des de la IA fins al canvi climàtic, passant per l'Àrtic i per la geopolítica, i de fet ens hem mantingut molt i molt units. Hem donat escalf a Ucraïna junts, en l'àmbit de la defensa, també en l'àmbit de les matèries primeres i en les cadenes d'abastiment. Estimat Marc, Europa i el Canadà creuen en la democràcia, i això és el que més ens uneix. Creiem que aquest poder no pertany al més ric i al més estrident, sinó a tots i a totes, i que les democràcies tenen precisament la llibertat de triar amb qui treballen. És per això que estem unint forces, i ho fem de manera voluntària. De fet, passarem a treballar per una aliança futura de creació d'un espai comú de prosperitat i de seguretat econòmica. Treballarem a la fabricació intel·ligent de productes, en una aliança tecnològica. Integrarem les bases industrials de la defensa. Convertirem l'Àrtic en un projecte comú de reflexió. Treballarem també en els àmbits de l'energia, els pilars fonamentals i les bateries. De fet, no és una aliança, no és una associació dissenyada en contra de ningú, sinó dissenyada per tal d'enfortir la nostra independència. Volem que la nostra relació amb el Canadà arribi al seu més alt nivell possible. Estimat Marc, ja et vaig dir que ens hem de reimaginar urgentment les nostres aliances. És per això que a mi m'agradaria treballar colze a colze amb tu per tal d'obrir la porta que el Canadà sigui el primer membre associat de la UE.

0: Proposta de von der Leyen que el Canadà sigui el primer membre associat de la UE, Marc Carney, que s'ha aixecat del seu seient i s'ha tensat a saludar-la i a fer-li afectuosament dos petons. Està sent aplaudit ara per tots els membres de l'hemicicle del Parlament Europeu. Marc Carney, que ha estat convidat en aquesta sessió, el que ha deixat clar Ursula von der Leyen és que Europa i el Canadà creuen en la democràcia i no pertany al més ric ni al més estrident. I per això hem d'unir esforços.
1: Honorable members, Europe's belief in cooperation has always been driven by peace.
2: Senyories, la confiança europea en la cooperació sempre ha estat impulsada en la pau. És la nostra raó de ser. I avui la pau està amenaçada. La guerra d'agressió de Rússia en contra d'Ucraïna no fa més que prolongar-se. Les amenaces s'acumulen al nostre territori. Aquesta setmana ho hem pogut veure a Dinamarca, Lituània i a Polònia. I la temptativa d'atac amb drons a Leipzig és una prova més del que afirmo. Hem de ser clars. Hem de tenir clar, millor dit, a què fem front. És un atac amb material militar perpetrat per agents russos a territori europeu. Un atac no només dirigit en contra d'un estat membre, sinó en contra de la Unió. I, senyories, no ho permetrem, no ho permetrem. No ens hem d'equivocar en relació al que està passant. Les amenaces híbrides que afronta Europa són cada vegada menys híbrides i cada vegada menys amenaces. Es produeixen ciberatacs, sabotatges, incendis provocats, incursions de drons. Són fenòmens que van a l'alça. Així doncs, a mesura que augmenta l'amenaça, haurà d'augmentar la nostra capacitat de fer-hi front, de respondre-hi. I és per això que, junt amb l'altre representant, proposaré una nova estratègia europea de seguretat. Ja tenim moltes eines en aquest àmbit, estem reforçant la nostra col·laboració amb l'OTAN, ara bé, la nostra doctrina, les nostres institucions, els nostres mecanismes de presa de decisions, poder no han seguit el ritme del canvi que s'està produint. Els nostres sistemes van ser concebuts per un altre món, un món més ben intencionat, basat en el consens i el compromís. Avui ens hem de plantejar si realment aquests mecanismes de presa de decisions serveixen pels temps actuals. Per exemple, Europa necessita el seu propi manual de combat d'amenaces híbrides. Necessitem un consens sobre com respondre a determinats incidents. Els que no són una agressió armada, però que sí que són una clara amenaça per la nostra seguretat. Dit d'una altra forma, un mecanisme per superar l'article 4 de l'OTAN, és a dir, per complementar-lo, millor dit. Ha arribat el moment de que Europa adopti el seu propi article 4, basat en un protocol de seguretat d'emergència. Un protocol que, en cas d'activació per part d'un estat membre, implicaria que es produeixi una reunió de tots els estats membres per tal de coordinar una resposta europea per tal d'evitar una nova escalada i mitigar l'impacte de l'atac que s'hagués produït. I crec que hauríem d'anar un pas més enllà, perquè ja fa temps que debatem sobre un format basat en la seguretat del nostre continent, amb aliats com el Canadà, Ucraïna, el Regne Unit, Noruega i altres. De fet, avui això és més urgent que mai, tenint en compte la naturalesa i la magnitud dels riscs. És per això que presentarem un conjunt d'idees per tal de fer realitat aquest Consell Europeu de Seguretat, perquè la urgència és realment apremiant. Senyories, aquest front unit també aniria en l'àmbit de la defensa europea. L'augment de la despesa en defensa era urgent i s'han produït, doncs, inversions sense precedents en la nostra capacitat i en la nostra fortalesa. Hi ha més projectes conjunts, estem gastant més a Europa que abans i això està molt bé. Les comandes per la nostra indústria hi ha més interoperabilitat i més economies d'escala. Ara bé, aquest enfocament ha d'anar un pas més enllà. La guerra a Ucraïna ha posat de manifest com n'és d'important comptar amb suports estratègics, actius de suport inicial i multiplicadors que seran la base de qualsevol defensa creïble, defenses antiaèries, antimíssils, transport estratègic, repostatge en vol, a l'espai i al ciberespai. Són sistemes essencials i en aquest sentit en necessitem més. I només junts, a Europa, doncs tindrem l'escala necessària per assolir aquestes fites, i és per això que anunciaré un nou instrument europeu per donar, justament per canalitzar aquesta qüestió en alineació amb l'OTAN, perquè només una posició europea forta i creïble garantirà la nostra seguretat. I de fet, no hi ha d'haver cap dubte sobre el fet que Europa defensarà a tots i cadascun dels metres quadrats que composen la Unió.
1: Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, was das bedeutet, zeigen uns die Männer und Frauen in der Ukraine jeden Tag.
2: Els homes i dones d'Ucraïna il·lustren el que acabem de comentar, oi? Sabem que aquest hivern serà dur per Ucraïna, ara bé, també sabem que els missils nord-coreans i els drons russos no acabaran amb l'esperit de resistència dels ucraïnesos. Perquè el poble d'Ucraïna sap per allò que lluita, per la supervivència del seu país, de la seva identitat i de la seva llibertat. També lluiten, de fet, per la nostra llibertat i la nostra autonomia. Per tant, la nostra tasca ha de ser donar escalf a Ucraïna, també com sapiguem fer-ho. I més concretament, també implica el següent. En primer lloc, donarem
0: paraules de Ursula von der Leyen, que, com sentíem, envia missatges d'escalf a Ucraïna. Ha dit que la pau està en perill, que Rússia està atacant territori europeu i que no ho pensen permetre. Ha parlat sobre la IA i ha de defensar també, doncs bé, que es restringeixi les xarxes socials als menors de 15 anys.
3: 3CAT Info.

Bon dia, són les 10. Ursula von der Leyen aposta per alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial més avançada per motius de seguretat, però sense renunciar a la cursa tecnològica global. En el seu discurs sobre l'estat de la Unió, la presidenta de la Comissió Europea també proposarà límits a les xarxes socials per als menors de 15.

0: L'Audiència de Barcelona jutja avui tres comandaments de la policia espanyola i la gent de la que l'1 d'octubre del 2017 va buidar un ull amb un tret de bala de goma a Roger Espanyol. S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun. La fiscalia en demana l'absolució. Els Mossos d'Esquadra investiguen l'accident mortal que ahir al vespre hi va haver al pàrquing del Mercat Central de Tarragona. Un altre treballador en estat crític. Segons els bombers, els operaris treballaven a la fossa sèptica on s'havien acumulat monòxid de carboni. Aquest matí el mercat ha obert amb normalitat. El president Salvador Illa celebra avui la Diada Nacional de Catalunya a Extremadura i farà l'acte institucional que fins ara sempre s'havia celebrat a Madrid. Coincidint amb el viatge, Illa també reunirà avui amb la presidenta extremenya Maria Guardiola del Partit Popular. El 23% dels punts de recàrrega d'accés públic de Catalunya no funcionen. Són dades de la patronal de fabricants de vehicles que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Es tracta de punts que estan avariats o bé que encara no s'han pogut connectar a la xarxa. Activada l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses a partir d'aquesta tarda. D'entrada, Protecció Civil no l'equipara a la situació de la setmana passada, però aquest matí una nova reunió del comitè tècnic haurà de determinar si cal activar alguna mena de restricció. La gala de lliurament dels Premis Literaris de Girona es converteix en una reivindicació a la llengua i premia el tema Enganyar-te de Ludwig van amb el Premi Cerveria a la millor lletra de cançó en català. A la gala també es va lliurar els premis ja anunciats com el Bertrana de novel·la Per fer cantar els arbres de Jordi Campó i Boada.
1: Esports.
2: El Barça rep aquest vespre al Camp Nou el Racing de Santander amb l'objectiu de sumar 3 punts més i continuar invicta al capdavant de la classificació. Hansi Flick no ha aclarit si farà o no rotacions a l'11 inicial. Ahir, derrota de l'Espanyol davant el Rayo per 2-1, després d'una molt mala primera part dels de Manolo González, que al descans ja perdien per 2-0. A la segona, Roberto, que ja suma 6 gols, va escurçar distàncies. I el Madrid guanya novament el temps afegit, aquest cop al camp de l'Elx per 2-3. Els blancs dominaven per 0-2, l'Elx va aconseguir empatar el partit, però un gol de Espí al 91 dona la victòria als de Mourinho.
0: Canvi de temps entre la tarda i la nit en algunes comarques. Atenció, pluges intenses a més de 40 litres en 30 minuts de caràcter torrencial a comarques de Girona, Catalunya Central, Barcelona i nord de Tarragona. Tot plegat amb un descens de la temperatura.
3: 3CAT Info. Viu la ràdio. Ràdio Argentona t'acompanya.
4: Bon dia, Argentona. Són les 10 i 3 minuts.
5: De dilluns a divendres, de 10 a 1, Tic-Tac, el batec d'Argentona.
3: Tic-Tac, el batec d'Argentona. Transina Suari.

Comencem aquest dimecres 16 de setembre i ho fem amb una setmana que ens convida sobretot a pensar en una cosa que fem cada dia, moure'ns. Avui comença la Setmana Europea de la Mobilitat, que s'allargarà fins al 22 de setembre. Una iniciativa que posa el focus en la manera com ens desplacem, en els carrers que compartim i en la necessitat de trobar formes de mobilitat cada vegada més sostenibles, segures i saludables. Perquè anar a peu, agafar la bicicleta, utilitzar el transport públic o compartir cotxe també són maneres de fer poble. I al final, la mobilitat forma part del nostre dia a dia, des del primer trajecte del matí fins a l'últim desplaçament del vespre. Ens movem per anar a treballar, per portar els nens a escola, per fer la compra, per trobar-nos o simplement per sortir a passejar. Avui, doncs, posem en marxa el nostre matí, sense embussos, però amb molta actualitat. Comença aquí el tic-tac de Ràdio Argentona. Bon dia. I avui portem un sumari ben complet, així que comencem amb el repàs del contingut del programa d'avui. Primer de tot, la cooperativa Som Mobilitat ens explicarà com funciona el servei de car sharing elèctric que ja tenim disponible aquí a Argentona. Una bona oportunitat per conèixer alternatives més sostenibles a l'hora de moure'ns. Després, a l'Espai La Revista, en Pep Famades ens acompanyarà com cada setmana per posar-nos al dia de tota l'actualitat del cor. I tenim una novetat. Avui encetem un espai nou que hem batejat com Educació i que a partir d'ara tindrà casa fixa cada dimecres. I parlarem de tot allò que preocupa i interessa les famílies pel que fa a l'educació dels nostres fills i filles, des de temes escolars fins a reptes del dia a dia. També coneixerem de prop el Congrés sobre la Discapacitat Intel·lectual en l'Era de la Intel·ligència Artificial, una iniciativa que organitzen conjuntament la Fundació Maresma i la Fundació Eurecat i que promet ser molt interessant. A continuació, entrevistarem la regidora de Mobilitat, Montse Cervantes, que ens explicarà totes les activitats i accions previstes a Argentona amb motiu de la Setmana de la Mobilitat. I a la part final del programa, com cada setmana, la bibliotecària d'Argentona, la Gemma Bravo, ens portarà una nova recomanació de lectura per si busqueu un bon llibre per aquests dies. I no marxeu encara perquè just abans de l'informatiu, que serà la una del migdia, tindrem, com sempre, les efemèrides de tal dia com avui. Doncs res, quedeu-vos amb nosaltres, que tenim molta feina a fer.

0: I ara el temps. Avui tindrem una jornada que anirà canviant. El dia començarà amb cel serè, però ràpidament aniran guanyant terreny els núvols i durant les hores centrals del dia el cel estarà molt ennuvolat. Les temperatures pujaran fins als 26 graus de màxima. A la tarda arribaran els canvis més destacats amb possibilitat de tempestes i la previsió manté aquesta situació també durant la nit. De fet, entre les 10 i les 11 del vespre és quan es preveu una de les acumulacions de precipitació més destacades. Per tant, un dimecres que començarà tranquil però que acabarà passat per aigua per alguns moments. I després de conèixer la previsió meteorològica d'Argentona, connectem amb el Servei Català de Meteorologia per conèixer la previsió del temps a tot el territori.
1: Bon dia, avui esperem un canvi de temps que ja començarem a notar durant el matí, d'augment poca cosa, però ja els núvols començaran a aparèixer en zones del sector central del litoral, poden també aparèixer ja al matí alguns primers ruixats en aquest sector, però el gros, el més important, arribarà de cara a la tarda, especialment a partir de migdia ja les nuvolades creixeran no només en aquests sectors del litoral i del prelitoral central, sinó també cap a tota la zona del nord-est, Pirineu, Prepirineu, i esperem xàfecs en totes aquestes zones. Poden ser intensos, acompanyats de tempesta, localment de calamarsa, especialment a punts de l'interior del quadrant nord-est, Catalunya central, posteriorment també cap al sector del litoral, prelitoral central, i cap a la nit també esperem que puguin arribar d'intensos cap a la zona de nou de les comarques del litoral de Barcelona i nord de Tarragona. Per tant, atenció, perquè seran locals, però allà on calguin podrien arribar a descarregar amb intensitat. Hi ha avisos des del Servei Meteorològic de Catalunya per la possibilitat que de forma puntual puguin deixar més de 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i en 3 hores puguin arribar a deixar més de 60 litres per metre quadrat, fins i tot en algunes comarques del litoral central, nord del Camp de Tarragona, podríem parlar cap al final del dia de la possibilitat, petita però existeix, que de forma puntual deixin més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Per tant, atenció, perquè és una situació no de pluja general abundant, però sí localment poden descarregar amb intensitat i, com dèiem, amb tempesta, i no descartaríem, especialment al final del dia, a comarques del litoral, algun fenomen de temps violent. Tot això amb un descens de la temperatura que serà evident a migdia i de cara també les pròximes jornades. És tot de moment, ho deixem aquí.

I seguim amb els serveis. Fem ara un repàs de l'estat de les carreteres al Maresme amb les darreres dades del Servei Català de Trànsit actualitzades aquest matí a les 8:20. En general, la jornada es presenta sense incidents greus ni accidents, però amb força obres actives que poden generar alguna retenció puntual, sobretot a la Nacional 2 i a la BP 5002. Comencem per la novetat d'avui. A la C61, entre Arenys de Munt, s'han iniciat aquest matí unes obres que afecten la calçada en dos sentits entre els quilòmetres 6 i 9. Pel que fa a les obres que ja porten dies arrossegant a la Nacional 2, hi ha fins a 4 trams afectats. A l'alçada de Montgat, un primer tram entre els quilòmetres 631 i 639 pateix restriccions per obres generals i un segon tram més llarg entre els 631 i els 644 es veu afectat per treballs de jardineria actius entre les 7 i les 3 de la tarda. Aquest mateix tipus de treballs de jardineria també es donen a Mataró entre els quilòmetres 647 i 656 amb el mateix horari. I més amunt, a Sant Pol de Mar, hi ha un tram curt també amb calçada restringida. A la comarca, la BP 5002 concreta dues actuacions, una obra de construcció d'una rotonda a l'accés de la C32 a Alella i una neteja de vies que s'estén per un tram llarg de gairebé 15 quilòmetres entre Alella i Granollers. Cal estar atents també al túnel de Parpés a la C60 Argentona, on el manteniment nocturn talla parcialment la circulació en sentit nord cada nit, entre 11:15 i les 5 de la matinada. Finalment, hi ha restriccions puntuals per obres a la B502 entre Cabrera de Mar i Argentona i a la B682 al seu pas per Malgrat de Mar, així com sondejos a la C32 entre Vilassar de Dalt i Cabrera de Mar. En definitiva, jornada tranquil·la pel que fa a les incidències, però recomanem prudència i marge de temps si heu de circular per la Nacional 2 o per la zona de l'Ella aquest matí.

I repassem les portades dels diaris més importants de Catalunya. La Vanguardia titula Europa aposta per reforçar les fronteres. La Unió Europea debat el reforçament dels controls fronterers i la política migratòria arran de la situació a Ceuta. També parla d'un augment dels tirotejos i preocupació per la seguretat, ja que hi ha un increment dels incidents amb armes i intensificació del debat sobre la violència. El diari Ara posa a la portada la inquietud a Europa per l'amenaça russa a l'est. Hi ha una preocupació creixent a la Unió Europea per l'escalada de tensió, la seguretat a la frontera oriental i la necessitat de reforçar la defensa comunitària. També destaca el diari Ara en portada una entrevista al jugador de futbol Adeyemi. És una conversa sobre la seva trajectòria, els seus reptes actuals i les seves perspectives de futur.

Són les 10 i 14 minuts, això és el tic-tac de Ràdio Argentona. Passem ara a repassar els titulars, les informacions més importants d'aquí a Argentona. Comencem per l'Institut d'Argentona, que s'inclou en la llista del centenar de centres educatius prioritaris de Catalunya que es climatitzaran abans de l'any 2028. Així ho preveu el pla anunciat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, que contempla instal·lar sistemes d'aire condicionat, aerotèrmia i ventilació mecànica en els equipaments on la situació per les altes temperatures s'ha considerat més crítica. Aquesta actuació al centre argentoní forma part d'una primera fase d'urgència dotada amb 100 milions d'euros. L'objectiu final del govern és estendre la millora de la climatització a la totalitat dels més de 2.500 centres públics de tot Catalunya abans del 2031, amb una inversió global que superarà els 2.500 milions d'euros. Amb aquesta mesura, el centre podrà escollir entre diverses opcions d'adaptació tèrmica per respondre a les necessitats concretes del seu edifici i garantir unes condicions adequades a les aules durant els mesos de més calor. Per tal d'accelerar els treballs, el pla del govern requereix la col·laboració de diputacions i ajuntaments que podran avançar el finançament de les obres per iniciar les actuacions de manera més ràpida a tot el territori. La iniciativa respon a les demandes de la comunitat educativa local, que fa anys que reclama solucions als episodis de calor extrema que dificulten la docència i l'aprenentatge a finals i principis de curs. De fet, a finals del curs passat, l'equip directiu de l'Institut d'Argentona es va reunir per revisar el protocol d'actuació davant les altes temperatures. La revisió incluïa la instal·lació de climatització a la biblioteca, la sala d'actes i la zona de docents, així com un pla per desallotjar la segona una planta i traslladar l'alumnat a la planta baixa si es donen condicions de calor extrema, garantint així un millor confort climàtic. Amb el mateix objectiu, es van plantar 6 arbres nous a la zona del pati per crear més espais d'ombra. Joan Maria Pasqual assumeix el càrrec de defensor del Vilatà d'Argentona amb el repte d'apropar la institució a la ciutadania. Joan Maria Pasqual Martí ha començat oficialment el seu mandat de 5 anys com a nou defensor del Vilatà, agafant el relleu d'Elsa Flores. La institució, que enguany compleix 25 anys des de la seva creació, manté la seva missió principal, vetllar pels drets dels veïns davant l'administració local de manera totalment independent, objectiva i voluntària. Pasqual, escollit pel ple municipal d'entre dues candidatures ciutadanes, ha remarcat que la figura del defensor no rep cap sou ni forma part de la plantilla de l'Ajuntament, fet que garanteix la seva autonomia per mediar en els conflictes de la ciutadania amb la gestió municipal. Perquè el defensor pugui intervenir, és imprescindible que el ciutadà hagi presentat prèviament una instància o queixa formal a l'Ajuntament i que no hagi rebut resposta o aquesta hagi estat insatisfactòria. Pasqual pot actuar en àmbits com l'espai públic, sorolls, retards en llicències d'obres o desacords amb sancions. En canvi, la institució no pot intervenir en conflictes entre particulars, litigis amb altres administracions o empreses privades, ni en disputes laborals del mateix personal municipal. Després d'un 2025 on només es van tramitar 24 expedients, el nou defensor considera que cal promoure més la figura del síndic, ja que molts veïns desconeixen el servei. Durant el seu primer mes al càrrec, que va ser el mes d'agost, ja ha atès 6 sol·licituds. La ciutadania que ho necessiti pot contactar amb el defensor del Vilatà directament a l'Ajuntament els dijous a la tarda i els dilluns al matí, així com sol·licitar una cita prèvia per telèfon al 663-08-25-54 o mitjançant el correu electrònic disponible a l'Ajuntament d'Argentona. Podeu escoltar l'entrevista sencera de Joan Maria Pasqual al web de Ràdio Argentona que vam emetre ahir des d'aquí, des del programa Tic Tac. I ara passem a repassar l'agenda d'aquesta setmana.

La música i el moviment són els protagonistes de la Plaça Nova dins la Setmana de la Gent Gran amb una sessió de ball des de les 11 del matí fins a 1:45 PM. Dijous, gimnàstica a partir d'un 10:15 i dansa terapèutica a 11:15 a la Plaça Nova. Ja a la tarda, a les 5, hi haurà sessió de cinema al Centre Parroquial amb la pel·lícula Atrapa un milió. També dijous, el Centre d'Estudis Argentonins ens proposa converses amb el filòsof Eudald Espluga, Martí Carreras, estudiant de filosofia, i Guillem Vila, antropòleg i tècnic intercultural. Parlaran sobre l'obra d'Espluga, Imaginar la fi, horror climàtic, tecnofeixisme i esperança apocalíptica. Serà dijous a les 7 de la tarda a la biblioteca. Divendres la sala acull el gran quinto de la Setmana de la Gent Gran, serà a les 6 de la tarda. Dissabte comencen les rutes de tardor d'Argentona. La primera serà la ruta Casa Puig, obert per obres. Hi haurà dues visites a les 10 del matí i a 11:45. El preu de la ruta és de 5 euros i gratuït per als menors de 12 anys. També dissabte a les 10 del matí al Centre Parroquial, torneig de bitlles catalanes. I el punt final a la Setmana de la Gent Gran el posarà diumenge a la Gran Festa de la Vallès. La jornada començarà a 8:45 del matí amb l'anada a missa, continuarà a les 10 amb la cercavila de gegants i l'esmorzar a la sala, i es clourà a les 6 de la tarda amb el vespreig i l'actuació del DJ Manel, també a la sala. I finalment, aquest cap de setmana, el col·lectiu de teatre del Centre Parroquial ens proposa Per la cara, una comèdia esbojarrada que podreu veure dissabte a les 7 de la tarda i diumenge a les 6. Les entrades anticipades les podeu comprar divendres de 6 a 8 de la tarda al Centre Parroquial.

0: Cada vegada són més les persones que es plantegen si realment necessiten tenir un cotxe en propietat i busquen alternatives més flexibles i sostenibles. A Argentona, la cooperativa Som Mobilitat aposta per la mobilitat compartida i posa vehicles a disposició dels socis perquè els puguin utilitzar quan els necessitin. Per conèixer millor com funciona aquest servei, quin ús se'n fa actualment al municipi i quins avantatges té compartir vehicle, parlem amb Carla Gómez de l'equip de projectes de Som Mobilitat. Hola, bon dia, Carla.
1: Hola, bon dia.
0: Encantada de tenir-te aquí als estudis de Ràdio Argentona, al programa Tic Tac, perquè ens agradaria conèixer més de prop Som Mobilitat, aquesta cooperativa.
1: Molt bé, gràcies per convidar-nos.
0: Doncs comencem amb aquesta pregunta, no? Qui sou?
1: Bé, doncs, Som Mobilitat és una cooperativa sense ànim de lucre. Aquest any fem 10 anys, és a dir, que fa 10 anys que estem treballant per oferir el servei del vehicle elèctric compartit i treballem tant amb particulars, socis i sòcies, empreses, amb ajuntaments i recentment hem sumat les comunitats energètiques. El que volem és doncs, treballar per una mobilitat més sostenible, no? I sobretot ho fem a través del vehicle compartit.
0: On teniu la seu?
1: A Mataró. A Mataró.
0: Ara, a Mataró.
1: Sí, recentment ens hem traslladat a una nau i bueno, aquest any farem la festa dels 10 anys a la nova nau, així que estem molt contentes.
0: Sou de Mataró, però el vostre camp de treball, per dir-ho d'alguna manera, és al Maresme o extensible
1: no,
0: a tot Catalunya?
1: Vam néixer a Mataró, per dir-ho d'alguna manera, però hem anat creixent i el nostre abast és Catalunya. De fet, estem a 45 municipis i actualment tenim prop de 200 vehicles compartits en aquests 45 municipis, i som al voltant de 8.800 sòcies que formen part de la cooperativa. Vull dir que anem creixent.
0: Noteu un interès, en general, pel cotxe elèctric compartit?
1: Sí. I més, hem anat creixent, no? I també tenint en compte doncs, que els preus del vehicle, els preus dels combustibles i la consciència per la crisi climàtica, doncs, tot això ha ajudat a aquest canvi, no? I encara hem de treballar molt, però cap a aquesta transició, cap a una mobilitat doncs, més sostenible. Nosaltres sempre diem des de la cooperativa que el que és més sostenible és fer els trajectes a peu, amb bicicleta, transport públic, però a vegades això no és possible i aleshores ho fem amb el vehicle compartit.
0: Sí, perquè també hi ha recels davant del cotxe elèctric pel que fa a la bateria, no? La bateria costa molt de reciclar,
1: sí.
0: Productes que venen de països...
1: Sí, hi ha reptes. Des de la cooperativa, no, vull dir, en som conscients i ens agrada pensar que formem part del canvi, no? També és veritat que valorem quines opcions hi ha i de moment la que trobem l'alternativa més sostenible doncs són aquests vehicles elèctrics. Tot i així, doncs tenim aquests càlculs, no, de les emissions de CO2 que estalviem amb els nostres trajectes, el fet que sigui compartit també té un impacte sobre el medi ambient o sobre la salut pública, vull dir, hi ha una sèrie d'avantatges que recolzen, no? Malgrat que cal seguir treballant per mitigar els efectes adversos, no? del vehicle elèctric.
0: Perquè, clar, la vostra cooperativa juga dos papers. Un és l'ús d'un cotxe elèctric i l'altre és el cotxe compartit. Doble guany.
1: Sí. Tots els nostres vehicles són elèctrics i automàtics, que això bueno, té un efecte en la conducció, no? Que té una facilitat. I al final, clar, el que busquem és la mobilitat sostenible, no? Només l'entenem si són elèctrics pel tema de la contaminació i si són compartits, perquè al final això té un impacte directe amb els trajectes que es fan.
0: Abans parlaves que treballeu amb altres ajuntaments. Aquí a Argentona, l'Ajuntament d'Argentona ha apostat pel vostre projecte i ho ofereix conjuntament a un cotxe elèctric.
1: Sí, de moment hem començat amb un cotxe. Ara fa 6 mesos que l'hem posat. Hem fet una mica, no?, de recull de les dades de l'ús que s'està fent d'aquest vehicle. Hem vist que hi ha al voltant d'unes 30 sòcies aquí a Argentona, tot i que cal remarcar que la comunitat per al vehicle compartit d'Argentona fa molt de temps que treballa per fer això possible. Hem col·laborat conjuntament amb la cooperativa i aquest grup de persones interessades, no?, per fer-ho possible. I ara estem veient com aquesta comunitat, mica en mica, va creixent amb gent doncs, compromesa amb aquest vehicle. Estem al voltant d'unes 80 reserves durant aquest període, tant de particulars com algunes entitats que s'han sumat. S'han fet unes 350 hores d'ús, és a dir, hores efectives de conducció. S'han recorregut uns 5.700 quilòmetres amb aquest vehicle compartit, que déu-n'hi-do, perquè són forces quilòmetres, i seguim treballant, no?, aquesta comunitat de socis i sòcies.
0: Em deies 5.500 quilòmetres usats. Els usuaris d'aquest cotxe l'usen majoritàriament per anar on? Per anar aquí al Maresme, no?
1: Sí, són trajectes, la majoria són trajectes curts, de pocs quilòmetres, el que respon molt bé a l'objectiu del vehicle compartit, no? Al final, si algú ha de agafar el vehicle moltes hores, doncs fa que menys gent en pugui tenir accés, i més quan hi ha un sol vehicle en el municipi. Per tant, crec que s'ha entès molt bé la fórmula del vehicle compartit, són trajectes curts. El dissabte cal dir que els usos són molt elevats, és a dir, que el dissabte és un dia que la gent en fa més usos, les reserves potser sí que són més llargues, no? I cal seguir treballant els dies entre setmana. Veiem que hi ha usos pel matí, per les tardes, és força homogeni, tot i així volem seguir treballant, no?
0: No creieu que hi hagi prou demanda per afegir un altre cotxe?
1: De moment no, però cal dir que és el més esperat perquè fa només 6 mesos que hi som i cal treballar per fer visible el projecte i fer visible el vehicle, no? Quan hem vingut aquí a Argentona a la fira d'entitats hi havia molts dubtes i molta reticència també que el vehicle és elèctric, el vehicle és automàtic, doncs hi ha una primera barrera de trencar aquesta seguretat, no? Fer una primera conducció, per això hem fet aquestes proves de vehicle aquí a Argentona, i dir, ei, doncs, el vehicle elèctric automàtic és perfecte per conduir, no? I, volem seguir treballant. Sé que des de l'Ajuntament s'estan donant de forma gratuïta uns cupons de 20 euros, són 20 euros gratuïts que des de la cooperativa ingressem al moneder de les persones, i és per fer aquesta primera prova, aquest primer contacte amb el vehicle elèctric. Així que encara en queden i es poden anar a recollir.
0: Expliquem doncs ara als nostres oients com funciona exactament, per justament treure aquesta por, saber com funciona, que segurament és molt més fàcil del que la gent es pensa. En primer lloc, clar, t'has de fer sòcia.
1: Sí, t'has de fer sòcia de la cooperativa. Això implica fer un aport al capital social de la cooperativa de 10 euros. És un pagament únic, això vol dir que en el moment que tu vols deixar de ser sòcia se't retornen aquests 10 euros, val? Però ser soci doncs, també et permet estar en els espais de decisió, de votació, com l'Assemblea General, i formar part, no?, de la trajectòria de cooperativa. Una vegada ets sòcia, el procés de donar-se d'alta es fa des de l'aplicació de SOMobilitat, que té una descàrrega gratuïta, i et demana el carnet de conduir i el carnet de circulació. I un cop validem això des de la cooperativa, doncs ja està registrat com a soci o sòcia.
0: El carnet de conduir, el carnet de circula-

0: la reserva o si és al mateix moment, des de la mateixa aplicació pots obrir i tancar el vehicle.
1: Ah, aquesta és una pregunta, eh? On és la clau?
0: Sí, sí.
1: Qui me la dona?
0: Des de l'aplicació, com que el vehicle tenen un dispositiu connectat, no? I per això sabem les dades del vehicle i bueno, ens permet que estigui connectat a la plataforma de Som Mobilitat, doncs des de l'aplicació podem obrir i tancar les portes del vehicle. Sí que és veritat que dintre hi ha una clau a la guantera, no? Per si hem de, un cop durant la reserva, paro i surto i baixo del vehicle, doncs puguis tancar amb la clau que trobes a la guantera. Però un cop acabes la reserva, deixes la clau a la guantera i tanques les portes amb l'aplicació.
1: Us heu trobat que s'han oblidat de tancar
0: sí,
1: les portes?
0: Sí.
1: Ah, perquè mira,
0: bueno,
1: això és
0: no,
1: una cosa...
0: Tancar les portes no. L'aplicació té certs mecanismes de seguretat, però el que ens passa a vegades és que s'enduen aquesta clau física, tot i que ja intentem doncs, posar clauers ben grossos, que estigui ben identificat... Bueno, sí, sí, tenim aquests problemes, ens els trobem a operatives, sí.
1: Però llavors has de pagar les hores o el temps que has fet servir
0: sí,
1: el cotxe.
0: Sí, actualment les tarifes paguem per quilòmetres i paguem per hores, és a dir, separem, no? Fem aquesta distinció.
1: Són dos comptes, dues sumes diferents.
0: Sí, dues sumes diferents que al final de la reserva doncs, ho veus, l'import total. Si no m'equivoco, per un model de vehicle com el que tenim aquí a Argentona, que és un Renault Zoe amb bateries de 52 kilowatts, hora, doncs el preu hora és uns 4,5 euros més IVA, val? El preu hora. I després 0,12 euros al quilòmetre. Doncs, bueno, amb aquesta informació, a la web també tenim una calculadora que penso que és força interessant perquè tu pots posar la previsió de quilòmetres que vols fer i et calcula quin serà el cost.
1: Doncs això és molt, molt, molt útil, no? Per
0: sí.
1: dir, a veure si em surt a compte o no ara agafar aquest cotxe,
0: sí.
1: m'ho repenso o no.
0: Sí.
1: Bé, doncs ja ens hem fet sòcies, ens hem donat d'alta, ens heu acceptat, hem fet la reserva i hem pagat. Pagues després, clar, segons...
0: No, fas prepagaments. Fas prepagaments amb l'aplicació mateix, amb la targeta, fas el prepagament. Hi ha tres modalitats ara mateix, que és el pagament per ús, tu fas un prepagament i se't descompta del moneder que tens a l'app, no? En funció dels usos que fas.
1: Uh-huh.
0: I després tens uns prepagaments, si de forma mensual tu fas un prepagament de 25 o de 75 euros, i això té una repercussió, no? Sobre una reducció sobre la tarifa base, és a dir, hi ha un descompte de l'11, si fas un prepagament de 25 euros al mes, de l'11%, o un descompte del 22%. No? D'alguna forma per incentivar doncs, els usos no? I més regulars i afavorir les persones que fan més ús d'aquests vehicles.
1: Uh-huh. Teniu un perfil d'usuaris? Abans m'has parlat d'entitats també d'Argentona que s'han apuntat al vostre projecte, però quin és el perfil d'un usuari particular? El teniu clar?
0: És força divers, uh-huh. És força divers. També depenent... O sigui, a l'àrea metropolitana potser hi ha molta gent jove que se suma al vehicle compartit, no? Perquè no hi ha la necessitat tant del vehicle particular. En pobles, pensant més en àrees rurals, no Argentona, més en àrees rurals, el perfil és gran, divers, perquè de totes les edats no? hi ha aquesta necessitat de l'ús del vehicle compartit. Aquí a Argentona és força heterogeni pel que hem anat veient, de forma presencial, quan hem fet aquestes proves de vehicle, s'acosta tot tipus de persones grans, però persones joves també, molt interessades. Vull dir que això és xulo, no? que reculli aquesta diversitat.
1: Seguim amb el procés de llogar el cotxe. El que em preocuparia com a usuària és la càrrega, no? Si està carregat o no, o haig de jo enxufar, endollar el cable, com funciona això?
0: Sí. El model que treballem a Som Mobilitat es diu station-based, que vol dir que tots els vehicles tenen un punt de càrrega i una plaça d'aparcament assignada. És a dir, jo recullo el vehicle en una plaça d'aparcament i l'he de tornar en aquesta mateixa plaça d'aparcament.
1: Estem parlant aquí a Argentona del carrer Puig i Cadafalch, que,
0: sí,
1: que us recordo pels nostres oients que el trobaran allà al
0: cotxe.
1: Per tant, l'hem de recollir allà, però l'hem de tornar sempre allà.
0: Sí, sí. Això passa en tots els vehicles de Som Mobilitat, en tots els municipis. De moment, per fer... per tenir un bon servei, doncs el plantejament és aquest, no? També això ens permet, sobretot, que a les nits el vehicle queda carregant, l'hem de deixar sempre endollat,

0: per garantir que el vehicle tingui prou bateria, no?, per la següent persona que en faci ús. Entre reserva i reserva acostumem a deixar una hora de marge per tal de garantir que tingui prou bateria. També tenim mecanismes d'alerta de que si no hi ha prou bateria, no?, per sota el 80%, doncs puguem avisar a la propera sòcia que té la reserva de dir tenim una incidència, necessitem temps de càrrega. Bueno, tenim mecanismes, però una mica la idea és aquesta, que per la nit carrega i així durant el dia té la bateria ben carregada.
1: Però vol dir que l'últim usuari ha d'endollar el cable?
0: Tots els usuaris, quan tornes al vehicle, l'has de deixar endollat.
1: Val.
0: Sí. També pots carregar amb ruta, és a dir, si jo me'n vaig al Pirineu, no?, doncs segurament necessitaré carregar, no? L'autonomia d'aquests vehicles doncs està entre 350 i 400 quilòmetres. Depèn molt de la conducció i de les pujades i baixades, eh? Però si necessites carregar amb ruta, molts cops facilitem un clauer d'Electromaps, que és un de les empreses instal·ladores dels punts de càrregues, que és per facilitar la càrrega amb ruta, no? Amb aquest clauer actives el punt de càrrega i diguem que les despeses van a càrrec de la cooperativa, perquè sabem que és un repte, no? Cada cop penso que es fa més evident el tema de la càrrega en ruta. Vull dir, hi ha molts operadors diferents, molts cops trobem punts de càrrega però no estan activats, tenen incidències i tu necessites carregar. És una gincama, molts cops. Aleshores, des de la cooperativa intentem fer aquest acompanyament, però és un acompanyament perquè al final no és... No hi tenim molt d'accés, no? Però sí que anem informant i intentant facilitar la mesura del possible.
1: Aquesta càrrega que es faria dins d'un viatge... l'ha de pagar l'usuari.
0: Sí, tant. L'únic que sí que hi ha aquest clauer d'Electromaps, que és pels carregadors d'Electromaps, i en aquest cas, si tens la sort que aquell punt de càrrega d'Electromaps està activat i ho pots fer amb el clauer, doncs aleshores aquesta càrrega sí que va a compte de la cooperativa. Ho fem per facilitar la càrrega amb ruta, però si el clauer és d'un altre operador, doncs això sí ho ha de pagar l'usuari.
1: Perquè, clar, aquest seria un avantatge, no?, de llogar un cotxe elèctric de la cooperativa en lloc d'un cotxe normal, que sempre hem d'omplir del dipòsit de gasolina abans de tornar-lo. Vosaltres ho pagueu vosaltres, la cooperativa.
0: Sí,
1: la
0: bueno, clar, per trajectes curts, com en aquests municipis, com a Argentona, la majoria d'usuàries no, o de sòcies no fa falta que carreguin en ruta. Es troben el vehicle carregat i quan el tornen el deixen endollat i no s'ha de portar res
1: més. És un avantatge.
0: És un avantatge, eh? Sí. El tema, clar, nosaltres quan parlem dels avantatges del vehicle elèctric compartit, un és l'estalvi econòmic, no? Perquè no és només el tema de la càrrega, o bueno, combustible versus la càrrega, sinó també tot el tema de les reparacions, totes les revisions al mecànic, la ITV, no? Hi ha una part, un pes econòmic que molts cops quan tenim un vehicle privat de combustió no en som conscients, però si fem aquest càlcul de dir quant em costa a mi al mes mantenir un vehicle privat de combustió, doncs ens sorprendríem, no?, molts cops. I també el temps de les gestions de portar aquests vehicles al mecànic i els mal de caps, no? Nosaltres tenim una infografia molt interessant a la web, que és d'un soci, la va fer un soci de Somobilitat, que va, durant 13 anys, va comptabilitzar totes les despeses associades al seu vehicle privat de combustió i les va comparar amb un vehicle compartit elèctric. I durant 13 anys, eh? I bueno, el resultat és força interessant. Tenim a la web, per si algú té més interès, intentem doncs treballar, no?, per fer visible aquest estalvi econòmic que molts cops suposa el compartir vehicle. També el fet de compartir fa que a vegades et repensis si necessites o no el vehicle, no? Fas com l'ús el fas per la necessitat, no? Tu penses dues vegades i això també és un estalvi. També la forma de... El fet de compartir, intentem maximitzar els usos d'aquest vehicle de tal forma que un mateix vehicle fa molts usos i alliberem espai públic de tal forma que, no, carrers dels pobles doncs, són carrers de qualitat sense vehicles aparcats, no, on poden tornar a jugar els nens o que passegem persones, per no parlar de la contaminació acústica que molts cops, no, tenim en els carrers pels vehicles.
1: Hi ha una certa tendència a les ciutats europees, sobretot el jovent, que no es compren cap vehicle, que usen el cotxe compartit, no elèctric, potser, ara comença també elèctric, és igual, però sí. aquest projecte o aquest servei de cotxe compartit ja existia abans sense ser elèctric, i l'usen molt, com dic, el jovent d'Europa. Aquí a Catalunya, vosaltres que esteu en aquest àmbit, heu notat també un interès per part del jovent, això de no tenir cotxe?
0: Sí, sí, sobretot a Barcelona principalment. Com deia, és el tant per cent, no?, de persones joves, doncs és significatiu per això mateix, no?, perquè són molt conscients de les despeses que comporta el vehicle privat i potser també són molt conscients dels avantatges de compartir el vehicle i de pagar per l'ús que en fas. Sí, Som Mobilitat és cofundadora d'una cooperativa europea que es diu The Mobility Factory, que és la cooperativa que fa el desenvolupament de l'app, no? I en aquest ecosistema treballem amb altres cooperatives de carsharing europees. Ara actualment en som 19. I veiem doncs aquests canvis potser més culturals de, en altres països, el carsharing ja fa molt de temps que està instal·lat.
1: Exacte, és això que dèiem. Exacte.
0: No només per gent jove, no? Molts cops veïns i veïnes s'organitzen en barris i comparteixen un vehicle. Tenim una cooperativa als Països Baixos que és això, posa vehicles per grups de veïns i veïnes que el comparteixen entre ells. Aquest model ens agrada moltíssim, pensem que aquí pot funcionar, però hem d'acabar de treballar, no?, aquesta transició, que molts cops és més cultural o de perfils d'edat, doncs acabar de dir, ei, compartir doncs és possible i els avantatges són aquests, no?
1: Parlant molt d'avantatges, hi ha algun inconvenient?
0: Sí, hi ha el tema ambiental, que jo com a ciències ambientals que he estudiat m'agrada molt subratllar-ho, no?, el tema de que l'estalvi de CO2, però també d'òxids de nitrogen i d'altres tipus de partícules, i que, per tant, doncs, té un impacte sobre la salut pública dels pobles i sobre la crisi climàtica, no? Val. Dit això.
1: Sí, això estava bastant clar, eh?
0: Però
1: bé que ho tornis a remarcar.
0: Sí, crec que és important, no?, en els temps que estem. El desavantatges és... El tema que hem parlat de les bateries són reptes, no?, que encara hem de treballar. També hi ha el tema de que, com que és compartit, a vegades no tens la disponibilitat que voldries, no? Vols el vehicle. A vegades passa quan en un municipi hi ha un vehicle, no? Entenem que el carsharing potser és a partir de quan hi ha més vehicles, que sempre és possible doncs, fer reserves, o quasi sempre. Doncs aquest tema de la disponibilitat, acabar d'entendre, a vegades, no?, les sòcies poden dir doncs, que si els preus són cars, però perquè pensem que cal treballar aquest exercici d'explicar què hi ha darrere, no?, del preu del vehicle i la comparativa amb el vehicle de combustió.
1: Clar, en aquest moment et sembla que és car, però si fas números t'adones doncs, que estàs fent un estalvi.
0: Sí, sí, i cada cop més, no? També hi ha el tema... que això és bo i dolent, no?, de la flexibilitat. És a dir, tu a vegades necessites una furgoneta, per exemple, amb el vehicle compartit, doncs pots anar a buscar la furgoneta, potser no és el model de vehicle que tens al municipi i t'has de desplaçar a un altre municipi, però hi ha aquesta flexibilitat de, doncs, necessito una furgoneta per anar al cap de setmana o perquè he de fer un trasllat, doncs busco una furgó de càrrega i respon a les necessitats reals, no?, del moment. Mm. Això... És un avantatge més, tot i que a vegades potser doncs, t'has de desplaçar per acabar de trobar el model que necessites.
1: És un servei que s'està implementant, que tot just comença, que té un futur? Té futur?
0: Sí, sí, sí, totalment. Pensem que va cap aquí. A nivell de crisi climàtica necessitem fer canvis i a nivell econòmic doncs, també, no?
1: Del 16 al 22 de setembre Catalunya celebra la Setmana Europea de la Mobilitat i Argentona s'hi sumarà amb dues activitats i la primera serà una xerrada sobre mobilitat elèctrica compartida per a comunitats locals que es farà el dimarts 17, demà, a 7:45 a l'Ajuntament.
0: Molt bé.
1: Per tant, doncs bé, hi ha un cert... la cooperativa de mobilitat i fareu aquesta xerrada. Pel que tinc aquí apuntat. I llavors, el dia 22 de setembre serà el dia sense cotxes aquí a Argentona. Per tant, Argentona sí. Intenta també doncs, participar en aquestes... això que dèiem, no? Cada dia menys cotxes.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Moltes gràcies per haver-nos explicat com funciona la proposta de SOMobilitat i per compartir amb nosaltres aquest balanç, no, del servei Argentona i també sobre els reptes i les oportunitats que planteja la mobilitat compartida. Una alternativa que convida a repensar la nostra relació amb el cotxe i la manera com ens desplacem en el nostre dia a dia. Esperem que aquesta conversa serveixi també per als veïns i veïnes perquè coneguin millor el servei i que valorin si el cotxe compartit pot encaixar en les seves necessitats de mobilitat. Moltes gràcies, Carla, i fins la propera.
0: Gràcies, gràcies a vosaltres.

0: En punt les 11 del matí. Brussel·les diu que cap menor de 13 anys podrà tenir xarxes socials a la Unió Europea. A més, en el discurs sobre l'estat de la Unió, la presidenta de la comissió proposa que dels 13 als 15 anys els comptes només puguin ser creats i supervisats pels pares. Sobre immigració, von der Leyen estén la mà a Ceuta, que considera la frontera d'Europa. Veus importants del sector de la intel·ligència artificial admeten que la por de la gent envers aquesta tecnologia està justificada i proposen una supervisió per generar confiança i seguretat. En un fòrum a Washington, figures polítiques contraposades coincideixen a demanar un control d'aquesta indústria. En marxa l'audiència de Barcelona, el judici a tres comandaments de la policia espanyola i la gent que l'1 d'octubre del 2017 va buidar un ull amb un tret de bala de goma a Roger Espanyol. S'emprenden a penes de 13 anys de presó cadascun. La fiscalia, mentrestant, en demana l'absolució. Salvador Illa celebra avui la Diada Nacional de Catalunya a Extremadura i farà l'acte institucional que fins ara sempre s'havia fet a Madrid. Coincidint amb el viatge, Illa també es reunirà amb la presidenta extremenya Maria Guardiola del Partit Popular. La pel·lícula La bola negra del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi representarà a Espanya la pròxima gala dels Premis Òscar. Després de triomfar a Cannes, el nou film dels Javis intentarà optar la nominació a millor pel·lícula internacional. El conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, anuncia al Parlament que el govern crearà 2.300 noves places de residència a Catalunya, la meitat de les quals per persones grans. La mesura suposarà una inversió de més de 21 milions i mig d'euros aquest any i de 133 milions l'any que ve. Les execucions hipotecàries, els processos oberts contra persones amb problemes per pagar la hipoteca, s'han disparat un 30% en l'últim any. En total, s'han obert un miler d'expedients que en alguns casos acabaran amb la pèrdua del pis. És la xifra més alta de l'última dècada. El centre comercial Diagonal Mar de Barcelona està en venda. La propietat Deutsche Bank busca comprador per un preu superior als 500 milions d'euros. Diagonal Mar és el centre comercial més gran de Catalunya, amb més de 300.000 metres quadrats construïts i prop de 5.000 places d'aparcament. I l'obra dels pintors Roma Vallès i Josep Maria de Sucre, dos grans renovadors de l'art català de la postguerra, protagonitzen dues exposicions simultànies als espais Volart de Barcelona de la Fundació Vila Cases. Es podran veure fins al mes de gener.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça rep aquest vespre al Camp Nou el Racing de Santander amb l'objectiu de sumar 3 punts més i continuar invicta al capdavant de la classificació. Hansi Flick no ha aclarit si farà unes rotacions a l'11 inicial. Ahir derrota de l'Espanyol davant el Rayo per 2-1 després d'una molt mala primera part dels de Manolo González, que al descans ja perdien per 2-0. A la segona, Roberto, que ja suma 6 gols, va escurçar distàncies. El Madrid guanya novament el temps afegit, aquest cop al camp de l'Elx per 2-3. Els blancs dominaven per 0-2. L'Elx va aconseguir empatar el partit, però un gol de Carlos Espí al minut 91 dona la victòria als de Mourinho.
0: Canvi de temps entre la tarda i la nit en algunes comarques. Atenció, pluges intenses amb més de 40 mil·límetres en 30 minuts de caràcter torrencial a comarques de Girona, Catalunya Central, Barcelona i nord de Tarragona. Tot plegat amb un descens de la temperatura.
1: Trescat Info.
3: Tic-tac, el batec d'Argentona. Amb Francina Suari.

0: Són les 11 i 4 minuts, ja ha passat una setmana i ja tornem a tenir aquí al Tic Tac la secció, la revista, i ens ha visitat, com cada setmana,
1: sí.
0: En Pep Famades, hola,
1: sí,
0: bon dia.
1: Sí, el lobby, bueno, ja tornem a estar una setmana més, ja a poc es anem integrant ja a la vida social i de la faràndula, de tota activitat. Les revistes cada setmana van omplint... bueno, de tota classe de notícies, unes una mica alegres, l'altra evident, és el que és, les notícies de cada dia.
0: Sempre hi ha notícia, vull dir que notícies... no ens quedarem cap setmana,
1: sí,
0: sense saber què dir, no?
1: No, jo vaig dir que podíem estar sense... Hi ha gent que pot estar sense... No s'entera de res del que sigui. Jo ja estic en aquest món i no hi sabria estar informant-me de totes les coses que passen, o així. De vegades no podem tampoc participar, no podem arreglar res, però bueno, almenys llegir-ho o informar-te del que passa, pues està bé.
0: I què ha passat aquesta setmana?
1: Pues mira, abans de tot pues, parlo del temps, com sempre, diu que, bueno, la canícula, em sembla que ahir va ser el dia més calorós de setembre, i ara ja veus tu com està, esperem a la nit o així que descarregui, mentre no faci mal, estan avisant que seran pluges, esperem al Maresme que arribin, i que no faci mal, evidentment. Abans de tot també abans de tot vull dir que ja t'ho he dit, que celebrarem, ens despedirem amb la cançó d'en Frank Sinatra per commemorar els 25 anys desgraciadament de les Torres Bessones, que sempre miro de buscar una cançó que hi hagi un esdeveniment històric o una data important o tot el que sigui.
0: O sigui, New York, New York.
1: New York, un homenatge a tota la gent de recordar tot el que va passar allà a Nova York, diguéssim. Doncs mira,
0: Primer, per cert, et vull tallar un moment, però...
1: No, talla, tu talla sempre.
0: L'homenatge que van fer a Nova York, sí, va ser espectacular.
1: Sí.
0: Allà on hi havia les dues torres, hi van fer uns drons que es van anar... No sé si ho has vist, eh?
1: Ho he anat llegint.
0: Doncs en forma espiral, unes llums anaven creixent de terra cap amunt, i llavors feia la silueta de les Torres Bessones, i la veritat és que... Bé, avui en dia amb els drons es poden fer... Sí. Autèntiques virgueries, com és ja va passar amb la Sagrada Família, però quedava molt bé.
1: Jo me'n recordo que era, ves, com que estava treballant i sempre m'informava l'hora aquella i tothom plegat, com la majoria de la gent que mirava la televisió,
0: sí,
1: va dir, ai, mira, i llavors tothom plegat, va en un moment, ai, vols dir què passa? Això no és notícia ni res, això està passant. O sigui, vam venir directe i la majoria de la gent ens va passar això.
0: Sí, que va ser la novetat, no?
1: Novetat,
0: de que un atac terrorista es veiés en directe.
1: Per primera vegada van ser atacats als Estats Units, a dintre a la nació.
0: Territori.
1: I això encara ho porten, això. I llavors no s'ha dit mai res més. I ara la gent vol tornar a demanar, veiem què va passar 25 anys, perquè, és clar, va morir molta gent, desgraciadament, ferits i tot, i ara intenten tornar-ho, perquè va ser molt fort, això.
0: Molt fort, perquè
1: molt
0: no s'esperava, i a més tampoc esperaven que caiguessin les torres.
1: Exacte.
0: I van caure,
1: sí, sí,
0: perquè els bombers també van quedar molts atrapats
1: tot,
0: allà
1: tot,
0: dins.
1: Tot, sí, sí,
0: sí.
1: I es veu, inclús va dir un que va morir, va llegir, que ell ja havia pronosticat això, un que va entrar després a treballar. Diu, podem tenir un atac, i se n'enreien. I al final diu, mira, inclús el que ho va dir va morir.
0: Però saps què passa també, Pep? Que avui en dia podem
1: tenir
0: atacs a tot arreu,
1: No.
0: És que és tan fàcil.
1: I no posant la nota amb això de les torres, que el president Trump, com que li van dir que no hi haurien discursos, ell no es va presentar, van haver-hi alguns expresidents i tot, i ell se'n va anar al Pentàgono i allà va fer un discurs de les seves.
0: És que no està benvingut a Nova York, tot
1: però
0: i que
1: ell
0: és de Nova York,
1: sí,
0: i bé, tot està ple de torres Trump a Nova York.
1: Però el protocol, però ell, com que si no don la nota,
0: sí, també,
1: no presenta,
0: també
1: li van dir, no pots parlar, i va dir, com que no puc parlar, no em presento.
0: També, però
1: vull
0: jo
1: dir,
0: crec,
1: bueno,
0: que és una excusa per no acostar-se gaire a Nova York, perquè...
1: Abans de Nadal podrem dir quantitat. L'única cosa, això, ja torno, que a mi em preocupa del Trump, ja sempre deia, on està la Melania i el Barron, el fill? No surten.
0: Ah, no surten últimament.
1: No, les mitjans de comunicació, no sé si ell té una afera amb una becària, la que és representant de la informació de...
0: Ah, sí que se'n parla molt.
1: Se'n parla molt.
0: La portaveu.
1: De vegades un petit afer d'aquests pot repercutir en la carrera política, sense donar-te en compte, eh? Ja, no. Així es pot passar.
0: És que va ser l'única que va deixar anar en aquell avió, que
1: sí,
0: ell es va... Hi havia una amenaça possible de bomba i deixa pujar tots els periodistes i ell s'escapa amb un altre avió sense que ningú ho sabés, però va deixar anar, em sembla que és la seva assessora o secretària.
1: Secretària, o com de conferència i tot, i és molt trumpista, vull dir, que si li diuen que tot, és trumpista 100%. Bueno, a veure si ens informa, perquè ara diu que torna a presentar la Melania, va presentar un altre, com una pel·lícula, un reportatge, també, i això. Però el Barron, de l'última vegada, no ha crescut un centímetre o mig pam, perquè és alt,
0: alt,
1: és alt com un pal, vull dir, de vegades com més alt, desgraciadament, potser el cap no té gaire.
0: Per això el deuen amagar, no ho sabem, no?
1: Però vull dir, sí que em preocupa perquè no apareixen. Vull dir, abans de la meva època les senyores dels presidents sortien sempre presidint actes i aquí... No
0: ja ho saps que amb la Melania sembla que tinguin una relació complicada amb en Trump, no? Sobretot el primer mandat sempre feia unes cares d'enfadada i de
1: aquest,
0: molesta.
1: El dia del sombrero aquell va ser molt emocionant,
0: que,
1: que
0: li va voler fer
1: per no veure'l.
0: Sí, o li vol agafar la mà i ella fa així,
1: exacte,
0: i li treu.
1: Bueno.
0: Aquest segon mandat sembla que està més ella més bé, més adaptada, però vaja, no se sap què passa.
1: Ja sí. Bueno, digues tu una cosa més, si abans de... Jo ja tinc...
0: No, diguem el següent tema.
1: Després d'allò dels els aniversaris, de sempre apunto una mica, jo me'n faig una mica de comentari. Mira, va ser el Lleó XIV, el papa, n'ha fet 71. La reina Letícia també n'ha fet 54. El Jaume Anglada, 54, que aquest és el... compositor com cantant de Mallorca, que l'any passat va tenir un accident molt fort, s'ha recuperat, doncs Jaume Anglada, 54. El Santi Millán, 58. L'Assumpta Serna, que és una actriu que va estar molts anys als Estats Units, 69, que ara ha sigut notícia perquè, degut a la seva mare, que tenia problemes amb l'administració i tot, va fer unes declaracions i s'ha mogut tot una mica perquè l'assistenta personalment i la seva mare, que té de cap a més de 95 anys, ha demanat l'ajuda per a les persones aquestes, i gràcies a ella doncs crec que s'arreglarà molta gent d'enviar gent a cuidar la gent gran, tot el que sigui.
0: Això està bé, doncs.
1: Sí. Després el Michael Rooke, aquest famós, que ara està fet una pilsafa, té 74 anys i va fer 9 setmanes i media.
0: Sí, però fa temps que no el veiem.
1: No, perquè està en desastre, vull dir,
0: deu
1: estar
0: perdut,
1: bueno, de tot té.
0: El Mickey Rourke.
1: Sí. Rossi de Palma, 62.
0: Ui, sí.
1: Ai, 62, sí, també, home.
0: Sí, sí, és que passa
1: el temps. Com la veus sempre igual,
0: sí, sí.
1: No canvia, sempre la veus des del primer dia a l'últim, no canvia. A mi m'agrada molt la Rossi de Palma, pel·lícules que ha fet també. La Mari Carrillo, 50, l'Òscar Casas, que és aquest el germà petit d'aquest de la família Casas, aquest de l'actor, 28, el Diego Martín, 52, i aquí posa un de, com si, de la de la sèrie aquesta que fan a la televisió TV3, com si fos ahir, Marc Cartes, 56.
0: Aquests han fet anys durant aquesta setmana.
1: Sí,
0: des de l'última vegada que ens hem vist.
1: Sí, més o menys els van apuntar. Li en vaig fer un, per exemple, fa 15 dies o així, també la reina l'Anna Maria de Grècia, la cunyada de la reina Sofia, també va fer 80 anys, vull dir. Jo vaig apuntant i així abans faig una mica de comentari de la persona que hi ha. Per exemple, aquest Michael Ruiner, doncs aprofito per dir 8 setmanes i mitja.
0: Sí, doncs ens recordem.
1: I així fem, amb l'excusa de l'aniversari, fem una mica d'història.
0: Molt bé.
1: Diguéssim, Bueno, després també han concedit els premis Emily, ja comencem aquests premis que fan als Estats Units, que jo em costa molt, a mi els meus són els preferits, els d'aquí, els Gaudí, els Goya i els Oscars, els altres de vegades no m'aclaro.
0: Hi ha un fotimer de premis.
1: Exacte. Pues aquí hi ha la maldició de Windhoff, drama, i després estan fent diverses, quan s'ha partit, un és drama, comèdia, el millor actor és el Matthew Rick, La bèstia amb mi, i també com a millor actriu la Sally Field, que és una artista bastant veterana, Criatures Luminoses. Vull dir, aquests són els premis Emmy, llavors hi ha tot un glamour, tot el que sigui, evidentment, doncs això és el que agrada als vestits, totes les actrius, tot, vull dir, el protocol, que dic jo.
0: Però van haver els premis de Venècia, no?
1: Ara ja no, els Venècia s'ha acabat, també, que van comentar-ho, que a les revistes, les portades, surt el glamour que porta la Penélope de Cruz.
0: Sí, es va fer molt de ressò, sí. Portades als
1: i ara es parla que no sé si li donaran un Òscar a Bayam, sí, millor, perquè està considerant una actriu molt, molt famosa internacionalment i client. I vull dir, molt de, a més, és molt de, com a persona també és molt d'allò, diguéssim. A mi fa gràcia perquè no sé si tenia, el seu pare tenia una ferreteria a Madrid, diguéssim, feia gràcia, la filla d'una, el seu pare tenia una ferreteria a Madrid, com tothom.
0: Oh, mira, la reina Letícia reina i és filla sí. d'un, no sé, l'avi era taxista.
1: Exacte, de republicà,
0: no sé
1: sempre dic.
0: Tampoc...
1: No, cada dia va...
0: La ferreteria actriu, doncs
1: sí,
0: mira, no...
1: Sí, però vull dir, són els que fem pujar el país cada dia amb les activitats i tot. Llavors els de dalt han de mantenir el glamour i tot, per exemple, ara es veu la família real que van allà a l'enterro del rei Harald, després van presidir, que llavors, esclar, aquí no cau gaire bé, el presidit de la inauguració del famós circuit de Madrid,
0: sí, de la Fórmula 1.
1: Fórmula 1, que allà veus aquí totes les revistes, hi han anat tots artistes...
0: Però la Letícia no hi va anar el rei
1: sí,
0: amb les filles.
1: A les filles, sí, eh? Ella es va mantenir al marge, també, sí. No, això no m'entenen bé, tampoc s'hi sentia bé, ella. És que és normal, si una cosa que no t'agrada, per exemple, a ella no li agrada esquiar, hi ha molta gent que és igual, si hi ha molta gent que no li agrada esquiar, l'altre no, perquè ha d'anar a esquiar. Pues qui vagi un o l'altre.
0: O sigui, creus que no va anar això de la Fórmula 1 perquè no li agrada de la Fórmula?
1: Jo crec que tampoc li deu gaire.
0: Podria ser
1: gaire,
0: un
1: sí.
0: altre motiu, però
1: sí,
0: vaja.
1: I ell, sí, bueno, llavors mirant a veure per què no va anar, perquè aquí sempre
0: sí,
1: hi ha...
0: Sí, sempre l'especulació aquesta,
1: l'especulació,
0: no?
1: Sí, sí. Diguéssim, després també hi ha la... A part d'això, també ja vam dir que l'altre dia es va morir la germana, en 15 dies s'han portat, la Cristina de Suècia, que té
0: que fort, no?
1: 94 anys, sí. Oh. I és clar, normalment jo quan era petit, quan que sempre m'anava la història, doncs el que me'n recordo, i és clar, va ser una dona, un puntal, perquè el seu pare va quedar viudo, la seva mare va morir 54 anys, i llavors ella va ser com a primera dama, i fins que no va ser el seu germà, va ser rei o es va casar i tot, llavors va ser la primera dama que mantenia les relacions de la corona.
0: Perquè, clar, ella era més gran que el rei.
1: El rei, sí. A part, hi havia una altra germana que es va casar. Tots els tres fills es van quedar monarcàticament. O sigui que no es va casar ningú amb gent de la classe real, diguéssim. I ella, la germana es va casar, vivia al Brasil, i ella també es va casar en aquella època també, perquè aquestes monarquies noruegues sembla que siguin una mica, per exemple, a l'època del turista, són sueques i tot, i no, tenen un protocol molt més fort, molt més elevat que els d'aquí, els llatins, moltes coses, ja has vist aquest a l'enterrament i tot, un protocol més bé que aquí. Aquí, aquest no, bueno, aquí no.
0: A veure, els que tenen un protocol molt estricte són els anglesos.
1: Els anglesos,
0: això
1: també,
0: són els
1: sí,
0: primers de tot,
1: el número
0: 1.
1: Però aquí es critica i li posen una cerimònia real, siguis creient o no, ho mantenen tot, molt bé, inclús es deia si la reina tenia de portar el vel, també tot això, que dirien, no, això fora tot. Vull dir que les monarquies aquestes tenen una...
0: Ah, sí, perquè el que em vaig fixar en l'enterrament del rei de Noruega
1: sí.
0: és que moltes princeses o reines anaven amb aquests barrets, però aquesta xarxa davant
1: mica,
0: de la
1: sí.
0: cara, eh?
1: Sí, sí.
0: Però la reina Letícia no.
1: No.
0: Tota la resta anaven amb això. És ben curiós que per un enterrament cobreixes una mica la cara amb,
1: sí.
0: aquesta
1: sí,
0: xarxa
1: sí.
0: ben fineta.
1: Bueno, ella, com que també era agnòstica i tot, doncs el
0: sí, problema... No li van dir, potser.
1: El
0: potser
1: religiós passa una mica olímpicament. Que també van demanar que ho canviessin, això, perquè és una mica anacrònic, també. Però, bueno, ells mantenen el protocol. A més, la família aquesta necessita una mica d'ajuda, perquè tot està liat allà, que se'n sortiran, evidentment, vull dir... Però vull dir que necessito una mica d'ajuda entre tots. Suposo que els ajudaran una mica tots, el protocol. Bueno, després d'aquí uns dies també tindrem aquí la reina Letícia i el...
0: El tindrem aquí, al Ràdio
1: no.
0: Santona.
1: No, per això no. Bueno, ja m'agradaria, no?
0: Has dit aquí, que ens venen a veure.
1: A mi ja em tenen controlat, vull dir, que com que saben que jo envio els càntics cada any, vull dir, ja em tenen controlat.
0: Ah, els envies un càntic cada any?
1: Sí, ja porto 50... Bueno... primer enviava el pare i després ara els envio el
0: a veure què en fan, potser tenen un museu del càntic,
1: sí,
0: número 2.
1: Sí, un dia ho preguntaré, veiem, perquè és que no accepten regals de ningú, i és que el meu no té valor, val 20 o 25 euros. I un dia sí que vull preguntar si els tenen en un racó, suposo. I un dia, em sembla que estan tots, els poden ensenyar, eh? Una vegada vaig mirar per algú, un dia ho preguntaré, a veure,
0: oh, bo,
1: si tenen els
0: saber, càntics. On van a parar els càntics d'Argentona?
1: D'Argentona, perquè n'hi ha més de 50, eh? Jo vaig donar els pares... vull dir que jo promociono el poble, eh?
0: Bon càntic. Moltes gràcies, Pep.
1: Això, vull dir, sempre regalo un canti que quedes bé.
0: Molt bé.
1: Bueno, doncs...
0: Què més tenim? L'enterrament ja el vam...
1: Sí, bueno, aquesta senyora que et deia jo es va casar amb un divorciat, el Jaume Fettner, que va morir fa 10 anys o així, i van tenir 5 fills. Vull dir,
0: llavors estàs parlant de la germana del...
1: Sí, l'Astrid
0: de Noruega,
1: sí.
0: Que diu que era un mariner...
1: No, bueno, mariner, sí, i esportista,
0: i medallista,
1: però tenien
0: olímpic.
1: tenien una botiga, també, així com la seva cunyada, era filla d'un botiguer, d'una botiga de robes, i ell també es dedicava a una botiga a Oslo, també. Vull dir que tot era allò monergàticament, que en diuen en el got de la realesa. I bé, vull dir, i llavors es va dedicar, on es va retirar, va ser una gran ceramista, inclús tenia una escola i tot, molt, molt activa aquesta dona. I vull dir, esclar, es diu Astri perquè era família amb els de la Casa Real belga. Era la seva tia o el que sigui. Totes es coneixen, totes. Si anéssim mirant, tots tenen una relació. I això també ajuda una mica. Però passa que quan la Letícia es reuneix amb tota aquesta gent, ella queda desplaçada.
0: Això és el que...
1: Això és normal.
0: Jo
1: mira,
0: el que veig.
1: Mira d'evitar-ho. O sigui, quan ell troba els seus cosins de Grècia i tot, esclar, diu, què fa aquesta aquí? I ella sent desplaçada. A més, que no la traguen tampoc gaire,
0: no.
1: Esclar. Llavors diu, jo em retiro, vés-hi tu. No vull problemes. Passen moltes famílies, també, eh? Vull
0: bueno,
1: dir...
0: perquè es deia que la reina Letícia no s'avenia amb la mare del rei, amb la reina Sofia, i la reina Sofia ha tingut molta acollida i
1: però...
0: se l'estima molt amb la seva família
1: també,
0: de Grècia.
1: Sí. Però també no oblidem que la seva germana va tenir un episodi que es va... I llavors la reina i tots la van arropar amb ella, com va quedar sola amb el cas de la seva germana, la Telma.
0: La que es va suïcidar.
1: Sí, exacte. Vull
0: home,
1: dir,
0: sí, home,
1: van
0: només
1: fer
0: faltaria que no li fes
1: no, però
0: tots
1: van fer
0: pinya,
1: vull dir que tothom té una mica... Ara, que cada maestrillo tiene sol y brillo, vull dir...
0: Cadascú s'entén més amb un o amb l'altre.
1: Exacte, llavors quan hi ha un problema, però vull dir, també molta la pressa també fa veure coses que de vegades no són, vull dir... Petitó.
0: No, però és que se la veu molt a la reina Sofia per Londres, que
1: sí,
0: és on
1: sempre,
0: viuen tots els descendents.
1: Sempre deia, ja es deia, quan no es publicava, que s'anava a viure a Londres amb el seu germà, perquè com que
0: sí,
1: amb el seu marit
0: sí.
1: No hi havia relació, sempre anava a Londres. I ella té una tendència, inclús parlen més anglès que quasi bé molt d'aquí. Vull dir. I inclús deia que la família real, quan es trobaven tots, parlaven en anglès.
0: Sí.
1: Més d'allò, diguéssim. O bé, quan hi havia el Iñaki, devien parlar una mica català.
0: I que tenia... Sí, que el parla molt bé el català, l'Iñaki, que ara
1: sí,
0: li van fer l'entrevista
1: sí,
0: i
1: també,
0: tot,
1: sí.
0: Per RAC1, així,
1: sí,
0: molt
1: ja
0: bé.
1: Sí, ja t'ho havia comentat, que jo sé la història una mica d'Argentona, també, que la família Fortí, la Maria Rosa, tenia coneixença amb els pares de l'Iñaki, perquè el seu marit era alcalde de Viladrau, i com van venir aquí, hi ha tota una història... I un dia la Maria Rosa va dir, diu, i Maria Rosa m'hauràs d'explicar, diu, no t'ho puc dir jo tota la història que sé de la família de l'Iñaki Undergarín i tot. Però una d'Argentona, ja ho veus.
0: Que clar, és que se n'anaven, recordem els oients, que quan eren nòvios,
1: sí.
0: el príncep Felip amb la Letícia, se n'anaven aquí a Viladrau perquè és on també hi anava l'Undergarín amb la Cristina.
1: Perquè la cosa que la Maria Rosa, el seu marit, Rabat es deia, era alcalde de Viladrau.
0: Clar,
1: i és clar,
0: i una argentonina amb un de Viladrau.
1: Sí, és una coneixença. Vull dir, Argentona ja ho saps que sempre tenim
0: sí,
1: coneixences
0: sí, no
1: i tot.
0: Sí, no sabem com, però com
1: sí,
0: que som aquí al mig de...
1: Pues aquí també ara ja la, també continua el clan de la Pantoja, que també va cantar a Palma, i després hi ha bueno, això és una tonteria que de totes les televisions, els germans Rivera, del Paquirri, que la setmana que ve farà anys que va morir, ja ho comentaré perquè és de la meva edat, i esclar, hi tinc una certa simpatia. I també que si el germà, que si això, que si la cunyada, ja ho vinga, que te pego, vinga, que te pego. Jo també diré una cosa, tota aquesta gent, que si és un torejador, quan s'acaba l'ambient de torejar i tot, l'ambient, Llavors, són tot és problema econòmic.
0: Clar, de viure d'alguna cosa.
1: I llavors, esclar, llavors fan exclusives dient una cosa i l'altra perquè els hi paguen. Vull dir que això, jo, això de les exclusives ho trobo una tonteria, Perquè quanta gent diu, mira, gràcies a l'exclusiva vaig anar allà a l'isla d'aquesta de les Tentaciones, em vaig refer i vaig pagar tots els deutes.
0: Doncs va bé això.
1: Sí, l'Amador Mohedano també estava a la ruïna, també va d'allà i mira, li paguen. Llavors qui ho paga tot això? Els que comprem les revistes aquestes, que els hi hem d'aguantar, que això jo no estic d'acord. Tu expliques la teva història, però a més has de pagar per explicar, ho trobo denigrant,
0: Tot és una roda. Pues
1: quan no és la negoci. Campos, quan no és les Campos, són aquests, i sempre hi ha una mica el Sálvame irreal, que en dic jo, aquest és el Sálvame.
0: Ara, que si no fóssim xafarders, no compraríem revistes, sí. I llavors aquests no viurien de res.
1: Exacte, però...
0: és culpa nostra que som xafarders.
1: També, però llavors hi ha també els monesportius, també, hi ha quantitat de monesportius, jo veig que vaig a la biblioteca que cada dia se'l carreguen. Potser jo m'agrada més la premsa del cor, que és més variable. I et dic, per exemple, jo el Pronto...
0: Clar, dius que la premsa esportiva sempre parlen del mateix.
1: Però és cada dia, clar. Això és un cop a la setmana, amb fotografies, però sí. En canvi cada dia el món esportiu
0: sí. Ha
1: d'omplir cada dia.
0: Que també, de què parlen, no?
1: Que parlen tot el dia, que sigui aquí, que sigui allà.
0: L'entrenador dit
1: també,
0: això i el jugador.
1: Perquè mira, el món esportiu també parlen de la... d'aquí de la... surt a les revistes, del Morata, que s'ha tornat a reconciliar amb l'Elis Campello, i ell ha fitxat pel Leganés, i esclar, va amb quatre fills, van tornar a la relació, home, si tens quatre fills i la relació sembla que no, ho trobo bé que es tornin a reconciliar. Llavors explica la segona vegada, crec que si la tercera ja va a la vençuda, però tenim quatre fills, crec que t'ho has de fer pensar una mica per una separació, no ho tinguis, jo ho trobo així. Home, hi ha hagut la canalla aquesta, sembla que no ha anat amunt i avall. Doncs ara expliquen, i ell és com una mica influència a Itàlia, i ara han tornat a Madrid. També, bueno, expliquen la història normal.
0: Bueno, mira la vida de...
1: Normal, que es dediquen aquí. L'altre dia també entrevistaven un jugador, també, del que sigui, aquest ara el de Barcelona, i ara en seguida li expliquen tot, vull dir que la cosa...
0: Tota la vida,
1: Tota la vida, diguéssim,
0: Què has fet i què faràs?
1: Mira...
0: L'última cosa, perquè el temps passa...
1: Sí, mira, una cosa abans, ja acabo aquestes dues coses, ja la revista. Que aquesta sigui persona que sigui guai de dir. Fa gràcia perquè, a més, té un any menys que jo. El Cristóbal Colón, em fa gràcia perquè sí. Es diu Cristóbal Colón, sí. No sé si t'ha arribat.
0: Sí.
1: Era el fundador de la cooperativa La Fageda.
0: Sí,
1: vull dir,
0: va morir.
1: Mareja amb la seva senyora i tot, ho van fundar-ho. I això ha donat molta vida... a la Fageda, que treballa amb 800 persones i tot.
0: No només a la Fageda, sinó persones que...
1: Persones discapacitades. Sí. Però aquest sí que té mèrit sortir als diaris.
0: Sí,
1: i ha fet una vida, tot el que sigui. Perquè, i a més, explica la seva vida, va començar de sastre a l'Aragó i tot, abans va venir a Barcelona, va estudiar tot una mica de... va treure cirurgia i tot, però aquest sí que mereix sortir. Pues un homenatge a ell. I també... el camí, aquí hi ha hagut, ja acabo, a motiu casament, que també un glamour, a Santa Maria del Mar, perquè a Santa Maria del Mar, normalment l'aristocràcia o la burgesia catalana, quan hi ha un casament d'alto copete, es casen tots a Santa Maria.
0: És que si no et cases basílica, allà, no ets ningú,
1: Exacte, perquè la basílica se va ser primer la basílica de Santa Maria que la catedral. Diu, i aquí diu, a motiu del casament, a Santa Maria del Mar, Júlia, filla del promotor musical, Pino Sarioco es casa amb l'actor Shiri Ajufo. I llavors diu que va cantar, diu va estar la Ainhoa Arteta, l'Estella Morente, Chanel Eines, bueno, esclar, com que tots eren de la música, van fer un casament de Porto Lo Alto, vull dir.
0: Imagina,
1: esperem que duri, també. Vull dir.
0: Bueno, això no, sí. Quan es casen no hi has de pensar en
1: això. Que, hasta que se separe, hasta que la vida, no? O els calés, també. Vull dir. I llavors, també, una cosa que em fa gràcia, també, que diu, mira, es reuneix això, un congrés reuneix a 300 joves de tot el continent per celebrar la llengua, l'esperanto, a Tiana. Van crear
0: Tiana.
1: Fa més de 150 anys, volien crear una llengua mundialment. I llavors les classes que a l'època de principis de segle, que eren anarquistes i tot, que a Barcelona hi havia molt per l'anarquisme i tot, volien fer aquesta l'esperanto. Vull dir,
0: sí, però no ha tingut èxit. L'anglès és el que domina tot.
1: L'anglès ho domina tot.
0: Sí.
1: Pues, vull dir, la cosa està aquí.
0: Molt bé.
1: Bueno, pues mira, quedem alguna cosa, però ja està bé. Vull dir, tot això, les portades, ja es veu tot. La sequera, bueno, la sequera torna a venir a té... s'ha fet una, allà, una... una d'allò, ha muntat un evento, Revolució, es diu Mallville, i com una ciutat que hi caben 50.000 persones. I és propietària a Madrid. Vull dir, a Madrid, la sequera.
0: Ah, la sequera.
1: Sí. A més, s'està fent...
0: És que m'entès la sequera.
1: No, la sequera.
0: La sequera ha muntat una ciutat.
1: Una ciutat de cantant. I tot i ella és la propietària, vull dir.
0: Ha fet la promoció d'una...
1: Sí, sí, té 12 eventos a Madrid durant tot aquest temps. Vull dir, s'ha trasladat de Barcelona, d'allò... Bueno, aquí de baix hi ha la punta entre Madrid i Barcelona, però... que nosaltres anem de vegades una mica...
0: Ara, com que està enfadada,
1: sí,
0: doncs no vindrà a Barcelona.
1: S'han reconciliat. Bueno, algú queda perquè el seu avi, el seu besavi, era de Ripoll. Té origen català, també.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Això sí que no ho sabia.
1: Sí, de Colòmbia, però el seu avi, jo crec que és el seu besavi o l'avi, eren de Ripoll. Vull dir que algú queda.
0: No sé si queda, però com que està enfadada amb en Piqué,
1: sí,
0: i està enfadat amb tots nosaltres, per tant, potser se'n va més a Madrid.
1: Li passa com la meva amiga, la Gaetana Gómez de Toledo, com que estava casada amb el Joaquim Conde Güell, el Joaquim Güell, i també no es pot veure gaire perquè la parella era catalana i s'enfada.
0: Saps que això de vegades no va bé.
1: I abans, ho paguem nosaltres.
0: Ho paguem tots, no tenim culpa de res, pobret.
1: Sí, és així.
0: Va moltes bé. Gràcies, bueno, Pep, per actualitzar-nos.
1: Pues la setmana que ve ja tindrem la Mare de la Mercè, també, ja, la patrona.
0: Ah, doncs a veure quins actes també socials.
1: Sí, també serà tot una...
0: Alta Societat Catalana de Barcelonina.
1: Sí, tot això.
0: A veure què han arribat a fer.
1: A veure com arribarà.
0: Doncs
1: bé.
0: Moltes gràcies, t'esperem dimecres que ve.
1: Molt bé, sí.
0: I que acabis de passar un bon dia.
1: Bueno, veiem com anirà la pluja avui, esperem-la.
0: A veure.
1: Benvinguda sigui. A reveure.

0: Tic-tac, el batec d'Argentona. Amb Francina Suavi.
1: Educar és cosa de tots. Encetem una nova secció del Tic-Tac a Ràdio Argentona, aquesta nova temporada, i és una secció dedicada a l'educació, perquè, com bé diem, l'educació és una cosa que ens afecta a tots i en volem parlar des de diferents punts de vista. Avui tenim aquí als estudis de Ràdio Argentona a la Maria Rosa Comas i a la Lucía Villaoz. Són docents jubilades amb llarga experiència en el món educatiu. Hola, bon dia, Maria Rosa i Lucía. Hola.
2: Bon dia.
1: Estem encantats que hàgiu vingut perquè, clar, com amb l'experiència que vosaltres teniu, venir a parlar-nos una mica dels diferents aspectes que suposa el tema de l'educació. Nosaltres aquí el que volem és crear un espai per donar suport a l'entorn educatiu d'un infant o jove. No es tracta de fer dogmes, sinó de donar consells o a partir de la vostra experiència que puguin ajudar això, l'entorn educatiu. L'entorn educatiu, qui són? Quin és el nostre objectiu? Els pares només? O...
2: No, ha de ser més ampli.
1: Més ampli, no?
2: Per educar, en teoria, com diuen els africans, fa falta una tribu, no?, per educar un nen, i llavors doncs, fa falta molta gent. Els pares, els mestres, avis intervenen, les persones properes, persones que actuen amb ells amb activitats extraescolars, han de tenir en compte tots aquests aspectes. Per tant, l'entorn és molt ampli i tothom ha de ser conscient.
3: I tasques com la que feu, que esteu iniciant des de Ràdio Argentona, també és l'entorn. O sigui, també és això que dèiem, no? Tota la tribu.
1: Sí. Nosaltres formem part d'aquest espai educatiu dels infants i joves, d'alguna manera.
3: Un infant creix en un entorn i tot el que fa referència, unes coses més directament, altres no tan directa, però tot afecta.
1: El 8 de setembre es va iniciar el nou curs escolar i bastant mogudet, amb una vaga de professors que s'arrossega ja del curs anterior. Vosaltres no esteu en actiu, però després de la vostra experiència, què n'opineu de les reivindicacions dels professors?
3: Home. Tot el suport,
2: perquè és una cosa que s'arrossega de fa molt de temps. O sigui, nosaltres potser vam acabar i vam acabar amb les condicions que es treballava en aquell moment i la cosa no estava prou calenta per engegar res, però era sublatent, això. O sigui, els dèficits venen de moltíssims anys i això és imprescindible que l'ensenyament canviï, perquè és que si no ho veiem amb els resultats. És que alguna cosa falla aquí, alguna cosa falla i molt de fons.
1: De quants anys estem parlant? De quants anys teniu d'experiència vosaltres?
2: Ah, d'experiència? Ui, d'experiència, doncs em posa 40 anys.
1: 40 anys, però sí. heu experimentat uns certs canvis.
3: Hi ha hagut èpoques a la baixa que semblava que millor, que pitjor. L'educació és un dels pilars fonamentals de la societat. Almenys això és com ho veiem els docents, però crec que com a pares o com a avis, diguéssim, també ho veiem. O sigui, si la generació que puja no rep un entorn educatiu ric, i ric vull dir que els faci pensar, que els faci ser persones autònomes, que els faci, no només de continguts, sinó de ser persones, el que en diem ser persones, malament anem tots plegats.
1: És que l'educació no és només una matèria que aprens, no?
2: Se'ls ha de preparar, perquè en tot aquest temps que diem molts anys de professió, però és que en els últims anys hi ha hagut uns canvis tan grans a la societat que afecta molt en els nens, que una sèrie d'instruments, de tecnologia que està al seu abast i que mai encara no se sap ben bé què se'n fa de tot això, i ha produït uns canvis dràstics en la seva manera de viure, en la seva atenció, en la seva manera d'estar atents, de tenir capacitat de treball. Tot això, si no hi ha algun canvi, si no hi ha uns canvis seriosos, doncs va en detriment de la capacitat que tenen els nens.
1: Vosaltres ho heu viscut, aquest canvi en els vostres alumnes? Heu exercit durant 40 anys... Anava millor al principi, al final de la vostra carrera heu notat un descens de l'interès dels nens o capacitat de concentració?
3: No, és diferent, són diferents. Igual que hem canviat la forma de relacionar-nos les persones, igual que ara veus que tothom té el seu mòbil i ho trobem tan normal, fa 30 anys això no era així, per tant,

0: com ha de ser aquest accés, i han de tenir accés, però han de poder-lo dominar. No ha de ser la tecnologia a través de certes plataformes o certes poders fàctics que hi pot haver darrere que els controli amb ells. Clar, això és l'etern...
1: És un dilema, no? A més, sí. Potser nosaltres, quan treballàvem, vam viure els darrers anys que hi havia com un, en cert sector, un cert fanatisme per la tecnologia. Vam arribar a passar un cert fanatisme.
2: Clar, a l'inici, eh? Quan devien aparèixer, sí, la nova tecnologia, tots estàvem...
1: Un cert fanatisme. Uh-huh. Evidentment, clar, és que tot això és el que s'ha de regular, perquè no ens hem de tancar lo nou, però veritablement potser era un terreny totalment verge i que pensàvem que s'havia d'absorbir plenament, i ara veiem que això ha de passar molts filtres i saber com ho fem. Aquí hi ha d'haver molta cosa.
0: I després hi ha un altre aspecte que ha canviat, és la com veiem els infants. O sigui, abans el que en deien necessitats educatives especials només eren casos molt determinats, ara s'ha ampliat aquesta visió en favor dels infants, clar, això vol dir de donar-los el que necessiten a cadascú. Però, clar, això requereix més professionals i requereix potser unes ràtios més baixes i requereix potser més formació. I és el que, d'alguna manera, estan demanant en aquestes jornades de vaga, perquè darrere hi ha tot, bueno, només cal que mireu, si us voleu posar en contacte, qualsevol dels sindicats dels docents, que més o menys tots venen a dir el mateix, que falten recursos. O sigui que no és un tema només de sous ni de salaris, ni, i per això els hi donem suport, perquè creiem que l'educació és fonamental.
2: És que cada vegada hi ha més nens diagnosticats, això que deies, no? Però és que no és perquè ara es faci més diagnòstics, sinó que es fan potser els que haguessin calgut abans.
0: Exacte.
2: Que hi ha nens que tenen doncs problemes d'aprenentatge que amb certes tècniques o certs programes concrets fa que doncs aquella persona, aquell nen, es desenvolupi normal, no?
0: Exacte.
2: Sí. És que han sortit també els resultats de la PISA. Uf. I clar, quan diuen, a part que aquí a Catalunya ja sí, hi va haver un problema tècnic, que no sé com això va poder ser, perquè sembla estrany que passin aquestes coses.
1: S'amagava.
0: No sembla estrany.
2: La burocràcia o no sé què ha passat, no d'això, però...
1: S'intenta amagar la realitat, m'imagino jo. Potser és molt gratuït el que dic, eh? Jo no tinc cap informació, evidentment, com cap de nosaltres... No. Però clar, ja es percebia que els resultats serien molt dolents i devien dir, bueno, no sé, aquí com ens en sortim, no? Perquè evidentment es volia camuflar el desastre, perquè és un desastre, veritablement.
2: És un desastre, i per tant, clar, aquest desastre... És que no hi hagi comprensió lectora.
1: Clar. És que tot això que fem porta això, eh? Totes aquestes coses que hem dit,
2: sí, clar.
1: Tan immediat, tanta tecnologia, porta que no hi hagi... que tot passi per no fomentar prou el que s'ha de fomentar. I la base és la comprensió lectora de tot, eh? És la madre del cordero.
2: Són aquesta generació de joves ara que pateix, allò que deies tu, l'arribada de la nova tecnologia, que potser s'ha consumit amb un excés de ganes i que no s'han mirat
0: Potser sense un filtre adequat.
2: Sense un filtre adequat.
0: Perquè ja dic, l'han de conèixer, l'han de dominar, l'han de... O sigui, estan en aquest món, no els podem posar en una bombolla, perquè és absurd, però... potser hi ha d'haver un filtre adequat, potser, no sé, això...
2: També... S'anirà estudiant i s'anirà treballant.
0: Això és el que m'agradaria, que es fessin més cas que els que controlen l'educació des del punt de vista polític, econòmic, es posin més en contacte amb els especialistes a les facultats de pedagogia.
2: Aquesta és l'altra.
0: Que sí.
1: I després l'altra...
0: A vegades hi ha una dicotomia entre el que escoltes quan estudies a la facultat i el que sents dels poders polítics.
2: Una cosa que falla.
1: I després, a nivell casolà, doncs clar, tu veus els pares mirant contínuament pantalles. Quin exemple estem transmetint als nanos?
2: Aquesta és l'altra que dèiem, no? L'espai educatiu.
1: Clar, diem l'espai educatiu, però com que hem dit que som una tribu,
2: sí,
1: si veuen els pares contínuament mirant el mòbil, vol dir que també els ofereixen menys atenció, que estan molt per la pantalla, que no ho poden evitar, que això ha creat addicció, segurament.
2: És que els nens també creixen molt per mimetisme.
1: Clar, veuen els nens ja saben passar pantalles, de

0: els nanos hi ha petits que els hi passen mòbil i van passant pantalles ja. Clar, perquè ho han vist fer i ja, després... ja neixen amb el dit així, tu, vinga a passar pantalles. I... clar, això en l'espai educatiu, importantíssim, eh? Però és que l'espai de pares, com, no sóc un, com es faci des de, dins de l'escola i el que diem, dins de les famílies, no s'impliquin amb això, no vegin el mal que fa tot això, no solucionarem res, eh? Perquè aquí som una tribu.
1: Som la tribu, això ens ha quedat, eh? Som una tribu i crec que ens hauríem de recordar constantment que no és només els pares, o no només... perquè de vegades els pares deixen l'educació a les escoles, no? Educa'm el fill,
0: això
1: no?
0: Això passa bastant, eh?
2: A vegades, a veure, no vull criticar tampoc, perquè quan has treballat i tens una feina de moltes hores, doncs l'has de deixar, saps que hi ha una part que no, tu no pots estar. El que passa que cal ser crític, curós, a veure amb qui deixes, a part de l'escola, doncs amb qui està el teu infant, si està amb uns avis, si està amb uns tiets, si està amb unes extraescolars. No podem fer dir consells que valguin per tothom, perquè cada família té el seu... I no voldria culpabilitzar, o sigui, des d'aquí no venim a culpabilitzar les
1: famílies.
2: No, però
1: estem parlant de la problemàtica, però... que...
0: potser conscienciar, no?, d'això,
2: sí,
0: perquè no culpem, però volem reflectir aquesta realitat, no?
1: Que estan parlant dels resultats de la PISA, que ve d'algun motiu té això,
0: potser
1: no?
0: Potser hem perdut coses simples, tan simples com que abans s'explicaven més contes, i potser s'ha perdut això. I això és, veritablement té molt a veure amb engrescar amb la lectura, amb la capacitat per la lectura, i la societat ha anat cap a un altre lloc més immediat, més d'imatge impactant, i bueno, tot això és així. I no volem culpabilitzar, perquè és que és un mal... no porta enlloc. Hi ha famílies que ho tenen complicat i, veritablement, depèn quines coses, pues, potser... han de confiar més en la família, en l'escola, i deleguen. Però es fa molt per sistema, que confien que això ja es farà a l'escola, i potser sí que hem de conscienciar nosaltres de que som un conjunt. Som tots.
1: Hem d'anar,
0: i que llavors,
1: sí, a la part. Sí.
0: A l'escola no pot quedar, perquè és que la família sempre és la que té el paper més important. Eh? Sí. Nosaltres tindrem un curs, dos, tres, ens ho prendrem molt en sèrio. Ens ho prendrem molt bé i vetllarem perquè la cosa millori en els plans d'educació, que és el que voldria tot el col·lectiu de mestres. Però els pares són el fil conductor de tota la vida d'uns nens, i tenen un paper molt important.
2: Sí. I, per altra banda, l'única cosa que l'altre dia vaig sentir, ahir crec que a la televisió, que parlaven ara d'un pla d'educació, no sé si parlaven d'un pla o d'un... on tots els colors polítics hi estiguessin, tots és difícil, però bueno, una majoria que estiguin...
0: Un pla per educatiu.
2: Un pla educatiu, que això ja ho he sentit altres vegades, però clar, tenim aquí, o sigui, els plans educatius en 4 anys no es nota la seva eficàcia. Aquest és el tema, també, eh? Perquè, per exemple, de pla d'impuls de la lectura, en el qual jo hi vaig participar activament com a assessora, se'n va fer un... però llavors queden estroncats perquè hi ha un canvi polític. Llavors, si no ens creiem que l'educació està per damunt d'aquests canvis de cada 4 anys, en el millor dels casos, si no duren menys les legislatures, amb la qual hi ha canvis de colors, canvis de... si no ens creiem que l'educació està per damunt i hi ha d'haver això, assessorats per tècnics especialistes.
1: Aquest és el tema que abans ho estàvem comentant, no? Que des de el govern o les institucions polítiques no són conscients a vegades de les mancances del dia a dia del professorat, i sembla estrany que això, que no sé,
2: és
1: que
2: a vegades,
1: no sé ni expressar-ho, que...
2: A vegades he pensat que, clar, que quan inverteixes diners en una obra, al cap de mig any, un any, allò es veu. Inverteixes diners en educació i en mig any no es veu. És el que deia. Jo a vegades he pensat que aquesta estructura que tenim, que funciona això, cada 4 anys, pot haver-hi alguna cosa, no vull dir que tot sigui això, però alguna d'això, no? Que la inversió en educació o en sanitat, segurament, també deu passar 3 quarts del mateix, m'imagino.
1: També han sortit al carrer, també,
2: que són inversions molt altes perquè es necessiten molta inversió, que no es noten immediatament, es noten al llarg dels anys. Aquella generació, clar, aquests nens de PISA tenen 15 anys, estem parlant de que han rebut una educació durant 15 anys. Què ha passat en aquests 15 anys? De tot. Dir que els que ha baixat, segurament, també hi ha una pandèmia pel mig, hi ha mil coses, no? Però, clar, tot això, si no s'ha compensat amb més formació, amb més personal, amb més atenció, hi ha un moment que ho pagues, sí. I ho pagues car, com a societat.
0: Bueno, s'ha negligit molt, no? Perquè quan treballàvem, jo quan els últims anys que era tutora, bueno, o quan va començar, tenies un nen amb un pla individualitzat, dos, tres, vam acabar ja amb quatre. Tenies quatre, ara en deuen tenir no sé quants, però no s'ha fet res.
1: No,
0: els recursos són els mateixos.
1: Són els mateixos.
0: Llavors, clar, primer tenies un nen que era un pla individualitzat, però això anava increixent d'una manera molt desproporcionada. Llavors, clar, i això sí, s'hauria de fer com un pla, blindar el pla educatiu, que hi ha països que ho tenen, que per això tenen més bons resultats. Jo tinc entès que hi ha països que el tenen i el tenen blindat i que no depengui dels colors dels partits polítics. Clar, aquí es veu tant, depèn de la tendència que tinguin a un interès o un altre, que, clar, aquí queden uns buits enormes i, bueno, ho han pagat els nens, a la universitat van pitjor preparats, els seus interessos sí. Culturals són menys perquè han reduït molt els horaris de llengua.
2: I crec que hem d'agafar consciència tots plegats que no els perjudicats no són només aquests nens. Som tota la societat. Si la generació que puja no puja amb una bona formació, i quan dic bona formació, torno a repetir, insisteixo molt, no ha de ser només de continguts, no hem de ser una enciclopèdia, que per això, per sort, avui tenim enciclopèdies a internet i ho podem trobar tots, sinó aquesta visió crítica, aquest saber interpretar, aquest saber relacionar, saber treure'n conseqüències, ser capaç de contrastar opinions i contrastar fonts.
1: Argumentant. Perquè de fons,
2: no? És que clar. Precisament el problema que el tenim ara és quan ens passa als grans, que quan anem a buscar una informació a internet en trobem 40.000 d'alguna cosa, i a vegades de diferents formes. Llavors, com discrimines quina és la certada, quina és la que has de posar en entredit, quina és la que veus que té tendència perquè ve d'una font... Clar, això no és tan fàcil de fer. I aquí és on hem d'ajudar els infants a bellugar-se en aquest món, perquè és el que els hi tocarà viure, Llavors, clar, el que dic, si tenim una generació que puja sense aquest esperit crític, aquest coneixement, són els que ens governaran d'aquí 4 dies,
1: Sí, no, i no només governar, sinó que també, bueno, doncs governar, això, desenvolupar però... la societat, com anirem avançant, doncs, no sé, en lloc d'avançant, ens aturarem una mica.
0: Sí, i a més que empobreix molt, no? Que hi hagin alumnes que no tinguin interessos per moltes coses perquè potser no s'ha fomentat. No s'ha fomentat prou, no som prou conscients, els programes d'estudis van retallant en coses i posant d'altres dins de l'horari que jo no ho sé, perquè vam començar posant coses perquè ho volia el PP, després perquè ho volia no sé què, i s'omplen els horaris amb una sèrie de coses que van en detriment de fer més llengua. I la llengua és que és la base de tot.
1: Els països nòrdics, que són els que tenen els nivells de PISA més elevats, doncs van començar a fer servir molt la tecnologia a les aules, amb les tabletes i els ordinadors, i ara sembla que van enrere.
0: Clar.
1: Van enrere. És a dir, que és per resumir una mica el que hem estat parlant, no? Que la tecnologia sí. La vam agafar amb moltes ganes sí. pensant que ens salvaria de tota la situació, i resulta que ara doncs tenim les conseqüències negatives.
2: Però
1: com tu doncs... deies, és un filtre que sí. no s'ha de rebutjar, perquè realment
0: no, clar.
1: La intel·ligència artificial dona molts beneficis també a la societat. El que s'ha de fer és saber aprofitar-la bé i saber usar-la.
2: I com tot, Vull dir, cada nova cosa que trobem, o cada cosa que
0: cada avenç, no?
2: Sí, cada avenç. Hem de ser crítics i com allò afecta l'infant, i hi ha d'haver el sentit comú. Això una professora meva, quan jo feia magisteri, em deia, sobretot, el sentit comú, no el perdeu mai, per molt que hi hagi teoria, però el sentit comú acompanyat de experts en el tema. Consultem-ho, fem-los-hi cas. Hi ha molts bons experts tenim a les facultats. Ostres.
0: Molts bons pedagogs.
2: Molts bons pedagogs.
1: No costa gaire, oi?
2: Escoltar, escoltem. Sí. Fes-ne un consens, si vols, perquè segurament hi ha diverses tendències, però fem-ne cas. No passem per davant aquests interessos
1: partidistes o del moment, no?
2: Ideològics que a vegades surten al revés del que...
0: Bueno, clar, és que els plans educatius surten dels polítics, llavors, clar, d'aquí ve tota la història, no?
1: Maria Rosa Comas, Lucía Villaoz, les dues docents jubilades que avui hem tingut aquí a Ràdio Argentona. Volíem parlar d'un altre tema, però no hem pogut, perquè, és clar, aquest tema de la vaga ens ha monopolitzat aquesta estona que teníem per la secció, però jo crec que valia la pena.
2: És com la vida mateixa. Es queixaven de que perquè el primer dia d'escola no havien fet escola normal, doncs perquè la realitat és la que és. I és veritat, com dius, teníem preparat per parlar una mica dels primers dies d'escola, podem parlar un altre
1: dia. Ja ho farem a la propera,
2: però la realitat és punyent i jo crec que no la podíem evadir.
1: Jo crec que dona més sentit a fer una secció sobre l'educació perquè hem vist que en poca estona no abastem tot aquest espai educatiu, aquests diferents punts de vista, i per tant ara confirmem doncs aquesta secció aquí al Tic Tac sobre l'educació. Estarem encantades de tornar-vos a tenir aquí amb nosaltres per tractar altres temes que segur que els pares o les persones que ajuden a educar els nens i joves estarien interessats a conèixer. Que acabeu de passar molt bon dia. Gràcies per haver vingut.
0: Gràcies.

0: Roger Espanyol, el jove que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma l'1 d'octubre del 2017, atribueix el tret d'una policia nacional a la represàlia per una disputa que va tenir poc abans amb uns agents. Espanyol ha admès que va participar en el llançament de tanques contra els policies. Ho ha dit en el començament del judici que es fa aquest matí contra 4 agents. Brussel·les proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials. Per als menors de 15 planteja un ús amb limitacions de temps i sota control parental. I davant de l'Eurocambra, Estrasburg, von der Leyen han denunciat l'addicció que generen les grans plataformes. Sobre immigració, ha estès la mà a Ceuta, que considera la frontera d'Europa. Activada l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses a partir d'aquesta tarda, d'entrada Protecció Civil no l'equipara a la situació de la setmana passada, però aquest matí una nova reunió del comitè tècnic haurà de determinar si cal activar alguna mena de restricció. S'esfondra un edifici de 6 plantes en mal estat a Gaza i almenys 20 morts i una 60 de desapareguts. L'ONU calcula que els atacs d'Israel dels últims anys han destruït o malmès un 90% dels habitatges a la franja. El conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, anuncia al Parlament que el govern crearà 2.300 noves places de residència a Catalunya, la meitat de les quals per a persones grans. La mesura suposarà una inversió de més de 21 milions i mig d'euros d'aquest any i 133 milions l'any que ve. Les execucions hipotecàries als processos oberts contra persones amb problemes per pagar la hipoteca s'han disparat a un 30% en l'últim any. En total s'han obert un miler d'expedients que, en alguns casos, acabaran amb la pèrdua del pis. És la xifra més alta dels últims 10 anys. I la pel·lícula La bola negra del duet de realització Javier Calvo i Javier Ambrosi és la candidata espanyola per optar als Oscars. Després de triomfar a Cannes, el nou film dels Javis intentarà optar la nominació a millor pel·lícula internacional.
1: Esports.
2: El Barça rep el Racing de Santander aquest vespre al Camp Nou amb l'objectiu de sumar el 6è triomf consecutiu a la Lliga. La transmissió d'aquest partit començarà a les 8 en una edició especial de la TDT de Catalunya Ràdio, que en farà la prèvia conjunta amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per commemorar els 50 anys de les transmissions de futbol en català. L'Espanyol ocupa provisionalment la 8a plaça de primera, tot i perdre ahir per 2-1 contra el Rayo. També ahir, els 2, Madrid 3, amb un gol dels blancs al temps afegit. I en vol el CAC 7 Granollers rep aquest vespre a partir de 8:45 al Morvedre, en partit de la tercera jornada de la Lliga Femenina.
0: I atenció a les pluges intenses, com dèiem, amb més de 40 litres en 30 minuts de caràcter torrencial a comarques de Girona, Catalunya Central, Barcelona i Costa Daurada. Començant pel nord-est a primera hora de la tarda. Arribarà a la conurbació de Barcelona i Costa Daurada entre la tarda i la nit, tot plegat amb un descens de la temperatura força evident entre la nit i demà al matí.
3: 3CAT Info.
4: Viu la ràdio.
5: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.

0: En motiu de la celebració dels 60 anys de la Fundació Maresme, aquesta fundació, juntament amb la Fundació Eurecat, organitzen un congrés sobre la discapacitat intel·lectual en l'era de la IA. I per parlar d'aquest congrés, tenim avui als estudis de Ràdio Argentona el gerent de la Fundació Eurecat, Carles Fradera, i a la directora tècnica de la Fundació Maresme, Laia Serres. Hola, bon dia a tots dos.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Bé, doncs encantats que estigueu aquí avui amb nosaltres per parlar-nos d'aquest congrés que, bé, és un congrés molt interessant perquè sabem que la intel·ligència artificial es pot aplicar a molts àmbits i un d'ells és l'àmbit de la discapacitat intel·lectual. Com pot ajudar la intel·ligència artificial als discapacitats intel·lectuals? És una pregunta que suposo que us heu fet a l'hora de pensar d'organitzar aquest congrés, no?
2: Efectivament. No ens hem preguntat com, sinó de poder exposar les diverses formes, que n'hi ha múltiples, perquè pugui ajudar. Clarament, la intel·ligència artificial potencia tota la nostra activitat i, per tant, en l'àmbit de la discapacitat, ajuda tant a les persones amb discapacitat intel·lectual com també les persones que treballen amb elles. Per tant, aquí estem, l'orientació d'aquest congrés és poder exposar clarament com serveix als pròpies persones, però sobretot també a l'entorn que treballa en el dia a dia. I ho farem no parlant de futurs, i ja veurem, i potser hi pot anar així, sinó explicant casos molt concrets, posant exemples reals que ja s'estiguin fent, de forma que es permeti analitzar com s'està fent ara i què passarà en el futur.
0: Sona molt interessant perquè justament és l'àmbit, no? Penso ara en les famílies, que els pares, els germans, les famílies que estan vivint amb els discapacitats intel·lectuals, que aquesta eina d'intel·ligència artificial els pugui donar una més tranquil·litat i comoditat, no?
1: Jo quan estava dient en Carles volia complementar això, que és per les persones amb discapacitat, cuidadors, però també les famílies. No? Perquè jo crec que és una eina que moltes famílies estan esperant a veure com les pot ajudar. Jo crec que tant en l'àmbit dels professionals com de les famílies és una eina que pot donar molt de suport. Hi ha gent que diu substituirà, no substituirà. És a dir, permetrà que les famílies puguin fer una tasca més de pares i de mares o de germans i que no hagin de fer moltes tasques i moltes hores que a vegades han de fer de cuidadors o que se senten molt sobrepassats per moltes de les feines que han de fer. I sí, jo crec que hi ha molta gent esperant a veure com els pot ajudar en aquesta eina.
0: Carles Fradera, gerent d'Eurecat Mataró Maresme. La vostra fundació, a què es dedica concretament, no? Perquè ara us heu ajuntat per col·laborar amb un projecte comú, però suposo que vosaltres doneu la part més tècnica, no?
2: Nosaltres som un centre tecnològic, som més de 900 persones especialitzades en tecnologies molt diverses, tecnologies industrials, tecnologies ambientals, energètiques i també tecnologies digitals. Quan vam parlar amb la Fundació Maresme per veure com podíem contribuir a ajudar a la seva tasca, vam identificar que en aquest moment hi havia un dels paradigmes, que és la tecnologia d'intel·ligència artificial, que no és una moda, és una tecnologia que s'implanta segur, que pot aportar molt, però que a més hi havia la dificultat de que els desenvolupaments que haguem de fer amb aquesta tecnologia s'ha de fer amb els usuaris. Com els usuaris, tant les famílies, les persones, com els professionals. Si no, les empreses tecnològiques tendeixen a anar cap al gran mercat i, per tant, per les grans aplicacions de tipus professional. Per tant, en aquest congrés es troben no només les persones, famílies i professionals que treballen amb discapacitats, sinó també les empreses tecnològiques, perquè el que pretenem és que les solucions que aportin siguin realment útils per aquest diguem-ne, segment de la població tan important. Parlem de les persones amb discapacitat i hem de tenir en compte que a futur tindrem una esperança de vida molt llarga, però una esperança de vida en la que volem assegurar la màxima qualitat de vida. Per tant, no podem dir persones amb discapacitat i persones sense discapacitat. Podem dir persones amb capacitats diverses, en què cadascú, inclús nosaltres, qualsevol de les persones, amb el transcurs de l'edat, va perdent alguna de les seves capacitats i la intel·ligència pot ajudar a donar-hi resposta. Per això, creiem que un congrés d'aquest tipus no interessa només el col·lectiu específic de persones directament implicades, sinó que qualsevol ciutadà, sigui perquè ja és gran, sigui per flagrant, sigui per suposat que si té una persona necessitats, està convidat a venir, per suposat de franc, i serà molt benvingut, això ho farem al Tecnocampus de Mataró, i esperem que hi càpiga tota la gent que vindrà.
0: Ara concretarem les dades per aquest congrés perquè els nostres oients hi puguin participar si els interessa, però a mi m'agradaria saber des de la Fundació Maresme quines són aquestes necessitats que vosaltres creieu que la intel·ligència artificial podria cobrir, no?
1: Mira, jo quan estava parlant amb Carles pensava en el que diu que sabem que la intel·ligència artificial segur que s'implementarà i la impressió que tenim nosaltres és que o hi entrem ara o encara quedarem molt més lluny, és a dir, les persones amb discapacitat encara quedaran molt més lluny de les realitats i de les eines que el que estan ara. Perquè una de les coses que veiem és que si la intel·ligència artificial no té dades sobre discapacitat intel·lectual, no funcionarà i no les tindrà en compte i que quan la gent faci una consulta o intenti fer alguna cosa no les tindrà en compte. Per tant, sentim que ens hi hem de posar ja. I també passa això que deia en Carles, molt encertadament, que és que nosaltres creiem que s'ha de fer amb les persones amb discapacitat, les seves famílies i els professionals, perquè a vegades veiem eines que el canvi que s'hauria hagut de fer perquè el pogués utilitzar una persona amb discapacitat intel·lectual era mínim, però un cop està feta ja no es pot fer, no? Llavors el que sí que agraïm molt d'aquesta col·laboració que abans parlàvem amb Carles, que esperem que no sigui només ara, és a dir, que ara és aquest congrés, però que ens veiem fent coses a llarg termini, és aquest fet de que es tingui en compte des del primer moment quins són els interessos, quines necessitats, perquè si no se'ns escolta, bueno, i sobretot amb elles, a les persones no es faran. I ens imaginem coses, en aquest congrés sortiran, eh? Per exemple, està sortint una aplicació per quan la parla no és tan fàcilment intel·ligible, no? Doncs com una persona que té una parla que costa d'entendre, com l'entén? Ara, amb el mòbil, no poden fer res.
0: No? Perquè deu pensar que parles un altre idioma i no t'acaba d'entendre.
1: Doncs, ho dic com per explicar un exemple concret d'una cosa que s'explicarà aquí, de com s'està treballant perquè quan parlis a un mòbil et pugui entendre encara que la teva parla doncs, sigui intel·ligible. No? Estem ficant, hi ha altres exemples concrets, però hi ha coses d'aquestes que veiem que si no es fan ara i no existeix, els programes que es faran a partir d'ara, si no tenen en compte que això pot existir, què passarà? No? Doncs que quedarem molt allunyats.
2: És important assenyalar que aquest congrés es fa a Mataró, on hi ha la Fundació Maresme, amb Eurecat, en el nostre cas, estem en més llocs a Mataró, però també a tot Catalunya, però també perquè hi col·labora l'Ajuntament de Mataró dintre dels actes de la capitalitat espanyola de l'economia social. A Mataró ha fet una aposta important per ser un referent de com cuidar les persones i, per tant, tant per la pròpia ciutat com per l'entorn, per Sant Antoni i per la comarca de Maresme en general, doncs no fa coses puntuals com és aquest congrés, sinó que s'explicarà també en el propi congrés que es va crear ja fa un any i s'està posant en marxa ja a ple rendiment el centre que és d'atenció a les persones, el que en diem el Care City Lab o Espai Mataró Cuida. Llavors s'explicarà aquesta iniciativa de forma que les persones que l'endemà del congrés qualsevol dia vulguin saber com la poden ajudar les tecnologies i com la pot ajudar l'acompanyament de les administracions i dels professionals, tenen un lloc de referència que està situat també al Tecnocampus, que és únic a Catalunya, s'està començant a replicar en altres bandes, però l'únic que està operatiu a Catalunya el tenim aquí a la capital de Maresme.
0: Déu-n'hi-do, un centre on es puguin, o sigui, a veure, concretem-ho, resumim-ho, sí. Perquè ho has donat molta informació i molt important que no pot escapar-se. En el Tecnocampus, subvencionat per l'Ajuntament de Mataró, hi haurà un centre que acollirà les preguntes o dubtes sobre com podem usar la intel·ligència artificial en el nostre dia a dia, però en les persones doncs, de més edat o de més necessitats.
2: Bé, crec que la iniciativa és prou important perquè és l'objecte d'un altre dia que en parlem.
0: Sí,
2: és una iniciativa conjunta de Fundació Maresme, Fundació Eurecat,
0: també hi participeu.
2: Ajuntament de Mataró i més entitats, sí. Com la Fundació Tecnocampus, Tic Salut, etc. Però és una iniciativa àmplia que és una realitat, diguem, m'ha fet servir el futur i no, això
0: ah, no,
2: ja
0: existeix.
2: Ja existeix. I val la pena que un altre dia en parlem. Ara si tornem al congrés...
0: Ara tornem al congrés, clar, perquè el congrés és una trobada entre la tecnologia i els usuaris d'aquesta tecnologia per, justament el que deies, desenvolupar la tecnologia adaptada a les necessitats reals i no unes necessitats que s'inventa el desenvolupador tecnològic. Què ens hi trobarem, doncs, en aquest congrés? Com anirà? Què passarà? Qui m'ho explica?
1: Jo penso que és una mica el mateix de la representació que estem fent ara aquí. No? Hi haurà persones molt expertes en tecnologia que parlaran tant des d'un nivell global tecnològic com està funcionant, a persones més expertes en l'àmbit de la discapacitat, que també parlaran de com estem visquent o com estan visquent les persones amb discapacitat tota aquesta entrada en la intel·ligència artificial i les tecnologies de suport, i després es concretarà amb exemples concrets, i hi haurà tant una part molt més teòrica de la part més ètica, de les preocupacions que tenim, de com veiem el futur, de què ens preocupa ara i què s'hauria de fer ara perquè aquest futur sigui favorable, a exemples concrets de coses que ja s'estan desenvolupant en l'àmbit de discapacitat intel·lectual i que estan funcionant, o altres tipus de tecnologia que, bueno, que pots explicar més tu, des dels tecnòlegs que estan fent coses que també es podrien adaptar, no?
2: Per tant, hi podrem veure un robot, per exemple, doncs en forma de mascota domèstica, també operativa, per fer la màxima amigable, i per tant, doncs, que dona específica per atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual. Veiem com es fan objectes en 3D, doncs s'utilitza tecnologia 3D, en aquest cas s'amplia el concepte més enllà de la innovació de la intel·ligència artificial a la innovació tecnològica, per veure com objectes en 3D s'adapten a les necessitats específiques de cada persona individual. El més important de les persones amb discapacitat és que no són aplicables, no són les mateixes, i per tant tenen necessitats molt concretes, i hi ha tecnologies que permeten adaptar, sigui un cobert, sigui un suport del que sigui per rentar-se, per menjar, del que es tracti. Veurem també interfícies d'aquestes per persones que no tenen la sort de poder parlar i comunicar-se, com és l'usuari sense aquella discapacitat. I llavors, per tant, com amb pictogrames, com amb altres tipus, amb pantalles, etc., com es poden comunicar i com es poden, doncs, transmetre igualment, doncs, el seu, i inserir també a l'ocupació. I llavors, per tant, hem dividit el Congrés en dos blocs, un en el que veiem què es pot fer ja, i un altre bloc, que nosaltres en diem d'aquí 40 anys, perquè la Fundació celebra els seus 60 anys, però d'aquí 40 en farà 100. I què passarà a la Fundació d'aquí 100 anys? La Fundació d'aquí 100 anys, treballant el bé que treballen, continuarà sent una institució de referència per millorar la qualitat de vida, però jo crec que hi ha de totes les persones. I per tant ens explicarà, i això ens ho explicarà la Laia, ens ho explicarà també amb tecnòlegs d'Eurecat, cap on ens veuen fent unes prediccions tan difícils, perquè fer predicció avui en dia amb aquest horitzó tenen la sort que es podran equivocar, que ningú ho sabrà.
0: Clar, ara justament el tema de la intel·ligència artificial està, doncs, molt en boca de tothom, perquè fa dos dies els experts, no, de tecnologia de Silicon Valley i de totes d'aquestes empreses estan advertint del perill de la intel·ligència artificial. Tot així, hi ha uns avantatges que cal aprofitar. El mal ús és el que fa, doncs, que sigui perillós, no? Però l'aplicació de la intel·ligència artificial en aquests àmbits de la discapacitat intel·lectual són més avantatges que inconvenients, no?
1: Clar, no ho sabem, perquè una de les coses que parlarem és que d'aquí 40 anys
0: no ho sabem ni d'aquí 2 o 3 anys.
1: No sabem ni què passarà d'aquí 10 anys, però sí que podem imaginar quines coses es poden fer ara perquè ho visquem com una cosa positiva, no? Perquè puguem aprofitar tot el bo que té aquesta intel·ligència artificial o tecnologies de suport. I creiem, com deia abans, que hi ha coses que ja es poden fer ara, perquè si les coses no, com explicava ell, no estan adaptades, les persones amb discapacitat no ho podran fer servir. Llavors això encara farà que tinguin
0: més apartats
1: de la societat, i se'ls faci molt més difícil accedir a qualsevol tipus d'informació. Per tant, una de les coses que jo penso que està bé d'aquest congrés és que el que s'està posant ara ja sobre la taula són coses que ja són reals, que s'estan fent i que són col·laboracions més petites, no? Però com aquesta idea que tenim entre Eurecat i Fundació Maresme, amb la col·laboració de molts i altra gent que també està col·laborant amb nosaltres en altres aspectes, de dir: vosaltres en sabeu molt de tecnologia, nosaltres no, però nosaltres sabem quines necessitats hi han i podem ajudar a donar veu a les persones ateses perquè no hi veiem tant els perills, sinó per poder aprofitar les coses positives que aquesta intel·ligència ens pot donar. I estem pensant en coses, com deia abans, en Carles deia una cosa molt interessant, que és el de que l'envelliment és una cosa cada vegada que hi haurà més persones envellides. Creiem que moltes de les coses que estem pensant per adaptar també serviran per persones amb envellides que no tenen discapacitat, però en canvi, si no hi som, a l'inversa no. Sí, jo crec que el que fem per persones amb discapacitat intel·lectual que estan envellint podrà servir per la població general, però en canvi, si no es té en compte l'especificitat, el que es faci per envelliment general no servirà per nosaltres, no? I estem pensant en coses que s'explicaran. senzilles com dir si hi ha una eina en una cuina que t'avisa que t'has deixat el foc encès, no? Doncs pot servir absolutament per tothom, però també pot donar autonomia a una persona jove amb discapacitat intel·lectual que no podria viure sola, però que si hi ha una eina que avisa que hi ha un perill, doncs potser sí que ho podrà fer, no?
2: Hi ha tantes opinions com persones, però jo que donaré la meva, jo estic absolutament convençut de que es parla més de perills dels que realment hi ha. I això respon més a una estratègia comercial i d'inversió, que necessita monetitzar el que ja s'ha fet, que no pas que realment sigui aquest perill que s'està exposant darrerament. L'intel·ligència artificial és enormement útil ja, i actualment amb uns costos que són absolutament molt baixos en comparació al valor que ens aporten. Per tant, això el que hem de fer és aprofitar-la, treure rendiment, etc. Llavors, el que passa és que els que han desenvolupat aquestes eines tan potents ara volen, doncs, això, aconseguir ingressos i, per tant, fan venir pors, etc. No, ara tenim una eina enormement potent per tot. Les persones que ens escolten l'han de poder fer servir per qualsevol de les seves activitats. És, hi ha qui ho fa, diu, no, és que l'intel·ligència artificial és com la capa de Superman o de Superwoman, que te la poses i automàticament pot fer millor, transmet una energia adicional. Pots escriure més ràpid, pots llegir més ràpid, pots arribar a coneixement més ràpid, pots veure més coses a la vegada, pots fer moltes més coses. I per això, ho hem d'aprofitar i per això fem congressos com aquest.
0: Aquest congrés que, torno a repetir, uniu a la Fundació Maresme amb la Fundació Eurecat, tecnologia amb els usuaris, en aquest cas de discapacitat intel·lectual, per conèixer de més a prop les necessitats, i plantejareu moltes qüestions i fareu conèixer eines que ja existeixen, però heu convidat empreses de tecnologia perquè desenvolupin aquests petits matisos per adaptar la nova tecnologia als discapacitats intel·lectuals? És a dir, aquest congrés, quina repercussió immediata tindrà dins el mercat
2: I tant, i tant. Aquesta és una de les raons de ser. Sí, el congrés va orientat també en aquest tipus d'empreses perquè facin per dos motius. Un, perquè no s'esbiaixin cap a deixant de banda aquest sector, i d'altre perquè és un sector amb valor de mercat per ell mateix. Per tant, també els interessa.
0: Els interessa als desenvolupadors, no?, de tecnologia per poder vendre.
2: Però nosaltres treballem per innovem pel bé social, i coses com aquestes són innovar pel bé social. És com ser més innovador, ser més competitiu, però diem per aconseguir una societat millor, una qualitat de vida millor de les persones.
0: Aquí hem parlat del Tecnocampus i aquest centre de referència també per qüestions que hi ha dubtes de com aplicar la intel·ligència artificial al dia a dia per gent necessitada. Es considera que al Maresme hi ha bones empreses tecnològiques?
2: Absolutament, absolutament.
0: O ens n'hem d'anar a Barcelona, ens n'hem d'anar a Europa?
2: A Maresme tenim coneixement i en generem.
0: Generem coneixement. Tecnològic.
2: Tecnològic, sí. Diguem, des de la banda universitària està claríssim el referent que has posat. El Tecnocampus és un parc tecnològic i un centre universitari referent en aquest àmbit, a l'àmbit de la innovació i l'àmbit de la creació d'empreses. Tenim centres tecnològics, però hi tenim també moltes organitzacions, com la Fundació Maresme i moltes altres, que són molt àgils. Hi ha molts altres en l'àmbit social. Per tant, tenim la desavantatge de que no hi ha un gran sector que s'ho mengi tot. Doncs que són els que aquí som totalment, com en altres moments havien sigut, normalment indústria tèxtil.
0: Sí, eren tèxtil abans.
2: O normalment turí. No, aquí som multisectorial i això ens obliga també a adaptar-nos moltíssim. Per tant, no tenim grans empreses. Novament, això és una dificultat de que no tens grans empreses tractores, en tens poques, i en canvi tenim un teixit empresarial doncs, de molta organització, molt més petita, que és molt més àgil. Per tant, és un lloc idoni, la innovació, innovar amb una organització en forma d'elefant costa molt. Organitzar amb innovacions petites, amb molt de
0: formiguetes.
2: Amb formiguetes. Les formiguetes és un bon exemple d'innovació que fan el seu equilibri i fan el que s'adapten a qualsevol entorn.
0: Bueno, hi ha moltes startups, no?, ara vinculades amb el Tecnocampus, aquestes startups, petites empreses de tecnologia, no?
1: Jo això ho desconec més, però jo, per complementar el que deia en Carles, sí, el que sí que veig és que Mataró sí que té una cosa, que un exemple és el que he explicat abans del Mataró Cuida Care City Lab, que sí que hi ha molta col·laboració entre entitats molt diferents. I podem estar des del Consorci Sanitari del Maresme, Eurecat, nosaltres, Tecnocampus, Ajuntament, i que això sí que està facilitant molt que es puguin tirar endavant projectes i que ells tenen molt de coneixement tecnològic. Jo crec que durant molts anys s'ha obviat el coneixement que tenim des de l'àmbit social, que també hi ha un coneixement i que és necessari, i jo crec que ara, amb col·laboracions com aquestes, doncs permet que la gent, i estem parlant d'empreses o de start-ups, comenci a pensar, ah, ostres, doncs potser també podem tenir l'àmbit de la discapacitat intel·lectual al cap a l'hora de pensar un nou producte, a pensar en una població. I jo crec que aquestes col·laboracions que estem fent ens estan ficant en un altre nivell, no, doncs que ajuden a veure, primera, que sí que pot ser rentable, i segona, que a vegades potser econòmicament, però social i emocionalment ho haurien de ser, no? S'haurien de tenir també en compte aquestes persones.
0: Hem parlat, doncs, que hi ha eines d'intel·ligència artificial per posar, doncs, per facilitar la vida dels discapacitats intel·lectuals, però tota la tecnologia, em parlaves d'un gos, no? D'un gos robot. Jo també he vist per internet, i no sé si al final això pot ser útil, doncs encara un robot que neteja a casa i aquestes coses. Però té un cost, això. Té un cost. I després, clar, vull dir, la tecnologia és molt maca, ens serveix molt, però després potser no hi podem accedir perquè té un cost massa elevat. Com ho veieu això vosaltres des del món social?
2: Un robot funciona 24 hores, 7 dies a la setmana, 365 dies a l'any.
0: Sí.
2: No? Llavors, clar, si pot fer les feines que
0: Si l'acaba la bateria...
2: És més fàcil de carregar que no pas carregar la carretera de la butxaca, no? I llavors, això vol dir que si pot fer les feines que faria una persona, doncs aquí pot ser molt rendiment. Per suposat que tant de bo tots tinguéssim un dels terapeutes que té la Fundació Maresme al 100% dedicat a una persona. Però això no pot ser. Anem limitats amb recursos, per suposat. Llavors, tens la possibilitat de que sigui 24 hores, 7 dies, i a més, adaptat específicament. Aquest que comentaves en forma de gosset és perquè és més simpàtic, perquè s'ha acabat el robot que fa mitja por. Els robots cada cop tenen menys forma de persona humanoide que se t'acosta i que pretenies a córrer, sinó que tenien robots per ensenyar nens. Són robots que tenen uns ulls molt grossos, com si fossin personatge de còmic, per atendre la gent gran, robots que tenen una forma totalment diferent, robots que tenen pell. Pell vol dir que si els toques, no fan por, fa que si els toques, tu quan toques a una persona és per dir-li que es pari o per avisar-la d'una forma, doncs tenen sensors, de forma que els pots ensenyar i els pots estar amb ells sense que hi hagi un perill. Un robot no t'apreta, un robot quan nota que t'està apretant és més ràpid que una persona en parar-se. Per tant, sí que estan adaptats a les necessitats de les persones.
0: Sí, però em referia a que estaran adaptats a les necessitats, però de la butxaca de les persones.
2: Però per això l'administració, i ara, això potser és objecte d'un altre, està fent ara, justament ara, iniciant una aplicació de robots en una sèrie de cases, ja s'han fet en alguns casos, per avaluar com han de ser aquests robots exactament, perquè ja n'hi ha moltíssims, i per poder fer les inversions. Les inversions que fa el Departament de Salut de la Generalitat són molt altes, ha de ser així, és molt, molt cara l'atenció sanitària de les persones. Si una part d'aquest pressupost es pot destinar en aquest tipus d'assistents, doncs existeixen, aquests pressupostos existeixen. El que passa que han de mirar ben bé quins han de ser i com han de ser. Però d'aquí 40 anys, no sé si la Laia ens ho explicarà quan ho expliqui, quan digui que anem al futur, tindrem aquests robots
0: a casa. Cadascú tindrà un robot a casa i per pocs euros, diversos.
1: I jo crec que l'important també a nivell econòmic és que el que d'unir-nos, el que va bé és que a vegades hi ha subvencions per tenir una sèrie de tecnologia. Però si aquesta tecnologia sola, per exemple, si arriba a una família o arriba a un àmbit com el nostre que no el coneixem, a vegades penses, després no la saps utilitzar o no la saps... I jo crec que una de les coses que demostrarem amb aquestes jornades és que quan ens ajuntem, aquesta tecnologia és eficient i eficaç. És a dir, que el preu que pagarà la Generalitat o qui sigui, si és una cosa que ja és compartida i que funciona i que no és només que t'arriba una tablet i al cap de 4 dies ningú sap què ha d'apretar, sinó que és una cosa feta d'una forma coordinada, jo crec que llavors a nivell econòmic tindrà una millor... serà més fàcil i tindrà millor la repercussió.
2: Crec que això no ho dirà la Fundació Maresme, no li pertoca, però si ho puc dir jo, jo crec que aquest és un acte de celebració dels 60 anys, és una gran sort que existeixi la Fundació Maresme i té un equip humà espectacular. Per tant, jo crec que hem d'estar molt contents, ja no ho dic per la Laia, però per tot l'equip, perquè realment treballem amb moltes organitzacions, però treballar amb la Fundació Maresme doncs és especialment útil i agradable.
0: També la Fundació Maresme ha tingut molta sort de trobar una fundació que es dedica al desenvolupament tecnològic i que sigueu també des d'Eurocat tan oberts per col·laborar-hi, no? I per aplicar-ho de la tecnologia en un àmbit que de vegades està mica oblidat, no?
1: I jo crec que hem tingut molta sort amb aquesta capacitat que teniu d'escolta, no? I de, no, nosaltres tenim la... A vegades em sembla que la gent digui nosaltres tenim el coneixement, a veure què voleu i ja, ja us ho fareu, no? I jo crec que una de les coses que està funcionant és que hem tingut la capacitat, ens han facilitat col·laborar i escoltar també a nosaltres i participar d'una manera activa, no? I però nosaltres tenim molta sort, doncs, de poder tenir entitats com aquestes amb qui podem treballar conjuntament i que realment sents que val la pena.
0: Doncs l'1 d'octubre el Tecnocampus, l'Auditori Centre de Congressos Tecnocampus, a partir de 8:45 del matí i fins 2:45 es portarà a terme aquest congrés titulat Discapacitat Intel·lectual en l'era de la IA, la tecnologia com a motor d'una societat més inclusiva. Què més hem de dir? Què més hem de dir d'aquest congrés, que serà el primer que es farà, que jo crec que ha de tenir una repercussió important, no? Perquè és fer un pas important també endavant en una part essencial de la societat, que és l'àmbit social, no?
1: Sí, sí, jo crec que serà un congrés molt de referència, esperem que ho sigui, en què podrà que ve gent de diferents llocs a explicar què s'està fent en aquest moment. Jo crec que és, com deia abans en Carles, un congrés que pot ser interessant tant per gent que treballa en el nostre àmbit com persones que no. I jo crec que esperem que vingui molta gent i que sigui la promoció per continuar fent coses, per continuar treballant i perquè realment no quedi... tenim claríssim nosaltres, no, Carles, que això no quedarà aquí, no? Que per nosaltres és un inici de moltes altres coses que podrem continuar col·laborant, però que la gent ho conegui, que la gent ho sàpiga, que la gent en parli, jo crec que serà el motor perquè això realment sigui possible.
2: Volem que tothom vingui, però perquè tothom vingui cal que tingui el seu lloc, el seu seient, etc. I per tant, demanaria que a través de la web facin la corresponent inscripció, és gratuïta, però així permet... D'una banda, asseguran que tinguin el seu seient i el seu esmorzar, etc. I d'altra banda, també tota la documentació que després es lliura, etc. Tot això s'enregistra i s'edita. Doncs, per tant, que ho puguin rebre adequadament. Només caldrà el seu correu electrònic, nom, etc. Però que s'hi puguin apuntar i que Ràdio Argentona també hi pugui venir.
0: Home, a Ràdio Argentona ens agrada sempre estar doncs, presents en activitats que són, doncs, no sé, que tenen certa vàlua i certa importància. Recorden per això la pàgina web on es puguin fer les inscripcions? És des de la Fundació Maresme.
2: On a la web de qualsevol de les dues fundacions.
0: O de la Fundació Eurecat també ho trobarem.
2: I ja trobem el link, sí.
0: Doncs molt bé, amb la Fundació Maresme tenim aquesta secció aquí al Tic Tac ja de fa temps, el tercer dimecres de cada mes. Tindreu encara moltes coses a explicar-nos perquè 60 anys és fàcil de dir, però que arribeu en aquest nivell d'importància i d'essencialitat en el tema, en l'àmbit social, doncs no és tan fàcil. Per tant, segur que teniu altres actes per celebrar i per commemorar aquests 60 anys, que esperem que vingueu aquí als micròfons i ens ho expliqueu.
1: I tant.
0: Carles Fradera, moltes gràcies i també endavant amb aquestes iniciatives tecnològiques que si no correm que quedem tots enrere, eh? No sí. Només a l'àmbit de la discapacitat intel·lectual, tots hi ens hem de posar les piles per estar al tanto, però us ho agraïm que ho dediqueu també a una fundació en aquest àmbit. Carles, moltes gràcies i també Laia per ser avui aquí.
2: Gràcies a vosaltres.

0: De dilluns a divendres, de 10 a 1, Tic-Tac, el batec d'Argentona.
1: Tic-Tac, el batec d'Argentona. Transina Suari.

0: Del 16 al 22 de setembre se celebra la Setmana Europea de la Mobilitat, una iniciativa que té com a objectiu promoure una mobilitat més sostenible, segura i saludable i posar sobre la taula com ens desplacem cada dia pels nostres municipis. A Argentona, la mobilitat és també un dels àmbits que genera més preguntes i reptes, els desplaçaments a peu i en bicicleta, el transport públic, l'ús del vehicle privat, l'aparcament o la seguretat viària són qüestions que afecten directament al dia a dia dels veïns i veïnes. I per això avui tenim a l'altre costat del fil telefònic a la regidora de mobilitat, a la Montse Cervantes, a qui donem la benvinguda. Bon dia, Montse.
1: Hola, bon dia.
0: Gràcies per atendre la trucada del tic-tac, però és que no volíem passar l'oportunitat de parlar amb tu perquè avui encetem aquesta setmana de mobilitat. Però també haig de dir una cosa. Sé que estàs a la plaça Nova i que en aquests moments s'estan portant a terme algunes activitats de la setmana de la gent gran. Com
1: sí,
0: estan anant?
1: Estan anant superbé. Ara mateix tenim una pila, potser més de 35 persones fent l'activitat que tenim ara en marxa, i molta gent que s'ho està mirant, que no s'acaba d'atrevir. Està anant molt bé, molt participativa, i estem contents d'això, de lo que hem aconseguit, i és que la gent es bellugui, i els que no saben que hi ha tantes entitats que es belluguen per la gent gran, avui ho veuen i llavors s'interessen per poder-hi participar.
0: Doncs un èxit aquesta Setmana de Gent Gran, que s'acaba aquest diumenge amb la Festa de la Vellesa, una tradició aquí a Argentona.
1: Exacte, 75, crec.
0: 75 anys?
1: Sí.
0: Que se celebra aquesta festa, déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, 75 o 76, fixa't ara, mira, ara em fas ballar el cap.
0: Bé, un any més o menys no treu sí. mèrit a una festa que any rere any se celebra per homenatjar els avis i àvies de la vila. Però avui ens centrem en la mobilitat, perquè també és un tema que preocupa aquí a Argentona, però en primer lloc m'agradaria saber quines activitats s'han organitzat des de l'Ajuntament per commemorar aquesta Setmana de la Mobilitat.
1: Sí, des de l'Ajuntament farem el dia sense cotxes a la zona de la illa de Vianants, a la zona dels voltants. Tal com vam fer l'any passat, el que farem és prohibir l'accés dels vehicles als voltants de la plaça Nova, algun dels carrers on passen els vehicles i que creiem que de manera innecessària, i és per conscienciar, perquè la gent vegi que no cal per anar d'un costat a l'altre del poble agafar el cotxe. Sí que és veritat que és un passet molt petit i fa falta ser més valent i fer passes més importants, però ha d'anar acompanyat de mesures que no només són pròpies de mobilitat, sinó que s'ha de fer algun tipus d'obra i bueno, s'estan preparant algunes, però encara no les tenim a punt.
0: Però justament avui parlàvem amb una entrevista amb els padrins del patronat de la Festa de la Vellesa i ens comentaven això, que de vegades un dels problemes de mobilitat que té la gent gran és que les aceres no estan adaptades per la gent gran, perquè són massa estretes, per anar amb les cadires de rodes. En concret, teniu algun projecte?
1: Nosaltres a la taula de la gent gran, concretament aquest tema l'estan abordant. Tenim un grup que treballa, estan identificant tots, sé que n'hi ha moltes, però a les zones on les vies són més concorregudes i estem fent un recull per presentar-lo després a serveis territorials i demanar prioritat en aquestes zones perquè es puguin desplaçar no només cadira de rodes, a vegades una persona gran que vagi amb crosses necessita a l'hora del baixant, doncs, que ja per normativa han de començar a estar totes amb una mini rampa.
0: I això s'està treballant per poder-ho solucionar i per fer més fàcil la mobilitat de la gent gran,
1: si,
0: no?
1: Si fixeu, cada vegada, per exemple, ara quan s'ha fet el ducte ascensor o quan s'ha fet l'obra de la cruïlla de Puig i Cadafalch amb Joan 23 al carrer Mataró, ja s'ha tingut en compte, ja s'estan fent les voreres com haurien d'estar a tots els carrers.
0: Parlaves ara del dia sense cotxes, aquest diumenge que es tallaran els carrers del voltant, entenc, de la plaça Nova. No m'has especificat els carrers?
1: El carrer Sant Julià tampoc es podrà circular, el carrer del Roser tampoc, i la zona del carrer Les Parres tampoc serà un on es puguin circular. Evidentment, el Bernat de Riudamella, la zona de la illa de Vianants, ja està tallat el diumenge. Bueno, petits passets, ens agradaria poder fer-lo més extensiu, però ara mateix és el que hem decidit.
0: Això és un dia a l'any que es fa el dia sense cotxes, sí. Però vosaltres, des de l'Ajuntament, us agradaria doncs, que hi hagués un centre doncs, peatonal més ampli?
1: Exacte. I hauria de ser no només des de l'Ajuntament. Són, per exemple, i torno a repetir, a la taula de la gent gran és una de les demandes que tenim de la gent. Jo, home, ens agradaria anar pel poble sense pensar que ara no podrem travessar per aquí perquè els cotxes corren molt. Si una de les actuacions que vam fer, que jo crec que és important, és el carrer Sant Julià, fer-lo amb prioritat invertida, o sigui, prioritat pels vianants. Que hi ha molta gent que encara no ho ha vist, no ho entén, o no veu la senyal o no la coneix.
0: Ja.
1: Però allà no es pot córrer a més de 20 i hi ha un tram que n'hi ha 10. Mm. Per què? Doncs per prioritzar que hi ha una residència on entren i surten moltes famílies i puguin fer-ho de manera més segura. I ara ens estem plantejant les altres residències del municipi fer el mateix en el carrer.
0: S'ha fet un canvi de circulació en el carrer Puig i Cadafal, que només és d'un sentit de circulació, i els cotxes que volen entrar a Argentona han de passar pel carrer Barcelona. Amb quin objectiu?
1: Bueno, permetem que et rectifiqui,
0: Sí, per rectificar.
1: Per entrar a Argentona sí. Hi ha diferents vies. Si entres per la zona del Mopo, perquè tothom ho entengui,
0: sí. Si
1: tu vius a la zona de Can Barrau, a la zona de la plaça Montserrat, o la zona de Can Serra de Lledó, doncs tires carretera de Vilassar cap allà. Si tu vius a la zona del Molí, tires per la 14-15 i entres pel semàfor. I si vius a la zona de Sant Sebastià, doncs tires la 14-15 fins a la rotonda de l'entrada del poble, de l'altra de la Grumbe, per entendre's, i entres per allà. El que hem fet és distribuir l'afluència de vehicles perquè cadascú entri per la zona que ha d'entrar i no hagi de passar pel mig del poble, si no ho necessita.
0: Però si es necessita anar al centre del poble, aquesta és la...
1: No hi ha problema, llavors entres al centre del poble, no hi ha cap problema, vull dir, si pots anar-hi. L'accés és més complicat per deixar la zona més propera a l'illa de vianants amb menys afluència de circulació.
0: Bé, llavors el que passa és que la circulació es concentra, per exemple, al carrer Barcelona, que és un carrer comercial, amb gent comprant, s'ha notat un increment de...
1: Mira, no hi estic d'acord, cada vegada menys. Vull
0: sí?
1: dir, és veritat que hi ha gent que hi entra, però un cop ja han conegut aquest tipus de... O sigui, com ha anat no? el canvi de circulació, ja la gent ja entra per on ha d'entrar. Si vols aparcar a la zona de l'Eixample, sempre hi ha aparcament. I del centre està a 3

0: amb la Diputació i quan, en breu, espero que sigui en poc temps, es farà el canvi de temporització, que el que serà és adequar el temps d'entrada dels semàfors, del canvi de semàfors.
1: Molt bé, ho teniu en compte, doncs.
0: Sí, ho tenim molt bé. En compte.
1: Sí, perquè bé, són canvis que els ciutadans ens hem d'anar adaptant, no? Anar coneixent els seus inconvenients, els seus avantatges, que segur que n'hi ha molts. Un dels inconvenients per això són aquella gent que vol, que viu, perquè sabem que Argentona és un territori amb molta extensió, la gent que viu als afores, doncs, home, ho té més difícil per arribar al centre d'Argentona, doncs ja me'n vaig cap a una altra zona fora d'Argentona per fer les compres. Es podria pensar
0: home,
1: això, no?
0: Jo crec que això ho hem facilitat bastant amb la zona vermella, eh?
1: Sí.
0: Si no és excusa. Qui vol anar a comprar fora va igualment. Mm. Vull dir, no és excusa perquè ara hi ha zona vermella, per tant hi ha aparcament. Ara hi ha aparcament que fa, abans de posar-la, fa 8 mesos, sí que jo entenia això, perquè és que no podia anar aparcant lloc. Ara hi ha zona vermella, la zona té una molt bona rotació, que en breu passarem números, i el qual vol dir que està funcionant. O sigui, qui vol venir a comprar al centre, ara pot venir.
1: De fet, parlàvem amb l'Associació de Comerços d'aquí Argentona i donaven també deien que aquesta zona vermella tenia molt bons resultats, no? Que, bueno, que la gent ho feia servir i que realment es veia una rotació de cotxes, no? És important.
0: Molt bona, sí. Una rotació important.
1: Un altre tema important és el transport públic. Sí. Com tenim l'autobús d'Argentona a Barcelona? Hem pogut ampliar horaris?
0: A veure, fa poquet, no sé, són 3 mesos, va saltar la notícia en una roda de premsa de la consellera de la Generalitat, de la consellera de Transports, que va dir que s'augmentava la línia 807 i la línia de la universitat. Aquesta ja ho sabem, que ja n'hi ha més, però la del 807, clar, evidentment, i automàticament vaig trucar a la directora general i li vaig dir, escolta, això exactament en què deriva, no? Llavors, ens ha convocat una reunió ahir mateix, ara no et sabria dir el dia, per parlar i per veure com es concreten aquestes millores que rebrem. Però sabem que el compromís que ja teníem amb la directora general, la senyora Susi López, és que quan s'aprovessin els pressupostos, sempre ho derivaven cap aquí, ens augmentarien les línies. Ara, doncs, és esperar aquesta reunió que la directora havia d'acabar d'agendar, eh? Vull dir, ens ha dit que la fèiem, però no ens havia posat encara a l'agenda per fer-nos retorn del que realment, en què derivarà realment aquest anunci que vam fer públicament i per part de, no, o sigui, en nom del govern de la Generalitat per part de la consellera.
1: És a dir, que es va fer públic però no s'han concretat i no s'han posat en marxa encara l'ampliació dels horaris.
0: A més, vaig preguntar que amb què derivava això i
1: sí,
0: encara no ens va dir.
1: Encara no ho sabien. Bé, no. Doncs ja estarem pendents perquè realment és un servei molt útil,
0: molt.
1: Que cada vegada hi ha més demanda i molt pràctic, la veritat.
0: És molt pràctic i a més et deixa al mig que pots agafar qualsevol línia. Jo aquest estiu l'he estat fent servir, evidentment, i per desgràcia no el d'Argentona, perquè a l'agost no aniria, i a Mataró només n'hi ha un cada hora a l'estiu, també, o sigui que també molt complicat perquè anava molt ple, i jo crec que s'han de posar les piles perquè és el que els vam dir una de les tantes reunions que hem tingut. Ens esteu dient que promocionem el transport públic i el transport sostenible, però no ens ho faciliteu. Al cap i a la fi, la competència és seva i la nostra feina és apretar-los perquè ho portin a terme i els nostres vilatans ho puguin fer servir.
1: Montse Cervantes, regidora de Mobilitat. Tinc una pregunta que, a veure què em diràs, però com t'agradaria que fos la mobilitat d'Argentona d'aquí a 5 anys o 10 anys? Com, de projecció de futur, com t'agradaria que fos?
0: Segura. Uh-huh. Segur, a mi em fa patir molt la velocitat de molts cotxes per molts carrers i m'agradaria que fos segura. Segura per les persones i per les mateixes persones que porten els vehicles rodats. A mi m'agradaria que fos segura. I, per tant, això entra no només la reducció de velocitat per als nostres carrers, sinó l'adequació dels carrers de les voreres, com bé em deies, i que la gent pugui anar pel carrer tranquil·la i amb seguretat.
1: Es prenen mesures perquè sigui una circulació més segura? Em refereixo a l'excés de velocitat?
0: Sí, bueno.

0: estem posant molta gent ja a vegades a les xarxes corre que posem pilones per tot arreu i que posem els coixins berlinesos, que són les esquenes d'asa que posem per les zones on tenim detectades amb més velocitat. De fet, un cop a l'any o dos, en funció de la necessitat, posem el radar simpàtic, que és aquell que hi ha una cara trista o alegre segons si compleixes amb la velocitat, i de moment la cara vermella guanya per golejada a la cara verda, el qual vol dir que als carrers encara s'hi corre molt.
1: I passem a parlar d'aquesta circulació sostenible. Queda pendent, potser, que Argentona, la circulació en bicicleta, no?
0: Sí, és una assignatura pendent, molt pendent. De fet, el pla de la bicicleta hi és des de Jureria, que és del 2017, i s'han implementat molt poques mesures, la que es va fer a la rotonda d'entrada, que el carril bici anava des de la carretera de Vilassar fins al Molí de les Mateves, i queda pendent la ronda de Llevant. Però queda pendent.
1: Però
0: sí, fa falta mesures per poder anar en bicicleta.
1: I què s'ha de fer perquè aquest pla s'implementi? Que és el que evita que es pugui...
0: Tot va lligat, com deia abans, amb temes d'obres, i llavors d'arranjaments de carrers, i aprofitar quan s'arrangen carrers, igual que fem amb les voreres, per posar les baixades segures, doncs mirar de posar carrils bicis o prioritat, no? Les prioritats invertides a quants més carrers millors. És difícil, però ho tenim en compte.
1: Ho dic perquè tenim l'institut que està en una zona, bé, que no està al centre, però tampoc està molt lluny, es pot arribar caminant, però per molts alumnes doncs anar en bicicleta seria una solució, o no ho sé, o ara també ja es veu una tendència més de la gent d'agafar les bicicletes, sobretot les bicicletes elèctriques. Però clar, si no hi ha una circulació segura, doncs és més difícil, no? De vegades...
0: Ho acabes de dir, eh? Quan m'has preguntat quina mobilitat vull per d'aquí 5 anys i per d'aquí 5 mesos i per demà, és una mobilitat segura. I a la mobilitat segura, com he dit abans, per tothom. Per el tràfic rodat, per les persones, per tothom.
1: Teniu planificat alguna acció concreta per millorar aquesta circulació a Argentona en els pròxims mesos?
0: Bueno, nosaltres tenim el pla de mobilitat que l'hem demanat a la Diputació, i el pla d'aparcament. El de mobilitat en tenim un, era posar-lo al dia. Tenim el de seguretat viària, que hem implementat totes les mesures o gairebé totes les que se'ns demanava. I hem tret bona nota perquè llavors fan una valoració per veure si hem fet cas del que deia el pla. I en aquest pla de seguretat viària, moltes de les prerrogatives que ens donaven era les senyalitzacions i la prioritat per als vianants i per les bicicletes. Tot això ho hem implementat, ni que sigui amb pintura i amb senyalització. Amb el tema dels passos de vianants, que també em consta que hi ha molta gent que no troba necessari en un carrer que sigui estret que hi hagi un pas de vianant, però és que com que hi ha molta gent que no en fa cas quan va amb els vehicles, doncs s'han hagut de fer, perquè a més ens ho marcava el pla de seguretat, que totes les cantonades havia de quedar el tràfic visible, que no hi havien d'haver-hi vehicles, per això hem posat també molts aparcaments de moto per deixar visible el pas dels vianants, i aprofito per dir que tots aquests aparcaments de motos, amb una grandíssima majoria, cada dia està ple de motos.
1: Això ho anava a dir, Hi ha molta moto aquí a Argentona. Estan els
0: aparcaments. Però que hi havia molta gent que ens ho havia dit, anava pel carrer i t'ho deia, escolta, tantes motos, i dic, però és que n'hi ha, sí. I a més hem convidat a que la gent faci servir més les motos que el propi vehicle, que el propi cotxe.
1: Que el propi cotxe.
0: De quatre rodes.
1: Hem d'acabar l'entrevista, però ens queda pendent el tema de l'aparcament, perquè sí que tenim la possibilitat a la zona vermella pels comerços, però un aparcament aquí a Argentona hi fa falta, no?
0: Sí, el que tenim més proper és, el vaig anunciar ja fa un parell de mesos, és un arranjament que farem al CAP, en allà hi cabran 20 vehicles més dels que hi caben, i em consta que per aquella zona del CAP estaran molt agraïts perquè hi ha molts blocs de pisos i hi viu molta gent.
1: Sí.
0: Hem de tenir també en compte la tendència de que cada vegada hi ha, abans, antigament, potser hi havia un cotxe o cap per família, ara n'hi ha dos o tres.
1: Sí.
0: Sí que és veritat que ara és molt més complicat. Hem arranjat ja a la Ronda de Llevant, fent aquells aparcaments al lateral, que també estan funcionant molt bé. I tenim un parell més de llocs detectats que intentarem abans de final d'any de poder-los dur a terme. No, aquests encara no són segurs del tot, però també ho estem treballant.
1: Estarien per aquí al centre, a aquestes zones?
0: Estarien també per la zona del carrer Badalona.
1: Ah, molt bé, perquè ja també hi ha...
0: És una zona molt poblada, eh?
1: Molt poblada, sí.
0: Clar, que on hi ha més blocs de pisos és un lloc on hi viu molta més gent, per tant, també és veritat, a tots els pobles, si us hi fixeu, els aparcaments solen estar més cap a les afores, eh? Llavors estem buscant a llocs on és possible, però que alhora sigui un trajecte segur, des d'on t'aparques fins a casa. I per això, ara estem fent ja el projecte.
1: Molt bé, gràcies, Montse Cervantes, per acceptar aquesta trucada del Tic Tac de Ràdio Argentona i parlar-nos de la mobilitat aquí a la vila, tenint en compte que avui comença la Setmana Europea de la Mobilitat. Que acabis de passar un bon dia i fins la propera.
0: Moltíssimes gràcies per contactar-me i ja ho sabeu, per qualsevol cosa.
1: Molt bé, gràcies. Adéu.
0: Gràcies. Adéu, bon dia.

0: Estem arribant a la recta final del tic-tac d'avui, el dimecres 16 de setembre, i no volem acabar el programa sense abans escoltar la recomanació del llibre que ens fa la Gemma, la bibliotecària, la Gemma Bravo, per aquesta setmana. Ja sabeu que cada dimecres ens recomana un llibre per llegir. Escoltem la seva recomanació.
1: Aquesta setmana us recomanem Damon Copperhead, de Barbara Kingsolver, publicada en català i en castellà per l'editorial Navona. Aquesta obra va ser guardonada l'any 2023 amb el Premi Pulitzer de Ficció i el Women's Prize for Fiction, dos dels reconeixements més prestigiosos de la literatura en llengua anglesa. Barbara Kingsolver ret homenatge al David Copperfield de Charles Dickens, amb un retrat esfereïdor de l'abandonament infantil i de la desprotecció de molts nens i joves davant les institucions públiques nord-americanes. Alhora, aborda una de les grans xacres socials dels Estats Units contemporanis, la crisi dels opioides. La novel·la transcorre a les regions més empobrides dels Apalatxes de Virgínia, on moltes famílies rurals, els anomenats hillbillies, pateixen les conseqüències de la crisi econòmica provocada, entre altres factors, pel declivi de la mineria tradicional. Kingsolver també ens apropa als Malungeons, un grup multiètnic propi de la regió, del qual forma part el protagonista, en Damon, amb arrels indígenes americanes, xiroquis concretament, africanes i europees. Damon és fill d'una mare soltera addicta als opioides i haurà d'obrir-se camí per la vida pràcticament abandonat, passant per cases d'acollida que sovint es converteixen en autèntics inferns. Malgrat tot, comptarà amb una petita i fràgil xarxa de personatges que l'ajudaran a no acabar d'enfonsar-se en la misèria. La família Pegot, especialment la tieta June, i Angus, la filla de l'entrenador que l'acull, en allò que més s'assemblarà a una llar per ell. Li oferiran un fil de pertinença i esperança capaç de mantenir-lo dempeus. Una novel·la plena de personatges que acompanyen els periples vitals d'en Damon, tan desprotegits i vulnerables com ell. Però lluny de convertir-se en un melodrama, Kingsolver ens ofereix una història dura i colpidora, però també esperançadora i en molts moments divertida. Amb un ritme que no decau, gairebé com si es tractés d'una novel·la d'aventures, les seves més de 600 pàgines es devoren. Esperem que us agradin.
0: Doncs amb aquesta recomanació del llibre Damon Copperhead de Barbara Kingsolver, que ens ha recomanat la bibliotecària d'Argentona, ens acomiadem del programa. Gràcies per haver-nos acompanyat des de les 10 del matí fins ara. I doncs ara us deixem amb l'informatiu migdia de Ràdio Argentona.

Argentona viu la Setmana Europea de la Mobilitat amb diverses activitats, una xerrada demà a l'Ajuntament, formació viària a les escoles i tallant el trànsit al voltant de la plaça Nova diumenge en el Dia Sense Cotxes. L'Institut d'Argentona s'inclou en la llista del centenar de centres educatius prioritaris de Catalunya que es climatitzaran abans de l'any 2028. Tot i això, els centres i els ajuntaments encara no han rebut cap notificació i l'anunci genera molts dubtes. Ahir es va produir un petit incendi a la Riera d'Argentona, però en el terme municipal de Mataró les flames van cremar un total de 5.200 metres quadrats de vegetació entre el barri de Cerdanyola i el polígon industrial del Cros. En esports, el primer equip del Futbol Club Argentona segueix viu a la Copa Catalunya. Ahir va guanyar la Llanti en la tercera ronda. La Federació Catalana de Futbol ha comunicat que concedirà subvencions als equips que competeixen en la Lliga Elite aquesta temporada. Cada equip participant rebrà un fixe d'11.500 euros. I el temps, atenció, perquè aquesta tarda s'esperen xàfecs de caire tempestuós a la comarca. Poden ser de forta intensitat, però en conjunt s'esperen poc abundants. Les temperatures van a la baixa. Comencem.

0: Argentona s'adhereix una vegada més a la Setmana Europea de la Mobilitat, que comença avui i finalitza el dia 22. L'objectiu és convidar els veïns i veïnes a reflexionar sobre com ens desplacem i reduir l'ús del cotxe privat. L'acte central d'aquesta setmana al municipi serà una xerrada informativa a l'Ajuntament sobre mobilitat elèctrica compartida, un servei que precisament compleix ara mig any de funcionament a la nostra vila de la mà de la cooperativa Som Mobilitat. En una entrevista al programa Tic Tac d'aquesta casa, Carla Gómez, de l'equip de projectes de la cooperativa, ha fet un balanç molt positiu d'aquests primers 6 mesos. Durant aquest temps, una trentena de socis d'Argentona i diverses entitats locals han fet servir el vehicle elèctric en prop d'una 80ena d'ocasions, recorrent més de 5.700 quilòmetres. Fent una ullada als hàbits dels usuaris, Gómez ha destacat que el cotxe s'utilitza majoritàriament per a trajectes curts entre setmana.
1: Crec que s'ha entès molt bé la fórmula del vehicle compartit, són trajectes curts. El dissabte cal dir que els usos són molt elevats, és a dir, que el dissabte és un dia que la gent en fa més usos, les reserves potser sí que són més llargues, no? I cal seguir treballant els dies entre setmana. Veiem que bueno, hi ha usos pel matí, per les tardes, és força homogeni, tot i així volem seguir treballant, no?
0: Des de Som Mobilitat recorden que el vehicle està situat a l'Avinguda Puig i Cadafalch i està a disposició de qualsevol veí i veïna que es faci soci de la cooperativa per una aportació única i retornable de 10 euros. La gestió des de la reserva fins a l'obertura de les portes es fa a través d'una aplicació mòbil. A més, l'Ajuntament d'Argentona ofereix cupons de 20 euros gratuïts per fer una primera prova sense cap cost. La xerrada sobre els vehicles elèctrics és una de les activitats que organitza l'Ajuntament, però en aquesta Setmana de la Mobilitat també hi ha altres iniciatives, com les xerrades i formació viària que la policia local està duent a terme a les escoles. A més, diumenge se celebrarà el Dia Sense Cotxes. Escoltem Montse Cervantes, regidora de Mobilitat.
2: Tal com vam fer l'any passat, el que farem és prohibir l'accés dels vehicles als voltants de la plaça Nova, algun dels carrers on passen els vehicles i que creiem que de manera innecessària, i és per conscienciar, perquè la gent vegi que no cal per anar d'un costat a l'altre del poble agafar el cotxe.
0: Cervantes ha admès que la prioritat de la regidoria és aconseguir una mobilitat segura, reduint l'excés de velocitat mitjançant l'adequació dels carrers, elements de reducció i controls. A més, també està a l'espera d'una reunió amb la Generalitat per concretar l'ampliació d'horaris anunciada per la Conselleria de la línia 807 d'autobús que connecta Argentona amb Barcelona. Ahir us explicàvem que l'Institut d'Argentona s'inclou en la llista del centenar de centres educatius prioritaris de Catalunya que es climatitzaran abans de l'any 2028. Així ho preveu el pla anunciat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, que contempla instal·lar sistemes d'aire condicionat, aerotèrmia i ventilació mecànica en els equipaments on la situació per les altes temperatures s'ha considerat més crítica. Però des de la regidoria d'Educació de l'Ajuntament d'Argentona i l'Institut s'ho prenen amb cautela, ja que no han rebut cap mena de notificació i afirmen que l'anunci el genera molts dubtes. Escoltem la directora de l'Institut, Mercè Rubio.
3: Ho hem vist per les notícies, no? Que estem en la posició 92, és a dir, no sé si primer fan 92 o aquests 100 són els seleccionats. També sembla que els terminis hauria de ser el 2028, però no sé quan començarien, perquè entenc que aquesta climatització tampoc tinc clar com seria. El departament parlava d'aerotèrmia, però per posar aerotèrmia necessiten fer moltes obres. Aleshores, res, jo no em faria moltes il·lusions fins que no tinguem unes instruccions concretes que demostrin cert compromís.
0: De moment, l'Institut ja es va posar a treballar en la climatització a finals del curs passat i l'equip directiu es va reunir per revisar el protocol d'actuació davant les altes temperatures. La revisió incluïa la instal·lació de climatització a la biblioteca, la sala d'actes i la zona de docents, així com un pla per desallotjar la segona planta i traslladar l'alumnat a la planta baixa si es donen condicions de calor extrema, garantint així un millor confort climàtic. Amb el mateix objectiu, es van plantar 6 arbres nous a la zona del pati per crear més espais d'ombra. I ahir es va produir un petit incendi a la Riera d'Argentona, però en el terme municipal de Mataró. L'avís es va rebre a 3:15 de la tarda i va quedar estabilitzat mitja hora més tard. Les flames van cremar un total de 5.200 metres quadrats de vegetació entre matolls, canyes i algun pi, entre el barri de Cerdanyola i el polígon industrial del Cros. Àlex Navarro és el cap operatiu dels ADFs.
4: En apropar-nos a l'incendi ja veiem una columna de fum cada vegada més gran. Feia vent a la zona, el qual feia propagar el foc de forma ràpida per tot el que era la vegetació de la riera. Per sort no va haver afectació a cap indústria de la zona ni vehicle que estava estacionat en el carrer. El fum anava per tota la vall i tampoc va haver una gran afectació al nucli, per tant van quedar simplement amb el foc de vegetació, sense danys personals, que al final és el més important.
0: A l'incendi van treballar una unitat dels ADF, 5 dotacions de bombers, la policia local d'Argentona, els Mossos d'Esquadra i agents rurals. El telèfon d'emergència es va rebre més de 20 trucades, gràcies a les quals es va poder actuar ràpidament. Els serveis d'emergència agraeixen la col·laboració ciutadana i recorden que encara ens trobem en una situació delicada per l'alt risc d'incendi forestal.
5: Els esports.
0: El primer equip del Futbol Club Argentona segueix endavant a la Copa Catalunya. Ahir va guanyar la Llàntia per 0-4. L'eliminatòria, que era partit únic, es va disputar al camp de Mataroní, ja que es juga a casa de l'equip més dèbil. En aquest cas, la Llàntia juga a Primera Catalana, mentre que el Futbol Club Argentona començarà aquest cap de setmana a la Lliga Elit. Per cert, que no deixem la Lliga Elit perquè la Federació Catalana de Futbol ha comunicat que concedirà subvencions als equips que competeixen en aquesta Lliga durant aquesta temporada. La inversió total supera els 267.000 euros. Cada equip participant rebrà un fixe d'11.500 euros, a més de 75 cèntims per quilòmetre recorregut i 60 euros addicionals per cada punt aconseguit a la Lliga. Pel que fa al play-off d'ascens, la federació destinarà 750 euros per eliminatòria. Per poder accedir a aquestes subvencions, les entitats hauran d'estar al corrent de pagament amb la Federació, la Hisenda Pública i la Seguretat Social, a més de tenir la junta directiva en regla i no comptar amb patrocinadors de la Liga Professional. A més, hi ha un requisit clau en el calendari. Els clubs tenen fins a les 8 del vespre d'aquest divendres, 18 de setembre, per lliurar el document de concessió de cessió dels drets audiovisuals per a les retransmissions de la xarxa. Els pagaments s'efectuaran de manera fraccionada en 3 terminis. El primer, el 20 de gener de 2027. El segon, el 19 de maig, al final de la Lliga regular. I la liquidació final del play-off, el 16 de juny. Tot seguit, passem a la informació.

0: Ja hi ha data d'inscripció per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en cessió d'ús de Can Serra Lladó. El termini s'obre el 22 de setembre i el mateix dia 22 hi haurà una sessió informativa presencial. Pels que no hi puguin assistir, n'hi haurà una de virtual el 29 de setembre. El termini d'inscripcions finalitzarà el 5 d'octubre. Per optar-hi, cal ser soci de Sostre Cívic, que amb l'Ajuntament promouen la construcció i gestió d'aquesta vintena d'habitatges assequibles. I també han començat les inscripcions per l'Espai Multifamiliar, un servei totalment gratuït que ofereix l'Ajuntament d'Argentona per acompanyar mares, pares i gestants durant els primers mesos de vida dels infants. El taller es durà a terme a l'Escola Bressol Municipal al Busquet amb una freqüència quinzenal, des del 8 d'octubre fins al juny de 2027. S'hi poden apuntar les famílies amb nadons de 0 a 12 mesos, embarassades en el tercer trimestre i persones en procés d'adopció. El termini per inscriure's ja és obert i està actiu fins al 28 de setembre. Per reservar la vostra plaça, només cal que ompliu el formulari web que trobareu disponible al portal de l'Ajuntament d'Argentona. L'agenda. Demà dijous, dins dels actes de la Setmana de la Gent Gran, gimnàstica a partir d'un quart de 10 i dansa terapèutica a 2:15 a la plaça Nova. Ja a la tarda, a les 5, hi haurà sessió de cinema al centre parroquial amb la pel·lícula Atrapa un milió. També demà el Centre d'Estudis Argentonins ens proposa converses amb el filòsof Eudald Espluga, Martí Carreras, estudiant de filosofia, i Guillem Vila, antropòleg i tècnic intercultural. Parlaran sobre l'obra d'Espluga Imaginar la fi, horror climàtic, tecnofeixisme i esperança apocalíptica. Serà dijous a les 7 de la tarda a la biblioteca. Divendres la sala acull el Gran Quinto de la Setmana de la Gent Gran a les 6 de la tarda. Dissabte comencen les rutes de tardor d'Argentona. La primera serà la ruta Casa Puig, obert per obres. Hi haurà dues visites, a les 10 del matí i a 11:45. El preu de la ruta és de 5 euros i és gratuït per als menors de 12 anys. També dissabte a les 10 del matí, al centre parroquial, torneig de bitlles catalanes. I el punt final a la Setmana de la Gent Gran el posarà diumenge la Gran Festa de la Vellesa. La jornada començarà a 8:45 del matí amb l'anada a missa. Continuarà a les 10 amb la cercavila de gegants i l'esmorzar a la sala. I es clourà a les 6 de la tarda amb el vespreig i l'actuació de DJ Manel també a la sala. I aquest cap de setmana el col·lectiu de teatre del Centre Parroquial ens proposa Per la cara, una comèdia esbojarrada que podreu veure dissabte a les 7 de la tarda i diumenge a les 6. Les entrades anticipades les podeu comprar divendres de 6 a 8 de la tarda al Centre Parroquial. En el temps, la inestabilitat anirà clarament a més. S'esperen xàfecs acompanyats de tempesta, que localment podran ser forts, tot i que en general deixaran pocs litres aquesta tarda. Les temperatures màximes reculen i avui no s'esperen que superem els 27 graus. Demà, de matinada, es podria escapar algun plugim puntual. Durant el matí tindrem el cel més ennuvolat i més clarianes a la tarda. Els termòmetres continuaran en descens. Les mínimes es mouran entre els 14 i els 21 graus i les màximes no superaran els 25 graus. Divendres ens espera una jornada de cel variable i estones de cel molt ennuvolat. A primeres hores de la matinada podria caure algun xàfec al litoral del sud de la comarca, però la resta del dia no s'esperen pluges. Les temperatures nocturnes encara seran més fredes, entre els 13 i els 18 graus, amb màximes sense canvis, que voltaran dels 20 als 24 graus. Anem ara fins al Meteocat per conèixer la previsió del temps de tot Catalunya.
1: Bon dia, avui esperem un canvi de temps que ja començarem a notar durant el matí, d'augment poca cosa, però ja els núvols començaran a aparèixer en zones del sector central del litoral, poden també aparèixer ja al matí alguns primers ruixats en aquest sector, però el gros, el més important, arribarà de cara a la tarda. Especialment a partir de migdia ja les nuvolades creixeran no només en aquests sectors del litoral i del prelitoral central, sinó també cap a tota la zona del nord-est, Pirineu, Prepirineu, i esperem xàfecs en totes aquestes zones. Poden ser intensos, acompanyats de tempesta, localment de calamarsa, especialment a punts de l'interior del quadrant nord-est, Catalunya central, posteriorment també cap al sector del litoral, prelitoral central, i cap a la nit també esperem que puguin arribar d'intensos cap a la zona de nou de les comarques del litoral de Barcelona i nord de Tarragona. Per tant, atenció, perquè seran locals, però allà on calguin podrien arribar a descarregar amb intensitat. Hi ha avisos des del Servei Meteorològic de Catalunya per la possibilitat que de forma puntual puguin deixar més de 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i en 3 hores puguin arribar a deixar més de 60 litres per metre quadrat, fins i tot en algunes comarques del litoral central, nord del Camp de Tarragona, podríem parlar cap al final del dia de la possibilitat, petita però existeix, que de forma puntual deixin més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Per tant, atenció, perquè és una situació no de pluja general abundant, però sí localment poden descarregar amb intensitat i, com dèiem, amb tempesta, i no descartaríem, especialment al final del dia, a comarques del litoral, algun fenomen de temps violent. Tot això amb un descens de la temperatura que serà evident a migdia i de cara també les pròximes jornades. És tot de moment, ho deixem aquí.
0: Moltes gràcies, i abans d'acabar repassem els titulars d'aquest dimecres 16 de setembre.

Argentona viu la Setmana Europea de la Mobilitat amb diverses activitats, xerrades, formació viària a les escoles i tallant el trànsit al voltant de la plaça Nova diumenge, en el dia sense cotxes. L'Institut d'Argentona s'inclou en la llista del centenar de centres educatius prioritaris de Catalunya que es climatitzaran abans de l'any 2028. Tot i això, els centres i els ajuntaments encara no han rebut cap notificació i l'anunci genera molts dubtes. També us hem explicat que ahir es va produir un petit incendi a la Riera d'Argentona, però en el terme municipal de Mataró. Les flames van cremar un total de 5.200 metres quadrats de vegetació entre els barris de Cerdanyola i el polígon industrial del Cros. En esports, el primer equip del Futbol Club Argentona segueix viu a la Copa Catalunya. Ahir va guanyar a la Llàntia per 0-4 en la tercera ronda. I la Federació Catalana de Futbol ha comunicat que concedirà subvencions als equips que competeixen a la Lliga Elite aquesta temporada. Cada equip participant rebrà un fixe d'11.500 euros. L'informatiu acaba aquí, el control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés i a la redacció i locució qui us parla, l'Hisenda Fernández. Tornem demà. Bona tarda.

Ràdio Argentona t'acompanya. Cent 4.6.

0: l'únic judici per la violència policial de l'1 d'octubre, el del cas Roger Español. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Aquest matí ha arrencat a l'Audiència de Barcelona el judici contra els quatre policies nacionals, tres comandaments i un escopeter, acusats d'haver buidat un ull a Roger Español l'1 d'octubre de l'any 2017, Joan Bota.
2: És una causa inèdita, l'únic amb policies espanyols asseguts al banc dels acusats per les càrregues amb què van intentar aturar el referèndum d'autodeterminació. La resta o es van arxivar o van quedar no res després amb la llei d'amnistia.
0: Barcelona, Miquel Jarque.
3: En el judici, Roger Español ha actuat com a testimoni, atribueix el tret d'un policia nacional d'una pilota de goma que li va buidar l'ull a una represàlia per una disputa que va tenir lloc abans de la càrrega policial, en una càrrega on ell va ser colpejat per una porra i la gent de la policia nacional la va perdre.
4: Pel que havia passat just abans amb el tema de la porra i el cop que vaig rebre i que havia perdut la porra i que havia intentat impedir-la, jo ho entenc com una represàlia cap a aquesta acció.
0: Mentrestant, Europa proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials, limitar-ne l'ús dels que tenen entre 13 i 15 anys i obligar les plataformes a fer-ne un disseny segur fins als 18.
2: Ho ha defensat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, en un discurs sobre l'estat de la Unió en què també ha proposat crear un Consell de Seguretat Europeu i que el Canadà sigui estat associat a Europa.
0: A Estrasburg, Bruno Fortea.
5: Si la proposta tira endavant, el Canadà serà el màxim aliat geopolític de la Unió Europea. Se li atorgarà un estatus únic que ara mateix no té cap altre país. Pel que fa a les xarxes socials, von der Leyen presenta demà mateix la llei que restringirà l'accés als menors i per solucionar la crisi de Ceuta ha anunciat un nou reglament per agilitzar encara més l'expulsió de migrants quan hi hagi una emergència.
0: I de tornada aquí a Catalunya, us ho avança a Catalunya Ràdio, vigilants privats de DIF i els Mossos d'Esquadra reforçaran a partir d'aquesta mateixa nit, amb patrulles a les vies, als entorns de l'estació de França de Barcelona, on hi ha hagut 6 robatoris de coure en els últims 10 dies.
2: I l'últim aquesta mateixa nit ha afectat la senyalització automàtica i ha provocat retards i supressió de trens a tota la línia del Garraf.
0: Mentrestant, el president Salvador Illa reivindica el nou finançament a Extremadura, governada pel Partit Popular i per Vox, avui que el govern hi trasllada allà els actes de la Diada que habitualment s'havien fet a Madrid. Enviat especial a Extremadura, Albert Prat.
6: A aquesta hora, Salvador Illa segueix reunit a la seu de la Junta d'Extremadura amb la presidenta Maria Guardiola. Illa ha entrat amb la intenció de defensar que el nou finançament és solidari amb totes les comunitats en un nou intent per fer canviar d'opinió els barons del PP que mantenen el seu veto a la reforma.
7: La proposta que fem nosaltres no perjudica ningú i que guanyarien credibilitat aquells que critiquen el model si fessin una proposta alternativa que fins a data d'avui no he vist.
0: I en temps de cultura, la bola negra dels Javis representarà Espanya a la pròxima edició dels Oscars. Madrid, Dani Saiz de Aja.
8: La bola negra s'ha imposat al Ser Querido i a Los Domingos, però encara haurà de passar el filtre de l'Acadèmia de Hollywood. De moment, esta història, que entrellaça memòria i alliberament sexual, està tenint molt bona acollida entre el públic de Toronto, on ha arrencat la seva gira nord-americana.
0: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
9: Bon dia.
0: El Barça juga avui a 9:15 al Camp Nou contra el Racing de Santander.
9: Un partit que podreu seguir, com sempre, a la TDT i que avui tindrà una edició especial amb una prèvia conjunta amb el que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions de futbol en català. Al Madrid, polèmica perquè Mbappé i Vinícius no van mostrar la samarreta abans del partit de suport a Ceuta i derrota ahir de l'Espanyol 2-1 amb el Rayo Vallecano.
0: Sàpiguen com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
10: Hola, bon dia. Doncs dues incidències al transport públic. Retards de l'R2 Sud de Rodalies i regionals del Corredor Sud, R13, 14, 15, R16 i R17, a causa de diverses incidències, entre les quals, com comentàveu, una de provocada per un robatori de cable a l'estació de França. També retards de l'R11 per una incidència de gestió operativa. A les carreteres, poques complicacions. Només algunes retencions a les rondes de Barcelona i també l'N420 a les Borges del Camp a causa d'obres.
0: I ens falta el temps.
11: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: I avui és especialment interessant perquè, Francesc Mauri, bon dia.
12: Bon dia.
0: Aquesta tarda tindrem pluges.
12: Doncs sí, ja hi comença a haver alguns primers ruixats, coses modestes, això sí, que arriben al Pirineu Occidental, una zona de ruixats també cap a l'Ebre, bàsicament ara mateix cap al Golf de Sant Jordi, I els ruixats que aniran agafant empenta a mesura que avanci la tarda al nord-est, bàsicament des del Pirineu Oriental i cap al litoral i prelitoral barceloní, conurbació barcelonina fins aquest vespre, nit i matinada. I s'hi afegirà mitja tarda, vespre i nit la Costa Daurada. En totes aquestes zones s'ha vist taronja de Meteocat, aiguats que podrien ser d'intensitat torrencial, per tant superar els 40 litres en 30 minuts i sempre amb extremada irregularitat. Això vol dir que en alguns indrets pot ploure moltíssim i a pocs quilòmetres, o més ben dit metres, gairebé no caure ni gota. I atenció al descens de temperatura de luxe aquesta matinada i demà.
0: Molt bé, doncs haurem d'estar molt pendents de les pluges, les precipitacions i, com sempre diem, molta precaució en els desplaçaments. Gràcies, Francesc, bon dia.
12: Bon dia.
11: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. Continua a aquesta hora la primera jornada del judici per la violència policial de l'1 d'octubre. Es fa contra els 4 policies nacionals, 3 comandaments i un escopeter, acusats d'haver buidat un ull a Roger Espanyol el dia del referèndum per la independència. Espanyol ha declarat davant del tribunal que el van ferir com a represàlia d'un enfrontament previ. Els policies s'enfronten a penes que poden anar de 13 anys de presó cadascun. La fiscalia en demana, en canvi, l'absolució. Anem a l'audiència de Barcelona, on es fa aquest judici. Miquel Jarque, bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Òscar, sí, aquí continuen declarant testimonis de l'acusació. En la declaració d'Espanyol, la primera del matí, ell ha admès que va participar en el llançament de tanques contra furgonetes policials, però atribueix el tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa que va tenir lloc amb uns agents en una càrrega on va ser colpejat amb una porra que l'agent de la Policia Nacional va perdre.
13: Jo crec que aquell tret va ser en represàlia per l'acció que havia passat abans i no entenia que quan les furgonetes ja estaven al carrer Gran Via no acabessin de retirar-se i seguissin disparant el que jo creia que eren salves.
3: Tots els testimonis de l'acusació que van veure les càrregues amb pilotes de goma expliquen que va ser a poca distància i totalment desproporcionada. L'acusació en el judici haurà d'acreditar quina distància es va fer el tret que va deixar sec d'un ull Roger Espanyol. Avui hi ha previst que declarin una quinzena de testimonis. Demà serà el dia dels pèrits. El judici acabarà l'1 d'octubre.
0: Doncs abans d'arrencar el judici, l'activista Roger Espanyol ha rebut el suport de diverses entitats, com ara l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium, Irídia, de Defensa dels Drets Humans, i de l'associació Stop Bales de Goma, que lluita per prohibir l'ús d'aquests projectils. El judici també està sent seguit per una missió d'observació d'independent integrada per diferents organitzacions com ara Amnistia Internacional. Palau de Justícia, Marta Corbalán.
14: Roger Espanyol ha arribat a les 9 del matí a l'Audiència de Barcelona, on l'esperaven una trentena de persones amb pancartes i crits de suport. Aquest és l'únic cas que serà jutjat per les càrregues policials de l'1 d'octubre. La resta de policies investigats van ser amnistiats. La llei, però, no preveu l'amnistia per als 4 agents que a partir d'avui s'asseuen al banc dels acusats perquè no emparen lesions de gravetat com la pèrdua d'un ull. Irídia, Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana, que exerceixen d'acusació popular en el judici, confien que aquest cas serveixi d'acte de reparació i justícia per a totes les persones que van patir les càrregues de l'1 d'octubre i esperen que acabi amb una sentència condemnatòria. Sentim la directora d'Irídia, Anaïs Franquesa, el president d'Òmnium, Xavier Antic, i el de l'Assemblea, Josep Vila.
15: És un judici històric perquè es faci justícia pel Roger, però també perquè s'estableixin els límits de què pot fer o no la policia en context de protesta.
16: D'avui portem al banc dels acusats un escopeter i 3 comandaments de la policia espanyola, però en realitat portem a judici tota la violència policial de l'1 d'octubre.
17: Un únic judici, que això sol ja explica el nivell de poca democràcia i de poca justícia que hi ha a l'estat espanyol.
14: El judici ha arrencat avui i acabarà casualment el pròxim 1 d'octubre, coincidint amb el 9è aniversari del referèndum.
0: passen 10 minuts de les dues, Brussel·les proposa prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys i posar límits als que tenen entre 13 i 15 anys. Davant de l'Eurocambra, a Estrasburg, Ursula von der Leyen ha criticat l'addicció que generen les grans plataformes. Sobre seguretat, ha proposat la creació d'una nova aliança de la Unió Europea amb el Regne Unit, amb Ucraïna i amb el Canadà, aquí proposa que es converteixi en el primer estat associat al bloc comunitari. Anem a Estrasburg. Bruno Fortea, bon dia.
18: Hola, bon dia, Òscar.
0: Anem a pams, Bruno, perquè han dit moltes coses, Ursula von der Leyen. Sobre la prohibició de xarxes socials, Brussel·les presenta demà mateix una llei per fer-ho possible.
18: Sí, una llei que, segons von der Leyen, imposarà límits a les grans tecnològiques.
19: Les plataformes hauran de demostrar que són segures, perquè no es tracta que els nostres menors accedeixin a les xarxes socials, es tracta de quan i com permetem que les xarxes socials accedeixin als menors. Europa té el poder d'actuar, som nosaltres qui decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques.
18: I vol que els menors de 13 anys quedin exclosos de les xarxes i que entre els 13 i 15 anys només hi puguin accedir sota control parental, amb límits de temps i funcions limitades a les aplicacions.
0: Però com deien, Bruno, a banda de les xarxes socials, l'altre gran protagonista és avui el Canadà, a qui Brussel·les pretén acostar a la Unió Europea. I com vol fer-ho?
18: Fent que el Canadà sigui el primer estat associat de la Unió Europea. No entraria dins del club comunitari, però sí que en seria el màxim aliat geopolític, just ara que el Canadà manté una guerra comercial i arancelària amb Donald Trump.
19: Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre. Va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més alt possible.
18: Von der Leyen també vol crear un Consell de Seguretat per coordinar millor la defensa d'Europa i altres aliats. No hi ha esmentat, però, el nom dels Estats Units.
0: I en aquest discurs també s'ha colat la crisi de Ceuta. Aquí, Brussel·les, Bruno, ha tornat a defensar un enduriment de la política migratòria.
18: Sí, von der Leyen, de fet, ha anunciat un nou reglament per agilitzar encara més l'expulsió dels migrants quan hi hagi crisis com la de Ceuta, amb fluxos migratoris que són orquestrats o utilitzats, diu, per atacar Europa.
19: Totes les nostres fronteres exteriors són fronteres europees. Per tant, vull adreçar-me directament al poble d'Espanya. La frontera de Ceuta és una frontera europea, perquè Ceuta és Espanya, Ceuta és Europa, i Europa serà allà per vosaltres.
18: Von der Leyen també s'ha mostrat a favor d'alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
0: Bé, doncs, d'entre totes les coses que ha dit Ursula von der Leyen, ha entrat en aquest debat sobre el futur tecnològic. I en això és especialment significatiu el fre i l'alerta que sorgeix des del mateix sector. Cada vegada més veus admeten la necessitat d'un control a la intel·ligència artificial, una revisió exterior, Albert Manyà.
20: L'últim a fer-ho ha estat Sam Altman, cofundador d'OpenAI, que ha admès des de San Francisco que és normal que a la gent no li faci massa gràcia.
21: Crec que també s'observa una por real que algunes d'aquestes empreses o algunes companyies que desenvolupen IA puguin acumular massa poder i ser capaces d'exercir una influència indeguda sobre l'economia i imposar una visió del món a la gent. I crec que el món té motius per tenir por d'això.
20: Mark Zuckerberg, de Meta, també reclama la presència d'uns avaluadors independents. En definitiva, més o menys matisos, aquesta indústria reivindica un regulador, com en altres camps.
0: I al marge d'aquests líders de la IA, un fòrum a la capital dels Estats Units ha contraposat figures polítiques contraposades que han arribat a una conclusió semblant. No es pot deixar el sector en mans només dels oligarques. Washington, Oriol Serra.
22: Bon dia. La Pro-Human Assembly o Assemblea Prohumana, un fòrum de debat sobre els perills i avantatges de la intel·ligència artificial, ha reunit veus tan dispars com són les del senador demòcrata Bernie Sanders, situat a l'ala més esquerra del partit, i l'exassessor de Donald Trump, el fonamentalista maga Steve Bannon. Curiosament, tots dos s'han mostrat d'acord a l'hora de manifestar la seva preocupació pel fet que la IA estigui concentrada en les mans de quatre multimilionaris del sector tecnològic, i tots dos són partidaris de posar fre al desenvolupament de la superintel·ligència. Els temors de l'un i de l'altre, això sí, es concreten segons la ideologia de cadascun. Sanders ha enviat aquest missatge a Musk, Zuckerberg, Gates i Amodei, entre d'altres.
23: Si creieu en la democràcia, si creieu que la gent ha de tenir el dret a determinar el seu futur,
1: Deixeu d'abocar centenars de milions de dòlars als superpacs, els quals intenten derrotar membres del Congrés i candidats que estan lluitant per aconseguir salvaguarda seriosa sobre la IA. Prou d'hipocresia.
22: Bernie Sanders també ha demanat al president Donald Trump que treballi per arribar a un acord amb la Xina quan la setmana que ve rebi el president Xi Jinping a Washington. En canvi, Steve Bannon s'ha mostrat contrari a formar aliances amb la Xina per qüestions de seguretat.
4: Hauríem de posar en quarantena avui mateix qualsevol aspecte de l'ecosistema de la intel·ligència artificial perquè quedi fora de l'abast del Partit Comunista Xinès.
22: Curiosament, tant Bannon com Sanders han comparat els perills inherents que comporta la cursa per dominar la intel·ligència artificial amb els que durant la Guerra Freda va suposar tenir armament nuclear.
0: Tornem a Catalunya, ens ho explicava el Francesc Mauri quan començàvem aquest Catalunya migdia. Som davant d'un nou episodi de tempestes que poden provocar aiguats a diversos punts del país, sobretot al litoral i al prelitoral, entre el Camp de Tarragona i Barcelona, i també a l'interior de les comarques de Girona i de Barcelona. Els meteoròlegs, ens ho deia en Mauri, preveuen pluges torrencials amb acumulacions que poden arribar als 100 litres d'aigua per metre quadrat, sobretot a la tarda, al vespre i durant les primeres hores de la nit, però de moment no hi ha previst activar cap restricció i tampoc enviar cap S-alert. Unitat mòbil al Departament d'Interior, José Antonio Rodríguez i Toni Fortesa.
5: Protecció Civil manté l'avís de nivell taronja i de moment no preveu enviar cap S-alert perquè no s'arriba al llindar necessari. Tot i això, demana limitar els desplaçaments, estar atents a les prediccions i extremar la precaució davant aquest episodi de pluges. Joan Ramon Cabello, subdirector de Prevenció de Protecció Civil, assegura que mantindran el dispositiu de seguiment per si calgués enviar un avís en algun moment.
23: Si en un moment determinat doncs, tenim una observació de que se superen aquests llindars o tenim una situació meteorològica o una situació d'inundacions en un indret determinat que fa que se pugui donar una situació de perill per la ciutadania, doncs nosaltres, evidentment, a reacció doncs, enviaríem aquest missatge per a les persones que us puguin veure afectades.
5: Cada vegada es fa més difícil precisar les prediccions i localitzar exactament on descarregaran les tempestes. Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, assegura, però, que en el que sí està clar és en la temporalitat del fenomen.
24: Estem davant d'una situació que està acotada en el temps, que començarà doncs, a partir d'ara al migdia i durarà fins les primeres hores de la següent matinada, i esperem doncs, que aquests xàfecs locals de distribució bastant irregular puguin donar lloc doncs, a aquests aiguats que puguin superar tant el llindar de 40 mil·límetres en 30 minuts com el de 90 mil·límetres en 3 hores.
5: Les tempestes poden ser torrencials, sobretot entre la tarda i el vespre i durant les primeres hores de la nit. Les zones amb més risc són el litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i Barcelona i també punts de l'interior de les comarques de Girona i de Barcelona.
0: Passant 2 minuts d'un 2:15 de la tarda, reforça la seguretat de l'estació de França de Barcelona per evitar més robatoris de cable de coure. De fet, avui hi ha hagut el 6è robatori en només 10 dies. Agents de seguretat privada començaran a patrullar a partir d'aquesta mateixa nit per les vies i també es reforçarà la vigilància als accessos per part dels Mossos, segons que ha pogut saber 3Cat Info de fonts ferroviàries i relacionades amb la seguretat. Joan Garcia, bon dia.
25: Hola, Òscar.
0: Primer, per què hi ha tants robatoris precisament a l'estació de França?
25: En general hi ha tants robatoris perquè el preu del coure s'ha doblat des de mitjans del 2022 per la guerra d'Ucraïna, i en el cas de l'estació de França en concret perquè el tancament de l'espai comprès entre el final de la marquesina i el començament del túnel és molt deficient. Ara es reforçarà. Altres punts on s'actuarà perquè quan hi ha robatoris afecten molt la circulació de Rodalia són Montcada Bifurcació, Bellvitge, Sagrera, Granollers, Sant Vicenç de Castellet i la zona entre Montblanc i Vinaixa.
0: I això com afecta els usuaris quan es roba coure de l'estació de França?
25: Quan es roba cable de coure no pot funcionar la senyalització automàtica i la circulació s'ha d'alentir. En el cas de l'R2 Sud i els regionals del Garraf, que són els trens que comencen o acaben a l'estació de França, s'eliminen els trens de Vilanova i els de Sant Vicenç de Calders paren a totes les estacions, però només en poden passar 2 cada hora i en cada sentit. David Cortés, de Dignitat a les Vies, ha explicat a aquesta emissora els efectes que això té, sobretot de Vilanova cap avall.
26: Però de Vilanova cap a Sant Vicenç, presumim que té una freqüència normal del dia a dia de mitja hora, i quan hi ha aquests robatoris de coure hem estat fins a 2 hores sense servei en aquestes estacions, perquè els trens, com van amb tant de retard, es cancel·len, i avui que hem sent llevat ja del matí, ja directament hem optat per agafar autobús que anava de gom a gom.
25: Aquest matí ha anat la policia científica, demà es reuniran govern, rodalies, Adif i Mossos. Una proposta que hi haurà sobre la taula serà canviar el coure per alumini. Aquesta setmana s'ha adjudicat també la instal·lació de càmeres de seguretat a l'estació de França a l'empresa Indra, per valor d'1.200.000 euros. Això sí, el termini que marca el contracte per instal·lar-les és d'un any.
0: Més coses, les execucions hipotecàries, que són els processos que s'han obert contra persones amb problemes per poder pagar la seva hipoteca, s'han disparat un 30% en l'últim any. S'han obert un miler d'expedients que en alguns casos acabaran amb la pèrdua del pis. És la xifra més alta dels últims 10 anys, quan, atenció, la majoria de les persones en aquesta situació tenia problemes de salut mental, Sala Riera.
2: Tornem a nivells del 2016 en execucions hipotecàries i l'estrès crònic que provoquen aquests procediments es torna a generalitzar. Els preus de l'habitatge, la inflació, la pèrdua de poder adquisitiu i els tipus d'interès són un caldo de cultiu potentíssim que aquest últim any han tornat a deixar un miler de persones a l'abisme. Delia Serare, portaveu de la PA.
6: Y quizás ahora pues nos vemos con esa variante, ¿no?, peor, que es la subida de la vivienda, ¿no? En la crisis, precisamente los fondos de inversión y los bancos pues no quieren llegar a negociaciones con las familias, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás lo que más les interesa es echar a una familia y quedarse pues con la vivienda, ¿no?
2: Són famílies senceres amb crisis d'ansietat brutals, diu Serare. Carme Borrell, que en l'última dècada ha estat també la gerent de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio que la política d'habitatge necessita incorporar ja la perspectiva de salut pública.
7: Perquè a vegades el que s'acaba fent és medicalitzant a les persones, no? Bueno, com que té un problema de salut mental, doncs li dono un tractament. Que està bé, si no hi ha més remei, però cal entendre les arrels d'on ve tot això, perquè si no entenem les arrels, al final costarà molt avançar.
2: Doncs bé, en aquestes arrels hi ha la lògica de mercat amb què funciona l'habitatge a casa nostra.
0: El president Salvador Illa és avui a Extremadura, on aquest any per primera vegada el govern hi celebra els actes de la Diada, que fins ara havia fet sempre a Madrid. Des d'allà ha reivindicat la migració extremenya i ha defensat cara a cara el nou finançament autonòmic amb la presidenta de la comunitat, la popular Maria Guardiola. Enviat especial a Mèrida, Albert Prat, bon dia.
8: Què tal? Bon dia. Sí, a aquesta hora estem pendents de saber com ha anat aquesta reunió entre Salvador Illa i Maria Guardiola, la primera presidenta autonòmica del PP que baixa Calvetto a Vox per governar plegats a la Junta d'Extremadura. Abans d'entrar, Illa ha avançat que el finançament autonòmic seria un dels temes que posaria damunt la taula.
9: La proposta que fem nosaltres no perjudica ningú i que, naturalment, sempre hi ha recorreguts de millora que estem disposats a explorar. I, a més, guanyarien credibilitat aquells que critiquen el model si fessin una proposta alternativa que fins a data d'avui no he vist.
8: El govern ha triat Extremadura per homenatjar totes aquelles famílies que van marxar d'aquí durant el segle passat.
10: La zarza entre los años 60 y 80 perdió un tercio de nuestra población. Se fue fuera de España u otras comunidades autónomas, pero la gran mayoría de zarceños y zarceñas que emigraron a Catalunya.
8: Per això, la primera visita del president acompanyat del seu alcalde ha sigut en aquest poble de 3.000 habitants que ja s'ha convertit en un símbol d'aquell èxode.
9: Molts catalans són d'origen extremeny i gràcies a ells, al seu treball, a les seves forces, a les seves aportacions, doncs Catalunya és avui el que és.
8: I l'acte central de la Diada d'aquest vespre es farà aquí a la capital amb la projecció de la pel·lícula El 47 per reivindicar els orígens extremenys del seu protagonista, Manuel Vital, que es va convertir en un líder veïnal del barri de Torre Baró de Barcelona.
0: Per cert, l'expresident de la Generalitat, José Montilla, avisa que la capacitat d'acollir immigrants a Catalunya no és infinita. Montilla creu que les solucions miraculoses que promet l'extrema dreta són una farsa i una mentida. L'expresident ho ha dit avui en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
12: Hem de fer-lo de manera ordenada. La capacitat d'acollida d'una societat no és infinita. Això s'ha de dir també. Si no, aquí no, que vingui tothom que vulgui i tal. No, tothom que vulgui no. Perquè a més, després direm que hi ha gent que no té habitatge, que no està ben escolaritzada, que s'ha de cobrir necessitats bàsiques. Drets sí, però deures també. I això val per tothom, per als immigrants també, i per als d'aquí també.
0: Per cert, sobre la immigració, la Fiscalia de Ceuta demana aclarir el paper del delegat del govern espanyol i si va fallar o no a l'hora de prevenir l'entrada el dia 30 de juliol. La crisi a Ceuta ha estat munició entre Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez a la sessió de control que s'ha fet avui al Congrés. S'han culpat mútuament de cronificar el problema. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
27: Bon dia. Acusacions creuades i poques solucions conjuntes és el que ha deixat el cara a cara entre Sánchez i Feijóo. A dins de l'hemicicle, el líder del PP ha demanat a Sánchez més mans per accelerar el registre de migrants i també que agafi el guant al Marroc, que ha dit que obrirà les portes a tots els ciutadans que retorni a Espanya. El president espanyol li ha recordat que les deportacions massives no són legals.
28: Deje de minimitzar la crisi, deje de
3: encubrir a los responsables. Esto se tiene que resolver inmediatamente.
11: Ustedes lo único que hacen es poner palos en la rueda para resolver el problema.
27: Ja fora el passadís, en un gest molt poc habitual, Sánchez s'aturava per dir això.
13: Presidente, ¿cómo explican que hay 1000 menores en las calles de Ceuta todavía?
11: Eso a vives, pregúntale.
27: I és que la Moncloa recorda que la tutela dels menors depèn del govern de Ceuta i va tardi una declaració frívola i responsable a ulls del PP. Però no tot ha estat Ceuta. Des de Junts han demanat a Sánchez més mesures per a les classes mitjanes i l'han acusat de l'auge de l'extrema dreta.
14: Són vostès una màquina de fabricar pobres i s'han convertit en l'autopista per on avança l'extrema dreta.
27: Sánchez ha evitat la confrontació i ha estès la mà a negociar just avui que comencen oficialment les negociacions pels pressupostos, reunió del ministre d'Hisenda amb el soci de govern Sumar. Després vindrà una ronda de partits. La Moncloa no té els vots, però manté que els presentarà a la tardor.
0: D'aquí a 5 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida novetats en la lluita contra l'Alzheimer.
15: Catalunya migdia.
16: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
17: Es ocupem a les millors taules del món.
19: En aquesta terra protegim i acollim.
28: Fem barri i fem pinya.
29: I fem i no deixem de ser.
30: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gym.cat/serveis.
31: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
32: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
33: Professionals, sou els que convertiu les cases en llars i les obres en confort. A Obramat us acompanyem amb solucions completes, marques líders al millor preu i assessorament professional. 20 anys construint junts. Obramat.
34: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
35: La IA és bona?
36: A quina edat puc tenir mòbil?
37: Com sé si una notícia és veritat?
38: Cada dia et fas més preguntes i cada pregunta n'obre una altra.
39: I això per què passa?
40: I a qui m'he de creure?
41: I què puc fer jo?
38: Per això fem l'Infocar.
42: Per trobar respostes a les preguntes que t'importen
38: ben explicades.
39: Perquè fent preguntes és com es comença a entendre el món.
43: Infocar, de dilluns a dijous al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
0: Catalunya migdia. 3 minuts i seran 2:15. La Fundació Pasqual Maragall contra l'Alzheimer calcula que d'aquí un o dos anys començaran a sortir nous fàrmacs per frenar l'avenç de la malaltia de manera eficaç i per tots els tipus de malalts. Des de la Fundació demanen, però, complicitat de tota la societat i sobretot de les administracions per acompanyar la cura i la integració als pacients amb Alzheimer, Mònica Mas.
44: Actualment existeixen dos tractaments dirigits a l'acumulació de la proteïna beta-amiloide que en certs subtipus d'Alzheimer arriben a frenar fins un 30% la progressió de la malaltia, però són per poc pacients. La bona notícia és que hi ha en marxa molts assajos a nivell internacional que aviat han de donar fruits. Concretament, hi ha 192 assajos clínics que estudien 158 molècules per poder frenar la malaltia en estadis inicials i que serveixen per tots els tipus de malalts d'Alzheimer. El doctor Arcadi Navarro, director de la Fundació Pasqual Maragall, creu que en un màxim de dos anys ja es veuran els primers resultats.
45: Poc a poc anirem acumulant fàrmacs eficaços i poc a poc seran fàrmacs que es podran administrar a tothom que els necessiti, no només a una sèrie petita de persones que tinguin unes condicions molt concretes, tant genètiques com de neuroimatge. La situació és realment esperançadora.
44: També insisteix que s'han identificat fins a 14 factors de prevenció per la salut cerebral que ajuden a evitar la malaltia i que les administracions haurien de promoure entre la població. Estem parlant de millorar la dieta, estudiar, fer exercici físic, socialitzar i tractar la sordesa, entre molts altres.
0: I el govern català crearà 2.300 noves places de residències aquest any a Catalunya, la meitat de les quals per persones grans. Ho ha anunciat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, al Parlament, on també ha avançat que el mes que ve començaran a gestionar les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital i faran realitat així el traspàs de competències d'aquesta prestació fins ara estatal, Marriera.
46: A la seva primera compareixença davant la Comissió de Drets Socials com a conseller, Romero ha explicat que enguany invertiran 21 milions i mig d'euros i l'any que ve 133 milions més per crear noves places residencials. D'aquesta manera, diu, s'hauran obert en dos anys unes 6.000 places compromeses en l'acord d'investidura.
1: Les properes setmanes traurem una convocatòria de provisió de places residencials per a concertar 2.300 places més arreu de Catalunya. Prop de la meitat aniran destinades a places per a residències de gent gran i la resta permetran també reforçar l'atenció en centres de dia, l'atenció a persones amb discapacitat i amb problemes de salut mental, així com l'atenció precoç.
46: Pel que fa a l'ingrés mínim vital, assegura que és un primer pas de traspàs i que l'any que ve la Generalitat ja assumirà plenament la gestió i ha demanat als diputats que accelerin els tràmits de la reforma de la renda garantida per millorar la coordinació entre totes dues prestacions. L'oposició li ha demanat més esforços en matèria de dependència, actualitzar la cartera de serveis socials i que es creïn places residencials públiques i no de gestió delegada.
0: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. Tornem a la informació internacional perquè les hostilitats entre l'Aràbia Saudita i els Houthis del Iemen fan créixer la tensió a la zona, Albert.
2: Els rebels diuen que han abatut un caça saudita en una zona petroliera al centre est del país i acusen Riad d'haver dut a terme centenars d'atacs aeris els últims dies. El govern saudita no ha confirmat la notícia, però sí que ha denunciat la presència d'un dron a la ciutat santa de la Meca. Les defenses l'han abatut abans que entrés a l'espai aeri restringit i el govern ha anunciat operacions de represàlia contra aquesta milícia houthi. Els houthis neguen tenir-hi cap responsabilitat. Ara bé, les operacions dels últims dies han causat danys en infraestructures petrolieres saudites i han contribuït a bloquejar l'exportació de cru. Des del 2015, l'Aràbia Saudita dona suport al govern iemenita internacionalment reconegut, però no han aconseguit frenar els avenços insurgents.
0: Aquesta incertesa fa un mal favor a l'economia, que depèn del petroli de l'Aràbia Saudita. El preu està als nivells més alts dels últims mesos. Avui, als $107 per barril, però encara lluny del que pronostiquen algunes estimacions, que el situen per sobre dels $150, Núria Har.
46: El segon exportador mundial de petroli havia trobat al Mar Roig una sortida alternativa a Hormuz, però ara els houthis controlen la costa saudita i els atacs dels rebels li han fet tancar l'oleoducte amb què transportava 7 milions de barrils diaris de l'est a l'oest del país. L'investigador del Centre de Recerca en Economia Internacional, Giacomo Ponzetto, professor també a la Pompeu i a la Barcelona School of Economics, explica a Catalunya Ràdio que el marge s'acaba d'aquí 7 dies.
3: Els preus han pujat, però han pujat a uns $110 perquè tothom espera que en una setmana l'oleoducte tornarà a funcionar.
46: Però ningú sap quan tornarà a funcionar la infraestructura i això complica molt l'escenari. Les previsions del Bank of America calculen que el preu del barril pot superar els $150.
3: No em sorprendria gens ni mica. Em sembla una estimació perfectament natural.
46: L'encariment del petroli està disparant la inflació i per controlar-ho el Banc Central Europeu ja va pujar els tipus d'interès la setmana passada. Avui li toca decidir-ho a la Reserva Federal dels Estats Units. Seria la primera pujada del preu del diner en 3 anys en contra de la voluntat de Donald Trump.
0: I una cosa més abans de la publicitat, perquè la Bressola, la xarxa d'escoles immersives en català de la Catalunya Nord, compleix 50 anys. Va obrir les portes un dia com avui del 1976, amb 7 alumnes. Ara n'hi estudien un miler repartits en 7 escoles i en 2 centres de secundària. Coincidint amb aquesta data, avui es fa un acte de celebració al Palau dels Reis de Mallorca. Perpinyà, Laura Bertran.
4: El 16 de setembre va ser el primer dia de classe oficial l'any 1976, amb només 7 alumnes, entre els quals la Mireia Falqués.
5: Érem molt sovint a fora, a les vinyes, a fer passejades, a veure la naturalesa, i sobretot és quan vaig entrar a l'escola francesa que me vaig adonar del que havia deixat enrere.
4: Al llarg dels anys, el que va començar com una escola bressol s'ha ampliat a una escola primària primer i secundària després, amb alumnes de fins a 14 anys. El projecte següent serà de tancar el cicle per arribar fins al batxillerat. L'any passat, però, la Junta va fer front a una crisi financera. Guillem Nibet és el president de la Bressola.
6: La situació econòmica està estabilitzada. Jo diria que la Bressola ha sortit reforçada d'aquesta crisi, perquè la situació econòmica està molt dolenta, però això ens ha permès de trobar en una situació crítica de fer un treball de fons sobre el nostre model econòmic.
4: Coincidint amb l'efemèride dels 50 anys, la Bressola celebrarà un acte al Palau dels Reis de Mallorca aquesta tarda en presència del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.
0: Passant 4 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
7: Catalunya migdia.
8: Ni des de dalt, ni des de baix, ni des del nord, ni des del sud, ni des de la muntanya, ni des del mar. Barcelona no es pot mirar de lluny, cal viure-la de ben a prop. BTV, on veuràs i viuràs tot el que ha passat, passa i passarà a Barcelona. BTV,
9: a peu de carrer.
10: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
11: Eh? Ei, mama, què tal?
12: Ja heu tornat a començar el programa normal?
11: Què vols dir normal?
12: Bueno, que això d'avui no es va repetir, no? Ah, perquè no. S'han passat tot l'estiu repetint programes. Ah, és que ets tonto, eh? Mama. De veritat, no veus que t'entabanen sempre? Mama, quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
11: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar
12: per... Què fareu aquest any? Eh? És que n'hi ha un de nou.
11: Ah, sí? En Joel Díaz està...
12: Va,
11: sí.
12: No m'ha pas agradat, de moment.
11: Ah, no?
12: És massa alt.
11: Què vols dir que és massa alt?
10: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
13: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
0: Catalunya migdia. Passen 5 minuts de 2 quarts. La pel·lícula La bola negra, del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi, els Javis, representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. Després de triomfar a Cannes, l'Acadèmia Espanyola del Cinema ha triat el film dels Javis sobre Lorca perquè opti a la nominació a millor pel·lícula internacional. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
14: Bon dia. Les altres candidates eren Los Domingos i El ser querido, però La bola negra partia com a favorita després d'endur-se el premi a millor direcció a Cannes. Ja amb la mirada posada als Oscars, la pel·lícula de Javier Calvo i Javier Ambrosi ha començat la seva gira nord-americana a Toronto. Des d'allà els Javis han explicat la bona rebuda que ha tingut esta història que entrellaça memòria i alliberament sexual amb la figura del poeta Federico García Lorca.
15: Y gente que no sabe ni una palabra español está sentada, se queda a los Q&A's, aplaude, la vuelve a ver, realmente conectan de una manera muy especial.
16: Visualmente les gusta muchísimo, pero la emoción es lo que más les conecta mucho con la emoción. Nos vienen en lágrimas, muy emocionados.
14: Ara La bola negra haurà de seguir els passos que va fer Sirat l'any passat, superar 2 filtres més de l'Acadèmia de Hollywood per ser una de les 5 nominades a l'Oscar a millor pel·lícula internacional.
0: I ara, música.
17: No hay cosas apiamos y no hay cosas iluminadas.
0: Perquè avui comença el Mercat de Música Viva de Vic, més d'una setantena d'actuacions que ompliran de música la capital d'Osona fins diumenge, en una fira que, a més de ser un aparador, també vol provocar la reflexió sobre la música. Marc Ruiz.
18: El concert inaugural és ja una provocació en aquest sentit. Es titula Non Concerto i és una proposta de la dramaturga Lucia del Greco. Playground, la banda del trompetista de Stay Homes i Buos Claustronic, és una de les primeres sorpreses del dia. És un projecte que li dona molta llibertat creativa, com reconeix Catalunya Ràdio.
19: Qualsevol cosa que escoltis, si tu dius, va, però si jo tinc un projecte... Som 4 vents i tota una banda i és així com instrumental, hip-hopero, mig electrònic, tot ho pots adaptar a aquest format i és increïble.
18: Demà també és un dia de contrastos amb la presentació del nou disc de Marc Pujol, el jazz d'Irene Reig Quartet, la màgia de Maro Freitas i Momi Maiga i la festa del saxofonista i compositor de la Ludwig Band, Lluqui Valverde. Divendres el protagonista és Nacho Vegas, gran lletrista amb el magnetisme d'un poeta maleït. Arrencaran els concerts a la plaça Major de Vic amb artistes com Dan Peralbo i el Comboi, Mamaduixa i Lia Cali. Dissabte hi torna el jazz amb Àlex Abril, l'electrònica amb Vito Blaso, la música urbana amb Caral Laoz, el pop de Ginestar, el foc electrònic de Bayuca i el macarrisme de Baia Baia. El Mercat de Música Viva de Vic tancarà diumenge amb el concert de clausura de Quimi Portet a la plaça Major.
0: I els barcelonins es preparen per la seva festa major.
20: Todos los raros fuimos al concierto, el gran telepata de Dublín.
0: Dos espectacles de gran format, Emergency Exit, de la Fura dels Baus, i el Fil Vermell, de Barcelona a Xangai, amb 750 drons, són dues de les propostes més destacades de les festes de la Mercè de Barcelona, que se celebraran del 23 al 27 de setembre a Nascura.
21: En total, hi podrem veure 55 actuacions de cultura popular, 180 funcions d'arts al carrer i 109 concerts, d'entre els quals destaca l'últim concert de Love of Lesbian, que s'acomiaden dels escenaris. Serà el dia 26 a la platja de Bogatell. Emergency Exit és una proposta escènica de gran format de la Fura dels Baus en col·laboració amb Iceberg i Satori. Es podrà veure el dia 24 al Moll de la Fusta. Anna Lleó, cap del Departament de Festes, Tradicions i Festivals de l'ICUP, explica que és una experiència immersiva que situa l'espectador al centre.
22: I al final també a través de l'espectacle es vol donar un missatge que creiem necessari, que és aquest missatge que té a veure amb aquest món en transformació, amb el col·lapse marcat per aquesta clara reflexió mediambiental, amb aquest push que anomenen Peace on Earth o Peace with Earth.
21: El mateix dia, en aquest cas a la platja de l'Espigó, es podrà veure l'espectacle El Fil Vermell, de Barcelona a Xangai. 750 drons intentaran convertir el cel de Barcelona en el punt de trobada entre Orient i Occident, i és que aquest any Xangai és la ciutat convidada de la Mercè. El festival Mercè Arts de Carrer estrena el nou
1: Parc de les Glòries amb propostes més familiars i al Parc Güell, que celebra el centenari, s'hi podrà veure el de Costumari, que és un espectacle singular de dansa i música popular. I per acabar, el Piro Musical es trasllada de Maria Cristina a la platja del Bogatell, es farà el dia 27, amb la llista musical del líder d'Oques Grasses, Josep Montero.
0: I abans dels esports, una polèmica. Bad habits lead to Quatre artistes han deixat la gira nord-americana d'aquest que sentim, Ed Sheeran, Loop Tour, en solidaritat amb el raper Macklemore, apartat del cartell per fer costat a Palestina. Entre els qui han plegat hi ha la banda irlandesa Beoga, que acompanyava Sheeran com a grup de suport des de fa més d'una dècada, Claudio Roses.
2: Són quatre els artistes que fan un pas enrere. Phineas, germà i col·laborador de Billie Eilish, la banda danesa Lucas Graham, l'irlandès Aaron Rowe i el grup també irlandès Beoga. Tots quatre mostren solidaritat amb Macklemore, expulsat de la gira per haver cridat Free Palestine dalt de l'escenari. Phineas argumenta que ningú pot silenciar un artista que dona veu als oprimits. Roe i Beoga, en canvi, recorden la història colonitzada d'Irlanda per justificar el seu suport a la causa palestina. La polèmica va esclatar dilluns, quan el raper va exculpar Ed Sheeran i va assenyalar com a responsable el promotor de la gira, Robert Kraft, propietari dels New England Patriots. Sheeran ha afirmat que evita posicionar-se en política perquè el seu públic inclou molts joves i infants que no busquen discursos polítics als concerts.
0: Catalunya migdia. Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Molt centrats en el partit del Barça aquesta nit al Camp Nou.
3: Els blaugranes que segueixen defensant el lideratge de la Lliga i avui ho faran davant el Racing de Santander.

0: Aquest Barça Racing de Santander que juga a partir de 2:15 del vespre al Camp Nou. Podria ser un partit on Flick apostés per rotacions i gestionar minuts de la plantilla. Això ho sabrem de seguida. Abans, però, a aquesta hora s'està celebrant el dinar de directiva, Ramon Salmurri.
1: Sí, en presència del president Joan Laporta, que no ha volgut parlar, atendre els mitjans de comunicació. Sí que ho ha fet, en canvi, el vicepresident primer, vicepresident esportiu, Rafael Juste, quan se li ha preguntat per la demanda de Lamine Yamal sobre la pilota d'or. Juste celebra que Lamine es presenti com a candidat i reclami la pilota d'or.
2: Me gusta mucho, esto quiere decir que él se siente con la, comprometido con él mismo, comprometido con lo que está dando al mundo, que es muchísimo. Vuelvo a repetir, un jugador de

0: del partit per on passa Salmo, perquè tenim la convocatòria però sense gaires novetats.
1: Sí, sí, sense novetats, tots els disponibles a les ordres de Hansi Flick. L'única cau de la convocatòria és Brian Fariñas, que ja va ser a la graderia del Ciutat de València en el partit contra el Llevant. Avui tampoc ha entrat a la llista de convocats. La resta, tots els disponibles per un Hansi Flick que, tu deies, Laia, hi pot haver rotacions. Cal tenir en compte dues coses. La primera, que al Barça li queden dos partits aquesta setmana, avui dimecres contra el Racing de Santander i dissabte el Pizjuán contra el Sevilla. Després ve aquesta mega aturada de seleccions, dues setmanes i mitja amb viatges molt complicats per alguns dels futbolistes internacionals del Barça. Això què vol dir? Que Flick hauria de dosificar, i tenint en compte que avui és a casa contra el Racing de Santander, un equip recent ascendit, doncs home, seria un partit propici. També et dic que escoltant ahir Hansi Flick, a mi no em va fer gens la sensació que avui et trobis rotacions majúscules. No dic que no hi hagi descans per algun futbolista, però que vaja, cap al cap de Hansi Flick a hores d'ara no passa gaire rotacions. I un partit també marcat per la pluja, perquè està previst que aquesta tarda a Barcelona caigui un bon aiguat també a l'hora del partit. De moment, molta calor i amenaça de núvol, però de moment ni una gota d'aigua.
0: Doncs veurem aquestes previsions a l'hora del partit, 9:15, que si finalment hi ha molta pluja o no. L'últim partit del Camp Nou amb el Feyenoord ja vam patir aigua a l'estadi del Barça. A veure què passa aquesta nit, aquesta transmissió del Barça Racing, que començarà a les 8 en una edició especial de la TDT, perquè es farà una prèvia del partit, conjunta amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona, i tot plegat per commemorar els 50 anys de les transmissions de futbol en català. Però seguim parlant del Barça. Hamza, Salmu, renovat fins al 2030.
1: Sí, ahir es va celebrar l'acte de renovació del seu contracte fins al 2030, un futbolista amb una situació molt particular, perquè d'entrada estem parlant d'un jove talent del futbol egipci que ja va ser internacional al Mundial, que té en edat juvenil, té tot just 18 anys, i que aquest inici de temporada ha estat marcat, un, pel seu rendiment a la pretemporada, va ser el màxim golejador de l'equip, però que a l'inici del campionat de Lliga ha tingut ben poca presència, tant amb el primer equip com al filial. Només ha jugat 4 minuts Hamza Abdelkarim. Hi ha una corrent d'opinió que diu que això és una estratègia del Barça per no exposar el jugador abans que no renovés el seu contracte, tenint en compte que tenia una clàusula de rescisió de només 15 milions d'euros, ara pujat fins als 150 milions d'euros. Ara, de moment, Hamza Abdelkarim no està preocupat per aquesta poca presència que ha tingut i aquests pocs minuts que ha tingut, 4, aquesta temporada a les ordres de Hansi Flick.
2: I think it's anyone's dream to stay with the club, renew with the club, represent the club.
3: És el somni de qualsevol, quedar-se al Barça, renovar i representar el club. Pel que fa als minuts, crec que tots sabem que és decisió de l'entrenador i s'ha de respectar. He de veure en què necessito treballar i evolucionar i en què puc millorar. I pel que fa als minuts, sé del cert que arribaran. Només es tracta d'estar preparat perquè, quan arribin, els pugui aprofitar al màxim.
2: Being ready so that when they come you can make the most of them.
0: I aquest dissabte el club celebra l'assemblea de compromissaris, una assemblea molt centrada en aspectes econòmics, que es trobaran els socis compromissaris que hi vagin.
1: Doncs bàsicament els números que ja es van presentar la darrera setmana de l'Assemblea de Socis Compromissaris i sobretot l'aprovació d'aquest bonus, d'aquest crèdit que el Barça ha de demanar als socis compromissaris de 300 milions d'euros. Recordem que en aquesta ocasió el Barça junta dues assemblees en una, l'ordinària i l'extraordinària, on hi ha d'haver també la ratificació dels nous membres de la Junta, que serà dissabte, que començarà al matí i que acabarà ben tard al vespre. Veurem si acaba coincidint o no amb el partit que el conjunt blaugrana juga al Sánchez Pizjuán contra el Sevilla, assemblea que novament serà en format híbrid.
0: Doncs abans de deixar l'òrbita a Barça, les últimes hores hem sabut que Leo Messi tindrà un últim comiat amb la selecció argentina. Ja sabem la data, dirà adeu Messi a la seva selecció amb un partit amistós el 6 d'octubre a l'Estadi Monumental de Buenos Aires i serà contra la selecció africana de Benín. La Lliga, a banda d'aquest Barça-Racing d'aquesta nit al Camp Nou, avui a primera tenim tres partits més. Destaca el de l'Atlètic de Madrid, que no vol perdre pistonada a la part alta de la classificació. Marcos García.
4: A les 7, Atlètic de Madrid, Osasuna, els matalassers cinquens de primera, tenen 10 punts, tenen les baixes destacades de Julián i també de Barrios. El tècnic Simeone demana marge per fer que millori aquest nou Atlètic de Madrid.
5: Este año se fueron 7 chicos y vinieron 5 y creo que tenemos, si no me equivoco, casi 4 o 5 canteranos. tenemos un equipo competitivo, que iremos seguramente mejorando

0: jugando, que estamos en construcción, con futbolistas que nos pueden ayudar, però que necessitamos ese tiempo que en el fútbol no existe.
1: També a les 7, enfrontament per places europees entre el Deportivo de la Coruña i el Sevilla. Veurem si Aubameyang, que suma un gol per partit, segueix en ratxa el Depor, i a 8:45 a banda del partit del Barça, llevant Athletic Club 14 contra 9.
2: I del partit, dels partits que es van jugar ahir, ara parlarem de la polèmica del Madrid, però abans la derrota de l'Espanyol. Va perdre a Leganés davant el Rayo Vallecano, tot i el gol de Roberto, Sergi Andreu.
3: Sí, una primera part molt, molt dolenta. De fet, va ser el pitjor partit de la temporada de l'Espanyol, especialment els primers 45 minuts, plens d'imprecisions dels jugadors, pèrdues al mig del camp, l'equip no va xutar entre els tres pals, 30% només de possessió de pilota i, per si fos poc, dos gols en contra abans de la primera mitja hora de joc, d'Álvaro García i de l'ex blanquiblau Adrià Pedrosa. Primera part per oblidar. A la sala de premsa, el tècnic Manolo González va confessar que, si hagués pogut, al descans hauria canviat els 11 jugadors.
4: No ha sortit bé, òbviament, i a partir d'aquí pues, hem anat a remolc, però ja sabem com va tot, que ara és culpa d'Ignacio, perquè a part la segona part de l'equip ha sigut molt bona, però clar, al final dona igual que juguis, quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, a part d'entrenador, està clar, però són 11 jugadors i no 3 només.
3: No van ser 11, van ser 3 els canvis que Manolo va fer al descans. Van entrar Expósito, Brian Zaragoza i Marcos Fernández, i la cara de l'equip va canviar. El guió va capgirar com un mitjó. De seguida va arribar el gol de Roberto, que escurçava diferències. Sisè gol de Roberto ja, segon millor registre a aquestes alçades en els últims 70 anys en la història de l'Espanyol, només superats pel 7 gol de Marañón de la temporada 79-80. Aquest gol va donar confiança a l'Espanyol, que en va tenir algun altre per empatar, però mica en mica l'equip es va anar diluint al llarg de la segona part del partit. Després vam sentir també Brian Zaragoza, que va reconèixer que encara no es troba al 100% de la seva millor versió.
5: Bueno, el Brian Zaragoza que podemos ver no lo estás viendo y aún te queda un poco para verlo. Yo ahora mismo me cuesta, vengo de estar mucho tiempo parado, he estado 3 meses sin competir y creo que aún me cuesta un poco. Creo que cuando esté el Brian que quiero ver, te darás cuenta y sabrás que estoy, ¿vale?
3: El partit va acabar amb l'expulsió d'Omar El Hilali, que es perdrà el proper partit de Lliga, que serà aquest divendres contra l'Elx a Cornellà del Prat a partir de les 9.
2: I també hi ha horaris de l'Espanyol Atlètic de Madrid, que jugarà dissabte 17 d'octubre a les 2 del migdia, i més tard a 6:45 jugarà el Betis Barça. Parlem d'aquest partit del Real Madrid que es va jugar ahir al camp de l'Elx. El Madrid va guanyar els 3 punts, però han quedat força esquitxats per una polèmica de caire polític amb Mbappé, Vinícius i Konaté com a protagonistes, Marcos.
1: L'equip de Mourinho va ser molt superior a la primera part, es va relaxar després i l'Elx va empatar la segona. El Madrid va mirar de tornar al partit. De fet, Mourinho va fer entrar pràcticament d'una tacada Endrick i Espí en atac. El gol de la victòria el va fer justament Espí al minut 91 de partit. Mourinho tirava d'ironia a la roda de premsa.
6: La cosa buena después es que en la dificultad, en la presión de perder puntos, el equipo reacciona y gana, que después al final es lo más importante. Cosa buena también es que los partidos de Real Madrid, que nadie se aburre, porque son muy divertidos.
1: De les reaccions del vestidor blanc, ens quedem amb un post a Instagram de Vinícius. Diu: els gols tornaran, jo no em puc fallar tantes.
2: Justament, Vinícius, el que dèiem, un dels protagonistes de la cara B d'aquest partit.
1: Sí, com deies, a Madrid han generat molt de soroll una situació de la prèvia del partit. El Madrid va sortir al camp, com també ho va fer l'Elx, amb una samarreta amb el missatge "Tots som cavalles, todos som cavalles", que és com es coneix als habitants de Ceuta. Aquesta samarreta la van rebre els jugadors del Madrid poc abans del partit, tot just al final de l'escalfament, sense temps per valorar. Mbappé, Vinícius i Konaté no volien mostrar aquest missatge i van optar per no portar-la desplegada. A la premsa de Madrid no ha agradat gens la posició d'aquests tres futbolistes per una acció que és de l'Associació Valenciana d'Empresaris i que es va veure a proposta de l'Elx i amb el vistiplau de la Lliga. Javier Tebas, el president de la Liga, diu que li sembla malament l'actitud d'aquests tres futbolistes i explica per què.
7: Los actos cuando afectan a temas personales o a conceptos ideológicos personales no... Nosotros ni los autorizamos, pero es que esto no era un acto de ningún tipo, ni tema de reivindicación política. y menos del Real Madrid.
1: De fet, aquesta mateixa samarreta la va lluir Abde amb els seus companys del Betis abans d'ahir, abans del partit entre el Villarreal i el Betis. Aquesta acció ha suposat moltes crítiques a Abde a les xarxes, que fins i tot posen en dubte si ha de seguir jugant amb el Marroc. Abde ha hagut de piular les seves xarxes dient que el gest no volia tenir cap missatge polític, menys cap menyspreu cap al Marroc, per tant se sent del Marroc, que aquesta era una acció de suport cap a la població de Ceuta, independent de quina és la seva nacionalitat. Abde insisteix que és important les seves arrels per ell i que sent un gran amor pel seu país.
2: Doncs ara sentíem teva sobre la polèmica de la samarreta en suport als habitants de Ceuta, però el president de la Lliga també s'ha mullat sobre un altre punt de conflicte entre l'estat espanyol i el Marroc.
1: Doncs sí, és el Mundial i a on es jugarà la final del Mundial. Diu el president de la Lliga que la final del Mundial de l'any 2030 jugarà al Marroc si no hi ha un daltabaix i que Espanya hauria de repensar el seu paper a la candidatura per acollir el Mundial.
7: Lo que hay que pensar es que yo voy más, Infantino sigue, a ver qué hacemos. Yo no espero ni a la final del Mundial, a ver qué será. Habría que, por lo menos hay que repensar la situación nuestra con el Mundial. Pero yo tengo claro, no sé si salir siendo, pero repensar todo lo que está en la final mundial, sí, si sigue Infantino, las posibilidades de que España tenga la final son ínfimas o cero.
1: Ja sabeu, el Mundial de l'any 2030 jugarà entre Espanya, el Marroc i Portugal.
2: Dos apunts més a futbol. El València estrena entrenador, tot i que interí, Òscar Sánchez, i l'estrena va anar de la mà del primer triomf valencianista aquesta temporada, David Ubach.
8: Que va fer una aquesta dita d'entrenador nou, victòria garantida. Això com més estava contra les cordes al València, amb un sol punt sumat dels 15 possibles fins ahir, i aleshores es van dur una victòria, això sí, ben ajustada per la mínima al camp de l'Alavés, 1-0-1 amb gol de Luis Rioja al minut 78, que rebaixa la temperatura de l'entorn de Mestalla. Han acabat, Òscar Sánchez mateix, aquest tècnic interí dels valencians, admetia la urgència del triomf.
9: La gente del Valencia, el aficionado, los jugadores venían de estar en una situación de sufrir semana tras semana y es lógico y normal que esa pasión, esa ilusión y se ve un poco refrendada en el resultado, pues que la disfruten todos. Esto continúa, son tres puntos, pero es un paso importante.
2: I avui es juguen els primers partits de l'Europa League.
8: Pel que fa a la seva fase a Lliga, destaquem el que enfrontarà el Celta a 3:15 al camp de l'Omonia de Nicòsia. A la mateixa hora hi haurà l'Ararat d'Armènia, Esparta de Praga. Els armenis disputen per primera vegada una fase a Lliga de la Lliga Europa i destaquem també ja a les 9 el duel de campions d'Europa entre el Milan i el Benfica.
2: Cinc minuts i les 3 de la tarda, ara farem una pausa i després...
10: El Barça i el Montpellier siguin...
2: El Barça d'handbol, que recupera l'Eix Gómez per afrontar el repte de més entitat a la Champions.
11: Catalunya migdia. La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
12: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
11: Entrades a auditori.cat.
13: 205 cavalls i només 4,3 litres?
14: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
15: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
16: Com et dius?
17: Ferran Adrià.
16: Quina és la teva experiència com a cuiner?
17: Has estat a alguna escola?
16: Has tingut algun mestre?
17: Això és una altra lliga.
16: Això són dos estrelles Michelin.
18: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
19: Estàs posant a tots al límit.
20: Tendreu tots mal. Ah!
18: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
21: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
22: I sopem a les millors taules del món.
23: En aquesta terra protegim i acollim.
24: Fem barri i fem pinya.
25: I fem i no deixem de fer.
26: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
27: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
28: Generalitat de Catalunya.
29: El govern de tothom.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
30: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
30: Som 3CAT.
2: Doncs el Barça en vol que viatja aquesta tarda cap a Montpellier per jugar-hi demà a partir de la segona jornada de la Champions, David.
8: I ho farà amb la novetat de l'Eix Gómez, que després d'uns partits de baixa per una lesió a l'espatlla es reincorpora a l'equip de cara a afrontar demà a Montpellier. La cita, sens dubte, més complicada per als de Carlos Ortega en aquesta primera ronda de la Champions, que enguany ha estrenat format. Això a la Champions masculina, un Montpellier-Barça que serà demà 3:15. Avui també en vol tindrem el partit de la tercera jornada de la Lliga Femenina del Granollers, que rep el Morvedre valencià d'entrada amb la baixa ja de llarga durada per una lesió greu al genoll de Martina Capdevila. Aquest Granollers-Morvedre serà a 9:15.
2: I avui marxen cap al Canadà alguns dels 7 ciclistes catalans que a partir de diumenge competiran al Mundial de Carretera de Montreal. És el cas de Paula Blasi i també de Mireia Benito. Isaac Vilalta.
0: Doncs sí, de fet, han sortit de Barcelona aquest mateix migdia. Són de les primeres en viatjar, ja que diumenge totes dues disputaran la contrarrellotge individual, la primera prova d'un Mundial que s'allargarà fins al diumenge 27 de setembre. Hi participaran 7 catalans, repartits en diferents categories, i amb Paula Blasi com a candidata a l'or mundial a la prova en ruta. A Ràdio Volta, ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio, conversa llarga amb Mireia Benito.
1: El tenir a la Paula amb el nivell que està demostrant tenir, crec que ens marca una mica de diferència, no?, respecte a les altres temporades, on evidentment sí que podíem estar lluitant per aquestes medalles amb la Mavi Garcia. Sent la Paula una corredora tan explosiva en un circuit que bàsicament es marcarà per l'explosivitat de cadascú, és supermotivador, per què no somiar amb emportar-nos un títol mundial.
0: A Ràdio Volta també anàlisi d'aquest Mundial que s'acosta i de la Vuelta, tot amb el Joan Antoni Fletxa. Per cert, més ciclisme. Avui s'ha fet oficial el fitxatge de Marc Brustenga pel Caja Rural.
2: I un altre punt, Paula Blasi, que marxa al Mundial amb el seu futur ja tancat, segons acaba de dir a TV3.
3: Tinc bones notícies i, en teoria, tot està tancat abans del Mundial. Et diria que ahir ja ho vaig tancar tot, llavors només és qüestió de dies de fer-ho oficial ja.
2: Doncs bé, serà el Movistar o bé el Lidl Trek. Alguna cosa més, David?
8: Doncs en motor, el pilot català Maverick Viñales no té ara mateix lloc garantit a la graella de MotoGP de cara al 2027, tal com ja va avançar aquesta emissora, Catalunya Ràdio, i és que l'equip KTM Tech 3 del Mundial de MotoGP ha confirmat avui mateix l'arribada de l'australià Senna Ajus, de 20 anys, de cara ja a aquesta temporada vinent, en el lloc precisament del pilot de Roses. Ajus és ara mateix pilot de Moto2 i ocupa la quarta posició a la general del Mundial.
2: Fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
4: Viu la ràdio.
5: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.

Argentona viu la Setmana Europea de la Mobilitat amb diverses activitats, formació viària a les escoles i tallant el trànsit al voltant de la plaça Nova diumenge en el Dia Sense Cotxes. L'Institut d'Argentona s'inclou en la llista del centenar de centres educatius prioritaris de Catalunya que es climatitzaran abans de l'any 2028. Tot i això, els centres i els ajuntaments encara no han rebut cap notificació i l'anunci genera molts dubtes. Ahir es va produir un petit incendi a la Riera d'Argentona, però en el terme municipal de Mataró, les flames van cremar un total de 5.200 metres quadrats de vegetació entre el barri de Cerdanyola i el polígon industrial del Cros. En esports, el primer equip del Futbol Club Argentona segueix viu a la Copa Catalunya. Ahir va guanyar la Llanti en la tercera ronda. La Federació Catalana de Futbol ha comunicat que concedirà subvencions als equips que competeixen en la Lliga Elite aquesta temporada. Cada equip participant rebrà un fixe d'11.500 euros. I el temps, atenció, perquè aquesta tarda s'esperen xàfecs de caire tempestuós a la comarca. Poden ser de forta intensitat, però en conjunt s'esperen poc abundants. Les temperatures van a la baixa. Comencem.

0: Argentona s'adhereix una vegada més a la Setmana Europea de la Mobilitat, que comença avui i finalitza el dia 22. L'objectiu és convidar els veïns i veïnes a reflexionar sobre com ens desplacem i reduir l'ús del cotxe privat. En una entrevista al programa Tic Tac d'aquesta casa, Carla Gómez, de l'equip de projectes de la cooperativa, ha fet un balanç molt positiu d'aquests primers 6 mesos. Durant aquest temps, una trentena de socis d'Argentona i diverses entitats locals han fet servir el vehicle elèctric en prop d'una 80ena d'ocasions, recorrent més de 5.700 quilòmetres. Fent una ullada als hàbits dels usuaris, Gómez ha destacat que el cotxe s'utilitza majoritàriament per a trajectes curts entre setmana.
1: Crec que s'ha entès molt bé la fórmula del vehicle compartit, són trajectes curts. El dissabte cal dir que els usos són molt elevats, és a dir, que el dissabte és un dia que la gent en fa més usos, les reserves potser sí que són més llargues, no? I cal seguir treballant els dies entre setmana. Veiem que hi ha usos pel matí, per les tardes, és força homogeni, tot i així volem seguir treballant, no?
0: Des de Som Mobilitat recorden que el vehicle està situat a l'Avinguda Puig i Cadafalc i està a disposició de qualsevol veí i veïna que es faci soci de la cooperativa per una aportació única i retornable de 10 euros. La gestió des de la reserva fins a l'obertura de les portes es fa a través d'una aplicació mòbil. A més, l'Ajuntament d'Argentona ofereix cupons de 20 euros gratuïts per fer una primera prova sense cap cost. La xerrada sobre els vehicles elèctrics és una de les activitats que organitza l'Ajuntament, però en aquesta Setmana de la Mobilitat també hi ha altres iniciatives, com les xerrades i formació viària que la policia local està duent a terme a les escoles. A més, diumenge se celebrarà el Dia Sense Cotxes. Escoltem Montse Cervantes, regidora de Mobilitat.
2: Tal com vam fer l'any passat, el que farem és prohibir l'accés dels vehicles als voltants de la plaça Nova, algun dels carrers on passen els vehicles i que creiem que de manera innecessària, i és per conscienciar, perquè la gent vegi que no cal per anar d'un costat a l'altre del poble agafar el cotxe.
0: Cervantes ha admès que la prioritat de la regidoria és aconseguir una mobilitat segura, reduint l'excés de velocitat mitjançant l'adequació dels carrers, elements de reducció i controls. A més, també està a l'espera d'una reunió amb la Generalitat per concretar l'ampliació d'horaris anunciada per la Conselleria de la línia 807 d'autobús que connecta Argentona amb Barcelona. Ahir us explicàvem que l'Institut d'Argentona s'inclou en la llista del centenar de centres educatius prioritaris de Catalunya que es climatitzaran abans de l'any 2028. Així ho preveu el pla anunciat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, que contempla instal·lar sistemes d'aire condicionat, aerotèrmia i ventilació mecànica en els equipaments on la situació per les altes temperatures s'ha considerat més crítica. Però des de la regidoria d'Educació de l'Ajuntament d'Argentona i l'Institut s'ho prenen en cautela, ja que no han rebut cap mena de notificació i afirmen que l'anunci el genera molts dubtes. Escoltem la directora de l'Institut, Mercè Rubio.
3: Ho hem vist per les notícies, no? Que estem en la posició 92, és a dir, no sé si primer fan 92 o aquests 100 són els seleccionats. També sembla que els terminis hauria de ser el 2028, però no sé quan començarien, perquè entenc que aquesta climatització tampoc tinc clar com seria. El departament parlava d'aerotèrmia, però per posar aerotèrmia necessiten fer moltes obres. Aleshores, res, jo no em faria moltes il·lusions fins que no tinguem unes instruccions concretes que demostrin cert compromís.
0: De moment, l'Institut ja es va posar a treballar en la climatització a finals del curs passat i l'equip directiu es va reunir per revisar el protocol d'actuació davant les altes temperatures. La revisió incluïa la instal·lació de climatització a la biblioteca, la sala d'actes i la zona de docents, així com un pla per desallotjar la segona planta i traslladar l'alumnat a la planta baixa si es donen condicions de calor extrema, garantint així un millor confort climàtic. Amb el mateix objectiu, es van plantar 6 arbres nous a la zona del pati per crear més espais d'ombra. I ahir es va produir un petit incendi a la Riera d'Argentona, però en el terme municipal de Mataró. L'avís es va rebre a 3:45 de la tarda i va quedar estabilitzat mitja hora més tard. Les flames van cremar un total de 5.200 metres quadrats de vegetació, entre matolls, canyes i algun pi, entre el barri de Cerdanyola i el polígon industrial del Cros. Àlex Navarro és el cap operatiu dels ADFs.
4: En apropar-nos a l'incendi ja veiem una columna de fum cada vegada més gran, feia vent a la zona, el qual feia propagar el foc de forma ràpida per tot el que era la vegetació de la riera. Per sort no va haver afectació a cap indústria de la zona ni vehicle que estaven estacionats en el carrer. El fum anava per tota la vall i tampoc va haver una gran afectació al nucli, per tant van quedar simplement amb el foc de vegetació, sense danys personals, que al final és el més important.
0: A l'incendi van treballar una unitat dels ADF, 5 dotacions de bombers, la policia local d'Argentona, els Mossos d'Esquadra i agents rurals. El telèfon d'emergència es va rebre més de 20 trucades, gràcies a les quals es va poder actuar ràpidament. Els serveis d'emergència agraeixen la col·laboració ciutadana i recorden que encara ens trobem en una situació delicada per l'alt risc d'incendi forestal.
5: Els esports.
0: El primer equip del Futbol Club Argentona segueix endavant a la Copa Catalunya. Ahir va guanyar la Llàntia per 0-4. L'eliminatòria, que era partit únic, es va disputar al camp de Mataroní, ja que juga a casa de l'equip més dèbil. En aquest cas, la Llàntia juga a Primera Catalana, mentre que el Futbol Club Argentona començarà aquest cap de setmana a la Lliga Elit. Per cert, que no deixem la Lliga Elit perquè la Federació Catalana de Futbol ha comunicat que concedirà subvencions als equips que competeixen en aquesta Lliga durant aquesta temporada. La inversió total supera els 267.000 euros. Cada equip participant rebrà un fixe d'11.500 euros, a més de 75 cèntims per quilòmetre recorregut i 60 euros addicionals per cada punt aconseguit a la Lliga. Pel que fa al play-off d'ascens, la federació destinarà 750 euros per eliminatòria. Per poder accedir a aquestes subvencions, les entitats hauran d'estar al corrent de pagament amb la Federació, la Hisenda Pública i la Seguretat Social, a més de tenir la Junta Directiva en regla i no comptar amb patrocinadors de la Liga Professional. A més, hi ha un requisit clau en el calendari. Els clubs tenen fins a les 8 del vespre d'aquest divendres, 18 de setembre, per lliurar el document de concessió de cessió dels drets audiovisuals per a les retransmissions de la xarxa. Els pagaments s'efectuaran de manera fraccionada en 3 terminis. El primer, el 20 de gener de 2027. El segon, el 19 de maig, al final de la Lliga regular. I la liquidació final del play-off, el 16 de juny. Tot seguit, passem a la informació.

0: Ja hi ha data d'inscripció per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en cessió d'ús de Can Serra Lladó. El termini s'obre el 22 de setembre i el mateix dia 22 hi haurà una sessió informativa presencial. Pels que no hi puguin assistir, n'hi haurà una de virtual el 29 de setembre. El termini d'inscripcions finalitzarà el 5 d'octubre. Per optar-hi, cal ser soci de Sostre Cívic, que amb l'Ajuntament promouen la construcció i gestió d'aquesta vintena d'habitatges assequibles. I també han començat les inscripcions per l'Espai Multifamiliar, un servei totalment gratuït que ofereix l'Ajuntament d'Argentona per acompanyar mares, pares i gestants durant els primers mesos de vida dels infants. El taller es durà a terme a l'Escola Bressol Municipal al Busquet amb una freqüència quinzenal, des del 8 d'octubre fins al juny de 2027. S'hi poden apuntar les famílies amb nadons de 0 a 12 mesos, embarassades en el tercer trimestre i persones en procés d'adopció. El termini per inscriure's ja és obert i està actiu fins al 28 de setembre. Per reservar la vostra plaça, només cal que ompliu el formulari web que trobareu disponible al portal de l'Ajuntament d'Argentona. L'agenda. Demà dijous, dins dels actes de la Setmana de la Gent Gran, gimnàstica a partir d'un quart de 10 i dansa terapèutica a 2:15 a la plaça Nova. Ja a la tarda, a les 5, hi haurà sessió de cinema al centre parroquial amb la pel·lícula Atrapa un milió. També demà el Centre d'Estudis Argentonins ens proposa converses amb el filòsof Eudald Espluga, Martí Carreras, estudiant de filosofia, i Guillem Vila, antropòleg i tècnic intercultural. Parlaran sobre l'obra d'Espluga Imaginar la fi, horror climàtic, tecnofeixisme i esperança apocalíptica. Serà dijous a les 7 de la tarda a la biblioteca. Divendres la sala acull el gran quinto de la Setmana de la Gent Gran a les 6 de la tarda. Dissabte comencen les rutes de tardor d'Argentona. La primera serà la ruta Casa Puig, obert per obres. Hi haurà dues visites, a les 10 del matí i a 11:45. El preu de la ruta és de 5 euros i és gratuït per als menors de 12 anys. També dissabte a les 10 del matí, al centre parroquial, torneig de bitlles catalanes. I el punt final a la Setmana de la Gent Gran el posarà diumenge la Gran Festa de la Vellesa. La jornada començarà a 8:45 del matí amb l'anada a missa. Continuarà a les 10 amb la cercavila de gegants i l'esmorzar a la sala. I es clourà a les 6 de la tarda amb el vespreig i l'actuació de DJ Manel també a la sala. I aquest cap de setmana el col·lectiu de teatre del Centre Parroquial ens proposa Per la cara, una comèdia esbojarrada que podreu veure dissabte a les 7 de la tarda i diumenge a les 6. Les entrades anticipades les podeu comprar divendres de 6 a 8 de la tarda al Centre Parroquial. En el temps, la inestabilitat anirà clarament a més. S'esperen xàfecs acompanyats de tempesta, que localment podran ser forts, tot i que en general deixaran pocs litres aquesta tarda. Les temperatures màximes reculen i avui no s'esperen que superem els 27 graus. Demà, de matinada, es podria escapar algun plugim puntual. Durant el matí tindrem el cel més ennuvolat i més clarianes a la tarda. Els termòmetres continuaran en descens. Les mínimes es mouran entre els 14 i els 21 graus i les màximes no superaran els 25 graus. Divendres ens espera una jornada de cel variable i estones de cel molt ennuvolat. A primeres hores de la matinada podria caure algun xàfec al litoral del sud de la comarca, però la resta del dia no s'esperen pluges. Les temperatures nocturnes encara seran més fredes, entre els 13 i els 18 graus, amb màximes sense canvis, que voltaran dels 20 als 24 graus. Anem ara fins al Meteocat per conèixer la previsió del temps de tot Catalunya.
1: Bon dia, avui esperem un canvi de temps que ja començarem a notar durant el matí, d'augment poca cosa, però ja els núvols començaran a aparèixer en zones del sector central del litoral, poden també aparèixer ja al matí alguns primers ruixats en aquest sector, però el gros, el més important, arribarà de cara a la tarda, especialment a partir de migdia ja les nuvolades creixeran no només en aquests sectors del litoral i del prelitoral central, sinó també cap a tota la zona del nord-est, Pirineu, Prepirineu, i esperem xàfecs en totes aquestes zones. Poden ser intensos, intensos, acompanyats de tempesta, localment de calamarsa, especialment a punts de l'interior del quadrant nord-est, Catalunya central, posteriorment també cap al sector del litoral, prelitoral central, i cap a la nit també esperem que puguin arribar d'intensos cap a la zona de nou de les comarques del litoral de Barcelona i nord de Tarragona. Per tant, atenció, perquè seran locals, però allà on calguin podrien arribar a descarregar amb intensitat. Hi ha avisos des del Servei Meteorològic de Catalunya per la possibilitat que de forma puntual puguin deixar més de 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i en 3 hores puguin arribar a deixar més de 60 litres per metre quadrat, fins i tot en algunes comarques del litoral central, nord del Camp de Tarragona, podríem parlar que per al final del dia de la possibilitat, petita però existeix, que de forma puntual deixin més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Per tant, atenció, perquè és una situació no de pluja general abundant, però sí localment poden descarregar amb intensitat i, com dèiem, amb tempesta, i no descartaríem, especialment al final del dia, a comarques del litoral, algun fenomen de temps violent. Tot això amb un descens de la temperatura que serà evident a migdia i de cara també les pròximes jornades. És tot de moment, ho deixem aquí.
0: Moltes gràcies i abans d'acabar repassem els titulars d'aquest dimecres 16 de setembre.

0: Argentona viu la Setmana Europea de la Mobilitat amb diverses activitats, xerrades, formació viària a les escoles i tallant el trànsit al voltant de la plaça Nova diumenge, en el dia sense cotxes. L'Institut d'Argentona s'inclou en la llista del centenar de centres educatius prioritaris de Catalunya que es climatitzaran abans de l'any 2028. Tot i això, els centres i els ajuntaments encara no han rebut cap notificació i l'anunci genera molts dubtes. També us hem explicat que ahir es va produir un petit incendi a la Riera d'Argentona, però en el terme municipal de Mataró. Les flames van cremar un total de 5.200 metres quadrats de vegetació entre els barris de Cerdanyola i el polígon industrial del Cros. En esports, el primer equip del Futbol Club Argentona segueix viu a la Copa Catalunya. Ahir va guanyar a la Llàntia per 0-4 en la tercera ronda. I la Federació Catalana de Futbol ha comunicat que concedirà subvencions als equips que competeixen a la Lliga Elite aquesta temporada. Cada equip participant rebrà un fixe d'11.500 euros. L'informatiu acaba aquí. El control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés i a la redacció i locució qui us parla, l'Hisenda Fernández. Tornem demà. Bona tarda.
1: Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Els teus moments a Ràdio Argentona.

0: Hi ha pauses que només serveixen per agafar aire i tornar amb més força. Torna la ràdio que sents, la ràdio que t'acompanya. Torna Històries. Iniciem la 16a temporada amb la mateixa il·lusió del primer dia. Tornen els relats que t'atrapen, les entrevistes amb els millors autors i autores, les nostres col·laboradores de sempre i una nova incorporació. I, per descomptat, torna l'hora més literària de la ràdio. A la recerca de bons llibres, nova temporada d'Històries. Soc Sílvia Cantos i t'espero cada dimarts a les 6 de la tarda a Ràdio Argentona i, quan vulguis, a les nostres plataformes de podcast. M'acompanyes?
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits. Volevamos solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da... La millor música a Ràdio Argentona. My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit. Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona. Don't worry.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Sóc Clara.
0: La millor música a Ràdio Argentona.
2: Que la teva cara sigui l'oceà, la, la, la, la, la. Que la teva cara sigui un oceà,
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Nits a fons perdut.
1: Viu la ràdio.
2: Ràdio Argentona, la més pròxima.
3: Hi ha pauses que només serveixen per agafar aire i tornar amb més força. Torna la ràdio que sents, la ràdio que t'acompanya. Torna Històries. Iniciem la 16a temporada amb la mateixa il·lusió del primer dia. Tornen els relats que t'atrapen, les entrevistes amb els millors autors i autores, les nostres col·laboradores de sempre i una nova incorporació. I, per descomptat, torna l'hora més literària de la ràdio. A la recerca de bons llibres, nova temporada d'Històries. Soc Sílvia Cantos i t'espero cada dimarts a les 6 de la tarda a Ràdio Argentona i, quan vulguis, a les nostres plataformes de podcast. M'acompanyes?
1: Viu la ràdio.
2: Ràdio Argentona, la més pròxima.
1: Viu la ràdio.
2: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.
4: Ei, Juanes.

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
2: De Palma.

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.
0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu, Ràdio Argentona, 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.

Viu la ràdio. Ràdio Argentona t'acompanya.

Hi ha pauses que només serveixen per agafar aire i tornar amb més força. Torna la ràdio que sents, la ràdio que t'acompanya. Torna Històries. Iniciem la 16a temporada amb la mateixa il·lusió del primer dia. Tornen els relats que t'atrapen, les entrevistes amb els millors autors i autores, les nostres col·laboradores de sempre i una nova incorporació. I, per descomptat, torna la hora més literària de la ràdio. A la recerca de bons llibres, nova temporada d'Històries. Soc Sílvia Cantos i t'espero cada dimarts a les 6 de la tarda a Ràdio Argentona i, quan vulguis, a les nostres plataformes de podcast. M'acompanyes? Viu la ràdio. Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
2: La Rosalía!

0: Hi ha pauses que només serveixen per agafar aire i tornar amb més força. Torna la ràdio que sents, la ràdio que t'acompanya. Torna Històries. Iniciem la 16a temporada amb la mateixa il·lusió del primer dia. Tornen els relats que t'atrapen, les entrevistes amb els millors autors i autores, les nostres col·laboradores de sempre i una nova incorporació. I, per descomptat, torna l'hora més literària de la ràdio. A la recerca de bons llibres, nova temporada d'Històries. Soc Sílvia Cantos i t'espero cada dimarts a les 6 de la tarda a Ràdio Argentona i, quan vulguis, a les nostres plataformes de podcast. M'acompanyes?
1: Ràdio Argentona. Il·lusiona't. 104.6 FM.

Argentona viu la Setmana Europea de la Mobilitat amb diverses activitats, formació viària a les escoles i tallant el trànsit al voltant de la plaça Nova diumenge en el Dia Sense Cotxes. L'Institut d'Argentona s'inclou en la llista del centenar de centres educatius prioritaris de Catalunya que es climatitzaran abans de l'any 2028. Tot i això, els centres i els ajuntaments encara no han rebut cap notificació i l'anunci genera molts dubtes. Ahir es va produir un petit incendi a la Riera d'Argentona, però en el terme municipal de Mataró, les flames van cremar un total de 5.200 metres quadrats de vegetació entre el barri de Cerdanyola i el polígon industrial del Cros. En esports, el primer equip del Futbol Club Argentona segueix viu a la Copa Catalunya. Ahir va guanyar la Llanti en la tercera ronda. La Federació Catalana de Futbol ha comunicat que concedirà subvencions als equips que competeixen en la Lliga Elit aquesta temporada. Cada equip participant rebrà un fixe d'11.500 euros. I el temps, atenció, perquè aquesta tarda s'esperen xàfecs de caire tempestuós a la comarca. Poden ser de forta intensitat, però en conjunt s'esperen poc abundants. Les temperatures van a la baixa. Comencem.

0: Argentona s'adhereix una vegada més a la Setmana Europea de la Mobilitat, que comença avui i finalitza el dia 22. L'objectiu és convidar els veïns i veïnes a reflexionar sobre com ens desplacem i reduir l'ús del cotxe privat. En una entrevista al programa Tic Tac d'aquesta casa, Carla Gómez, de l'equip de projectes de la cooperativa, ha fet un balanç molt positiu d'aquests primers 6 mesos. Durant aquest temps, una trentena de socis d'Argentona i diverses entitats locals han fet servir el vehicle elèctric en prop d'una 80ena d'ocasions, recorrent més de 5.700 quilòmetres. Fent una ullada als hàbits dels usuaris, Gómez ha destacat que el cotxe s'utilitza majoritàriament per a trajectes curts entre setmana.
1: Crec que s'ha entès molt bé la fórmula del vehicle compartit, són trajectes curts. El dissabte cal dir que els usos són molt elevats, és a dir, que el dissabte és un dia que la gent en fa més usos, les reserves potser sí que són més llargues, no? I cal seguir treballant els dies entre setmana. Veiem que bueno, hi ha usos pel matí, per les tardes, és força homogeni, tot i així volem seguir treballant, no?
0: Des de Som Mobilitat recorden que el vehicle està situat a l'Avinguda Puig i Cadafalch i està a disposició de qualsevol veí i veïna que es faci soci de la cooperativa per una aportació única i retornable de 10 euros. La gestió des de la reserva fins a l'obertura de les portes es fa a través d'una aplicació mòbil. A més, l'Ajuntament d'Argentona ofereix cupons de 20 euros gratuïts per fer una primera prova sense cap cost. La xerrada sobre els vehicles elèctrics és una de les activitats que organitza l'Ajuntament, però en aquesta Setmana de la Mobilitat també hi ha altres iniciatives, com les xerrades i formació viària que la policia local està duent a terme a les escoles. A més, diumenge se celebrarà el Dia Sense Cotxes. Escoltem Montse Cervantes, regidora de Mobilitat.
2: Tal com vam fer l'any passat, el que farem és prohibir l'accés dels vehicles als voltants de la plaça Nova, algun dels carrers on passen els vehicles i que creiem que de manera innecessària, i és per conscienciar, perquè la gent vegi que no cal per anar d'un costat a l'altre del poble agafar el cotxe.
0: Cervantes ha admès que la prioritat de la regidoria és aconseguir una mobilitat segura, reduint l'excés de velocitat mitjançant l'adequació dels carrers, elements de reducció i controls. A més, també està a l'espera d'una reunió amb la Generalitat per concretar l'ampliació d'horaris anunciada per la Conselleria de la línia 807 d'autobús que connecta Argentona amb Barcelona. Ahir us explicàvem que l'Institut d'Argentona s'inclou en la llista del centenar de centres educatius prioritaris de Catalunya que es climatitzaran abans de l'any 2028. Així ho preveu el pla anunciat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, que contempla instal·lar sistemes d'aire condicionat, aerotèrmia i ventilació mecànica en els equipaments on la situació per les altes temperatures s'ha considerat més crítica. Però des de la regidoria d'Educació de l'Ajuntament d'Argentona i l'Institut s'ho prenen en cautela, ja que no han rebut cap mena de notificació i afirmen que l'anunci el genera molts dubtes. Escoltem la directora de l'Institut, Mercè Rubio.
3: Ho hem vist per les notícies, no? Que estem en la posició 92, és a dir, no sé si primer fan 92 o aquests 100 són els seleccionats. També sembla que els terminis hauria de ser el 2028, però no sé quan començarien, perquè entenc que aquesta climatització tampoc tinc clar com seria. El departament parlava d'aerotèrmia, però per posar aerotèrmia necessiten fer moltes obres. Aleshores, res, jo no em faria moltes il·lusions fins que no tinguem unes instruccions concretes que demostrin cert compromís.
0: De moment, l'Institut ja es va posar a treballar en la climatització a finals del curs passat i l'equip directiu es va reunir per revisar el protocol d'actuació davant les altes temperatures. La revisió incluïa la instal·lació de climatització a la biblioteca, la sala d'actes i la zona de docents, així com un pla per desallotjar la segona planta i traslladar l'alumnat a la planta baixa si es donen condicions de calor extrema, garantint així un millor confort climàtic. Amb el mateix objectiu, es van plantar 6 arbres nous a la zona del pati per crear més espais d'ombra. I ahir es va produir un petit incendi a la Riera d'Argentona, però en el terme municipal de Mataró. L'avís es va rebre a 3:45 de la tarda i va quedar estabilitzat mitja hora més tard. Les flames van cremar un total de 5.200 metres quadrats de vegetació entre matolls, canyes i algun pi, entre el barri de Cerdanyola i el polígon industrial del Cros. Àlex Navarro és el cap operatiu dels ADFs.
4: En apropar-nos a l'incendi ja veiem una columna de fum cada vegada més gran, feia vent a la zona, el qual feia propagar el foc de forma ràpida per tot el que era la vegetació de la riera. Per sort no va haver afectació a cap indústria de la zona ni vehicle que estaven estacionats en el carrer. El fum anava per tota la vall i tampoc va haver una gran afectació al nucli, per tant van quedar simplement amb el foc de vegetació, sense danys personals, que al final és el més important.
0: A l'incendi van treballar una unitat dels ADF, 5 dotacions de bombers, la policia local d'Argentona, els Mossos d'Esquadra i agents rurals. El telèfon d'emergència es va rebre més de 20 trucades, gràcies a les quals es va poder actuar ràpidament. Els serveis d'emergència agraeixen la col·laboració ciutadana i recorden que encara ens trobem en una situació delicada per l'alt risc d'incendi forestal.
5: Els esports.
0: El primer equip del Futbol Club Argentona segueix endavant a la Copa Catalunya. Ahir va guanyar la Llàntia per 0-4. L'eliminatòria, que era partit únic, es va disputar al camp de Mataroní, ja que es juga a casa de l'equip més dèbil. En aquest cas, la Llàntia juga a Primera Catalana, mentre que el Futbol Club Argentona començarà aquest cap de setmana a la Lliga Elit. Per cert, que no deixem la Lliga Elit perquè la Federació Catalana de Futbol ha comunicat que concedirà subvencions als equips que competeixen en aquesta Lliga durant aquesta temporada. La inversió total supera els 267.000 euros. Cada equip participant rebrà un fixe d'11.500 euros, a més de 75 cèntims per quilòmetre recorregut i 60 euros addicionals per cada punt aconseguit a la Lliga. Pel que fa al play-off d'ascens, la federació destinarà 750 euros per eliminatòria. Per poder accedir a aquestes subvencions, les entitats hauran d'estar al corrent de pagament amb la Federació, la Hisenda Pública i la Seguretat Social, a més de tenir la junta directiva en regla i no comptar amb patrocinadors de la Liga Professional. A més, hi ha un requisit clau en el calendari. Els clubs tenen fins a les 8 del vespre d'aquest divendres, 18 de setembre, per lliurar el document de concessió de cessió dels drets audiovisuals per a les retransmissions de la xarxa. Els pagaments s'efectuaran de manera fraccionada en 3 terminis. El primer, el 20 de gener de 2027. El segon, el 19 de maig, al final de la Lliga regular. I la liquidació final del play-off, el 16 de juny. Tot seguit, passem a la informació.

0: Ja hi ha data d'inscripció per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en cessió d'ús de Can Serra Lladó. El termini s'obre el 22 de setembre i el mateix dia 22 hi haurà una sessió informativa presencial. Pels que no hi puguin assistir, n'hi haurà una de virtual el 29 de setembre. El termini d'inscripcions finalitzarà el 5 d'octubre. Per optar-hi, cal ser soci de Sostre Cívic, que amb l'Ajuntament promouen la construcció i gestió d'aquesta vintena d'habitatges assequibles. I també han començat les inscripcions per l'Espai Multifamiliar, un servei totalment gratuït que ofereix l'Ajuntament d'Argentona per acompanyar mares, pares i gestants durant els primers mesos de vida dels infants. El taller es durà a terme a l'Escola Bressol Municipal al Bosquet amb una freqüència quinzenal, des del 8 d'octubre fins al juny de 2027. S'hi poden apuntar les famílies amb nadons de 0 a 12 mesos, embarassades en el tercer trimestre i persones en procés d'adopció. El termini per inscriure's ja és obert i està actiu fins al 28 de setembre. Per reservar la vostra plaça, només cal que ompliu el formulari web que trobareu disponible al portal de l'Ajuntament d'Argentona. L'agenda. Demà dijous, dins dels actes de la Setmana de la Gent Gran, gimnàstica a partir d'un quart de 10 i dansa terapèutica a 2:15 a la plaça Nova. Ja a la tarda, a les 5, hi haurà sessió de cinema al centre parroquial amb la pel·lícula Atrapa un milió. També demà el Centre d'Estudis Argentonins ens proposa converses amb el filòsof Eudald Espluga, Martí Carreras, estudiant de filosofia, i Guillem Vila, antropòleg i tècnic intercultural. Parlaran sobre l'obra d'Espluga Imaginar la fi, horror climàtic, tecnofeixisme i esperança apocalíptica. Serà dijous a les 7 de la tarda a la biblioteca. Divendres la sala acull el Gran Quinto de la Setmana de la Gent Gran a les 6 de la tarda. Dissabte comencen les rutes de tardor d'Argentona. La primera serà la ruta Casa Puig, obert per obres. Hi haurà dues visites, a les 10 del matí i a 11:45. El preu de la ruta és de 5 euros i és gratuït per als menors de 12 anys. També dissabte a les 10 del matí, al centre parroquial, torneig de bitlles catalanes. I el punt final a la Setmana de la Gent Gran el posarà diumenge la Gran Festa de la Vellesa. La jornada començarà a 8:45 del matí amb l'anada a missa. Continuarà a les 10 amb la cercavila de gegants i l'esmorzar a la sala. I es clourà a les 6 de la tarda amb el vespreig i l'actuació de DJ Manel també a la sala. I aquest cap de setmana el col·lectiu de teatre del Centre Parroquial ens proposa Per la cara, una comèdia esbojarrada que podreu veure dissabte a les 7 de la tarda i diumenge a les 6. Les entrades anticipades les podeu comprar divendres de 6 a 8 de la tarda al Centre Parroquial. En el temps, la inestabilitat anirà clarament a més. S'esperen xàfecs acompanyats de tempesta, que localment podran ser forts, tot i que en general deixaran pocs litres aquesta tarda. Les temperatures màximes reculen i avui no s'esperen que superem els 27 graus. Demà, de matinada, es podria escapar algun plugim puntual. Durant el matí tindrem el cel més ennuvolat i més clarianes a la tarda. Els termòmetres continuaran en descens. Les mínimes es mouran entre els 14 i els 21 graus i les màximes no superaran els 25 graus. Divendres ens espera una jornada de cel variable i estones de cel molt ennuvolat. A primeres hores de la matinada podria caure algun xàfec al litoral del sud de la comarca, però la resta del dia no s'esperen pluges. Les temperatures nocturnes encara seran més fredes, entre els 13 i els 18 graus, amb màximes sense canvis, que voltaran dels 20 als 24 graus. Anem ara fins al Meteocat per conèixer la previsió del temps de tot Catalunya.
1: Bon dia, avui esperem un canvi de temps que ja començarem a notar durant el matí, d'augment poca cosa, però ja els núvols començaran a aparèixer en zones del sector central del litoral, poden també aparèixer ja al matí alguns primers ruixats en aquest sector, però el gros, el més important, arribarà de cara a la tarda. Especialment a partir de migdia ja les nuvolades creixeran no només en aquests sectors de litoral i del prelitoral central, sinó també cap a tota la zona del nord-est, Pirineu, Prepirineu, i esperem xàfecs en totes aquestes zones. Poden ser intensos, acompanyats de tempesta, localment de calamarsa, especialment a punts de l'interior del quadrant nord-est, Catalunya central, posteriorment també cap al sector del litoral, prelitoral central, i cap a la nit també esperem que puguin arribar d'intensos cap a la zona de nou de les comarques del litoral de Barcelona i nord de Tarragona. Per tant, atenció, perquè seran locals, però allà on calguin podrien arribar a descarregar amb intensitat. Hi ha avisos des del Servei Meteorològic de Catalunya per la possibilitat que de forma puntual puguin deixar més de 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i en 3 hores puguin arribar a deixar més de 60 litres per metre quadrat, fins i tot en algunes comarques del litoral central, nord del Camp de Tarragona, podríem parlar cap al final del dia de la possibilitat, petita però existeix, que de forma puntual deixin més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Per tant, atenció, perquè és una situació no de pluja general abundant, però sí localment poden descarregar amb intensitat i, com dèiem, amb tempesta, i no descartaríem, especialment al final del dia, a comarques del litoral, algun fenomen de temps violent. Tot això amb un descens de la temperatura que serà evident a migdia i de cara també les pròximes jornades. És tot de moment, ho deixem aquí.
0: Moltes gràcies, i abans d'acabar repassem els titulars d'aquest dimecres 16 de setembre.

0: Argentona viu la Setmana Europea de la Mobilitat amb diverses activitats, xerrades, formació viària a les escoles i tallant el trànsit al voltant de la plaça Nova diumenge, en el dia sense cotxes. L'Institut d'Argentona s'inclou en la llista del centenar de centres educatius prioritaris de Catalunya que es climatitzaran abans de l'any 2028. Tot i això, els centres i els ajuntaments encara no han rebut cap notificació i l'anunci genera molts dubtes. També us hem explicat que ahir es va produir un petit incendi a la Riera d'Argentona, però en el terme municipal de Mataró. Les flames van cremar un total de 5.200 metres quadrats de vegetació entre els barris de Cerdanyola i el polígon industrial del Cros. En esports, el primer equip del Futbol Club Argentona segueix viu a la Copa Catalunya. Ahir va guanyar a la Llàntia per 0-4 en la tercera ronda. I la Federació Catalana de Futbol ha comunicat que concedirà subvencions als equips que competeixen a la Lliga Elite aquesta temporada. Cada equip participant rebrà un fixe d'11.500 euros. L'informatiu acaba aquí. El control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés i a la redacció i locució qui us parla, l'Hisenda Fernández. Tornem demà. Bona tarda.
1: Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
2: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't, gaudeix a Ràdio Argentona. Ràdio Argentona, la nostra ràdio, 104.6 FM.

0: Esteu escoltant Temps de Jazz
1: a Ràdio Argentona
0: amb l'Abel Rogés.
2: Hola, bona tarda. Sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició del Temps de Jazz, l'espai que s'ocupa de la música de jazz aquí a Ràdio Argentona cada dimecres entre les 8 i les 9 del vespre. I per avui us convido a escoltar una selecció que he preparat en noms clàssics del jazz, llegendes, gegants i indispensables de la història del jazz que sonaran avui aquí al Temps de Jazz de Ràdio Argentona i que comencem amb Thomas Fats Waller.

0: Yes, yes.
1: I després de Fats Waller, els dos propers clàssics que sonaran en el programa d'avui són Teddy Wilson al piano i Ben Webster al saxo tenor, tocant plegats amb el seu grup, també una composició clàssica indispensable que es titula My Funny Valentine.

0: Ella Fitzgerald, un altre dels noms clàssics que no podia faltar a la selecció del temps de jazz d'avui, amb el tema Blue Sky.
1: Això és Temps de Jazz, el programa de jazz de Ràdio Argentona.

el tema April in Paris, amb una interpretació magistral i bellíssima de Charlie Parker. Un altre clàssic d'avui, el temps de jazz de Ràdio Argentona, que continua ara amb un clàssic, o el clàssic del jazz a Catalunya, el senyor Tete Montoleu.

I si Tete Montoliu és el clàssic indiscutible del jazz català, segurament un dels clàssics gairebé indiscutibles del jazz a l'estat espanyol és el saxofonista navarrès Pedro Iturralde, que ara escoltarem al costat d'un grup liderat pel pianista Hampton Hawks.

I en referència a clàssics del jazz, després de Tete Montoliu, amb el cas de Catalunya, i Pedro Iturralde amb el cas d'Espanya, que hem sentit anteriorment, ara us proposo d'escoltar a un dels grans noms, dels gegants, de les llegendes del jazz europeu, el guitarrista Django Reinhardt, al costat del seu grup Le Hot Club de Quintet de France, al costat també del seu estimat amic violinista Stefan Grappelli.

Si t'agrada el jazz i no saps on escoltar-lo, no busquis més. A Ràdio Argentona hi trobaràs el programa Temps de Jazz. Les seleccions de jazz més interessants i més atractives, preparades i presentades per l'Abel Rogés. Temps de Jazz a Ràdio Argentona.

Proseguim aquesta proposta, aquesta llista que fem avui al Temps de Jazz de Ràdio Argentona amb noms clàssics del jazz, amb Billie Holiday, que acabem de disfrutar i d'escoltar ara mateix i que dona pas a William Coon Basie i la seva Big Band.

I després de la potència i el swing desfermat de l'orquestra de Count Basie, què us sembla si ara calmem una mica l'ambient i passem a escoltar la suavitat i el relaxament del saxofonista Coleman Hawkins, un nom més dels clàssics en el temps de jazz d'avui.

La veu i la trompeta de Chet Baker, del tot reconeixibles, també un altre clàssic del jazz en la selecció d'avui, que dona pas ara a Oscar Peterson amb el seu trio, també un pianista

I després de disfrutar d'Oscar Peterson amb el seu trio, anem posant ja el punt final en el temps de jazz d'avui amb aquesta llista de noms clàssics de la història del jazz, amb dos noms que són llegendes, que són gegants, que són indispensables de la història del jazz i de la història de la música. Són Duke Ellington i Louis Armstrong, que toquen plegats per acomiadar el temps de jazz d'avui.

0: Quina millor manera que posar el punt i final al temps de jazz d'avui que amb aquest Mood Indigo que ens han portat Louis Armstrong i Duke Ellington. Fins aquí, doncs, la llista d'avui, el jazz d'avui a Ràdio Argentona. Espero que hagi estat una selecció del vostre gust i espero que la setmana que ve torneu a ser aquí fent-nos costat com cada dimecres entre les 8 i les 9 del vespre a Ràdio Argentona amb una altra edició.
1: Viu la ràdio. Ràdio Argentona. Il·lusiona't.

Molt benvinguts. Molt benvinguts sieu a l'espai de les recordances musicals, tant el passat amb les seves músiques. L'espai que amb molt de gust us ofereix el col·leccionista de discos antics, un servidor Josep Pons. En els aparells del comandament del so, allà el César Escobedo. I una salutació a les diferents emissores que també emeten aquest programa.

En primer lloc, recordarem i escoltarem a l'orquestra d'en Clarence Williams. Aquest senyor era pianista, cantant i també director d'orquestra i compositor en els Estats Units d'Amèrica del Nord en la dècada dels anys 40 i part dels 50. I ara el portaré amb una melodia que es titula Mirant el rellotge.

M'està amb l'orquestra d'en Clarence Williams mirant el rellotge i ara mirant-ho al mar, el gran èxit del Jorge Sepúlveda. El gran èxit el va gravar a 1949 i era peça obligada en les emissores que llavors feien molts de discos dedicats i sol·licitats. I un d'ells, el Mirando al Mar, tenia moltes peticions. El compositor era García de Haro. I ara el recordarem en la versió que va fer el Jorge Sepúlveda.

0: Cuando yo esté mirando al
1: I ara anirem en el món de la sarsuela. Vindrà un fragment de la sarsuela Valle del Manojo de Rosas, d'en Pablo Sorozábal, que aquest senyor, la seva muller, era l'Enriqueta Serrano, que també era una tipa còmica, que en el decurs del programa, pues, si cap, posarem un disco d'ella. Doncs ara vindrà el Marco Redondo i la Maria Teresa Planes, i el duet de la finestra, o duo de la ventana.

un cantant canari, en Juan Pubido. Aquest senyor havia gravat molt de discos i també havia fet moltes gires per a l'Amèrica Llatina. I ara portaré una melodia que era Besos i Cerezas, que es va presentar en una revista musical de Paral·lel amb el títol de Petons i Cireres. Després van fer una traducció en la revista musical Kiss Me.

El Pepe Denis, aquí amb el seu conjunt i, a més, amb el conjunt d'en Mario Vilar. El títol, Palabras de Mujer, a un gran èxit del compositor mexicà Agustín Lara. Palabras de Mujer, que ho van gravar molts intèrprets, i entre ells els de Pepe Denis, que ara recordarem i escoltarem aquest tema.

0: hasta en el agua y en el sol. Aunque no quieras tú, aunque no quiera yo.
1: Vindrà amb l'orquestra James Halkem, un saxofonista i clarinetista molt famós en el seu temps, i el títol és Dia de boira a Londres, que en allà doncs, hi ha bastanta boira, d'aquí ve aquest títol. La boira ha estat provocat accidents, s'ha d'anar molt en compte.

I ara anirem en el món de l'òpera. Un fragment de l'òpera Il Trovatore, el Trovatore del Giuseppe Verdi, el famós compositor d'òperes. I aquí vindrà la figura d'en Bruno Carmesi amb un fragment que es titula Alerta, Alerta.

I després del món de l'òpera anirem en el món de la revista musical. La Vedet Valenciana, Queta Clavé, que quan es va retirar de l'espectacle, diguem, revisterio, va anar a ser una figura en el teatre, també. I però ara jo la porto en la seva època de vedet, de revista. I un dels seus grans èxits era una revista que es titulava Ai, Chico. I ara portarem el tema principal d'aquesta revista musical.

germanes Foeta, les filles del famós tenor Foeta, que havien fet un conjunt de dues veus, feien dos duets, es deia Èlia i Paloma Foeta. I un dels seus èxits va ser una marxinya amb el títol del Xacatxà del tren. Ara que estan d'actualitats els trens que no arriben a l'hora, doncs potser darem una mica d'ànimus. Vinga, anem cap al Xacatxà del tren.

Ara vindrà el tarragoní Raül Abril. En realitat es deia Juncosa Penedès i es va posar el nom artístic de Raül Abril, Josep Maria Juncosa Penedès, que tenia un germà que també era Juncosa Penedès, que feia els guions del Nen Maginet de Tarragona, el Nen Maginet que no sabia multiplicar. Doncs un dels germans d'aquest guionista era el vocalista Raül Abril i un altre germà era un sacerdot que interpretava l'orgue en la catedral de Tarragona. Doncs el Raül Abril cantant, acompanyat de les veus vocals de la germana Rússia, amb una melodia molt famosa en el seu temps, Mi Caravana, que era, es presentava com Focs Cigant, o sigui que vol dir focs d'ambients hongaresos, que eren, hi havia hongaresos que eren molt itinerants.

una cantant de moda en els anys 40 que ja queda molt lluny, que era l'Aïssa Pereira. En el seu temps va gravar moltes melodies i entre aquestes melodies que va gravar, que jo en tinc moltes, he triat la melodia de La Bamba, que era una melodia originària de Mèxic, sinó que aquí van fer una adaptació.

Passarem a recordar seguidament l'orquestra del Ramon Evaristo. Ramon Evaristo i la seva orquestra, que jo havia conegut quan amb la seva orquestra el contractaven per festes majors, i era molt popular en el seu temps. I ara vindrà l'orquestra d'en Ramon Evaristo amb un pasdoble torero, dedicat a un torero famós mexicà que quan venia de Mèxic, que es deia Carlos Arruza, i quan venia de Mèxic eren famosos els seus mano a mano, Manovete també famós en aquell temps. Doncs aquí el cantant és el Raúl Roqueta, que jo parlant amb en Ramon Evaristo em va dir que el Raúl Roqueta havia anat a l'Amèrica del Sud i ja no havia sabut ja mai res més. Doncs ara sentirem la seva veu.

La noia hot dels anys 40, la Rina Celi. La Rina Celi amb la seva orquestra, que el títol d'aquest curiós disc és un raït musical, o sigui que va fent incursions en els gustos musicals dels diferents països. Aquesta gravació és de 1948. Doncs la Rina Celi.

I fins aquí l'espai de les recordances musicals, que molt de gust us ofereix un servidor col·leccionista de discos, Josep Pons. En els aparells del comandament del so hi ha hagut el César Escobedo. I fins a la propera, que es tornarem a retrobar amb noves cançons, però hi ha gravacions antigues. Fins aleshores, adeu-siau i que us vagi bé.

0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

Argentona viu la Setmana Europea de la Mobilitat amb diverses activitats, formació viària a les escoles i tallant el trànsit al voltant de la plaça Nova diumenge en el Dia Sense Cotxes. L'Institut d'Argentona s'inclou en la llista del centenar de centres educatius prioritaris de Catalunya que es climatitzaran abans de l'any 2028. Tot i això, els centres i els ajuntaments encara no han rebut cap notificació i l'anunci genera molts dubtes. Ahir es va produir un petit incendi a la Riera d'Argentona, però en el terme municipal de Mataró, les flames van cremar un total de 5.200 metres quadrats de vegetació entre el barri de Cerdanyola i el polígon industrial del Cros. En esports, el primer equip del Futbol Club Argentona segueix viu a la Copa Catalunya. Ahir va guanyar la Llàntia en la tercera ronda. La Federació Catalana de Futbol ha comunicat que concedirà subvencions als equips que competeixen en la Lliga Elit aquesta temporada. Cada equip participant rebrà un fixe d'11.500 euros. I el temps, atenció, perquè aquesta tarda s'esperen xàfecs de caire tempestuós a la comarca. Poden ser de forta intensitat, però en conjunt s'esperen poc abundants. Les temperatures van a la baixa. Comencem.

0: Argentona s'adhereix una vegada més a la Setmana Europea de la Mobilitat, que comença avui i finalitza el dia 22. L'objectiu és convidar els veïns i veïnes a reflexionar sobre com ens desplacem i reduir l'ús del cotxe privat. En una entrevista al programa Tic Tac d'aquesta casa, Carla Gómez, de l'equip de projectes de la cooperativa, ha fet un balanç molt positiu d'aquests primers 6 mesos. Durant aquest temps, una trentena de socis d'Argentona i diverses entitats locals han fet servir el vehicle elèctric en prop d'una 80ena d'ocasions, recorrent més de 5.700 quilòmetres. Fent una ullada als hàbits dels usuaris, Gómez ha destacat que el cotxe s'utilitza majoritàriament per a trajectes curts entre setmana.
1: Crec que s'ha entès molt bé la fórmula del vehicle compartit, són trajectes curts. El dissabte cal dir que els usos són molt elevats, és a dir, que el dissabte és un dia que la gent en fa més usos, les reserves potser sí que són més llargues, no? I cal seguir treballant els dies entre setmana. Veiem que bueno, hi ha usos pel matí, per les tardes, és força homogeni, tot i així volem seguir treballant, no?
0: Des de Som Mobilitat recorden que el vehicle està situat a l'Avinguda Puig i Cadafalch i està a disposició de qualsevol veí i veïna que es faci soci de la cooperativa per una aportació única i retornable de 10 euros. La gestió des de la reserva fins a l'obertura de les portes es fa a través d'una aplicació mòbil. A més, l'Ajuntament d'Argentona ofereix cupons de 20 euros gratuïts per fer una primera prova sense cap cost. La xerrada sobre els vehicles elèctrics és una de les activitats que organitza l'Ajuntament, però en aquesta Setmana de la Mobilitat també hi ha altres iniciatives, com les xerrades i formació viària que la policia local està duent a terme a les escoles. A més, diumenge se celebrarà el Dia Sense Cotxes. Escoltem Montse Cervantes, regidora de Mobilitat.
2: Tal com vam fer l'any passat, el que farem és prohibir l'accés dels vehicles als voltants de la plaça Nova, algun dels carrers on passen els vehicles i que creiem que de manera innecessària, i és per conscienciar, perquè la gent vegi que no cal per anar d'un costat a l'altre del poble agafar el cotxe.
0: Cervantes ha admès que la prioritat de la regidoria és aconseguir una mobilitat segura, reduint l'excés de velocitat mitjançant l'adequació dels carrers, elements de reducció i controls. A més, també està a l'espera d'una reunió amb la Generalitat per concretar l'ampliació d'horaris anunciada per la Conselleria de la línia 807 d'autobús que connecta Argentona amb Barcelona. Ahir us explicàvem que l'Institut d'Argentona s'inclou en la llista del centenar de centres educatius prioritaris de Catalunya que es climatitzaran abans de l'any 2028. Així ho preveu el pla anunciat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, que contempla instal·lar sistemes d'aire condicionat, aerotèrmia i ventilació mecànica en els equipaments on la situació per les altes temperatures s'ha considerat més crítica. Però des de la regidoria d'Educació de l'Ajuntament d'Argentona i l'Institut s'ho prenen en cautela, ja que no han rebut cap mena de notificació i afirmen que l'anunci el genera molts dubtes. Escoltem la directora de l'Institut, Mercè Rubio.
3: Ho hem vist per les notícies, no? Que estem en la posició 92, és a dir, no sé si primer fan 92 o aquests 100 són els seleccionats. També sembla que els terminis hauria de ser el 2028, però no sé quan començarien, perquè entenc que aquesta climatització tampoc tinc clar com seria. El departament parlava d'aerotèrmia, però per posar aerotèrmia necessiten fer moltes obres. Aleshores, res, jo no em faria moltes il·lusions fins que no tinguem unes instruccions concretes que demostrin cert compromís.
0: De moment, l'Institut ja es va posar a treballar en la climatització a finals del curs passat i l'equip directiu es va reunir per revisar el protocol d'actuació davant les altes temperatures. La revisió incluïa la instal·lació de climatització a la biblioteca, la sala d'actes i la zona de docents, així com un pla per desallotjar la segona planta i traslladar l'alumnat a la planta baixa si es donen condicions de calor extrema, garantint així un millor confort climàtic. Amb el mateix objectiu, es van plantar 6 arbres nous a la zona del pati per crear més espais d'ombra. I ahir es va produir un petit incendi a la Riera d'Argentona, però en el terme municipal de Mataró. L'avís es va rebre a 3:45 de la tarda i va quedar estabilitzat mitja hora més tard. Les flames van cremar un total de 5.200 metres quadrats de vegetació, entre matolls, canyes i algun pi, entre el barri de Cerdanyola i el polígon industrial del Cros. Àlex Navarro és el cap operatiu dels ADFs.
4: En apropar-nos a l'incendi ja veiem una columna de fum cada vegada més gran, feia vent a la zona, el qual feia propagar el foc de forma ràpida per tot el que era la vegetació de la riera. Per sort no va haver afectació a cap indústria de la zona ni vehicle que estaven estacionats en el carrer. El fum anava per tota la vall i tampoc va haver una gran afectació al nucli, per tant van quedar simplement amb el foc de vegetació, sense danys personals, que al final és el més important.
0: A l'incendi van treballar una unitat dels ADF, 5 dotacions de bombers, la policia local d'Argentona, els Mossos d'Esquadra i agents rurals. El telèfon d'emergència es va rebre més de 20 trucades, gràcies a les quals es va poder actuar ràpidament. Els serveis d'emergència agraeixen la col·laboració ciutadana i recorden que encara ens trobem en una situació delicada per l'alt risc d'incendi forestal.
5: Els esports.
0: El primer equip del Futbol Club Argentona segueix endavant a la Copa Catalunya. Ahir va guanyar la Llàntia per 0-4. L'eliminatòria, que era partit únic, es va disputar al camp de Mataroní, ja que es juga a casa de l'equip més dèbil. En aquest cas, la Llàntia juga a Primera Catalana, mentre que el Futbol Club Argentona començarà aquest cap de setmana a la Lliga Elit. Per cert, que no deixem la Lliga Elit perquè la Federació Catalana de Futbol ha comunicat que concedirà subvencions als equips que competeixen en aquesta Lliga durant aquesta temporada. La inversió total supera els 267.000 euros. Cada equip participant rebrà un fixe d'11.500 euros, a més de 75 cèntims per quilòmetre recorregut i 60 euros addicionals per cada punt aconseguit a la Lliga. Pel que fa al play-off d'ascens, la federació destinarà 750 euros per eliminatòria. Per poder accedir a aquestes subvencions, les entitats hauran d'estar al corrent de pagament amb la Federació, la Hisenda Pública i la Seguretat Social, a més de tenir la junta directiva en regla i no comptar amb patrocinadors de la Liga Professional. A més, hi ha un requisit clau en el calendari. Els clubs tenen fins a les 8 del vespre d'aquest divendres, 18 de setembre, per lliurar el document de concessió de cessió dels drets audiovisuals per a les retransmissions de la xarxa. Els pagaments s'efectuaran de manera fraccionada en 3 terminis. El primer, el 20 de gener de 2027. El segon, el 19 de maig, al final de la Lliga regular. I la liquidació final del play-off, el 16 de juny. Tot seguit, passem a la informació.

0: Ja hi ha data d'inscripció per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en cessió d'ús de Can Serra Lladó. El termini s'obre el 22 de setembre i el mateix dia 22 hi haurà una sessió informativa presencial. Pels que no hi puguin assistir, n'hi haurà una de virtual el 29 de setembre. El termini d'inscripcions finalitzarà el 5 d'octubre. Per optar-hi, cal ser soci de Sostre Cívic, que amb l'Ajuntament promouen la construcció i gestió d'aquesta vintena d'habitatges assequibles. I també han començat les inscripcions per l'Espai Multifamiliar, un servei totalment gratuït que ofereix l'Ajuntament d'Argentona per acompanyar mares, pares i gestants durant els primers mesos de vida dels infants. El taller es durà a terme a l'Escola Bressol Municipal El Bosquet amb una freqüència quinzenal, des del 8 d'octubre fins al juny de 2027. S'hi poden apuntar les famílies amb nadons de 0 a 12 mesos, embarassades en el tercer trimestre i persones en procés d'adopció. El termini per inscriure's ja és obert i està actiu fins al 28 de setembre. Per reservar la vostra plaça, només cal que ompliu el formulari web que trobareu disponible al portal de l'Ajuntament d'Argentona. L'agenda. Demà dijous, dins dels actes de la Setmana de la Gent Gran, gimnàstica a partir d'un quart de 10 i dansa terapèutica a 11:15 a la plaça Nova. Ja a la tarda, a les 5, hi haurà sessió de cinema al centre parroquial amb la pel·lícula Atrapa un Millón. També demà el Centre d'Estudis Argentonins ens proposa converses amb el filòsof Eudald Espluga, Martí Carreras, estudiant de filosofia, i Guillem Vila, antropòleg i tècnic intercultural. Parlaran sobre l'obra d'Espluga Imaginar la fi, horror climàtic, tecnofeixisme i esperança apocalíptica. Serà dijous a les 7 de la tarda a la biblioteca. Divendres la sala acull el gran quinto de la Setmana de la Gent Gran a les 6 de la tarda. Dissabte comencen les rutes de tardor d'Argentona. La primera serà la ruta Casa Puig, obert per obres. Hi haurà dues visites, a les 10 del matí i a 11:45. El preu de la ruta és de 5 euros i és gratuït per als menors de 12 anys. També dissabte a les 10 del matí, al centre parroquial, torneig de bitlles catalanes. I el punt final a la Setmana de la Gent Gran el posarà diumenge la Gran Festa de la Vellesa. La jornada començarà a 9:15 del matí amb l'anada a missa. Continuarà a les 10 amb la cercavila de gegants i l'esmorzar a la sala. I es clourà a les 6 de la tarda amb el vespreig i l'actuació de DJ Manel també a la sala. I aquest cap de setmana el col·lectiu de teatre del Centre Parroquial ens proposa Per la cara, una comèdia esbojarrada que podreu veure dissabte a les 7 de la tarda i diumenge a les 6. Les entrades anticipades les podeu comprar divendres de 6 a 8 de la tarda al Centre Parroquial. En el temps, la inestabilitat anirà clarament a més. S'esperen xàfecs acompanyats de tempesta, que localment podran ser forts, tot i que en general deixaran pocs litres aquesta tarda. Les temperatures màximes reculen i avui no s'esperen que superem els 27 graus. Demà, de matinades, podria escapar algun plugim puntual. Durant el matí tindrem el cel més ennuvolat i més clarianes a la tarda. Els termòmetres continuaran en descens. Les mínimes es mouran entre els 14 i els 21 graus i les màximes no superaran els 25 graus. Divendres ens espera una jornada de cel variable i estones de cel molt ennuvolat. A primeres hores de la matinada podria caure algun xàfec al litoral del sud de la comarca, però la resta del dia no s'esperen pluges. Les temperatures nocturnes encara seran més fredes, entre els 13 i els 18 graus, amb màximes sense canvis, que voltaran dels 20 als 24 graus. Anem ara fins al Meteocat per conèixer la previsió del temps de tot Catalunya.
1: Bon dia, avui esperem un canvi de temps que ja començarem a notar durant el matí, d'augment poca cosa, però ja els núvols començaran a aparèixer en zones del sector central del litoral, poden també aparèixer ja al matí alguns primers ruixats en aquest sector, però el gros, el més important, arribarà de cara a la tarda, especialment a partir de migdia ja les nuvolades creixeran no només en aquests sectors del litoral i del prelitoral central, sinó també cap a tota la zona del nord-est, Pirineu, Prepirineu, i esperem xàfecs en totes aquestes zones. Poden ser intensos, intensos, acompanyats de tempesta, localment de calamarsa, especialment a punts de l'interior del quadrant nord-est, Catalunya central, posteriorment també cap al sector del litoral, prelitoral central, i cap a la nit també esperem que puguin arribar d'intensos cap a la zona de nou de les comarques del litoral de Barcelona i nord de Tarragona. Per tant, atenció, perquè seran locals, però allà on calguin podrien arribar a descarregar amb intensitat. Hi ha avisos des del Servei Meteorològic de Catalunya per la possibilitat que de forma puntual puguin deixar més de 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i en 3 hores puguin arribar a deixar més de 60 litres per metre quadrat, fins i tot en algunes comarques del litoral central, nord del Camp de Tarragona, podríem parlar cap al final del dia de la possibilitat, petita però existeix, que de forma puntual deixin més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Per tant, atenció, perquè és una situació no de pluja general abundant, però sí localment poden descarregar amb intensitat i, com dèiem, amb tempesta, i no descartaríem, especialment al final del dia, a comarques del litoral, algun fenomen de temps violent. Tot això amb un descens de la temperatura que serà evident a migdia i de cara també les pròximes jornades. És tot de moment, ho deixem aquí.
0: Moltes gràcies i abans d'acabar repassem els titulars d'aquest dimecres 16 de setembre.

0: Argentona viu la Setmana Europea de la Mobilitat amb diverses activitats, xerrades, formació viària a les escoles i tallant el trànsit al voltant de la plaça Nova diumenge, en el dia sense cotxes. L'Institut d'Argentona s'inclou en la llista del centenar de centres educatius prioritaris de Catalunya que es climatitzaran abans de l'any 2028. Tot i això, els centres i els ajuntaments encara no han rebut cap notificació i l'anunci genera molts dubtes. També us hem explicat que ahir es va produir un petit incendi a la Riera d'Argentona, però en el terme municipal de Mataró. Les flames van cremar un total de 5.200 metres quadrats de vegetació entre els barris de Cerdanyola i el polígon industrial del Cros. En esports, el primer equip del Futbol Club Argentona segueix viu a la Copa Catalunya. Ahir va guanyar a la Llàntia per 0-4 en la tercera ronda. I la Federació Catalana de Futbol ha comunicat que concedirà subvencions als equips que competeixen a la Lliga Elite aquesta temporada. Cada equip participant rebrà un fixe d'11.500 euros. L'informatiu acaba aquí, el control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés i a la redacció i locució qui us parla, l'Hisenda Fernández. Tornem demà. Bona tarda.
1: Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
2: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, il·lusiona't. Ràdio Argentona, sempre bategant per tu, 104.6 FM.

passat per canviar el futur, per poder estar 20 minuts més junts. Escoltar a classe per tenir els apunts, i que me'ls demanis i si som a punts. I la vida seria difícil sense tu aquí al meu costat. Queda't fins que ens surtin canes quan no estiguem enamorats. Toc, toc, toc, toc, baixes a jugar. Veí s'enfadarà si ens quedem més al portal. Oh, oh, oh, oh, no vull que ens fem grans.

0: L'episodi de pluges a l'àrea de Barcelona provoca més d'un centenar de sortides dels bombers i més de 600 trucades al telèfon d'emergència. S'ha hagut de tallar el trànsit a la Ronda de Dalt, la B20 a Santa Coloma de Gramenet i diverses línies de metro. També s'ha inundat una part de l'Hospital Vall d'Hebron. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat i demana molta prudència en els desplaçaments. La Unió Europea vol crear una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat al bloc comunitari. Ursula von der Leyen ho ha dit aquest dimecres davant de l'Eurocambra, on també ha anunciat que presentarà una proposta de llei per prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. La Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed justifica l'augment d'un quart de punt per fer front a la inflació i defensa la seva independència, després que el president dels Estats Units hagi demanat una rebaixa del cost de l'endeutament. L'Audiència Nacional ordena paralitzar el campament del port de Ceuta, on l'executiu espanyol pretén ubicar un miler de migrants. El tribunal ha atès la petició urgent d'un sindicat policial, decisió que, segons la Moncloa, els deixa perplexos. En paral·lel, la jutgessa que investiga l'entrada massiva cita com a testimonis el president de Ceuta i un membre de la delegació del govern espanyol. El president Salvador Illa ha defensat el nou model de finançament autonòmic des d'Extremadura, on ha encapçalat l'acte institucional de la Diada i ha reivindicat els vincles entre Catalunya i Extremadura. Illa també s'ha reunit amb la presidenta extremenya, la popular Maria Guardiola, que li ha tornat a rebutjar la proposta de reforma de finançament. Roger Espanyol acusa els policies que li van buidar un ull amb una bala de goma el dia 1 d'octubre del 2017 de disparar-li com a represàlia. Espanyol assegura que la gent ho va fer expressament perquè moments abans li havia impedit que agafés la porra. Dos comandaments del cos, però, han defensat l'actuació policial. Aquest dimecres s'ha fet la primera sessió del judici. La pel·lícula La bola negra del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. L'Acadèmia Espanyola de Cinema ha triat el film dels Javis al davant de les altres dues candidates, Los Domingos i El ser querido. Esports.
1: En joc al Camp Nou, Barça 4, Racing de Santander 2, minut 64 de partit. Al descans, Joan García ha estat substituït per problemes físics. Jugats aquest dimecres a primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. S'ha ajornat per la pluja al Llevant Atlètic Club de Bilbao. I Joan Laporta ha assegurat que demanarà que la final del Mundial del 2030 sigui al Camp Nou. El president del Barça ho ha fet a la TDT, a la prèvia del Barça Racing.
0: I el temps, pendents encara, les properes hores fins a la matinada de les tempestes i ruixats localment intensos entre el litoral i el prelitoral, des del Penedès fins al Maresme. Dijous encara quedarà algun ruixat matinal en aquest sector de la costa, amb ambient més fresc i algun xàfec puntual a la tarda al nord-est i més sol a ponent i al sud. La calor serà molt suportable i costarà arribar als 30 graus.
2: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3Cat Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Comencem parlant de l'episodi de pluges que ha travessat bona part de Catalunya aquest dimecres i que ha deixat nombroses incidències, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona. El telèfon d'emergències ha rebut més de 600 trucades i els bombers han fet més d'un centenar de serveis. La tempesta ha descarregat amb força durant uns minuts i ha provocat que diversos carrers es convertissin en rius. S'ha tallat el trànsit a la Ronda de Dalt, a Nou Barris, al túnel de la B20, a Santa Coloma de Gramenet, la línia R4 de Rodalies, entre Fabra i Puig i Montcada, i diverses estacions de metro de la ciutat de les línies 1 i 4. Protecció Civil ha enviat un missatge és alert per demanar màxima precaució i evitar desplaçaments innecessaris. Sergio Delgado és subdirector de programes de Protecció Civil en declaracions al Catalunya Nit.
3: Tenim afectacions a l'Hospital de Vall d'Hebron, hem tingut doncs, inundacions a la B20, en diversos punts, a la ciutat de Barcelona, també a la mitja de Santa Coloma de Badalona. Per tant, és un moment complicat des del punt de vista d'aquestes afectacions que es poden donar substancialment en la mobilitat, també acumulacions d'aigua en baixos.
0: La tempesta també ha provocat problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, on ha entrat aigua en una planta del centre sanitari i ha caigut part d'un fals sostre, però no ha causat cap afectació. Aquest episodi també ha deixat sense subministrament elèctric més de 7.000 veïns de Barcelona. L'inspector dels bombers de la Generalitat, Marc Sans, explicava també a Catalunya Ràdio que la majoria d'incidències no han estat de gravetat.
4: Són serveis petits, o sigui, cap de, que ha comportat una, cap emergència greu, i com comentàveu, bàsicament derivats d'inundacions a baixos, talls d'alguna via per acomodació d'aigua, i accidents de trànsit, talls elèctrics, però diguéssim serveis que compliquen l'operativa, però cap de greu.
0: A l'aeroport del Prat s'han cancel·lat una vintena de vols. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat. I la ciutat de València i la seva àrea metropolitana també s'han vist afectades aquest dimecres al vespre pels forts aiguats. La Generalitat Valenciana ha activat la situació 1 del Pla Especial d'Inundacions i ha enviat un S-alert a tota la província avisant dels forts aiguats i del perill d'inundacions. També s'ha demanat evitar desplaçaments i allunyar-se de lleres de rius i rieres. S'ha activat el nivell de preemergència groga per alerta hidrològica a la zona del barranc del Pollo, a les pedanies sud de la ciutat de València. Els aiguats també han afectat la circulació d'alguns trens de Rodalies i del metro. I s'ha hagut de suspendre el partit entre el Llevant i l'Atlètic de Bilbao.
2: 3CAT Info.
0: Brussel·les vol que el Canadà es converteixi en el primer estat associat de la història de la Unió Europea, just ara que europeus i canadencs tenen mala maror amb Donald Trump. Ho ha proposat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que també planteja una nova aliança defensiva que complementi l'OTAN amb la participació de la Unió Europea, el Canadà, el Regne Unit i Ucraïna. Von der Leyen, però, no ha esmentat el nom dels Estats Units. Estrasburg, Bruno Fortea Mires.
5: Von der Leyen allarga la mà al Canadà, un país que està en guerra comercial amb els Estats Units.
6: Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre, va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més alt possible.
5: Amb aquesta proposta, el Canadà es convertiria en el màxim aliat de la Unió Europea, amb un rol d'estat associat, inèdit fins ara, però tot i així no entenem entraria dins del club comunitari. Amb el Canadà, von der Leyen també hi compta per impulsar el Consell de Seguretat Europeu. Aspira a ser una nova aliança defensiva, en principi compatible amb l'OTAN.
6: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
5: Von der Leyen també vol prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. Planteja que els nens d'entre 13 i 15 anys hi puguin accedir, però sota control parental i amb topalls de temps.
6: Les plataformes hauran de demostrar que són segures. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres els que decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques. Not
5: big tech. I creu que cal alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
0: La Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda, per unanimitat, apujar els tipus d'interès. La Fed defensa la seva independència i justifica l'augment d'un quart de punt del preu del diner, la primera en 3 anys, per fer front a una inflació que considera que fa massa temps que és molt elevada. Trump ha reaccionat reclamant una baixada immediata dels tipus que, segons afirma, haurien d'estar per sota de l'1%. Washington, Oriol Serra.
7: La Reserva Federal nord-americana ha pujat els tipus d'interès un quart de punt, deixant-los al 4%. És la primera vegada que això passa en més de 3 anys i ho fa amb un objectiu principal, reduir una inflació que es manté sostingudament per damunt del 2%, que és l'objectiu de la pròpia Fed. Això es podria qualificar com la segona clatellada a Donald Trump en 48 hores, després del revés judicial sobre la seva intenció de bloquejar el vot per correu. D'aquesta manera, la primera presa de decisió de la Fed dirigida per Kevin Warsh suposa portar la contrària a Donald Trump, que és qui el va col·locar. Preguntat sobre la qüestió, Warsh ha argumentat que s'ha pres la decisió pensant en els més desafavorits. Escoltem la pregunta i la resposta.
8: Quin és el vostre missatge pel president Trump, que ha demanat reiteradament rebaixar els tipus d'interès?
9: No tinc res a dir sobre el debat amb el president, però no defugiré la pregunta. Pel que fa als ciutadans, són els que disposen de menys recursos els que més es beneficien de l'estabilitat dels preus.
7: La Fed també ha fet previsions a l'alça, tímides, això sí, de cara a l'any que ve pel que fa al creixement econòmic dels Estats Units. D'altra banda, preveu una baixada important de la inflació amb molts riscos.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El president Salvador Illa eleva el to per defensar el nou finançament autonòmic des d'Extremadura, després que la presidenta d'aquesta comunitat, Maria Guardiola, del PP, li hagi deixat clar que no pensa donar-hi suport. Illa ha encapçalat l'acte institucional de la Diada Extremadura. Per primera vegada, el govern ha decidit no fer-lo a Madrid. Enviat especial a Mèrida, Albert Prat.
10: Per previsible que fos, Salvador Illa ha topat amb un PP que de portes en fora no està disposat a moure's pel nou finançament. La reunió del president de la Generalitat al despatx de la líder extremenya ha sigut cordial, però a la sortida Maria Guardiola, que governa amb Vox, ha posat per escrit a la xarxa X que s'hi oposa per evitar que es torni a repetir una migració obligada com la que va patir aquesta comunitat als anys 60. Illa li ha respost.
11: ¿Qui em puede llegar a pensar que a Catalunya no nos interessa a lo mejor para Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España. Al contrario, desde Cataluña queremos que a Extremadura le vaya muy bien.
10: Cap comunitat sortiria perjudicada amb la reforma, però el president no ha volgut fer-ne més sang per evitar que aquest pols li eclipsi el viatge de dos dies.
12: Molts catalans són d'origen extremeny i gràcies a ells, al seu treball, a les seves forces, a les seves aportacions, doncs Catalunya és avui el que és.
10: I és que el govern ha desembarcat a Extremadura per reivindicar els vincles històrics amb Catalunya i homenatjar totes aquelles famílies que van haver d'emigrar durant el segle passat.
0: L'Audiència Nacional obliga a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler d'immigrants, decisió que l'executiu espanyol veu com un intent de posar pals a les rodes. Alhora, la jutge del mateix tribunal, que investiga l'entrada massiva, ha citat com a testimonis el president de Ceuta i l'exmà dreta del delegat del govern espanyol i ha reclamat els avisos previs de l'arribada i la informació que les xarxes socials tenen dels convocants. Madrid, Àngels Lafuente.
13: L'Audiència Nacional ha ordenat al govern espanyol que paralitzi, de moment, la instal·lació d'un campament en el port de Ceuta per poder atendre els migrants que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol. Una situació que es mantindrà fins que es resolgui la mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia, SUP, que va interposar un recurs demanant la paralització immediata del campament. Una decisió judicial que ha criticat el portaveu socialista al Congrés, Patxi López.
14: Me parece que cuando estamos buscando soluciones nadie debería frenar las soluciones.
13: Tot plegat el dia que la jutge de l'Audiència Nacional reclamarà les plataformes tecnològiques com ara WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok i qualsevol altra plataforma digital identificada durant la investigació, informació sobre qui hi ha darrere dels usuaris que van difondre el missatge. Vol saber els comptes utilitzats per a la difusió de la convocatòria, els dispositius que es van fer servir, els números de telèfon associats als correus electrònics vinculats, l'història de connexions i els canals i perfils utilitzats entre l'1 de juliol i el 15 d'agost. Una investigació judicial que no preocupa el govern espanyol, disposat, diu el ministre Ángel Víctor Torres, a col·laborar en tot el que requereixi la justícia.
15: Nadie debe estar preocupado ante una investigación judicial en el que lo que tiene que velar es la verdad. Por tanto, que se investigue todo lo que se tenga que investigar.
13: La magistrada també ha citat com a testimonis a finals de mes el president de Ceuta, l'excap de gabinet del delegat de govern i el cap de la policia local de la ciutat autònoma. I el Congrés ha reprovat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per la gestió de la crisi generada a Ceuta, per considerar que va desprotegir les fronteres espanyoles, va abandonar la ciutat autònoma i per les seves reiterades contradiccions i ha instat a l'executiu que exigeixi explicacions al govern del Marroc. A l'àmbit econòmic, la Cambra Baixa ha convalidat el decret llei amb 309 milions d'euros destinats als serveis essencials, la seguretat, l'acollida de menors, l'atenció humanitària i l'ajuda a empreses i treballadors.
0: I missatge de suport de la presidenta de la Comissió Europea a Ceuta. Des de l'Eurocambra, Ursula von der Leyen ha assegurat que Brussel·les fa costat a la ciutat autònoma i l'ha defensat com un territori més del club comunitari.
16: Totes les nostres fronteres exteriors són fronteres europees. La frontera de Ceuta és una frontera europea, perquè Ceuta és Espanya, Ceuta és Europa, i Europa hi serà per vosaltres.
0: El Marroc i Israel han acordat incrementar les seves relacions diplomàtiques i obriran ambaixades en els respectius països. L'anunci s'ha fet després d'una cimera dels ministres d'Afers Estrangers auspiciada pels Estats Units i que s'ha celebrat a Nova York. Rabat i Tel Aviv també han anunciat que tancaran nous acords abans de final d'any per incrementar els seus lligams comercials i les inversions recíproques. El Marroc i Israel van normalitzar les relacions diplomàtiques al desembre del 2020 en el marc dels acords d'Abraham, impulsats per l'administració de Donald Trump en el seu primer mandat.
2: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
17: De matinada i ben bé fins aquest dijous al matí, pendents encara d'alguns ruixats que poden fregar la mateixa línia de la costa després d'un dimecres marcat per la inestabilitat, pels ruixats i les tempestes intenses i per aquest termòmetre que ha baixat amb valors que aquest dijous al matí doncs seran més baixos, ambient més fresc, cap a comarques interiors, cap al Pirineu, Prepirineu, fins i tot amb valors entre els 10-12 graus a l'extrem nord, algun ruixat a la costa, alguns núvols cap a la meitat est, més sol a la tarda cap a ponent i cap al sud, això sí, les temperatures força normalitzades per l'època o fins i tot una miqueta més avall. Els valors més alts els hi costarà d'arribar als 30 graus.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Nou revés per al govern espanyol. El Congrés ha tombat la llei de lobbies amb què la Moncloa volia regular les relacions d'aquests grups d'interès amb l'administració de l'Estat. Un moviment que alhora fa que Espanya deixi de rebre 1.500 milions d'euros de fons europeus. El PP, Vox i Junts han fet caure el text. El president espanyol ha carregat contra la dreta i l'extrema dreta.
18: El Partido Popular y Vox han votado a favor de la opacidad, porque en el fondo no quieren que sepamos quiénes son sus amos.
0: La popular Edurne Uriarte i el juntaire Josep Pagès han justificat així el seu vot contrari.
19: La izquierda no quiere que se sepan los oscuros chanchullos de su referente, el señor Rodríguez Zapatero.
20: Vostè no ha volgut incorporar les esmenes que per Junts per Catalunya eren imprescindibles.
0: Excepte tres diputats que s'han abstingut, Sumar ha acabat votant a favor del Reial Decret, malgrat que havia anunciat que el rebutjaria per desavinences amb el PSOE. En la seva proposta, el govern espanyol plantejava un llistat obligatori i públic dels lobbies, un registre de les seves reunions amb l'administració i la petjada que puguin deixar en determinades normatives. Una llei catalana semblant és la que ja regula les relacions dels grups d'interès amb la Generalitat. Roger Espanyol, que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma el dia del referèndum de l'1 d'octubre del 2017, atribueix el tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa que va tenir poc abans amb uns agents. Ho ha explicat aquest dimecres el judici que es fa contra quatre policies. Dos comandaments del cos han defensat l'acció policial, mentre diversos testimonis han assegurat que les càrregues no estaven justificades. Miquel Jarquer.
21: Roger Espanyol ha estat el primer testimoni d'aquest judici, ha reconegut haver participat en un enfrontament moments abans de la càrrega que li va costar l'ull. Un policia el va picar amb la porra i li va relliscar. Ell va intentar que no la pogués recuperar. Assegura que el tret que li va impactar a l'ull era una represàlia.
22: Jo crec que aquell tret va ser en represàlia per l'acció que havia passat abans i no entenia que quan les furgonetes ja estaven al carrer Gran Via no acabessin de retirar-se i seguissin disparant el que jo creia que eren salves.
21: Testimonis dels fets, com ara el periodista David Bou, asseguren que els trets es van fer molt a prop i en un ambient totalment pacífic i sense perill pels policies.

0: El comissari en cap de la Brigada Provincial d'Informació de la Policia Nacional ha justificat l'actuació policial.
1: Una vez hecha la intervención, a la salida de las unidades las habían intentado bloquear, habían sufrido un acoso muy importante. Fueron hostigadas gravemente, eso sí, esa es la información que tuvimos, sí, sí.
0: Respecte a l'autoria, el cap de totes les unitats d'intervenció de la Policia Nacional assegura que no va poder identificar l'autor del tret.
2: En las imágenes no se ve ninguna acción o actitud que contravenga los protocolos y procedimientos que se utilizan en la UIP, y no tengo dinero suficiente para hacer una investigación y encontrar quién es el que hizo el disparo.
0: Aquest és l'únic judici que es farà per la repressió policial de l'1 d'octubre. Demà reprendrà la sessió amb un testimoni i els pèrits de les parts.
3: I el Congrés ha aprovat definitivament la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. Entre altres novetats, aquests nous reglaments eviten que sigui incompatible sol·licitar més d'una prestació. Pel que fa a la llei de dependència, la reforma també preveu que el govern espanyol assumeixi el 50% del finançament en dependència a través d'un decret llei que atorga 6.200 milions a aquesta norma. El text estableix que la teleassistència ha de ser un dret universal i que cal garantir l'accés amb independència del territori en el qual es resideix. També planteja estendre el servei d'assistència personal més enllà de l'entorn domiciliari, de manera que es pugui acompanyar els usuaris al metge o activitats bàsiques, com ara anar a comprar. D'altra banda, la llei de la discapacitat reconeix automàticament un 33% de discapacitat a les persones a les quals s'assigni un grau 1 de dependència, cosa que ha de contribuir a agilitzar els tràmits burocràtics i les llistes d'espera. Els que obtinguin un grau 2 o 3 tindran dret a reclamar que se'ls reconegui un 65% de discapacitat. La norma també preveu que es pugui reclamar accessibilitat en qualsevol servei o edifici públic i aposta per crear un programa estatal per finançar aquestes inversions. I el govern crearà aquest any 2.300 places en residències arreu de Catalunya i la meitat seran per gent gran. Ho ha anunciat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, en la seva primera compareixença al Parlament des que va assumir el càrrec.
4: Prop de la meitat aniran destinades a places per a residències de gent gran i la resta permetran també reforçar l'atenció en centres de dia, l'atenció en persones amb discapacitat i amb problemes de salut mental, així com l'atenció precoç. Suposarà una inversió de més de 21,6 milions d'euros per aquest any i de 133 milions l'any vinent.
3: A partir del mes que ve es començaran a gestionar les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital, una prestació que ja serà del tot competència de la Generalitat. L'oposició ha demanat al conseller fer més esforços en matèria de dependència, actualitzar la cartera de serveis socials i crear places residencials públiques i no de gestió delegada.
5: 3CAT Info.
3: La Fundació Pasqual Maragall contra l'Alzheimer calcula que d'aquí 1 o 2 anys començaran a sortir nous fàrmacs per frenar l'avenç de la malaltia de manera eficaç i per tots els tipus de malalts. Actualment existeixen dos tractaments dirigits a l'acumulació de la proteïna beta-amiloide que en certs subtipus d'Alzheimer arriben a frenar fins a un 30% la progressió de la malaltia, però no són per tots els pacients. La bona notícia és que hi ha en marxa 192 assajos clínics que estudien 158 molècules per poder frenar la malaltia en estadis inicials i que serveixen per tots els tipus de malalts d'Alzheimer. El doctor Arcadi Navarro, director de la Fundació Pasqual Maragall, creu que en un màxim de 2 anys ja es veuran els primers resultats.
6: Poc a poc anirem acumulant fàrmacs eficaços i poc a poc serem fàrmacs que es podran administrar a tothom que els necessiti, no només a una sèrie petita de persones que tinguin unes condicions molt concretes, tant genètiques com de neuroimatge. La situació és realment esperançadora.
3: També insisteix que s'han identificat fins a 14 factors de prevenció per la salut cerebral que ajuden a evitar la malaltia i que les administracions haurien de promoure entre la població. Estem parlant de millorar la dieta, estudiar, fer exercici físic, socialitzar i tractar la sordesa, entre d'altres. La pel·lícula La bola negra del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. Després de triomfar a Cannes, l'Acadèmia Espanyola del Cinema ha triat el film dels Javis sobre Lorca perquè opti a la nominació a millor pel·lícula internacional. Madrid, Dani Saindeaja.
7: Les altres dues candidates eren Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, i El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, però la favorita, després de guanyar el premi a millor direcció al Festival de Cannes, era La bola negra, una història on el desig i la repressió es barregen amb el món del poeta Federico García Lorca, la guerra civil i l'actualitat. Ara la pel·lícula de Gerambrosi i Javier Calvo, coneguts com els Javis, ha aterrat al Festival de Toronto. Allà arrenquen la seva gira nord-americana i des d'allà han celebrat este pas que els acosta més cap als Oscars.
8: La verdad es que a mí me estoy bastante en shock, ¿eh? Es una peli que hemos hecho entre mucha gente que se ha esforzado mucho para hacer cosas muy difíciles. Cada día de rodaje, de todas esas semanas.
9: Al final La bola negra es la historia de nuestros abuelos. És nostra història reciente.
7: La bola negra fa una passa cap als Oscars, però no la definitiva. Encara ha de passar dos filtres més de l'Acadèmia de Hollywood abans de ser una de les 5 nominades a millor pel·lícula internacional.
10: Esports.
11: El Barça sumarà 3 punts més a la Lliga, 18 de 18, és el tram final aquest. Barça 6, Racing de Santander 2 al minut 87, per tant, a punt d'acabar aquest partit. El Barça guanyava 4-1 al descans. Un hat-trick de Rafinha també ha marcat un gol, Joao Cancelo, un altre Gabriel Jesus i Villalibre en pròpia porteria han fet els gols del Barça, que, com diem, sumarà a 3 punts més, líder en solitari, 18 punts de 18 possibles i 27 gols en les 6 primeres jornades. A més, Rafinha, amb 9 gols, és el màxim golejador de la primera divisió. La mala notícia l'ha protagonitzat Joan Garcia, que ha estat substituït al descans per un problema al turmell esquerre, tot i que no té cap lesió important. Al seu lloc ha entrat Stensna, que, a més, ha comès una errada greu en el segon gol del Racing. Valde, que ha jugat l'últim quart d'hora, ha debutat aquesta temporada amb el Barça. Aquest Barça-Racing ha viscut una prèvia especial a la TDT, conjunta amb el Que t'hi jugues Barça, de Ràdio Barcelona, tot plegat per celebrar els 50 anys de transmissions en català, i en aquesta prèvia Joan Laporta ha reconegut algun moment destacat d'aquestes transmissions, ha recordat Laporta el màgic Urruti t'estimo.
12: L'Urruti t'estimo, que ara fèieu referència i tant, allò va ser, bueno, meravellós, meravellós, i el recordar i commemorar els 50 anys de futbol en català és magnífic. Penso que va agafar en aquell moment una dimensió històrica que bé, que recuperar el català en un espai social, popular, massiu, i a més en el món del futbol, i especialment en el Barça, com podeu imaginar, que com a president me'n recordo d'aquells moments i és molt emotiu.
11: Laporta, més, ha explicat que demanarà que la final del Mundial del 2030 es disputi al Camp Nou. També jugats avui a primera divisió 3 partits més, l'Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0. Diumenge l'Atlètic de Madrid s'enfronta al Real Madrid, el Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. El Sevilla, que és el pròxim rival del Barça, ho serà dissabte a les 9 del vespre, quan el Barça acaba de fer el setè gol del Barça. Ha marcat Lamine Yamal en una acció ja al minut 89, per tant, Barça 7, Racing de Santander 2, el Barça, que suma 28 gols en les 6 primeres jornades de Lliga. Lamine, que havia fallat un penal avui contra el Racing, havia enviat també una pilota al pal, doncs fa el seu gol, obre el seu compte particular. Barça 7, Racing de Santander 2, com dèiem, s'ha hagut d'ajornar avui per les fortes pluges. El Llevant Athletic Club tancarà demà aquesta sisena jornada, 2 partits, a les 7 al Betis Getafe i a 9:45 al Màlaga Villarreal.
10: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
11: Mentrestant, al Madrid, Kylian Mbappé s'ha volgut defensar de les crítiques rebudes després de remengar-se la samarreta de suport a Ceuta en el partit contra l'Elx.
13: La gente puede pensar que yo soy contra la gente de Ceuta, pero no, absolutamente no. Yo no tengo nada contra ellos y yo apoyo 100% mi pensamiento con ellos, pero quería tener un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano y yo no quiero meter prioridad en el sufrimiento, ¿sabes? Hay gente que sufre y me da mucha pena de ver eso en el mundo. Yo soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Siempre intento dar mensaje de positividad y de paz. Y espero que esta situación se va a arreglar rápido.
11: Mbappé, Vinícius i també Konaté van sortir tots tres amb la samarreta arremangada sense que es pogués veure el missatge de suport a Ceuta. En handbol, el Barça ha jugat demà contra el Montpellier, partit de la segona jornada de la Lliga de Campions. Carlos Ortega és el tècnic blaugrana.
14: Apoyem normalment a una sòlida defensa i a un ràpid contraatac, sense dubte, no? Pot ser que tenim una miqueta més de profunditat de banqueta, però a la de veritat són 60 minuts i juguen 7 contra 7 a la pista només, no?
11: Ortega té tota la plantilla disponible, ja que recupera l'Aleix Gómez, que ja ha superat les seves molèsties a l'espatlla, i també en vol derrota del CAC 7 Granollers a la Lliga Femenina, 16-22 contra el Morvedre.
3: Són 2:15.

0: L'episodi de pluges a l'àrea de Barcelona provoca més d'un centenar de sortides dels bombers i més de 600 trucades al telèfon d'emergència. S'ha hagut de tallar el trànsit la Ronda de Dalt, la B20 a Santa Coloma de Gramenet i diverses línies de metro. També s'ha inundat una part de l'Hospital Vall d'Hebron. La Unió Europea vol crear una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat al bloc comunitari. Ursula von der Leyen també ha anunciat que presentarà una proposta de llei per prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. A partir d'ara explicarem que han condemnat a 25 anys de presó l'expresident de Kosovo, Hashim Thaçi, per crims durant la guerra per la independència respecte a Sèrbia a finals dels 90. També explicarem que agents de seguretat privada han començat a patrullar des d'aquesta nit per les vies de l'estació de França per combatre els robatoris de coure. N'hi ha hagut 6 en 10 dies. I que Lucia del Greco i Andrea Laszlo de Simone han inaugurat aquest dimecres el Mercat de Música Viva de Vic qüestionant què és un concert. Fins diumenge, una setantena d'actuacions ompliran de música la capital d'Osona.
1: Esports.
0: Joan Fitó, què destaquem?
2: La golejada del Barça al Camp Nou contra el Racing de Santander, els blaugranes líders, 18 punts de 18 possibles. Rafinha ha fet un hat-trick i suma 9 gols en les 6 primeres jornades.
0: I el temps pendents de les tempestes i els ruixats localment intensos de matinada entre el litoral i el prelitoral des del Penedès fins al Maresme. Dijous encara quedarà algun ruixat matinal en aquest sector de la costa amb ambient més fresc i algun xàfec puntual a la tarda al nord-est i més sol a ponent i al sud. La calor serà molt suportable i costarà arribar als 30 graus. L'episodi de pluges que ha travessat bona part de Catalunya aquest dimecres ha deixat nombroses incidències, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona. El telèfon d'emergències ha rebut més de 600 trucades i els bombers han fet més d'un centenar de serveis. La tempesta ha descarregat amb força durant uns minuts i ha provocat que diversos carrers es convertissin en rius. S'ha tallat el trànsit la Ronda de Dalt a Nou Barris, el túnel de la B20 a Santa Coloma de Gramenet, la línia R4 de Rodalies entre Fabra i Puig i Montcada i diverses estacions del metro de la ciutat, les línies 1 i 4. Protecció Civil ha enviat un missatge és alert per demanar màxima precaució i evitar desplaçaments innecessaris. Sergio Delgado és subdirector de programes de Protecció Civil en declaracions al Catalunya Nit.
3: Tenim afectacions a l'Hospital de Vall d'Hebron, hem tingut doncs, inundacions a la B20, en diversos punts, a la ciutat de Barcelona, també a la nit de Santa Coloma de Badalona. Per tant, és un moment complicat des del punt de vista d'aquestes afectacions que es poden donar substancialment en la mobilitat, també acumulacions d'aigua en baixos.
0: La tempesta també ha provocat problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, on ha entrat aigua en una planta del centre sanitari i ha caigut part d'un fals sostre, però no ha causat cap afectació. Aquest episodi també ha deixat sense subministrament elèctric més de 7.000 veïns de Barcelona. L'inspector dels bombers de la Generalitat, Marc Sans, explicava també a Catalunya Ràdio que la majoria d'incidències no han estat de gravetat.
4: Són serveis petits, o sigui, que ha comportat cap emergència greu, i com comentàveu, bàsicament derivats d'inundacions de baixos, talls d'alguna via per acumulació d'aigua, i accidents de trànsit, talls elèctrics, però diguéssim serveis que compliquen l'operativa, però cap de greu.
0: A l'aeroport del Prat s'han cancel·lat una vintena de vols. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat.
1: 3CAT Info.
0: Brussel·les vol que el Canadà es converteixi en el primer estat associat de la història de la Unió Europea, just ara que europeus i canadencs tenen mala maror amb Donald Trump. Ho ha proposat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que també planteja una nova aliança defensiva que complementi l'OTAN amb la participació de la Unió Europea, el Canadà, el Regne Unit i Ucraïna. Von der Leyen, però, no ha esmentat el nom dels Estats Units. Estrasburg, Bruno Forteamires.
5: Von der Leyen allarga la mà al Canadà, un país que està en guerra comercial amb els Estats Units.
6: Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre, va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més alt possible.
5: Amb aquesta proposta, el Canadà es convertiria en el màxim aliat de la Unió Europea, amb un rol d'estat associat, inèdit fins ara. Però tot i així, no entraria voluntària dins del club comunitari. Amb el Canadà, von der Leyen també hi compta per impulsar el Consell de Seguretat Europeu. Aspira a ser una nova aliança defensiva, en principi compatible amb l'OTAN.
6: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
5: Von der Leyen també vol prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. Planteja que els nens d'entre 13 i 15 anys hi puguin accedir, però sota control parental i amb topalls de temps.
6: Les plataformes hauran de demostrar que són segures. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres els que decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques. Not
5: big tech. I creu que cal alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
0: En parlàvem al sumari, condemnat a 25 anys de presó per crims de guerra l'antic president de Kosovo, Hashim Thaçi. El Tribunal Especial per a Kosovo, amb seu a la Haia, el considera culpable de prop d'un centenar d'assassinats, tortures i detenció il·legal quan era comandant màxim de l'exèrcit d'alliberament albano-kosovar durant la guerra d'independència de finals dels anys 90. Altres tres dirigents de la guerrilla també han estat condemnats a penes d'entre 13 i 25 anys de presó. Així llegia la sentència el president del tribunal, Charles Smith.
7: El tribunal ha considerat, basant-se en les proves disponibles, que entre l'abril de 1998 i el juny de 1999, en 12 localitats del Kosovo i una del nord d'Albània, membres de l'exèrcit d'alliberament van cometre actes intencionats o per omissió que van causar la mort d'almenys 96 persones que no havien participat en les hostilitats.
0: La sentència s'ha rebut amb satisfacció a Belgrat i ha provocat manifestacions de protesta per tot Kosovo, on Thaçi és un referent de la independència del país. L'expresident kosovar, de 58 anys, està en presó preventiva a La Haia des que es va entregar l'any 2000. Kosovo, de majoria albanesa, es va proclamar independent de Sèrbia el 2008, després d'anys tutelada per l'OTAN. Ho va fer amb el suport dels Estats Units i la majoria de la Unió Europea. Espanya, però, no l'ha reconeguda, com tampoc ho ha fet la Xina o Rússia. Sèrbia continua considerant Kosovo part del seu territori. L'esfondrament d'un edifici a la ciutat de Gaza, danyat pels atacs d'Israel, ha provocat la mort d'almenys 21 persones, inclosos menors, i deixa de moment una quarantena de ferits i una desena de desapareguts. Les dificultats per trobar un lloc on viure a causa de la destrucció del 90% dels edificis residencials, segons dades de l'ONU, està provocant que milers de famílies gazianes busquin refugi en llocs perillosos com aquest.
8: L'edifici es va esfondrar damunt dels seus residents. Quin assumirà la responsabilitat? Qui haurà de retre comptes per les persones que van perdre la vida, pels ferits i pels nens que van morir com a màrtirs? Si haguessin trobat tendes o un tros de terra on quedar-se, hi haurien buscat refugi.
0: Les autoritats de Gaza calculen que hi ha 2.000 edificis en risc d'esfondrament on es refugien milers de persones. Des dels atacs de Hamas a Israel del 7 d'octubre, l'exèrcit israelià ha matat almenys uns 73.000 palestins i ha provocat desplaçaments interns constants de la majoria dels 2 milions d'habitants de la franja. Detingut un menor d'edat per una possible agressió sexual a una noia a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès. La detenció es va fer dilluns, segons fonts dels Mossos d'Esquadra. Girona, Maria Rovira.
9: Els fets haurien passat aquest cap de setmana durant la festa major del municipi, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. La víctima també és una noia menor d'edat que l'endemà va presentar una denúncia per agressió sexual. A partir d'aquí, els Mossos van obrir una investigació que ha acabat amb la detenció del jove aquest dilluns com a presumpte autor de l'agressió.
0: I investigant per un delicte d'agressió sexual el fisioterapeuta detingut aquest dimarts a Juncos, a les Garrigues. L'home hauria fet tocaments com a mínim a 3 dones i no es descarta que pugui haver més víctimes. Lleida, Júlia Albacar.
10: L'home ha quedat este dimecres en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial i ara se l'investiga per un delicte d'agressió sexual. Els Mossos han rebut 3 denúncies de dones que asseguraven que es va sobrepassar en els massatges i tractaments que feia. L'investigat de 30 anys treballava en diferents centres de fisioteràpia i el fet que les denúncies no siguin del mateix fa preveure que hi pot haver més víctimes o que arribaran més denúncies els propers dies.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut a Lleida un dels possibles implicats en una baralla aquest dimecres al matí que ha deixat almenys 6 ferits. Hi han participat més d'una desena de persones armades amb pals i ganivets. Els fets han obligat a avançar la Junta Local de Seguretat. Tornem cap a Lleida, Júlia Albacar.
10: El detingut és un home de 24 anys i ara es busca la resta de persones implicades. La baralla d'este dimarts hauria començat per una disputa entre dues persones per motius que podrien estar relacionats amb l'habitatge, a la qual s'ha afegit més gent. L'alcalde, Fèlix Larrosa, ha lamentat els fets que han passat en un moment en què la zona acostuma a ser molt transitada.
11: És un tema d'educació, sense cap mena de dubte, és un tema de convivència, sense cap mena de dubte, és un tema cultural, possiblement, sense cap mena de dubte, i això requereix actuacions, no?
10: De fet, la Rosa ha anunciat que arran de la baralla s'ha avançat la Junta Local de Seguretat, que es farà dilluns vinent amb la participació de la consellera d'Interior i del nou director general dels Mossos. La baralla ha deixat 5 persones ferides per arma blanca i una sisena amb contusions fortes. Segons la Rosa, els fets no estan relacionats amb els aldarulls que hi va haver fa unes setmanes a la zona del parc sobre les vies i descarta que es tracti de bandes organitzades.
0: Rodalies, Adif i Mossos es reuniran aquest dijous per trobar la manera de combatre els robatoris de coure a la xarxa ferroviària i a l'estació de França de Barcelona en particular. En aquest punt, aquest dimecres hi ha hagut el 6è robatori en 10 dies. Agents de seguretat privada han començat a patrullar aquesta nit per les vies i també s'ha reforçat la vigilància als accessos per part dels Mossos, segons ha pogut saber 3CAT Info de fonts ferroviàries i relacionades amb la seguretat. S'analitzarà també si s'ha de substituir el coure per alumini. El preu del coure s'ha doblat des de mitjans del 2022 per la guerra d'Ucraïna i això ha disparat els robatoris. Sobretot se'n roba de l'estació de França perquè el tancament de l'espai comprès entre el final de la Marquesina i el començament del túnel és molt deficient. Ara es reforçarà. Altres punts on s'actuarà perquè quan hi ha robatoris afecten molt la circulació de la xarxa de Rodalies són Montcada Bifurcació, Bellvitge, Sagrera, Granollers, Sant Vicenç de Castellet i la zona entre Montblanc i Vinaixa. Quan es roba cable no pot funcionar la senyalització automàtica i la circulació s'ha d'alentir. David Cortés, de Dignitat a les Vies, ha explicat a aquesta emissora els efectes que això té pels usuaris de l'R2 Sud de Vilanova cap avall.
12: Però de Vilanova cap a Sant Vicenç trobem que tenim una freqüència normal de dia a dia de mitja hora i quan hi ha aquests robatoris de coure hem estat fins a dues hores sense servei en aquestes estacions perquè els trens, com van amb tant de retard, es cancel·len i avui que hem sent llevat ja del matí ja directament hem optat per agafar l'autobús que anava de gom a gom.
0: Aquesta setmana s'ha adjudicat la instal·lació de càmeres de seguretat a l'estació de França i l'empresa Indria per valor d'1.200.000 euros. Això sí, el termini que marca el contracte per instal·lar-les és d'un any. Les execucions hipotecàries, que són els processos que s'han obert contra persones amb problemes per pagar la hipoteca, s'han disparat un 30% l'últim any. S'han obert un miler d'expedients que en alguns casos acabaran amb la pèrdua del pis. És la xifra més alta dels últims 10 anys quan la majoria de les persones en aquesta situació tenia problemes de salut mental. Tornem a nivells del 2016 en execucions hipotecàries i l'estrès crònic que provoquen aquests procediments es torna a generalitzar. El marc financer és advers, amb inflació, pèrdua de poder adquisitiu, tipus d'interès alts un altre cop, però aquesta vegada també amb uns preus de l'habitatge que fan el negoci immobiliari més llaminer que mai. Delia Cidade, portaveu de la PA.
13: Y quizás ahora pues nos vemos con esa variante, ¿no?, peor, que es la subida de la vivienda, ¿no? En la crisis, precisamente los fondos de inversión y los bancos pues no quieren llegar a negociaciones con las familias, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás lo que más les interesa es echar a una familia y quedarse pues con la vivienda, ¿no?
0: L'últim estudi sobre la salut mental dels membres de la PA, que va fer l'Agència de Salut Pública de Barcelona ara fa 10 anys, alertava que el 90% de la gent que està en risc de perdre el pis té problemes de salut mental. Amb els anys, l'agència confirma que aquesta mala salut per culpa de la crisi de l'habitatge s'ha estès a tothom que no pot pagar el lloguer, que cada cop són més persones.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La taula de consens del Delta de l'Ebre apuja el to contra el govern espanyol per la protecció i conservació de l'espai natural. acusen el Ministeri de voler reduir al màxim l'activitat humana, agrícola i econòmica de la zona. Del Tebre, Jordi Barranca.
14: Ho fan per dues vies. Primer, pel decret que regula les zones inundables i que contempla que formin part del domini públic marítim terrestre les àrees que hagin quedat inundades en cas d'episodis extrems. Xavier Curto, portaveu de la taula.
15: Si va avant la modificació, el criteri és algo tan simple com on ha arribat la màxima onada registrada o calculada. Imagineu, si recordeu tots el que va significar el Glòria, t'estan dient que si s'aplica esta nova reglamentació, el domini públic marítim terrestre podria, si és la seva voluntat, passar al domini públic marítim terrestre doncs, dos terços del delta.
14: És a dir, unes 20.000 de les 32.000 hectàrees del delta. A banda, hi ha el decret que inclou moure sorra per protegir algunes zones, però que no obvia d'altres.
15: Només contempla la platja del Trabucador i el frontal nord des del començament de la península del Fangar fins a ben bé Rio Mar. I es deixa doncs, Buda, Sant Antoni i mitjor.
14: Per tot plegat, conclouen que s'està invertint tard i malament.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
16: De matinada i ben bé fins aquest dijous al matí, pendents encara d'alguns ruixats que poden fregar la mateixa línia de la costa després d'un dimecres marcat per la inestabilitat, pels ruixats i les tempestes intenses i per aquest termòmetre que ha baixat amb valors que aquest dijous al matí doncs, seran més baixos, ambient més fresc, cap a comarques interiors, cap al Pirineu, Prepirineu, fins i tot amb valors entre els 10-12 graus a l'extrem nord, algun ruixat a la costa, alguns núvols cap a la meitat est, més sol a la tarda cap a ponent i cap al sud, això sí, les temperatures força normalitzades per l'època o fins i tot una miqueta més avall. Els valors més alts els hi costarà d'arribar als 30 graus.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Els afectats per l'esvoranc de l'L9 del metro a Sant Gervasi, a Barcelona, i el govern estan lluny d'arribar a un acord per les indemnitzacions. Ho assegura l'advocada que representa els veïns, que denuncia que l'administració encara ha d'analitzar moltes de les seves peticions i creu que hi haurà punts en discussió fins que no s'acabin les obres a mitjans de l'any vinent. Aquest dimarts hi va haver una primera reunió amb representants de la Generalitat. Més enllà de la supervisió externa de l'esvoranc, no es va concretar cap compensació econòmica. Segons l'advocada Carmen Pérez Pozo, les posicions encara són molt distants.
17: En aquest moment estan molt allunyades, perquè nosaltres demanem i encara no ens han donat res. Només el tema del tècnic i el tema de les bestretes, aleshores estan molt allunyades. Però més que res, perquè les indemnitzacions totals es fixaran quan s'acabin les obres.
0: A banda de les compensacions econòmiques, els veïns també exigeixen inspeccions a la zona 6.

0: considera que el projecte no ha valorat correctament l'afectació sobre els camps, les famílies pageses i l'aigua de la Vall d'en Bas. Ho explica Moisès Mont, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a la Garrotxa.
1: El jutge entengui el per què demanem que es pari aquest projecte i que no es pugui arribar a començar sense que realment se'ns demostri si les afectacions que creiem que hi pot haver tant en sòl agrari com en l'aqüífer com en altres temes, doncs quedin resolts.
0: Anteriorment, el sindicat havia presentat un traçat alternatiu per sota de la serra de Marboleny, que considerava menys lesiu, però que l'executiu va desestimar. Segons Unió de Pagesos, la nova infraestructura afectarà 100 hectàrees de sòl agrari i més de 40 famílies pageses de la Vall d'en Bas.
2: La Bressola, la xarxa d'escoles immersives en català a la Catalunya del Nord, compleix 50 anys. Va obrir les portes el 16 de setembre del 1976 amb 7 alumnes i ara n'hi estudien un miler repartits en 7 escoles i 2 centres de secundària. Coincidint amb aquesta data, aquest dimecres s'ha fet un acte de celebració al Palau dels Reis de Mallorca. Perpinyà, Laura Bertran.
3: Ha estat un dia de festa amb una barreja d'actuacions musicals i teatrals per part de la mainada, també acompanyats dels tradicionals parlaments institucionals. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, destaca l'importància de la feina de la Bressola.
4: Defensen l'assemblament dels espais d'ús de la llengua catalana i de l'aprenentatge de la llengua catalana a la Catalunya Nord, i d'altra banda, el model d'immersió de la Bressola és un referent que pot donar-nos moltes pistes de com podem millorar el model lingüístic educatiu de Catalunya.
3: L'entitat no volia un aniversari nostàlgic, sinó enfocat cap al futur, després de superar la crisi econòmica fa un any i mig. I el gran repte és la construcció del Liceu a Perpinyà, que permetrà cobrir tota l'oferta pedagògica de l'alumnat fins al batxillerat, ja que és l'últim segment que falta a la Catalunya del Nord entre la maternal i la universitat. Per ara ja tenen al lloc un antic convent situat al barri del Vernet de Perpinyà i l'autorització de les obres. L'únic que falta és el finançament, ho explica que Guillem Nivet, el president de la Bressola.
5: Vull dir que el finançament és un tema important, estem parlant de molts diners, és el projecte el més gran que la Bressola mai ha fet i que serà molt complicat, ho sabem, però també és el moment perquè tenim justament sortim d'una crisi i pensi que hem sortit més fort d'aquesta crisi i és important mantenir el caliu i jo pensi que si hi ha un moment per fer-ho és avui més que mai.
3: Un altre dels projectes de futur és el de desenvolupar Alumni, una xarxa per reunir el màxim d'antics alumnes que al llarg d'aquests 50 anys han passat per la Bressola.
6: Aprendere poco.
2: Lucia del Greco i Andrea Laszlo de Simone han inaugurat aquest dimecres el Mercat de Música Viva de Vic, qüestionant què és un concert. Des de Vic ens ho explica el Marc Ruiz.
7: Hi ha hagut debat després del nom concerto. Per començar, era o no el cantant que hem vist, Andrea Laszlo de Simone? I la resposta és no, era un ballarí. A l'inici els músics eren ombres i la més gran era el cantant, una crítica directa per exageració a la importància que donem al líder o la líder d'una banda. La posada en escena era minimalista però bellíssima. Els músics els anaven arrossegant sobre plataformes segons la necessitat del moment. I la música era en directe o era gravada? Alguns gestos i detalls semblaven apuntar que no era en directe fins que el cantant s'ha separat del micro, ha girat l'esquena, ha anat a parlar amb els músics i ha fet evident que la veu estava gravada. Han anat sonant cançons com Aspetero, que recorda a Franco Battiato o a Mina, i d'altres que feien pensar en Portishead, que feien servir sons samplejats per crear música nova. I sorgien les preguntes. Què és un concert? Cal que la música sigui en directe? Pot ser que una part sigui gravada o tota? Quina importància ha de tenir el líder o la líder de la banda? Una de les claus del que ha passat és l'emoció, com diu Lucia del Greco.
8: Generar potser més preguntes al voltant d'això, posant en el centre la reflexió sobre què passa si l'emoció està en l'espectador, independentment de la veritat de l'emoció del que passa en escena.
7: Cada cop es feia més evident l'artifici mentre veiem com desapareixien els músics. Apareixia un cos de dansa contemporània i el cantant es fonia amb el grup demostrant que tampoc no era necessari. En un últim gest de malabarisme musical, la presumpta teclista retorçava el cos compulsivament sobre les màquines mentre uns núvols omplien l'escenari i acabaven vessant cap al públic, com si compartissin l'èxtasi amb nosaltres. Mentre de fons, insistentment, la veu d'Andrea Laszlo de Simone deia des de la gravació, non è reale.
2: La sala Beckett reivindica l'actor Oriol Genís amb un cicle que durant tota la temporada vol reconèixer el compromís de l'intèrpret amb la llengua i la dramatúrgia catalana contemporània. Marta Vives.
6: Ni les goteres que han interromput a la sala de dalt de la Beckett, ni el vídeo que no s'ha pogut projectar, ni

0: La baixada de tensió al llarg de tota l'obra han aconseguit treure èpica a l'estrena d'Una nit amb Andrés Villarrosa, la història d'un cantautor melòdic en decadència que actua a la bodega Bohèmia i que juga amb el públic que té a dos dits del nas. Oriol Genís desplega tot el seu ofici entre perruques americanes amb lluentons, casets i un bigoti fals.
1: Comença amb l'Andrés Villarrosa precisament per mostrar una evolució del teatre de cabaret i del teatre de pista i estàs una miqueta obert i una miqueta estàs amb aquesta, diguem-ne, exposició contínua al públic, no? I aquesta interacció que es crea amb el públic.
0: A la ficció, un artista en decadència. A la vida real, un intèrpret que és reivindicat als quatre vents amb aquest cicle a la Sala Beckett.
1: I en aquest sentit, de cop i volta, dius sí, i després vas veient a on m'he ficat, no? Perquè això és una cosa complexa, no? És com aquell homenatge, però en lloc de ser assegut a la butaca has d'estar fent tota la feina, no? I això és una cosa especial.
0: Oriol Genís és un dels noms propis destacats dels nostres escenaris. La Beckett, aquesta temporada, li fa justícia.
2: Podria ser tan fàcil, seria espectacular, si fueran reversibles aquelles noches de incendio.
3: Els espectacles de gran format Emergency Exit de la Fura dels Baus i el Fil Vermell de Barcelona a Xangai amb 750 drons són dues de les propostes més destacades de les festes de la Mercè de Barcelona, que es faran del 23 al 27 de setembre. En total s'hi podran veure 55 actuacions de cultura popular, 180 funcions d'arts al carrer i 109 concerts, entre els quals destaca l'últim de Love of Lesbian, que s'acomiaden dels escenaris el dia 26 a la platja del Bogatell.
0: Esports.
3: Amb Joan Fitó.
4: El Barça segueix intractable a la Lliga. Els de Hansi Flick han sumat la sisena victòria en 6 partits, 18 punts de 18 possibles, i tornen a ser líders en solitari. El Barça ha guanyat per 7-2 contra el Racing de Santander en un gran partit marcat per la intensa pluja que ha caigut al Camp Nou. Rafinha, orgullós de l'equip, en declaracions a Movistar.
5: Es importante pensar que necesita mejorar en algo, entonces nunca te voy a decir que estoy bien, estoy a mi mejor nivel, porque esto partiendo de mí es una mentira. Yo siempre intento mejorar todo lo que puedo. Seguramente hay algo que puedo dar por el equipo más que lo que estoy dando, y nada, estoy contento por los goles, por la victoria, creo que es lo más importante, pero tenemos que seguir mejorando, no solo individualmente como en el equipo también.
4: Rafinha ha fet un hat-trick, dos d'ells de penal, també han marcat Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine Yamal i Villalibre en pròpia porta. Rafinha suma ara 9 gols en les 6 primeres jornades i és pitxitxi de primera divisió. El Barça ha marcat 28 gols en aquestes 6 primeres jornades. Lamine Yamal, per cert, ha fallat també un penal, en parla Rafinha.
5: Tenemos que pensar siempre en el equipo. Creo que en este momento la primera parte Lamine lo necesitaba, lo ha fallado, no pasa nada. También puedo fallar yo, y siempre que puedo voy a intentar ayudarle, no solo a él, como a Karim y también a Anthony, que también más que nadie sé que para un delantero necesita su gol, y estamos intentando hacer de todo para que pueda marcar. Nosotros llevamos aquí todo como más o menos una familia, y en la familia tenemos que estar todos bien y en la misma, ¿no? Entonces siempre que podamos uno intenta ayudar al otro.
4: Joan García ha estat substituït al descans per un problema al turmell esquerre, tot i que no té cap lesió important. Al seu lloc ha entrat Stensna, que ha comès una errada greu en el segon gol del Racing. Amb aquesta victòria, el Barça suma 7 triomfs en els 7 primers partits de la temporada, en totes les competicions, i signa el millor inici de la seva història.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: També jugats aquest dimecres a primera divisió, dos partits més, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. En canvi, s'ha ajornat el Llevant Atlètic Club a causa de la forta pluja caiguda al Ciutat de València. Tancaran aquest dijous aquesta sisena jornada, dos partits més, a les 7, Betis-Getafe, i a 2:15 el Màlaga-Vilareal. Mentrestant, Kylian Mbappé a Madrid s'ha volgut defensar de les crítiques rebudes després de remengar a la samarreta de suport a Ceuta en el partit contra l'Elx.
7: La gente puede pensar que yo soy contra la gente de Ceuta, pero no, solamente no. no tengo nada contra ellos y yo apoyo 100% mi pensamiento con ellos, pero quería tener un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano y yo no quiero meter prioridad en el sufrimiento, ¿sabes? Hay gente que sufre y me da mucha pena de ver eso en el mundo. Yo soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos, siempre intento dar mensaje de positividad y de paz y espero que esta situación se va a arreglar rápido.
4: Són declaracions d'Mbappé al diari AS.
6: 3CAT Info.
4: El Barça d'handbol juga aquest dijous contra el Montpellier, partit de la segona jornada de la Lliga de Campions. Carlos Ortega és el tècnic blaugrana.
8: Apoyem normalment a una sòlida defensa i a un ràpid contraatac, sense dubte, no? Pot ser que, tenim una miqueta més de profunditat de banqueta, però ara la veritat són 60 minuts i juguen 7 contra 7 a la pista només, no?
4: Encara en handbol, derrota del CAC 7 Granollers a la Lliga Femenina, 16-22 contra el Morvedre. I en motor, l'equip KTM Tech 3 del Mundial de MotoGP ha confirmat l'arribada de l'australià Senna Agius, de 20 anys, de cara a la temporada vinent i en el lloc de Maverick Viñales. Agius competeix actualment a Moto2 i ocupa la quarta posició a la general. Mentrestant, Maverick Viñales segueix recuperant-se de les lesions derivades que es va fer al Gran Premi d'Alemanya.
6: Fresca Info.

0: Els bombers busquen una dona que hauria desaparegut arrossegada quan travessava una riera al municipi d'Olivella, al Garraf. L'episodi de pluges que ha afectat bona part de Catalunya aquest dimecres ha provocat més de 200 sortides dels bombers i molts problemes de mobilitat. A Barcelona s'ha tallat la Ronda de Dalt, l'R4 de Rodalies i diverses estacions del metro. També s'ha inundat una part de l'Hospital Vall d'Hebron. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat. La Unió Europea vol crear una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat al bloc comunitari. Ursula von der Leyen ho ha dit aquest dimecres davant de l'Eurocambra, on també ha anunciat que presentarà una proposta de llei per prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. La Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed justifica l'augment d'un quart de punt per fer front a la inflació i defensa la seva independència després que el president dels Estats Units hagi demanat una rebaixa del cost de l'endeutament. L'Audiència Nacional ordena paralitzar el campament del Port de Ceuta, on l'executiu espanyol pretén ubicar 1 miler d'immigrants. El tribunal ha atès la petició urgent d'un sindicat policial, decisió que, segons la Moncloa, els deixa perplexos. En paral·lel, la jutgessa que investiga l'entrada massiva cita com a testimonis el president de Ceuta i un membre de la delegació del govern espanyol. El president Salvador Illa ha defensat el nou model de finançament autonòmic des d'Extremadura, on ha encapçalat l'acte institucional de la Diada i ha reivindicat els vincles entre els dos territoris. Illa també s'ha reunit amb la presidenta extremenya, la popular Maria Guardiola, que li ha tornat a rebutjar la proposta de reforma del finançament. Roger Espanyol acusa els policies que li van buidar un ull amb una bala de goma el dia 1 d'octubre del 2017 de disparar-li com a represàlia. Espanyol assegura que la gent ho va fer expressament perquè moments abans li havia impedit que agafés la porra. Dos comandaments del cos, però, han defensat l'actuació policial. Aquest dimecres s'ha fet la primera sessió del judici. La pel·lícula La bola negra, del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi, representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. L'Acadèmia Espanyola del Cinema ha triat el film dels Javis al davant de les altres dues candidates, Los Domingos i El Ser Querido.
1: Esports.
2: Victòria del Barça 7-2 contra el Racing de Santander. Rafinha ha fet un hat-trick i suma 9 gols en 6 jornades. El Barça, 18 punts de 18 possibles i és líder en solitari. Jugats aquest dimecres a primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. S'ha ajornat per la pluja al Llevant, Atlètic Club de Bilbao. I Joan Laporta ha assegurat que demanarà que la final del Mundial del 2030 sigui al Camp Nou. El president del Barça ho ha fet a la TDT a la prèvia del Barça Racing.
0: I el temps, pendents encara fins a matinada, de les tempestes i els ruixats localment intensos entre el litoral i el prelitoral, des del Penedès fins al Maresme. Dijous encara quedarà algun ruixat matinal en aquest sector de la costa, amb ambient més fresc i algun xàfec puntual a la tarda al nord-est i més sol a ponent i al sud. La calor serà molt suportable i costarà arribar als 30 graus.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Els equips d'emergència busquen una dona que hauria estat arrossegada per una riera al municipi d'Olivella, al Garraf. Els fets han passat aquest dimecres a la nit durant l'episodi de pluges intenses que ha escombrat bona part de Catalunya. Els bombers han rebut l'avís d'un testimoni que ha vist com l'aigua s'emportava la dona. Ho ha explicat en declaracions al Més Nit de 3Cat Info el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello.
3: Una persona que l'ha arrossegat doncs, l'aigua al passat per una riera a Olivella. Estan treballant els operatius per buscar-la, no sabem de moment res. Anàvem amb un vehicle i sembla que n'ha volgut sortir i ja està.
0: L'episodi de pluges ha provocat, però, molts problemes de mobilitat i més de 700 actuacions dels bombers, la majoria per baixos inundats i acumulacions d'aigua a la via pública. La tempesta ha descarregat amb força durant uns minuts i ha provocat que diversos carrers es convertissin en rius a la ciutat de Barcelona. S'ha tallat el trànsit a la Ronda de Dalt, a Nou Barris, al túnel de la B20 a Santa Coloma de Gramenet, la línia R4 de Rodalies entre Fabra i Puig i Montcada i diverses estacions del metro de la ciutat de les línies 1 i 4. Protecció Civil ha enviat un missatge és alert per demanar màxima precaució i evitar desplaçaments innecessaris a les comarques del Barcelonès, el Maresme, el Baix Llobregat, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Vallès Occidental. La tempesta també ha provocat problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, on ha entrat aigua en una planta del centre sanitari i ha caigut part d'un fals sostre. Albert Salazar, gerent de l'hospital, en declaracions a 3Cat Info, ha dit que l'afectació ha estat en zones comunes i que l'activitat per aquest dijous està garantida.
4: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis, que són zones tècniques, i les zones més d'hospitalització, com dic, les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però en àrees comunes, i només, com dic, repeteixo la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment a l'àrea de diàlisis no hi havia cap malalt, i la zona de nounats, però que ha estat amb una afectació, amb poca afectació.
0: Aquest episodi també ha deixat sense subministrament elèctric més de 7.000 veïns de Barcelona. L'inspector dels bombers de la Generalitat, Marc Sans, explicava també a Catalunya Ràdio que la majoria d'incidències no han estat de gravetat. A l'aeroport del Prat s'han cancel·lat una vintena de vols i Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La ciutat de València i la seva àrea metropolitana també s'han vist afectades aquest dimecres al vespre pels forts aiguats. La Generalitat Valenciana ha activat la situació 1 del Pla Especial d'Inundacions i ha enviat un SOS a tota la província avisant de forts aiguats i de perill d'inundacions a la zona. També s'ha demanat evitar desplaçaments i allunyar-se de lleres de rius i rieres. S'ha activat el nivell de preemergència groga per alerta hidrològica a la zona del barranc del Pollo, a les pedanies sud de la ciutat de València, i els aiguats han obligat a tancar l'aeroport i el metro de València i han afectat el servei de Rodalies. Brussel·les vol que el Canadà es converteixi en el primer estat associat de la història de la Unió Europea, just ara que europeus i canadencs tenen mala maror amb Donald Trump. Ho ha proposat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que també planteja una nova aliança defensiva que complementi l'OTAN amb la participació de la Unió Europea, el Canadà, el Regne Unit i Ucraïna. Von der Leyen, però, no ha esmentat el nom dels Estats Units. Estrasburg, Bruno Forte Amires.
5: Von der Leyen allarga la mà al Canadà, un país que està en guerra comercial amb els Estats Units.
6: Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre, va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més alt possible.
5: Amb aquesta proposta, el Canadà es convertiria en el màxim aliat de la Unió Europea, amb un rol d'estat associat, inèdit fins ara, però tot i així no entraria dins del club comunitari. Amb el Canadà, von der Leyen també hi compta per impulsar el Consell de Seguretat Europeu. Aspira a ser una nova aliança defensiva, en principi compatible amb l'OTAN.
6: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
5: Von der Leyen també vol prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. Planteja que els nens d'entre 13 i 15 anys hi puguin accedir, però sota control parental i amb topalls de temps.
6: Les plataformes hauran de demostrar que són segures. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres els que decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques. Not
5: big tech. I creu que cal alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
0: I la Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed defensa la seva independència i justifica l'augment d'un quart de punt del preu del diner, el primer en 3 anys, per fer front a una inflació que considera que fa massa temps que és molt elevada. Trump ha reaccionat reclamant una baixada immediata dels tipus que, segons afirma, haurien d'estar per sota de l'1%. Washington, Oriol Serra.
7: La Reserva Federal nord-americana ha pujat els tipus d'interès un quart de punt, deixant-los al 4%. És la primera vegada que això passa en més de 3 anys i ho fa amb un objectiu principal, reduir una inflació que es manté sostingudament per damunt del 2%, que és l'objectiu de la pròpia Fed. Això es podria qualificar com la segona clatellada a Donald Trump en 48 hores, després del revés judicial sobre la seva intenció de bloquejar el vot per correu. D'aquesta manera, la primera presa de decisió de la Fed dirigida per Kevin Warsh suposa portar la contrària a Donald Trump, que és qui el va col·locar. Preguntat sobre la qüestió, Warsh ha argumentat que s'ha pres la decisió pensant en els més desafavorits. Escoltem la pregunta i la resposta.
8: Quin és el vostre missatge pel president Trump, que ha demanat reiteradament rebaixar els tipus d'interès?
9: No tinc res a dir sobre el debat amb el president, però no defugiré la pregunta. El que fa els ciutadans són els que disposen de menys recursos, els que més es beneficien de l'estabilitat dels preus.
7: La Fed també ha fet previsions a l'alça, tímides, això sí, de cara a l'any que ve pel que fa al creixement econòmic dels Estats Units. D'altra banda, preveu una baixada important de la inflació amb molts riscos.
0: El president Salvador Illa eleva el to per defensar el nou finançament autonòmic des d'Extremadura després que la presidenta d'aquesta comunitat, Maria Guardiola, del PP, li hagi deixat clar que no pensa donar-hi suport. Illa ha encapçalat l'acte institucional de la Diada Extremadura i per primera vegada el govern ha decidit no fer-lo a Madrid. Enviat especial a Mèrida, Albert Prat.
10: Per previsible que fos, Salvador Illa ha topat amb un PP que de portes enfora no està disposat a moure's pel nou finançament. La reunió del president de la Generalitat al despatx de la líder extremenya ha sigut cordial, però a la sortida Maria Guardiola, que governa amb Vox, ha posat per escrit a la xarxa X que s'hi oposa per evitar que es torni a repetir una migració obligada com la que va patir aquesta comunitat als anys 60. Illa li ha respost.
11: ¿Qui puede llegar a pensar que a Catalunya no nos interesa lo mejor para Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España. Al contrario, desde Cataluña queremos que a Extremadura le vaya muy bien.
10: Cap comunitat sortiria perjudicada amb la reforma, però el president no ha volgut fer-ne més sang per evitar que aquest pols li eclipsi el viatge de dos dies.
12: Molts catalans són d'origen extremeny i gràcies a ells, al seu treball, a les seves forces, a les seves aportacions, doncs Catalunya és avui el que és.
10: I és que el govern ha desembarcat a Extremadura per reivindicar els vincles històrics amb Catalunya i homenatjar totes aquelles famílies que van haver d'emigrar durant el segle passat.
0: L'Audiència Nacional obliga a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler d'immigrants, decisió que l'executiu espanyol veu com un intent de posar pals a les rodes. Alhora, la jutge del mateix tribunal que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i l'exmà dreta del delegat del govern espanyol i ha reclamat els avisos previs de l'arribada i la informació que les xarxes socials tenen dels convocants. Madrid, Àngels Lafuente.
13: L'Audiència Nacional ha ordenat al govern espanyol que paralitzi, de moment, la instal·lació d'un campament en el port de Ceuta per poder atendre els migrants que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol. Una situació que es mantindrà fins que es resolgui la mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia, SUP, que va interposar un recurs demanant la paralització immediata del campament. Una decisió judicial que ha criticat el portaveu socialista al Congrés, Patxi López.
14: Me parece que cuando estamos buscando soluciones nadie debería frenar las soluciones.
13: Tot plegat el dia que la jutge de l'Audiència Nacional reclamarà les plataformes tecnològiques com ara WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok i qualsevol altra plataforma digital identificada durant la investigació, informació sobre qui hi ha darrere dels usuaris que van difondre el missatge. Vol saber els comptes utilitzats per a la difusió de la convocatòria, els dispositius que es van fer servir, els números de telèfon associats als correus electrònics vinculats, l'història de connexions i els canals i perfils utilitzats entre l'1 de juliol i el 15 d'agost. Una investigació judicial que no preocupa el govern espanyol, disposat, diu el ministre Ángel Víctor Torres, a col·laborar en tot el que requereixi la justícia.
15: Nadie debe estar preocupado ante una investigación judicial en el que lo que tiene que velar es la verdad. Por tanto, que se investigue todo lo que se tenga que investigar.
13: La magistrada també ha citat com a testimonis a finals de mes el president de Ceuta, l'excap de gabinet del delegat de govern i el cap de la policia local de la ciutat autònoma. I el Congrés ha reprovat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per la gestió de la crisi generada a Ceuta, per considerar que va desprotegir les fronteres espanyoles, va abandonar la ciutat autònoma i per les seves reiterades contradiccions. I ha instat a l'executiu que exigeixi explicacions al govern del Marroc. A l'àmbit econòmic, la Cambra Baixa ha convalidat el decret llei amb 309 milions d'euros destinats als serveis essencials, la seguretat, l'acollida de menors, l'atenció humanitària i l'ajuda a empreses i treballadors.
0: I missatge de suport de la presidenta de la Comissió Europea a Ceuta. Des de l'Eurocambra, Ursula von der Leyen ha assegurat que Brussel·les fa costat a la ciutat autònoma i l'ha defensat com un territori més del club comunitari.
16: Totes les nostres fronteres exteriors són fronteres europees. La frontera de Ceuta és una frontera europea, perquè Ceuta és Espanya, Ceuta és Europa i Europa hi serà per vosaltres.
0: I mentrestant, el Marroc i Israel han acordat incrementar les seves relacions diplomàtiques i obriran ambaixades en els respectius països. L'anunci s'ha fet després d'una cimera dels ministres d'Afers Estrangers, auspiciada pels Estats Units i que s'ha celebrat a Nova York. Rabat i Tel Aviv també han anunciat que tancaran nous acords abans de final d'any per incrementar els seus lligams comercials i les inversions recíproques. El Marroc i Israel van normalitzar les relacions diplomàtiques el desembre del 2020 en el marc dels acords d'Abraham, impulsats per l'administració Donald Trump en el seu primer mandat.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
17: De matinada i ben bé fins aquest dijous al matí, pendents encara d'alguns ruixats que poden fregar la mateixa línia de la costa després d'un dimecres marcat per la inestabilitat, pels ruixats i les tempestes intenses i per aquest termòmetre que ha baixat amb valors que aquest dijous al matí doncs seran més baixos, ambient més fresc, cap a comarques interiors, cap al Pirineu, Prepirineu, fins i tot amb valors entre els 10-12 graus a l'extrem nord. Algun ruixat a la costa, alguns núvols cap a la meitat est, més sol a la tarda cap a Ponent i cap al sud. Això sí, les temperatures força normalitzades per l'època o fins i tot una miqueta més avall. Els valors més alts els hi costarà d'arribar als 30 graus.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari.
0: Nou revés per al govern espanyol. El Congrés ha tombat la llei de lobbies amb què la Moncloa volia regular les relacions d'aquests grups d'interès amb l'administració de l'Estat, un moviment que alhora fa que Espanya deixi de rebre 1.500 milions d'euros de fons europeus. El PP, Vox i Junts han fet caure el text i el president espanyol ha carregat contra la dreta i l'extrema dreta.
18: El Partido Popular y Vox han votado a favor de la opacidad, porque en el fondo no quieren que sepamos quiénes son sus amos.
0: La popular Edurne Uriarte i el juntaire Josep Pagès justificaven així el seu vot contrari.
19: La izquierda no quiere que se sepan los oscuros chanchullos de su referente, el señor Rodríguez Zapatero.
20: Vostè no ha volgut incorporar les esmenes que per Junts per Catalunya eren imprescindibles.
0: Excepte tres diputats que s'han abstingut, Sumar ha acabat votant a favor del Reial Decret, malgrat que havia anunciat que el rebutjaria per desavinences amb el PSOE. En la seva proposta, el govern espanyol plantejava un llistat obligatori i públic dels lobbies, un registre de les seves reunions amb l'administració i la petjada que puguin deixar en determinades normatives. Una llei catalana semblant és la que ja regula les relacions dels grups d'interès amb la Generalitat. Roger Espanyol, que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma el dia del referèndum de l'1 d'octubre del 2017, atribueix el tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa que va tenir poc abans amb uns agents. Ho ha explicat aquest dimecres al judici que es fa contra quatre policies. Dos comandaments del cos han defensat l'acció policial, mentre diversos testimonis han assegurat que les càrregues no estaven justificades. Miquel Jarqué.
21: Roger Espanyol ha estat el primer testimoni d'aquest judici, ha reconegut haver participat en un enfrontament moments abans de la càrrega que li va costar l'ull. Un policia el va picar amb la porra i li va relliscar. Ell va intentar que no la pogués recuperar. Assegura que el tret que li va impactar a l'ull era una represàlia.
22: Jo crec que aquell tret va ser en represàlia per l'acció que havia passat abans i no entenia que quan les furgonetes ja estaven al carrer Gran Via no acabessin de retirar-se i seguissin disparant el que jo creia que eren salves.
21: Testimonis dels fets, com ara el periodista David Bou, asseguren que els trets es van fer molt a prop i en un ambient totalment pacífic i sense perill pels policies.
23: Tothom era visible que volia expressar el seu dret a vot i que estava allà. He viscut moltes manifestacions i en aquell moment no hi va haver ni llançament d'objectes ni res. Era una situació gent asseguda, pacíficament, resistència pacífica.
21: El comissari en cap de la Brigada Provincial d'Informació de la Policia Nacional ha justificat l'actuació policial.
24: Una vez hecha la intervención, a la salida de las unidades las habían intentado bloquear, habían sufrido un acoso muy importante. Fueron hostigadas gravemente, eso sí, esa es la información que tuvimos, sí.
21: Respecte a l'autoria, al cap de totes les unitats d'intervenció de la Policia Nacional assegura que no va poder identificar l'autor del tret.
2: En las imágenes no se ve ninguna acción o actitud que contravenga los protocolos y procedimientos que se utilizan en la UIP, y no tengo dinero suficiente para hacer una investigación y encontrar quién es el que hizo el disparo.
21: Aquest és l'únic judici que es farà per la repressió policial de l'1 d'octubre. Demà reprendrà la sessió amb un testimoni i els pèrits de les parts.
1: 3CAT Info.
0: El Congrés ha aprovat definitivament la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. Entre altres novetats, aquests nous reglaments eviten que sigui incompatible sol·licitar més d'una prestació. Pel que fa a la llei de la dependència, la reforma també preveu que el govern espanyol assumeixi el 50% del finançament en dependència a través d'un decret llei que atorga 6.200 milions a aquesta norma. El text estableix que la teleassistència ha de ser un dret universal i que cal garantir l'accés amb independència del territori en el qual es resideix. També planteja estendre el servei d'assistència personal més enllà de l'entorn domiciliari, de manera que es pugui acompanyar els usuaris al metge o activitats bàsiques com ara anar a comprar. D'altra banda, la llei de la discapacitat reconeix automàticament un 33% de discapacitat a les persones a les quals s'assigni un grau 1 de dependència, cosa que ha de contribuir a agilitzar els tràmits burocràtics i les llistes d'espera. Els que obtinguin un grau 2 o 3 tindran dret a reclamar que se'ls reconegui un 65% de discapacitat. La norma també preveu que es pugui reclamar accessibilitat en qualsevol servei o edifici públic i aposta per crear un programa estatal per finançar aquestes inversions. I el govern crearà aquest any 2.300 places en residències arreu de Catalunya i la meitat seran per gent gran. Ho ha anunciat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, en la seva primera compareixença al Parlament des que va assumir el càrrec.
3: Prop de la meitat aniran destinades a places per a residències de gent gran i la resta permetran també reforçar l'atenció en centres de dia, l'atenció a persones amb discapacitat i amb problemes de salut mental, així com l'atenció precoç. Suposarà una inversió de més de 21,6 milions d'euros per aquest any i de 133 milions l'any vinent.
0: A partir del mes que ve es començaran a gestionar les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital, una prestació que ja serà del tot competència de la Generalitat. L'oposició ha demanat al conseller fer més esforços en matèria de dependència, actualitzar la cartera de serveis socials i crear places residencials públiques i no de gestió delegada. La Fundació Pasqual Maragall contra l'Alzheimer calcula que d'aquí un o dos anys començaran a sortir nous fàrmacs per frenar l'avenç de la malaltia de manera eficaç i per tots els tipus de malalts. Actualment existeixen dos tractaments dirigits a l'acumulació de la proteïna beta-amiloide que en certs subtipus d'Alzheimer arriben a frenar fins a un 30% la progressió de la malaltia, però no són per tots els pacients. La bona notícia és que hi ha en marxa 192 assajos clínics que estudien 158 molècules per poder frenar la malaltia en estadis inicials i que serveixen per tots els tipus de malalts d'Alzheimer. El doctor Arcadi Navarro, director de la Fundació Pasqual Maragall, creu que en un màxim de dos anys es veuran els primers resultats.
4: Poc a poc anirem acumulant fàrmacs eficaços i poc a poc seran fàrmacs que es podran administrar a tothom que els necessiti, no només a una sèrie petita de persones que tinguin unes condicions molt concretes, tant genètiques com de neuroimatge. La situació és realment esperançadora.
0: També insisteix que s'han identificat fins a 14 factors de prevenció per la salut cerebral que ajuden a evitar la malaltia i que les administracions haurien de promoure entre la població. Estem parlant de millorar la dieta, estudiar, fer exercici físic, socialitzar i tractar la sordesa, entre d'altres. La pel·lícula La bola negra del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. Després de triomfar a Cannes, l'Acadèmia Espanyola del Cinema ha triat el film dels Javis sobre l'Orca perquè opti a la nominació a millor pel·lícula internacional. Madrid, Dani Sánchez de Aja.
5: Les altres dues candidates eren Los Domingos, de Alauda Ruiz Gazúa, i El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, però la favorita, després de guanyar el premi a millor direcció al Festival de Cannes, era La bola negra, una història on el desig i la repressió es barregen amb el món del poeta Federico García Lorca, la guerra civil i l'actualitat. Ara la pel·lícula de Ambrosi i Javier Calvo, coneguts com els Javis, ha aterrat al Festival de Toronto. Allà arrenquen la seva gira nord-americana i des d'allà han celebrat este pas que els acosta més cap als Oscars.
6: La verdad es que a mí me estoy bastante en shock, ¿eh? Es una peli que hemos hecho entre mucha gente que se ha esforzado mucho para hacer cosas muy difíciles. Cada día de rodaje, de todas esas semanas.
25: Al final La bola negra es la historia de nuestros abuelos.
7: és nostra història reciente.
5: La bola negra fa una passa cap als Oscars, però no la definitiva. Encara ha de passar dos filtres més de l'Acadèmia de Hollywood abans de ser una de les 5 nominades a millor pel·lícula internacional.
1: Esports.
0: Fins a dos quarts, amb Joan Fitó.
8: El Barça segueix intractable a la Lliga. Els de Hansi Flick han sumat la sisena victòria en 6 partits, 18 punts de 18 possibles, i tornen a ser líders en solitari. El Barça ha guanyat per 7 gols a 2 al Racing de Santander en un gran partit marcat per la intensa pluja que ha caigut al Camp Nou. Hansi Flick content amb la mentalitat de l'equip.
9: Aquesta és la nostra mentalitat, és la manera com volem jugar.
11: I ho he dit també als
9: jugadors.
11: Quan perdem la pilota,
9: hem de pressionar.
11: No un
9: jugador, ni dos, no, tots els jugadors junts.
11: I ho han fet.
9: És fantàstic veure això.
8: Rafinha ha fet un hat-trick, dos d'ells de penal, també ha marcat Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine Yamal i Villalibre en pròpia porta. Rafinha suma ara 9 gols en les 6 primeres jornades i és el pitxitxi de primera divisió. El Barça ha marcat 28 gols en aquestes 6 primeres jornades. Joan García ha estat substituït al descans per precaució per un problema al genoll, tot i que no té cap lesió important. Al seu lloc ha entrat Stensna, que ha comès una errada greu en el segon gol del Racing. Flick li ha restat importància.
11: Of course,
9: per descomptat, és el nostre porter i Tech ha comès un error, però tots cometem errors, és normal, això passa. I Joan té uns problemes al genoll, hem d'esperar per demà i a veure què passa.
8: Amb aquesta victòria el Barça suma 7 triomfs en els 7 primers partits de la temporada en totes les competicions i signa així el millor inici de la seva història.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: També jugats aquest dimecres a primera divisió, dos partits més, l'Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0. Diumenge l'Atlètic de Madrid s'enfronta al Real Madrid, Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. En canvi, s'ha ajornat el Llevant Atlètic Club a causa de la forta pluja que ha caigut sobre el Ciutat de València. Tancaran aquest dijous aquesta sisena jornada, dos partits, a les 7 el Betis Getafe i a 2:15 el Màlaga Villarreal. Mentrestant, al Madrid, Kylian Mbappé s'ha volgut defensar de les crítiques rebudes després d'arremangar-se la samarreta de suport a Ceuta en el partit contra l'Elx.
12: La gente puede pensar que yo soy contra la gente de Ceuta, pero no, absolutamente no. Yo no tengo nada contra ellos y yo apoyo 100% mi pensamiento con ellos, pero quería tener un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano y yo no quiero meter prioridad en el sufrimiento, ¿sabes? Hay gente que sufre y me da mucha pena de ver eso en el mundo. Yo soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Siempre intento dar mensaje de positividad y de paz. Y espero que esta situación se va a arreglar rápido.
8: Són declaracions d'Mbappé al diari AS. El Barça d'handbol, per la seva banda, juga aquest dijous contra el Montpellier, partit de la segona jornada de la Lliga de Campions. Carlos Ortega és el tècnic blaugrana.
25: Apoyem normalment a una sòlida defensa i a un ràpid contraatac, sense dubte, no? Pot ser que tenim una miqueta més de profunditat de banqueta, però ara la veritat són 60 minuts i juguen 7 contra 7 a la pista només, no?
8: Encara en vol, derrota del CAC 7 Granollers a la Lliga Femenina, 16-22 contra el Morverdre. El Granollers, una victòria i dues derrotes en les tres primeres jornades. Josep Morales és el tècnic vallesà.
26: Primer, crec que necessitem 4 dies de descans, que els aprofitarem, i després doncs, posar-nos dues setmanes per poder treballar per nosaltres, per totes aquestes coses que no ens estan sortint, tot el bé que hauríem, doncs millorar-ho.
1: 3CAT Info.
8: I en motor, l'equip KTM Tech 3 del Mundial de MotoGP ha confirmat l'arribada de l'australià Senna Agius, de 20 anys, de cara a la temporada vinent, i en el lloc de Maverick Viñales. Agius competeix actualment a Moto2 i ocupa la quarta posició a la general.
0: Són dos quarts d'una.

0: Aquestes són les principals informacions. Els bombers busquen una dona que hauria desaparegut arrossegada quan travessava una riera al municipi d'Olivella, al Garraf. L'episodi de pluges que ha afectat bona part de Catalunya aquest dimecres ha provocat més de 200 sortides dels bombers i molts problemes de mobilitat. A Barcelona s'ha tallat la Ronda de Dalt, l'R4 de Rodalies i diverses estacions del metro. També s'ha inundat una part de l'Hospital Vall d'Hebron. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat. La Unió Europea vol crear una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat del bloc comunitari. Ursula von der Leyen també ha anunciat que presentarà una proposta de llei per prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. A partir d'ara us explicarem que han condemnat a 25 anys de presó l'expresident de Kosovo, Hashim Thaçi, per crims durant la guerra per la independència respecte a Sèrbia a finals dels 90. Que agents de seguretat privada han començat a patrullar des d'aquest dimecres a la nit per les vies de l'estació de França per combatre els robatoris de coure. N'hi ha hagut 6 en 10 dies. I us explicarem també que Lucia del Greco i Andrea Laszlo de Simone han inaugurat aquest dimecres el Mercat de Música Viva de Vic, qüestionant què és un concert. Fins diumenge, una 70ena d'actuacions ompliran de música la capital d'Osona.
1: Esports.
0: Joan Fito, què destaquem?
2: La golejada del Barça al Camp Nou, 7-2 contra el Racing de Santander. Els blaugranes són líders, 18 punts de 18 possibles. Rafinha ha fet un hat-trick i suma 9 gols en les 6 primeres jornades.
0: I el temps, pendents de les tempestes i els ruixats localment intensos de matinada entre el litoral i el prelitoral, des del Penedès fins al Maresme. Dijous encara quedarà algun ruixat matinal en aquest sector de la costa, amb ambient més fresc i algun xàfec puntual a la tarda al nord-est i més sol a ponent i al sud. La calor serà molt suportable i costarà arribar als 30 graus. Els equips d'emergència busquen una dona que hauria estat arrossegada per una riera al municipi d'Olivella, al Garraf. Els fets han passat aquest dimecres a la nit durant l'episodi de pluges intenses que ha escombrat bona part de Catalunya. Els bombers s'han rebut l'avís d'un testimoni que ha vist com l'aigua s'emportava la dona. Ho ha explicat en declaracions al Més Nit de 3Cat Info el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello.
3: Una persona que l'ha arrossegat l'aigua al passat per una riera a Olivella. Estan treballant els operatius per buscar-la, no sabem de moment res. Anava amb un vehicle i sembla que n'ha volgut sortir i ja està.
0: L'episodi de pluges ha provocat molts problemes de mobilitat i més de 200 actuacions dels bombers, la majoria per baixos inundats i acumulacions d'aigua a la via pública. La tempesta ha descarregat amb força durant uns minuts i ha provocat que diversos carrers es convertissin en rius a la ciutat de Barcelona. S'ha tallat el trànsit a la Ronda de Dalt, a Nou Barris, al túnel de la B20 a Santa Coloma de Gramenet, l'R4 de Rodalies, entre Fabra i Puig i Montcada, i diverses estacions de metro. Protecció Civil ha enviat un missatge S-Alert per demanar màxima precaució i evitar desplaçaments innecessaris al Barcelonès, Maresme, Baix Llobregat, Garraf, Alt i Baix Penedès i Vallès Occidental. La tempesta també ha provocat problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, on ha entrat aigua en una planta del centre sanitari i ha caigut part d'un fals sostre. Albert Salazar, gerent de l'hospital en declaracions a 3Cat Info, ha dit que l'afectació ha estat en zones comunes i que l'activitat per aquest dijous està garantida.
4: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis, que són zones tècniques, i les zones més d'hospitalització, com dic, les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però en àrees comunes. I només, com dic, repeteixo la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisis no hi havia cap malalt, i la zona de nounats, però que ha estat amb una afectació, amb poca afectació.
0: L'episodi també ha deixat sense subministrament elèctric més de 7.000 veïns de Barcelona. A l'aeroport del Prat s'han cancel·lat una vintena de vols i Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat.
1: 3Cat Info.
0: Brussel·les vol que el Canadà es converteixi en el primer estat associat de la història de la Unió Europea, just ara que europeus i canadencs tenen mala maror amb Donald Trump. Ho ha proposat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que també planteja una nova aliança defensiva que complementi l'OTAN amb la participació de la Unió Europea, el Canadà, el Regne Unit i Ucraïna. Von der Leyen, però, no ha esmentat el nom dels Estats Units. Estrasburg, Bruno Forteamires.
5: Von der Leyen allarga la mà al Canadà, un país que està en guerra comercial amb els Estats Units.
6: Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre, va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més alt possible.
5: Amb aquesta proposta, el Canadà es convertiria en el màxim aliat de la Unió Europea, amb un rol d'estat associat, inèdit fins ara, però tot i així no entraria dins del club comunitari. Amb el Canadà, von der Leyen també hi compta per impulsar el Consell de Seguretat Europeu. Aspira a ser una nova aliança defensiva, en principi compatible amb l'OTAN.
6: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
5: Von der Leyen també vol prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. Planteja que els nens d'entre 13 i 15 anys hi puguin accedir, però sota control parental i amb topalls de temps.
6: Les plataformes hauran de demostrar que són segures. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres els que decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques.
5: I creu que cal alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
0: En parlàvem al sumari, condemnat a 25 anys de presó per crims de guerra, l'antic president de Kosovo, Hashim Thaçi. El Tribunal Especial per a Kosovo, amb seu a la Haia, el considera culpable de prop d'un centenar d'assassinats, tortures i detenció il·legal quan era comandant màxim de l'exèrcit d'alliberament albano-kosovar durant la guerra d'independència de finals dels anys 90. Altres tres dirigents de la guerrilla també han estat condemnats a penes d'entre 13 i 25 anys de presó. Així llegia la sentència el president del tribunal, Charles Smith.
7: El tribunal ha considerat, basant-se en les proves disponibles, que entre l'abril de 1998 i el juny de 1999, en 12 localitats del Kosovo i una del nord d'Albània, membres de l'exèrcit d'alliberament van cometre actes intencionats o per omissió que van causar la mort d'almenys 96 persones que no havien participat en les hostilitats.
0: La sentència s'ha rebut amb satisfacció a Belgrat i ha provocat manifestacions de protesta per tot Kosovo, on Thaçi és un referent de la independència del país. L'expresident kosovar, de 58 anys, està en presó preventiva a La Haia des que es va entregar l'any 2000. Kosovo, de majoria albanesa, es va proclamar independent de Sèrbia el 2008, després d'anys tutelada per l'OTAN. Ho va fer amb el suport dels Estats Units i la majoria de la Unió Europea. Espanya, però, no l'ha reconeguda, com tampoc ho ha fet la Xina o Rússia. Sèrbia continua considerant Kosovo part del seu territori. L'esfondrament d'un edifici a la ciutat de Gaza, danyat pels atacs d'Israel, ha provocat la mort d'almenys 21 persones, inclosos menors, i deixa de moment una quarantena de ferits i una desena de desapareguts. Les dificultats per trobar un lloc on viure a causa de la destrucció del 90% dels edificis residencials, segons dades de l'ONU, està provocant que milers de famílies gazianes busquin refugi en llocs perillosos com aquest.
8: L'edifici es va esfondrar damunt dels seus residents. Quin assumirà la responsabilitat? Qui haurà de retre comptes per les persones que van perdre la vida, pels ferits i pels nens que van morir com a màrtirs? Si haguessin trobat tendes o un tros de terra on quedar-se, hi haurien buscat refugi.
0: Les autoritats de Gaza calculen que hi ha 2.000 edificis en risc d'esfondrament on es refugien milers de persones. Des dels atacs de Hamas a Israel del 7 d'octubre, l'exèrcit israelià ha matat almenys uns 73.000 palestins i ha provocat desplaçaments interns constants de la majoria dels 2 milions d'habitants de la franja. Detingut un menor d'edat per una possible agressió sexual a una noia a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès. La detenció es va fer dilluns, segons fonts dels Mossos d'Esquadra. Girona, Maria Rovira.
9: Els fets haurien passat aquest cap de setmana durant la festa major del municipi, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. La víctima també és una noia menor d'edat que l'endemà va presentar una denúncia per agressió sexual. A partir d'aquí, els Mossos van obrir una investigació que ha acabat amb la detenció del jove aquest dilluns com a presumpte autor de l'agressió.
0: I investigant per un delicte d'agressió sexual el fisioterapeuta detingut aquest dimarts a Juncos, a les Garrigues. L'home hauria fet tocaments com a mínim a 3 dones i no es descarta que hi pugui haver més víctimes. Lleida, Júlia Albacar.
10: L'home ha quedat este dimecres en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial i ara se l'investiga per un delicte d'agressió sexual. Els Mossos han rebut 3 denúncies de dones que asseguraven que es va sobrepassar en els massatges i tractaments que feia. L'investigat de 30 anys treballava en diferents centres de fisioteràpia i el fet que les denúncies no siguin del mateix fa preveure que hi pot haver més víctimes o que arribaran més denúncies els propers dies.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut a Lleida un dels possibles implicats en una baralla aquest dimecres al matí que ha deixat almenys 6 ferits. Hi han participat més d'una desena de persones armades amb pals i ganivets. Els fets han obligat a avançar la Junta Local de Seguretat. Tornem cap a Lleida, Júlia Albacar.
10: El detingut és un home de 24 anys i ara es busca la resta de persones implicades. La baralla d'este dimarts hauria començat per una disputa entre dues persones per motius que podrien estar relacionats amb l'habitatge, a la qual s'ha afegit més gent. L'alcalde, Fèlix Larrosa, ha lamentat els fets que han passat en un moment en què la zona acostuma a ser molt transitada.
11: És un tema d'educació, sense cap mena de dubte, és un tema de convivència, sense cap mena de dubte, és un tema cultural, possiblement, sense cap mena de dubte, i això requereix actuacions, no?
10: De fet, la Rosa ha anunciat que arran de la baralla s'ha avançat la Junta Local de Seguretat, que es farà dilluns vinent amb la participació de la consellera d'Interior i del nou director general dels Mossos. La baralla ha deixat 5 persones ferides per arma blanca i una sisena amb contusions fortes. Segons la Rosa, els fets no estan relacionats amb els aldarulls que hi va haver fa unes setmanes a la zona del parc sobre les vies i descarta que es tracti de bandes organitzades.
0: Rodalies, Adif i Mossos es reuniran aquest dijous per trobar la manera de combatre els robatoris de coure a la xarxa ferroviària i a l'estació de França de Barcelona en particular. En aquest punt, aquest dimecres hi ha hagut el 6è robatori en 10 dies. Agents de seguretat privada han començat a patrullar aquesta nit per les vies i també s'ha reforçat la vigilància als accessos per part dels Mossos, segons ha pogut saber 3CatInfo de fonts ferroviàries i relacionades amb la seguretat. S'analitzarà també si s'ha de substituir el coure per alumini. El preu del coure s'ha doblat des de mitjans del 2022 per la guerra d'Ucraïna i això ha disparat els robatoris. Sobretot se'n roba de l'estació de França perquè el tancament de l'espai comprès entre el final de la Marquesina i el començament del túnel és molt deficient. Ara es reforçarà. Altres punts on s'actuarà perquè quan hi ha robatoris afecten molt la circulació de la xarxa de Rodalies són Montcada Bifurcació, Bellvitge, Sagrera, Granollers, Sant Vicenç de Castellet i la zona entre Montblanc i Vinaixa. Quan es roba cable no pot funcionar la senyalització automàtica i la circulació s'ha d'alentir. David Cortés, de Dignitat a les Vies, ha explicat a aquesta emissora els efectes que això té pels usuaris de l'R2 Sud de Vilanova cap avall.
12: Però de Vilanova cap a Sant Vicenç, trobem que tenim una freqüència normal del dia a dia de mitja hora i quan hi ha aquests robatoris de coure hem estat fins a 2 hores sense servei en aquestes estacions perquè els trens, com van amb tant de retard, es cancel·len i avui que hem sent llevat ja del matí ja directament hem optat per agafar autobús que anava de gom a gom.
0: Aquesta setmana s'ha adjudicat la instal·lació de càmeres de seguretat a l'estació de França i l'empresa Indria per valor d'€1.200.000. Això sí, el termini que marca el contracte per instal·lar-les és d'un any. Les execucions hipotecàries, que són els processos que s'han obert contra persones amb problemes per pagar la hipoteca, s'han disparat un 30% l'últim any. S'han obert un miler d'expedients que en alguns casos acabaran amb la pèrdua del pis. És la xifra més alta dels últims 10 anys quan la majoria de les persones en aquesta situació tenia problemes de salut mental. Tornem a nivells del 2016 en execucions hipotecàries i l'estrès crònic que provoquen aquests procediments es torna a generalitzar. El marc financer és advers amb inflació, pèrdua de poder adquisitiu, tipus d'interès alts un altre cop, però aquesta vegada també amb uns preus de l'habitatge que fan el negoci immobiliari més llaminer que mai. Delia Cerade, portaveu de la PA.
13: Y quizás ahora pues nos vemos con esa variante, ¿no?, peor, que es la subida de la vivienda, ¿no? En la crisis, precisamente los fondos de inversión y los bancos pues no quieren llegar a negociaciones con las familias, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás lo que más les interesa es echar a una familia y quedarse pues con la vivienda, ¿no?
0: L'últim estudi sobre la salut mental dels membres de l'APA, que va fer l'Agència de Salut Pública de Barcelona ara fa 10 anys, alertava que el 90% de la gent que està en risc de perdre el pis té problemes de salut mental. Amb els anys, l'agència confirma que aquesta mala salut per culpa de la crisi de l'habitatge s'ha estès a tothom que no pot pagar el lloguer. que cada cop són més persones.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La taula de consens del Delta de l'Ebre apuja el to contra el govern espanyol per la protecció i conservació de l'espai natural. Acusen el Ministeri de voler reduir al màxim l'activitat humana, agrícola i econòmica de la zona. Del Tebre, Jordi Barranca.
14: Ho fan per dues vies. Primer, pel decret que regula les zones inundables i que contempla que formin part del domini públic marítim terrestre les àrees que hagin quedat inundades en cas d'episodis extrems. Xavier Curto, portaveu de la taula.
15: Si va avant la modificació, el criteri és algo tan simple com on ha arribat la màxima onada registrada o calculada. Imagineu, si recordeu tots el que va significar el Glòria, t'estan dient que si s'aplica esta nova reglamentació, el domini públic marítim terrestre podria, si és la seva voluntat, passar al domini públic marítim terrestre doncs, dos terços del delta.
14: És a dir, unes 20.000 de les 32.000 hectàrees del delta. A banda, hi ha el decret que inclou moure sorra per protegir algunes zones, però que no obvia d'altres.
15: Només contempla la platja del Trabucador i el frontal nord des del començament de la península de Fangar hasta ben bé Rio Mar. I es deixa doncs, Buda, Sant Antoni i Mitjorn.
14: Per tot plegat, conclouen que s'està invertint tard i malament.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
16: De matinada i ben bé fins aquest dijous al matí, pendents encara d'alguns ruixats que poden fregar la mateixa línia de la costa després d'un dimecres marcat per la inestabilitat, pels ruixats i les tempestes intenses i per aquest termòmetre que ha baixat amb valors que aquest dijous al matí doncs, seran més baixos, ambient més fresc, cap a comarques interiors, cap al Pirineu, Prepirineu, fins i tot amb valors entre els 10-12 graus a l'extrem nord, algun ruixat a la costa, alguns núvols cap a la meitat est, més sol a la tarda cap a ponent i cap al sud, això sí, les temperatures força normalitzades per l'època o fins i tot una miqueta més avall. Els valors més alts els hi costarà d'arribar als 30 graus.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfodiari.
0: Els afectats per l'esvoranc de l'L9 del metro a Sant Gervasi, a Barcelona, i el govern estan lluny d'arribar a un acord per les indemnitzacions. Ho assegura l'advocada que representa els veïns, que denuncia que l'administració encara ha d'analitzar moltes de les seves peticions i creu que hi haurà punts en discussió fins que no s'acabin les obres a mitjans de l'any vinent. Aquest dimarts hi va haver una primera reunió amb representants de la Generalitat. Més enllà de la supervisió externa de l'esvoranc, no es va concretar cap compensació econòmica. Segons l'advocada Carmen Pérez Pozo, les posicions encara són molt distants.
17: En aquest moment estan molt allunyades, perquè nosaltres demanem i encara no ens han donat res. Només el tema del tècnic i el tema de les bestretes, aleshores estan molt allunyades. Però més que res, perquè les indemnitzacions totals es fixaran quan s'acabin les obres.
0: A banda de les compensacions econòmiques, els veïns també exigeixen inspeccions a la zona 6 mesos, 2 i 5 anys després de fer les obres, per si apareixen noves afectacions. La propera reunió entre les dues parts serà dimecres vinent. Unió de Pagesos porta als tribunals el projecte de la variant d'Olot i les preses.

0: Realment se'ns demostri si les afectacions que creiem que hi pot haver tant en sòl agrari com en l'aqüífer com en altres temes, doncs quedin resolts.
1: Anteriorment el sindicat havia presentat un traçat alternatiu per sota de la serra de Marboleny, que considerava menys lesiu però que l'executiu va desestimar. Segons Unió de Pagesos, la nova infraestructura afectarà 100 hectàrees de sòl agrari i més de 40 famílies pageses de la Vall d'en Bas.
2: La Bressola, la xarxa d'escoles immersives en català a la Catalunya del Nord, compleix 50 anys. Va obrir les portes el 16 de setembre del 1976 amb 7 alumnes i ara n'hi estudien un miler repartits en 7 escoles i 2 centres de secundària. Coincidint amb aquesta data, aquest dimecres s'ha fet un acte de celebració al Palau dels Reis de Mallorca. Perpinyà, Laura Bertran.
3: Ha estat un dia de festa amb una barreja d'actuacions musicals i teatrals per part de la mainada, també acompanyats dels tradicionals parlaments institucionals. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, destaca l'importància de la feina de la Bressola.
4: Defensen l'assemblament dels espais d'ús de la llengua catalana i de l'aprenentatge de la llengua catalana a la Catalunya Nord, i d'altra banda, el model d'immersió de la Bressola és un referent que pot donar-nos moltes pistes de com podem millorar el model lingüístic educatiu de Catalunya.
3: L'entitat no volia un aniversari nostàlgic, sinó enfocat cap al futur, després de superar la crisi econòmica fa un any i mig. I el gran repte és la construcció del Liceu a Perpinyà, que permetrà cobrir tota l'oferta pedagògica de l'alumnat fins al batxillerat, ja que és l'últim segment que falta a la Catalunya del Nord entre la maternal i la universitat. Per ara ja tenen al lloc un antic convent situat al barri del Vernet de Perpinyà i l'autorització de les obres. L'únic que falta és el finançament, ho explica que Guillem Nivet, el president de la Bressola.
5: Vull dir que el finançament és un tema important, estem parlant de molts diners, és el projecte el més gran que la Bressola mai ha fet i que serà molt complicat, ho sabem, però també és el moment perquè tenim justament sortint d'una crisi i pensi que hem sortit més fort d'aquesta crisi i és important mantenir el caliu i jo pensi que si hi ha un moment per fer-ho és avui més que mai.
3: Un altre dels projectes de futur és el de desenvolupar Alumni, una xarxa per reunir el màxim d'antics alumnes que al llarg d'aquests 50 anys han passat per la Bressola.
6: A prendere fuoco.
2: Lucia del Greco i Andrea Laszlo de Simone han inaugurat aquest dimecres el Mercat de Música Viva de Vic, qüestionant què és un concert. Des de Vic ens ho explica el Marc Ruiz.
7: Hi ha hagut debat després del nom concerto. Per començar, era o no el cantant que hem vist, Andrea Laszlo de Simone? I la resposta és no, era un ballarí. A l'inici els músics eren ombres i la més gran era el cantant, una crítica directa per exageració a la importància que donem al líder o la líder d'una banda. La posada en escena era minimalista però bellíssima. Els músics els anaven arrossegant sobre plataformes segons la necessitat del moment. I la música era en directe o era gravada? Alguns gestos i detalls semblaven apuntar que no era en directe fins que el cantant s'ha separat del micro, ha girat l'esquena, ha anat a parlar amb els músics i ha fet evident que la veu estava gravada. Han anat sonant cançons com Espetero, que recorda a Franco Battiato o a Mina, i d'altres que feien pensar en Portishead, que feien servir sons samplejats per crear música nova. I sorgien les preguntes. Què és un concert? Cal que la música sigui en directe? Pot ser que una part sigui gravada o tota? Quina importància ha de tenir el líder o la líder de la banda? Una de les claus del que ha passat és l'emoció, com diu Lucia del Greco.
8: Generar potser més preguntes al voltant d'això, posant en el centre la reflexió sobre què passa si l'emoció està en l'espectador, independentment de la veritat de l'emoció del que passa en escena.
7: Cada cop es feia més evident l'artifici mentre veiem com desapareixien els músics. Apareixia un cos de dansa contemporània i el cantant es fonia amb el grup demostrant que tampoc no era necessari. En un últim gest de malabarisme musical, la presumpta teclista retorçava el cos compulsivament sobre les màquines mentre uns núvols omplien l'escenari i acabaven vessant cap al públic, com si compartissin l'èxtasi amb nosaltres. Mentre de fons, insistentment, la veu d'Andrea Laszlo de Simone deia des de la gravació, non è reale.
2: La sala Beckett reivindica l'actor Oriol Genís amb un cicle que durant tota la temporada vol reconèixer el compromís de l'intèrpret amb la llengua i la dramatúrgia catalana contemporània. Marta Vives.
9: Ni les goteres que han interromput a la sala de dalt de la Beckett, ni el vídeo que no s'ha pogut projectar, ni la baixada de tensió al llarg de tota l'obra han aconseguit treure èpica a l'estrena d'Una nit amb Andrés Villarrosa, la història d'un cantautor melòdic en decadència que actua a la Bodega Bohèmia i que juga amb el públic que té a dos dits del nas. Oriol Genís, d'Espanya.

0: Plega tot el seu ofici entre perruques americanes amb lluentons, casets i un bigoti fals.
1: Comença amb l'Andrés Villarrosa, precisament per mostrar una evolució del teatre de cabaret i del teatre de pista, i estàs una miqueta obert, una miqueta estàs amb aquesta, diguem-ne, exposició contínua al públic, no? I aquesta interacció que es crea amb el públic.
0: A la ficció, un artista en decadència. A la vida real, un intèrpret que és reivindicat als quatre vents amb aquest cicle a la Sala Beckett.
1: I en aquest sentit, de cop i volta, dius sí, i després vas veient a on m'he ficat, no? Perquè això és una cosa complexa, no? És com aquell homenatge, però en lloc de ser assegut a la butaca has d'estar fent tota la feina, no? I això és una cosa especial.
0: Oriol Genís és un dels noms propis destacats dels nostres escenaris. La Beckett, aquesta temporada, li fa justícia.
2: Podria ser tan fàcil i seria espectacular si fueran reversibles aquelles noches de incendio.
3: Els espectacles de gran format Emergency Exit de la Fura dels Baus i el Fil Vermell de Barcelona a Xangai amb 750 drons són dues de les propostes més destacades de les festes de la Mercè de Barcelona, que es faran del 23 al 27 de setembre. En total s'hi podran veure 55 actuacions de cultura popular, 180 funcions d'arts al carrer i 109 concerts, entre els quals destaca l'últim de Love of Lesbian, que s'acomiaden dels escenaris el dia 26 a la platja del Bogatell.
0: Esports.
3: Amb Joan Pitó.
4: El Barça segueix intractable a la Lliga. Els de Hansi Flick han sumat la sisena victòria en 6 partits, 18 punts de 18 possibles, i tornen a ser líders en solitari. El Barça ha guanyat per 7 gols a 2 contra el Racing de Santander en un gran partit marcat per la intensa pluja que ha caigut al Camp Nou. Rafinha, orgullós de l'equip, en declaracions a Movistar.
5: Es importante pensar que necesita mejorar en algo, entonces nunca te voy a decir que estoy bien, estoy a mi mejor nivel, porque esto partiendo de mí es una mentira. Yo siempre intento mejorar todo lo que puedo. Seguramente hay algo que puedo dar por el equipo más que lo que estoy dando, y nada, estoy contento por los goles, por la victoria, creo que es lo más importante, pero tenemos que seguir mejorando, no solo individualmente como en el equipo también.
4: Rafinha ha fet un hat-trick, dos d'ells de penal. També ha marcat Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine Yamal i Villalibre en pròpia porta. Rafinha suma ara 9 gols en les 6 primeres jornades i és pitxitxi de primera divisió. El Barça ha marcat 28 gols en aquestes 6 primeres jornades. Lamine Yamal, per cert, ha fallat també un penal. En parla Rafinha.
5: Tenemos que pensar siempre en el equipo. Creo que en este momento la primera parte la menos necesitaba, lo ha fallado, no pasa nada. También puedo fallar yo, y siempre que puedo voy a intentar ayudarle, no solo a él, como a Karim y también a Anthony, que también más que nadie sé que para un delantero necesita su gol, y estamos intentando hacer de todo para que pueda marcar. Nosotros llevamos aquí todo como más o menos una familia, y en la familia tenemos que estar todos bien y en la misma, ¿no? Entonces siempre que podamos uno intenta ayudar al otro.
4: Joan García ha estat substituït al descans per un problema al turmell esquerre, tot i que no té cap lesió important. Al seu lloc ha entrat Stensna, que ha comès una errada greu en el segon gol del Racing. Amb aquesta victòria, el Barça suma 7 triomfs en els 7 primers partits de la temporada, en totes les competicions, i signa el millor inici de la seva història.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: També jugats aquest dimecres a primera divisió, dos partits més, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. En canvi, s'ha ajornat el Llevant Atlètic Club a causa de la forta pluja caiguda al Ciutat de València. Tancaran aquest dijous aquesta sisena jornada, dos partits més, a les 7, Betis Getafe, i a 2:15 el Màlaga Villarreal. Mentrestant, Kylian Mbappé a Madrid s'ha volgut defensar de les crítiques rebudes després de remengar-se la samarreta de suport a Ceuta en el partit contra l'Elx.
6: La gente puede pensar que yo soy contra la gente de Ceuta, pero no, absolutamente no. Yo no tengo nada contra ellos y yo apoyo 100% mi pensamiento con ellos, pero quería tener un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano y yo no quiero meter prioridad en el sufrimiento, ¿sabes? Hay gente que sufre y me da mucha pena de ver eso en el mundo. Yo soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Siempre intento dar mensaje de positividad y de paz, y espero que esta situación se va a arreglar rápido.
4: Son declaraciones de Mbappé al diario AS.
7: 3CAT Info.
4: El Barça d'en vol jugar aquest dijous contra el Montpellier, partit de la segona jornada de la Lliga de Campions. Carlos Ortega és el tècnic blaugrana.
8: Apoyem normalment a una sòlida defensa i a un ràpid contraatac, sense dubte, no? Pot ser que, tenim una miqueta més de profunditat de banqueta, però ara de veritat són 60 minuts i juguen 7 contra 7 a la pista només, no?
4: I en motor, l'equip KTM Tech 3 del Mundial de MotoGP ha confirmat l'arribada de l'australià Senna Agius, de 20 anys, de cara a la temporada vinent i en el lloc de Maverick Viñales.
7: Cat Info.

0: Els bombers busquen una dona que hauria desaparegut arrossegada quan travessava una riera al municipi d'Olivella, al Garraf. L'episodi de pluges que ha afectat bona part de Catalunya aquest dimecres ha provocat més de 200 sortides dels bombers i molts problemes de mobilitat. A Barcelona s'ha tallat la Ronda de Dalt, l'R4 de Rodalies i diverses estacions del metro. També s'ha inundat una part de l'Hospital Vall d'Hebron. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat. La Unió Europea vol crear una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat al bloc comunitari. Ursula von der Leyen ho ha dit aquest dimecres davant de l'Eurocambra, on també ha anunciat que presentarà una proposta de llei per prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. La Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed justifica l'augment d'un quart de punt per fer front a la inflació i defensa la seva independència després que el president dels Estats Units hagi demanat una rebaixa del cost de l'endeutament. L'Audiència Nacional ordena paralitzar el campament del Port de Ceuta, on l'executiu espanyol pretén ubicar un miler d'immigrants. El tribunal ha atès la petició urgent d'un sindicat policial, decisió que, segons la Moncloa, els deixa perplexos. En paral·lel, la jutgessa que investiga l'entrada massiva cita com a testimonis el president de Ceuta i un membre de la delegació del govern espanyol. El president Salvador Illa ha defensat el nou model de finançament autonòmic des d'Extremadura, on ha encapçalat l'acte institucional de la Diada i ha reivindicat els vincles entre els dos territoris. Illa també s'ha reunit amb la presidenta extremenya, la popular Maria Guardiola, que li ha tornat a rebutjar la proposta de reforma del finançament. Roger Espanyol acusa els policies que li van buidar un ull amb una bala de goma el dia 1 d'octubre del 2017 de disparar-li com a represàlia. Espanyol assegura que la gent ho va fer expressament perquè moments abans li havia impedit que agafés la porra. Dos comandaments del cos, però, han defensat l'actuació policial. Aquest dimecres s'ha fet la primera sessió del judici. La pel·lícula La bola negra, del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi, representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. L'Acadèmia Espanyola del Cinema ha triat el film dels Javis al davant de les altres dues candidates, Los Domingos i El Ser Querido.
1: Esports.
2: Victòria del Barça 7-2 contra el Racing de Santander. Rafinha ha fet un hat-trick i suma 9 gols en 6 jornades. El Barça, 18 punts de 18 possibles i és líder en solitari. Jugats aquest dimecres a primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. S'ha ajornat per la pluja al Llevant Atlètic Club de Bilbao. I Joan Laporta ha assegurat que demanarà que la final del Mundial del 2030 sigui al Camp Nou. El president del Barça ho ha fet a la TDT a la prèvia del Barça Racing.
0: I el temps pendents encara fins a matinada de les tempestes i els ruixats localment intensos entre el litoral i el prelitoral des del Penedès fins al Maresme. Dijous encara quedarà algun ruixat matinal en aquest sector de la costa amb ambient més fresc i algun xàfec puntual a la tarda al nord-est i més sol a ponent i al sud. La calor serà molt suportable i costarà arribar als 30 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Els equips d'emergència busquen una dona que hauria estat arrossegada per una riera al municipi d'Olivella, al Garraf. Els fets han passat aquest dimecres a la nit durant l'episodi de pluges intenses que ha escombrat bona part de Catalunya. Els bombers han rebut l'avís d'un testimoni que ha vist com l'aigua s'emportava la dona. Ho ha explicat en declaracions al Més Nit de 3CAT Info el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello.
3: Una persona que l'ha arrossegat l'aigua al passat per una riera a Olivella. Estan treballant els operatius per buscar-la, no sabem de moment res. Anàvem amb un vehicle i sembla que n'ha volgut sortir i ja està.
0: L'episodi de pluges ha provocat, però, molts problemes de mobilitat i més de 700 actuacions dels bombers, la majoria per baixos inundats i acumulacions d'aigua a la via pública. La tempesta ha descarregat amb força durant uns minuts i ha provocat que diversos carrers es convertissin en rius a la ciutat de Barcelona. S'ha tallat el trànsit a la Ronda de Dalt, a Nou Barris, al túnel de la B20 a Santa Coloma de Gramenet, la línia R4 de Rodalies entre Fabra i Puig i Montcada i diverses estacions del metro de la ciutat de les línies 1 i 4. Protecció Civil ha enviat un missatge és alert per demanar màxima precaució i evitar desplaçaments innecessaris a les comarques del Barcelonès, el Maresme, el Baix Llobregat, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Vallès Occidental. La tempesta també ha provocat problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, on ha entrat aigua en una planta del centre sanitari i ha caigut part d'un fals sostre. Albert Salazar, gerent de l'hospital, en declaracions a 3CatInfo, ha dit que l'afectació ha estat en zones comunes i que l'activitat per aquest dijous està garantida.
4: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis, que són zones tècniques, i les zones més d'hospitalització, com dic, les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però eren àrees comunes i només, com dic, repeteixo, la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisis no hi havia cap malalt, i la zona de nounats, però que ha estat amb una afectació, amb poca afectació.
0: Aquest episodi també ha deixat sense subministrament elèctric més de 7.000 veïns de Barcelona. A l'aeroport del Prat s'han cancel·lat una vintena de vols i Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La ciutat de València i la seva àrea metropolitana també s'han vist afectades aquest dimecres al vespre pels forts aiguats. La Generalitat Valenciana ha activat la situació 1 del Pla Especial d'Inundacions i ha enviat un SOS a tota la província avisant de forts aiguats i de perill d'inundacions a la zona. També s'ha demanat evitar desplaçaments i allunyar-se de lleres de rius i rieres. S'ha activat el nivell de preemergència groga per alerta hidrològica a la zona del barranc del Pollo, a les pedanies sud de la ciutat de València, i els aiguats han obligat a tancar l'aeroport i el metro de València i han afectat el servei de Rodalies. Brussel·les vol que el Canadà es converteixi en el primer estat associat de la història de la Unió Europea, just ara que europeus i canadencs tenen mala maror amb Donald Trump. Ho ha proposat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que també planteja una nova aliança defensiva que complementi l'OTAN amb la participació de la Unió Europea, el Canadà, el Regne Unit i Ucraïna. Von der Leyen, però, no ha esmentat el nom dels Estats Units. Estrasburg, Bruno Fortea Mires.
5: Von der Leyen allarga la mà al Canadà, un país que està en guerra comercial amb els Estats Units.
6: Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre, va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més alt possible.
5: Amb aquesta proposta, el Canadà es convertiria en el màxim aliat de la Unió Europea, amb un rol d'estat associat, inèdit fins ara, però tot i així no entraria dins del club comunitari. Amb el Canadà, von der Leyen també hi compta per impulsar el Consell de Seguretat Europeu. Aspira a ser una nova aliança defensiva, en principi compatible amb l'OTAN.
6: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
5: Von der Leyen també vol prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. Planteja que els nens d'entre 13 i 15 anys hi puguin accedir, però sota control parental i amb topalls de temps.
6: Les plataformes hauran de demostrar que són segures. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres els que decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques. Not
5: big tech. I creu que cal alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
0: I la Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat apujar els tipus d'interès. La Fed defensa la seva independència i justifica l'augment d'un quart de punt del preu del diner, el primer en 3 anys, per fer front a una inflació que considera que fa massa temps que és molt elevada. Trump ha reaccionat reclamant una baixada immediata dels tipus que, segons afirma, haurien d'estar per sota de l'1%. Washington, Oriol Serra.
7: La Reserva Federal nord-americana ha pujat els tipus d'interès un quart de punt, deixant-los al 4%. És la primera vegada que això passa en més de 3 anys i ho fa amb un objectiu principal, reduir una inflació que es manté sostingudament per damunt del 2%, que és l'objectiu de la pròpia Fed. Això es podria qualificar com la segona clatellada a Donald Trump en 48 hores, després del revés judicial sobre la seva intenció de bloquejar el vot per correu. D'aquesta manera, manera, la primera presa de decisió de la Fed dirigida per Kevin Warsh suposa portar la contrària a Donald Trump, que és qui el va col·locar. Preguntat sobre la qüestió, Warsh ha argumentat que s'ha pres la decisió pensant en els més desafavorits. Escoltem la pregunta i la resposta.
8: Quin és el vostre missatge pel president Trump, que ha demanat reiteradament rebaixar els tipus d'interès?
9: No tinc res a dir sobre el debat amb el president, però no defugiré la pregunta. Pel que fa als ciutadans, són els que disposen de menys recursos els que més es beneficien de l'estabilitat dels preus.
7: La Fed també ha fet previsions a l'alça, tímides, això sí, de cara a l'any que ve pel que fa al creixement econòmic dels Estats Units. D'altra banda, preveu una baixada important de la inflació amb molts riscos.
0: El president Salvador Illa eleva el to per defensar el nou finançament autonòmic des d'Extremadura després que la presidenta d'aquesta comunitat, Maria Guardiola, del PP, li hagi deixat clar que no pensa donar-hi suport. Illa ha encapçalat l'acte institucional de la Diada a Extremadura i per primera vegada el govern ha decidit no fer-lo a Madrid. Enviat especial a Mèrida, Albert Prat.
10: Per previsible que fos, Salvador Illa ha topat amb un PP que de portes en fora no està disposat a moure's pel nou finançament. La reunió del president de la Generalitat al despatx de la líder extremenya ha sigut cordial, però a la sortida Maria Guardiola, que governa amb Vox, ha posat per escrit a la xarxa X que s'hi oposa per evitar que es torni a repetir una migració obligada com la que va patir aquesta comunitat als anys 60. Illa li ha respost.
11: ¿Qui em puede llegar a pensar que a Catalunya no nos interessa a lo mejor para Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España. Al contrario, desde Cataluña queremos que a Extremadura le vaya muy bien.
10: Cap comunitat sortiria perjudicada amb la reforma, però el president no ha volgut fer-ne més sang per evitar que aquest pols li eclipsi el viatge de dos dies.
12: Molts catalans són d'origen extremeny i gràcies a ells, al seu treball, a les seves forces, a les seves aportacions, doncs Catalunya és avui el que és.
10: I és que el govern ha desembarcat a Extremadura per reivindicar els vincles històrics amb Catalunya i homenatjar totes aquelles famílies que van haver d'emigrar durant el segle passat.
0: L'Audiència Nacional obliga a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler d'immigrants, decisió que l'executiu espanyol veu com un intent de posar pals a les rodes. Alhora, la jutge del mateix tribunal que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i l'exmadreta del delegat del govern espanyol i ha reclamat els avisos previs de l'arribada i la informació que les xarxes socials tenen dels convocants. Madrid, Àngels Lafuente.
13: L'Audiència Nacional ha ordenat al govern espanyol que paralitzi, de moment, la instal·lació d'un campament en el port de Ceuta per poder atendre els migrants que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol. Una situació que es mantindrà fins que es resolgui la mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia, SUP, que va interposar un recurs demanant la paralització immediata del campament. Una decisió judicial que ha criticat el portaveu socialista al Congrés, Patxi López.
14: Me parece que cuando estamos buscando soluciones nadie debería frenar las soluciones.
13: Tot plegat el dia que la jutge de l'Audiència Nacional reclamarà les plataformes tecnològiques com ara WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok i qualsevol altra plataforma digital identificada durant la investigació, informació sobre qui hi ha darrere dels usuaris que van difondre el missatge. Vol saber els comptes utilitzats per a la difusió de la convocatòria, els dispositius que es van fer servir, els números de telèfon associats als correus electrònics vinculats, l'història de connexions i els canals i perfils utilitzats entre l'1 de juliol i el 15 d'agost. Una investigació judicial que no preocupa el govern espanyol, disposat, diu el ministre Ángel Víctor Torres, a col·laborar en tot el que requereixi la justícia.
15: Nadie debe estar preocupado ante una investigación judicial en el que lo que tiene que velar es la verdad. Por tanto, que se investigue todo lo que se tenga que investigar.
13: La magistrada també ha citat com a testimonis a finals de mes el president de Ceuta, l'excap de gabinet del delegat de govern i el cap de la policia local de la ciutat autònoma. I el Congrés ha reprovat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per la gestió de la crisi generada a Ceuta, per considerar que va desprotegir les fronteres espanyoles, va abandonar la ciutat autònoma i per les seves reiterades contradiccions i ha instat a l'executiu que exigeixi explicacions al govern del Marroc. A l'àmbit econòmic, la Cambra Baixa ha convalidat el decret llei amb 309 milions d'euros destinats als serveis essencials, la seguretat, l'acollida de menors, l'atenció humanitària i l'ajuda a empreses i treballadors.
0: I missatge de suport de la presidenta de la Comissió Europea a Ceuta. Des de l'Eurocambra, Ursula von der Leyen ha assegurat que Brussel·les fa costat a la ciutat autònoma i l'ha defensat com un territori més del club comunitari.
16: Totes les nostres fronteres exteriors són fronteres europees. La frontera de Ceuta és una frontera europea, perquè Ceuta és Espanya, Ceuta és Europa i Europa hi serà per vosaltres.
0: I mentrestant, el Marroc i Israel han acordat incrementar les seves relacions diplomàtiques i obriran ambaixades en els respectius països. L'anunci s'ha fet després d'una cimera dels ministres d'Afers Estrangers, auspiciada pels Estats Units i que s'ha celebrat a Nova York. Rabat i Tel Aviv també han anunciat que tancaran nous acords abans de final d'any per incrementar els seus lligams comercials i les inversions recíproques. El Marroc i Israel van normalitzar les relacions diplomàtiques el desembre del 2020 en el marc dels acords d'Abraham, impulsats per l'administració Donald Trump en el seu primer mandat.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
17: De matinada i ben bé fins aquest dijous al matí, pendents encara d'alguns ruixats que poden fregar la mateixa línia de la costa després d'un dimecres marcat per la inestabilitat, pels ruixats i les tempestes intenses i per aquest termòmetre que ha baixat amb valors que aquest dijous al matí doncs seran més baixos, ambient més fresc, cap a comarques interiors, cap al Pirineu, Prepirineu, fins i tot amb valors entre els 10-12 graus a l'extrem nord, algun ruixat a la costa, alguns núvols cap a la meitat est, més sol a la tarda cap a ponent i cap al sud, això sí, les temperatures força normalitzades per l'època o fins i tot una miqueta més avall. Els valors més alts els hi costarà d'arribar als 30 graus.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari.
0: Nou revés per al govern espanyol. El Congrés ha tombat la llei de lobbies amb què la Moncloa volia regular les relacions d'aquests grups d'interès amb l'administració de l'Estat, un moviment que alhora fa que Espanya deixi de rebre 1.500 milions d'euros de fons europeus. El PP, Vox i Junts han fet caure el text i el president espanyol ha carregat contra la dreta i l'extrema dreta.
18: El Partido Popular y Vox han votado a favor de la opacidad, porque en el fondo no quieren que sepamos quiénes son sus amos.
0: La popular Edurne Uriarte i el juntaire Josep Pagès justificaven així el seu vot contrari.
19: La izquierda no quiere que se sepan los oscuros chanchullos de su referente, el señor Rodríguez Zapatero.
20: Usted no ha volgut incorporar les esmenes que per Junts per Catalunya eren imprescindibles.
0: Excepte tres diputats que s'han abstingut, Sumar ha acabat votant a favor del Reial Decret, malgrat que havia anunciat que el rebutjaria per desavinences amb el PSOE. En la seva proposta, el govern espanyol plantejava un llistat obligatori i públic dels lobbies, un registre de les seves reunions amb l'administració i la petjada que puguin deixar en determinades normatives. Una llei catalana semblant és la que ja regula les relacions dels grups d'interès amb la Generalitat. Roger Espanyol, que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma el dia del referèndum de l'octubre del 2017, atribueix el tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa que va tenir poc abans amb uns agents. Ho ha explicat aquest dimecres al judici que es fa contra quatre policies. Dos comandaments del cos han defensat l'acció policial, mentre diversos testimonis han assegurat que les càrregues no estaven justificades. Miquel Jarqué.
21: Roger Espanyol ha estat el primer testimoni d'aquest judici, ha reconegut haver participat en un enfrontament moments abans de la càrrega que li va costar l'ull. Un policia el va picar amb la porra i li va relliscar. Ell va intentar que no la pogués recuperar. Assegura que el tret que li va impactar a l'ull era una represàlia.
22: Jo crec que aquell tret va ser en represàlia per l'acció que havia passat abans i no entenia que quan les furgonetes ja estaven al carrer Gran Via no acabessin de retirar-se i seguissin disparant el que jo creia que eren salves.
21: Testimonis dels fets, com ara el periodista David Bou, asseguren que els trets es van fer molt a prop i en un ambient totalment pacífic i sense perill pels policies.
23: Tothom era visible que volia expressar el seu dret a vot i que estava allà. He viscut moltes manifestacions i en aquell moment no hi va haver-hi ni llançament d'objectes ni res. Era una situació gent asseguda, pacíficament, resistència pacífica.
21: El comissari en cap de la Brigada Provincial d'Informació de la Policia Nacional ha justificat l'actuació policial.
24: Una vez hecha la intervención, a la salida de las unidades las habían intentado bloquear, habían sufrido un acoso muy importante. Fueron hostigadas gravemente, eso sí, esa es la información que tuvimos, sí.
21: Respecte a l'autoria, al cap de totes les unitats d'intervenció de la Policia Nacional assegura que no va poder identificar l'autor del tret.
2: Pero en las imágenes no se ve ninguna acción o actitud que contravenga los protocolos y procedimientos que se utilizan en la UIP, y no tengo dinero suficiente para hacer una investigación y encontrar quién es el que hizo el disparo.
21: Aquest és l'únic judici que es farà per la repressió policial de l'1 d'octubre. Demà reprendrà la sessió amb un testimoni i els pèrits de les parts.
1: 3CAT Info.
0: El Congrés ha aprovat definitivament la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. Entre altres novetats, aquests nous reglaments eviten que sigui incompatible sol·licitar més d'una prestació. Pel que fa a la llei de la dependència, la reforma també preveu que el govern espanyol assumeixi el 50% del finançament en dependència a través d'un decret llei que atorga 6.200 milions a aquesta norma. El text estableix que la teleassistència ha de ser un dret universal i que cal garantir l'accés amb independència del territori en el qual es resideix. També planteja estendre el servei d'assistència personal més enllà de l'entorn domiciliari, de manera que es pugui acompanyar els usuaris al metge o activitats bàsiques com ara anar a comprar. D'altra banda, la llei de la discapacitat reconeix automàticament un 33% de discapacitat a les persones a les quals s'assigni un grau 1 de dependència, cosa que ha de contribuir a agilitzar els tràmits burocràtics i les llistes d'espera. Els que obtinguin un grau 2 o 3 tindran dret a reclamar que se'ls reconegui un 65% de discapacitat. La norma també preveu que es pugui reclamar accessibilitat en qualsevol servei o edifici públic i aposta per crear un programa estatal per finançar aquestes inversions. I el govern crearà aquest any 2.300 places en residències arreu de Catalunya i la meitat seran per gent gran. Ho ha anunciat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, en la seva primera compareixença al Parlament des que va assumir el càrrec.
3: Prop de la meitat aniran destinades a places per a residències de gent gran i la resta permetran també reforçar l'atenció en centres de dia, l'atenció en persones amb discapacitat i amb problemes de salut mental, així com l'atenció precoç. Suposarà una inversió de més de 21,6 milions d'euros per aquest any i de 133 milions l'any vinent.
0: A partir del mes que ve es començaran a gestionar les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital, una prestació que ja serà del tot competència de la Generalitat. L'oposició ha demanat al conseller fer més esforços en matèria de dependència, actualitzar la cartera de serveis socials i crear places residencials públiques i no de gestió delegada. La Fundació Pasqual Maragall contra l'Alzheimer calcula que d'aquí un o dos anys començaran a sortir nous fàrmacs per frenar l'avenç de la malaltia de manera eficaç i per tots els tipus de malalts. Actualment existeixen dos tractaments dirigits a l'acumulació de la proteïna beta-amiloide que en certs subtipus d'Alzheimer arriben a frenar fins a un 30% la progressió de la malaltia, però no són per tots els pacients. La bona notícia és que hi ha en marxa 192 assajos clínics que estudien 158 molècules per poder frenar la malaltia en estadis inicials i que serveixen per tots els tipus de malalts d'Alzheimer. El doctor Arcadi Navarro, director de la Fundació Pasqual Maragall, creu que en un màxim de dos anys es veuran els primers resultats.
4: A poc a poc anirem acumulant fàrmacs eficaços i a poc a poc seran fàrmacs que es podran administrar a tothom que els necessiti, no només a una sèrie petita de persones que tinguin unes condicions molt concretes, tant genètiques com de neuroimatge. La situació és realment esperançadora.
0: També insisteix que s'han identificat fins a 14 factors de prevenció per la salut cerebral que ajuden a evitar la malaltia i que les administracions haurien de promoure entre la població. Estem parlant de millorar la dieta, estudiar, fer exercici físic, socialitzar i tractar la sordesa, entre d'altres. La pel·lícula La bola negra del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. Després de triomfar a Cannes, l'Acadèmia Espanyola del Cinema ha triat el film dels Javis sobre Lorca perquè opti la nominació a millor pel·lícula internacional. Madrid, Dani Sánchez de Aja.
5: Les altres dues candidates eren Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, i El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, però la favorita, després de guanyar el premi a millor direcció al Festival de Cannes, era La bola negra, una història on el desig i la repressió es barregen amb el món del poeta Federico García Lorca, la guerra civil i l'actualitat. Ara la pel·lícula de Javier Ambrosi i Javier Calvo, coneguts com els Javis, ha aterrat al Festival de Toronto. Allà arrenquen la seva gira nord-americana i des d'allà han celebrat este pas que els acosta més cap als Oscars.
6: La verdad es que a mí me estoy bastante en shock, ¿eh? Es una peli que hemos hecho entre mucha gente que se ha esforzado mucho para hacer cosas muy difíciles. Cada día de rodaje, durante todas esas semanas.
25: Al final La bola negra es la historia de nuestros abuelos.
7: es nuestra historia reciente.
5: La bola negra fa una passa cap als Oscars, però no la definitiva. Encara ha de passar dos filtres més de l'Acadèmia de Hollywood abans de ser una de les 5 nominades a millor pel·lícula internacional.
1: Esports.
0: Fins a dos quarts, amb Joan Fitó.
8: El Barça segueix intractable a la Lliga. Els de Hansi Flick han sumat la sisena victòria en 6 partits, 18 punts de 18 possibles, i tornen a ser líders en solitari. El Barça ha guanyat per 7 gols a 2 al Racing de Santander en un gran partit marcat per la intensa pluja que ha caigut al Camp Nou. Hansi Flick content amb la mentalitat de l'equip.
9: Aquesta és la nostra mentalitat, és la manera com volem jugar.
11: I ho
9: he dit també als jugadors. Quan perdem la pilota, hem de pressionar. No un jugador, ni dos, no, tots els jugadors junts.
11: They did it. It's
9: fantàstic veure això.
8: Rafinha ha fet un hat-trick, dos d'ells de penal, també ha marcat Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine Yamal i Villalibre en pròpia porta. Rafinha suma ara 9 gols en les 6 primeres jornades i és el pitxitxi de primera divisió. El Barça ha marcat 28 gols en aquestes 6 primeres jornades. Joan García ha estat substituït al descans per precaució per un problema al genoll, tot i que no té cap lesió important. Al seu lloc ha entrat Stensna, que ha comès una errada greu en el segon gol del Racing. Flick li ha restat importància.
11: Of course,
9: per descomptat, és el nostre porter. I Tec ha comès un error, però tots cometem errors, és normal, això passa. I Joan té uns problemes al genoll. Hem d'esperar per demà i a veure què passa.
8: Amb aquesta victòria el Barça suma 7 triomfs en els 7 primers partits de la temporada en totes les competicions i signa així el millor inici de la seva història.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: També jugats aquest dimecres a primera divisió, dos partits més, l'Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0. Diumenge l'Atlètic de Madrid s'enfronta al Real Madrid, a Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. En canvi, s'ha ajornat el Llevant Atlètic Club a causa de la forta pluja que ha caigut sobre el Ciutat de València. Tancaran aquest dijous aquesta sisena jornada, dos partits, a les 7 el Betis Getafe i a 2:15 el Màlaga Villarreal. Mentrestant, al Madrid, Kylian Mbappé s'ha volgut defensar de les crítiques rebudes després d'arremangar-se la samarreta de suport a Ceuta en el partit contra l'Elx.
12: La gente puede pensar que yo soy contra la gente de Ceuta, pero no, absolutamente no. Yo no tengo nada contra ellos y yo apoyo 100% mi pensamiento con ellos, pero quería tener un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano y yo no quiero meter prioridad en el sufrimiento, ¿sabes? Hay gente que sufre y me da mucha pena de ver eso en el mundo. Yo soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Siempre intento dar mensaje de positividad y de paz. Y espero que esta situación se va a arreglar rápido.
8: Son declaraciones de Mbappé al diari AS. El Barça d'handbol, per la seva banda, juga aquest dijous contra el Montpellier, partit de la segona jornada de la Lliga de Campions. Carlos Ortega és el tècnic blaugrana.
25: Apoyem normalment a una sòlida defensa i a un ràpid contraatac, sense dubte, no? Pot ser que tenim una miqueta més de profunditat de banqueta, però ara de veritat són 60 minuts i juguen 7 contra 7 a la pista només, no?
8: Encara en vol, derrota del CAC 7 Granollers a la Lliga Femenina, 16-22 contra el Morvedre. El Granollers, una victòria i dues derrotes en les tres primeres jornades. Josep Morales és el tècnic vallesà.
26: Primer, crec que necessitem 4 dies de descans, que els aprofitarem, i després doncs, posar-nos dues setmanes per poder treballar per nosaltres, per totes aquestes coses que no ens estan sortint, tot el bé que hauríem, doncs millorar-ho.
1: 3CAT Info.
8: I en motor, l'equip KTM Tech 3 del Mundial de MotoGP ha confirmat l'arribada de l'australià Senna Agius, de 20 anys, de cara a la temporada vinent i en el lloc de Maverick Viñales. Agius competeix actualment a Moto2 i ocupa la quarta posició a la General.

0: Aquestes són les principals informacions. Els bombers busquen una dona que hauria desaparegut arrossegada quan travessava una riera al municipi d'Olivella, al Garraf. L'episodi de pluges que ha afectat bona part de Catalunya aquest dimecres ha provocat més de 200 sortides dels bombers i molts problemes de mobilitat. A Barcelona s'ha tallat la Ronda de Dalt, l'R4 de Rodalies i diverses estacions del metro. També s'ha inundat una part de l'Hospital Vall d'Hebron. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat. La Unió Europea vol crear una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat del bloc comunitari. Ursula von der Leyen també ha anunciat que presentarà una proposta de llei per prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. A partir d'ara us explicarem que han condemnat a 25 anys de presó l'expresident de Kosovo, Hashim Thaçi, per crims durant la guerra per la independència respecte a Sèrbia a finals dels 90. Que agents de seguretat privada han començat a patrullar des d'aquest dimecres a la nit per les vies de l'estació de França per combatre els robatoris de coure. N'hi ha hagut 6 en 10 dies. I us explicarem també que Lucia del Greco i Andrea Laszlo de Simone han inaugurat aquest dimecres el Mercat de Música Viva de Vic, qüestionant què és un concert. Fins diumenge, una setantena d'actuacions ompliran de música la capital d'Osona.
1: Esports.
0: Joan Fito, què destaquem?
2: La golejada del Barça al Camp Nou, 7-2 contra el Racing de Santander. Els blaugranes són líders, 18 punts de 18 possibles. Rafinha ha fet un hat-trick i suma 9 gols en les 6 primeres jornades.
0: I el temps, pendents de les tempestes i els ruixats localment intensos de matinada entre el litoral i el prelitoral, des del Penedès fins al Maresme. Dijous encara quedarà algun ruixat matinal en aquest sector de la costa, amb ambient més fresc i algun xàfec puntual a la tarda al nord-est i més sol a ponent i al sud. La calor serà molt suportable i costarà arribar als 30 graus. Els equips d'emergència busquen una dona que hauria estat arrossegada per una riera al municipi d'Olivella, al Garraf. Els fets han passat aquest dimecres a la nit durant l'episodi de pluges intenses que ha escombrat bona part de Catalunya. Els bombers han rebut l'avís d'un testimoni que ha vist com l'aigua s'emportava la dona. Ho ha explicat en declaracions al Més Nit de 3 Cat Info el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello.
3: Una persona que l'ha arrossegat l'aigua al passat per una riera a Olivella. Estan treballant els operatius per buscar-la, no sabem de moment res. Anava amb un vehicle i sembla que n'ha volgut sortir i ja està.
0: L'episodi de pluges ha provocat molts problemes de mobilitat i més de 200 actuacions dels bombers, la majoria per baixos inundats i acumulacions d'aigua a la via pública. La tempesta ha descarregat amb força durant uns minuts i ha provocat que diversos carrers es convertissin en rius a la ciutat de Barcelona. S'ha tallat el trànsit a la Ronda de Dalt, a Nou Barris, al túnel de la B20 a Santa Coloma de Gramenet, l'R4 de Rodalies, entre Fabra i Puig i Montcada, i diverses estacions de metro. Protecció Civil ha enviat un missatge S-Alert per demanar màxima precaució i evitar desplaçaments innecessaris al Barcelonès, Maresme, Baix Llobregat, Garraf, Alt i Baix Penedès i Vallès Occidental. La tempesta també ha provocat problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, on ha entrat aigua en una planta del centre sanitari i ha caigut part d'un fals sostre. Albert Salazar, gerent de l'hospital en declaracions a 3Cat Info, ha dit que l'afectació ha estat en zones comunes i que l'activitat per aquest dijous està garantida.
4: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis, que són zones tècniques, i les zones més d'hospitalització, com dic, les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però en àrees comunes i només, com dic, repeteixo la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisis no hi havia cap malalt, i la zona de nounats, però que ha estat amb una afectació, amb poca afectació.
0: L'episodi també ha deixat sense subministrament elèctric més de 7.000 veïns de Barcelona. A l'aeroport del Prat s'han cancel·lat una vintena de vols i Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat.
1: 3Cat Info.
0: Brussel·les vol que el Canadà es converteixi en el primer estat associat de la història de la Unió Europea, just ara que europeus i canadencs tenen mala maror amb Donald Trump. Ho ha proposat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que també planteja una nova aliança defensiva que complementi l'OTAN amb la participació de la Unió Europea, el Canadà, el Regne Unit i Ucraïna. Von der Leyen, però, no ha esmentat el nom dels Estats Units. Estrasburg, Bruno Forteamires.
5: Von der Leyen allarga la mà al Canadà, un país que està en guerra comercial amb els Estats Units.
6: Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre, va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més alt possible.
5: Amb aquesta proposta, el Canadà es convertiria en el màxim aliat de la Unió Europea, amb un rol d'estat associat, inèdit fins ara, però tot i així no entraria dins del club comunitari. Amb el Canadà, von der Leyen també hi compta per impulsar el Consell de Seguretat Europeu. Aspira a ser una nova aliança defensiva, en principi compatible amb l'OTAN.
6: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
5: Von der Leyen també vol prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. Planteja que els nens d'entre 13 i 15 anys hi puguin accedir, però sota control parental i amb topalls de temps.
6: Les plataformes hauran de demostrar que són segures. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres els que decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques.
5: I creu que cal alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
0: En parlàvem al sumari, condemnat a 25 anys de presó per crims de guerra l'antic president de Kosovo, Hashim Thaçi. El Tribunal Especial per a Kosovo, amb seu a la Haia, el considera culpable de prop d'un centenar d'assassinats, tortures i detenció il·legal quan era comandant màxim de l'exèrcit d'alliberament albano-kosovar durant la guerra d'independència de finals dels anys 90. Altres tres dirigents de la guerrilla també han estat condemnats a penes d'entre 13 i 25 anys de presó. Així llegia la sentència el president del tribunal, Charles Smith.
7: El tribunal ha considerat, basant-se en les proves disponibles, que entre l'abril de 1998 i el juny de 1999, en 12 localitats del Kosovo i una del nord d'Albània, membres de l'exèrcit d'alliberament van cometre actes intencionats o per omissió que van causar la mort d'almenys 96 persones que no havien participat en les hostilitats.
0: La sentència s'ha rebut amb satisfacció a Belgrat i ha provocat manifestacions de protesta per tot Kosovo, on Thaçi és un referent de la independència del país. L'expresident kosovar, de 58 anys, està en presó preventiva a la Haia des que es va entregar l'any 2000. Kosovo, de majoria albanesa, es va proclamar independent de Sèrbia el 2008, després d'anys tutelada per l'OTAN. Ho va fer amb el suport dels Estats Units i la majoria de la Unió Europea. Espanya, però, no l'ha reconeguda, com tampoc ho ha fet la Xina o Rússia. Sèrbia continua considerant Kosovo part del seu territori. L'esfondrament d'un edifici a la ciutat de Gaza, danyat pels atacs d'Israel, ha provocat la mort d'almenys 21 persones, inclosos menors, i deixa de moment una quarantena de ferits i una desena de desapareguts. Les dificultats per trobar un lloc on viure a causa de la destrucció del 90% dels edificis residencials, segons dades de l'ONU, està provocant que milers de famílies gazianes busquin refugi en llocs perillosos com aquest.
8: L'edifici es va esfondrar damunt dels seus residents. Quin assumirà la responsabilitat? Qui haurà de retre comptes per les persones que van perdre la vida, pels ferits i pels nens que van morir com a màrtirs? Si haguessin trobat tendes o un tros de terra on quedar-se, hi haurien buscat refugi.
0: Les autoritats de Gaza calculen que hi ha 2.000 edificis en risc d'esfondrament on es refugien milers de persones. Des dels atacs de Hamas a Israel del 7 d'octubre, l'exèrcit israelià ha matat almenys uns 73.000 palestins i ha provocat desplaçaments interns constants de la majoria dels 2 milions d'habitants de la franja. Detingut un menor d'edat per una possible agressió sexual a una noia a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès. La detenció es va fer dilluns, segons fonts dels Mossos d'Esquadra. Girona, Maria Rovira.
9: Els fets haurien passat aquest cap de setmana durant la festa major del municipi, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. La víctima també és una noia menor d'edat que l'endemà va presentar una denúncia per agressió sexual. A partir d'aquí, els Mossos van obrir una investigació que ha acabat amb la detenció del jove aquest dilluns com a presumpte autor de l'agressió.
0: I investigant per un delicte d'agressió sexual el fisioterapeuta detingut aquest dimarts a Juncos, a les Garrigues. L'home hauria fet tocaments com a mínim a 3 dones i no es descarta que hi pugui haver més víctimes. Lleida, Júlia Albacar.
10: L'home ha quedat este dimecres en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial i ara se l'investiga per un delicte d'agressió sexual. Els Mossos han rebut 3 denúncies de dones que asseguraven que es va sobrepassar en els massatges i tractaments que feia. L'investigat de 30 anys treballava en diferents centres de fisioteràpia i el fet que les denúncies no siguin del mateix fa preveure que hi pot haver més víctimes o que arribaran més denúncies els propers dies.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut a Lleida un dels possibles implicats en una baralla aquest dimecres al matí que ha deixat almenys 6 ferits. Hi han participat més d'una desena de persones armades amb pals i ganivets. Els fets han obligat a avançar la Junta Local de Seguretat. Tornem cap a Lleida, Júlia Albacar.
10: El detingut és un home de 24 anys i ara es busca la resta de persones implicades. La baralla d'este dimarts hauria començat per una disputa entre dues persones per motius que podrien estar relacionats amb l'habitatge, a la qual s'ha afegit més gent. L'alcalde, Fèlix Larrosa, ha lamentat els fets que han passat en un moment en què la zona acostuma a ser molt transitada.
11: És un tema d'educació, sense cap mena de dubte, és un tema de convivència, sense cap mena de dubte, és un tema cultural, possiblement, sense cap mena de dubte, i això requereix actuacions, no?
10: De fet, la Rosa ha anunciat que arran de la baralla s'ha avançat la Junta Local de Seguretat, que es farà dilluns vinent amb la participació de la consellera d'Interior i del nou director general dels Mossos. La baralla ha deixat 5 persones ferides per arma blanca i una 6ena amb contusions fortes. Segons la Rosa, els fets no estan relacionats amb els aldarulls que hi va haver fa unes setmanes a la zona del parc sobre les vies i descarta que es tracti de bandes organitzades.
0: Rodalies, Adif i Mossos es reuniran aquest dijous per trobar la manera de combatre els robatoris de coure a la xarxa ferroviària i a l'estació de França de Barcelona en particular. En aquest punt, aquest dimecres hi ha hagut el 6è robatori en 10 dies. Agents de seguretat privada han començat a patrullar aquesta nit per les vies i també s'ha reforçat la vigilància als accessos per part dels Mossos, segons ha pogut saber 3CAT Info de fonts ferroviàries i relacionades amb la seguretat. S'analitzarà també si s'ha de substituir el coure per alumini. El preu del coure s'ha doblat des de mitjans del 2022 per la guerra d'Ucraïna i això ha disparat els robatoris. Sobretot se'n roba de l'estació de França perquè el tancament de l'espai comprès entre el final de la Marquesina i el començament del túnel és molt deficient. Ara es reforçarà. Altres punts on s'actuarà perquè quan hi ha robatoris afecten molt la circulació de la xarxa de Rodalies són Montcada Bifurcació, Bellvitge, Sagrera, Granollers, Sant Vicenç de Castellet i la zona entre Montblanc i Vinaixa. Quan es roba cable no pot funcionar la senyalització automàtica i la circulació s'ha d'alentir. David Cortés, de Dignitat a les Vies, ha explicat a aquesta emissora els efectes que això té pels usuaris de l'R2 Sud de Vilanova cap avall.
12: Des de Vilanova cap a Sant Vicenç, tenim que tenir una freqüència normal del dia a dia de mitja hora i quan hi ha aquests robatoris de coure hem estat fins a 2 hores sense servei en aquestes estacions perquè els trens, com van amb tant de retard, es cancel·len i avui que hem sent llevat ja del matí ja directament hem optat per agafar autobús que anava de gom a gom.
0: Aquesta setmana s'ha adjudicat la instal·lació de càmeres de seguretat a l'estació de França i l'empresa Indria per valor d'€1.200.000. Això sí, el termini que marca el contracte per instal·lar-les és d'un any. Les execucions hipotecàries, que són els processos que s'han obert contra persones amb problemes per pagar la hipoteca, s'han disparat un 30% l'últim any. S'han obert un miler d'expedients que en alguns casos acabaran amb la pèrdua del pis. És la xifra més alta dels últims 10 anys quan la majoria de les persones en aquesta situació tenia problemes de salut mental. Tornem a nivells del 2016 en execucions hipotecàries i l'estrès crònic que provoquen aquests procediments es torna a generalitzar. El marc financer és advers amb inflació, pèrdua de poder adquisitiu, tipus d'interès alts un altre cop, però aquesta vegada també amb uns preus de l'habitatge que fan el negoci immobiliari més llaminer que mai. Delia Cerade, portaveu de la PA.
13: Y quizás ahora pues nos vemos con esa variante, ¿no?, peor, que es la subida de la vivienda, ¿no? En la crisis, precisamente los fondos de inversión y los bancos pues no quieren llegar a negociaciones con las familias, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás lo que más les interesa es echar a una familia y quedarse pues con la vivienda, ¿no?
0: L'últim estudi sobre la salut mental dels membres de l'APA, que va fer l'Agència de Salut Pública de Barcelona ara fa 10 anys, alertava que el 90% de la gent que està en risc de perdre el pis té problemes de salut mental. Amb els anys, l'agència confirma que aquesta mala salut per culpa de la crisi de l'habitatge s'ha estès a tothom que no pot pagar el lloguer, que cada cop són més persones.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La taula de consens del Delta de l'Ebre apuja el to contra el govern espanyol per la protecció i conservació de l'espai natural. Acusen el Ministeri de voler reduir al màxim l'activitat humana, agrícola i econòmica de la zona. Deltebre, Jordi Barranca.
14: Ho fan per dues vies. Primer, pel decret que regula les zones inundables i que contempla que formin part del domini públic marítim terrestre les àrees que hagin quedat inundades en cas d'episodis extrems. Xavier Curto, portaveu de la taula.
15: Si va avant la modificació, el criteri és algo tan simple com on ha arribat la màxima onada registrada o calculada. Imagineu, si recordeu tots el que va significar el Glòria, t'estan dient que si s'aplica esta nova reglamentació, el domini públic marítim terrestre podria, si és la seva voluntat, passar al domini públic marítim terrestre doncs, dos terços del delta.
14: És a dir, unes 20.000 de les 32.000 hectàrees del delta. A banda, hi ha el decret que inclou moure sorra per protegir algunes zones, però que no obvia d'altres.
15: Només contempla la platja del Trabucador i el frontal nord des del començament de la península del Fangar hasta ben bé Rio Mar. I es deixa pues, Buda, Sant Antoni i Mitjà.
14: Per tot plegat, conclouen que s'està invertint tard i malament.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
16: De matinada i ben bé fins aquest dijous al matí, pendents encara d'alguns ruixats que poden fregar la mateixa línia de la costa després d'un dimecres marcat per la inestabilitat, pels ruixats i les tempestes intenses i per aquest termòmetre que ha baixat amb valors que aquest dijous al matí doncs, seran més baixos, ambient més fresc, cap a comarques interiors, cap al Pirineu, Prepirineu, fins i tot amb valors entre els 10-12 graus a l'extrem nord, algun ruixat a la costa, alguns núvols cap a la meitat est, més sol a la tarda cap a ponent i cap al sud, això sí, les temperatures força normalitzades per l'època o fins i tot una miqueta més avall. Els valors més alts els hi costarà d'arribar als 30 graus.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Els afectats per l'esvoranc de l'L9 del metro a Sant Gervasi, a Barcelona, i el govern estan lluny d'arribar a un acord per les indemnitzacions. Ho assegura l'advocada que representa els veïns, que denuncia que l'administració encara ha d'analitzar moltes de les seves peticions i creu que hi haurà punts en discussió fins que no s'acabin les obres a mitjans de l'any vinent. Aquest dimarts hi va haver una primera reunió amb representants de la Generalitat. Més enllà de la supervisió externa de l'esvoranc, no es va concretar cap compensació econòmica. Segons l'advocada Carmen Pérez Pozo, les posicions encara són molt distants.
17: En aquest moment estan molt allunyades, perquè nosaltres demanem i encara no ens han donat res. Només el tema del tècnic i el tema de les bestretes, aleshores estan molt allunyades. Però més que res, perquè les indemnitzacions totals es fixaran quan s'acabin les obres.
0: A banda de les compensacions econòmiques, els veïns també exigeixen inspeccions a la zona 6 mesos, 2 i 5 anys després de fer les obres, per si apareixen noves afectacions. La propera reunió entre les dues parts serà dimecres vinent. Unió de Pagesos porta als tribunals el projecte de la variant d'Olot i les preses i demana que se suspenguin cautelarment els treballs d'execució fins que la justícia es pronunciï. Girona, Pau Bartrolí.
18: Unió de Pagesos fa un pas més en la seva reivindicació contra la variant d'Olot i les preses i demana a la justícia que en bloquegi els treballs abans que es facin danys irreparables sobre el sòl agrari. El sindicat considera que el projecte no ha valorat correctament l'afectació sobre els camps, les famílies pageses i l'aigua de la Vall d'en Bas. Ho explica Moisès Mont, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a la Garrotxa.
19: El jutge entengui el per què demanem que es pari aquest projecte i que no es pugui arribar a començar sense que realment se'ns demostri si les afectacions que creiem que hi pot haver tant en

0: repartits en 7 escoles i 2 centres de secundària. Coincidint amb aquesta data, aquest dimecres s'ha fet un acte de celebració al Palau dels Reis de Mallorca. Perpinyà, Laura Bertran.
1: Ha estat un dia de festa amb una barreja d'actuacions musicals i teatrals per part de la mainada, també acompanyats dels tradicionals parlaments institucionals. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, destaca l'importància de la feina de la Bressola.
2: Defensen l'assemblament dels espais d'ús de la llengua catalana i de l'aprenentatge de la llengua catalana a la Catalunya Nord. I d'altra banda, el model d'immersió de la Bressola és un referent que pot donar-nos moltes pistes de com podem millorar el model lingüístic educatiu de Catalunya.
1: L'entitat no volia un aniversari nostàlgic, sinó enfocat cap al futur, després de superar la crisi econòmica fa un any i mig. I el gran repte és la construcció del Liceu a Perpinyà, que permetrà cobrir tota l'oferta pedagògica de l'alumnat fins al batxillerat, ja que és l'últim segment que falta a la Catalunya del Nord entre la maternal i la universitat. Per ara ja tenen al lloc un antic convent situat al barri del Vernet de Perpinyà i l'autorització de les obres. L'únic que falta és el finançament, ho explica que Guillem Nivet, el president de la Bressola.
3: Vull dir que el finançament és un tema important, estem parlant de molts diners, és el projecte el més gran que la Bressola mai ha fet i que serà molt complicat, ho sabem, però també és el moment perquè tenim justament sortim d'una crisi i pensi que hem sortit més fort d'aquesta crisi i és important mantenir el caliu i jo pensi que si hi ha un moment per fer-ho és avui més que mai.
1: Un altre dels projectes de futur és el de desenvolupar Alumni, una xarxa per reunir el màxim d'antics alumnes que al llarg d'aquests 50 anys han passat per la Bressola.
4: Aprenderé poco.
0: Lucia del Greco i Andrea Laszlo de Simone han inaugurat aquest dimecres el Mercat de Música Viva de Vic, qüestionant què és un concert. Des de Vic ens ho explica el Marc Ruiz.
5: Hi ha hagut debat després del nom concerto. Per començar, era o no el cantant que hem vist, Andrea Laszlo de Simone? I la resposta és no, era un ballarí. A l'inici els músics eren ombres i la més gran era el cantant, una crítica directa per exageració a la importància que donem al líder o la líder d'una banda. La posada en escena era minimalista però bellíssima. Els músics els anaven arrossegant sobre plataformes segons la necessitat del moment. I la música era en directe o era gravada? Alguns gestos i detalls semblaven apuntar que no era en directe fins que el cantant s'ha separat del micro, ha girat l'esquena, ha anat a parlar amb els músics i ha fet evident que la veu estava gravada. Han anat sonant cançons com Aspetero, que recorda a Franco Battiato o a Mina, i d'altres que feien pensar en Portishead, que feien servir sons amplejats per crear música nova. I sorgien les preguntes. Què és un concert? Cal que la música sigui en directe? Pot ser que una part sigui gravada o tota? Quina importància ha de tenir el líder o la líder de la banda? Una de les claus del que ha passat és l'emoció, com diu Lucia del Greco.
6: Genera potser més preguntes al voltant d'això, posant en el centre la reflexió sobre què passa si l'emoció està en l'espectador, independentment de la veritat de l'emoció del que passa en escena.
5: Cada cop es feia més evident l'artifici mentre veiem com desapareixien els músics. Apareixia un cos de dansa contemporània i el cantant es fonia amb el grup demostrant que tampoc no era necessari. En un últim gest de malabarisme musical, la presumpta teclista retorçava el cos compulsivament sobre les màquines mentre uns núvols omplien l'escenari i acabaven vessant cap al públic, com si compartissin l'èxtasi amb nosaltres. Mentre de fons, insistentment, la veu d'Andrea Laszlo de Simone deia des de la gravació non è reale.
0: La sala Beckett reivindica l'actor Oriol Genís amb un cicle que durant tota la temporada vol reconèixer el compromís de l'intèrpret amb la llengua i la dramatúrgia catalana contemporània. Marta Vives.
7: Ni les goteres que han interromput a la sala de dalt de la Beckett, ni el vídeo que no s'ha pogut projectar, ni la baixada de tensió al llarg de tota l'obra han aconseguit treure èpica a l'estrena d'Una nit amb Andrés Villarrosa, la història d'un cantautor melòdic en decadència que actua a la bodega bohèmia i que juga amb el públic que té a dos dits del nas. Oriol Genís desplega tot el seu ofici entre perruques americanes amb lluentons, casets i un bigoti fals.
8: Comença amb l'Andrés Villarrosa precisament per mostrar una evolució del teatre de cabaret i del teatre de pista i estàs una miqueta obert i una miqueta estàs amb aquesta, diguem-ne, exposició contínua al públic, no? I aquesta interacció que es crea amb el públic.
7: A la ficció, un artista en decadència. A la vida real, un intèrpret que és reivindicat als quatre vents amb aquest cicle a la sala Beckett.
8: I en aquest sentit, de cop i volta, dius sí i després vas veient a on m'he ficat, no? Perquè això és una cosa complexa, no? és com aquell homenatge, però en lloc de

0: Un veí d'Olivella, el Garraf, ha mort quan la riera ha arrossegat el cotxe que conduïa a causa de les fortes pluges que han caigut aquest dimecres a la nit. Els bombers han trobat el cos sense vida de la víctima a uns 500 metres del punt on han localitzat el vehicle. L'episodi de pluges que ha afectat bona part de Catalunya aquest dimecres ha provocat més de 200 sortides dels bombers i molts problemes de mobilitat. A Barcelona s'ha tallat la Ronda de Dalt, la R4 de Rodalies i diverses estacions del metro. També s'ha inundat una part de l'Hospital Vall d'Hebron. La Unió Europea vol crear una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat del bloc comunitari. Ursula von der Leyen ho ha dit aquest dimecres davant de l'Eurocambra, on també ha anunciat que presentarà una proposta de llei per prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. La Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. Justifica l'augment d'un quart de punt per fer front a la inflació i defensa la seva independència després que el president dels Estats Units hagi demanat una rebaixa del cost de l'endeutament. L'Audiència Nacional ordena paralitzar el campament del Port de Ceuta, on l'executiu espanyol pretén ubicar un miler d'immigrants. El tribunal ha atès la petició urgent d'un sindicat policial, decisió que, segons la Moncloa, els deixa perplexos. El president Salvador Illa ha defensat el nou model de finançament autonòmic des d'Extremadura, on ha encapçalat l'acte institucional de la Diada i ha reivindicat els vincles entre els dos territoris. Illa també s'ha reunit amb la presidenta extremenya, la popular Maria Guardiola, que li ha tornat a rebutjar la proposta de reforma de finançament. Roger Espanyol acusa els policies que li van buidar un ull amb una bala de goma el dia 1 d'octubre del 2017 de disparar-li com a represàlia. Assegura que la gent ho va fer expressament perquè moments abans li havia impedit que agafés la porra. Dos comandaments del cos, però, han defensat l'actuació policial. La pel·lícula La bola negra, del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi, representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. L'Acadèmia Espanyola del Cinema ha triat el film dels Javis al davant de les altres dues candidates, Los Domingos i El Ser Querido.
1: Esports.
0: Victòria del Barça 7-2 contra el Racing de Santander. Rafinha ha fet un hat-trick i suma 9 gols en 6 jornades. El Barça, 18 punts de 18 possibles i és líder en solitari. Jugats aquest dimecres a primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. S'ha ajornat per la pluja al Llevant Atlètic Club de Bilbao. I Joan Laporta ha assegurat que demanarà que la final del Mundial del 2030 sigui al Camp Nou. El president del Barça ho ha fet a la TDT, a la prèvia del Barça Racing. I el temps, pendents de les tempestes i els ruixats localment intensos de matinada entre el litoral i el prelitoral, des del Penedès fins al Maresme. Dijous encara quedarà algun ruixat matinal en aquest sector de la costa, amb ambient més fresc i algun xàfec puntual a la tarda al nord-est i més sol a ponent i al sud. La calor serà molt suportable i costarà arribar als 30 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Els bombers s'han trobat el cos sense vida d'un veí d'Olivella, el Garraf, que ha mort quan la riera ha arrossegat el cotxe que conduïa a causa de les fortes pluges que han caigut aquest dimecres a la nit. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni ha alertat als serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera, a la zona. Els bombers han treballat amb bons de dotacions, el graer subaquàtic i drons per localitzar la víctima i a quarts de dues de la matinada han trobat un cos